0: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges.
0: Un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulia després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. L'actriu alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència.
1: La policia manté oberta la investigació contra el detingut per haver assassinat el logopeda del seu fill de 2 anys a València. El pare, de 24 anys, sospitava que el logopeda podria haver abusat del menor a la consulta. Després del crim es va entregar a comissaria i ara està a l'espera de passar a mans del jutge.
0: La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el Premi Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.

0: Ginestar, Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic.
1: Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari del Sucre, es reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
2: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
1: Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
0: Esports, el Barça ha guanyat pel primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien per 0-3.
1: El Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I, França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doplet de gols d'Mbappé. Jugat aquesta matinada, Iraq 1, Noruega 4.
0: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista planenc Izan González, de 21 anys fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
1: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Unigirona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina.
3: Fins aquí les notícies. Catalunya
4: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
5: Aviam què passarà avui.
6: Bàsicament vaig perdre el nom de l'americana i vaig passar per l'oficina i vaig agafar el primer vaig trobar i hi havia Lautaro i vaig ficar Lautaro. Però era Lautaro o Sofia. I dic, per tant, agafo Lautaro, que s'assembla més. Però bueno, llavors Lau, perquè queda així més, clar, sí. Menys argentí, no? Però bueno, amb l'accent que tinc, Lautaro ja no crec que no cola massa.
7: Em va agradar perquè
8: per la tele.
7: Hòstia, Xavier Carreras.
5: Què fa aquest senyor?
7: Auxiliar de vol. Hòstia, jo no podria pas, jo. Em fotria els nervis, eh?
5: Ui, no. Jo aguantar la gent de calla.
7: Fer creure la gent, allò. Digueu, encara no podeu sortir de l'avió, espereu-vos aquí.
5: I la Cantimplora, recorda't. Has de parlar de la Cantimplora, Mercè.
7: Ah, va, doncs parlem del Cantimplora. Sí, que arriba el jefe. Déu vos guard. I visca el Guàrdia!

0: La cantimplora. Mira, faré un comentari d'origen, de l'origen etimològic de la paraula, que normalment no ho faig, perquè no vull semblar el Màrius Serra.
1: No ho ets.
0: Bueno, vull dir que hi ha gent molt més qualificada.
2: Sí, vinga, Pompeu.
0: Hi ha una teoria que diu que en català cantimplora ve de canta i plora pel so que fa l'aigua quan surt de dins, saps? El blup, blup, blup, blup, blup.
3: Maco.
0: Canta i plora, que és bonica.
3: Oh, que maco.
0: No sé si és certa, la teoria, però...
4: T'ho has inventat, no?
0: No, no. Però vull dir que tinc dubtes de que sigui cert, perquè al final en castellà es diu cantimplora.
1: Es diu
0: No, es diu canta i llora, diguéssim. No. Passa-me la canta i llora, que tinc gosset.
3: Ah, mira.
4: Canta i plora?
3: Però ho saps segur que no es diu?
0: Ah, no sé, perquè fa molt temps que no hi he estat allà, no sé. Bueno, més enllà d'aquest estudi etimològic justet...
3: Bastant justet,
0: ja us he dit que no ho era en Màrius Serra, jo. La cantimplora és un estri molt antic. Les primeres cantimplores es feien amb carbasses buides, buides de dins, que les deixaven assecar.
1: Sí, noi.
0: També se'n feien amb pells d'animal, cosides, o amb closques de cocos, també.
1: Jo en tinc una de verda.
0: Ah, sí?
1: Sí, la verda, que és metàl·lica i tota forrada...
0: Sí, Laken és la marca, Laken.
1: Ah, potser sí.
0: Jo en tinc una també de Laken, amb aquella pelfa verda.
1: Sí, senyor.
3: Ah, són una merda, aquestes cantimplores.
4: No són una merda, són les de tota la vida.
3: Però una merda, aquestes cantimplores. Perquè no es veu el que hi ha dins. No, o sigui, collons, feu-lo transparent que es vegi.
0: Perquè s'ha de veure si li has posat tu el que hi ha dins.
3: Bueno, però al cap d'un rato no hi penses si n'has begut molt. Feu com la Puc Còndor, que hi havia aquell dipòsit de plàstic transparent.
0: La què?
3: Una Puc Còndor.
1: Que tenia aquella groga. Anys,
3: tenia una moto groga, una Puc Còndor.
1: Sí. Que també la tenia.
3: I aquest senyor va fent que sí amb el cap. I me la tenia. I era plàstic transparent i tu veies la gasolina que tenia.
4: Ah, està bé.
3: I ho veies. Em quedaré sense. I quedava sense, i ho veies, però ho veies, saps?
4: Però amb el pes no ho notes, que no tens aigua, la cantimplora.
3: No, jo ho necessito veure.
0: N'hi ha que sempre la tenen plena, però jo tinc un amic que no es pot anar d'excursió amb ella.
1: Com
0: gent, excessivament previsora.
3: Ah, ja.
0: Vas amb l'aigua i dius, no beguis. Bueno, tinc set. No.
1: L'has de guardar,
0: que si ens perdem...
1: Clar.
0: No, hòstia. Estem pujant a Núria, no se'n pas a la Concagua, tampoc, hòstia. No, guarda, i llavors acabes l'excursió tot el dia caminant assedegat i es carda un litro d'aigua 5 minuts abans de tornar a pujar al cotxe.
3: Ah.
0: Si mai em perdo, el primer que faré és que li cardaré la seva cantimplora i me la cardaré tota pel cap.
3: Ara.
0: Ni me la veuré. M'agafaré la seva aigua i me la cardaré pel cap. Amb l'aparició dels exèrcits moderns als segles XVIII i XIX, la cantimplora es converteix en un element indispensable pels soldats. Aquí és quan s'estandaritzen les cantimplores metàl·liques i es comencen a produir en massa.
5: Ara tornen a estar de moda, les cantimplores.
0: Sí que és veritat.
5: Des de fa uns anys. Hi ha molt de vídeo a TikTok i Instagram que recomana veure la cantimplora perquè dona càncer al plàstic.
0: Sí que és veritat, ho diuen.
5: Siete motivos por los que no... debes beber de plástico. De càncer. Bueno, potser mirar els teus vídeos també dona càncer, no?, d'alguna manera.
0: Sí.
5: I aquí estem.
0: Exacte.
5: Bueno, no sé. Era
0: sí,
5: la
0: sí
5: meva...
0: Sí que hi ha molts vídeos de coses que fan càncer.
1: Jo no ho miro. Sí.
0: Tot.
5: El plàstic, sobretot el plàstic.
0: Sí, però bueno, el del plàstic ja tornarà a posar-se de moda, no patiu. Són èpoques, eh? Això va, sí. Ara tot ha de ser de vidre i els envasos de cartró perquè el plàstic és terrible. Aviam, fins on jo sé, el cartró surt dels arbres, també. Vull dir que ens carregarem l'Amazones perquè hem de fer canyetes de cartró, perquè si les fem de plàstic les van a parar al mar i se'ls hi fiquen el nas a les tortugues i tal. Ja. Vols dir que val la pena? Més si em fas triar entre els arbres i les tortugues...
1: Els arbres. Els arbres.
3: Depèn per què.
1: Home, carai, ple mes d'agost, allò aquella calor que fot, busques un arbre per fotre-hi dissota.
0: Sí.
1: No busques una tortuga.
0: No.
1: Que faràs a sota una tortuga.
0: Si molt baixet perquè et faci ombra una tortuga.
1: O la tortuga que
0: molt baixet.
1: És que bastant espectacular, la tortuga.
3: Això tens raó.
0: Escolta, bueno... No vull afegir res més.
4: No cal.
0: Carles Xuriguer, Rafael Feixetes, Laia Glucarnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Un savi per conèixer. És d'aquelles persones que ens analitzen quan pugem a un avió i que ens donen totes les indicacions de seguretat als qui viatjar per les altures ens fa cert respecte. Una persona a qui li ha tocat un llamp, a l'avió, no a ell directament, i aquí també li ha tocat la paciència d'aguantar a tots aquells que s'aixequen del seu seient abans que l'avió hagi tocat a terra.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Xavi Carreras! Bravo!

0: que era un tio trempat i tal, i al final, aterrant, li dic, escolta'm, Lautaro, li vaig dir Lautaro, perquè...
1: Lautaro?
2: Lautaro, li vas dir.
0: Ell duia una americana que posava aquí de nom Lautaro, i quan va fer la presentació del vol, diu, el meu nom és Lautaro, tal, me llamo Lau, fins i tot va dir el sobrenom, Lau, qualsevol cosa, us posem en contacte amb mi i tal.
2: Sí.
0: I llavors li vaig dir, Lautaro, escolta, som en Peyu, presento la Renaixença, voldries venir un dia entrevistat? I va dir, bueno, parlem-ne i tal. I em diu, no em dic Lautaro, em dic Xavi.
3: Sí, sí, és
1: per què et fas dir Lautaro?
4: Ja es veu que havia de venir, Ja es veu que havia de venir aquí.
2: Per què fas dir
5: Lautaro? No, però té una explicació, això,
2: Espero que sí.
5: Bàsicament vaig perdre el nom, el que és el nom de l'americana, i vaig passar per l'oficina i vaig agafar el primer que vaig trobar i hi havia Lautaro i vaig ficar Lautaro. Però era Lautaro o Sofia. I dic, per tant, agafo Lautaro, que s'assembla més. Però bueno, llavors Lau, perquè queda així més...
0: Clar, sí,
5: menys argentí, no? Però bueno, amb l'accent que tinc, Lautaro ja no crec que no cola massa.
0: Em va agradar perquè vas mantenir la mentida fins al final. Vull dir que et vas presentar com a Lautaro...
5: Home, clar, això fins al final. Sí. Si no, ja perdo la credibilitat des del minut 1.
1: Ara t'he de dir que portes una samarreta que posa campi qui pugui. Sí. Això no dona gaire seguretat per un assistent de vol,
5: No, jo havia caigut amb això, però sí, sí.
1: Si veig un assistent de vol així.
0: Escolta, ets auxiliar de vol des de fa 22 anys.
5: Sí, correcte.
0: Ets molt jove, devies començar joveníssim.
5: Bueno, no tant, Amb 23 vaig començar.
0: Bueno.
5: Sí, bueno.
0: I com es comença a treballar d'això? És vocacional? Des de petit ja ho volies fer?
5: Sí, bueno, jo de petit tenia uns parents allà als Estats Units i uns pares em van enxufar, endollar amb un avió i va tirar cap allà.
0: Sol.
5: Amb
0: quants anys, això?
5: Amb 14, crec, 14 anys.
0: Vol cap als Estats Units tot solet.
5: Sí, llavors jo era com un paquet, em van deixar... Barcelona, vaig anar fins a Roma, em van desembarcar de l'avió, em van portar a un altre lloc i de Roma vaig anar fins a Nova York.
0: Collons.
5: I allà em van venir a recollir els parents que els havia vist un cop en meva vida, que portava una foto per reconèixer-los. Sí, clar, evidentment. Jo dic, aquest s'assembla? Doncs aquest, sí, sí.
0: I en aquests viatges d'avió?
5: I allà, clar, vaig estar parlant molta estona amb els auxiliars de vol, em van deixar entrar dins de la cabina, que aquella època es podia, ara ja, després del 2001, dels atemptats de les Torres Bessones, ja no, en principi ja no es pot. I, bueno, ella em va entusiasmar i dic, hosti, que xulo això, les llums i la feina, sí.
0: I després, què s'estudia per fer d'auxiliar de vol? Quins coneixements has de tenir?
5: No, hi ha uns cursos que es diuen de TCP, que és de tripulant de cabina de passatgers, i, bueno, que és específic per això, que companyies t'ho demanen per poder entrar, tenir aquesta titulació.
0: Entenc que heu de dominar diferents matèries, primers auxilis, no?, una mica...
5: Sí, bueno, és una mica de tot, perquè no deixes de ser... Ets auxiliar de vol, el que veu la gent és que tu només fas dius el bon dia, la bona a tarda, la demostració de seguretat i poca cosa més veu la gent. Però, clar, darrere hi ha una feina, hi ha una preparació, hi ha... Clar, l'avió no surt així perquè així. Nosaltres quedem una hora abans, el que es fa és... Es fa el briefing que es diu, que és els pilots i la tripulació, quedem junts, els pilots t'expliquen el que és el tema vol, si hi haurà turbulències, si no, en cas de que n'hi hagin, a quines alçades, a quina durada, o sigui, a quin moment del vol, i llavors si hi ha alguna restricció del tema dels aeroports, si hi ha boira... Si es pot aterrar, perquè en principi es pot aterrar amb boira, però hi ha vegades que o l'avió o l'aeroport no està preparat per poder aterrar en certs aeroports. Llavors et diuen, doncs s'intentarà, en cas que no es pugui, doncs farem l'alternatiu que serà a tal lloc. I després el que fem la tripulació és comprovem el que és el material de seguretat, l'equipament tècnic, els desfibriladors, l'oxigen, tot. Un cop està això, redistribuïm posicions... De lo que són els auxiliars de vol.
0: Quants són? Quanta gent viatja?
5: Quatre. I aleshores, un cop s'ha fet això, el que es fa un briefing, que és com un examen oral, que tu presentes situacions hipotètiques que poden passar durant el vol.
0: Això cada dia?
5: Sí, clar.
2: Cada vol.
5: No, cada vol no, cada dia. No, sinó cada vol ja seria massa,
0: En un dia quants vols feu, normalment?
5: O dos o quatre.
0: Dos o quatre?
5: Sí, depèn la durada, depèn el... Nosaltres anem limitats per hores de vol i per descans, també. Vull dir, un dia pots treballar molt i l'endemà, doncs, deixen de guàrdia a casa.
0: Sí, per exemple, el dia que jo vaig anar de Barcelona a Venècia molt d'hora al matí.
5: O sigui, aquell dia era llarg,
0: Sí? Què vas fer tu després?
5: Després Palerm.
0: De Venècia a Palerm?
5: No, a Barcelona.
0: Ah, un altre cop a Barcelona?
5: Sí, clar.
0: Després de Barcelona...
5: Bueno, és que no deixa de ser dues hores de vol, una hora 40, em sembla clar, que és. Vull dir, clar, sí, i després cap a Palerm.
0: I de Palerm a Barcelona altra vegada.
5: Sí. i després allà al sofà estirar-me.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I llavors, un cop sou a dalt, que hi ha aquesta, la demostració clàssica pel que us coneixem tots, sí. Aquell moment què? Perquè hi ha dos tipus de persones. Hi ha
5: bàsicament la gent no et mira mai ni t'escolta.
0: Jo sí, eh?
1: Jo sí. No.

0: Mira, sí. Si veiem algú que ens escolta i ens mira, és que jo fins i tot li dono les gràcies. Però estem tan acostumats que la gent porta, i sobretot el jovent, que porten els auriculars, que ni saluden, i que, bueno, que bàsicament la gent està amb el mòbil. Però bueno, tampoc pots parar la demostració i dir, escolta, mira'm, saps? Vull dir, són lliures de fer el que vulguin.
1: Jo estic tan cagat que no miro per fer bromes, dic, va, volo tant jo que ja m'ho sé de memòria.
2: No, donar confiança, no?
1: A mi mateix, eh? A mi mateix.
3: Sí. Però... jo sí que miro, perquè no. és com un espectacle, no? Vull dir que esteu fent una cosa que heu de ser mirats, sí. Vull dir, per seguretat, però...
0: Hauríem de, però no passa, eh?
3: Però jo, com que
0: sóc
3: del món del teatre, doncs...
4: N'hi ha que ho fan molt bé i n'hi ha que ho fan molt malament. Exacte. Amb molta desgana, també.
3: N'hi ha que fan
4: molt
3: desgana, però que també
5: deu estar amb els nassos. Jo he donat pasta en algun cas.
0: Sí? Et posi ganes, no?
2: I tu, Xavi, com a passatger, quan... perquè voles també, entenc, però sí, a vegades.
0: Sí, mira, jo intento no volar.
2: Sí?
0: Sí, sí, sí.
2: Quan fas vacances...
0: Bueno, agafo un cop per fer vacances i ja està. El que vull a les vacances és no agafar ni aeroports ni avions. Oh, clar, faig un cop a l'any.
2: I aquest cop mires les instruccions?
0: No.
2: Home, s'ho sap de molt.
0: No.
2: Escolta, i la gent? A mi m'interessa la gent quan... hòstia, quan entres a l'avió... hi ha unes mirades, no? Jo saludeu, no? I tu, en aquell moment, ja vas analitzant una mica el tipus de gent que t'entra a l'avió?
0: Home, si ja es veu.
2: Sí, eh?
0: Sí, a veure, nosaltres saludem, diem el bon dia, bona tarda, bàsicament, no per educació, que també, sinó per analitzar els passatgers, clar, jo... Sí, perquè jo puc veure... Sí, perquè jo puc veure si algun passatger puja una mica, diguem, intoxicat, jo en aquell moment el paro. El deixo al final i després ja avaluo la situació amb el pilot, amb els capitans, i diem si puja o no puja.
2: Si veus algú que, per exemple, ha begut més alcohol del compte...
0: No puja.
2: No puja.
0: No.
2: I això ho decidiu tu i el pilot?
0: Bueno, ho decideixo jo i el pilot normalment et dona suport. Però és el pilot, diguem, el capità que té l'última paraula.
2: Hòstia.
0: Però clar, si ho decideixes tu, el pilot et dona suport.
2: I se'ls n'ha colat alguna vegada.
0: Sí. El que passa que molta gent compra les ampolles del duty free,
2: sí.
0: I llavors, clar, tu vas amb l'ampolla, amb la bossa allà, i tu no veus el que veuen. Per això no es pot veure alcohol, el teu propi alcohol en un avió no es pot veure.
2: Ah, no?
0: No.
2: O sigui, les ampolles que compren, si les pugen a dalt...
0: Les segellen, sí. I en principi no es pot veure, perquè si jo et dono alcohol o et dono un combinat amb tu, jo sé els combinats que t'estic donant, i en un moment et puc dir fins aquí. Però en canvi, si jo t'estic donant combinats i a canvi t'estàs fotent l'ampolla de ginebra
2: clar.
0: A Palo Seco, doncs...
2: Perquè afecta igual l'alcohol a l'alçada que
0: no,
2: estàs volant?
0: No, l'avió més o menys està pressuritzat, que et diria, uns 2.000, 2.500 metres.
2: Sí.
0: Clar, no és el mateix prendre't un combinat a llançar a primera línia de platja que al Puigmal. Clar, al Puigmal estàs a 2.000, no? Deu estar uns 2.500.
2: Sí, sí, sí.
0: Llavors, clar, llavors...
2: A més altitud...
1: Què passa dalt?
0: Que afecta més.
2: Ah, sí?
0: Et surt més barat, tu.
1: Ah, per això anava a dir, hòstia, ja li diré al meu fill.
0: No. Et surt més econòmic. Amb ell ja fas més.
1: Ves a les agudes a torrar-te.
2: I en compres menys.
0: Clar,
2: com Déu, sortirà més barat.
0: És així.
2: Fia de Déu. Escolta, i què en penses d'aquesta gent que aplaudeixen quan aterra l'avió? Això encara passa.
0: No, això fa una mica de vergonyeta.
2: Sí.
0: Però va per nacionalitats. Això és molt italià.
2: Ah, sí?
0: Sí, és molt italià.
2: Els italians els agrada aplaudir?
0: Sí.
2: Fixa't.
3: I els espanyols també, eh?
0: Depèn. Alguns sí. Els catalans per això no, eh?
3: No, ens fa vergonya.
0: Nosaltres som...
2: I lo de...
0: Som molt discrets.
4: Bueno, però ens assenyem.
2: Lo d'aixecar-se abans de que s'hagin obert les portes i agafar... Això de quina nacionalitat és, això? O és internacional?
0: Mira, això ha canviat des del Covid.
2: Ah, sí?
0: Abans s'aixecaven tots. No, encara no havia aterrat a l'avió i estaven tots fent cua per sortir. I pensava, collons, si la porta està tancada no sortireu abans, eh? I no, ha canviat. Sí.
2: Ara la gent s'espera una mica més.
0: Una mica. Sí, una mica, no massa.
3: Que la Covid ens ha fet millor, realment? Tant que ho vam dir?
0: Bueno, millor no ho sé, però el que és a l'avió sí que ens ha respectat més les coses.
2: Escolta, entenc que amb 22 anys has hagut d'atendre o t'han passat algunes coses, algunes emergències, situacions complicades.
0: Sí. Alguna que altra, sí.
2: La pitjor que recordis?
0: Bueno, no, pitjor, a veure, jo haig de dir que he tingut sort, en aquest sentit. Sí que he tingut emergències mèdiques, com pot ser... No sé, que és una... Atacs epilèptics, n'he tingut. He tingut el que és stroke, que és una... Ara em sortirà en català. Un ictus.
2: Sí.
1: Oh, collons.
0: Però bé, de funció no n'he tingut cap.
2: I has hagut de fer allò de... Hi ha algun metge...
0: Sí, molts cops. I haig de dir que el 95% dels cops que tens alguna situació així més complicada...
2: Sempre hi ha un metge.
0: Sempre n'hi ha un.
6: Ai, que bé, que bo. Això està bé saber-ho. Jo sempre dic que aquí.
0: Bueno, també n'hi deu una vegada que s'amaguen, eh? Si van de vacances, a mi no m'emmerdes, eh? Mm-hmm. Però també, o sigui, nosaltres no tenim... Teòricament no se'ns mor ningú a l'avió.
6: Ah, teòricament.
1: Ah, amigo.
0: Sí, oficialment, diguem.
1: Ah, amigo.
0: Clar, perquè nosaltres, encara que tinguem algú allà que sabem que està mort, com no podem certificar, oficialitzar, certificar la mort, nosaltres el que hem de fer és anar seguint amb el...
6: Amb el cuento.
0: Amb el cuento allà fins que aterris i obrin les portes i arribin a l'hora.
1: Algun vol amb molts morts?
0: Mira, jo com a auxiliar de vol cap, com a passatger un, i com a ciutadà de la vida, dos.
2: Què dius, ara?
1: Ui, sí,
3: què dius?
0: Sí. Sí, sí.
2: A mi no m'ha passat mai, que
0: bueno,
2: se'm mori.
0: Mira, us he agafat la teva quota.
2: I alguna situació surrealista, més enllà d'accidents i emergències?
0: Sí, a veure, n'hi ha. Per exemple, un cop una dona, les sortides d'emergència, per normativa, no hi pot haver cap bulto per, en cas de que hagi, per l'aire aterrar, perquè en cas de que hagis d'evacuar,
2: sí,
0: doncs quedi lliure. I un cop hi havia una dona, una senyora, bueno, dona senyora ja, perquè era mitjana edat i ja tirant cap amunt, que portava com un termo així, no ho sé, com molt sofisticat. I clar, li vaig dir, escolti, senyora, que això ha d'anar dalt per enlairar i aterrar, i l'abraçava i em deia, no. Mm. Dic, sí, que no pateixi, que només és per enlairar i aterrar, durant el vol pot tenir amb vostè. No. I em va dir que portava l'esperma del seu difunt marit allà i que anava a Barcelona.
2: Què dius?
0: I hòstia, la vaig canviar, llavors vaig pensar, clar, hi ha moments que certa informació la podem obviar.
2: Sí.
0: Saps? És com quan vas al lavabo i hi ha el cinturó, la senyal del cinturó engegada, que et diuen, escolta, puc anar al lavabo, que vaig a fer... Dic, no cal que m'ho diguis.
2: No vaig a fer, no cal.
0: No
2: vaig
0: cal.
2: Al lavabo i ja està.
0: I ja està. I aquesta jo dona, deixo anar.
2: Perdona, duia l'esperma congelat del seu marit per anar a Barcelona?
0: Això va dir, si portava com un, sí, com un terme, una cosa així molt, no sé, com sofisticada.
1: També ho devia dir, perquè passa algú per aquí, ai, quina set que tinc, saps? I fots trago.
0: Hòstia. Jo ja no vaig gosar preguntar res més. Ja vaig,
2: per anar-se a fer una inseminació del seu...
0: Sí.
2: Com l'Anna Obregón, una mica.
6: Fet, estava pensant en això.
0: Sí.
2: Hòstia de Déu. Escolta, Xavi, deixa'm dir-te que, hòstia, jo el vaig convidar, sí, perquè fa molt ben feta la seva feina.
6: Molt bé.
2: Jo tinc molta por a volar, també, i em va donar molta seguretat. Pensava, aquest tio que està tan tranquil aquí, s'ho està passant tan bé, com serà que ens
5: està veient? Per què ho fem, l'Autaro, què?
1: En els Emirants.
2: En l'Autaro, aquest, hòstia.
1: Fem tots, en els Emirants.
2: Clar.
1: Jo els vaig mirant,
2: sí,
1: sempre.
2: Clar.
3: Sobretot quan hi ha turbulències.
0: Bueno, però quan hi ha moltes turbulències també hem de fer encara millor cara, eh? Perquè llavors sí que tothom et mira i dius, ep, aquí...
3: L'últim avió que vaig agafar, no sé si era un que començava, un auxiliar que
6: el
3: començava,
6: pilot,
3: però feia molt mala cara.
6: Ah.
3: Però molt mala cara.
0: Igual sabia el que li venia. Igual sabia el que li venia.
1: Però aquí quan...
3: Segurament.
0: No, perquè ara fa dos o tres mesos, quan hi va haver la Dana, que van cancel·lar les escoles, que la gent recomanava anar a treballar des de casa, a nosaltres ens van fer anar a treballar i els avions volaven, eh?
3: Ja.
0: Dic, la meva dona que treballa 10 minuts allà amb cotxe des de casa, i jo vaig haver d'anar a Brussel·les, que, mare meva, que allò semblava una batedora.
3: Tela.
2: Com funciona la vostra jornada laboral? En el sentit de quants dies treballes a la setmana...
0: Jo en treballo 5 i en descanso 3. Sí, i aleshores
2: però n'hi ha 7 i prou a la setmana.
0: Sí, bueno, clar. Però van corrents els dies, corrent els dies lliures.
2: D'acord. Tenen les setmanes diferents, aquesta gent.
1: Allò t'estan estafant, eh?
0: No. I dins d'aquests 5 dies, doncs, com anem limitats per hores de vol i descans, doncs hi ha vegades que tens guàrdies a casa, i llavors no et truquen i hi ha...
2: Bueno, guàrdies, eh?
6: Sí. També val.
0: Sí, compta. I cotitzen.
1: Bé. Casa de guàrdia.
0: Sí. Oh. Bueno, estàs allà esperant que no...
6: Però poden dir, vine cap aquí ràpid.
0: Sí. Bueno, d'una hora i poc és el que...
6: Has de viure a prop de l'aeroport.
0: Bueno, sí. Però bueno, depèn on visquis. Jo soc de Terrassa. Sí. Vull dir que si et truquen a les 7, per arribar a les 8 a Barcelona és impossible.
2: Clar.
0: A aquella hora. Hi ha hores que... Però bueno, creus els dits, ja està.
2: Molt bé, Lautaro, escolta. Increïble.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Ara anava a pensar, el coneixes, en Lautaro, per això?
0: No.
6: És un paio que va amb un aixecat i posa Xavi.
0: Podria ser.
2: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
2: La paraula d'avui és safanòria. A, safanòria, sinònim de pastanaga, verdura o planta de la família de les apàcies, que en alguns punts també es coneix com a carota. Carrota, perdó.
6: Un ninot de neu sense una bona safanòria, fent de nas, no és un ninot de neu.
2: Bé, safanòria, roda vertical giratòria, una de les atraccions de fira més populars que permet gaudir de vistes privilegiades.
1: La vaig portar a Londres per demanar-li que ens caséssim i quan érem a dalt de tot de la safanòria vaig veure que m'havia deixat l'anella baix al cotxe.
2: O C, safanòria, pensament que et retorna constantment i que tens intenció d'oblidar-lo i restar-li importància, però no pots evitar-lo.
3: Potser només és una safanòria i no hi té importància, eh? Però em preocupa que el teu pare s'hagi embolicat amb l'infermera de la residència.
2: A, B o C?
0: Hòstia, jo diria que... Hòstia, no ho sé, a la C potser? No, la A. És que he desconnectat un moment.
2: Estava volant,
0: exactament.
2: La A, correcte! Hòstia, després d'enredar-lo, que vingués aquí a la Renaixença. Si no li deixo emportar la notícia...
6: No voles més.
1: El pròxim vol, nano, que el trobes i et comença a fer cares tot el rato, eh?
2: L'auxiliar de vol t'has de fer amic, sempre. Sí, sempre. Mercè, avui dedicàvem el capítol a la cantimplora.
3: Parlem de les cantimplores.
2: Sí.
3: Com has dit a l'inici, la cantimplora és un element indispensable pels soldats. Mm. És curiós perquè els exèrcits diferents sempre han creat models diferents. Per exemple, cada país té... I cada exèrcit té el seu propi estil de cantimplora.
2: Ah, sí?
3: No?
2: Ah.
3: Sí.
6: I quina cantimplora té l'exèrcit aquí a Catalunya?
1: Bueno, primer hauríem de tenir exèrcit.
2: No tenim.
1: Cantimplores, però exèrcit no.
3: Exacte. No. Nosaltres pugem al Puigmal.
2: Tenim l'espanyol d'exèrcit, nosaltres.
3: Sí.
2: Tant per atacar-nos com per defensar-nos.
3: Sí.
2: Tenim contractats per les dues coses.
3: Sí.
1: Ja està bé.
3: Tot ells. Sí. Les cantimplores de l'exèrcit americà sovint tenen una tassa metàl·lica encaixada.
2: Mira.
3: I té versatilitat. Serveix tant com per beure com per escalfar. A l'exèrcit britànic es va fer molt famós el kit cantimplora, que portava un petit fogonet ja per fer-se el te, així.
2: Mira,
3: ràpid.
1: Collons, quins pijos, no?
3: Els agrada molt el te. Ja, no sé. Bueno,
2: sí. I les espanyoles? Com són les espanyoles?
3: T'explico les franceses, primer?
2: Les franceses, vinga, les franceses.
3: Les franceses recorden el disseny d'ampolles de vi. Les espanyoles, res.
2: No tenen res.
3: Cantimplores.
6: Són simples.
3: Són barates.
6: Si
2: els hi va tornar a caure la bandera, no fa gaire. Si no se'n surten, no hi ha manera. Deixeu-ho estar, no el torneu a aixecar més. Si no us surt, deixeu-ho estar. Hòstia de Déu, quina gent. En fi, Xavi, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
0: A vosaltres.
2: Que vagi
6: bé. Salut!
7: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. No esperis que t'entrevistin al Foraster si vius a Granollers.
2: Arnau, Laia, la cantimplora.
3: Sí.
2: Com ho relacionem amb música? Canta i plora.
5: No, cantimplora i
8: però
5: música.
8: Home, doncs
5: estàs parlant amb la persona adequada.
2: Per què?
5: Jo vaig ser durant molts anys membre de l'esplai Witchy Witchy de Tona.
2: Ai, Déu meu.
3: Witchy Witchy.
8: És que
2: està fantàstic
8: aquest
2: tema. O sigui, té un nom de secta?
5: No. I a més, no només era membre de l'esplai Witchy Witchy, sinó que a més era el que tocava la guitarra.
2: Home,
1: ja va sortint tot, ja.
5: Què? Vine a dir-m'ho aquí.
2: Aviam, i llavors què farem? Músiques de l'esplai Witchy Witchy?
5: Músiques que vinculen la cosa musical amb l'excursió, amb aquestes expedicions muntanyenques, frenètiques i
2: xiruques.
8: Haig de dir, Arnau, que amb aquesta guitarra has reencarnat una mica aquest esperit amb aquestes enganxines de hippie que portes, eh?
2: Sí.
8: No penseu?
2: Sí, portes molts de desigues de la guitarra.
5: Això és combatiu, no té res de hippie, és el contrari.
8: Però saps les típiques guitarres d'enganxines.
5: Mira, la meva última adquisició és la cara de l'Àlex aquí.
2: Tens un adhesiu de la cara de l'Àlex?
5: Sí.
2: Déu meu senyor.
5: Bé, som-hi, anem per la secció, sisplau.
8: Avui agafem la motxilla i la cantimplora perquè ens n'anem d'excursió. Perquè farem un repàs d'aquelles músiques que han acompanyat els joves excursionistes i els no tan joves, també. Començarem pujant dalt del

0: nit freda. Home, jo era, de l'agrupament Escolta Arrels La Salle.
1: Home, en aquest cas, qui l'interpreta aquí i qui va ajudar a popularitzar-la arreu del moviment excursionista van ser els Esquirols, gràcies a aquesta versió de l'any 1973. Però els autors de la peça no eren pas ells. En aquest cas, qui la va escriure va ser el compositor usonenc Santi Riera, de Sant Julià de Vilatorta,
0: mira,
1: i el lletrista garriguenc i també farmacèutic, peculiar combinació, sí, Martí Sunyol.
2: Pujarem dalt dels cims, en efecte, és una cançó catalana, però en aquest repertori muntanyenc també hi trobem adaptacions de peces d'altres procedències que, un cop traduïdes al català, també han acabat formant part del cançoner imaginari de caus i esplais del país. Sabeu que és bastant divertit. Jo quan tenia 12 o 13 anys em vaig apuntar al cau perquè vaig dir, no, és el que em falta, no?, a la llista de coses, al cau. Vaig durar 2 mesos perquè per mi, o sigui, soc tan filla del sistema capitalista que m'angoixava pensar que havia de perdre una tarda de dissabte per anar a jugar quan havia d'estudiar i havia de fer moltes coses.
0: Laia,
3: és una inversió.
2: T'ho juro, has tingut infantesa. No, però em creava angoixa, dic, on haig d'anar si ets estudiant?
4: Què estem portant al món?
0: No, no sé.
4: Em fa sentir culpable la gent gran com jo.
2: No, em sap greu, però...
0: Aneu a jugar, canalla. Aneu al cau.
4: Pobre Laia.
0: Ja està, Laia.
2: Bé, aquestes peces traduïdes al català podem trobar un cas, que és Els Pics Gegants, que aquí l'escoltarem interpretar per Toni Jiménez.
5: L'orell és pur, tranquil, el cel clareja, i el pas ben lluny encetem la cançó.
1: Aquesta és més de culte.
0: Jo no l'havia sentit.
1: No, perquè no eres prou muntanyenc.
0: Ja.
1: De fet, en aquest cas, la cançó original d'on parteix aquesta versió l'hem d'anar a buscar a Suïssa, que és una espècie allà, és una espècie de cançó patriòtica anomenada Roulés Tambours. Va ser composta per Henri Frédéric Amiel, que era una espècie de filòsof de l'època. Vivint a Suïssa, és normal que escrivís aquesta obra que homenatja les muntanyes.
2: Sí, i qui va adaptar la lletra al català va ser Agustí Vidal l'any 1935, quan tenia poc més de 20 anys. I potser el nom d'Agustí Vidal ara mateix no us sona, però si us dic que és el pare del baixista d'Elèctrica d'Arma, el Agustí Vidal,
0: sí,
2: ja el situem una mica més.
0: Ara
2: oi?
0: Sí.
2: Resulta que l'Agustí Vidal estava vinculat a un grup d'escoltes i va adaptar la peça per poder-la cantar en català amb els seus companys. I va ser tot un encert.
1: I tant. I tot i que les muntanyes que tenim aquí són més humils que les que tenen a Suïssa, poder-les pujar en condicions hem d'anar ben calçats.
5: Llegiro quantes hores passades, quanta alegria fa reviure el meu cor, quantes cançons al teu compàs volen cantades.
1: És un autèntic clàssic de les xiruques i les excursions per la muntanya. Qui l'interpreta aquí és el grup Rovell d'Ou. Però aquestes velles xiruques no venen pas de per aquí prop i tampoc de Suïssa. Resulta que venen d'Itàlia, Peyu.
0: Mira!
1: Vecchio Scarpone.
0: Vecchio Scarpone.
1: Una cançó italiana de 1953 que va quedar tercera al Festival de San Remo, que a tu et sonarà perquè allà hi vas viure de les teves nits més tòrries.
0: Sí, vaig estar en un hotel.
1: No sé si va ser l'any 53.
0: No, fa menys.
2: Qui va adaptar la peça al català va ser el pedagog i escriptor Joan Soler Amigó. I, de fet, ell és el responsable que, quan avui associem aquesta cançó en el món de l'excursionisme, del record, dels viatges i dels moments compartits, és perquè la versió, o sigui, la gràcia d'això és que la versió original no parlava pas exactament d'això.
1: De fet, parlava no d'una xiruca, sinó d'una bota militar lligada als records de la guerra i de les batalles.
2: Bé, no sabíem ben bé si posar-vos aquesta peça, però hem decidit que sí. I la música és de Carlo Donida, la lletra de Calibi i Pinky, que serien com el fell i el xori italians.
0: Calibi i Pinky?
2: Calibi i Pinky. Pinky o Pinky? Com
0: Pinky,
2: es diu?
0: Pinky. Pinky, vale. Va al revés que en castellà. Si hi ha CH, vale, es pronuncia K, i si no hi ha l'H darrere, vale, és X.
2: Doncs Calibi i Pinky.
0: Pinky.
2: Qui la interpreta és el cantant Gino Latilla.
5: Vecchio scarpone, quanto tempo è passato. Quante illusioni fai rivivere tu.
0: La veritat que sí que desperta il·lusió.
1: Records de la guerra. I deixem els italians i tornem a Catalunya. I escoltarem Uri Geller i Los Cucarachas, que van fer un autèntic monument a les excursions infantils. Ara no us sonarà aquest nom, però us garanteixo que quan sentiu la primera nota de la peça ja els ubicareu.
4: Home, per cert, Uri Geller era el que torçava les culleres.
1: No, sí, no és aquest, no és aquest, és un altre, ja ho veuràs. El nom parteix d'aquí, però és una referència còmica en aquest cas. Per cert, que Uri Geller i Los Cucarachas tornen. A partir de l'octubre estaran altre cop sobre els escenaris. Esperem retrobar-los...
0: Ja els portarem a la
1: muntanya. Música, mestre.
0: Home!

0: d'acord?
1: Obra mestra, eh?
2: Sí, total.
1: Sens dubte.
3: Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
4: A la muntanya!
2: Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Bé, en efecte, són aquests californians que ens interpreten Tip of My Tongue, una peça que van publicar l'any 2022 al disc Return of the Dream Canteen.
0: És la meva adolescència, Red Hot Chili Peppers.
1: Bé, però aquesta peça era del 2022.
0: Ja era més granadet aquí.
1: Bé, la qüestió és que l'esperit...
0: Però jo escoltava aquella de... Ara diré una i no serà de Red Hot. I how long, how long...
1: Sí, doncs bé, resulta que quan eren petits, en Flea, el baixista de la banda, i l'Anthony Kiedis, el cantant, van anar junts d'acampada. En un moment d'aquella aventura, en Flea va anar a buscar aigua al riu amb la seva cantimplora i amb la del seu amic, amb tanta mala sort que li va perdre el tap.
0: Hòstia, tu.
1: Sí. Oh. L'Anthony va estar enfadat durant uns dies per culpa d'això. Però aquella experiència no els va distanciar. Si heu estat atents al títol del disc que us he anomenat, Return of the Dream Canteen, el retorn de la cantimplora somiada,
0: mira,
1: us adonareu que ells mateixos van homenatjar aquell entranyable moment infantil en aquest disc.
0: Doncs escoltem els Red Hot Chili Peppers i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui tenim el Brut.
1: Sí.
0: No és que sigui Brut, sinó que es diu Brut.
1: Se li diu Brut.
0: El Brut, que és mig mastí i mig pastor alemany. Mm. Té un any i és d'en Joan. Veiem.
1: Ah, molt bé. A veure, en Brut. Oi, que maco.
2: T'ha cansat aquest gust.
0: Oh, i és que està creixent, pobret.
1: Tenen un problema una mica amb el sòcol? O què passa aquí a l'escala?
0: Sí. Te'l veig.
1: Han ficat un cartró...
0: Sí, ja ho veig.
1: No sé què és, allò.
3: No sé.
0: És igual.
3: Que mal acabat.
0: És de Cornellà de Llobregat.
3: Que mal acabat.
0: El Brut.
3: És un fuster.
0: És un fuster brut.
1: El fuster els hi ha acabat malament l'escala, aquí.
0: Va, en Brut viu a Cornellà de Llobregat.
1: Quan envieu fotos del gos, feu planos generals ben grossos, que el que ens agrada més és comentar la casa. El gos tant ens fa, de fet.
3: Envieu fotos... És que jo com veig aquestes obres.
1: Què t'ha passat? Hòstia. Vols dir que no t'ha quedat l'eunuc?
3: Tirem.
0: En Brut s'ha de dir que és molt obedient i molt noble.
1: Sí.
4: Doncs un gos obedient ens va com en ell al dit, perquè avui visitem un líder espiritual d'aquells a qui els seus seguidors obeeixen en tot moment.
1: Avui passegem el gos per Wasco, a Oregon, als Estats Units d'Amèrica. Som a l'estiu de 1981.
3: Oh, collons.
1: Oh, yeah.
0: De moment tot va bé.
1: Sí. Ah. Ens situem davant d'unes terres que anys enrere havien estat un ranxo, però que actualment no tenen res a veure amb el seu passat. S'han tornat àrides, desèrtiques, han perdut la seva essència ramadera i s'han transformat en un sorral enorme on difícilment hi creix la vegetació.
3: És una mala gestió del sol, això.
1: Sí, senyor.
3: Els nitrats han fet malbé la terra, llavors aquí s'ha d'aplicar una agricultura regenerativa.
1: Ja els hi enviarem una carta i els hi explicarem, Xuriguera.
5: O els hi enviarem a Xuriguera i els hi vas explicar.
1: Ah, exacte. Per tot i aquelles terres que han perdut el seu valor, hi ha un inversor que ha pagat una fortuna per comprar-les. N'ha pagat, atenció, 6 milions de dòlars de l'època.
2: És que si al final hi ha una cosa que et car de gràcia, acabes pagant.
1: Sí, senyor. El tema és que els terrenys només estaven taxats a 200.000 dòlars.
2: És que al final si ets un imbècil i t'acaben estafant.
1: També és veritat, sí. Per saber si aquell preu és just, cal saber les dimensions del terreny. Sense dades tampoc podem jutjar gaire, no? És un terreny molt gran, eh? Estem parlant de 26.000 hectàrees.
2: Calla, boig.
3: Déu-n'hi-do. A veure, per orientar-nos, Peyu, 26.000 hectàrees, quants camps de futbol són?
1: Doncs tenint en compte que una hectàrea és, un camp i mig,
3: més o menys,
1: uns 36.000 camps de futbol.
2: Oh, collons, són moltes porteries, això, eh?
1: No, però el camp de futbol al ras te'l venen, eh?
2: No hi ha porteries.
1: És només perquè facis una idea. No hi ha les grades i tot plegat.
2: I vestidors.
1: No.
3: Ni les banquetes?
1: No, la comparativa és només per saber l'extensió de terreno.
3: Però fem una comparativa, no hi ha la... Això sempre m'havia imaginat en porteria.
1: No.
2: I per què no es fa amb pistes de tennis, doncs?
1: Sí. No sé, perquè quanta és més petita.
2: Bueno, però... Seria espectacular, dius, 80.000 pistes de tennis. No? 150.000 pistes de pàdel. 380.000 pistes de petanca. 980.000 pistes de curling. Saps? I pots anar fent esports petits.
1: Sí. 400.000 milions de didals. Per exemple. Compte que l'inversor... ha pagat tots els diners d'una sola tacada, eh? Hombre. Ho ha pagat, com es diu en català, a tocateja, eh? Com els bons, com els pagesos, que durant un esmorzar es treuen un feix de la butxaca i et pregunten, nano, com en demanes d'això?
3: Amb la goma.
1: Aquí els atès.
0: Escolta, portem dues pàgines de guió i no has dit res del Brut encara, eh?
1: És veritat,
0: del
1: el gos. Doncs espera't. Anem amb el gos... Al nostre costat, no patiu, en Brut està bé. Està quiet, és obedient, ja sabeu que és un gos molt obedient.
2: Obedient.
1: Doncs el tenim aquí creient, com sempre. I anem al que és important, perquè hi ha algú que ha comprat aquest terreny. Per què l'ha comprat, no? Resulta que l'han comprat per instal·lar-hi una comuna religiosa provinent de l'Índia.
2: Una secta, que us vulgui dir.
1: Eh?
2: Una secta?
1: No.
2: No és una secta?
1: Sí que ho és.
2: Ah, vale.
1: Volen instal·lar-hi una secta.
2: Veus.
1: Aquell sacarral... l'ha comprat el gurú... Bueno, l'ha fet comprar el gurú més important de l'Índia.
6: Sí, home, sí, en Gandhi.
1: No. Som al 1981. En Gandhi ja se l'han menjat els cucs fa temps.
3: Bueno, menjat.
1: Se li ha fet una mala gestió del sol.
3: Sí. Els cucs el deuen ben llepat, perquè no hi havia gaire
1: menjar allà. És veritat.
2: Ah, l'escurat. Però escurat sí, eh?
1: Sí, l'os...
2: m'agrada més escurat que menjar.
1: Ah,
2: a mi em portes un Gandhi.
3: Arrebossat.
2: Arrebossat i m'acabo.
1: Arran de l'os és el més bo.
2: Sí.
1: El més bo. El gurú d'aquí us parlem més en Bhagwan Sri Rajneesh.
6: Tu què és aquest Pokémon? No, no el conec. No?
1: És un gurú indi. Li direm simplement Osho, que és com se'l coneixerà més endavant. Vol dir, Osho vol dir experiència oceànica. Osho.
6: Està molt bé, eh? Està bé.
1: Osho, està bé, no? És ben parit, no? És bon nom.
6: Jo vaig fer de Gandhi.
1: Sí, que és veritat.
6: El capítol que
3: gran
6: vaig
3: paper,
6: fer de Gandhi.
3: Sí, sí, sí. Va ser molt aplaudit.
1: Sí. Però no té res a veure, eh? En Gandhi i l'Osho són completament diferents. L'Osho és molt crític amb en Gandhi perquè detesta la pobresa i la misèria. L'Osho passa de tot això, eh? Ell és partidari de gastar calés, de gastar fort. El pensament de l'Osho promou que una vida plena s'aconsegueix des de la riquesa. És un tauró dels negocis, ficat en el cos d'un gurú espiritual. I això fa que els seus fidels siguin gent rica. Els atrau perquè parlen el mateix idioma.
3: Oh, no és pas burro, no, eh?
1: No.
3: Ves-ho al darrere.
1: El més curiós és que sempre els acaba enredant perquè li entreguin els seus diners i les seves possessions. Entren a la secta, estan podrits de calés, i un cop són a dins acaben pobres perquè ho donen tot a la comunitat.
2: És com ho fan el PSOE, però al revés.
1: Hòstia. Més o menys.
2: Sí. Si ho compares,
1: sí.
2: Són iguals. Ah, s'assemblen.
1: No.
2: Ah, hi ha petita diferència, però és això.
1: Hi ha un altre tema a la secta de l'Osho que n'hem de parlar. És el sexe. Com tot bon líder espiritual, el nostre amic va calent com una teia. Es dedica a predicar i practicar el sexe lliure amb les feligreses. De fet, se'l coneix com el gurú del sexe.
2: Ah, mira. Ja. Ara anava a fer una broma del PSOE, però molt bé.
1: No cal.
2: Sí.
1: Recordem que som al 1981. Hem vingut amb el nostre gos, en Brut, perquè avui ha de venir l'Osho, i abans que arribi heu de saber que està en procés de reclusió. Fa uns anys que gairebé ningú el veu ni parla amb ell. Fa silenci.
3: El gos o l'Osho?
1: L'Osho. Això és perquè està fotut, té la salut delicada.
3: Ai, carai.
1: Això sí, no hi ha dia en què alguna de les seves fidels no li toqui passar una estona per la seva habitació.
7: Germanes! El nostre estimat líder necessita que alguna de vosaltres el visiti una estona per tal de curar-la. Alguna voluntària?
8: Ai, sisplau, jo!
7: Jo no
9: me vull venir.
8: No, jo.
9: No, deixa-me una mica, de veritat.
7: Estimades, no heu de patir per res.
9: Sempre hi va ella.
7: No heu de patir per res, perquè si voleu, sisplau. Podeu anar-hi totes dues.
9: Sí,
7: tant que sí, com més sereu, més el podeu curar. I tu, narrador, si t'interessa, també pots visitar-lo.
1: No.
7: I aquest gos que portes, també pots portar-lo.
1: No, ja sé com el curen. Jo amb aquest, no passo, no hi aniré. A tot això podem seguir relatant com està la situació del lloc on som. Resulta que els seus fidels estan construint un gran poblat en aquests terrenys. Tots els seguidors de l'Osho viuran allà.
9: Ai. I és que mira, avui estic baldada, eh? Porto una hora ja picant pedra, després he anat a curar el mestre.
1: Com l'has curat? Jo us...
9: Bueno... Vine tu,
1: què
9: dies?
1: No, que ens passarem la mar de bé.
9: Bé, i ara, és que de veritat no em puc sentir més feliç a la vida perquè estic tan contenta d'estar aquí on sóc, al present,
1: sí,
9: el futur,
1: tens el
9: que demà
1: cervell,
9: hi tornaré.
1: El cervell ben del dret i del revés, eh? L'han ben netejat, eh? De cop es produeix un moment d'expectació enorme. S'acosta un cotxe i sembla que a l'interior del vehicle hi ha l'Osho. En aquests moments hi ha uns 500 fidels per aquí i tots s'han tornat com bojos quan l'han vist a venir.
10: És el líder, l'Osho! El líder!
9: Líder!
10: Hola!
9: Líder!
2: Ja està? És tot això? Estic una merda, no?
1: Sí, noi. Ja us ho hem dit que fa temps que no parla. Però us prometo que els seus fidels estan encantats. Només veure passar el cotxe, eh? Per cert, us dono un detall que us agradarà. Sabeu amb quin cotxe anava, l'Osho?
3: No,
9: amb què?
1: Un Rolls Royce, tu.
3: Què dius?
1: Li agraden.
3: No té pas molt gust,
9: a mi també m'agraden.
1: Ai, no és l'únic que té, eh?
3: Ah, no?
1: A l'Osho li encanten els Rolls Royce. De fet, en té 93.
2: Home, a veure, ja són macos, però 93 cal. Tia.
1: 93 i té UVs, eh?
2: Hòstia, imagina't.
1: Els 93 que té li han regalat els seus fidels més rics. N'hi volien regalar 365 perquè tingués un per cada dia de l'any.
2: Que maco.
1: Però han fet curt, noi.
2: Oh, pobre.
1: Sí, ara sap greu.
2: Ah, sí.
1: Sí,
2: perquè dius dimecres que ve, quin gafo.
1: Ara què?
2: Ara ja els he acabat tots.
9: Ara de repetir.
1: Avancem unes setmanes. En Brut se sent com a casa, el nostre gos, eh? Aquí tothom és molt obedient, amb les normes, com ho és ell. Els fidels de l'Osho fan les pregàries que toca sempre que els ho demanen. Treballen com bojos, sigui construint cases noves o produint jerseis i roba als tallers que gestiona el seu líder.
9: Ah, que tenen la marca aquella de calces i sostens, no? Les botigues aquelles.
1: Eh?
9: Les botigues aquelles de calces i sostens.
1: Botigues de què?
9: Osho.
1: Osho.
9: Osho.
1: No és l'amo d'Osho.
9: Ah, no?
1: No, va sense Y. O les dels sostens és amb Y, Osho.
3: I
1: és de l'Amancio Ortega, això, em sembla. Més
9: ah, sí. I en té del del Rolls Royce?
1: Del Rolls Royce, l'Amancio Ortega?
9: Sí.
1: No. Es veu que és un tio tan auster.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Pobre.
1: Va començar amb un graig.
3: No,
9: i segueix el graig.
1: I allà va començar amb un graig, no sé si específicament amb el tèxtil, però va començar amb un graig.
3: Centrem-nos.
1: Sí. El fet és que a l'Osho li encanten els calés. Creu que aconseguir la salvació i tenir la butxaca plena no té per què ser incompatible. Sobretot si és la seva, la butxaca.
9: Mira, jo la veritat és que sóc pobra com una rata, eh? Sí. Això sí que ho he de dir.
1: Sí.
9: Estic treballant com una idiota i el meu líder, no?, doncs de vegades l'he d'anar a curar, que em fa servir com de concubina, eh? Però és que de veritat, és que us ho juro, si estiguéssiu dins meu,
1: sí,
9: sóc tan feliç.
1: Se't nota.
9: Però tan feliç.
1: Nota. I els teus pares deuen estar contentíssims,
9: sí,
1: també.
9: Sí.
1: Que quedi clara una cosa. A diferència de les sectes, on només sóc el líder, aquí tothom es refrega, eh? Van tot el dia drogats amb LSD i ayahuasca. I allò és embolica que fa fort.
2: Oh, collons, al final m'hi acabaré apuntant jo.
1: Ah, és que al final entre tots el comprem, un Rolls Royce, eh?
2: Sí, home, i tant, mare de Déu.
1: I anem allà i goita.
2: Home, tu, hòstia, dius, què fas avui? Surs? No, em quedo a casa. Oh, collons, si sortiria. Sí. Oh, collons, si sortiria. Sí, sí.
3: Ara
2: et veies aquí, eh? Veies allà refregant fort, eh?
1: Estava allà. Allà hi ha tanta fragmenta que l'Osho acaba demanant als seus fidels que s'arreglin els baixos per evitar que allò acabi semblant una guarderia.
3: Que s'arreglin els baixos vol dir operació...
1: Que s'arreglin els baixos una mica. I ho accepten, eh?
9: De tallar per aquí i per allà?
1: Bueno, jo no em feu entrar en detall. Ho accepten perquè estan bojos pel líder i farien el que fos per l'Osho. Senten tanta devoció per ell que s'arriben a plantejar independitzar el lloc on viuen, tu.
3: Cada cop m'encanten, m'agraden més, eh?
1: Sí.
3: Volem votar!
4: Xuri, pel que explica en Paiu, crec que allà el que diuen és volem fullar!
1: També.
3: Tot plegat. Una cosa no tiro l'altra.
1: No.
2: Cap paper a terra, va, plegalla, fullem.
3: Cap condó a terra.
1: Han traçat un pla per guanyar les eleccions i independitzar-se. El primer pas és comprar un poble veí i annexionar-lo, per ser encara més grans. Aquí no ho vam tenir en compte, això, el 2017.
3: No, annexionar...
1: No, hem pogut comprar Andorra i annexionar-los, per exemple, ser més grans.
3: Bueno, es va arribar a dir, eh?
1: Ja. Després volen empadronar vagabuns per inflar el cens electoral i tenir més vots. I per acabar volen enverinar els votants de l'oposició per assegurar-se la victòria.
3: Hòstia, això és tenir clara l'estratègia de partit,
1: sí.
3: Sí.
1: Aquí sí que hi ha un full de ruta, veig.
2: Aquí no es va rumiar prou, no, eh? Ara veig.
1: Per fer-ho intoxiquen les amanides dels bufets lliures amb salmonella.
2: Bueno, mira, sort que als Estats Units les amanides tampoc no les toquen gaire.
1: Bueno, doncs tot i no tocar-les gaire, envien 750 persones a l'hospital.
2: Oh,
1: i en volen més. El seu següent pla és enverinar tots els pous d'aigua propers. Però, per sort, el pla fracassa. El clor que hi ha als pous fa la seva feina i elimina els bacteris. Es descobreixen les intencions de la secta de l'Osho i comença el seu declivi. Les males llengües comencen a córrer i la desconfiança s'apodera del dia a dia. La situació es torna molt tensa, fins al punt que l'Osho parla públicament per desentendre's del merder. Fa una entrevista en què diu que aquelles bogeries no van ser idea seva, sinó, atenció, de la secretària,
2: home,
1: a qui acusa de ser una boja i una feixista.
2: Home, això és d'un nivell molt baix, acusar la secretària.
1: Sí, tot i que ho he vist fer alguna vegada, també.
2: I més d'una.
1: Amb algun directiu.
2: Ja pot ser.
1: Ara també... No, és que... Va ser la secretària que em va dir que em follés totes les noies.
2: Sí.
1: És raro, també.
2: És molt raro.
3: Com argument és raro.
1: És estranyot.
3: Sí.
1: Sap que si els jutgen, ho té negre. De manera que l'Osho agafa un jet privat i intenta fugir dels Estats Units. Però no se'n surt. El pilot fa una escala per omplir el dipòsit de combustible i la policia aprofita el moment per arrestar l'Osho. L'envien al calabós fins que al final l'expulsen per sempre del país.
2: Quin final.
1: L'Osho, eh?
2: Home, pobre Osho.
1: L'Osho! Tenim un gos, eh? Un gos que no sabem si ha sobreviscut o no a aquesta història, en Brut.
9: Sí, i jo aquí sóc amb la Malena, que d'on ets, Malena?
8: De Mataró.
1: Malena de Mataró. Mataró és dels llocs de Catalunya on hi ha més gossos, eh?
3: Ah, sí, no ho sabia.
1: Sí. Malena, què se n'ha fet de les terres on hi havia la comuna de l'Osho? Si l'encertes, l'Osho... No, l'Osho ja és mort. El gos, en Brut, sobreviu o es mor? A. Actualment hi ha un campament ultraconservador. B, un parc d'atraccions, o C, un ranxo de vaques.
8: Jo crec que un ranxo de vaques.
1: Un ranxo de vaques, eh? Un gosset que només té un any.
2: Sí.
1: En Brut.
2: Ai.
3: Maco que era.
1: És...
8: Ai, la muntanya.
1: Mort.
2: No.
9: Pobre, un any, no has tingut pietat.
1: No. Ha anat així, tu. Ah. Ai.
3: Estan
1: publicant
3: amb sectes.
1: Un gosset d'un any que ha traspassat, eh? Podem estar parlant d'una de les pèrdues més dures que hem tingut aquesta temporada. En Brut era molt jovenet, hòstia, i segurament per això ha acabat a la secta de l'Osho. L'han aconseguit convèncer i s'hi ha afiliat. Seguia amb devoció les ordres del líder i ha participat en l'enverinament del pou d'aigua. I, és clar, sent un gos, li ha vingut set, ha begut aigua contaminada.
2: Oh, que vols, que
1: i això que a hores d'ara el tenim al cel dels hippies, tu, pobret.
2: Bueno, mira.
1: Com a mínim s'ho ha passat bé.
2: Sí, no, sí. I allà dalt també amb els hippies.
1: Sí, i tenint en compte la secta, has de poder follar.
2: Oh, mira. Ja,
1: fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esprit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern de la Generalitat afirma que continua amb el pla pilot perquè els instituts que ho demanin tinguin Mossos de paisà, després que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio aquest dimarts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el donés per aturat a causa de les crítiques dels docents. L'executiu insisteix que la prova pilot es manté i que és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu del govern, Sílvia Pagès.
2: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins a l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament el projecte. Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges.
3: El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre.
1: Acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. La situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors són els punts que dificulten més l'entesa, a part de l'augment de plantilla. Els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
3: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment als creueristes que estan menys de 12 hores a la ciutat. David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
4: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
3: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
5: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
3: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos que es votarà el 2 de juliol.
1: Esports, aquesta hora ja ha debutat l'actual campiona del món. L'Argentina de Leo Messi s'enfronta des de les 3 a Algèria. Aquesta matinada Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. I abans, aquest dimarts al vespre, França ha derrotat el Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. A primera hora del matí, hora nostra, a les 6, es completarà la jornada amb un Àustria-Jordània.
3: El Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3.
1: I en MotoGP, el pilot Àlex Márquez té la intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP, el Gran Premi de la República Txeca, després d'un mes de baixa. El petit dels germans Márquez haurà de rebre, en última instància, el vistiplau definitiu dels metges del Mundial.
0: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una... La solució amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
12: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya
6: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com estàs?
1: Doncs mira, llegint un WhatsApp de la Mònica que ens dedica que tinguem bon programa.
0: Ai,
1: bon
0: gràcies.
1: Programa, Elisenda.
0: Gràcies, Mònica,
1: fantàstic.
0: Bonica. Des d'on ens escriu la Mònica?
1: Et dediquem al programa. Doncs jo diria que ens escriu des de Caldes de Montbui pel missatge que envia i que ara no puc llegir, però que llegiré després.
0: Spoiler, sí. Spoiler. Avui us ho dic, cremaran els telèfons. Comencem a apuntar ja. 93-207-474-677-38-77-19. Enquesta també. Hem llançat una enquesta. Per tant, si voleu saber quina enquesta és, heu d'entrar al Club de la Solució. No formeu part del Club de la Solució, tietes. És molt fàcil. Ens escriviu un WhatsApp al 677-38-77-19. Us rematem un enllaç. I allà podeu clicar per entrar en exclusiva en aquest Club de la Solució.
1: Bravo.
0: On es llancen enquestes en exclusiva, vídeos en exclusiva, material en exclusiva, que després no es penja xarxes,
1: no,
0: eh? Vull posar un valor, això.
1: Jo quedo allà, eh? Quedo allà. És com el forat de negre. De
0: un dels nostres convidats va fent, sí. Dono fe. Ara ho presentarem.
1: Avui hem convidat Premium, eh?
0: Avui rebenta l'antena de Catalunya Ràdio. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lídia Discípio. I avui és dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Un fort aplaudiment per la Brigitta Lamour. Com estàs, Brigitta?
2: Bon dia, radioients i radioientes. Un record per totes les persones que estan malaltetes.
0: Ai,
2: que
0: sempre,
2: escolten,
0: eh?
2: I encantada, nena, perquè qui millor... Ja digues de què va el programa, nena, que m'ho faig saber.
0: No, encara no.
2: No puc, eh?
0: Vols que ho digui ja?
2: Per favor, algú.
0: Avui us portem una solució que crearà conflictes a les llars catalanes. Avui volem saber... Quina és la festa popular més icònica de Catalunya?
2: Oh! La Mercè.
0: Ja va fer trampa, eh?
1: És que no se'n pot estar. A mi d'aquests capítols que fem de les batalles...
0: Espera, mira.
1: Va, si no, va quadrar-ho, però bueno, és igual.
2: Re, oli!
0: Deies, Fran?
1: No, que anava a dir que d'aquests capítols m'agrada perquè dividim Catalunya en dos.
0: En dos o en 50,
2: eh? O en 50.
1: Però avui en més, potser, però m'agrada dividir Catalunya, és fantàstic.
0: Ens agrada molt dividir Catalunya. Avui ja us aviso, línies obertes, perquè volem saber com reflecteixen les festes populars la identitat de nosaltres, del nostre poble català. Què ens atrau més, la Festa Major de Vilafranca o, per contra, el Carnaval de Vilanova? Ens agrada més la Calarre de Cervera o les Santes de Mataró? Les festes d'altura o les Falles del Pirineu? En una festa popular, als catalans, ens agrada més el menjar o el folklore, el foc o l'aigua? Ai, senyor, quantes preguntes i no sé si tindrem resposta. Tenim persones autoritzades que ens ajudaran a triar la festa més icònica de Catalunya. Una d'elles, la Brigitta, que ja l'hem saludada.
2: Ai, sí, la Mercè.
0: Què defensaràs, Brigitta?
2: Crec que la Mercè.
0: Doncs tenim més gent aquí a l'estudi. Mireu, Eudald Feliu, un aplaudiment, molt bon dia.
3: Què tal, com esteu?
0: Com estàs, Eudald?
3: Contentíssim de ser aquí a la solució.
0: L'Eudald és redactor del programa Loft, de la cosina germana de Catalunya Ràdio, ICAT, i a més, nebot d'una de les grans fans de la solució, i a més, un dels oients diaris de la solució.
3: Jo escolto molt la solució.
0: No t'obliguem, eh?
3: No, jo, és que m'interessa genuïnament, vull dir, es tracten temes interessantíssims.
0: Em mola molt perquè abans estàvem aquí i diu, jo tinc 21 anys i diu, un dels temes que més m'ha agradat, els temes que feu de criança.
3: Molt, moltíssim.
0: No
3: és narcisista. Com explicar al nostre fill que ens hem separat? Doncs mira, m'interessa molt.
0: Com a fill o com a pare?
3: No, com a res, perquè sí que soc fill, però no soc pare, vull dir, no...
0: Però al final és com explicar les personetes.
3: Exacte.
0: Et serveix per nebots, etcètera.
2: És que és veritat, nena, que fem un programa que és sobretot per gent curiosa, amb ganes d'aprendre, nena.
0: Tingueu l'edat que tingueu, ho sabem, que sou diversos, amb edats diverses, i si sou curiosos, la solució és el vostre programa. L'Eudald és una persona autoritzada per parlar de festes, a part de perquè ens agrada i ens cau bé, perquè va guanyar fa uns anys...
2: Ai, què va guanyar?
0: Una de les beques, fliparàs, Brigitta, Propulsió, que és una beca del Departament de Política Lingüística. A veure, explica'ns què és això, Eudald.
3: Són unes beques que fa precisament el Departament de Política Lingüística de la Generalitat per promoure el català a les xarxes. Llavors tu presentes un projecte audiovisual de 9 capítols o 10 capítols sobre diferents temàtiques. I jo precisament vaig decidir parlar de cultura popular i de tradicions, i buscava el que buscarem avui, que és la millor festa de Catalunya.
0: Bàsicament li hem robat el tema a l'Eudald. Li hem robat el tema per fer una solució. Ara ens ho deia, arran d'això va fer una sèrie de vídeos explicant diferents festes de Catalunya, com per exemple la processó de la mort a Verges.
4: Perquè ja no cal tenir-li por, perquè cada Dijous Sant, la mort a Verges...
0: Balla. Per tant, l'Eudald ens ajudarà a vertebrar aquest mosaic de les festes més icòniques del país. Eudald, quins tres elements diries que defineixen la majoria de festes icòniques de Catalunya?
3: Mira, t'he de dir que n'he vist moltíssimes. Mm-hmm. De fet, des de l'any passat que no paro de voltar, hi ha una cosa que tenen moltes festes, que és recorregut. És a dir, una baixada, un moment on les persones que formen part de la festa es reuneixen i van d'un lloc a un altre. Mm-hmm. Per exemple, el Carnaval de Solsona, la baixada dels gegants que van a rebre el rei Carnestoltes, la dansa de la mort, volten pels carrers de Verges. Ah. La baixada de l'Àliga de Tarragona, baixa. Vull dir, hi ha aquesta cosa que dius... Hi ha un moment de moviment. Mm. I també hi ha molts moments d'espera, que jo crec que és una de les coses... que és el que fan que et reuneixes i t'esperes a que estigui a punt de passar alguna cosa.
0: I et dic una cosa. Sí. Molt interessant que hi hagi moments d'espera, perquè avui en dia, que treballem...

0: El foc, evidentment.
1: El foc.
0: Jo crec que com a catalans ens defineix, forma part del nostre ADN, ens corre per les venes. No sé què ens passa amb el foc, que ens encanta, des de les falles als Pirineus que van començar la setmana passada, fins als correfocs, fins als plens de la Patum.
2: I les revetlles de Sant Joan.
1: I les bèsties de foc, jo diria que som l'única cultura o de les poques cultures del món que tenen tantes bèsties de foc.
0: No en tenim moltes. Cada poble té un teatre, una església i un drac, una bèstia de foc.
1: Una bèstia de foc. Quina és aquesta teva, Brigitte?
2: Nena, doncs la porcota aquesta que tenim a Sant Antoni, al barri de Sant Antoni, per posar un exemple.
1: La porcota de Sant Antoni.
2: Però a l'Hospitalet de l'Infant tenim el Cavallet de Mar, que tira foc. Preciós.
1: Que contrari, no?
2: Sí, senyora.
1: Interessant. A casa teu, Eudald?
0: A Berga.
1: A Berga.
0: Nosaltres tenim els plens de la Patum, que és el moment més espectacular. Prop de 1.000 fuets cremen a la vegada en una plaça molt petita, que tu la veus des de lluny, i dius, és impossible que aquí càpiga tanta gent. Doncs sí, hi caben. I la gent salta al seu costat. És espectacular.
1: Hem de dir que Berga tindrà bastants punts d'endur-se el premi d'avui. Recordem que estem buscant quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Una abraçada des d'aquí també al Camell de Molins, eh?
2: Ara, nena, menciona el teu.
1: Una cua d'espera per apuntar la criatura. Hem de dir que Berga tindrà bastants punts d'endur-se el premi d'avui. Recordem que estem buscant quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Una abraçada des d'aquí també al Camell de Molins, eh?
2: Ara, nena, menciona el teu.
1: Una cua d'espera per apuntar la criatura. Aquesta solució. Un aplaudiment fortíssim per la Colla Ballester. Molt bon dia, Colla.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
3: Estupenda, pensant en les festes majors aquí a la Catalunya Sud. Us defensaré un dos per un.
1: Ai.
3: Un dos per un farem. Primer, per dates, Sant Pere de Reus, 29.
2: Ara.
3: Gran correfoc, sí, diables, la tronada. Si voleu fer l'Índio, perfecte, la nit de l'Índio. I després l'altra és Tarragona, que té una festa major espectacular. Cap al setembre ja ens n'anem. Santa Tecla. I tinc molts elements. I tinc, això que deu, recorregut, silenci, baixada. Un element espectacular, la baixada dels pilars. I a més, a Tarragona tenim la part alta, el patrimoni romà, al mar, als castells. Vinga, va.
1: La Colla ja ha entrat defensant les seves opcions, eh? Vinga, em sembla que ja bèstia. A veure, la Colla és amiga de la solució. De fet, jo m'invento molts temes i dic, és igual, busquem la Colla. Que ens defensi alguna cosa, la Colla. Ella és delegada de Catalunya Ràdio i les comarques de Tarragona. De seguida ampliarem aquesta defensa de les festes que defenses, però tu, Colla, també la tindreu sentidíssima a Catalunya Ràdio, perquè va treballar de corresponsal al Regne Unit. Colla, a nivell de coneixença, quina era la festa catalana que coneixien més allà?
3: Allà impacten molt els castells. Els castells meravellen. A més, allà hi ha la colla de castellers de Londres i la colla de castellers et serveix d'excusa per explicar-ho tot. I, de fet, jo explicava moltes vegades Catalunya a través dels castells, perquè té tots els elements nostres, té molts elements, no? Tothom hi pot participar, qualsevol edat, qualsevol tipus de persona, és una cosa que integra, una cosa que fem entre tots, i entre si no ho fem entre tots, no funciona. I a part que ja és espectacular per si mateix, no?, aquesta construcció, la música, tot plegat. Els castells per mi eren el punt que connectava el Regne Unit amb Catalunya quan fora.
2: Sí. Ja, totalment inclusiu, nena, és que és una meravella.
3: Absolut, totalment.
1: M'encanta aquesta connexió, aquesta analogia, no?, entre el poble català i la construcció dels castells. Va, de seguida entrarem en temàtica, en tema. Abans, però, us recordo que avui la vostra participació és essencial. Avui busquem quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Heu de trucar i heu d'escriure sí o sí, perquè si no, avui no ens en sortim.
4: Mira, i heu de fer el 93207474 o escriure al WhatsApp del programa. Quin és, Brigitte, el WhatsApp
2: sí,
4: del programa?
2: Sí, 77 38 77 19.
4: Doncs bravo, aquest és Brigitte. El mòbil, bravo, aquell que teniu guardat com a la solució amb
2: l'Elisenda Carot. I si us truquen, també, heu de dir, el programa de l'Elisenda, la solució.
4: Correcte, a Catalunya Ràdio. I avui amb una pregunta, doncs, evidentment, molt fàcil d'endevinar, que és quina és la festa popular més icònica de Catalunya, segons el vostre parer. Ara mateix, doncs, si haguéssim posat aigua a bullir,
2: sí,
4: ja no hi cabria. L'aigua hagués vessat, hagués sortit, del recipient. Us he de dir que ara que parlàveu de castells, ens ha escrit el Pau. El Pau té 19 anys i és casteller de la colla Joves Xiquets de Valls.
2: Home.
4: I per mi, diu, la festa de Catalunya és Santa Úrsula, perquè crec que és la festa on millor es representa els castells i el que és la identitat d'aquesta tradició. Santa Úrsula, per cert, que em sembla que és mitjans finals d'octubre.
2: Finals.
4: Tinc aquí l'Eudald, que és la...
1: L'Eudald i la Brigitte, eh? Ens passen la mà per la cara.
4: Comença el 17 d'octubre. Diu, tot català ha de viure aquesta diada per viure el derbi casteller més heavy i més tens del món casteller.
0: Això és polèmic, eh? Perquè hi ha una rivalitat en el món dels castells que uns et diuen Sant Úrsula i ara sortiran els de Vilafranca i et diran no, Sant Fèlix, aquest no en té ni idea. Vull dir...

0: embarranqueu només en castells. Avui la pregunta és clara. Quina és la festa popular més icònica de Catalunya? Podeu dir la vostra, és important. No val escriure un WhatsApp o trucar-nos i dir la festa és aquesta. No, ens ho heu d'argumentar. Volem arguments. 93-201-7474. Va, valent. Avui busquem aquesta solució vinculada a les arrels i tradicions del nostre país. Ha de començar la batalla per trobar quina és aquesta festa popular més icònica de Catalunya i mireu, li hem demanat l'opinió a una presentadora emblemàtica de 3CAT.
1: Ai.
0: Estem parlant, un aplaudiment, per la Maripau Huguet.
2: Bravo!
0: La Maripau, ara la tenim liada perquè està gravant. De fet, podeu trobar els capítols, la tercera temporada d'una sèrie que està presentant, que es diu La Sobretaula. La trobareu al 3CAT i ara estan gravant nova temporada. Maripau Huguet, que defensa aquesta opció.
3: Bon dia. Bé, a Catalunya, afortunadament, tenim moltes festes tradicionals, culturals, i totes són benvingudes i ben agraïdes i molt boniques. Però, clar, si he de defensar la festa principal o una de les més importants, més sonades de Lleida, ho he de fer i he de parlar de la Plec del Cargol, perquè enguany s'ha celebrat la 45a edició d'una plec que reuneix cada any 17.000 collistes que s'agrupen en colles. Això significa 124 colles que hi participen. No hi poden participar més colles per una qüestió d'espai, i si algú vol formar part o vol organitzar alguna colla més, doncs s'hauria d'acoplar a alguna de les 124 colles existents. Això significa un volum de públic, de gent que passeja per la plec, de visitants, que no de collistes, d'unes 200.000 persones, que això està molt aviat dit.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Jo no vull pensar la quantitat de cargols.
0: La plec del cargol, defensat per la Maripau Huguet, 45 anys d'aquesta tradició, evidentment, a Lleida. I com a festa icònica de Catalunya, la Maripau també ens explica el per què i com va començar tot.
3: De fet, va néixer de la terra, va néixer de la pagesia, va néixer de l'horta de Lleida. Una cosa que ha nascut d'una cosa tan lleidatana com és el món dels pagesos, el món de l'agricultura. Per què? Doncs perquè tota una sèrie de partides de Lleida, així s'anomenen les partides de l'Horta de Lleida, unes quantes partides, van decidir que es podrien reunir per fer un plat molt típic de la pagesia, que s'ha menjat i es menja molt, moltíssim a les torres i a les cases de Lleida, que és la cuchipanda. La cuchipanda és aprofitar el que també podríem dir-ne, diguem, diferent, però semblant a la cassola de tros, i és aprofitar tot allò que es té a casa, tot allò que es té a l'horta, i anar posant-ho a la cassola, no?, per entendre'ns. Doncs un anava a buscar unes patates, uns espinacs, els altres portaven el que fos, no?, uns cargols, llonganissa, i aleshores van decidir que per què no fer com una trobada de la cuchipanda.
0: Trobada de la cuchipanda.
1: Que és maco, nena.
0: Està donant argumentaços Maripau Huguet,
1: Poseu-vos els meus també, i a l'Eudaltin dels seus també, no, nena?
0: No m'esperava menys a la Brigitte que tingués els seus també. A tots els que truqueu, prepareu arguments. De seguida parlem amb en Karim, que el tenim a l'espera al telèfon. De fet, deixem parlar amb ell, Albert. Karim, ets aquí, eh? Karim? Ui, intenta parar, sé que vas en cotxe, intenta parar perquè vull sentir-te, va, que seràs el primer en defensar una de les festes més icòniques de Catalunya. Acabem amb la Maripau Huguet, tenim aquesta colla que volen institucionalitzar la trobada de la Chupipanda, però com s'arriba d'aquí a la plec?
3: I se'n van anar al que aleshores era l'alcalde de Lleida, l'Antoni Siurana, per demanar doncs uns diners per organitzar aquesta trobada, i en aquells moments l'Ajuntament de Lleida els va donar, als que volien organitzar-ho, 15.000 pessetes d'aquell moment, que estem parlant de fa molts anys. Però després van pensar que això hauria de derivar en alguna cosa més. I van pensar, home, si els cargols nosaltres a casa normalment els agafem, els posem en una galleda per netejar-los, perquè es purguin, o els hi poses farina, o els rentes bé amb aigua i els deixes que s'assequin bé, per què no utilitzar aquests cargols també i anar fent una cosa més grossa amb els cargols? I d'aquesta forma, com aquell qui no vol la cosa, es va començar a crear i a fer un teixit molt més gran per convertir-se en el que ara és la plec del cargol.
0: Truca en Maripau,
4: sí, sí,
0: truca en nena.
4: Li va sonar el telèfon.
0: M'encanta.
4: A la Maripau.
5: Jo hi vaig anar a la plec del cargol aquest any i vaig flipar.
0: Sí,
5: o sigui, és una bogeria, una cosa de deixar-se anar de tot, d'anar-s'ho passar bé, anar amb la teva colla. També et diré, argument en contra.
0: Ai. Epa,
1: Bueno, ha de
5: a la plec, clar, a la plec està molt bé, si ets d'allà i tens la teva penya, tens
0: però
5: la
0: si
5: teva colla.
0: Però si ara ho deia la Maripau, no pots entrar-hi, eh?
5: És a dir, pots entrar-hi com a visitant.
0: Sí, clar, però...
5: Però clar, però no té tanta gràcia. Vull dir que la gent que en forma part, ja us ho asseguro que s'ho passen, però...
0: Teta.
5: Sí, sí. Però clar, si ets de fora, doncs...
0: Això el que em deia una amiga de Lleida, em deia, home, lo xulo és formar part d'una colla o poder entrar com a amic de...
5: Exacte.
0: Però anar a visitar-ho sí, és bonic, però és més xulo formar-ne part.
5: I mengen molt, i molt bé, eh? No
0: I
5: només que... cargols.
0: I què passa si no t'agraden els cargols?
5: Hi ha opcions de tot.
0: Ah,
5: de fet,
0: val,
5: jo em vaig trobar
0: sí,
5: uns que cuinaven mandonguilles.
0: Ah,
5: sí, sí, sí, sí,
1: no passa
5: tot,
1: res.
5: Ja
1: si els peus a port, nena, tu apartes els cargols i menges els peus a port.
0: Jo ja estic convidada.
1: Ahir vaig estar a Lleida, precisament, vaig menjar peus a port amb cargols. Em van dir 4 cargols, i eren 4 cargols comptats.
0: 4 cargols, literalment. Va, 5 minutets i seran 2:15 del migdia. Avui busquem quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Carim, bon dia, estimat.
2: Bon dia.
5: Ai, Carim.
0: Avui t'hem fet parar, perquè s'ha de sentir bé això. Tenim música èpica de fons. Quina, quina festa defenses, Carim?
2: La Patum.
0: Epa.
4: Ep.
5: Molt
0: que
5: bé, Carim.
0: Solapa amb
5: molt
0: bé.
4: Però a més li diu La Patum.
0: La Patum, com l'he dit. Algun altre?
4: Clar.
0: Algun altre per defensar?
1: Tant, que n'hi ha.
2: Sí,
0: Carim, tot teu. A veure, dona'm un argument sòlid, potent, per defensar La Patum. Si voleu defensar la festa popular del vostre poble, clar, la festa major 93-201-7474. Aprofiteu, truqueu ara, que encara no hi ha molta cua i podreu participar en la solució. Carim, tot teu.
2: Vinga, la Patum és una festa amb més de 600 anys d'història i per nosaltres, pels berguedans, els anys es compten de Patum en Patum.
0: Oh, un aplaudiment per aquesta afirmació, així per començar.
5: Tens tota la raó, Carim, i a més, existeix l'any nou patumaire.
0: Què és això?
5: Sí, sí, és a dir, unes setmanes abans de Patum ens reunim tots els patumaires a la plaça Sant Pere i nosaltres comencem l'any allà, vull dir, l'1 de gener.
1: I tu ja estàs al 2027?
5: Sí, sí, tant.
1: Bé, l'any patumaire serà 600 i alguna
5: cosa,
1: no?
5: Es compta des de la Patum 0. No, això és broma, no ho sé, però...
0: Any patumaire, m'encanta, eh? Dos inicis d'any. Algun altre argument, Carim, tot i que aquest m'ha semblat molt espectacular?
5: Brutal.
2: El meu pare té el rècord de salts de plens.
5: Què dius?
2: Amb 204 i pico salts de plens, em sembla 204 o 205 salts de plens. I jo he estat el seu acompanyant des de l'any 91.
0: Ostres! Un aplaudiment per a Carim. Posa'ns en context, Eudal, el salt de plens, sí, per la gent això? Que no ho conegui.
5: El salt de plens és, per mi, l'element més espectacular de la Patum. És, reuneixen més de 100 plens, que són com uns dimonis que van vestits amb vidalba, que és una herba que creix als marges del Berguedà i de molts altres llocs, i que serveix doncs, per protegir-se del foc. Pensa que és una tècnica, els vestidors de plens, que s'ensenyen entre ells. Vull dir que passa de pares a fills de generació en generació. Suposo que ara sí, però vull dir que és una cosa que es té constància de que els diables d'arreu de Catalunya, doncs, primitivament, segurament o molt probablement, s'assemblaven al que són els plens. Llavors s'ha mantingut com si fos un reducte, com si fos la Gàlia, no? Una mica allò... es manté només allà, aquesta manera de vestir diables, i porten tres, és a dir, 6 fuets al cap, 2, 3 per banya, i 3 a la cua. Per tant, 9 fuets cada ple, fuets és la manera que li diem petardos allà a Berga, i que cremen simultàniament amb una música que és de les més mítiques de la Patum.
0: I escolta'm, Carim, ara ens deies 200 i escaig, el teu pare. A casa entenc que guardeu aquestes vestimentes que ens deia ara l'Eudal, oi?
2: Sí, tots els membres de la família tenim traje propi, tenim caretes pròpies, però saltem amb les caretes i els elements que ens proporciona la colla de vestidors de plens.
0: Boníssim.
2: Però, antigament nosaltres teníem els nostres propis vestits i els fèiem servir com a tal. Per
0: Carim,
2: saltar el salt,
0: tu ara em deies, des de l'any 90 i escaig, tu ara, pregunta una mica indiscreta, tu tens criatures o penses tenir criatures per passar-los aquest llegat?
2: Tinc dos fills, un de 23 i l'altre de 20, i evidentment salten de plens i jo els acompanyo.
0: Ara sí, m'agrada.
4: Bravo.
0: Totes tres generacions fent salts de plens. Carim, t'agraeixo moltíssim la teva trucada. Queda defensadíssim Berga, i ara hi anem també amb l'Eudal i els seus arguments. Una abraçada, bonic.
2: Moltes gràcies.
0: Fins ara.
2: Visca la Patum i visca Berga.
0: I visca la solució.
2: Adéu,
0: adéu. Què més ens diuen,
4: que,
0: Fran?
4: Bueno, d'entrada ens diuen que aquest any a l'aplec del Cargol es van menjar 14 tones, ens ho diu la Isabel, i vota per l'aplec del Caragol. L'Albert introdueix una que encara no ha sortit, que són les caramelles de Súria. Aquest és el vot de l'Albert. I la Isabel vota per una que celebrarem la setmana vinent, que és la nit de Sant Joan, perquè diu que és una gran festivitat. I el Valeri i el Jordi aposta per la festa de Sant Jordi, perquè a més és l'inici de la primavera. L'Antònia, per cert, defensa disculpeu, la baixada dels Reis del Pallars,
5: a la Pobla de Segur.
0: Espectacular, eh? Espectacular.
4: I en aquest sentit també hi ha el Toni i el Josep Maria que defensen les falles del Pirineu, les falles de Lins concretament i les falles de Bui, que se celebren a partir de la setmana vinent. Bueno, de fet, hi ha algunes que han començat i la setmana vinent n'hi ha més.
0: Ah, també podeu defensar festes petitones, eh? Que em digueu, no, és que al meu poble fan una festa que és superinteressant perquè és la festa del càntir de no sé què.
1: Molt bé.
0: Bueno, ara és una targentona, però no necessàriament, eh? 93-201-7474, podeu dir la vostra, o si no, el 677-38-77-19. Va, ja que estàvem amb la Patum de Berga, Eudald, què no s'hauria de perdre un de la Patum?
5: La Patum té molts moments i tots són únics a la seva manera. Per mi el millor dia és el diumenge, que és l'últim de tots. És el dia que salten totes les comparses a la plaça. Heu de saber que també que la Patum es basa en la repetició. Vull dir, surten els gegants, surten una vegada i surten quatre vegades. És a dir, o sigui, es basa en aquesta mena de roda, en aquest ritual que es va generant al voltant. Llavors, per mi, el diumenge a la plaça és d'aquells actes que dius...
0: Diumenge a la plaça, apunteu. Els que no hi hagueu anat mai. A qui no li recomanes anar a Berga a la Patum?
5: Mira, no li recomano a la gent que es pugui agobiar fàcilment, perquè tu saps quan entres, però no saps si sortiràs quan tu vols.
1: Ai, calla.
5: Per tant, no, jo sempre ho dic, per això a la Patum hi pot venir qui vulgui. Evidentment, la cultura popular és popular perquè tothom hi pot anar, és de tots, només faltaria, i la Patum també. I la gràcia de la Patum és que hi hagi molta gent. Però sempre amb respecte. Vull dir, tu mira-t'ho des de lluny, mira-t'ho si cal des del mateix passeig, que hi ha pantalles on fan la Patum en directe els de Televisió del Berguedà, que són uns cracs. Vull dir, mira-t'ho, i un cop ja vegis una mica com funciona tot plegat, dius, vinga, va, som-hi, entro a la plaça i vaig a saltar.
0: Ara la Brigitte deia, ai, ai, ai, t'he de dir una cosa de la Patum de Berga, que em sembla de les festes més ben organitzades en quant a seguretat. Fliparies? Recordo fa molts anys, de la primera, que em va impressionar molt, com explicaven els colors de les bengales, què passava quan hi havia un color d'una bengala, bueno, evidentment deu ser un vermell, no? Que tothom, bum, s'ajau a terra, de cop. Mira, encara ara, t'estic parlant de la primera Patum, jo hi vaig anar potser ara fa 30 i pico d'anys, eh? I recordo de dir, tota la gent d'acord en fer un moviment, va ser veure aquella bengala i tothom va callar, va parar la música,
1: ai,
0: va parar
1: nena,
0: tot.
1: Ara sí.
0: I, bum, tothom es va ajaure. Per què es va ajaure? Perquè la gent... Perquè, bàsicament, els paramèdics identifiquin on hi ha el problema. I va ser espectacular veure aquella organització de anem tots a una, això serà una festa amb molt de foc, evidentment, però també serà molt segura. Això em va esparverar. Mireu, a l'Eudald li agrada tant la Patum de Berga que el 2015, que és molt jovenet, ell tenia
1: i
0: només 11 anys...
1: Feia la comunió aquell dia.
0: Va fer d'inforreporters de Berga i em va sortir un reportatge de la Patum.
6: La Patum és una festa que fem a Berga. La fem els grans i els petits. Els gegants són quatre. La parella dels vells i dels nous. I no tenen nom. Quan fem el passacarrers, vol dir que ja ha començat la Patum.
5: Fantàstic.
0: M'encanta, et reconeixes un Eudald.
5: Home, jo aquest vídeo l'he vist tantíssimes vegades. És allò aquell...
4: Sí.
0: Entrevistava nens i nenes que hi havia a la Patum i feia 5 cèntims del que s'hi podia veure i viure.
6: Portem tot l'any esperant la Patum, perquè ens agrada molt, eh que sí? Sí! Des d'ara fins a diumenge, aquesta plaça queda a tope. Us desitgem molt bona Patum. Us ha informat Eudald des de Berga per Infocar.
0: Bravo, un aplaudiment per Eudald. M'agrada molt que firmessis sense cognom, eh?
5: Saps que això ja vaig preguntar, què he de dir, Eudald Feliu o Eudald? Perquè hi havia el Toni Cruanyes, no Toni Cruanyes, Londres, no sé què. I jo pensava, diré Eudald Feliu. I la de l'Infocar em va dir, no, Eudald i prou.
0: Eudald i prou, sense identificar-te com a Feliu, eh?
5: Exacte.
0: Home, per què? Dient-te Feliu, nen, has d'anar dient Feliu.
4: Ara estic pensant, aquests dos fragments de vídeo... Es podrien penjar al Club de la Solució?
0: Home, si ens deixa l'Eudald.
5: I tant. Sí.
0: Són de la casa.
4: I la gent que formi part del club, no? Que tinguin accés a aquest document com a exclusiu, no?
0: Alerta, perquè ens està trucant gent. Alguns que no volen entrar en directe diu, jo vull defensar la festa del Tió, és a dir, fer caga al Tió. Un altre vol defensar l'11 de setembre. Endavant, eh? Però no cal que siguin festes populars institucionals, eh? Podeu dir, a mi m'agrada el meu poble que fem el 23 de setembre perquè vull. Molt doncs bé. Endavant, la podeu defensar el 93-201-7474, al 677-38-77-19. Algun altre argument, Eudald?
1: Ja està, nena.
5: No, mira, en tinc un de molt potent i bueno, que jo crec que quan el digui ja podem tancar.
1: Bé.
5: Com molt bé ja s'ha dit, com ho ha dit el Karim, té més de 600 anys d'història, que és una autèntica bestiesa, això. Vull dir, és una festa antiguíssima. Però és que, a més, des del 2005, forma part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. A Catalunya, d'aquest tipus d'immaterial, només en tenim 7 de patrimonis, d'acord? 4 d'ells es poden relacionar amb festes, que són les baixades de Falles dels Pirineus.
0: Sí? Que ningú ens l'ha defensat encara?
1: Ara
0: per favor, posaran, si trigueu.
4: Sí, el Toni i el Josep Maria l'han defensat.
0: Ara me n'havia oblidat.
4: Però que la defensin si volen.
5: Doncs tenim les Falles, tenim també la baixada de Reyers, que també ho fan per la zona del Segre.
4: Segur,
5: exacte.
4: Sí, sí.
5: I tenim els castells, evidentment. Doncs d'aquestes 4, 3 les tenim al Berguedà.
0: Un aplaudiment per aquest argument argumentàstic.
4: Això és monopoli, eh?
5: Tenim, evidentment, els castells, tot i que són una colla molt petitona, perquè són lluny del gran territori casteller de Vilafranca, Valls, etc. Tenim les baixades dels Pirineus, amb l'exclusiva de que nosaltres ho fem a l'hivern, no a l'estiu, és a dir, baixen la nit de Nadal, i per últim tenim la Patum, evidentment, que aquesta sí que és nostra del tot. I a més, la gràcia és que és una festa...
0: Si ell sol fa tot el programa.
5: Ja he dit que després d'aquest argument ja podríem tancar.
1: Nosaltres anem a dinar.
5: Acabo molt ràpid. Que ens la sentim nostra des de que som molt petits. Tenim la Patum infantil, que es fa els divendres, que és espectacular de veure, i que són nens. El meu cosí té 5 anys i va fer de turqui cavallet. I ell ja se sent la Patum i l'estimarà tota la vida. Vull dir que és una cosa que portem a la sang.
0: És que això és el que hem de fer amb totes les festes populars. És el que hem de fer perquè, com deia abans la Brigitta, no es mantinguin en el temps, però des de la passió, no des de l'obligació. I Berga és un gran exemple. El 677-38-77-19.
4: Mira, és que el David és membre dels Geganters de Vic i el que, a part de que ens conviden a aquesta festa major del 5 de juliol, que és la festa major de Sant Miquel dels Sants, 15 dies, pràcticament.
1: És el patró.
4: El seguici festiu de Sant Miquel també ha estat reconegut per la Generalitat com a bé cultural d'interès nacional perquè se celebra aquesta festa des del segle XVIII. L'Eugènia defensa a Sant Hilari el juliol i a l'Embruix. La festa de l'Embruix. Diu, és espectacular, heu de venir.
0: No la coneixia.
4: Hauríem de fer una ruta, també, per tots els pobles.
0: M'encantaria fer una ruta de festes populars amb l'Eudal, eh?
5: Home, hi esteu convidats, eh?
1: Oh, a més, hauria de ser obligatori, nena, que tots els catalans i catalanes anéssim a cada localitat.
0: Estic d'acord.
1: Perquè ja està bé que se'n vagin por ahí, aquí tenim, que no ens ho acabem.
0: Totalment d'acord.
4: Mira, a Premià de Mar, la Marta diu que hi ha la millor festa major, la festa
0: pirates
4: major de Pirates i Premianencs. Correcte, sí, sí. La Mia defensa les festes d'Altura, d'Olot. Sí. La Maria Antònia, la Fira de la Perdiu, de Vilanova de Maià. I alerta, la Carme ens diu, heu d'anar a Lo Rancho de Pons, que són 80 olles d'escudella.
5: 80?
4: Però comença el dia abans, per tant. No, clar, 80 olles d'escudella.
0: Parem-ho tot. M'estan fotent bronca i tenen tota la raó.
4: Qui? Què?
0: Que no he parlat.
4: Un moment.
0: Per favor, de Molins de Rei, la Fira de la Candelera, per favor.
4: Ah, sí, home, molt bé.
0: Sí. Home.
1: El 2 de febrer, nena.
4: Un moment, queden 23 minuts de programa.
0: No havia dit la Festa de la Candelera, però en defensa pròpia he de dir que havia parlat del Camell de Molins,
4: sí,
0: eh?
4: Això sí, que molta
0: gent... Ho dic per la molinenca que m'està escrivint.
4: Molta gent s'ha espantat quan has parlat del Camell de Molins.
0: No.
4: Perquè pensava que estaves parlant de la teva vida personal.
0: Bueno, clar, potser n'hi ha més d'un, però...
4: El Camell de Molins.
0: No hi vull entrar. Va, que ara farem una pausa i a la tornada. Alerta, perquè se't posa difícil, Patum de Berga.
5: Ai, ai, ai.
0: Tenim escalfant la banda. Ui. Les Santes de Mataró.
4: Molt.
0: Defensades.
1: Ai.
0: Per Espàrtac Paran.
5: Puc deixar anar una exclusiva?
0: Pots deixar-la.
5: Potser els de les Santes s'han inspirat una mica massa amb la Patum.
0: Ara tornem.
7: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Vint minuts i seran les dues del migdia. Haurem d'apretar una mica màquines perquè volem anar fins a Santa Tecla. Volem defensar les festes de Sant Pere de Reus amb la Colla Ballester, Barcelona també, les festes de la Mercè amb la Brigitta Lamour. Abans, però, li ha sorgit competència a la Patum de Berga perquè Espàrtac Paran, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: No vull fer-te enfadar, Espàrtac Paran. Primer de tot, un aplaudiment per l'Espàrtac Paran, per favor.
4: Bravo, Espàrtac. Bravo.
0: Però, Espàrtac, s'acaba de dir en aquest estudi que les Santes de Mataró possiblement s'hagin inspirat, en part, amb la Patum de Berga. Què has de dir? Què has de dir?
1: Ai, ai, ai.
8: Bueno, que això és una evidència.
0: Oh!
1: No hi ha polèmica.
0: No hi ha polèmica. Següent.
1: No, però està bé que sigui sincer.
8: No hi ha cap mena de polèmica, tot el contrari. És més, que tenim un país que una companyia com els Comediants,
1: sí,
8: que s'ha inspirat en moltes festes, però especialment amb la Patum, aquest dia parlàvem amb en Jaumet de Comediants, fundador, que se'n recorda quan la Patum no era res per la gent de fora de Berga, i molt per la gent de Berga, ells van anar allà i van veure aquelles màscares, aquella manera de fer festa, i a partir d'aquí surt tot l'univers de Comediants. Vull dir que és evident.
0: Aquesta és la Catalunya que volem, la Catalunya germanada, per favor.
8: Integradora,
1: sí, sí. M'encanta.
0: Espartac, quan vam parlar, quan vam plantejar fer aquest programa, quina és la festa popular més icònica de Catalunya, vam dir, home, hem de trucar a les

0: per TAC i ens ha de defensar les santes sí o sí. A veure, dona'm un argument o un parell d'arguments de pes per defensar com a festa més icònica les santes de Mataró.
1: Saps què passa? Que em truques en un moment molt difícil de la meva vida.
0: És
1: a dir, sí, no, és que jo et puc defensar les santes tant com vulguis i puc fer de mataroní, de cap gros, i aquest cuento te'l puc explicar molt, eh? Però jo estic en un moment que ja ve de fa molts i molts i molts anys, especialment quan feia divendres i em passejava pel país cada tarda, que el meu cor està molt ampliat. És a dir, el meu cor no es queda centrat en Mataró. I et puc defensar les santes perquè, mira, som capgrossos, som una ciutat molt difícil, molt difícil, i només les santes, només la festa major, és un element que és capaç d'unir tots els mataronins. I quan dic unir els mataronins, pensa que és una cosa molt difícil, eh? Doncs bé, hi ha cançons, hi ha una figura que és la del gegant, en Rolf Faves, que al seu voltant uneix tots els mataronins. I això, amb aquesta música, amb el Bequetero, comptant fins a 15, doncs realment, hòstia, és un plaer i un privilegi. Clar, defenso les santes en aquest sentit. Però tenim un país tan ric, amb una quantitat de festes acollonant, que no coneixem, que és massa. La gran pregunta és, les hem de conèixer totes? La gran pregunta és, tots hem d'anar a fer de ple a la Patum de Berga, per exemple, o tots hem de participar a la festa com si fóssim d'allà? Aquest també és un gran tema. Hem d'anar al Pirineu i tots agafar una falla i córrer i fer la baixada en falla?
0: Jo crec que no, ho podem deixar per la gent de la zona, però conèixer-les i disfrutar-les almenys des del relat, crec que és molt interessant. De fet, hi ha un programa al 3CAT que es diu Som Únics, que es dedica a apropar la cultura popular per reivindicar-la com el llegat del nostre país. Evidentment el presenta l'Espartac Paran, que es desplaça a aquelles festes i tradicions catalanes per viure en directe els esdeveniments culturals autèntics i genuïns de Catalunya.
2: Benvinguts, benvingudes, som els d'Únics i avui és un dia molt especial. És un dia a negra nit. Som dalt de la muntanya, som molt amunt. Negra nit, però envoltats de gent, encara que us costi una mica d'olorar.
0: Per això l'Espartac Paran ens deia, home, estic en un moment personal ara difícil de defensar només les santes de Mataró. Hi ha alguna d'aquestes festes per les quals hagis passejat que diguis, buah, aquesta és que no la tenia ni al radar i m'ha deixat, m'ha perdut?
1: Mira, ja sé que avui dec ser el pitjor entrevistat que tens a la vida.
0: Ara ja, no, totes són iguals.
1: No, és que t'explicaré una cosa. És que tu pots fer la festa que vulguis, però el més guapo és la gent que s'uneix al voltant d'aquesta festa.
0: Total.
1: És a dir, tu pots crear una baixada de falles, tu pots crear l'àliga ballant a la plaça de Sant Pere de Berga, tu pots fumar en Rolf Faves amb tots els mataronins al mig, però és com ho viu la gent i com es converteix, que ho dic moltes vegades, com una tribu al voltant d'aquella festa concreta.
0: Mira, és justament el que ens deia l'Eudald, no?, que ens parlava i ens deia hi ha diferents coses que tenen en comú les diferents festes de Catalunya. Ens parlava de recorregut, ens parlava d'una espera en comú que feia, doncs, aquest sentiment de comunitat i, a més, d'aguantar la tensió després de l'eufòria, a part del foc. Vull dir que coincidiu molt en aquest relat amb l'Eudald Feliu, que ens acompanya avui.
1: Bueno, és que l'Eudald, o sigui, per mi és un referent, el que està fent ell és admiració absoluta. Deixa'm dir-te també que a mi m'agrada molt, per exemple, anar a una població i veure una festa que encara no hi havia pogut anar o no la conec gaire, i m'agrada molt com en massa la gent em diu, però no coneixes el que fem aquí? És a dir, que sembla impossible que tu no puguis conèixer el que passa en aquell poble o ciutat perdut de Catalunya, no? I això és molt bonic, perquè el món comença i acaba on hi ha aquesta festa, no?, per ells. I això és molt bonic.
0: Ai, de veritat, Espartac Paran, i jo crec que hauríem de muntar algun especial amb l'Eudald Feliu aquí, a La Solució, amb ells dos, eh?
3: No saps la il·lusió que m'ha fet.
1: I no és broma, eh?
3: No saps la il·lusió que m'ha fet que l'Espartac Paran, que per mi és ell el referent, evidentment. Vull dir que jo el porto seguint moltíssim. Vull dir que això, oita.
0: El present.
3: Compartir aquest moment.
0: I el futur,
3: fantàstic.
0: Escolta, una cosa, us ajuntarem a La Solució. Gràcies, un aplaudiment fortíssim per Espartac Paran.
4: Bravo.
0: Santes de Mataró.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies, bonic, una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu. Per cert, haureu notat que hem parlat amb en Karim. No hem pogut passar més trucades perquè heu trucat tant que heu fet que caigui la centraleta. Però aquí som tan Ràpids a Catalunya Ràdio, que ja la tenim activa. Per tant, aprofiteu el 93-201-7474, mentre sí que heu fet una cosa molt interessant, que és virar cap al WhatsApp, al 677-38-77.

0: 19.
1: Mira, el Jesús defensa el Tocassons a Taradell. Això se celebra el 25 d'agost. Diu, és una festa declarada d'interès turístic amb la participació de molta gent que es divideixen, això que ens agrada tant, dividir Catalunya, en dos bàndols, el del Tocassons i els del Sometent. El Ferran diu que la seva festa preferida és la festa de la cervesa, la festa del Carme a Llançà.
0: Oh, boníssima, sí? Ruixen amb cervesa.
2: Estàs una conta, sí? Fran, que la nena ha estat a quasi totes les festes.
0: Oh, però mons pares...
2: Ja, sí, qualsevol excusa és bona, és però te coneixes un 70%.
0: Et ruixen amb cervesa, després et llepes la samarreta, nen, i mira, doncs... No, no, que és broma.
3: Però quina festa és aquesta? A veure,
2: està bé com acaba
1: ella. A Santes també hi ha la ruixada. Per cert, la Santes la defensa l'Anna, però diu... Un bon exemple de festa major us diria que és la de Sant Quintí de Mediona, plena de folklore i molt representativa del que és Catalunya.
0: Ara m'està fent ràbia que només duri una hora aquest programa perquè voldria fer un llistat de totes les,
1: no,
0: les festes.
1: Mira, la Gemma ens ho ha demanat. La Gemma ens diu, em sembla que com a resum del programa d'avui podríeu fer un llistat amb el nom de la festa, el lloc i la data de quan se celebra.
0: Em sembla bé, haurem de treballar. A veure, la Diana i la Lívia ja estan dient...
4: No marxeu, no marxeu.
0: Les redactores d'aquest programa estan dient, ja ens toca treballar avui, extra.
3: Calendari compartit i trobada de la gent de la solució.
0: Sí, sí,
2: bravo, bravo.
0: Estem eufòrics.
1: Tenim idees.
0: Ai, senyor, va, que la Colla la teníem allà escalfant la banda i l'hem d'alliberar, pobra Colla. Colla, Colla Ballester. Ara et toca a tu. Quina festa vols començar a defensar? Què en faràs? Festa i argument de pes?
5: Mira, sí, però abans voldria dir una cosa, perquè us escoltava tota l'estona. Primer, quina sort té l'Espartac, que es dedica a treballar d'això, i l'Eudald també, clar, és que és increïble. I després, la gran riquesa que tenim. És que defensar una sola festa a Catalunya és bastant difícil. La Patum és extraordinària, aquesta història que heu explicat tan bonica, i com a defensable d'aquesta Catalunya del Sud, us citava Santa Tecla, que, com a diferència de la Patum, i per passar-li una mica al davant, diria que la diferència és que Santa Tecla és més completa, és més global, que tenim de tot. Els castells de foc, els elements del seguici, el braç de Santa Tecla entrant, la baixada de l'Àliga, que és espectacular des del Pla de la Seu, els pilars caminants, és a dir, com a diferència d'identitat de Santa Tecla a Tarragona, seria aquesta globalitat. És una festa que dura 10 dies, que no pararies en tots els 10 dies. I després tenim la de Reus, amb la tronada, amb l'espectacular pla del Mercadal ressonant i tremolant amb els mascles petant allí tothom concentrat, o la nit de Felíndio, que també és molt bonica, no? Quan els gegants es descontrolen i deixen de ser tan oficials i fer un seguici més comú i tot s'embogeix, no? Per tant, aquesta riquesa brutal que tenim, cal afegir-hi que aquí som la terra del vermut i que per tant teniu un plus. Vermut rombero, vermuts
0: guapo,
5: de tots tipus. Sí, sí. Per tant, aquí baix també teniu per on triar. Hi ha molta riquesa en tot i això és meravellós.
0: M'agrada moltíssim aquest argument de la Colla, perquè jo no sabia que era tan llarga, 10
2: sí,
0: dies.
2: Sí, nena, i molt
0: perquè,
2: complerta.
0: Clar, com que jo he vist a prop de Barcelona, clar, fagocita una mica, no? Tira més cap a l'altra banda. Però ens parlaves també, Colla, de Sant Pere de Reus. A veure, Sant Pere de Reus.
5: Sant Pere de Reus, què vols saber de Sant Pere? Mira, comences per la tronada, tens diverses tronades a la plaça del Mercadal, la plaça de l'Ajuntament, històrica, amb la Casa Navàs, tot això ressonant, que no et pots ni tapar les orelles, no hi ha qui et salvi, si et poses a primera feina. L'únic que pots fer és obrir la boca i escoltar aquell ressonar tan fort i després l'olor de la pólvora, el fum blanc que ho tapa tot. D'aquí te'n vas a fer un vermutet, pots demanar olives i pataques.
0: El teu és el vermut, eh?
2: Sí, sí.
5: Espectacular. Perquè a més hem fet versions del vermut aquí cap al sud, que és... Pots tenir un vermut de rumba, un vermut amb tots els tipus de música que tu et puguis imaginar a molts racons de la ciutat. Després tenim l'entrada de l'Àliga a la Prioral, el correfoc de diables espaterrant també. És a dir, tens molts elements, una mica com la Tecla, però tot una mica més reduït en quant a volum, perquè a Tarragona hi ha més gent, no?, entre altres coses. Però, en fi, que són dues festes molt espectaculars.
0: No et faré, triar entre una de les dues.
2: Ui, no, nena, no.
0: No ho faré perquè l'acomiaden.
1: No li passa.
0: O l'acomiaden o la pedreguen pel carrer. Aleshores no volem això per la Colla Ballester,
1: no,
0: en cap dels casos.
1: De cap manera.
0: Defensades aquestes festes de Sant Pere de Reus i de Santa Tecla, a Tarragona, per part de la Colla Ballester, moment de Brigitte Lamour, queden 9 minuts per decidir, segons vosaltres, quina és la festa popular més icònica de Catalunya. La Mercè té vots, ja?
1: Doncs la Mercè ara mateix et podria dir que és el podi.
0: Ostres, el podi!
2: Normal, nena.
1: El podi.
2: Clar, això és
1: el podi que reparteixen ara mateix la Mercè de Barcelona, la Patum de Berga i les Santes de Mataró.
3: Quin
1: no
3: patiment.
1: Dic en quin ordre.
0: Podeu seguir votant al 677-3877-19.
1: Pot haver-hi canvis, pot haver-hi canvis, perquè n'hi ha d'altres que estan en quart i cinquè lloc, com per exemple la Núria, que ha votat la cremada del dimoni de Badalona, o la festa major de Vilafranca, que vota el Gerard, que també estan situades, com la plec del Cargol.
0: I ningú ha parlat del Carnaval de Sitges o de Vilanova.
1: Sí. Hi ha gent que ha parlat del Carnaval de Vilanova. Per exemple, la Carla, perquè diu, sobretot perquè té una guerra de caramels i de merengue que és apassionant.
0: Ara parlarem amb en Gerard Romero, que ens defensarà el Carnaval de Vilanova. Abans, però, Barcelona, Brígida Lamour, tot teu.
2: Doncs mira, molt contenta, més aniré ràpida, perquè quan he dit que és normal
0: no
2: que corri, sigui...
0: No corris, eh?
2: Bueno, doncs gràcies per dir-m'ho, perquè se va bastant accelerada.
0: Jo estic esgotada de tantes propostes,
2: sí,
0: tu.
2: Sí, resulta que fent un resum de tota la gent que està participant, més els convidats, clar, tenim l'Eudald, tenim l'Espartac, tenim la Colla, tenim la sort, nosaltres, a Catalunya, que som tan diversos, i què engloba la Mercè? Precisament la Mercè, des de l'any 1902, que ja es pot dir que és l'oficial de Barcelona com la coneixem avui en dia, acull tot el que és la diversitat i de tots els pobles de Catalunya. Per què dic això? Encara es manté la plantada. Va ser la primera vegada que els gegants de tota Catalunya van fer una plantada a Barcelona, 1902. Encara avui, 2026, segueix sent. Va ser Barcelona Capital el primer concurs de castells.
0: Ah, van vindre, va ser a Barcelona?
2: A Barcelona van vindre les dues colles de Valls i encara es manté també això des del 1902. I la resta, totes les altres activitats, el que es fa, la cercavila, tot això encara avui en dia és una representació de tots els pobles i ciutats de Catalunya. I com a capital nostra, i si anem al 2026, nena, això és, és un no parar, sobretot gratuït, inclusiu i divers. Si una servidora lluita per alguna cosa, és per aconseguir una societat lliure, diversa i inclusiva.
0: I has dit als gegants, que no han sortit gaire les paraules als gegants, eh? Defenseu-nos els gegants del vostre poble, també, eh?
2: A cada municipi, afortunadament, tenim. I aquí, fa molts anys, com una curiositat, vosaltres no havíeu nascut, els gegants van arribar fins i tot en barco.
0: A més, és molt interessant que, normalment, les colles de geganters conviden ara altres gegants d'altres localitats, no? L'altre dia vaig estar a Sant Quirze del Vallès, que, per cert, havien renovat tots els gegants.
2: Sí, senyora.
0: Espectacular, els mossolets.
2: Hi ha un nen que es diu Pere Juventí, apunteu-vos aquest
0: Pere
2: número.
0: Juventí,
2: perquè l'hauries d'entrevistar un dia a la solució. Aquest noi és molt jovenet i es dedica a fer aquests gegants, nen.
0: Aquests gegants.
2: I és jove, que això és el maco.
1: Fer-los,
2: Fer-los.
1: Doncs mira, podríem fer com es fa un gegant i com es porta, també. Perquè com es porta un gegant o un cap gros...
0: Estem fent tota la solució. Estem fent tota la solució ja de la propera temporada,
2: ara,
0: no?
2: Ara,
3: en sencera, ja tens el calendari tancat.
2: Per això he volgut resumir, nena, al final la capital, la Catalunya, inclou totes les festes majors, però, per favor, aneu a totes. Vaig estar a la plantada de l'arròs abans d'ahir, nena.
0: És veritat, et vaig veure.
2: A Deltebre és una meravella.
0: No ens ha trucat ningú defensant les festes de Deltebre, eh? Per favor, 93-201-7474. Aprofiteu els últims... Mira, ja truca. Els últims minuts ja funciona, eh? 93-201-7474. És automàtic. Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. Si hem de rebre les últimes trucades, aprofiteu el 93-201-7474.
1: Mira, la Montserrat defensa la trobada de gegants, capgrossos i grallers de les Borges Blanques. 83 colles, que hi ha a les Borges Blanques, diu la Montserrat. I alerta perquè la Teresa de Molins diu: jo voto per l'Espartac Paran perquè m'ha fet plorar.
0: Molt bé, què ha dit? Però un moment, Teresa de Molins. La fira d'entitats més gran de Catalunya és la Candelera de Molins de Rei.
1: Però era un vot més aviat emotiu i sentimental per l'espeech que ha fet.
3: L'Elisenda aprofita per tirar algun vot.
1: No, té vots de Candelera. Cristina ha votat per la Candelera i també per la Festa Major de Castellbisbal. Mira, l'Anna acaba de... Això és com en directe.
0: Aneu fent.
1: Les eleccions. L'Anna acaba de votar per la Patum de Berga.
3: Molt bé, Anna.
1: Tot i que sóc de Llançà.
0: M'encanta.
2: Això
0: és traïció. Que li hem demanat també a l'streamer del portal Gijantes i presentador del fanzone del 3Cats, ara Gerard Romero, que defensi una festa icònica, evidentment, quin ha triat.
4: Hola, Carot, hola, Fran, hola a tots, què tal, com esteu? Doncs és que, vaja, no ho sé, és que no hauria ni d'aparèixer jo al programa, perquè, evidentment, trobo que no se n'hauria de parlar de res més que no fos del Carnaval de Vilanova, perquè, evidentment, el Carnaval de Vilanova és la festa, és el moment, és la cita de cada any, i, per tant, entenc que hagueu d'omplir aquí tota l'hora parlant de quina és la festa més icònica de Catalunya, però és que no hi ha cap dubte que és el Carnaval de Vilanova, i la Geltrú la festa més icònica i el moment més especial i el moment en què la ciutat, que gairebé 70.000 habitants, tots hi surten, els que venen aquí a dormir, que són molts també, els que només venen a dormir, però que aquells dies de Carnaval i sobretot les comparses del diumenge es tiren al carrer per gaudir i per passar molt bé aquesta jornada carnavalera.
0: Gerard Romero, moltíssimes gràcies, estimat. Va, que vaig derrapant perquè hem d'anar a publicitat, hem de donar el veredicte que hem decidit avui la solució. Abans, però, Martí, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Et demano molta brevetat, Martí, perquè tens 30 segons. Quina festa defenses?
6: No. Mira, defenso la Pedra del Diable a Parets del Vallès. És l'única representació que és com una obra de teatre que es barregen gegants, diables, actors que posen veus als diables, i hi ha música i foc i tota la història.
0: Jo no la coneixia.
6: És una representació que dura aproximadament una hora i és que ho fem molt de gust.
0: Epa,
2: a Parets del Vallès,
0: Parets del Vallès, la representació de la Pedra del Diable.
6: Ja fa divendres de Festa Major.
0: Doncs m'apunto, Martí. Gràcies infinites.
6: A finals de juliol.
0: Una abraçada, bonic. Fins ara. Un minut i 10 segons per resoldre. Després d'escoltar els arguments dels nostres convidats i especialistes, les vostres trucades, els vostres, sobretot, missatges de WhatsApp, ha arribat el moment... L'audiència de la solució, Fran Domènech preparat, eh?
1: Sí, preparadíssim.
0: Ha decidit que... la festa més icònica dels catalans...
7: Quins nervis.
0: Sens cap mena de dubte...
2: Ai, nena.
0: És, Fran Domènech...
1: La Patum de Berga.
8: Bravo!
1: La Patum de Berga s'emporta la medalla d'or, però... frec a frec amb la Mercè de la ciutat de Barcelona, les Santes de Mataró i el Carnaval de Vilanova.
0: Un aplaudiment fortíssim per la Patum de Berga defensada per l'Eudald Feliu. Eudald, un luxe, tenir-te.
7: El luxe ha estat meu, de veritat.
0: Ja ho sabeu, ara tots corrent al loft, eh? Una abraçada, bonic. Fins ara. Estimada, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. També gràcies, Coia Ballester, delegada de Catalunya Ràdio Tarragona. Una abraçada, bonica.
5: Bona tarda. Impugnem, eh? Nosaltres impugnem.
0: Tornem demà. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli ha tornat a caure amb força aquest dimarts, més d'un 5%. El barril de Brent se situa per sota dels 79 dòlars després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears.
2: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar. No la desenvoluparan, no la compraran, no faran res. I si ho fan, patiran conseqüències inimaginables.
1: Trump, que assegura que l'estret d'Hormuz obrirà sense peatges, també ha pressionat Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. El president nord-americà s'ha reunit aquest dimarts a Evian, a la cimera del G7, amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Repassem ara altres informacions en format breu, amb l'Anna Alfonso.
3: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat un decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
1: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial, al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
3: El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla.
1: Acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. La situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors són els punts que dificulten més l'entesa, a part de l'augment de plantilla. La Fundació Arrels es proposa entrevistar com a mínim 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació.
3: Prop de 400 voluntaris elaboren aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat. Es tracta d'una trentena de preguntes sobre quant temps fa que viuen al carrer, la seva salut, si han rebut suport social o si han patit algun tipus d'agressió. Les experiències són molt diverses, com ens expliquen dues persones sense llar, en Luigi i l'Igor.
4: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema.
5: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, una pelea, una segunda pelea. Cada día estoy a filo.
3: Les enquestes s'allargaran fins aquest dijous i després se'n farà un informe. Segons les últimes dades de l'Ajuntament, a Barcelona ja hi ha més de 2.000 persones sense llar.

0: Esports, el Mundial de Futbol. A aquesta hora estem pendents del debut de l'actual campiona del món. Al descans, l'Argentina de Leo Messi guanya per 1-0 a la selecció d'Algèria. El gol l'ha fet l'astre argentí d'un fort xut des de fora de l'àrea. Messi s'ha convertit en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
1: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
0: El Barça ha guanyat el primer partit a la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien 0-3.
1: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
0: I a la Lliga de Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina.
2: Fins aquí les notícies.
3: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
4: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
3: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
5: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
3: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
7: Catalunya migdia.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
7: Amb Òscar Fernández.
8: Cada dia a les 2.
3: I a partir de les 3.
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
8: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: Ets una genocida del temps.
10: La millor hora del dia.

0: Recordeu el moment en què vau buscar un país per primer cop al mapa? Quina emoció resseguir els seus contorns, les fronteres, les banderes dels països, aprendre-les. Groc, blau, vermell... Això és Colòmbia, no? Fa anys viatjar era una aventura de la que es desconeixia gairebé tot. Buscàvem els mapes, veiem noms, però no teníem respostes tan immediates. Ara, en dos segons, amb el Google Maps, ho sabem gairebé tot, però el misteri del viatge sempre continua intacte. Aquests dies que ja anem cansades, moltes mirem mapes pensant en les vacances. És habitual, si tens parella o fills, anar-hi amb la família, amb la parella, també amb amigues, amb amics... Però hi ha moltes dones que aprofiten per anar-se'n soles. Avui són les protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

Comencem amb aquesta cançó que va ser un superèxit. Ja us podeu imaginar quan, als 80, quan encara no hi havia Google Maps. Va ser un superèxit a mitja Europa. És aquesta cançó que es diu Àfrica, d'August Laurens, una senyora francesa d'origen polonès, i que justament parlava d'un viatge a l'Àfrica. Passen 9 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de les dones i els dies, i tenim moltes ganes avui de fer un viatge, i ens podeu trucar, vosaltres, que segur que també sou viatgeres, al 93-201-7474. Benvinguts.

0: Benvingudes a Les Dones i els Dies, i m'acompanyen una dona que, de fet, fa no res estava a l'Àfrica, ho podem dir així, no? Noemí Morral, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Al Senegal, tu?
1: Sí, al Senegal.
0: Tot una aventura, això.
1: Total, aventura autèntica.
0: Ara en parlarem. Tu no tens fills, però sí que tens parella. I un dia vas plantar i vas dir, jo aquest estiu, o no sé si era l'estiu, me'n vaig al Senegal. Sé que teníem pendent un altre viatge, però me'n vaig al Senegal.
1: Era la tardor, era aquesta tardor passada, i sí, teníem mig pendent d'un viatge al Japó, i jo vaig sentir que necessitava marxar sola a l'Àfrica, perquè feia 10 anys d'un primer viatge que vaig fer sola, que va transformar la meva vida, en aquell cas al Marroc, i volia tornar-hi en un altre moment, per tornar a sentir doncs, aquesta terra i tornar-me a connectar amb mi, no? Que és el que jo, a mi em passa en els viatges que faig sola.
0: Tu vas dir això, que volies connectar amb tu.
1: Sí.
0: I ens acompanya també l'Isabel Tamayo, que té 50 anys, té parella, tens una filla, però tu també, de tant en tant, dius, escolta, molt bé, us estimo molt a tots, però us empaqueto.
2: Sí, sí.
0: És trobar-te tu mateixa? Quina és la teva pulsió?
2: No, la meva... O sigui, jo quan me'n vaig de viatge és per desconnectar una mica de tot. No per trobar-me a mi mateixa, la veritat. És per voltar, passar-m'ho bé i veure altres coses.
0: I això algú preguntarà, i per què no ho fas amb els teus fills i amb la teva parella?
2: Home, amb la meva filla ja ho faig. Amb el meu home, no tant. A veure, també vivim a la muntanya, tenim molts animals, i llavors això és un... No pots marxar si tens animals. O sigui, un o altre s'ha
0: de quedar a la cura, no?
2: Sí, sí.
0: Escolta, primer de tot, què us agrada de viatjar soles? Perquè hi ha algú que dirà, ai, pobreta, no té ningú que l'acompanyi, no l'estimen. Sí, la gent som així.
2: Sí, sí.
0: Què és el que us agrada a vosaltres? Cadascuna pot dir el seu, aquí no...
1: A mi el que m'agrada de viatjar sol és que em passen coses que no em passarien mai si anés amb una altra persona. Ja no només la parella, una amiga, un familiar... No sé, vius l'experiència des d'un lloc... que no és el mateix, no? Perquè totes les decisions recauen amb tu, no hi ha ningú que et condicioni ni per bé ni per mal. La gent connecta, la gent que trobes en el viatge connecta amb tu també d'una altra manera, perquè sí que és veritat que les dones quan viatgen soles despertem la curiositat dels altres més que no passin en un grup. I això fa que, no sé, per mi el viatge s'enriqueixi en molts aspectes que amb un altre tipus de viatge, més gent, doncs jo no aconsegueixo viure'ls o trobar-los o experimentar-los.
0: I pot ser que també hi hagi com més obertura de parlar amb persones que normalment no parlaríem, perquè, clar, sí. Necessitem a l'altre, sempre necessitem a l'altre. Hi ha gent que molta gent diu, aquesta tarda ho dèiem a la redacció, a mi no m'agradaria viatjar sola, deien, no? Perquè, clar, quan s'acaba el dia i has vist tots els monuments, els museus i tot, llavors amb qui comentes la jugada? Llavors, vosaltres us heu trobat allò amb ganes de comentar la jugada i agafar un estrany i dir-li, m'ha encantat, no sé, la Torre de Pisa? Com ho porteu,
2: exemple,
0: aquesta part?
2: Normalment vaig a hostels. O sigui, és el que faig. Vaig a hostels i allà trobes molta gent, moltes noies, o sigui, moltes persones, i llavors pots comentar. Oh, doncs mira, jo he anat allà i allà estava molt bé. I cadascú, com la gent es dispersa, doncs després et trobes un punt i comentes.
0: Jo he anat allà. I
2: llavors...
0: O sigui, anar a un hostel on potser hi ha 20 persones dormint a la mateixa habitació...
2: Sí, a mi no m'importa.
0: Clar, no, però ho dic perquè hi ha gent que no voldria. Diria, jo amb 50 anys, escolta, això no, a mi posa'm un llit, que estigui ben arrenglarat, escolta'm, una finestra i que em portin l'esmorzar a la suite nupcial, pràcticament. Vull dir que en aquest sentit tu no tens aquestes demandes, però això també t'ajuda a estar més oberta. I suposo també amb gent de diferents edats.
2: Sí, això és el guai.
0: Això és important,
2: Sí, sí.
1: Sí, jo penso que això et trobes amb molta gent molt interessant, a més, no? Que no t'haguessis creuat si t'haguessis quedat a casa.
2: I la veritat és que, o sigui, ara, avui en dia, hi ha molta gent, moltes dones que viatgen soles, sobretot gent jove. Clar, ja no és igual que

0: veu sobre el fet de viatjar soles o no li donen importància? És que potser estem fent un tema d'una cosa que no hi ha tema.
1: No, jo crec que sí que n'hi ha de tema. I molt que n'hi ha.
0: M'agrada. Quins són els temes? Perquè d'entrada m'imagino que hi ha gent que us posa en dubte. Us pregunten, oi, i vols dir? I el marit no s'enfada? I la gelosia? Sí, això és sí, perquè sí. No va bé la història, oi? No tindràs un amant. Què us pregunta la gent?
2: Bueno, a mi la veritat és que no...
0: No s'atreveixen a preguntar.
2: No demanen gaire. Jo com estic com allà de la muntanya, tampoc em pregunten gaire. Però, no sé, jo ho trobo com una cosa normal. Que després parlant amb altra gent, em diuen que no. I penso, bueno... No sé, jo també l'he inculcat això a la meva filla. Jo he sempre sigut molt independent. No he necessitat ningú per anar, jo què sé, a prendre'm algú jo sola, o anar al cine sola, o... No sé, o fer el que m'ha vingut bé en aquell moment.
1: Però la gent l'estranya, eh?
0: Clar, això sí. T'anava a dir.
1: Com és?
0: Hi ha un judici, estic segur.
1: Com és? Com és? Sola, no l'has preguntat.
0: Que no es va bé amb aquest noi.
1: Sola.
0: Que no es va bé amb aquest noi,
1: però
0: que esteu, no?
1: Ja no, tampoc no això, eh? Alguna vegada potser sí, però sobretot sola. I per què vols anar sola?
0: Ja.
1: O sigui, el fet aquest del viatge en solitud és el que impacta, jo trobo que impacta una mica la gent.
0: I a més el fet, per exemple, que era al Senegal, jo crec sí. Que encara més dubtes, més pors, no? A dir, sí. Molt lluny de casa, si et passa qualsevol cosa...
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Jo
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que sí que sí. La família, o qui era qui et qüestionava
1: sí.
0: Més?
1: No, mira, aquesta vegada, per exemple, la meva mare va tenir com bastant d'altabaix, no? Quan li vaig dir que marxava sola al Senegal, i com és, i sola, i ai, si no tornes, jo deia, però per què no he de tornar? I després, clar, jo vaig estar-hi una mica més de 2 mesos, i a l'hora de tornar, en una conversa que vam tenir uns dies abans, em va dir, saps que em sap greu que hagis de tornar, veig que t'està anant tan bé aquest viatge, que ara em sap greu que hi hagis de tornar.
0: O sigui que potser hem de fer el que vulguem sí. I hem de que els del nostre entorn aprenguin alguna cosa, oi? També?
1: Exacte.
0: Sí, mira, sí. Passen 17 minuts de les 9 de la nit, estem a Catalunya Ràdio i tenim una trucada a la Carme de Sant Feliu de Guíxols. Carme, com estàs?
3: Hola,
0: què
3: bona
0: tal?
3: Nit. Bé. Molt bé.
0: Estàs de viatge
3: sí,
0: o estàs tranquil·la?
3: No. Estic a casa, estic bé, estic tranquil·la. Ara, de moment, no tinc res previst. Potser per final d'any sí que tinc previst. I això que estàveu dient, amb moltes coses, estic moltíssim d'acord amb vosaltres, perquè quan surts...
0: Però tu viatges sola, eh? Entenc.
3: Ara sí, perquè val. Ja no tinc parella. Llavors, clar, jo pensava... Quan vaig començar a viatjar sola pensava, no m'hi acostumaré, perquè sempre amb el marit, sempre amb ell, això que deia, no me'n recordo qui és el que deia, que al final del dia comentes, ostres, tu, això com m'ha agradat, això que hem vist, eh? I a tu, i aquesta foto, que mira, que no ha sortit bé, i aquell, o sigui, coses d'aquestes, no?, que dius, i ara jo, quan viatjo sola, com m'hi acostumaré amb això, o a dormir amb una altra persona, clar. Tot això és
0: això
3: una
0: ja
3: mica
0: no és estar sola, eh? Això ja no és estar sola. Si dors amb una altra persona.
3: Clar, però una altra persona
0: ja
3: que tu no coneixes de
0: sí,
3: res.
0: Sí. Aquesta
3: més,
0: cosa
3: tu,
0: que deies...
3: Tu vas amb un grup,
0: clar,
3: tu vas amb un grup que tu estàs allà amb unes persones que diuen, mira, anem 8 persones, no? I sortirem i anirem a tal puesto. El primer cop que vaig fer això va ser a Estocolm. Així és una mica lluny, no? També com el Senegal, una mica lluny, per veure si m'hi acostumava o no. I van repartir a les habitacions perquè era un grup. I van repartir i la senyora que va tocar, pues, bueno, hola, com estem? Bé, pues mira, ara serem paella aquí. Pues sí, ja veurem, tu fa molt que viatges. Sí, jo ja he viatjat més. Jo no, jo és el primer cop. Bueno, ja t'hi acostumaràs, no et preocupis, que ja veuràs què tal.
0: Clar.
3: I vaig la primera nit, de veritat, que no vaig poder dormir perquè pensava, ostres, i si em moc, i si faig soroll, i si ronco, i... bueno, jo què sé, coses d'aquestes. Però després...
0: Però al final
3: i,
0: sembla que,
3: ja no.
0: Que l'experiència ha estat bona, pel que expliques.
3: Clar, exacte. Això és el que volia dir, que al principi tens aquest neguit de dir, ostres, què passarà? I després de la primera nit, ja pel matí, hola, bon dia, què tal, molt bé, sí, has dormit bé? Dic, jo no gaire, però bueno, és igual, no estava molt cansada, vale, ja està. Però ja després, durant tot el dia ja et coneixes amb més gent.

0: gent que viatja sola tenint parella i tenint fills, i gent que viatja sola perquè està sola i està acostumada, no? I a aquesta gent se li nota molt que estan acostumades, i parles de moltes coses, i quan et reuneixes al final del dia, doncs amb aquelles persones també, i són persones de diferents, no sé, professions o de diferents edats.
1: Però al final no esteu totes iguals allà. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Carme. Moltes gràcies per parlar aquesta nit als nostres dies.
0: M'alegro molt d'aquests temes que traieu, perquè són molt, molt interessants. M'agraden moltíssim.
1: Moltes gràcies.
0: I felicito amb les dues persones que tens aquí perquè jo crec que sóc valenta, igual que aquestes persones.
1: Sí.
0: Ja quan et fas gran, tot això es nota molt. No és igual tenir 30, 40 anys que 70, saps? Llavors ja tot això ho notes molt, perquè viatja molta gent jove i, clar, no t'hi veus al costat.
1: Però
0: i
1: vosaltres us
0: final...
1: hi veieu, vosaltres us hi veieu, que sou pubilles de cuixa forta, ja ho sabem.
0: Sí. Al
1: moltes
0: final,
1: gràcies.
0: Al final t'hi fas en tops. A vosaltres, moltíssimes
1: Merci.
0: Gràcies.
1: Bona
0: adéu. Adéu.

0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: 20 minuts de les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, avui parlant de viatjar sola, encara que tinguis parella. Jo em fa la sensació, no ho sé, que vosaltres ja us sentiu tan a gust que alguna vegada preferiu fins i tot anar soles que acompanyades o què? Com està? Com està la cosa?
2: 50-50, no?
3: Sí. Bueno, jo viatjo més sola que acompanyada amb el meu
1: home. Sí, en el teu cas sí.
3: Sí, jo sí.
1: I en el teu, Noemí?
2: No sé, a mi és que els dos viatges que he fet sola per mi han estat tan transformadors i en aquest segon he estat tan feliç que...
1: Que això també és bo per la parella, oi?
2: Sí, exacte. Sí, sí,
1: perquè
2: sí.
1: Això us anava a preguntar. En el teu cas, per exemple, aquest viatge a Senegal,
2: sí.
1: Vosaltres teníeu, ho has explicat, un viatge previst a Japó,
2: sí.
1: I li vas dir, mira, em sap greu, però ara mateix això crec que prefereixo anar-me'n una temporada, doncs una temporada que van ser pràcticament 2 mesos, no?, sí, al Senegal. Sí. Com es viu això en parella? S'entén? No s'entén? Que va causar una mica de fricció? Entenc que al principi sí, no?
2: Al principi sí que causa una mica de sorpresa, perquè el primer pensament potser, ostres, què passa, no?, que vulguis marxar sola, però després comprensió total i acceptació,
3: sí,
2: i per part teva
3: sí,
2: també, no?,
3: sí,
2: pel
3: sí,
2: que has
3: sí.
2: dit. I jo penso que al final és sa, és bo, és, jo crec que fins i tot, no?, recomanable, doncs, tenir la llibertat de poder-ho fer si ho sentim. Mm-hmm. I després...
1: I creieu que també és bo per la vostra relació de parella? És a dir, això enforteix? Perquè quan tornes pots
3: jo
1: explicar
3: sí,
1: coses...
3: Mm-hmm. Quan tornes és com tens ganes de veure'l, no? I estar amb ell i l'expliques. I això jo crec que va bé. Bueno, jo amb el meu home... És que ell... És ell qui també
1: t'anima.
3: M'anima.
1: Uh-huh. Clar, vosaltres, per exemple, porteu 30 anys junts.
3: Sí.
1: I teniu una filla de 22, clar, són molts anys,
3: sí,
1: per estar
3: sí.
1: amb algú.
3: Sí,
1: I clar, és com que ja tu has explicat tot una mica, eh?
3: Clar. Sí, ja ens coneixem massa i tot.
1: Clar.
3: No, i la veritat és que, no sé, molt bé. Encara que no te'n vagis, no fa falta que te'n vagis molt lluny, eh? Jo a vegades... a l'estiu dic, doncs me'n vaig 2 dies a l'Escala, o me'n vaig a Tossa, o me'n vaig aquí al costat. És que no fa falta que te'n vagis molt lluny.
2: Sí,
3: simplement,
2: sí,
3: si tens ganes d'anar-te'n 2 dies a la platja, pues, jo agafo i me'n vaig. I el meu home, encantat. O sigui, no em posa cap pega.
1: Està clar que aquí hi ha d'haver una relació sòlida, que hi hagi confiança, no?
3: Sí.
1: Perquè ho dèiem abans d'entrar, estàvem sempre fent conversa abans d'entrar una miqueta, i dèiem, clar, no tothom potser s'ho prendria igual de bé, perquè potser no hi ha la confiança amb la parella, o potser algú no ho faria d'una manera tan neta, simplement perquè necessito trobar-me a mi mateixa, com tu deies, al Senegal, potser és que el que vull és tenir una aventura, o el que sigui. Tots aquests dubtes, tot això, és lògic que existeixi i per això hem trucat a la Montse Iserte, que la tenim al telèfon, que és psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Montse, com estàs? Bona nit.
4: Molt bé, molt contenta de poder participar també amb vosaltres i aportar el meu granet de sorra.
1: Escolta, estava esperant l'orella, m'imagino sentint la Noemí
3: sí.
1: I l'Isabel. Explica'ns una mica, perquè clar, tenim curiositat, perquè això que dèiem, no? De seguida que algú diu vull viatjar sola, s'aixequen les alarmes. Que no estàs bé, carinyo, que no t'entens amb aquest noi. Què passa amb tot això? Com a
4: totalment,
1: terapeuta.
4: No? Jo crec que molts cops venim d'una societat que ens ha ensenyat que un cop estem emparellats hem d'estar junts i ha de ser etern i fusionar-nos i no podem viure cap moment separat perquè si no és sinònim de que la relació no està funcionant bé. I molts cops és el contrari. Justament això el que acaba fent és ofegar la relació, ofegar la persona, a les persones que formen part d'aquesta relació. No? Necessitem, per descomptat, un espai comú d'alta qualitat, un temps d'alta qualitat, però també necessitem conservar aquell espai individual per part d'un i per part de l'altre, perquè aquest espai individual ens aporta moltíssim, ens aporta aire fresc, ens aporta converses noves, ens aporta també trobar a faltar l'altra persona, ens aporta veure la persona que no és meva, no és de la meva propietat, que en qualsevol moment pot tenir una vida interessant més enllà de mi. I això em fa admirar aquella persona, em fa trobar-la a faltar, em fa sentir desig, o sigui, realment ens aporta moltíssim. Ara bé, hem de tenir un equilibri també en passar temps de qualitat amb la parella. Si jo me'n vaig de viatge i mai tinc moments per la meva parella, aquí també se'n ressentirà.
1: tu, que fas, per exemple, la teràpia de parella, m'imagino que t'has trobat en ocasions en què un no confia o un qüestiona l'altre en aquest sentit. O pensa que aquí darrere d'aquesta decisió hi ha alguna cosa que no funciona. Això m'imagino que també t'ho deus trobar. Clar, aquí s'ha d'analitzar, sí, no? Perquè m'imagino que hi ha alguns casos, com deien, que no deu ser perquè l'altra persona vol, que potser pot ser una mena de fugida o de maquillatge de fugida, no ho sé. O no?
4: Sí, efectivament, no? Jo crec que com que no estem habituats, quan algú ens proposa això, ja et salten les alarmes. Dius, ui, què està passant aquí? No? I possiblement el primer que ens passa pel cap és vol ser-me infiel i se'n va a l'altra punta perquè no el pugui enganxar, no? Però realment no és així.
1: La Noemi està mirant dient, sí, jo home, és en el Senegal, per això.
4: Sí.
2: Segur que molta gent no devia pensar, eh?
1: Clar. Exacte.
4: Efectivament, però no, en absolut té que ser així. Aleshores sí que es poden despertar inseguretats, pos, no? Perquè al final, primer, tenim el pes de la societat que ens ha marcat com ha de ser una relació, i això ens desquadra una miqueta, i quan desquadrem per primer cop alguna cosa, ens sembla molt estrany, però gràcies a les persones pioneres després això es va normalitzant i es va veient d'una altra manera, i dius, ostres, com va ser, no?, que abans no poguéssim fer aquests viatges per separar, no? Però, òbviament, es desperten pors, algunes que tenen tot el sentit del món, altres que són treball propi de la persona, no? Com la gelosia de què farà, amb qui estarà, i si coneix algú, poden sorgir inseguretats, a veure si se n'adona que està millor sola que sense mi, no? Però també a vegades pot haver-hi algú de queixa des d'altres llocs, com tinc por a quedar-me soles, tinc la sensació d'abandonament, sobrecarga amb el tema de criatures, no? De dir, ostres, és que em sento desbordat amb el tema de tasques domèstiques, de criatures. Clar, aquí a vegades un s'ha de treballar el que li està succeint i altres s'han de negociar.
1: Mira, nosaltres fa setmanes, no són vacances, però vam entrevistar una biòloga marina que deia que abans d'anar a l'Antàrtida havia deixat unes carmanyoles per ella estar tranquil·la. Clar, això també passa perquè, clar, el pes de les dones, que moltes vegades, encara que no vulguem, són les que es dediquen a les cures, les que tenen molta feina extra en aquest sentit, dels fills, etc. Clar, també jo entenc que potser les necessiten més que ningú, aquelles vacances. Llavors, això ho viuen amb molta culpabilitat, les dones, el fet aquest de marxar quan tens persones que depenen de tu, o no?
4: Absolutament. Jo crec que la majoria, no sé, que ens treballem molt, vivim amb aquesta culpa. Et diré més, quan fem vacances amb família, molts cops no estem fent vacances. Jo penso en la meva mare i s'ha fet un fart de cuina, de netejar. Al final et canvies d'indret, però segueixes fent el mateix. Aleshores, això no són vacances. I és cert que quan tu et fas un viatge soles o d'una altra manera...
1: Sí, anem a l'estiu a no sé on, però tens a la mare allà fent canelons, no?
4: Esclavitzada, correcte, no? Sí. Aleshores, hi ha molta culpa femenina. No és que hi hagi un problema en marxar, no? El problema està en aprendre a gaudir del que estàs fent sense sentir-te culpable, no? Perquè hem nascut i hem crescut amb aquest mandat de cuidar, no? I aleshores comencen a aparèixer aquests típics pensaments de ai, és que potser sóc egoista, pobra, l'estic deixant sol, les nenes que em trobaran a faltar, potser sóc una mica mala mare, no? Perquè mira que les altres no ho fan, no? I a vegades ens hem de plantejar una miqueta, bueno, què passaria si fos ell qui marxés? Li diríem que és un mal pare? Sentiríem que està abandonant? Sentiríem... No? Molts cops hi ha una exigència desigual i el pes recau sobre les dones.
1: I diries, per exemple, que les dones això d'anar a viatjar soles ho estan fent més últimament? Ens estem començant a alliberar de la culpa i d'aquestes pors i som més independents? O ens sorprendríem perquè en general les dones ho hem fet històricament més i els homes menys? Clar, no et puc demanar estadístiques, ho et dic una mica per la teva experiència.
4: Sí, tampoc va ser, però genèricament i el sentit comú el que em diu és que està claríssim que hi ha una evolució cap a que cada cop puguem viatjar més soles. Penses en les nostres àvies, és que no tenien permís ni per sortir del país sense el consentiment del seu pare o del seu marit. Vull dir, és que era un objecte de l'altre, no? Aleshores, clar, hi ha hagut un progrés, segurament gent més gran, en genèricament, encara veu molt malament. Ai, però feu activitats per separat, però perquè... I poquet a poquet això s'ha anat regulant, no? I cada cop ens trobem amb més dones. Vaja, jo ara en conec forces i jo també ho he fet, no? De poder viatjar.
1: Això t'anava a preguntar, dic, a veure la terapeuta.
4: Sí, en casa d'Herrero, que diuen.
1: Exacte.
4: Sí, també et diré, sí que ho he fet però ho he fet per feina fins ara. Jo tinc una menuda, encara molt menuda, que té 3 anyets, acabats de fer de fa una setmana, però, per exemple, ara ja pel setembre m'he agafat un parell de nits a fora per anar amb les meves germanes a un concert i ens n'anem a Madrid. Vull dir que sí, sí, s'ha de cultivar allò que del que prediquem.
1: Absolutament. Doncs Montse Iserte, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella, moltíssimes gràcies per haver-nos fet una mica aquest retrat. Fins aviat.
4: Gràcies a vosaltres. Merci. Fins aviat.

0: Dos minutets que passen de 2:15 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, sentint les dones i els dies, parlant amb la Noemí, amb la Isabel, que estan aquí apuntant, una mica amb el cap, allò, totes les coses que sentíem ara. Tot això que estàvem explicant, culpabilitats, etc. Hi ha hagut moments així que us ha estrenyut una mica la sabata o què? Com heu viscut això?
1: Jo, quan la meva filla era més petita,
0: no marxava,
1: quan era peque. A partir dels 4 anys ja sí. Però me l'emportava,
0: Sí?
1: O sigui, me l'emportava... No sé, hem anat a París, hem anat a Londres, hem anat a Roma... Des de ben petita. I ella encantada, jo també.
0: Anaves sola amb la teva filla,
1: Sí. Sí.
0: Noemí, tu com vas començar, per exemple, a viatjar sola? Quan vas tenir com la certesa de dir això ho vull provar? Perquè sempre hi ha un primer dia, no sé si el recordeu també.
2: Sí, jo en el meu cas és un cas una mica especial perquè jo el meu primer viatge va ser un viatge que vaig fer en un moment on jo estava transitant un dol.
0: S'havia mort la teva parella.
2: Sí, s'havia mort la meva parella. I vaig sentir que necessitava com allunyar-me del meu entorn més immediat, aturar la meva vida i anar a un lloc on pogués fer com una mena de recés de silenci o de fer un reset. I va ser quan me'n vaig anar aquí a la ciutat de Sauira, on hi vaig estar 9 mesos sola. Allà vaig anar-hi sola, totalment sola. I clar, allà la meva vida va canviar, vaig tornar que era una altra persona, no? Fins i tot vaig canviar la meva feina, jo era economista, vaig començar a escriure i a dibuixar en aquesta ciutat, primer com a autoteràpia, però després vaig connectar-hi tant i sentia que era algú que sortia tant de mi que amb el temps doncs, he reconduït la meva vida cap a tot això que vaig començar.
0: O sigui, que d'alguna manera el viatge també va canviar la vida, l'ofici i tot,
2: sí,
0: perquè tenies
2: tot.
0: Una altra feina absolutament diferent.
2: Sí, sí.
0: És fort,
2: sí.
0: Això. Suposo que també la vivència personal que ens explicaves, no?
2: Sí, sí.
0: Clar, amb el tema de viatjar soles, quan ho fem dones, la gent també, a part de tot el que hem dit ara, ens pregunten, i no teniu por? També per la seguretat, pel fet d'estar soles com a dones en espais on potser sou minoria, no us sentiu segures, en països on no coneixeu l'idioma, on la idea de la dona és diferent que la d'aquí. Clar, tu, per exemple, vas anar al Marroc, no és que sigui la ciutat sin ley, però m'imagino que hi havia certes pors.
2: Sí, i els dos viatges llargs que he fet sola, clar, he anat amb ciutat... O sigui, no m'he mogut pel país. O sigui, m'he estat sempre en el mateix lloc, o gairebé sempre. Per tant, sí que aconsegueixes crear un cercle una mica més de confiança, no? Que tu tens casa teva, tens les teves rutines, els primers dies potser sí que pel carrer et diuen coses, però després doncs, ja formes part com del paisatge de la ciutat... és com començar una petita vida en un altre lloc i potser això dona una mica més de sensació de seguretat que no pas si comences a voltar pel país amb la motxilla i un dia en un lloc, un altre dia en un altre i fent trajectes per carretera i potser vivint situacions que poden contribuir a portar una mica més de risc.
0: Clar, em dèieu abans que per vosaltres també el fet de pensar que no us passarà res... Això també us ajuda, que les dues d'alguna manera sou molt confiades.
2: Sí.
1: Sí. Bueno,
2: jo,
1: també...
2: No, jo no tinc mai por.
1: No, jo tampoc. És que no he sigut mai poruca, llavors.
2: Fins i tot tornar de nit a casa, estar en un lloc sola de nit... No penso mai que m'hagi de passar res. Llavors, bueno, no sé, sí, això ajuda, sí, clar. Això ajuda.
1: Perquè vas més confiada.
2: Sí.
1: No vas mirant, oi, ara em passarà això o... No sé.
0: Ara li preguntarem a la Carme Puig, que també la tenim al telèfon. Carme, bona nit, com estàs?
3: Hola, bona nit, bona tarda, bona nit.
0: Escolta'm, tu tens 67 anys, si no et sap greu que ho digui.
3: Sí, no, cap problema, soc nascuda del maig del 59.
0: Molt bé, i en fa 47 que estàs casada i viatges soles, amb viatges organitzats, en aquest cas per agències de dones, i després els viatges també els fas en grups de dones, però no us coneixeu entre vosaltres.
3: No, no.
0: I ara fa 10 dies que has tornat de Mèxic.
3: Sí, exactament. A veure, jo viatjo el mes d'agost amb el meu marit, viatgem per Setmana Santa, viatgem pels ponts, tenim una autocaravana, ens hem mogut per tota Europa al llarg de tots aquests anys, i per tant jo sempre viatjo amb el meu marit. El que passa és que En el 2019, doncs, en un moment determinat, a Tarragona ens vaig conèixer amb una persona, una senyora, doncs, que tenia una petita agència de viatges per a dones. I em vaig aturar i vaig preguntar què és el que fas i on aneu. I doncs, em va dir, mira, el proper viatge que farem, i això va ser el 2019, el proper viatge que faré d'aquí 3 mesos és a Jordània. I jo vaig dir, doncs mira, em faria il·lusió anar-hi.
0: Dic, arribaré a casa. No saps res tu, eh? No saps res tu. No, Jordània, no et va dir a Calafell, no, a Jordània.
3: No, clar, perquè jo allà a Europa ja ho viví diverses vegades, i a Espanya també, per
0: sí,
3: tant.
0: Sí, sí.
3: I jo vaig dir, mira, Dolors, jo arribaré a casa, em parlaré amb el meu marit, li diré que vaig dir que aniré de viatge i ja està. O sigui, no vaig haver de demanar-li
0: cap autorització. Què va passar quan vas arribar a casa?
3: No, jo li vaig explicar i em va dir, bueno, si vols anar bé, cap problema, vull tenir confiança absoluta, i per tant, doncs, em va dir endavant. I el 2019, doncs, vaig viatjar, crec que eren 13 o 14 dones, hi havia com dos grups, unes més joves, de 40 anys aproximadament, i unes altres, doncs, de 50 fins a 70. Estic parlant del 2019, jo no tenia encara 67 anys, no? Llavors, l'any següent, bueno, va ser l'any de la pandèmia, i el 2021, doncs, vaig anar a Egipte, també amb la mateixa persona que...
0: I escolta, com és això de viatjar amb gent que no coneixes? Com va ser la primera vegada? És a dir, et vas satisfet perquè ho has tornat a repetir?
3: Sí, vaig repetir el 2021 a Egipte, el 2022 em vaig fer mal al peu i vaig haver d'anul·lar el viatge a Tailàndia. Vaig anar el 2023 a Dubai, el 2024 vaig fer a Xina, l'any passat...
0: M'encanta, perquè ho tens tot apuntadíssim, eh? Jo no sé ni què he fet la setmana passada.
3: Ho recordo molt bé. L'any passat vam fer a l'Índia del Nord, que em va agradar molt, el Taj Mahal... I, doncs,
0: i escolta'm, perdona, una mare, cosa, ara que no ens sent el teu marit...
3: No ens sent ningú.
0: No ens sent el teu marit, eh? No... Què t'agrada més?
3: Que ell està escoltant.
0: Ah, sí? No sé,
3: sí.
0: Que es posi taps, ara, que no ens interessa que ens escolti. Ara sí. Que no ens sent el teu home, o qui sigui,
3: sí.
0: Estàs millor amb un grup de dones o amb el teu marit, o són coses diferents?
3: Són coses diferents. Jo amb el
0: meu
3: marit
0: bé.
3: Viatjo molt bé. No. Em senti o no, ell ho sap. Nosaltres viatgem molt bé, viatgem sols. Ens agrada molt, doncs, o sigui, tenim amics, però quan fem vacances,
0: ja.
3: Perquè tenim empresa i ja estem molt en contacte amb persones. Llavors, volem desconnectar i, per tant, a més, també tenim una autocaravana que, per tant, ens dona tota la llibertat, saps?
0: Sí, però t'anava a preguntar viatjo... què és el que fa diferent quan estàs amb altres dones o quan estàs sola,
3: mira,
0: què és el que ho fa diferent?
3: No és ni que em senti lliure ni que haig de desconnectar. No, simplement que hi ha uns destins que em fan il·lusionar-hi i que, com que veig doncs, que hi ha aquestes petites agències doncs, que organitzen aquests viatges, doncs, si m'encaixa el lloc i m'encaixa les dates, doncs m'hi apunto. Allà que t'hi trobes? Doncs t'hi trobes dones que no coneixes. Jo a cada viatge he conegut a dones que no les coneixia, no les havia vistes mai.
0: I això també suposo que també...
3: Habitació.
0: Clar, és enriquidor.
3: També hem compartit habitació,
0: clar,
3: saps? Clar. I... sempre hi ha persones que hi ha més feeling i que després conserves l'amistat i et continues comunicant amb elles, i altres pues, que ja no ens hem parlat més, no? Perquè,
0: clar.
3: Evidentment, doncs, no sempre...
0: Com a la vida.
3: És igual, no?
0: Com
3: a la vida, exacte. I jo, doncs, mentre la salut no em falli, doncs jo intentaré seguir fent uns quants viatges més. Vull dir, aquest any vam fer... Doncs mira, fa una setmana que vaig tornar, que vam fer a Mèxic, però vam fer la península de Yucatán, i llavors els dos últims dies vam anar a la illa de Holbox, que vam estar fantàsticament bé, érem 9 persones...
0: Ens estàs fent amb vegeta,
3: sí,
0: t'hem de dir. O sigui, frenem-ho això. Carme, moltíssimes sí, gràcies.
3: Gràcies
0: per trucar-nos. Merci,
3: bona nit. Moltes gràcies, bona nit.

0: A les dones i els dies, parlant de dones que viatgen soles i que s'ho passen bé, clar, jo així també, amb aquest percal que ens ha explicat la Carme, jo és que no sé què faig aquí, jo estic perdent el temps.
1: No és ben bé sola, eh?
0: Clar, això és diferent. Clar, són un grup ja, però sí, suposo que per algunes dones també d'alguna generació, no fer-ho amb el marit ja és un acte revolucionari, m'imagino.
2: Però que està molt bé que hi hagi agències.
0: I tant, i tant, i tant. De fet, em sembla que en parlarem amb alguna d'aquí no res, una agència que es diu Dones Viatgeres, que ja està feta per dones. Perquè el que sí que tinc ganes de preguntar-vos, vosaltres, si creieu que pel fet de ser dones, sí que hi ha unes especificitats o coses en les que heu de tenir cura o compte a l'hora de viatjar soles? O no hi penseu, amb tot això?
2: Bueno, jo no hi penso gaire. Tampoc és que no he anat a puestos així molt estranys, eh?
0: Sí.
2: O sigui, he anat a Itàlia, he anat a Londres, a París... A veure, són puestos que no...
0: No hi has pensat en això.
2: No.
0: Però,
2: no,
0: clar, per exemple, tu que has anat al Senegal, a Saouira, al Marroc... Sí. Imagino que sí que hi havia més prevenció. No,
1: la veritat és que no.
0: Anessis per la plana de Vic.
1: Sí. No, la veritat és que aquí al Senegal, que ho comentàvem abans... No he tingut cap problema. Al final estava tan confiada que em descuidava de tancar la porta amb clau.
0: Clar, clar. O sigui, ja estaves...
1: Sí que estava en un poble petit, no estava a Dakar, no estava en una ciutat gran, que suposo que sí que haguéssim pogut haver algun altre més problemes.
0: I us feu amistats? Heu fet amistats d'aquest anar soles, de seure't en un lloc? Perquè sí que és veritat que això que dèiem, hi ha dies que tens ganes de comunicar-te, hi ha dies que fàcilment... Doncs pots parlar amb el cambrer per dir alguna cosa, no? Però hi ha moments també que m'imagino que potser et fa mandra, et fa por o et fa vergonya. Com viviu aquests petits obstacles lògics, diaris, de dir, jo ara si parlo aquí amb aquest que tinc al costat es pensarà que estic lligant, no ho sé, m'invento. Em posaré en una situació de risc. No hi penseu? Penseu, si es pensa que lligo, doncs és veritat. A veure, digueu-me.
1: No, potser sí que el tema de començar a parlar amb algú, sobretot si és un home, doncs jo en aquest cas sí que prenc una mica més de precaucions i si no és un lloc que ja hi has anat diverses vegades i que ja, no?, identifiques sí. qui és qui. Clar, jo en el meu cas vaig començar a fer vida en aquest poble com si jo visqués allà.
0: Yeah.
1: Cantava amb el cor de l'església, anava a dinar doncs, amb dos o tres llocs.
0: Això al Senegal, eh?
1: Llocs, sí.
0: Que fort.
1: I, esclar, jo...
0: Et van adoptar.
1: Clar, a mi em van adoptar. A mi em cridaven pel carrer, bonjour la corista.
0: Bonjour la corista.
1: Perquè, clar, era l'única blanca que cantava el cor de l'església.
0: Clar,
1: la gent em coneixia i jo no sabia ni qui eren. O sigui que després, clar, això et fa agafar com molta confiança. Mm-hmm.
0: I heu fet amics d'aquests viatges que heu fet?
1: Sí,
0: gent que ara després teniu contacte, us truqueu, us escriviu, etc.
2: Més que res, després, amb Instagram ara.
0: Clar.
2: Ara ja, pues, jo què sé, he fet amiguetes d'aquests que trobes als hostels i... Normalment o vaig a habitacions de dones o... Perquè és més còmode, per mi és més còmode. I normalment als hostels ja n'hi ha habitacions només per dones. I llavors pues, vas com més tranquil·la, no? I sí, he conegut forces noies, o sigui, noies més joves que jo, clar. Però bé, ens seguim parlant per Instagram i aquestes coses. Mm-hmm. I també quan he anat a... He conegut, o sigui, he anat a Itàlia, doncs... Pues, amb el tema de les canes. També he conegut a moltes dones que ens seguien per Instagram i a lo millor una que viu
0: dones
2: a Itàlia.
0: Dones amb el cost,
2: doncs vai a Itàlia i ens coneixem.
0: Exacte. O sigui, ha sigut com una porta oberta per parlar amb altres dones. El fet de l'edat m'imagino que també és important aquí. Una es va despullant de manies.
1: Sí, totalment. Sí,
0: absolutament.
1: Crec que sí, eh?
0: Tenim a la Laura Ventura, que coneix moltes dones, dones viatgeres, una agència de viatges només per dones. Laura, com estàs?
3: Hola, bona nit, molt bé.
0: Què tal? Escolta, no sé si has pogut sentir una mica, però tu diries... Sí. Si podries fer un retrat una mica robot de les teves clientes, de les que busquen això, anar a viatjar soles, què tenen més aviat? Porten 30 anys casades, tenen 50 anys, com va això?
3: Bueno, hi ha una mica de tot. En quant a edat, tenim totes les edats, però sí que és veritat que la gran majoria són a partir de 45-50 anys. I són dones tant en parella com sense parella. Vull dir, a vegades la gent se pensa que les dones que venen als nostres grups pues, són, no tenen parella i per a res és així. Vull dir, està una mica allà, meitat i meitat. Hi ha moltes també que tenen parella, no? Que és el tema que esteu tocant vosaltres avui aquí i que bueno, i decideixen viatjar soles per diversos motius. Però digues.
0: No, t'anava a preguntar, dic, se't confessen i diuen, és la primera vegada que ho faig, el marit em deixarà, pateixo, els xiquets els hi deixaré les quarmanyoles. Com és això? Com és aquesta conversa?
3: Bueno,
0: perquè m'imagino que hi ha gent que li costa més, si hi ha gent sí. que ho té claríssim, però tu que deus parlar amb moltes dones, què et trobes? Mm.
3: La majoria dels xiquets ja els tenen grans, llavors no s'han de preocupar per aquesta part i per la part de la parella, bueno, jo crec que tenen, la majoria ho tenen bastant clar ja, potser perquè moltes, el motiu és que a la parella no li agrada viatjar o no li agrada fer segons quins viatges, a lo millor viatgen més a prop, més viatges més relaxats, però els viatges més exòtics o més llunyans o el que sigui, no els agrada i llavors pues, al final... Pues bueno, ja tenen una edat i una no, i arriben a un punt això que tenen els fills grans que diuen, bueno, pues jo ja no vull deixar de fer-ho, no? Perquè tu no t'agradi fer-ho i jo crec que ho tenen bastant clar, tot i que la primera vegada òbviament sempre hi han dubtes de com me sentiré i com m'anirà.
0: Sí, però, les bueno, valentes jo... són les dones, eh? Aquí.
3: Sí.
0: Escolta, sí. Dones viatgers, on la tens aquesta agència?
3: Bueno, nosaltres estem a les Terres de l'Ebre, concretament a Alcanar, però bueno, sortim sempre des de Barcelona i tenim clientes de tota Catalunya.
0: Sí, doncs escolta, ens ho apuntem, Dones Viatgeres, aquesta agència d'Alcanar, però que va per tot arreu i que munteu viatges allà on vulguin, que no ens hi apuntem naltros aquest estiu. Aquí les tres que estem aquí a la taula. Moltíssimes gràcies. Laura, una abraçada.
3: A vosaltres,
0: merci. Bona nit. Noemí Morral i Isabel Tamayo, moltíssimes gràcies a les dues per haver vingut aquesta nit, perquè jo crec que sou també una veu per l'esperança, per si hi ha algú que no ho té clar i no acaba de decidir,
1: que s'animi,
0: s'està comprant guies aquests dies, les comença a llegir i no s'atreveix, que s'atreveixi, no?
1: Que s'atreveixi.
0: Escolta, jo vull anar a l'hostal aquest de Senegal on vas anar tu, que la propietària de l'hostal és una catalana de Granollers.
1: Sí. Vindrem amb ella a veure.
0: Home, sisplau. És que potser us vinc a veure jo, també t'ho dic.
1: Podem fer el viatge d'anada i tornada juntes.
0: Exacte. Doncs escolta, moltíssimes gràcies a les dues i fins aviat. Deixeu els passaports aquí, quietetes una estona.

0: Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019.
1: Ai, com que fa tanta calor, tot i que aquí a l'estudi no es nota, Marc García Puig, bona nit. Com
2: bona
1: estàs?
2: Doncs
1: m'imagino que t'han entrat ganes de viatjar.
2: Sí, m'han entrat ganes de viatjar, però del que parlarem té una...
1: Té a veure. Perquè tu ens proposes avui que nedem i que nedar és un acte empoderador per les dones i moltes altres coses. Però, escolta, comencem.
2: Anem per parts. Jo avui vull convidar a totes les dones que ens escolten a que adquireixin una nova obsessió, una obsessió de les bones, que jo vaig adquirir a partir dels 40 anys, que és la de nedar. Val? Perquè, a més, he vist que és una experiència molt compartida per moltes dones que em vaig trobant quan vaig a nedar al mar, a la piscina, que moltes dones han descobert la natació en moments difícils de la nostra vida. Ens ha resultat una mena...
1: Un bàlsam,
2: una salvació, perquè hi ha alguna cosa màgica en nedar, no? En això d'agafar la bossa a primera hora del matí, a última hora de la tarda. Creua tota la ciutat. Jo creuo tota la ciutat.
1: Sí, això t'anava a dir. Per què creues tota la ciutat? Perquè te'n vas a nedar amb alguna piscina en concret, sí, que t'agrada molt. Fas turisme de piscines?
2: Jo faig turisme de piscines, però és que més... Mira, deia John Berger que hi ha gent que té bars preferits.
1: Sí.
2: I després hi ha gent que té piscines preferides.
1: I tu
2: com
1: ell
2: i com jo.
1: Jo anava, fa molt de temps, a nedar en una piscina d'aigua salada.
2: Meravella.
1: Que es diu Claró, que és un gimnàs que està allà al costat de la Barceloneta.
2: Ah, mira, hi hauré d'anar perquè aquesta no la conec encara.
1: Sí, és una meravella. Sí, que tu fas turisme de piscina, eh?
2: Jo faig turisme de piscina i... Hi ha aquell moment en què dius, què faig aquí, l'aigua està freda, perquè sempre està freda, és igual l'època de l'any, sempre hi ha un moment en què dius, quina mandra. Però llavors entres, i com canta aquí Florence and the Machine, no? Hi ha un moment, comences a moure un mandra, i hi ha un moment que es produeix de màgia, de que estàs nedant, i nedar què vol dir? Flotar, no enfonsar-se. I aquí està la màgia, no?
1: Clar, que dius, tot el que m'està passant a la vida no té cap pes, perquè dins d'aquest medi jo em sento bé i puc continuar tirant, no?
2: I jo no m'enfonso, no? I això és pura màgia. Llavors jo et convido, Montse.
1: M'encanta. M'he enamorat ja, eh? Me'n vull anar a nedar. No vull estar aquí.
2: I a part, jo he descobert una connexió entre literatura, entre escriptura i natació, no?
1: Per exemple.
2: Per exemple, la Colombe Schneck, no? Colombe Schneck és l'autora de la trilogia de París que va publicar No fa massa lumen. I ella diu, defineix la seva trobada amb la natació com un moment tan important per la seva consciència feminista com, atenció, la lectura del segon sexe de Simone de Beauvoir.
1: Això es diu molt,
2: ella té 57 anys, pateix una ruptura sentimental molt dolorosa i diu que comença a nedar perquè és l'única activitat que pot fer sense plorar. Mm-hmm. Escoltem aquí a la cantautora francesa Clio.
1: Sí, sí, que a més es diu la Najosa, no?
2: La Najosa, la nedadora, i parla de nedar, no? En aquest cas, en una platja, però la Colombe Schneck descobreix, en els 57 anys, la natació a una piscina municipal de París. A una piscina municipal de París, on ella comença a prendre classes de crawl. Ho escriu en aquesta trilogia de París, que la tercera part és només un volum, un llibre, però la tercera part es diu, fixa't que bonic, Montse, La ternura del crawl. Val?
1: Oh.
2: I explica que comença a fer classes de crawl i al principi compta, no? Perquè en l'edat això de comptar, comptes piscines, comptes braçades, no? I en uns mesos, al cap d'uns mesos, es dona compte d'una cosa, que és que comença a avançar els homes en els carrils. Que és una cosa que a mi també m'ha passat i que moltes oients crec que els hi haurà passat,
1: al
2: no?
1: Al tanto,
2: aquests homes musculosos...
1: Són unes sirenes.
2: No, perquè... Bueno, comença a avançar aquests homes musculosos, alts, no? I ella es dona compte que ella, que pensava que tenia un cos maldestre, gran, no? Que de repent al nedar descobreix, no?, que allarga el seu cos, que desenvolupa força, que comença a confiar en la capacitat del seu cos per no enfonsar-se, i a més hi ha tot un tema del ritme, la respiració, aquesta sensació de fluïdesa, no?
1: M'encanta, natació ja, totes.

0: Cançó mitiquíssima de finals dels 90 d'aquest grup de Sant Sebastià, que eren La Buena Vida, que jo sé totes les cançons de memòria d'aquest grup.
1: I aquesta diu una cosa molt bonica, que diu "Tiene el corazón azul de nadadora". Jo convido a tothom a que el cor se'ns torni una mica blau avui, no? Perquè fixa't una cosa, els experts, i poso experts entre moltes cometes, aquí ho heu parlat moltes vegades al programa, tu te n'has fet un fart de sentir-ho, però mai suficient, no?, com se'ns desprecia les dones en l'àmbit de l'esport, no? I jo, per preparar aquesta secció, he buscat, no?, i he trobat articles que diuen que la natació és un dels pocs esports on les dones podem superar els homes. Llavors, ho poso entre moltes cometes perquè, no?, segurament aquí hi ha un biaix de gènere, no?
0: Absolutament.
1: Però sí que m'ha agradat les raons que donen. Les imagines, Montse?
0: No, no, tira, tira.
1: Val, doncs, resulta que tenim un cos que representa que és millor per la flotabilitat. I les raons d'això són
0: perquè
1: raons...
0: Perquè tenim pits, cul...
1: Perquè tenim més acumulació de greix, un 16% més d'acumulació de greix a malucs, no? Els llocs on no ens agrada tindre greix, doncs això ens serveix...
0: Ens serveix per flotar.
1: Per flotar. I també la menor densitat òssia, no?, que és una cosa que ens castiga molt a les dones, a més a partir de certa edat, doncs per nedar, aquelles coses que rebutgem molt del nostre cos,
0: són
1: resulta...
0: Són bones per nedar i per resistir a l'aigua. Escolta, jo no vull que acabem aquesta secció sense parlar d'un llac que jo no he nedat mai, però vaja, que està a Londres.
1: Sí, jo convido a tothom que ens escolta a que vagi. Hi ha una sèrie de llacs a Londres que estan al Hampstead Heath, on la gent va nedar. Però en concret hi ha un, que és el Kenwood Ladies Pond, que és un espai reservat només per les dones i que compta més amb un servei de voluntàries que fan de socorristes, no? I jo ho vaig descobrir a través de la Deborah Levy, que explica, que és una autora que
0: ens encanta,
1: que en el Coste de la Vida, que és una espècie de relat autobiogràfic, explica com la seva mare li va ensenyar una tècnica per buidar els seus pensaments a un d'aquests llacs de Hampstead Heath, no? I la Deborah Levy, en tota la seva obra, la natació està molt present i, a més, crea uns paral·lelismes molt bonics entre nedar i escriure, no?
0: I també parla de que quan nada va buidant els seus pensaments, els deixa a l'aigua, podríem dir.
1: Sí, això és la tècnica que va aprendre de la seva mare. En concret, li va ensenyar una tècnica per lliurar-se per complet a l'aigua, surant amb la mirada cap al cel, buidant els seus pensaments. Això és una cita de El Coste de la Vida. I ella explica, en El Coste de la Vida, reflexiona molt sobre el seu matrimoni fallit i la seva decisió de no tornar, en una metàfora, nedant cap a un vaixell que s'estava enfonsant i decidir nedar cap a altres llocs. I, per exemple, ens explica que fa aquest turisme de piscina per tota la ciutat de Londres, acompanyada d'una amiga seva adinerada que va anar amb el xofer i van per les piscines de Londres nedant, no? Uh-huh.
0: M'agrada aquesta idea de surar, de surar, de flotar, per aquesta cosa de que per moltes coses que et passin, les dones estan allà resistint i aguantant, eh?
1: I fixa't una cosa molt curiosa, que la natació en aigües obertes, perquè no volia acabar sense parlar, no?, de que, de fet, en aquests llacs de Hampstead, ara s'està cobrant entrada. Hi ha tota una batalla amb això, no?, perquè també el fet de nedar parla molt sobre l'espai públic aquàtic, no? I la natació en aigües obertes en el mar no costa diners, no? És important sortir sola, quan encara no en saps, i tot plegat, però les dones hem estat pioneres de la natació en aigües obertes. De fet, les dones que durant els principis del segle XX volien nedar i no se'ls estava permès, se les denominava sufragistes de la natació. I van lluitar molt, no?, per aquests espais.
0: Com perquè ara ens prenguin les piscines.
1: Sí.
0: Marc García Puig, és que em queden 3 segons per acabar el programa.
1: 3 segons suficients?
0: No, 3 segons, no. Que mira,
1: per comprometre's que demà anem a nedar.
0: Demà anem a nedar. Demà. Nosaltres a les 9 de la nit farem aquest programa remant com sempre, amb l'equip de les dones i els dies. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba avui al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: Pues sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori a Zapatero s'allargui fins demà dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I el barril de Brent ja està per sota dels 79 dòlars. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: Avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats perquè aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món desaparegui. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologia respiratòria, es considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV del dilluns passat a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello n'és el president.
4: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y por tanto no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
5: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
3: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: Esports. Leo Messi s'ha estrenat al Mundial amb un hat-trick. Argentina, la vigent campiona, ha tingut un debut somiat amb una clara victòria contra Algèria per 3-0. Amb els seus 3 gols, Leo Messi iguala Miroslav Klose com a màxim golejador històric dels Mundials i s'ha convertit en 38 anys, en fa 39 la setmana que ve, en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha jugat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien per 0-3.
3: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 17 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres el temps serà assolellat i molt càlid, més que dimarts, més que ahir. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Begura, al Baix Empordà, veuran sortir el sol a les 6 i 11 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Del 17 de juny del 1971 va néixer Paulina Rubio. La cantant empresària i model mexicana ens ha deixat reflexions com aquestes. El luxe absolut és simplement estar despullada en una platja.
0: Que és el que home, clar, perquè és que, a més, Paulina Rubio deu tenir aquella platgeta privada a casa seva, no?
1: Segur.
0: Home, també et dic que tenia un trosset de platja, Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una platgeta privada, un trosset de platja per tu...
2: Ha d'estar bé,
0: sí. Ha d'estar bé.
2: Passa que jo no soc molt avant del nudisme, t'ho dic ara. Per respecte als altres.
0: Ah, jo sempre dic als altres, mira la merda. Qui no vulgui mirar, que no miri. Bé, de fet, com ens estava comentant la Lara, la seva música i sobretot la seva personalitat són pura cafeïna. És un artista que podria presentar els matiners cada dia i no se'n cansaria. Volum a la ràdio, que comença la festa.

0: hi ha un artista que no deixi indiferent a ningú, evidentment, és ella, Paulina Rubio. És coneguda com la xica dorada i, de fet, no ha deixat de regalar-nos cançons que s'enganxen com una mala cosa. A tot això, cal sumar-li que la Rubio, home, doncs, té una personalitat tan potent que sovint ha estat gairebé tan protagonista com la seva música. Sempre descarada, diu el que pensa, defensa les seves opinions i no acostuma passades de percebuda. Aquesta manera de ser li ha valgut tant admiradors incondicionals com algun mal de cap mediàtic. De fet, ha protagonitzat algunes polèmiques força sonades, entre declaracions inesperades, disputes públiques, moments virals i alguna situació que ha fet córrer rius de tinta a la premsa del cor. La cantant ha ofert més d'un titular memorable. De fet, hi ha qui diu que Paulina té un talent especial per convertir qualsevol aparició pública en un tema de conversa. Però segurament aquesta combinació de talent, espontaneïtat i forta personalitat és una de les claus del seu atractiu. Tant si és pels seus èxits musicals com per alguna anècdota sorprenent, Paulina Rubio continua sent una artista capaç de generar interès i de mantenir-se en el focus mediàtic després de tantes dècades de carrera. I si hi ha una cosa que està clara és que amb ella l'avorriment no acostuma a estar convidat a la festa. I parlant de festa, avui Paulina Rubio bufarà espelmes perquè avui en fa 55. I amb l'huracà Paulina arrenquem els matiners d'avui dimecres. Agafeu-vos fort que fins a les 6 us prometem un temporal radiofònic memorable per celebrar que és meitat de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'aquest dimecres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, estimat.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs mira, amb aquella nostàlgia previnguda de saber que hem vist a Messi marcar un hat-trick, però saber que també l'estem veient davant del seu últim mundial. Llavors, ha sigut meravellós.
0: Un xoc de sentiments, Maiol.
2: Sí, és clar, perquè és allò que ho estàs veient, però saps que s'acaba.
0: Oh.
2: I ja pensaves que s'acaba el 2022, però bueno, avui l'hem vist marcar un hat-trick, ha sigut fantàstic.
0: Molt bé, s'ha acabat un altre partit, no, ara, ja?
2: A l'Argentina 3, amb 3 gols de Messi. Sé que estàs nerviós per l'Àustria i Jordània de les 6.
0: Sí, estic... No puc. És que jo amb el Mundial no dormo bé aquests dies.
2: Clar, perquè s'han de mirar molts partits.
0: Amb
2: el França-Senegal, després has vist el doblet de Haaland amb Noruega, contra Irak, i ara amb Messi marcant aquest hat-trick contra l'Argelia.
0: Sort en tenir de tu, que ets el qui no dorm. Si
2: bueno, jo no dormo per moltes altres causes, precisament amb el Mundial intento dormir bé, però clar, quan m'he llevat estava jugant Messi, llavors què vols que
0: normal, passi? Normal. Escolta'm, i què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, un que no sé si ha dormit bé o no és José Luis Rodríguez Zapatero, que avui declara davant del jutge d'instrucció pel cas Plus Ultra i per les seves joies de la Caixa Porta, que va intentar aplaçar-ho, però el jutge li ha dit que no serà a les 9, és jutge d'instrucció, per tant la declaració és a porta tancada, però estarem pendent de tots els detalls i de tot el que en vagi sortint. També anirem al Congrés dels Diputats, després del que va passar ahir amb aquest intent de Junts de que es votés un intent de convocatòria electoral. Avui hi ha sessió de control que serà i s'espera molt tensa, i després parlarem de bancs amb Santiago Niño Becerra. Atenció a l'advertència que té el catedràtic per nosaltres. Després, per rebaixar
0: un moment, Niño Becerra, banc, advertència...
2: 3:15 del matí,
0: molt
2: el matí de Catalunya.
0: Escoltarem.
2: No puc dir això. Després passejarem amb l'Albert Tom, que crec que ens ho alegrarà una mica més
0: tot. El contrapunt.
2: Parlarem de televisió i sèries amb la Mariola Covells i el Darío Porras. I a les 11, un català a la cort de Carles III. Només t'ho dic, dic aquí.
0: Treballa allà?
2: Sí, és un dels assessors de Carles III. Molt interessant. Marc Palai.
0: M'encantaria treballar... Ah, home, m'encantaria treballar a un lloc d'aquests així, Casa Reial...
2: Sí,
0: els despatxos...
2: Doncs queda fins a les 11 i demanar-li feina.
0: Vinga.
2: El que passa és que jo crec que els matiners...
0: No renovem la temporada que ve?
2: No, sí, jo crec que pots fer les dues coses. Entres a les 4, fas matiners, i després quan acabis matiners... No, demanes que entra des d'allà. Nosaltres t'ho acceptarem.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: El nostre rei de les matinades és l'Àlex Bosch. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que l'actor Sean Penn, guanyador de 3 Oscars, prepara una nova pel·lícula inspirada en un dels episodis més convulsos de la història recent dels Estats Units. És l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Sean Penn no només la dirigirà, sinó que serà l'autor del guió, i la cinta explicarà la història d'un policia que va viure aquell atac en primera línia i que a més va quedar atrapat dins del Capitoli. I atenció, perquè, segons diuen els mitjans especialitzats, l'actor que faria d'aquest policia seria Bradley Cooper.
4: Carai!
0: Oh, pues pinta guapo!
3: Pinta bastant bé, eh? Recordem que aquell dia centenars de seguidors de Donald Trump van assaltar el Capitoli per intentar impedir la certificació de la victòria electoral de Joe Biden. Trump sempre ha negat tenir qualsevol mena de relació amb aquells fets i després de tornar a la casa, després, quan va tornar a Casa Blanca, primer, sí, una de les primeres coses que va fer, això sí, va ser indultar a tots aquells que es van estar
0: implicats
3: o condemnats per l'assalt. El projecte encara manté alguns secrets.
0: Com es diu, fase embrionària, Àlex?
3: Fase embrionària, eh? De moment no sabem qui és la gent que ha inspirat, la gent real que ha inspirat la pel·lícula, però sabem que el rodatge començarà l'any vinent. El que sí et puc avançar és que Donald Trump no té cap ganes d'anar a l'estrena d'aquesta cinta.
0: Per què serà, pobre Trump? Escolta, és que sempre està, sembla com la nanet rondinaire, Donald Trump. No s'alegra mai per res.
3: No seria un tio molt simpàtic. En tot cas, i abans de marxar, tinc novetats sobre el teu amic Tim Payne.
0: Ja.
3: Està traient bastant de suc a la seva fama. És bastant llest, aquest noi.
0: A veure, un aplaudiment per Tim Payne. Molt bé, Lara, gràcies per aplaudir efusivament.

0: cap a Paraguai.
1: Escolta, que es convertirà en un dels jugadors coneguts a nivell mundialment.
0: Un any i mig jugant allà.
1: Fantàstic de temperatura.
0: No tindrà temps d'anar a Nova Zelanda.
1: Que... una miqueta d'un combinadet després d'esmorzar i té el matí fet. Gràcies, Àlex. Fins ara.
0: Adéu.
1: Ara arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i un minut. Molt bon dia, matiners. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel projecte que coordina el Vall d'Hebron Institut de Recerca per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer. Rep el nom de Projecte Fènix i farà un assaig clínic amb un medicament experimental amb infants que no han respost al tractament i, per tant, no tenen gaires opcions de sotmetre's a teràpia.
1: Bones notícies per engegar aquest dimecres meitat de setmana amb aquest món millor que ens explica cada dia l'Andreu Merino. Ai, alerta, per favor. Marta, de què parlarem poc, sisplau?
3: Doncs de com
1: no
3: és
1: marxeu,
3: la vida...
1: No marxeu oients dels matiners.
3: A veure, tots recordarem, jo si no ara posarem el tall, d'aquell nen, l'Álvaro, que quan tenia 12 anys es va fer viral a Aragón Televisión per aquestes declaracions que va fer a una reportera a les piscines de Teruel.
4: ¿Qué te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
5: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
4: Ay, madre, y no, hay un montón de gente.
5: Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
1: Oriol.
3: Les mans Oriol, al cap.
1: Hauria d'haver nevat.
3: Tenia 12 anys, ara
1: sí,
3: ja
1: sí, és, igual,
3: és un home adult de 25 anys i ha explicat en una entrevista que no va poder sortir de casa durant 5 anys, que va rebre moltíssimes agressions i amenaces de mort. Va haver d'afrontar-se a 17 judicis per aquell vídeo, un vídeo que, per cert, mai va donar autorització per gravar-lo i que ara ha après, diu, a riure's d'ell mateix, però que en aquell moment li va costar i molt.
1: Esperem que almenys hagi après la lliçó. Saps què passa? Que jo penso que en aquesta edat hi ha moltes coses que s'escolten o entre grups o a casa.
4: Això ho sentia a casa, aquest nen.
1: Casa, amics...
3: Una de les dues coses.
1: Una de les dues coses.
3: Les dues coses.
1: Perquè és com un... és com un argument que ja porta molt integrat. Ell respon molt fluidament a tot això, perquè això s'acaba escoltant en algun lloc.
3: I que tens 12 anys, no en tens 6, que potser se te'n va una mica més...
1: Aquesta perversència de l'adolescència.
3: No?
1: Bé, en tot cas, Álvaro, una abraçada des de la ràdio, gaudeix de les piscines i comparteix la vida amb la resta de la humanitat, que aniràs una mica millor. I mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
4: Doncs que l'equip de robòtica de l'Escola dels Maristes de Girona ha guanyat 2 premis internacionals.
1: Moment, tracta... això escolta'm una cosa.
4: Per
1: això es mereix un altre aplaudiment. Molt, molt.
4: Es tracta d'un equip que necessitava 20.000 euros per viatjar a Atlanta i assistir a aquest concurs, que és una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses de tot el món. A l'abril, finalment, va aconseguir el finançament a través d'administracions particulars i empreses privades i ha tornat del certamen ara amb 2 guardons sota el braç. I és que han creat un robot per apropar l'arqueologia als infants.
1: En veus?
4: I és com una mena de maleta interactiva que té, doncs, recursos adaptats a diferents edats, per tant,
1: serveix
4: per nens de totes les edats.
1: Molt bé. Vols ser arqueòloga?
4: No.
1: Doncs seguim.
4: Però si volgués, ho faria servir.
1: Veus, ella...
4: molt ben tirat.
1: Vinga, cap a 6:15 del matí. Motius per saltar del llit. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar en el Joc del Tresor que organitza l'empresa Bagenca Gaudire. Es tracta d'un joc de pistes per descobrir 2 tresors, un amb 3.500 euros i un altre amb 1.500. Poden estar enterrats arreu de Catalunya en llocs segurs i accessibles. Els participants poden formar grups d'un màxim de 6 persones i cada diumenge rebran un correu electrònic amb una nova pista. Per trobar els tresors cal combinar la lògica, l'observació, la cultura general i el treball en grup. Les inscripcions comencen aquesta tarda al web eljocdeltresor.cat i estaran obertes fins a l'1 de setembre. Es calcula que el joc pugui durar entre 2 i 3 mesos, però, és clar, dependrà de la destresa dels participants.
1: Gràcies, Ot. Amb només 10 minuts, pràcticament 6:15 del matí, us estem ara acompanyant, com cada dia de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb vosaltres. I arriba el moment, l'ara, de saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Rosalia.

0: Ah, no m'esperava que em
1: deixessis. Ara jo tampoc. Ara m'has despertat de cop.
2: A veure com feu els falsets, no. Vosaltres, operístics. Veus? Ah, Rizzo,
0: bé, no,
2: va.
0: No, va, Rizzo,
2: una cosa.
0: Que no.
2: Un falset.
0: Que no, res, que no. Això m'ho guardo per la intimitat.
2: A veure, ja avisem que el tall de Rosalía se sent fatal, però què ha passat?
0: Us avisem. La cantant ha aturat un concert a Sevilla per explicar un fet insòlit tan

0: sentim el tall, se sent força
1: molt malament,
0: perquè és dins un concert.
1: Però nosaltres el fotem igualment, clar que sí.
2: He said that he is a scientific. He has found out a molecule and he put my name.
1: No sembla ni ella, és que no sembla ni ella. A veure, què ha passat exactament?
0: Es veu que en aquest concert hi havia entre el públic Miguel López Rivera, que és un científic andalús que va batejar una proteïna que va descobrir ell amb el nom de Rosalia. Es tracta d'una molècula en forma de castanyola i que per això li va recordar molt a l'artista i li va posar el seu nom.
3: Fortíssim.
0: I Rosalia, doncs, se n'ha assabentat, sabia que doncs, en aquest concert hi havia aquest científic i li ha volgut agrair amb aquest gest en ple concert i ha explicat aquesta anècdota.
1: Vaja, que Rosalia ja té una proteïna.
0: Molt fort, eh? Això fa il·lusió, eh?
1: Sí.
0: A mi m'agradaria,
1: a mi em truquen i em diuen, hem posat la proteïna Canalies?
0: Et falta la proteïna Canalies, saps?
1: Avancem.
0: Està bé.
1: I m'encanta, el cor també batega amb Martina Klein.
3: Sí, perquè en una conversa amb Sílvia Abril, al 2CAT, al programa I ara què, han parlat sobre la maternitat, sí, i com viuen el fet de ser mare als 40 anys i tenir unes filles, doncs, que ara estan entrant a l'adolescència, deien això.
4: I entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40. Ah, doncs pues com jo vaig parir amb 41. La meva té 9, però sí que comencem a veure, doncs, que ella sap que, més que nosaltres, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Una ràbia. Però a mi em passava també, o sigui, la complicitat jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare. Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
5: Jo crec que són avantatges.
4: Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia, o sigui que no és un tema d'energia.
1: Meravellosa Martina Klein parlant amb Sílvia Abril. Una conversa deliciosa.
0: Sí,
3: que guai.
1: Parlant de la maternitat. I alerta perquè Sergi Pàmies ahir ens va deixar un so de ràdio impactant.
0: Sí, perquè va admetre que vol que Espanya guanyi el Mundial.
1: Bueno.
6: Jo vaig amb Espanya. De manera que el que haig de fer, intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
7: Però tens arguments, per exemple. Aquest any l'equip està ple de catalans.
6: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument, pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia.
1: Sí.
6: Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana.
1: Vinga, va, que en 7 minuts arribem ja a 6:15.

0: I aquestes hores del matí, quina delícia de cançó per arrencar aquest dimecres, Marta.
1: Sí, un 17 de juny del 78, Andy Gibb es convertia en el primer artista en solitari de la història de les llistes d'èxits dels Estats Units a aconseguir que els seus tres primers llançaments arribessin al número 1, quan aquest tema que estem sentint, Shadow Dancing, va arribar al capdamunt d'aquesta llista, la curiositat és que, tot i que els Gibbs eren britànics, al Regne Unit aquest èxit doncs no va triomfar gens, sí que ho va fer, evidentment, als Estats Units, on va acabar venent més d'un milió de còpies. La versió, per cert, sonava a la ràdio, durava uns 4 minuts, però es va acabar publicant una versió especial disco de més de 6 minuts, pensada doncs precisament per les discoteques.
0: Ara ja la ràdio és tan poc probable que punxin una cançó de 6 minuts. Sí. Mira que abans ho feien, amb Queen, i ara les ràdios musicals...
1: Però ara ho tallen a...
0: 3 minutets.
1: Sí, tant.
0: Nosaltres tenim no 3 minutets, però sí 30 segons per saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 17 de juny la lluna entra a Lleó i l'ambient pot posar el focus en com ens mostrem, com estimem i com busquem reconeixement. A més, aquests dies Venus a Lleó farà oposició amb Plutó a Aquari i això pot remoure els vincles amb més intensitat. Poden aparèixer preguntes sensibles, qui em veu, qui em valora, qui ocupa massa espai, si surten gelosies, orgull o ganes de controlar. Atenció, potser no és amor, és por disfressada. Avui, millor parlar clar que entrar en jocs de poder. Que passeu bon dia.
0: Està clar que tenim els astres també acabar la temporada, t'ho dic.
1: Les coses
0: ens
1: diuen.
0: Estem aquí.
1: Se'm posa la pell de gallina.
0: És la nostra dona dels aniversaris, l'Ara García, qui bufa les pelmes avui.
1: Avui felicitem l'huracà Paulina Rubio, que avui 17 de juny arriba als 55. No, aquesta és la Rosalia,
0: Va.
1: També en suma un mes fins a arribar als 81 l'admirada, respectada i fabulosa periodista Rosa Maria Calaf, i qui li espera...
0: Què fa?
1: Que m'està fent pessigolles, d'acord. I qui li espera un dia carregat de flow és a Kendrick Lamar.
0: Que hem d'avançar.
1: Home, així no puc. El raper i productor americà celebrarà cantant Yo, Yo, Yo, que m'ho farà 39 espelmes. Dit això i havent-los felicitat a tots, només toca dir que tingueu un dia...
0: Què?
1: Jo passo.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Li posem una mica d'humor a aquestes hores del matí, que és el que ens queda per acompanyar-vos en aquest primer cafè. Benvinguts a Catalunya Ràdio, fent els matiners. Ja esteu escoltant aquest flow de cançó que segur que us empenya a començar el dia amb bona energia. Rubies in the Heart, Delight.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. A partir de les 10 farem la passejada amb Albert Om. A la tarda repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco i recuperarem històries dels mundials amb Enric Alpena. Per què el Japó ha trencat amb les polítiques pacifistes? El Catalunya Nit avançarà un nou capítol del Mapa Mundi amb Cèlia Sarnades.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 17 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
3: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà per delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat, sentim la ministra portaveu Elma Saiz.
4: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
2: Serà, evidentment, un dels temes d'actualitat d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. I en un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
3: Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que, precisament, l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys 3 cops.
5: No me he reunido jamás. Nunca con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
2: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a la negociació amb el departament.
3: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
3: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
7: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pero no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
2: Estàvem parlant, evidentment, d'aquesta convocatòria d'eleccions anticipades, en cap cas res de negociació amb el departament. Error meu. Avancem. El preu del petroli continua caient i ja se situa per sota dels $79.
3: El preu cau davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra.
2: Però Putin com si sentís ploure.
3: Sí, Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa als líders del G7.
8: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
2: Tornem a casa nostra perquè avui recordem que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
3: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
2: I, per cert, el govern ha hagut de corregir la consellera d'Interior per unes declaracions fetes aquí, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Sí, Núria Parlon va donar per aturat el pla pilot per tenir Mossos de País als instituts, molt criticat pels docents.
9: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí,
2: Però el govern insisteix que tot continua igual.
3: I defensa que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
10: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
3: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisac.
2: Gràcies.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 6:15, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
11: Què tal? Bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
12: Bon dia.
2: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
11: Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia, no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a les 9 a l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i El Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un president espanyol davant del jutge.
12: Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb l'Eire Díez.
11: En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del Grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara.
12: I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
2: I si fem un repàs als articles dels diaris, avui els editorials tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
12: La Vanguardia destaca que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però Moscou manté tancades les vies del diàleg.
11: El rotatiu del grup Godó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al club comunitari.
12: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, a qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
11: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
12: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
11: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
12: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Calas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
11: El diari de Prisa adverteix que Brussel·les no pot resignar-se a que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
12: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
11: El rotatiu creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
2: 6:07, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dimecres, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: Escolta, moment de repassar la premsa digital, no?
13: Sí, mai tant.
2: Som-hi?
13: Vinga.
2: Per què ha parat un concert, Rosalia?
13: Doncs que m'heu dit els matiners, perquè un científic de Harvard, d'origen andalús, ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert. En un vídeo que s'ha fet viral, la cantant no s'ho podia creure per la cara paga i va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i Depp, tot junt, de la combinació...
2: Ridep, que seria, eh?
13: Ridep, sí. Dit així, potser no ho identifiques, però R de Rosalia, una I, i de la Depp de Despecha. Recull la Razón i Versos.
2: No Depp de Descansi en Pau.
13: No, no, de Despecha.
2: El nou paraulògic, alerta, ara de geografia.
13: Sí, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu Els 947 i l'ha creat l'Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta... Qui poc...
2: Uf, com em perdria.
13: Sí.
2: Com em perdria.
13: Com a molt...
2: Que divertit.
13: Sí. I l'altre és situar el municipi correctament al mapa. Aquí potser feinaríem una mica més.
2: Depèn d'on, eh? També t'ho dic.
13: També és cert. Veiem aquest fenomen al web del 3Cat.
2: La notícia, molta atenció, que agradarà als fans de Toy Story 5.
13: Que obre a Madrid la icònica pizzeria de Toy Story 5, la Pizza Planet. És una experiència immersiva amb pizzas tematitzades. Serà una de les quatre ciutats que tindran aquest restaurant al costat de Los Angeles, Seúl i Londres. Ho veiem al 20 minutos.
2: Qui encara no s'ho creu?
13: Doncs un dissenyador manresà que ha fet el retoc de vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant 240.000 persones. Es tracta d'en Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El regisseur explica la seva història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar-li les mànigues de la camisa, els baixos, els pantalons i part de la cintura.
2: Molt bé, escolta'm, doncs moltes felicitats al Marc Sánchez de Longchamp.
13: Això mateix.
2: Marc Jurado, que no para de fer calor, que no paran de pujar les temperatures, que tenim tocants a l'estudi de Catalunya Ràdio.
11: Escolta'm, és que falten 4 dies, però que més és literal, falten 4 dies perquè arribi l'estiu.
2: Perquè arribi l'estiu, eh?
11: Sí, sí, tenim una recta final de primavera amb una calor totalment d'estiu. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent també a les Terres de l'Ebre. El dia serà un dia més assolellat. Només a la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu que deixarà algun ruixat.
2: Hola de nou, Marta Viana.
14: Hola, Canàlies de nou. Sí,
2: doncs
14: sempre.
2: Doncs vinga, anem a repassar alguna coseta d'alguns apunts culturals que sempre ens interessa.
14: Vinga, a veure, si sou fans de Gaudí, atents a la nova exposició que es podrà veure a partir del setembre a l'Espai Imagina, que serà un nou centre d'experiències a Barcelona impulsat pel grup Media Pro. Es dirà Codi Gaudí, l'experiència inèdita, i serà una exposició d'última generació que ens descobrirà doncs, els edificis de Gaudí que no s'han construït mai. Per tant, una cosa, això sí, a partir de setembre. En aquest cas, coses per avui mateix. Estrena al Teatre Acadèmia La Ruta de Lluïsa Cunillà, amb muntatge dirigit per Carlota Subirós i amb un repartiment de luxe com és Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Això es podrà veure només 3 setmanes, fins el dia 5 de juliol. I avui també al Teatre Apolo passa això.
2: Qui no la reconeix?
14: I tant, el Llac dels Cignes al Teatre Apolo, en aquest cas de la mà del Ballet Clàssic Internacional. També s'estarà molt pocs dies, fins el dia 28 de juny, per tant, si els voleu veure, correu i aneu a comprar les entrades. I seguim amb un festival que estem explicant aquests dies, com és el Festival Blau Marí, que s'està fent al Port Vell de Barcelona, on avui actua...
2: Gypsy Kids!

0: És impossible no despertar-se amb bon humor escoltant ara mateix a Catalunya Ràdio Gypsy Kings.
1: És que és fantàstic, ja està. A partir d'aquí ja té feta la setmana en qualsevol que l'escolti. Concert avui al Port Vell, on aquests dies s'està fent aquest festival. És a 9:45 del vespre.
0: I acabem parlant l'alerta d'un altre clàssic del mercat de música viva de Vic.
2: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, estava...
0: Ja coneixem el cartell, Marta.
1: Sí, el festival que es farà a la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre, i passaran Ginestà, Marina Herlop, Quimi Porteto, Momi Maiga. Hi ha un munt d'artistes. Aquest any, per cert, també s'entregarà per primera vegada el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català. És un premi promogut per Mishima com un homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir, recordem, el 2025.
0: En pràcticament 2 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Moment de moure el dial de la ràdio. Avui, fins al desembre del 2005, el programa La Forquilla d'aquesta casa, en aquest cas de Catalunya Informació, li dedicava el capítol a la taronja. Joaquim Vila, en Joan Morrià i en Josep Maria Blas repassaven així els orígens d'aquesta fruita.
3: La taronja o cítrics, que es va originar fa uns 20 milions d'anys al sud-est asiàtic.
4: Joan Morrià.
3: Des de llavors i fins ara han sofert modificacions degudes a la selecció natural, a les hibridacions naturals i a les produïdes per l'home. La seva dispersió va lligada als grans moviments migratoris, per exemple, a les conquestes d'Alejandro Magno, l'expansió de l'Islam, les creuades i el descobriment d'Amèrica. Les varietats actuals són molt nombroses de la taronja. La dolça, Citrus aurantium. L'amarga, Citrus sinensis. Conformen el grup dels cítrics més diversificats i amb més varietats en el mercat. Les propietats, ja ho sabeu, van tenir un lloc destacat sobretot amb la vitamina C, que és altíssima. Estimula la gana, és excel·lent per la digestió i la cicatrització de les ferides.
0: I a aquestes hores del matí, quan amb 12 minuts arribem a les 6 del matí, al Perú falten 12 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
5: Buenas noches, matiners. Més de 90.000 persones caminant una desena de quilòmetres i a 4.000 metres d'altura. Això és el Cuyurriti, una festivitat religiosa peruana que se celebra cada any a mitjans de juny. ...58 dies exactes després del diumenge de Resurrecció és la data en què desenes de milers de cristians es mobilitzen arreu del departament de Cusco per peregrinar fins a un santuari situat al vell mig de l'Ausangate, la cinquena muntanya més alta del país, amb més de 6.000 metres d'altura. La festa es remunta a l'era precolombina, però amb l'auge del cristianisme es van afegir motius catòlics com ara creus i sants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I més que clop de flauta, cop de batuta, Maiol Roger ja ho té tot preparat per explicar-nos què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
6: I tot el que anirà sortint ja ho prepararem, perquè a partir de les 9 estarem molt atents a la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge. És jutjat d'instrucció, per tant serà porta tancada, però hi serem des d'abans per saber com van les arribades, per saber què explica dins, què en surt d'aquesta declaració i, sobretot, què decideix el jutge després d'aquesta declaració. A tot això hi ha ple al Congrés molt calent després del que va passar ahir amb aquesta moció de Junts, que finalment la mesa va tombar, una moció que volia reclamar eleccions anticipades. I després també parlarem de bancs, perquè s'està preparant una onada d'impagaments, és l'advertència que fa el professor Santiago Niño Becerra, i el saludarem a partir de 9:45. Després passejarem amb l'Albert Tom, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells, i a les 11, Marc Palaí, que és un català a la cort de Carles III.
0: No us perdeu la història del Marc, perquè és espectacular, i si algun cop si l'heu enganxat algun cop, ja sabeu com ve d'explicar, com deve explicar aquesta feina. Serà, doncs mira, just d'aquí 14 minuts que arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, Lara García, Marta Viana, Sara Elias, preparats per participar un dels grans moments del programa, que és la dada Maiol. Sovint quedem bé, d'altres no quedem tan bé. Com la vida mateixa, Maiol.
6: Sovint és una manera de parlar. Avui que...
0: Escolta'm, que ho fem molt bé.
6: Estarem molt atents a la declaració de Zapatero, una dada sobre la seva presidència. En concret...
0: A veure...
6: Quantes persones van arribar a ser ministres sota moltes. Els governs de Zapatero?
0: 40. Sara, li desbancant el duet.
1: 52.
0: Masses.
1: 47.
0: No. Oh, sí. Jo inclús diria que menys de 40, però sorprèn-nos, Maiol.
6: Doncs en van ser 30.
1: Ui!
6: En van ser 30. Molt bé per aplaudir el vostre fracàs.
0: Perdó, he dit que jo inclús diria menys de 40. Bueno, pues, això ho has de tenir en compte per la dada.
6: Doncs si t'atrevissis a pensar per tu mateix i no a confiar només en Sara Llobet...
0: És un treball d'equip, per
6: no, no, és un treball d'equip. No, que et fa mandra pensar cada dia la dada. Sara, digue'm la dada.
0: Pues avui, tant el programa, avui, jo prou feina tinc.
6: Avui t'has equivocat.
0: No.
6: Va, una curiositat. Els ministres van ser o 16 o 17 en funció del mandat. No tots, alguns van durar els 8 anys, altres no. Sempre va ser un govern paritari, 8 homes, 8 dones al primer mandat, 9 homes, 8 dones en el segon, però hi va haver més relleu en homes que dones, perquè hi va haver 17 homes que van arribar a ser ministres i només 13 dones. Per tant, les dones van durar molt més al capdavant dels ministeris.
0: Doncs mira, ho celebrem.
1: Que les dones duren més. De vida.
0: Ah, sí, sí.
1: Normalment.
6: Sí, però no,
1: es moren abans els homes.
6: Sí, però no canviaven els ministeris, per una qüestió.
1: No, no, que moriré ja. Però les dones són més fortes en aquest sentit.
6: Ja, però una qüestió...
1: Les dones són més fortes, vivim
0: Vinga,
1: més.
0: Girl power. Molt bé, alguna altra cosa a dir abans d'anar a Publi, Marta?
1: No, ja podria dir.
6: Algun ministre, que recordeu, de Zapatero?
0: D'aquí uns moments...
1: Pugem la música.
0: Esperem les vostres trucades. 9-3-2-0-7-4-7-4. M'agradaria molt que ens truqués gent que aquesta temporada ens ha descobert que estem ja pràcticament acabant temporada i que es desperten cada dia amb els matiners. Per tant, si ens voleu saludar, encantats de que ho feu al 9-3-2-0-7-4-7-4.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Molt ben parides, aquestes vaques,
8: sí, sí, sí, sí, sí.
7: És la típica vaca londinenca.
8: Quina raça és?
7: Londinenca.
8: Londinenca.
7: Londinenca del nord.
8: Ah.
7: De dos banyes.
8: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
7: Se'n diuen rinocerons.
8: Fan llet, no?
7: Sí.
8: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
9: Clar, boníssima.
8: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Les dones i els dies.
12: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
14: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
15: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?
12: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
16: Per aprofundir en tota mena de temes.
18: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
19: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
12: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Hi ha altres maneres de llevar-se.
20: Aquí estem, al peu del canyó.
12: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
21: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
0: De fet.
21: I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
21: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
0: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
22: Bon dia, matiners.
23: Ara arrencarem el camió.
24: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
25: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
0: El pobre Eloi Cordomí, que van fer proves de treure el micro fora, que se sentia bé, però diu que devia xerrar i els...
1: Es van espantar.
0: I els ocells es devien espantar. Deixem-ho marxar cap a Sant... Espera, repassem un moment a la televisió. Ara repassem algunes de les trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4, perquè el pare Apeles aquest dissabte va passar per col·lapse de Jordi González. I sempre que parla el pare Apeles, puja el pa.
26: Catalunya és la regió
2: on hi ha menys gent que marca la creueta de l'església. I a més és una cosa que és molt trista, perquè és clar, si diguessis com a Alemanya, Suïssa, que marcar una religió o una altra, perquè es pot escollir la religió que es vol, significa que pagues més, que pagues un impost per allò. Aquí no, pagues el mateix de renda. Només és destinar...
3: El que passa és que el 07 va a una altra...
2: A una altra cosa.
3: A una ONG o a una altra cosa.
2: Però llavors vol dir que a Catalunya no hi ha cap simpatia per l'Església. Al resta d'Espanya hi ha molts llocs on es marca abundantment, però aquí no. Que si hi hagués, per exemple, una independència, voldria dir que Catalunya hauria de fer uns nous acords amb la Santa Seu i no serien tan favorables com els que té ara Espanya.
3: Arribarem a veure això aquí? Esglésies en venda?
2: No, jo crec que no. El problema és com mantenir aquestes esglésies, perquè, és clar, vull dir, tota aquesta estructura eclesiàstica estava pensada per un temps en què hi havia... en què la pràctica totalitat de la gent era catòlica.
0: Mare meva!
1: Déu-n'hi-do! Potser de reflexionar l'església.
0: Com que l'església no seria susceptible de no tenir dinerets, eh?
1: Clar.
0: No sé, pregunto. O poso un dubte. Però bé, podeu recuperar tota l'entrevista, que va ser interessantíssima, a través de 3CAT. I alerta! Miqui Núñez va passar pel clímax de Som Eva amb una confessió que molts homes de Catalunya haurien de fer en més d'una ocasió.
5: La primera vegada que vaig intentar fer l'amor amb una noia després de deixar-ho amb la meva parella durant 5 anys, no va haver-hi manera de que se m'aixequés.
6: Això ens passa tot l'estiu.
5: I vaig haver de fer un cunilingus perquè vaig pensar, ja que estic aquí, com que la noia surti contenta. Jo, ja que jo sortiré amb l'ego pel terra i la masculinitat fràgil també pel terra...
9: Home, clar, doncs... és el que toca.
5: No, ja, home, només faltaria. Però en aquell moment vaig pensar...
9: Molt bé, Miqui Núñez, molt bé.
5: Avui puc canviar de persona per collar.
6: És una molt bona jugada, eh? Sempre s'ha d'anar amb tot.
0: No sé.
1: Res a dir.
0: Ah, ni confirmem ni desmentim?
1: Digui ell. No parlaré de la sexualitat de Miqui Núñez, ja ho fa ell. No, com en general, no? De que això passa. Jo crec que sí que passa, fixa't.
0: Va, que en 6 minuts arribem a les 6. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores, com sempre, matiners, que esteu desperts i que comenceu el dia amb tots nosaltres. Marxem cap a Sant Adrià per saludar l'Adriana. Adriana, molt bon dia, què tal, com estàs?
23: Hola, molt bon dia, matiners, què tal?
0: Escolta'm, ja fas veu de desperta, Adriana.
23: Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí.
0: A quina hora ens despertem, Adriana?
23: Jo m'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
0: I per què et lleves tant d'hora?
23: Per esmorzar tranquil·la.
0: Mira.
23: Abans de començar el dia.
1: És un gran plaer.
0: És que, escolta'm, et dic una cosa. El tema de poder-te dedicar, no sé quant temps t'hi dediques, però 20 minuts, mitja horeta, a fer el primer cafè del dia mentre el teu cos desperta, estaràs d'acord amb mi que és un dels grans plaers d'aquesta vida?
23: Doncs sí senyor. Vull dir, ja fa temps que ho faig perquè tinc una cria i tot, i llavors quan comença el dia, comença ja. I no s'acaba fins que n'anem a dormir. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment.
0: Home, molt bé, Adriana! Així m'agrada, perquè, clar, almenys t'acompanyem en aquest primer tram del dia, no?
23: És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
0: Oh, quina meravella!
23: La cosa canvia molt. Almenys comences el dia amb més optimisme i veus el món d'una altra manera. Ara. Almenys una estoneta.
0: Escolta'm, tens ADN total matiners, ja t'ho dic ara, perquè aquest programa està fet precisament per això. I escolta'm, Adriana, fins a quina hora estem desperts? A quina hora vas a dormir?
23: No, ja me'n vaig a... Ens retirem ràpid. A les 9:45, les 10, estem ja dormint tots aquí.
0: Doni-do, l'horari ben controladet, eh? Doncs escolta'm, Adriana, encantat de saludar-te. Que vagi molt bé aquest dimecres i ens anem escoltant.
23: Molt bé, moltes gràcies per tot el programa.
0: Gràcies
23: moltes
0: a tu per seguir-nos, Adriana. Una adeu, abraçada.
23: Bon adeu,
0: adeu, adeu. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
26: Hola, bon dia.
0: Una altra matinera despertadíssima, Jèssica.
26: Sí, molt, ja porto una estona.
0: I com és que portes estona desperta, tu?
26: Bueno, perquè d'aquí una estoneta marxo a treballar a la feina.
0: I de què treballes?
26: Pues soc gallinaire aquí a Terrassa, al Mercat de la Independència. Tinc una parada.
0: I com es diu aquesta parada? Que ens encanta saber els noms de les parades.
26: Bueno, la meva parada es diu La Cresta a Viramiou.
0: Un aplaudiment. Vinga, La Cresta a Viramiou.
1: Ja
0: són com dos conceptes que m'encanten, eh?
26: Sí, jo té molta avantatge de menjar molt pollastre tots els dies.
0: Escolta'm, quants pollastres pots preparar al dia?
26: Bueno, depèn. Entre setmana, pues, bueno, no sé, uns 20 pollastres o coses així cada dia, i al cap de setmana més del doble i del triple.
0: I a quina hora ens despertem cada matí?
26: Vora a les 5 i mitja.
0: Ah, bé, o sigui, que aquesta primera mitja hora et podem acompanyar posant-te una mica al dia, Jèssica.
26: Així feu
0: xivarri
26: i jo
0: em
1: despenso.
0: Ara.
1: És el que fem.
0: Jèssica, t'envio una abraçada també, que vagi molt bé aquest matí de dimecres.
26: Igualment a vosaltres.
0: Adéu. Doncs mira que bé, l'Adriana despertant-se des de Sant Adrià, des del Mercat de la Independència de Terrassa, la Jèssica, i des de les muntanyes, Eloi Cordomí.
12: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
2: Cordomí! Ara, bon dia.
0: Què tal?
2: Bon dia. Ara m'he quedat amb les ganes de preguntar-li a la Jèssica si li porto un pollastre en una caixa, si me l'arreglaria. Viu.
1: Home, i segur que sí.
0: Home, viu. Però escolta'm, que encara no hem après que viure a la muntanya té aquestes coses.
2: Això és il·legal. Què dius?
0: Que viure a la muntanya té aquestes coses. Si tens animalons i te'ls vols cruspir...
2: Ja, però on s'ha de preparar? I necessita un temps per preparar-se.
0: A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic.
2: I tu ho has fet, ja, o no?
0: No. Ah, a veure, jo... És que no puc, és que són coses... Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
1: Uau! Molt valent, Però què t'agradava?
0: Molt. La sensació que estava calentet. Però jo era petit, ara no ho faria mai, eh? Però me recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi treien tota la pell als conills.
1: Ai, no.
0: I després els agafava i els portava cap a la cassola i calentets, m'agradava molt.
1: És molt, això és molt cínic.
0: No, era la vida d'abans.
2: Ha de ser dels moments més desagradables que m'imagino de pelar un animal.
0: No.
1: Sí, jo també seria el pitjor.
0: A mi m'encantava quan li traia la pell així. A veure, que jo ara no ho faria ni m'agrada ni ho comparteixo, però en aquell moment anava a casa els avis i s'estava matant el conill.
1: No, escolta'm.
0: Escolta, la cassoleta després era una cosa...
2: És un exercici de coherència. Els que mengem carn jo crec que hauríem d'estar capaços de fer aquestes coses.
0: Exactament, però es veu que no. Doncs fotrem allà.
2: Escolta, ja sé què va passar ahir, eh?
0: Ah, què va passar?
2: Ja sé què va passar ahir amb els ocells.
0: Què?
2: Te'n recordes que et vaig intentar posar el micro amb els ocells perquè els escoltés i no es va sentir res?
0: Res.
2: Clar, és que hi vaig anar fora a fer la crònica. Clar, em vaig a posar a parlar a grito pelao.
0: Sí.
2: I llavors, en aquell moment,
0: tots.
2: Suposo que els ocells es van ofendre
0: però...
2: tots i van callar de cop.
0: Espera, que tenim un minutet, Eloi, em diuen que tenim el so, eh?
2: Sí, és que l'he gravat fa una estona, i que a veure si el sentim, no sé, almenys per compartir-ho, que no ens quedem
0: silenci,
2: aquí amb les ganes.
0: Eloi.
2: Ara callo jo. Se sent, no?
0: Quina meravella. Ara sí, Eloi, molt bé, Eloi. Avui sí.
1: Eloi, bé.
0: Lara García, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, fins demà.
2: Això és el cor de l'Alba. Adéu.
0: M'encanta, fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'acabar, va.
2: No, mira, avui un dia calcat el d'ahir, amb sol a tot arreu i a la tarda ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. I la idea és que a partir de demà van a menys aquestes tempestes de tarda. Potser sí que aniran a més alguns núvols que es poden formar a la costa. Però fora d'això, seguim amb temps estable i molt càlid.
0: Gràcies per tot, Eloi. Tornem demà.
2: Adéu.
0: Una abraçada. Ricard Ostrell, molt bon dia.
2: Què tal?
0: Preparat per el programa dimecres del matí de Catalunya Ràdio, que comença d'aquí 7 segons.
2: 7
0: 6,
2: segons.
0: 5. Gràcies, matiners, per ser-hi. Tornem demà. Que tingueu un bon dimecres.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 15 graus a la Bisbal d'Empordà, 20 a Torres de Segre i 15 a Sant Sadurní d'Anoia. Dia històric en la política espanyola perquè avui, per primer cop, un expresident del govern espanyol declararà com a investigat.
1: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no el veiem ni el sentim, a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plusultra. A les 9 està citat a l'Audiència Nacional. També haurà de respondre per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx, taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté, mentrestant, la respiració. Avui, a la mateixa hora, seguirem la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
2: Que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, per cert amb el suport de Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
3: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
0: Seguirem el que passi avui a la sessió de control a partir de les 9 del matí. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, un nom propi.
4: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 de l'Argentina sobre Algèria. Avui també al matí parlarem d'una sèrie que tothom parla. És un fenomen, és aquest.
5: Wolsey.
6: Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
0: Off campus.
7: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
0: Serà a partir de quart d'11 a la secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. I a les 11 ens acompanyarà Marc Palaí. Això perquè és el CEO de l'Aliança per la Bioeconomia Circular i és l'assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà la seva història, com un català ha arribat a ser una figura tan important pel rei d'Anglaterra. Ens ho explicarà ell mateix a partir de les 11.

0: Avui s'estrena Toy Story 5, Pol. Què tal, bon dia?
1: Bon dia, bona hora.
0: Vas a veure-la o no?
1: Hauria de veure les quatre primeres abans.
0: Però... No has vist mai?
1: A casa no agraden gaire. Jo no les vaig veure en el seu moment. I a
0: no has vist mai Toy Story 1?
1: No han agradat. He vist trossets, però tota una pel·lícula sencera no l'he vista. No, ai, mira.
0: Ni la 1?
1: No, ni la 1 ni les tres
0: infància,
1: següents.
0: Quina infància has tingut?
1: No tenim temps.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. En Pol Forada, amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs coincidint amb el fet que la Fundació Arrels ha començat una macroenquesta per saber la realitat de les persones sense sostre a Barcelona, avui el periòdico explica que la gent que viu al carrer cada cop es concentra més a la zona de la Ronda Litoral. Tendeixen a allunyar-se del centre i a agrupar-se. Els serveis socials han detectat gairebé 2.200 persones dormint al carrer a la capital. Són un 45% més que fa només un any.
1: I a Brussel·les?
2: El ple del Parlament Europeu, que avui vota definitivament el reglament que endureix la política migratòria comunitària, que, recordem, entre d'altres, contempla la creació de centres de deportació a tercers països. Espanya és un dels que s'hi ha oposat més frontalment.
1: I en què se'n van a dormir als Estats Units?
2: Doncs amb els preparatius per la temporada d'huracans, està formant la primera tempesta tropical a l'Atlàntic i podria provocar inundacions sobtades a la costa de Texas. També estan en alerta a Florida, on fins i tot s'han desplaçat els retinguts en un centre de detenció d'immigrants irregulars en considerar que el centre no és prou segur davant de fenòmens meteorològics extrems.
1: I en què diran avui a la Xina?
2: Doncs també pendents de les pluges, 36.000 persones han estat evacuades a la província de Canton, al sud del país. Hi ha punts on s'esperen més de 300 litres i fortes ratxes de vent. S'han mobilitzat més de 6.500 efectius d'emergència i 3.500 màquines de gran tamany.
3: Bon dia. Avui és dimecres 17 de juny. Ens hem despertat amb temperatures ja més altes a l'interior. 17 graus a Sort, 18 a Sant Hilari Sacalm i 22 graus a Riba-roja d'Ebre. Avui s'espera un dia càlid, tant o més que el que vam tenir ahir, amb temperatures a l'interior que poden pujar 1 o 2 graus. Per tant, es podrà arribar amb facilitat als 37 o 38 graus a les zones més càlides de l'oest de Catalunya, més de 32-33 graus a la majoria de comarques de l'interior. Avui encara amb alguna tempesta i ruixat al Pirineu i al Prepirineu. Fora d'aquí, tranquil·litat absoluta, amb sol durant tot el dia.
1: Avui a la una del matí, Jordi Amat, Milagros Pérez Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, Cira Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: I ens actualitzem. Ha arribat el dia i serà una fotografia històrica. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat d'aquí a 3 hores a l'Audiència Nacional com a imputat.
5: Zapatero declararà davant de la jutge que l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies milionàries del seu despatx. Defensarà la seva innocència.
6: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
7: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
6: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat.
8: La foto d'avui és crítica per al PSOE i per al govern espanyol, però confien en les explicacions de Zapatero i es neguen a considerar-lo culpable. Elma Sainz, primer ministre portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
9: La confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
10: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
1: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol.
5: En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i li han tornat a exigir la dimissió.
11: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
12: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
11: I mentre reduïa la seva relació amb l'Heredia de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
13: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradació moral, hay miseria.
11: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I davant de tot això, Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes presentades pel Partit Popular, per ser i Vox, que instaven a Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades.
8: El número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
8: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
10: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, que no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
1: I el PP presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
5: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura perquè es resolguin les qüestions fonamentals per Catalunya i el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, veia Junts com a còmplices del PP i Vox.
14: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de derechas, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten, no?
5: A la Moncloa, de moment, continuen convençuts que podran esgotar la legislatura.
1: Veurem. Avui, a partir de les 9, sessió de control al govern espanyol. Ho seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I el preu del petroli continua caient, dies abans que divendres es firmi l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79.
8: Donald Trump va dir ahir a la cimera del G7 Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
15: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts en tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
16: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
15: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Rússia, que no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra, i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
17: Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Per això espera que quan resolgui la guerra amb l'Iran torni a enviar emissaris a Moscou. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
18: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
17: Putin ha convocat les eleccions legislatives pel 20 de setembre. Ningú dubta que les tornarà a guanyar, però el seu partit ha perdut popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Investigant un incident entre una fragata russa i un iot civil amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega.
5: La fragata russa va disparar 13 advertències al iot quan es trobava fora de les aigües territorials britàniques.
1: Londres, Quim Olivares.
19: El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Els metges estan cridats a fer vaga.
8: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu.
1: Oriol Pujador.
20: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
21: Que som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
20: Els metges es concentraran aquest matí davant la subdirecció general

0: manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, que es farà una avaluació de com ha anat.
2: I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla.
3: Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capelló d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
4: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
5: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
3: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
2: I a partir de demà, la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament.
1: Des de fa 45 anys només hi era els dies de ple, però ara hi serà permanentment arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha validat cautelarment. La mesa del Parlament ha acordat acatar la mesura per protegir els funcionaris de la cambra. L'any 1981, tots els grups parlamentaris van acordar que les banderes espanyola i catalana només onejarien a la part alta de l'edifici els dies de ple. Demà, després del ple, ja no els retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
2: I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions de les institucions i entitats que promouen el català.
3: És el cas de Plataforma per la Llengua, la Bressola, la Catalunya del Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
6: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
3: El PP ha introduït la qüestió per primera vegada al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos.
2: Són les 6 i 17. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
7: Bon dia.
2: Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
8: L'ONG ho va reconèixer ahir en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, explotació i assetjament a refugiades sudaneses. Els fets van passar l'any 2024 durant una missió a l'est del Txad, prop de la frontera amb el Sudan. Tant treballadors locals com internacionals haurien obligat refugiades sudaneses a mantenir relacions sexuals a canvi de menjar o diners. L'ONG va admetre ahir que es van rebre fins a 59 denúncies, de les quals l'organització va poder corroborar-ne una vintena. Sobre la resta, no es van poder localitzar ni les víctimes ni els agressors.
2: I quines explicacions va donar la direcció de l'organització?
8: Doncs en un comunicat l'ONG reconeix que aquestes conductes representen una greu violació dels valors i responsabilitats de l'organització i assegura que lamenten profundament el dany causat. A més, es comprometen a fer tot el possible per prevenir conductes indegudes i respondre amb fermesa quan n'hi hagi. La direcció va convocar ahir la plantilla per comunicar els fets i les decisions preses. Segons ha pogut saber al matí de Catalunya Ràdio, la cúpula de Metges Sense Fronteres a Espanya va manifestar que aquests comportaments passen, han passat i continuaran passant. Fonts oficials puntualitzen que es referien no només a Metges Sense Fronteres, sinó en el context humanitari.
2: Aquest programa s'ha posat en contacte amb l'ONG per demanar explicacions d'algun portaveu, però han declinat la petició. I el pare, que està en presó provisional i sense fiança, acusat d'haver maltractat el seu fill de pocs mesos a Barcelona, ha demanat al jutge que el deixi en llibertat.
9: Segons ha explicat la seva defensa, un dels arguments del jutge per mantenir-lo a la presó era que podia interferir en el testimoni d'alguns familiars que encara havien de declarar davant del magistrat, i ara, en canvi, ja s'ha pres declaració tots els implicats. El nadó va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron el 16 de març amb ferides molt greus. La seva mare també va entrar a la presó, però va quedar en llibertat provisional a principis de maig.
2: I la conferència episcopal espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV de dilluns de la setmana passada a Madrid.
10: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello és el president de la conferència episcopal.
11: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y por tanto no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
10: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
12: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
10: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
2: I en les pròximes hores passarà a mans del jutge l'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys.
8: El pare de 24 anys es va entregar dilluns a la tarda.

0: la comissaria i va confessar el crim. Va explicar als agents que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats i va sospitar que l'havien agredit sexualment. Assegura que va demanar al logopeda de 32 anys que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que quan ell s'hi va negar va ser llavors quan el va apunyalar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
1: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat el ganivet amb què s'hauria comès el crim.
2: I el Parlament preveu donar llum verda avui a la llei per erradicar la viana a Catalunya.
3: Es tracta d'una norma per la qual lluiten des de fa més de 20 anys associacions d'afectats per aquest material. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 1.000 morts cada any arreu del món.
2: Maria Costa.
3: La llei preveu eliminar progressivament l'amiant d'edificis i instal·lacions i crear un cens català de registre d'aquest material i també posa sobre la taula sancions de fins a 100.000 euros per a propietaris que no el retirin. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, una de les que han impulsat la llei, diu que amb la norma no n'hi ha prou. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
4: Per impulsar aquesta llei es necessitaran recursos econòmics molt importants i això és el compromís que a partir d'ara doncs, també volem estar-hi a sobre i anar pressionant perquè hi hagin les partides conseqüents perquè la retirada de l'amiant es faci, sobretot, en condicions segures.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I la patronal espanyola demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
5: El seu president, Antonio Garamendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
6: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
5: Garamendi ho ha dit en unes jornades marcades per les polèmiques declaracions del president dels empresaris de Castella-La Mancha, Ángel Nicolás, sobre els treballadors joves.
7: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, tenemos una baja porque le ha dejado la novia, así de claro.
5: I encara ha anat més lluny.
7: Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
5: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, les ha considerat intolerables i li ha demanat que rectifiqui públicament.
2: I els grans bancs en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència per les hipoteques fixes.
0: L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bank Inter i Unicaja van fer declaracions públiques en rodes de premsa i compareixences. Aquesta mena de declaracions haurien permès reduir la competència al mercat hipotecari sense que fes falta que es coordinessin. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
8: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
0: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona.
2: I una prestació de 150 euros mensuals a canvi d'un consum alimentari responsable.
3: És la proposta de la cooperativa El Pa Sencer en un estudi que planteja un canvi radical en el circuit econòmic de l'alimentació. Sota el nom de planificació indicativa es tractaria de coordinar la producció agroalimentària de la seva distribució i el consum de les famílies. Els impulsors asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim Francisco Navarro.
9: Aquesta mesura per cada euro generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè generaria producció, generaria salari, que alhora això també generaria recaptació que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
3: Els promotors asseguren que el context internacional és d'inestabilitat per al sector i aconsella anar cap a aquesta direcció. Hi ha experiències a petita escala, com els supermercats públics, però admeten que no hi ha cap país que hagi desenvolupat una política com aquesta.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
2: La primera.

0: Avui arriba al cinema Toy Story 5, la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar i Disney. Té una nova cançó a la banda sonora, aquesta que sentim, de Taylor Swift. Bad Bunny, Penélope Cruz o Bizarrap posen veu a alguns dels nous personatges.
1: La segona.
2: Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
0: Ginesta, Marina Herlop, Kimi Portet, Olia Cali, són alguns artistes que actuaran al Mercat de Música Viva de Vic, que es farà del 16 al 20 de setembre. Per primer cop es donarà el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que recordem va morir el 2025.
1: I la tercera.
0: I Gypsy Kings actuarà avui al Festival Blau Marí, que aquests dies s'està fent al Port Vell de Barcelona. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I amb Gypsy Kings arribem al punt dels esports. Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
1: Amb un Leo Messi que debuta al Mundial de Futbol amb una actuació espectacular. Fa 3 gols d'Argentina davant d'Argèlia.
3: Messi estel·lar, ha fet els 3 gols el dia que es complien 20 anys del seu debut mundialista, igualant el rècord de gols de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 gols.
4: Atenció que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va...
3: Als 17 minuts arribava aquest gol de Messi, qüestionat de si Scaloni l'havia de fer jugant aquest Mundial o no per la seu estat de forma. Doncs Messi respon amb una actuació memorable. Argentina que guanya Arcelia 3-0, també el Mundial França 3-Senegal 1, Irak 1-Noruega 4, en aquests moments es juga l'Àustria-Jordània. La jornada d'avui destaca l'Anglaterra-Croàcia a partir de les 10 de la nit.
1: I victòria del Barça, el primer partit de final de la Lliga de Futbol Sala.
3: Victòries penals davant el Pozo de Múrcia després de l'empat a 5, Didac Plana, porter blaugrana.
5: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
3: El Madrid, que renova Rüdiger fins al 2027, i el jutjat mercantil número 1 de Lleida, que ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, un procés que encara es pot recórrer abans que sigui ferm.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és saber que podem menjar grills produïts a Catalunya. Grills catalans, grills de quilòmetre zero, amics i amigues, gràcies a la bona feina d'una empresa de Sant Miquel de Balenyà, a Osona, que es dedica ja des de fa temps a criar grills, a engreixar-los i han acabat fer-ne una farina que es veu que ara que estan tan de moda les dietes hiperproteiques és una meravella. La farina de grill català té un 70% de proteïna, moltíssima vitamina B12 i un bé de Déu d'aminoàcids que no te'ls acabes. I què se'n pot fer? Doncs se'n pot fer pa, galetes, batuts i vés a saber quantes coses més que anirem veient, perquè, amics i amigues, el grill català jo crec que ha vingut per quedar-se. I és qüestió de temps que us l'acabeu fotent a cullerades després d'aixecar peses al gimnàs.

0: I avui cançons on indirectament hi sona la paraula banc.
1: Sí, perquè avui a la vora del matí de Catalunya Ràdio parlarem dels bancs que s'estan preparant per una onada d'impagaments. En parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra. Hi ha moltes cançons on hi sona la paraula banc. És el cas d'un dels grans clàssics de l'eterna Cher titulada Bang Bang, My Baby Shut Me Down. La cantant Jay-Z Jay va crear aquest èxit al costat d'Ariana Grande i Nicki Minaj, és el conegudíssim i enèrgic Bang Bang. I acabem amb l'incombustible Ricky Martin i un dels seus grans himnes on indirectament hi apareix la paraula Bang, és Chibangs.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Silvia Solanes. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven a Pedro Sánchez a convocar les eleccions anticipades.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
0: En aquest matí del voltatge polític, avui al matí de Catalunya Ràdio, seguirem la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional i també la sessió de control al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, que vindrà també calenta. Ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez Oliva, amb Laura Aznar i Nacho Corredor. I el petroli continua caient, el barril de Brent ja està per sota dels $79 a l'espera que s'assigni l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran.
1: Des de la cimera del G7 de Debian, Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges.
0: I el govern corregeix també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ahir al matí de Catalunya Ràdio ens deia...
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
3: L'executiu, en canvi, assegura que continua la prova pilot de Mossos a les escoles.
0: I segons ha pogut saber aquest programa, l'ONG Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
1: Metges Sense Fronteres ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses ara fa 2 anys al Txad.
0: La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
3: El president de la patronal espanyola, Antonio Gramendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
6: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
0: I el Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
7: Està tota la població exposada. Anys enrere sí que es podia parlar d'un focus localitzat.
1: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
0: A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
3: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia.
8: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
3: Això mentre es baten rècords de temperatura.
0: I cultura, ja sabem el cartell del Mercat de Música Viva de Vic.
9: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, estava perdut.
1: Ginestà, Maria Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició d'aquest esdeveniment de la capital d'Osona.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia.
10: Sí, i no perquè hagi parlat de les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a l'Audiència Nacional a partir de les 9. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge que seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País. Ahir el Senat assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb Leire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara. I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: Avui a Mollet del Vallès es desperten amb 18 graus, al migdia arribaran els 33 i a Falset en tenen 21, amb una màxima prevista de 36. Avui el dia serà molt semblant al d'ahir, però amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon bon dia. Sí, avui a l'interior la temperatura pot pujar 1 o 2 graus, per tant tindrem màximes entre els 32 i 38 graus les més altes a l'oest del país. I uns 30-32 graus a la costa. El dia serà assolellat, si bé el Pirineu i el Prepirineu es tornaran a formar alguns ruixats i tempestes de tarda.
0: I en ple mundial de futbol arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. El Mundial de Futbol tot just acaba de començar, però com va certificar l'empat d'Espanya amb Cap Verd, de moment estem veient uns partits d'una qualitat espantosa. Els jugadors, especialment els europeus, hi arriben després d'aguantar temporades maratonianes amb els seus respectius clubs, físicament fosos i mentalment maldats. Aquest és el model del president de la FIFA, Gianni Infantino, que ha tingut l'habilitat de vendre una competició amb més equips i països organitzadors que mai, metàfora de la globalització i d'un futbol d'aparença més democràtica, però que pot acabar de rematar un esport que en pocs anys només podran jugar equips que tinguin grans fortunes a les espatlles. A mi el resultat d'Espanya me la porta bastant fluixa, però pateixo especialment per la columna vertebral d'aquest equip, el Barça, perquè l'any vinent els nostres massatgistes i els serveis mèdics poden ser l'autèntic jugador número 12.

0: I repassant cançons de Mundial, avui ens n'anem fins al 82 amb aquesta cançó del Mundial de Futbol d'Espanya de Plácido Domingo.
1: Aquest pas doble de Plácido Domingo titulat El Mundial és la cançó oficial del Mundial d'Espanya, el de 1982, una cançó que passa desapercebuda, una cançó folklòrica que fa companyia a la mascota del Mundial, una taronja de València, Naranjito. Teòricament, el Naranjito i Plácido Domingo havien de trencar els estereotips associats a Espanya. El del 82 és el Mundial del debut de Maradona, que cau eliminat amb Argentina, 0-3 davant Brasil. En Maradona expulsat al camp de la carretera de Sarrià, la Itàlia de Paolo Rossi es proclama campiona per primer cop a la història, amb Dino Zoff a la porteria amb 40 anys. Itàlia derrota Alemanya a la gran final, 3-1, al Santiago Bernabéu de Madrid.
0: I el que heu parlat aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio,
2: doncs,
0: Xavi Canalias.
2: Mira, moltes vegades ens pregunten per què fem aquest programa tan aviat. Doncs ningú millor que l'Adriana de Sant Adrià per respondre la pregunta.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. M'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
2: I per què et lleves tant d'hora?
3: Per esmorzar tranquil·la. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs, ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. Sí. És molt diferent.
2: Veus? Doncs per això hi som.
0: Doncs sí, doncs sí. I avui on són festes?
2: Avui engega la festa major de Pubilla Casas a l'Hospitalet de Llobregat, a les 5 al Centre Cultural La Bòblia, concert de fi de curs de percussió clàssica de l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts, i a les 8 a l'escenari central de la plaça de Bòblia, presentació de la Festa Major 2026, proclamació de l'Hereu i la Pubilla, pregó i actuació musical.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs unes declaracions de Kylian Mbappé en roda de premsa.
5: A ta gauche. Vraiment l'extrême gauche.
6: Pardon. J'espère que, heureusement que vous étiez pas de l'autre côté. Hein.
4: Un periodista li vol preguntar i perquè ell l'ubiqui a la sala, li diu aquí a l'esquerra, a l'extrema esquerra, el jugador li respon sort que no estaves a l'altre costat. Aquestes declaracions s'han fet virals ara que França ha guanyat contra Senegal al Mundial, però realment no són actuals. De fet, són d'una roda de premsa de l'any 2024.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Toni Torres. Es queixa d'una situació viscuda per la seva dona a l'Hospital de Sant Pau. S'havia de sotmetre a una operació per eliminar un pòlip de l'úter, però la intervenció coincidia amb una jornada de vaga al sector sanitari i es va haver d'ajornar perquè a última hora un dels professionals no va anar a treballar.
9: Un cop està la meva dona dins del que és el quiròfan, la van fer baixar, però és que això ens va passar dos vegades en els últims 4 mesos. Si hi ha una pressió que el dia abans em digui, mira, millor que no vingueu perquè és possible que es canceli. Jo encantat no hi vaig.
8: L'Hospital de Sant Pau defensa que està obligat a respectar l'exercici del dret a vaga i que això fa que no es pugui anul·lar o reprogramar l'activitat assistencial. En el cas concret que explica el Toni, l'hospital diu que van esperar fins a l'últim moment per comunicar l'anul·lació, amb l'esperança que l'operació es pogués fer. Finalment, però, no va ser possible.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua caient en picat. Avui el barril de Brent cotitza $78. Pel que fa a les borses europees, ahir novament van registrar crescudes, tot i que més moderades que dilluns, i tenim nou rècord de l'IBEX 35, que ahir van a dormir amb un nou màxim de 19.163 punts, després de sumar un 0,69%. I acabem repassant els parquets asiàtics, els oberts d'aquesta hora, on també es moderen les pujades i veiem també algunes correccions. El Nikkei de Tòquio creix un 1%, mentre que el Shanghai Composite perd un 0,18% i a Hong Kong el Hang Seng cedeix un 0,46%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club Mai Transmet.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: És la previsió del dia. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional com a imputat.
17: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El jutge l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que s'estan tranquils i insisteixen a defensar el Gata Zapatero, Elma Sainz, ministra portaveu.
18: Es una inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
17: Zapatero també haurà d'aclarir l'origen de les joies amb valor milionari que van trobar al seu despatx. Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous.
15: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar a favor d'avançar les eleccions.
17: El format eren unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades i que els partits de govern van tombar. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, el veto dels socialistes demostra la seva debilitat, mentre que des del PSOE en fa la lectura d'una moció de confiança encoberta.
19: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
20: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, que no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
17: El PP denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
15: L'imminent acord de pau entre els Estats Units i l'Iran ha tornat a fer caure el preu del petroli.
17: Això després que The Wall Street Journal va publicar que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli i que l'estret d'Hormuz obrirà sense peatges. Un acord de pau que, segons ha assegurat Trump a la cimera del G7 i Vian, impedirà que Teheran fabriqui armes nuclears.
21: L'Iran mai tindrà una arma nuclear. I ho diu alt i clar, no la desenvoluparan, no la desenvoluparan, no la compraran, no faran res, i si ho fan patiran conseqüències inimaginables.
15: I amb la resolució en principi d'aquesta guerra encarrilada, Donald Trump pressiona ara Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna.
17: El president nord-americà es va reunir ahir també a Vian amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Rússia no respon a les crides, però sí que el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7.
22: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
15: Aquí el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin.
17: En una entrevista a Matí de Catalunya Ràdio ahir, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el va donar per aturat a causa de les crítiques dels docents, però el govern assegura que el pla segueix perquè les escoles i instituts que ho demanin tinguin Mossos de paisà. Sílvia Paneque, portaveu.
23: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
17: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà i l'any que ve s'avaluarà com ha anat.
15: Tot això en un dia que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
17: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Una vaga que va en paral·lel a la campanya Ni un minut més per reduir les hores extres. Xavier Lleonard, secretari general del sindicat.
24: Que som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats i no donarem el braç a torça, i tant és així que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
15: No. Més notícies a Catalunya. Cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
17: L'últim butlletí d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, és a dir, un total aproximat d'un 14%, i la tendència és que continuï baixant. Tot plegat mentre es baten rècords de temperatura a tot el país per quart any consecutiu.
15: Cèlia Forment.
0: El 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, però les dades indiquen que ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. S'ha perdut intensitat, segons Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i també han disminuït els dies que bufa el vent.
1: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
0: Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. També alerten
1: un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle.
0: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Els creueristes, que només fan escala al port de Barcelona, podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
17: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes, que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde Jaume Collboni aprofiti aquesta oportunitat.
2: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
17: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri del sector.
3: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
17: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament de pressupostos que es votarà el 2 de juliol.
15: I la Fundació Arrels espera entrevistar fins dijous com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació.
17: Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat.
15: Mar Rida.
5: L'enquesta planteja una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social, i les experiències són molt diverses, com ens expliquen en Luigi i l'Igor.
25: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema.
26: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, una pelea, una segunda pelea. Cada día estoy a filo.
5: Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, almenys les 700 persones enquestades l'any passat, ja que el fenomen no para de créixer. Segons l'última enquesta de l'Ajuntament, ja hi ha més de 2.000 persones dormint al carrer i per moltes d'elles és molt important ser escoltades, com ens explica l'Ignasi, voluntari d'Arrels.
27: Sentir-se persona, si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té, és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
5: Fins dijous s'allargaran les enquestes i després, amb totes les dades recollides, es farà un informe, una radiografia sobre el sensellarisme a la capital catalana. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: De fet, tal com va avançar el Matí de Catalunya Ràdio, la ciutat de Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar, 2.000 de les quals dormen al ras. N'hi ha que tenen feina, però el sou no els arriba per pagar un pis. 10 minuts i les 7 del matí. I Cultura, Ginestà, Maria Herlop, Quimi Portet, Om Omi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic.
28: Mira aquests bonics excursionistes amb els teus sabatons.
0: Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari El Sucre, reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
29: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
15: La col·lecció de literatura infantil Els Grumets de la Galera celebra 60 anys.
0: Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata. En aquestes 6 dècades han publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribas, Joan Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fité. Pema Mayó és l'actual directora de la Galera.
30: 60 anys després, continua vivíssima. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après
4: no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
0: Durant l'acte de celebració s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lirios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.
15: I atenció a això.
6: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me,
15: el 29 de juliol s'estrena la nova pel·lícula de Spider-Man que protagonitzen una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya.
0: Aquests dies són a Madrid presentant el film i segons Holland hi trobarem un Peter Parker més adult que lluita també per trobar el seu lloc al món.
15: I els esports, Robert Prat.
7: Debut espectacular de Leo Messi al Mundial. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Argèlia. França guanya Senegal 3-1. Aquesta nit a les 9, Anglaterra-Croàcia. Mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia.
15: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
8: L'equip femení de waterpolo del Sant Andreu és un clar i lamentable exemple de com un projecte esportiu sòlid es pot esmicolar en molt poc temps. Campiones d'Europa la temporada passada i bronze en aquesta edició de la Champions, l'equip es queda aquest estiu sense la majoria de jugadores i també marxa l'entrenador Javi Aznar. Aznar ha explicat que les prioritats del Sant Andreu han canviat i que la idea de la nova junta és posar els recursos, l'energia i la mirada en altres disciplines de l'entitat. Per això, en un context d'inestabilitat i dubtes, les jugadores més importants de l'equip, com Martina Tarré, Nona Pérez o Elena Ruiz, ja fa temps que van decidir no renovar. Dissortadament, passa sovint que els equips femenins, en casos de reestructuració de pressupostos, són els primers que reben, fins i tot els més exitosos.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
10: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix ja tenim temperatures altes, 25 graus a l'Ella, al Maresme, 22 en Posta, 19 a Oliana o 15 graus a Bossòst, a la Vall d'Aran. Un dia de sol avui a tot arreu, amb previsió que a la tarda, això sí, creixin algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies, concentrades només en aquestes zones. I a la resta del país el més important serà la calor. Encara pot pujar 1 o 2 graus més la temperatura en alguns llocs de l'interior, per tant a l'interior tindrem valors màxims entre els 32 i 38 graus, més alts a l'oest de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, demà encara quedaran algunes tempestes residuals al Pirineu, sembla que podrien aparèixer alguns núvols a la costa i la previsió és que encara s'enfili més el termòmetre de cara al cap de setmana que ve.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
31: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
32: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
15: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: A 8:45, obrirem l'àgora molt pendents de la declaració davant l'Audiència Nacional que farà l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i també de la sessió de control al Congrés, després que Junts hagi intentat portar-hi a debat un possible avançament electoral. A 9:45 parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments. A 10:15 passejarem amb Albert Tom. Avui que Zapatero declara davant del jutge, parlarem de joies. I a les 11, entrevista a Marc Palahir, que és l'assessor del rei Carles III en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà en primera persona com un català ha arribat a ser una figura tan important per al rei d'Anglaterra.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
2: Ahir ens va venir a veure la consellera Parlon, acompanyada pel sergent Guarro, per traslladar-nos un missatge de calma i tranquil·litat després dels últims tirotejos que s'han produït a Catalunya.
3: Penso que hem de ser molt respectuosos i no entenem que Parlon hasta que no n'hi hagi certeses.
2: Del tema dels tirotejos hem quedat que no ens hem de preocupar,
3: no,
2: eh?
3: No.
2: M'ha semblat entendre.
3: Que... No, perquè sí que potser n'hi ha més tiros, però han baixat els crims amb arma blanca.
17: Eso es verdad. Ah, según la dada de la mano, ja, han baixat los tiros en arma blanca.
2: Però a veure, si els crims pugen un... Baixa... Sí.
3: Hòstia!
2: Bueno,
3: espera.
17: Això
2: és entre bandes?
3: Sí, és entre bandes.
17: No passa res.
3: Sí, no, van directos.
17: Vamos a ver una cosa.
2: Sí. Jo li explico.
17: Ha passat pel costat,
3: Ha passat pel costat, però ells saben on tenen.
17: Consellera, parlem-li, que he dit moltes vegades que l'arma és un vaso comunicant. Si tu va a por l'arma blanca, surt ben l'arma negra.
3: Sí.
17: Si cuando te centra l'arma negra, surt ben l'arma blanca.
2: Ara és el que t'ha passat. Però si són coses entre bandes, vull dir...
18: Consellera, a mi m'està espantant una mica aquests trets.
3: Bueno, no s'ha de preocupar, perquè pensi que... Escolta, per altra banda...
17: Però que aquest ha anat aquí. Claro,
3: res. Per altra banda, passant les multes...
2: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
15: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
19: Som a mitjà del mes de juny, les platges ja estan plenes de gent. I avui és un bon dia per a recordar-vos a totes aquelles persones que fumeu que feu el favor de recollir les vostres burilles cada vegada que us fumeu una cigarreta. Primer vos diria també que les persones no fumadores agrairíem no tragar fum si vos poseu al nostre costat, ja que tu has decidit fumar i jo no. Però el tema de la sorra plena de cendra i cigarretes apagades fa agonia pura. Tot això ho dic perquè he anat 3 dies a la platja durant esta setmana i no podia ser pitjor. No generalitzaré, però, òbviament, tampoc encallaré. Gràcies i bon dia.
15: I el segon, el Joan Foguet.
20: Avui, justament avui, fa 70 anys que es va patentar oficialment la càmera Polaroid. Tota una fita a la història de la fotografia, perquè es permetia la captura i revelat instantani d'imatges. I quina il·lusió que feia. I anar sacsejant-la mentre la imatge prenia vida. Un record al moment, retrat d'un instant, preludi del que estem fent ara, que tenim pressa fins i tot per mirar enrere. Evitem deixar res per al futur i fugim de viure el moment. I tot el dia fem fotos. Tot el dia. I esborrant-les i somiant-les.
15: Avui pot ser un bon dia per reviure aquell record d'avui que hauríem d'haver fotografiat ahir.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i calor, però encara amb alguna tempesta de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de moment es preveuen pocs canvis. Avui repetiran els ruixats o les tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies. I pel que fa a la temperatura, avui pujarà 1 o 2 graus a l'interior. Es mantindrà estable durant 2 o 3 dies a l'espera d'una pujada encara més marcada durant el cap de setmana.
0: I dia històric també en la política espanyola, perquè per primer cop un expresident del govern espanyol declara com a investigat.
2: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no veiem ni sentim a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i a les 9 està citat a l'Audiència Nacional. També haurà de respondre per les joies que es van trobar en aquesta caixa forta del seu despatx, taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté la respiració avui a la mateixa hora. Seguirem també la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
3: Que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, que també s'hi sumava a Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
4: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
0: Avui tornem també a tenir vaga de metges a Catalunya. És la dotzena des de la tardor, això el dia en què els diaris hi trobareu la polèmica per les paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, sobre el pla per posar Mossos en alguns instituts i escoles.
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Hem de veure si es podrà reprendre, deia la consellera, i el govern també poc després va emetre un comunicat en què aclaria que no s'ha aturat aquest pla. I la portaveu Júlia Paneque també hi afegia.
6: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: El govern aclareix, per tant, que sí, que hi ha 7 instituts que al final d'aquest curs tenen una agenda de paisà. I el Mundial de Futbol, aquesta matinada, hi ha un nom propi.
7: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 a l'Argentina contra Algèria. Tot això avui que l'argentera, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6:23 i allà en vies el gironès es pondrà a les 9:27 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí ens acompanyaran Jordi Amat, Milà Rospeu d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Dos dies.
9: Avui i demà són els dies que ha reservat el jutge de l'Audiència, José Luis Calama, per la declaració de Zapatero. L'expresident socialista s'ha citat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsetat pel rescat de Plus Ultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraban per les joies que es van trobar al seu despatx.
0: Madrid, Paula Brujats.
10: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
2: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
10: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraban i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mesures cautelars.
11: Com que és una declaració en fase d'instrucció, serà porta tancada. A part del jutge, hi haurà la Fiscalia Anticorrupció, les defenses de la resta de acusats i l'advocat del PP, Alberto Durán, després que el jutge unifiqués en el principal partit de l'oposició totes les acusacions populars.
12: Acusacions populars on també s'hi van personar una desena d'actors, inclosos els partits Vox o Ciutadans o associacions ultras com Manos Limpias o Hazte Oír. Aquestes dues últimes ja han avisat que intentaran que es demani presó provisional per a Zapatero.
0: Un mes esperant.
9: La imatge d'avui és molt complicada per al PSOE i el govern espanyol. Els socialistes, de fet, volien que Zapatero declarés abans amb la confiança que l'expresident pugui resoldre tots els dubtes i les acusacions que planen sobre ell. Elma Sainz, ministre portaveu, i Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés.
13: La confiança en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
14: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
0: Crispació.
11: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades. De fet, el PP assegura que ho portarà als tribunals.
12: L'argument dels socialistes és que només el president del govern espanyol pot convocar aquestes eleccions. Avui, però, bona part de la premsa conservadora recorda que altres vegades la mesa, que controlen els dos partits del govern, sí que ha permès votacions sobre matèries que no eren competència de la cambra. Jordi Turull, número 12 de Junts.
15: La legislatura ja no dona permès i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
0: Tensions internes.
9: Aquesta tarda el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, es reuneix amb el grup parlamentari de Madrid. Fa temps que la relació entre Rufián i alguns diputats no és la millor, fins al punt que alguns li han retret públicament que s'hagi postulat per liderar una candidatura d'Esquerres a nivell estatal.
11: Ahir mateix Junqueras va escriure a les xarxes que en plena debilitat del PSOE aposten per tancar carpetes fonamentals per Catalunya. Això després que Rufián es preguntés si valia la pena seguir amb la legislatura.
0: Ho nega tot.
12: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat, d'una trama per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González sí que admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez, però nega que fossin per conspirar sobre res.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
17: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
16: I mentre reduïa la seva relació amb l'Hereria de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
18: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
16: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dotzè dia.
9: De vaga de metges de Catalunya des de la tardor. Aquest matí migdia hi ha protestes convocades.
0: Oriol Pujador.
11: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
19: Som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que se seguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
11: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana reforços.
11: Lloret de Mar, els Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat, l'Ajuntament la va haver de tancar de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni.
0: Que ho assumeixi.
12: La patronal espanyola demana que la Seguretat Social es faci càrrec del cost complet dels primers 15 dies d'una baixa laboral. El president de la COE, Antonio Garamendi, creu que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
20: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
0: Reprèn.
9: L'Iran, les exportacions de petroli després de dos mesos de bloqueig per part dels Estats Units. Segons el portal especialitzat Tanker Trackers, com a mínim dos superpetroliers de la companyia nacional iraniana han sortit les últimes hores carregats amb 3,8 milions de barrils.
11: Això mentre s'espera que divendres s'assigni definitivament l'acord de pau que ha de permetre la reobertura total de l'estret d'Hormuz, segons Trump, sense peatges. El preu del petroli ha seguit caient en les últimes hores fins als 79 dòlars. Ahir estava 83.
0: Últim dia.
12: De la reunió del G7 a Viana, França, França, més enllà de l'Iran i d'Ucraïna. En les últimes hores també s'hi ha parlat d'unir forces per combatre el tràfic il·lícit d'immigrants o augmentar la cooperació amb els països d'origen.
9: La cimera està prevista que acabi a primera hora de la tarda. Després hi haurà rodes de premsa dels protagonistes. A la nit, Macron ha convidat Donald Trump a sopar al Palau de Versalles.
0: Enviat especial a Vian, Jordi Baró.
1: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts, amb tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
21: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
1: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No el respecta.
22: L'Iran ha advertit en les últimes hores que Israel hauria violat fins a 84 vegades l'alto el foc amb el Líban. Teheran, que recorda que aquest front també està inclòs en el pacte amb els Estats Units, avisa que si Tel Aviv continua amb els atacs pot desencadenar una resposta militar contundent.
0: Artista assassinat.
12: La policia polonesa investiga la mort a trets del rus Semyon Skvoretsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Un home li va disparar a boca de canó i el va rematar quan ja era a terra. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys.
0: A disposició judicial.
9: L'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys. Va explicar que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill amb els pantalons abaixats i sense bolquers i va sospitar que l'havien agredit sexualment.
0: Més de 121.000.
22: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
0: La bandera espanyola.
12: A partir de demà quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament de Catalunya. Des de fa 45 anys només hi era els dies de ple, però ara hi serà sempre arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano que la justícia ha validat cautelarment. S'ha acatat la mesura per protegir els funcionaris de la cambra.
0: Contra el català.
9: El Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen la llengua. És el cas de Plataforma per la Llengua o la Bressola, la Catalunya del Nord. Juan Fernández, Popular.
23: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: I torna Toy Story.
22: Avui arriba als cinemes la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música, Bad Bunny, Penélope Cruz i Bizarrap la veu algunes de les joguines noves.
0: I el juliol, Spider-Man.
24: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other.
12: Protagonitzada aquesta vegada per una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya, que ara són a Madrid presentant la nova pel·lícula.
25: A Brand New Day, la quarta entrega de la saga, queda enrere el teu juvenil que l'ha marcat. Ara Peter Parker s'ha quedat sol. MJ l'ha oblidat i haurà de combatre el crim mentre intenta madurar i descobrir qui hi ha darrere de la màscara. This movie is
26: less of a superhero. Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
27: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
25: A la maduresa de la seva carrera han arribat també Tom Holland i Zendaya, que després d'una dècada junts a Spider-Man fan notar la seva química davant i darrere de les càmeres. Des de Madrid, Dani Saideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
28: Bon dia.
0: El número 10.
28: Excel·lent actuació de Messi en el seu debut mundialista. Fa els 3 gols de l'Argentina davant Argèlia. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
29: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
28: Messi igual el rècord de gols als Mundials, amb 16, empatat amb Klose, França guanya 3-1 Senegal, a les 10 Anglaterra-Croàcia, el Barça de futbol sala guanya el Pozo Murcia als penals, primer partit de la final de la Lliga.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts, musculars i articulars.

0: Avui és dimecres 17 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3,8 kg a l'Hospital Universitari de Vic i la Blanca amb 2,8 kg a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Sant Quirze de Besora, 17 a Palau Solità i Plegamans i 19 a Cornellà. Carreteres, Clàudia Serra.
3: Lentitud amb aturades a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 a Montcada cap a les Rondes i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i al Prat, sentit Besòs, també a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
2: Barcelona arriba aquest estiu als 500 refugis climàtics, un centenar més que l'any passat.
4: Segons l'Ajuntament, pràcticament tota la població tindrà un espai fresc prop de casa.
2: Toni Fortesa.
5: La xarxa inclou espais públics com biblioteques, centres cívics i parcs i jardins. I per segon any consecutiu, també en formen part més de 60 microrefugis climàtics, entre farmàcies, comerços i entitats de barri que també ofereixen un lloc on protegir-se de les altes temperatures, descansar o hidratar-se. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
6: El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic amb menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
5: Des del consistori barceloní asseguren que els refugis climàtics ajuden tant al benestar físic com a l'emocional, ja que generen espais còmodes, frescos i on poden interrelacionar-se. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies. Al Baix ha extingit un incendi al polígon de Bufalvent de Manresa, al costat d'una nau.
4: L'incendi que finalment no ha afectat la nau ha creat alarma inicialment pel risc que hagués suposat, ho explica el Regió 7.
2: El personal de les biblioteques de la ciutat de Barcelona seguirà de vaga.
4: Ha acabat sense acord la reunió de 6 hores que han fet amb l'Ajuntament i seguiran les aturades, que van començar de forma indefinida ara fa 3 setmanes.
7: Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors. Montse Serra, del Comitè de Vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
2: Al Garraf, l'autòpsia del cadàver trobat a la platja del Far de Vilanova descarta una mort criminal.
4: Ara el forense analitza si l'home va morir per accident, causes naturals o suïcidi.
2: I al Vallès els Mossos han identificat 20 multireincidents amb 400 antecedents a Granollers i Canovelles.
7: Segons el Regió 7, l'operatiu Campai s'ha saldat amb 2 detencions i 2 denúncies penals.
2: I Cultura, ballet. El Llac dels Cignes arriba avui al Teatre Apolo de la mà del Ballet Clàssic Internacional i seran 11 dies fins diumenge 28 de juny. I al Port Vell? Els Gypsy Kings actuen al Festival Blau Marí al concert a 9:45 del vespre. Són les 7:20. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Renoi. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
10: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
11: Catalunya Ràdio.
4: Quan són les 7:20, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les capçaleres perquè declara l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb l'Eire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto a tots dos diaris, tant a La Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, i un G7 que ara vol la pau a Ucraïna, apunta l'Ara. I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
12: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser 9, 26, 29, 37.

0: 7 i 42, i els sols, l'1 i el 7.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: I avui, que l'any que és el Mundial, que repassem l'any que el Mundial va promocionar el feixisme. Maiol Roger, bon dia.
1: 1934, bon dia. Després de celebrar el primer Mundial a l'Uruguai, la FIFA tenia clar que el segon s'havia de fer en un país europeu. I Benito Mussolini va veure l'oportunitat perfecta per promocionar el feixisme. Després de molta pressió, la segona Copa del Món se celebraria a Itàlia.
2: El ambiente lo exige. Y el propio Benito Mussolini, presente en la tribuna en el partido final, està personalment interessat en el triomf.
1: Mussolini
2: italià
1: va activar tota la propaganda. Per tot el país es van enganxar 300.000 cartells d'Hèrcules fent la salutació feixista amb una pilota als peus. Es van fabricar més d'un milió de segells i fins i tot es van crear els Campionato del Mundo, una marca de cigarrets que es va vendre exclusivament durant el Mundial. I tot va funcionar perquè més de 360.000 persones acabarien omplint els estadis italians. Per reforçar l'equip, l'Azzurra van nacionalitzar un brasiler, quatre argentins subcampions del món i van assegurar-se un arbitratge que, per dir-ho suau, era favorable. A quarts de final s'enfrontarien amb l'Espanya republicana en la coneguda, o prerepublicana, en la coneguda com la Batalla de Florència, el que molts consideren el partit més violent de la història. Els dos van empatar i, com que no hi havia pròrroga i penals, van jugar un segon partit l'endemà. Espanya tenia tants lesionats del primer partit que va haver de jugar amb 7 suplents.
0: Itàlia va acabar guanyant el Mundial?
1: Sí, hi ha molta polèmica, eh? A la final es van enfrontar amb Txecoslovàquia en un partit que acabarien guanyant 2-1 aquí sí a la pròrroga, convertint-se en la primera nació europea a guanyar-lo. Els rumors deien que el mateix Mussolini s'havia reunit amb els àrbitres abans del partit i, tot i que mai n'hi va haver proves, encara s'atribueix gran part de la victòria a les pressions polítiques. El Mundial del 34 va ser un presagi del que vindria. Dos anys després, Hitler organitzaria els Jocs Olímpics de Berlín amb la mateixa convicció del poder de les competicions esportives per blanquejar i promocionar règims, una estratègia que encara funciona avui dia.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'endugui al vent un manuscrit i la resposta era envoli. Envolar-se significa ésser endut pel vent i un manuscrit pot estar escrit envoli. L'Enigmàrius d'avui dimecres és inerme. Taciturns sense banyes. De 6 lletres. Taciturns sense banyes. 6 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova prova final de Passapalabra, després que el Suprem confirmés la sentència que obliga a A3Media a deixar d'emetre el famós Rosco.
6: Passapalabra canviarà a partir d'este divendres el logo i la prova final del seu concurs, el famós Rosco, que com bé sabem està obligada a abandonar per llei. I el que demostra això és la musculatura que té A3Media, que ha sigut més ràpida i més solvent que Telecinco, que encara que és la dueña del Rosco des de fa més d'un mes, no ha sigut capaç de posar en marxa un nou concurs amb aquesta bomba televisiva.
0: Hi ha la recomanació del dia després que el govern hagi rectificat les paraules de Núria Parlon aquí al matí de Catalunya Ràdio i hagi dit que el pla dels Mossos a les escoles continua. Marc Garriga en recomana la pel·lícula Infiltrados en classe.
7: Els directors dels films animats de Spider-Man, la Lego pel·lícula o la recent Proyecto Salvación abans havien fet comèdia amb la possibilitat que la policia s'infiltrés als instituts. Jonah Hill i Channing Tatum es fan passar per alumnes per desarticular una xarxa de narcotràfic. La premissa és poc creïble, perquè aleshores tenien 29 i 32 anys, però és tan evident que es converteix en el detonant perfecte per fer riure i ridiculitzar els personatges. Infiltrados en classe, una pel·lícula gamberra amb aires dels anys 80, tot i que és de ben entrats als 2000, és divertidíssima, trepidant, absurda i incorrecta. I està disponible a Prime Video.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
9: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
13: Bon dia, la consellera Parlon.
14: Hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur.
15: Targeta!
16: La Caixa.
14: Parlon.
13: És protagonista del dia perquè ahir la consellera d'Interior va passar pel matí de Catalunya Ràdio i va dir una cosa que no es va acabar d'entendre o que es va entendre perfectament i després des del seu propi departament se la va matisar. Per tant, consellera Núria Parlon, bon dia un altre cop.
14: Sí, clar, és que, saps què passa? Això és el que passa quan parlo més del compte, no? És que quan vinc a parlar amb vostè, em pregunta per tants temes diferents que m'aturullo, clar?
13: Ja.
14: Sí.
13: Home, preguntem el que més o menys s'ha de preguntar,
14: bueno,
13: ja que
14: si
13: teníem poc temps i vam haver de
14: pretar. Que si els de Mango, que si el detective privado, que si els tirotellos, que els incendis forestals, que si les escoles, claro, vas parlant i al final,
13: sí,
14: pum.
13: En aquest tema, el de les escoles, és on vam derrapar. Vostè va donar per mort aquell pla de col·locar policies de país a les escoles.
14: No, paralític. No tregui les meves declaracions de context.
13: A veure, va dir exactament que el projecte havia entrat en una via de paràlisi i que s'havia de veure si es podria reprendre.
14: Si podia reprendre, vale, pues això no és mort. Ja. Això és quiet.
0: Clar, però va dir que alguns estaven en marxa, que això també ho va dir, però ningú s'ha fixat.
14: Sí, clar, sí. I això, exacte, sí. I allò, rena. No, clar.
13: Però
14: i
13: després,
14: a més, el que vaig dir...
13: Sí, la consellera Paneque va dir que no hi havia cap novetat en el projecte i que se seguia tirant endavant amb normalitat.
14: Exacte, el mateix que va dir jo.
13: No, és el mateix, és el contrari.
14: Bueno, és el mateix.
13: No.
14: O sigui, no m'he equivocat. N'hi ha la percepció que m'he equivocat.
13: Ah, també és una percepció.
14: Sí. Mira, si la Paneque diu que no n'hi ha cap novetat, és que no n'hi ha cap novetat. Ergo, no n'hi ha canvis. Ergo, no s'ha mogut res. Ergo, si no s'ha mogut res, és que està quiet. Ergo, si està quiet, és que està en paràlisis, o sigui, en via de paràlisis.
13: Ja. Sí, no, sí, clar, ho tindrà raó.
14: No sé on veuen la polèmica, la veritat. Estan parlant per parlar.
13: Molt bé.
14: Estan parlant per parlar.
13: Res.
14: Clar, és que... I per cert, jo crec que ahir a la tarda ni aquesta nit hi ha hagut cap tiroteig, ni cap mort, ni res, eh?
0: Són 7:45. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional. Està citat com a imputat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat pel rescat de Plus Ultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraband per les joies que es van trobar al seu despatx. La declaració serà a porta tancada, coincidirà també amb la sessió de control al Congrés. A Madrid, de fet, cada cop s'hi parla més d'eleccions i la mesa ha bloquejat una esmena de Junts, de Partit Popular i Vox, que demana posar fi a aquesta legislatura. Fins i tot Gabriel Rufián no té clar que tingui sentit seguir.
17: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
0: Avui s'acaba també a França la reunió del G7, que ha estat força tranquil arran de l'acord previ dels Estats Units i l'Iran, anunciant poques hores abans de la trobada a Vian. I a l'espera de la signatura definitiva demà passat, el preu del petroli ha continuat baixant, ara està als $79, i els petroliers iranians han pogut començar a sortir dels ports després de 2 mesos de bloqueig per part dels Estats Units. El govern també rectifica la consellera Parlon, la matisa, i diu que havia donat a entendre una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que el programa per posar els Mossos als instituts s'havia aturat. Però si de Paneque a portaveu diu...
18: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
0: Tot això dimecres en què tornem a tenir vaga de metges a Catalunya. És la 12a des de la passada tardor. I els esports, Robert Prat?
19: Debut espectacular de Messi al Mundial. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal, 3-1. Aquesta nit a les 9, Anglaterra-Croàcia, mentre que el Barça guanya els penals, el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Murcia.
0: I pel que fa al temps, tenim al davant un dia de sol i també de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Sí, matí tranquil, matí assolellat a tot arreu i amb una temperatura que avui pot pujar a l'interior 1 o 2 graus més que ahir. Per tant, tindrem valors màxims a l'interior de 32 a 38 graus i a la costa d'uns 30-32. I tal com ha anat passant aquests últims dies, el Pirineu i el Prepirineu a la tarda es poden formar ruixats, tempestes, localment fins i tot poden ser una mica forts. Sembla que de cara a demà i els pròxims dies el que tindrem serà menys ruixats del Pirineu i potser alguns núvols més a prop de la costa. De moment, amb un parell de dies amb temperatures estables, a l'espera que durant el cap de setmana s'enfilin de valent.
0: I mobilitat a aquesta hora, amb retards tenim a la R16. Maria Fernández, bon dia.
20: Bon dia. El tren que ha sortit de Tortosa a primera hora i que va cap a l'estació de França de Barcelona circula mitja hora de retard a causa d'una incidència tècnica a l'estació de Tortosa, segons diu Renfe. També a l'R16 hi ha retards de més de 20 minuts en l'altre sentit, de Barcelona cap a Tortosa. A l'R15, el mitjana distància que va de Barcelona a Móra la Nova té un retard d'un quart d'hora i, d'altra banda, l'Euromed, que ha d'arribar a Girona des de Barcelona Sants, circula amb un endarreriment de mitja hora.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia. Doncs a aquesta hora les retencions més destacades són a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat. També cap a Barcelona, retencions a la C32, a Viladecans, i molt carregades a aquesta hora ja les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a la hora del matí ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 7:33. I connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades del dia. Maiol Roger, pel Forada, bon dia.
22: Bon dia.
0: Avui amb editorials dels diaris que tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
23: La Vanguardia destaca en l'editorial que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però que Moscou manté tancades les vies de diàleg.
24: Pel diari del grup Codó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al grup comunitari.
23: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
24: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
23: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
24: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
23: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
24: I adverteix que Brussel·les no pot resignar-se que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
23: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
24: El diari creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
25: Fart de males notícies, en vull destacar una que convida l'esperança. Els manglars del món, uns ecosistemes essencials per protegir les costes i capturar carboni, s'estan recuperant després de dècades de degradació. Si cal salvar la naturalesa, és perquè ella ens salva a nosaltres. I si volem un món verd, haurem de ser més austers. La naturalesa no jutja, però reacciona. I els perills que ens amenacen, si volem, poden ser resolts.
26: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
27: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
28: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
30: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa. Assassinat i revenja.
31: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
30: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
31: I també disponible a la plataforma 3Cat.
1: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
2: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
1: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
3: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
31: Catalunya migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
31: Amb Òscar Fernández.
30: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres,
30: l'espai de reflexió a la tertúlia.
31: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Neto ja torna a tenir creu.
4: Dos mesos després que desaparegués per un acte vandàlic, la Guàrdia Civil l'ha trobada a la muntanya mentre feien un rescat. Gràcies al desglàs van veure el que podia ser una creu semienterrada i efectivament era la creu de la Neto. L'han traslladat a les dependències policials de Benàs per tornar-la a l'ajuntament de la localitat on pertany. Ho veiem a diversos digitals.
0: I per què ha parat un concert de Rosalía?
5: Perquè un científic de Harvard d'origen andalús ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert en un vídeo que s'ha fet viral i la cantant no s'ho podia creure, amb la cara de fet ja paga. Va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. De fet, li ha posat concretament R i D, de la combinació del nom de Rosalía i la cançó Despecha. Recull la Rafa.
0: I què sembla encarrilat?
4: La rehabilitació de la Casa de la Premsa a Barcelona. Llegim al web de BTV que preveu obrir d'aquí dos anys, coincidint amb el seu centenari. L'Associació de Veïns i Professionals de la Comunicació volen establir complicitats amb l'Institut del Teatre per crear un equipament únic. La previsió, de fet, és que aculli el centre de documentació de l'Institut del Teatre.
0: I el nou paraulògic, ara de geografia.
5: Un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu els 947 i l'ha creat Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics de contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta o situar el municipi correctament al mapa. Veiem el fenomen al web del 3Cat.
0: I qui encara no s'ho creu?
4: Un dissenyador manresà que ha fet els retocs del vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant de 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El Regió 7 explica la història ell mateix, diu que va ser surrealista i que va ajustar les màniques de la camisa, els baixos dels pantalons i la part de la cintura.
0: I ara els destacats d'Internacional d'Economia, Marc Jurado i Lara García.
6: Preocupació al Regne Unit per l'incident amb 13 advertències entre una fragata russa i un iot civil amb bandera anglesa al canal de la Mànega. El Guardian explica que Rússia afirma que el iot seguia una ruta perillosa i que no responia als avisos per ràdio, mentre que els propietaris britànics ho neguen i asseguren que no van rebre advertiments clars abans dels 13. Un incident, analitza el diari, que arriba en un moment de forta tensió entre Londres i Moscou. Hipertensió, la que es viu als camps de futbol, saltem a l'Argentina, el Clarín celebra la clara victòria de la seva selecció al Mundial contra Algèria, subratlla la imatge sòlida de l'equip, confirmant que no ha envellit i que és una de les grans favorites a revalidar el títol. El gran protagonista, Leo Messi, ha marcat 3 gols i amb 16 dianes s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials.
5: I en plan econòmic, Cinco Días destaca que Repsol ha firmat un acord amb Venezuela per explorar una nova zona petrolífera al sud-est del país. El diari detalla que van assistir a la firma de l'acord tots els representants institucionals i empresaris, cosa que reflecteix la rellevància estratègica d'aquesta nova iniciativa energètica. Expansión analitza la caiguda del preu del petroli i assegura que li costarà baixar dels $70 al barril, perquè la producció trigarà a recuperar-se i els vaixells desconfiaran de la seguretat de creuar l'estret. I avui l'Economia explica que el grup català Tendam, que engloba marques com Springfield o Woman's Secret, vol obrir 120 botigues en un any i invertirà més de 100 milions d'euros per accelerar aquesta expansió.
0: I què destacava aquesta hora la premsa esportiva, Robert Prat?
19: Doncs que la notícia ha arribat de matinada.
7: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Hasta el infinito.
19: Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet els 3 gols de l'Argentina davant Algèria. La premsa digital, el diari Marca, diu que Messi és història del futbol. El diari AS parla d'un Messi històric, també, capaç de fer la mare de totes les bogeries. El diari Esport aclareix que les llàgrimes de Messi amb els gols són perquè ha passat per uns moments personals delicats. I Xavier Ortuño es pregunta, Messi no anava a Miami a jubilar-se? Muchas.

0: Mundo Deportivo diu que Messi il·lumina Argentina i fa història. Pablo Planas el defineix com un marcià que governa el futbol. Messi empata amb Klose com a màxim golejador dels Mundials i ell mateix acaba de dir que per ell Ronaldo és qui té més mèrits a les cites mundialistes.
1: La verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
2: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré.
0: El diari El País parla del mite de Messi, que continua amb una actuació gegantina, una actuació llegendària per La Vanguardia.
3: Será el mejor de la historia por siempre, va a ser difícil que lo puedan igualar.
4: I pel que fa a la premsa del cor, un anunci de fruits secs amb joc de paraules inclòs. Elisenda Pineda.
5: Irene Rosales, exparella de Kiko Rivera Paquirrin, protagonitza una campanya publicitària d'una famosa marca de fruites seques. Concretament, ven bosses de barreja, d'aquelles on hi posen els cigrons que no vol ningú. L'eslògan res el següent. Un mix con un mal Kiko és un mal mix. Kiko Rivera ha muntat en còlera a l'assabentar-se del joc de paraules i ha emès un comunicat a xarxes on, entre d'altres coses, li acaba dient a Irene: la vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Poc ens pensàvem que el joc de paraules seria l'arma dialèctica de Kiko Rivera. Ovació a la sala i al cielo con él.
4: I què fan ja avui, Canalies?
6: Avui felicitem la cantant Paulina Rubio.
4: Paulina Rubio, 60.
6: 55, també. La meravellosa periodista Rosa Maria Calaf.
4: 80.
6: 81, sí. També fa anys el director teatral Joan Lluís Bozzo.
4: Bozzo, 72.
6: 73, i acabem felicitant Kendrick Lamar.
4: 39.
6: Sí, senyor, clavadíssims.
4: Santoral.
6: Avui és el Sants Màrtirs Manuel, Sabel i Ismael. Germans de naixement, l'emperador va ordenar torturar els germans. Les mans i els peus dels Sants Màrtirs van ser clavats als arbres. Més tard els van clavar pues de ferro al cap i també els van clavar estrelles afilades sota les ungles de les mans i els peus. Durant els seus turments, els sants van glorificar Déu i van pregar com si no sentissin les tortures. Finalment, com et pots imaginar, van acabar martiritzats sent decapitats. A Catalunya hi ha 59.316 persones que es diuen Manuel, 5 persones que es diuen Sabel i 6.939 que es diuen Samuel.
4: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 17 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 17 de juny de 1996, TV3 reestructura els telenotícies per donar més poder als seus presentadors. Els que expliquen les notícies a davant de la càmera també en seran els editors. Dels que presentaven els TNs el 1996, a dia d'avui no en queda ni un. Montserrat Besses feia el TN matí, Josep Puigbol TN migdia, TN vespre per Carles Francino i TN nit per Jordi Llompart. Francino havia desestimat una oferta de Televisió Espanyola i es quedava 4 anys més a TV3. I ara fa 30 anys, 4 amics se n'anaven de gira per primera vegada junts. Eren Ana Belén, Víctor Manuel, Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat. El Gust és Nuestro parava 22 ciutats aquell estiu del 96, 3 de les quals eren catalanes: Tarragona, Peralada i Barcelona. Acabo amb més música. El Sónar, el Festival de Música Electrònica de Barcelona, arribava a la tercera edició. Aquell 1996 hi van passar 18.000 persones de públic, 10 vegades menys que ara.
4: Avui és 17 de juny del 2026, és el 168è dia del calendari. Falten 4 dies per l'estiu, 7 per Sant Joan i 2 per al final del curs escolar. Y así sona el día de hoy.
7: Els sons del matí.
9: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
10: Me sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
11: No me he reunido jamás con la señora Díez ni para frenar investigación alguna ni para idear trama alguna.
12: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
13: Va néixer en un moment malauradament inoportú i ara ha entrat doncs, en una via pues, de paràlisi.
14: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
4: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Ressuscitar.
15: Tornar a la vida un mort o un projecte mort. El govern ha ressuscitat el que durant uns minuts va ser un projecte mort, el dels Mossos a les escoles. La consellera Parlon va dir ahir aquí al matí que estava paralitzat, però poc després el govern la va corregir dient que potser no s'havia entès prou bé.
4: Permanent.
15: Que es manté en el mateix estat, sense canvi, sense moure's. És el que es farà a partir de demà amb la bandera espanyola que quedarà hissada de forma indefinida a la façana del Parlament. Des de fa vora mig segle només hi era els dies de ple, però ara el TSJ així ho mana.
4: Declaració.
15: Manifestació feta per comunicar o per establir la veritat sobre un fet o un esdeveniment. Avui i demà hi ha una declaració davant la justícia inèdita i històrica, la d'un expresident del govern espanyol des del banc dels acusats. En aquesta declaració, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre les joies, malgrat que havia demanat fer-ho més tard.
4: Posem-hi tres xifres, Lara García. 121.960.
16: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
4: 26 milions d'euros.
16: És el que ha costat definitivament la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Ho ha confirmat l'Església. És un milió més del previst inicialment. La Generalitat de Catalunya ha aportat 2,3 milions d'euros.
4: I 15.
16: La patronal espanyola ha demanat que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral. La COE defensa que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
4: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig Donald Trump. Està assegut en una taula rodona en una de les moltes reunions del G7 que s'han fet aquesta setmana a Vian. Amb cara de circumstàncies, ensenya una samarreta de la selecció alemanya que li ha regalat el canceller alemany, Friedrich Merz.
8: Merz, que és al darrere, ell dret, si somriu, igual que el britànic Starmer, que s'ho mira de prop. La samarreta i el nom de Trump, i el número 47 és el número que ocupen la història dels presidents nord-americans. Ha estat una trobada en bona sintonia entre els líders de les principals democràcies industrialitzades. Amb la carpeta de l'Iran en vies de solució, les mirades i les pressions s'han dirigit cap a Vladimir Putin.
4: A la segona imatge hi veig la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix al Senat, repassa algunes de les notes que porta i entre els documents que aixeca amb la mà esquerra s'hi llegeix en un gran acrònim UCO, la Unitat Central Operativa del Cos Policial que dirigeix.
8: I encarregada dels informes que han posat contra les cordes la mateixa González per les reunions que va tenir amb l'exdiputada socialista Leire Díez. El govern primer les va negar, després va dir que no havien estat al despatx oficial. Ella ahir va admetre com a mínim dues d'aquestes reunions, però va negar rotundament que fossin per treure draps bruts o per intentar torpedinar investigacions que esquitxessin socialistes o el govern espanyol.
4: I a la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas és de Gandesa, i veiem la directora de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, Laura Tienda, agafant un pergamí emmarcat i protegit per un vidre. Somriu mentre mostra la peça a la persona que fa la fotografia. Anem cap a Tarragona. Ricard Buigas, en quin idioma està escrit aquest pergamí?
17: Doncs mira, es tracta del primer pergamí escrit en hebreu que han trobat a les Terres de l'Ebre, a data de finals del segle XIV. Formava part d'un rotlle de la Torà. A la foto ja el veiem restaurat. Ara, aquí arriba la part més interessant d'aquesta història. El van trobar per casualitat a Ca Coll, que és una casa històrica que ara és propietat de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs. Havien fet servir el pergamí per forrar uns llibres. Els experts han explicat que la utilització d'un text sagrat jueu per fer un fet menor, com és això, enquadernar un llibre, era una manera de denigrar el document que probablement van sostreure d'una sinagoga durant un període violent previ a l'expulsió dels jueus.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: Atenció a aquest titular que circula. Després de la benedicció del Papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia, diu la notícia, que és la construcció més gran que Lego ha fet mai i que treu ara al mercat. És més gran que la Torre Eiffel i que la Fontana de Trevi. La Sagrada Família de Lego, un cop muntada, mesurarà 62 centímetres d'alçada i per fer-la caldrà encaixar 12.060 peces de Lego. Destaca la notícia que un detall clau de la Sagrada Família de Lego són les peces que reprodueixen les vidrieres de colors de la basílica. Diu el mestre de disseny de Lego en la notícia que fer aquesta Sagrada Família peça a peça serà tota una experiència de construcció immersiva. Per últim, la notícia explica que comprar aquesta rèplica de la Sagrada Família costarà 700 euros.
4: Això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: Viure a la universitat abans de començar-la pot ajudar a prendre decisions amb més confiança. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza una nova edició del Summer Experience adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents àrees de coneixement a través de sessions pràctiques, visites a institucions i activitats pensades per apropar-los a la realitat universitària. Es tracta d'una experiència que combina orientació acadèmica, aprenentatge i experiència universitària.
20: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que després de la benedicció del Papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces, és una notícia real. Fins ara, les construccions més grans de Lego eren un mapa mundi amb 11.000 peces, la Torre Eiffel amb 10.001 peces i el Titanic amb 9.090. La Sagrada Família es convertirà, doncs, en la construcció de Lego amb més peces. De moment no es pot comprar, no es podrà fer fins al mes de novembre, però ja es pot reservar online.
4: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
4: 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
10: Presumpció d'innocència, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
4: I ara dues notícies d'última hora. Ho acabem de saber. En marxa un operatiu policial a la demarcació de Tarragona contra productes falsificats.
2: És contra una organització que importava, emmagatzemava i distribuïa aquests productes, i participen Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional.
4: I també és notícia d'aquesta matinada. Un home mort en un incendi a Montbrió del Camp, al Baix Camp.
1: El foc es va declarar en una parcel·la i va afectar dues caravanes i una caseta de fusta. Un cop extingit, els bombers van localitzar el cos.
4: Mentrestant, el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que el pla pilot per tenir Mossos de paisà a les escoles i instituts ara mateix continua.
2: Núria Parlon havia dit això al matí de Catalunya Ràdio.
13: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat, doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
4: I segons ha pogut saber al matí de Catalunya Ràdio, Metges Sense Fronteres admet que és difícil evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
1: L'ONG ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses fa 2 anys al Txad.
4: El Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
2: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
22: Anys enrere sí que es podia parlar d'uns focus locals. A dia d'avui, que és tot l'amiant instal·lat el que és contaminant. I qui no té amiant a la vista de casa seva?
4: I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
1: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Això mentre es baten rècords de temperatura.
4: I el Mundial de Futbol, hat-trick de Messi.
2: 3-0 a l'Argentina-Algèria. Messi ha igualat Miroslav Klose com a màxim golejador de Mundials amb 16 gols. També d'aquesta nit, Iraq 1, Noruega 4 i aquesta hora Àustria-Jordània. De moment 2-1. Avui a les 10, Anglaterra-Croàcia.
21: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui farà sol i calor, fins i tot una mica més de calor que ahir. A l'interior podria pujar 1 o 2 graus la temperatura i a la costa es mantindrà sense canvis. Avui a la tarda sí que apareixeran algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, més o menys com aquests últims dies, però només en aquestes zones. I ara, de seguida, a les 8, actualitzem també la previsió de cara als pròxims dies.
21: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
4: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a aquesta hora, Clàudia Serra.
24: Sí, d'entrada a Barcelona hi ha lentitud amb aturades a la P20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, cap a la capital, trams amb cua a la C32 a Viladecans, A2 des de Pallejà i B23 des del Papiol, carregades també les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i retencions a la C58 a Sant Quirze, sentit Barcelona, a Ripollet, sentit Sabadell, AP7 a Mollet, sentit sud, i C17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa.
21: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
0: quarts de nou, obrirem l'àgora molt pendents de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional i de la sessió de control al Congrés.
24: A tres quarts de deu parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments.
0: A un quart d'onze passejarem amb Albert Tom i parlarem de joies.
24: I a les 11, entrevista a Marc Palaí, un català que és assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
5: Manu!
6: Xiripipi!
4: Com estàs?
6: I vosaltres?
5: Que et sento pagat, que et passa res, Manu?
6: Em sents apagador?
5: Et sento com apagador!
6: Però si estic, si estic super xiripipi...
5: Ah, t'he notat com un tabaix.
6: Com un tabaix?
4: No, això és la connexió, és la qualitat de l'àudio.
5: Ah, perdó, doncs. No, no, pensava dir que no passi res. No.
6: Estic estupenda.
4: Ves ara ja ve aquest despertar de dia, que és fantàstic.
5: Això, això és fantàstic. Aquesta caloreta, és que la gent es queixa perquè això, t'ho dic, l'estiu és la millor època de l'any.
4: Home. Però sí que està rara.
5: Jo no estic rara, guapa.
4: Bueno, anem a marcar el telèfon de la Carla.
5: Estic en el meu prime, que es diu.
6: Tu sí que tens un tabaix.
4: Sí.
5: Tabaix, ja te'l pujaré jo, tu, un to.
6: Ja, sí. Amb aquesta veu de baritona que tens...
5: De marit,
4: un estratis.
5: A veure.
4: Caram.
5: Ui, la Carla estarà dormint.
4: Carla!
9: Xiripipi!
6: Olé!
5: Quina veu de dormir, la Carla, que fas? Escolta, me truquem de part de la teva mare i de tota la família, perquè el dia 15 de juny vas fer 26 anys.
4: 26 anys, ja. Oh. Ui, a partir dels 25 ja la cosa ja canvia,
5: No canvia res.
9: És la més a prop dels 30.
4: Sí, però els 25 són, és la millor edat de la vida.
5: No, què dius?
4: 26 ja...
5: Dels 35 als 40.
4: Ara no ho veus, però d'aquí uns anys ho veuràs.
5: Ja ho veuràs. Escolta'm, Carla, et desitja que siguis molt feliç i que continuïs gaudint de la vida i sent la gran persona que ets. És per això que et volen dedicar aquesta cançó de xarango que es diu Avui que fas anys, que et toca Manu Guix. Molt bé.

0: Home, quina meravella, cop de rumba. Carla, què tal aquesta cançó? És que a mi m'emociona sempre que l'escolto, em fa plorar, tu.
1: Molt maca, m'encanta.
0: T'has emocionat una miqueta?
1: Sí.
0: Ella, d'això es tracta. Carla, que tinguis un fantàstic dia, que vagi bé aquests 26. Una abraçada des de la ràdio.
1: Igualment.
0: Adéu. Ai, Manu, qui l'ha fet?
2: Jo també ploro, amb aquesta cançó ploro.
0: Jo també plorem. Veus? Fins demà, estimat.
2: Adéu. Adéu.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Dia sense precedents en la història de la democràcia espanyola. Per primera vegada, un expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà davant d'un jutge a l'Audiència Nacional. A Zapatero se l'investiga per tràfic d'influències en el polèmic rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, un rescat públic de 53 milions d'euros. També se l'imputen els delictes d'organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Tots delictes gravíssims, sobre els quals encara preval la presumpció d'innocència. Són la peça principal, però la compareixença d'avui té un segon front sobrevingut, que és el de les joies intervingudes per l'UDEF el 19 de maig. Unes joies que, en un peritatge oficial, s'ha valorat que tenen un valor de 1.300.000 euros i que exposen l'expresident a ser investigat també per un delicte contra la hisenda pública i contraband. Zapatero tindrà avui l'oportunitat de defensar-se davant del jutge. L'expectació per saber la seva versió dels fets ara mateix és màxima. I a hores d'ara és impossible determinar què decidirà el jutge després de prendre-li declaració. Però una cosa és clara. Passi el que passi a l'Audiència Nacional, l'impacte polític serà decisiu. Zapatero representa una part important del capital moral del PSOE i el partit s'arrisca a perdre'l segons com vagin les coses. I és que l'activitat dels jutjats monopolitza aquests mesos tota l'agenda política. Una agenda que en l'àmbit parlamentari està totalment bloquejada. Es va tornar a constatar ahir al Congrés. La mesa, amb la majoria del PSOE i Sumar, va impedir que la tramitació d'una iniciativa de Junts, amb el Partit Popular i Vox, no tirés endavant. Una esmena que pretenia votar sobre la conveniència de convocar eleccions anticipades. Una proposta que s'hauria votat afirmativament, probablement, i que la mesa del Congrés va impedir, al·legant que la convocatòria d'eleccions és competència exclusiva del president del govern espanyol. Amb criteris reglamentaris, la mesa del Congrés pot tenir raó. Però, políticament, la lectura és una altra. I els uns pels altres, el resultat és evident. Bloqueig i inoperància. I tota l'actualitat centrada en la informació dels tribunals. Per tant, s'afegeix combustible a la polarització. Mentre el bloqueig és molt evident, i avui ho veurem també en directe a partir de les 9 al Congrés dels Diputats, i mentre els problemes, també, del dia a dia continuen afectant molts ciutadans que, malgrat tot, confien encara en la política. Encara hi tenen esperança en la institució. És l'eina que tenim tots plegats per millorar les nostres vides.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui dimecres hem començat el dia amb temperatures altes ja a l'interior, 20 graus a Balaguer, a la costa també en teníem 24 a Sitges fa una estona, i en canvi encara refrescava una mica el Pirineu, 14 graus a Ogassa, al Ripollès, o 10 graus a Esterri d'Àneu. Avui en previsió de sol, un dia tranquil, a la tarda sí que hi haurà algun ruixat, alguna tempesta, només al Pirineu i al Prepirineu, i amb unes temperatures que seran tan o més altes que les que vam tenir ahir. Sobretot a les comarques de l'interior podrien pujar 1 o 2 graus, i per tant es podria arribar a màximes d'entre 32 i 38 graus les més altes a les comarques de Ponent. Sembla que demà hi haurà menys ruixats al Pirineu de tarda i, en canvi, sí que podrien aparèixer alguns núvols matinals, sobretot a prop de la costa, que seran més freqüents. La temperatura dijous i divendres mantindrà estable a l'espera que pugi fort de cara al cap de setmana.
0: Ara són les 8:04 i avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem un home que és amic directe del rei Carles III d'Anglaterra i és el seu principal assessor en canvi climàtic. Entrevistarem a un català, Marc Palaí, i ens explicarà la seva història i com ha arribat a convertir-se en una persona importantíssima ara mateix a la corona anglesa. Avui a l'agora del matí, a partir de 8:45, Jordi Amat, Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. El dia en què... D'aquí a menys d'una hora, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero declararà a l'Audiència Nacional investigat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx. I ho farà defensant la seva innocència, com va proclamar fa un mes en esclatar el cas.
3: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Tenim detalls de com s'ha preparat aquesta defensa. Paula Brujats.
4: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
3: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
4: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraban i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya.
0: La compareixença de Zapatero coincidirà amb la sessió de control al govern espanyol al Congrés, després de la polèmica d'ahir per una moció de Junts. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
0: Hi ha intranquil·litat al govern per la declaració de Zapatero.
5: El que hi ha, sobretot, són moltes ganes de que pugui parlar davant del jutge per explicar-ho tot. Alguns líders socialistes diuen, literal, que estaven desitjant que arribés el dia d'avui perquè al PSOE se li ha fet molt llarg aquest mes. La versió pública és que mantenen la confiança en l'expresident Zapatero, però de portes endins molts tenen dubtes sobre com podrà aclarir tot el que té a veure amb el rescat de Plus Ultra, també amb les joies. I alguns també apunten que volen que ho faci primer davant del jutge i, si cal, després amb entrevistes o declaracions públiques.
0: I ahir hi va haver també un nou dia convuls al Congrés. Junts volia votar una esmena per demanar convocatòria d'eleccions, però li van tombar.
5: Sí, va ser un moviment d'última hora per colar en un text del PP una esmena sense cap vinculació jurídica, però que obligava tots els partits a retratar-se, demanava a Sánchez dissoldre les Corts i avançar eleccions. La mesa, amb majoria del PSOE i Sumar, ho va vetar perquè diu que només el president pot fer aquests moviments. S'havia de votar dijous. Sentim les crítiques de Jordi Turull de Junts, també de Patxi López del PSOE.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
7: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
5: Tot i aturat el moviment, la tensió avui de ben segur es deixarà notar a la sessió de control que regna a partir de les 9.
0: I en tot cas, els socis estan pressionant cada vegada més a Pedro Sánchez.
5: Sí, hem sentit alguns, Junts, també el PNB, que per ser ahir guardava silenci ja fa dies que demanen eleccions, i Esquerra Rufián en les darreres hores posava en dubte que calia, si calia aguantar amb aquest govern.
8: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
5: Un comentari al que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, va sortir al pas a les xarxes dient que el partit es mantindrà com a soci perquè li interessa anar tancant carpetes bones per a Catalunya, com per exemple el nou finançament. Un Junqueras que, per cert, aquesta tarda reuneix amb el grup dels republicans aquí a Madrid.
0: Gràcies, Tània. I a la crònica política judicial cal afegir dos elements més. El primer, pel Foradada, la decisió del jutge Peinado sobre la dona del president Begoña Gómez.
9: Demà, dia límit del termini de 3 dies que s'ha donat al magistrat per decidir si retira o no el passaport a la dona del president del govern espanyol, investigada, recordem, per 4 delictes, entre els quals malversació o tràfic d'influències per desenvolupar una càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. I mentre Peinado decideix, el govern espanyol pressiona. Són paraules de la portaveu Elma Saiz.
10: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
0: I el segon és el cas Leire. El jutge investiga si el PSOE va pagar diners a aquesta exmilitant per tombar casos judicials contra el partit. Una de les implicades al cas és l'actual directora de la Guàrdia Civil, que hi va comparèixer al Senat per negar maniobres per entorpir investigacions dels seus agents. Àngels Lafuente.
11: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
12: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
11: I mentre reduïa la seva relació amb l'Heredia de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
13: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
11: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Estarem molt pendents de la sessió de control del Congrés i de l'arribada i les paraules de Zapatero davant del jutge. Sobre aquesta compareixença, un primer comentari de la professora de Dret i col·laboradora d'aquest programa, Montserrat Nebrera.
14: La declaració de l'expresident Zapatero amaga una primera incògnita. La defensa assenyirà a alegar la nul·litat de les proves originàries o, pel contrari, hi entrarà en el contingut material de la imputació. Si hi entra, també és incògnita si parlarà sobre l'origen de les tan famoses joies. El jutge no li ha permès ajornar aquesta part amb tota lògica, perquè és difícil oblidar-se de qui i per què se les va donar. Altra incògnita és si algun altre imputat el perjudicarà fent-se un aldama. I al final, si el magistrat acabarà decretant mesures cautelars, en aquest cas molt més versemblants que pel que fa a Begoña Gómez.
0: I la declaració de Zapatero és el principal tema del dia. L'altre és la vaga de metges.

0: Dotzena jornada de vaga de metges catalans en una setmana en què els facultatius de tot Espanya s'aturaran per seguir reivindicant millores laborals. Anem en directe a dos punts de connexió per saber com ha començat el dia. Comencem a Tarragona, des de l'Hospital Joan 23. Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Es nota aquí la vaga?
1: Sí, de moment es nota en l'accés principal des de la carretera de Valls a Tarragona, on una cinquantena de facultatius estan tallant des de fa qüestió d'un quart d'hora, 20 minuts, aquest accés. Hi ha un embús important dels vehicles que venen de Valls en direcció cap a Tarragona. Aquí tenen la intenció de mantenir aquesta aturada durant uns minuts i seguir en marxa lenta, caminant fins al centre de la ciutat, on a les 11 del matí hi ha prevista una concentració. També s'està notant a les cirurgies i a les visites. Des d'ahir s'estan fent ajornaments de cirurgies i també de moltes visites en aquesta dotzena vaga dels metges, no només aquí a Catalunya, sinó a tot l'Estat. Aquí les intencions dels metges és demanar que hi hagi menys pressió assistencial i que també tinguin un conveni propi. Diuen que s'han suspès aproximadament una trentena d'intervencions a les últimes hores.
0: La vaga és descentralitzada. Anem de Tarragona cap a Girona, al Cuap Güell, a la capital gironina. Hi ha el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
2: Hola, bon dia, també.
0: Què diuen els metges gironins?
2: Doncs que els serveis mínims que els han fixat són excessius, però confien en un ampli seguiment de la concentració que han convocat a Girona, igual que a Tarragona, a partir de les 11, davant la seu de la Generalitat. Escoltem Rosa Maria Jaumà, la portaveu de Metges de Catalunya a Girona.
3: Jo voldria esperar que aquí a Girona, pel fet de que la concentració es fan aquí i no ens hem de desplaçar a Barcelona, que hi haurà gent. Ara bé, es marquen uns mínims que són gairebé màxims i molta gent s'ha de quedar a complir els serveis mínims, com és lògic.
2: Som al centre d'atenció continuada del Güell de Girona, al barri de la Devesa, aquí a l'exterior, situació en aquesta hora d'absoluta normalitat, amb els usuaris que veiem que van entrant per anar a la visita que tenen concertada. Hem preguntat a l'interior i ens han dit que a aquesta hora del matí encara no hi havia cap anul·lació, però que la majoria de visites, evidentment, no comencen fins a les 9.
0: El Departament de Treball, que ha fixat uns serveis mínims per garantir l'atenció també urgent i les operacions inajornables, i què reclamen els metges, Oriol Pujador?
4: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
5: Som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
4: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els metges que anuncien més mobilitzacions al setembre, en un mes en què també hi haurà protestes de professors que reclamen que el Departament d'Educació segueixi negociant. Tot això després que el govern es fes un embolic ahir amb el pla pilot per portar Mossos a les escoles, Pol.
6: Un embolic que va començar amb les paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquí al matí de Catalunya Ràdio. D'entrada admetia que en ple conflicte amb el sector de l'ensenyament el pla no havia arribat en el millor moment.
7: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú.
6: Després va parlar d'un projecte en via de paràlisi.
7: I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
6: Veurem si es podrà reprendre, deia Parlon, paraules que induïen a pensar que el pla s'havia congelat. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, hores després, va haver de sortir a aclarir que seguia en marxa.
8: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
6: Es continua desenvolupant 7 dels 14 centres que inicialment estaven inclosos en aquest pla pilot. En l'entrevista al matí, Parlon defensava la idea.
7: No és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent amb vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar, que pot aportar la seva visió en el que seria la resolució d'alguns dels conflictes amb els quals doncs, els equips directius es poden trobar.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
9: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herber i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum, una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
10: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
12: Peso.
13: Catalunya Ràdio.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:17, repassem els bàsics amb Silvia.

0: continuaran donant suport a Kiev, també a la seva integritat territorial, i que incrementaran la pressió a Rússia amb sancions reforçades contra el petroli i el gas rus. Trump ja va dir ahir a Putin que ha de fer un acord de pau.
1: Incident entre una fregata russa i un iot amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega, Londres. Quim Olivares.
2: El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fregata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
1: I la policia polonesa investiga la mort a trets d'un artista rus, conegut per les seves sàtires sobre Vladimir Putin.
3: Es tracta de Semyon Skrepetsky, a qui, segons la fiscalia, un home li va disparar a boca de canó i el va rematar un cop a terra. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys que podrien estar relacionats amb el crim. El cas recorda el d'altres opositors al govern rus víctimes d'atacs a l'estranger, per exemple, el de l'exagent Alexander Litvinenko, que va morir enverinat el 2006 al Regne Unit.
1: Rússia, per cert, no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna.
3: No, i el ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7.
4: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
3: Moscou, de fet, ja no espera que Trump obligui Volodymyr Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions.
1: Dues notícies que acabem de saber. La primera, marxa un macrooperatiu dels Mossos contra el Top Manta.
5: Amb escorcolls principalment a Reus, Cabrils i Salou, en el dispositiu hi participen els Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
1: Hi ha hagut un mort en un incendi a Montbrió del Camp.
5: Va ser ja la nit en un incendi en una parcel·la que va cremar dues caravanes i una caseta de fust. Dels Mossos d'Esquadra investigant les causes del foc.
1: I atenció a la dada. L'any passat va ser el menys ventós des de que hi ha registres. Ho diu el Servei Meteorològic de Catalunya, que confirma l'increment de temperatura. Sèrie Forment.
6: El 2025 hem viscut tres episodis de ventades extremes, però les dades indiquen que ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. S'ha perdut intensitat, segons Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i també han disminuït els dies que bufa el vent.
7: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
6: Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. També alerten...
7: Un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle.
6: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Precisament a les 11 entrevistarem avui l'assessor en matèria d'emergència climàtica del rei Carles III d'Anglaterra. És un català, és el Marc Palahir, i ho explicarem a partir de les 11 la seva història. La patronal espanyola demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
6: En unes jornades de la COE, el seu president, Antonio Garamendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
8: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días. Y por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
1: I un apunt econòmic més. Els grans bancs estan en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les Hipoteques Fixes.
6: L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bank Inter i Unicaja van fer declaracions públiques en rodes de premsa i compareixences. Aquesta mena de declaracions haurien permès reduir la competència al mercat hipotecari sense que fes falta que es coordinessin. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, demana una investigació.
9: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
6: Avui a 3:15 a l'Àgora del matí parlarem sobre bancs amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que s'estan preparant per una possible onada d'impagaments.
1: I segons ha pogut saber aquest programa, l'ONG Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
10: Metges Sense Fronteres ho va reconèixer ahir en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses fa 2 anys al Txad. Tant treballadors locals com internacionals haurien obligat refugiades sudaneses a mantenir relacions sexuals a canvi de menjar o diners. L'ONG va admetre ahir que es van rebre fins a 59 denúncies, de les quals l'organització va poder corroborar-ne una vintena. En la reunió interna van reconèixer que es van fitxar persones sense revisar prou el seu passat per

0: motius d'urgència.
1: I un jutjat de Madrid ha ordenat detenir l'actriu Elisa Mulià perquè no s'ha presentat a declarar en la causa per injúries a Íñigo Rejón.
0: Mulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer. Un cop la detinguin i hagi declarat, la deixaran en llibertat.
1: I els Mossos han reforçat la seva presència al barri del Raval de Barcelona després de dues batalles.
2: Sí, en dos dies, sobretot a la zona de la Rambla del Raval, on diumenge es van llançar cadires i diversos objectes. La Guàrdia Urbana va acabar fent quatre detinguts per batalla tumultuària. I 24 hores més tard, dos grups d'una desena de persones per banda es van barallar. Ara la policia investiga si els fets estan relacionats. Ho llegim al diari Ara.
1: I també reforç al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs.
2: L'Ajuntament ja ha presentat un pla de xoc per millorar la seguretat amb més efectius policials, videovigilància, agents cívics i actuacions específiques en determinats punts sensibles de la ciutat, tot després dels últims tirotejos que hi ha hagut al barri.
1: I, per cert, sobre l'últim tiroteig a Barcelona, l'home executat al carrer Balmes controlava l'entrada de cocaïna al port d'Anvers.
2: Ho explica El Periódico. La policia sospita que l'home d'origen serbi s'amagava a Barcelona després que les autoritats belgues ordenessin detenir-lo. Havia fet servir un passaport fals d'un país sud-americà per passar desapercebut. Ara els Mossos proven de saber per què s'havia establert a Barcelona i amb quines persones tractava. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va explicar i al Matí de Catalunya Ràdio per què la policia encara no ha pogut localitzar l'autor.
3: Perquè no respon a un patró predible dintre de lo que és habitualment l'operativa policial. Això també els professionals ens ho diuen, no? És a dir, és molt difícil determinar el patró que hi ha al darrere d'aquest tipus d'operacions.
1: La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals a la reunió amb el Papa Lleó XIV en la seva visita a Espanya.
0: Ho va dir ahir, just el dia en què el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
4: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'infraestructura catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
0: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: I una cooperativa proposa una prestació de 150 euros al mes a canvi d'un consum alimentari responsable.
0: És la proposta de la cooperativa El Pa Sencer, planteja un canvi radical en el circuit de l'alimentació que passaria per coordinar la producció agroalimentària, la seva distribució i el consum. Asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim l'autor de l'estudi, Francisco Navarro.
5: Aquesta mesura per cada euro generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè es generaria producció, es generaria salari, alhora això també generaria recaptació que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
1: I avui, gran dia als cinemes, torna Toy Story.
6: Des d'avui es pot veure ja la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar a la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música i Bad Bunny, Penélope Cruz o Bizarrap la veu a algunes joguines noves.
1: Tot això avui, perquè el juliol hi haurà nova pel·lícula de Spider-Man.
7: Hi, my name is Peter Parker.
6: Protagonitzada per una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya, que ara són a Madrid presentant la nova pel·lícula.
1: I l'últim apunt de música sobre el mercat de música viva de Vic.
8: Hem de parlar d'això que ens passa i de tot el que ens pot passar.
6: Es farà del 16 al 20 de setembre, entre ells Ginestà, Quimi Portet, Remei de Calafresca, Marina Herlov, Nacho Vegas o Momi Maiga. També s'entregarà el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català com a homenatge al cofundador de Mishima i exdirector del festival que, recordem, va morir l'any passat.
9: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
10: Vaja, Carles.
9: Sí,
10: em va dir que què hi faig, treballant a pagès,
9: que la ciutat tindria feina fixa.
10: I tu què li vas dir?
9: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
11: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
12: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSerps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSerps.com.
13: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
14: El matí de Catalunya Ràdio.

0: I pel que fa als esports, Messi allarga la seva llegenda, a punt de fer 39 anys, és capaç de fer 3 gols davant d'Algèria en el debut a l'Argentina al Mundial.
1: Davant d'un estadi rendit a Messi, 3 gols, marca de la casa amb el seu segell, com aquest.
2: Gol! Argentino, argentino, argentino, Messi! Siempre Messi! No te vayas nunca!
1: Messi empata amb Klose amb 16 gols com a màxim golejador de la història dels Mundials.
3: La verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
1: Messi, amb llàgrimes als ulls durant el partit, ha aclarit els motius.
3: Una qüestió totalmente ajena a lo deportivo. Pasó un día difícil y complicado.
1: Al seleccionador argentí es Lionel Scaloni.
4: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
1: També al Mundial, França 3, Senegal 1, Irak 1, Noruega 4, 2 gols de Haaland, i Àustria acaba de guanyar Jordània 2-1. A la jornada d'avui destaca l'Anglaterra, Croàcia a partir de les 10.
0: I el Barça guanya el primer partit de la final de futbol sala.
1: Victòria als penals després de l'empat a 5 davant el Pozo Murcia, Didac Plana, porter del Barça.
5: Que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
1: I el pentacampió del Tour de França, Miguel Indurain, parla per Catalunya Ràdio, el podcast Ràdio Volta. Indurain valora la sortida del Tour des de Barcelona el 4 de juliol.
6: Va ser una de parar, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, que va a ser unos días muy interesantes.
0: Ara són 2:15.
7: Ho veus? Okay. L'any i anys. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tan nostre com dir posarem llum
8: a la foscor.
7: O com dir aventureres, aventurers.
9: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
9: Saps que és molt nostre, també?
10: Sou molt bona gent!
7: Silenci.
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
11: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
9: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
7: Molt nostre.
0: I el matí arrenca pendent de... La declaració de Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional està cridat a declarar d'aquí a mitja hora, coincidirà també amb la sessió de control al Congrés, això a Madrid, mentre el Parlament d'aquí a mitja hora engega també la sessió de control al govern. Veurem si les mirades van a la consellera Núria Parlon després que ahir l'executiu la rectifiqués pel pla dels Mossos a les escoles. Parlament, Marta Corbalán.
12: Hola, bon dia. La consellera d'Interior haurà de respondre a diferents preguntes de l'oposició sobre les polítiques de seguretat i probablement també haurà de donar explicacions després que el govern les manés ahir per haver assegurat en una entrevista a aquest mateix programa que quedava aturat el pla per posar Mossos de paisans centres educatius. Veurem també si la declaració avui de Zapatero ressona durant la sessió de control al president Salvador Illa en un ple on es votarà precisament una iniciativa del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions. Aquest matí també quedarà aprovada una llei esperada des de fa anys, la d'erradicació de l'amiant a Catalunya.
0: També estem pendents de la vaga de metges, la dotzena des de la tardor. Tarragona, des de l'Hospital Joan 23, Manel Sastre, bon dia.
13: Hola, bon dia. Aquí una cinquantena de facultatius han bloquejat els accessos a Tarragona per la N240. S'han mogut, s'han desplaçat ara cap al centre, ara són a l'avinguda d'Andorra. Els efectes d'aquesta vaga ja es noten a molts hospitals i centres assistencials, tant públics com concertats, amb suspensions i intervencions. Al Joan 23, per exemple, els metges ens deien que s'han suspès més d'una trentena de cirurgies. Aquí continuen constatats aquesta cinquantena de metges cridant consignes com menys corbates i més bates, a tu també t'afecta, o crits contra la consellera Paner.
0: I 4 dies literal perquè arrenqui l'estiu, el govern presenta un protocol per prevenir els efectes de la calor en el treball. Ho fa a Lleida aquest matí. Anem cap allà, Estela Bussons, bon dia.
14: Bon dia. Segons el govern, és un document pràctic perquè administracions i empreses puguin anticipar-se als riscos laborals per altes temperatures i garantir la seguretat i salut dels treballadors, impulsat pels departaments d'Empresa i Salut i amb la participació d'entitats municipalistes, diputacions, patronals i sindicats.
12: Justament a Lleida, el focus està posat en l'afectació de la calor en el col·lectiu de treballadors temporers l'estiu passat. Recordem-ho, un home de 61 anys va morir quan collia fruita a més de 40 graus en una finca de Torres de Segre, a tocar del Carles del Segrià.
0: I ho hem sabut també fa poca estona. Detenen a Colòmbia el germà del cap de la banda dels Choneros. És la més antiga dedicada al narcotràfic i blanqueig de capitals de l'Equador. Redacció, Marc Jurado?
15: Sí, l'anunci l'ha fet el ministre de l'Interior equatorià afirmant que amb la captura de Ronald Javier Macías Villamar es tanca el cercle i detalla que l'operació s'ha fet conjuntament per part de les policies de l'Equador i de Colòmbia, on residia amb documentació falsa. Ronald és germà de José Adolfo Macías Villamar, més conegut com a Fito, que està empresonat als Estats Units.
0: Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
16: Bon dia. Avui matí amb molts retards a les línies R15 i R16 de Rodalies i de Regionals. Pel que fa a l'R15, el primer tren que ha sortit de Reus ha acabat arribant a l'estació de França de Barcelona gairebé una hora tard i el que va de Lleida a Barcelona porta mitja hora de retard. A l'R16, el tren que ha sortit a primera hora de Tortosa cap a Barcelona acumula ja 50 minuts de demora i també hi ha endarreriments d'un quart d'hora a la mateixa R16 en l'altre sentit de Barcelona cap a Tortosa.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia.
0: Punts vermells.
17: Punts vermells a l'AP7 entre Salt i Vilablareix per unes obres que tallen dos carrils en sentit nord. L'A2 a Vilassant està tallada sentit Lleida per un accident i retencions amb aturades a les entrades a Barcelona, incloses les dues rondes, sobretot sentit Llobregat.
0: I punts taronja?
17: Punts taronges. Tenim circulació complicada encara aquesta hora a l'A2 des de Pallejà, a la B23 des de Sant Feliu, tot en sentit Barcelona. També a la C58 a Montcada en sentit Ripollet i a la P7 a Mollet en sentit sud.
0: De seguida parlarem del cas Zapatero. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes, bon dia.
18: Bon dia, doncs, amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem de si els bancs s'estan preparant per una onada d'impagaments. Avui passejada amb l'Albert Tom i, com cada dimecres, també tele i sèries amb Darío Porres i Maria Ola Cubells. A les 11 entrevistarem Marc Palaí, CEO de l'Aliança Circular Bioeconomy i assessor del rei Carles III d'Anglaterra en canvi climàtic.
0: Avui a l'Àgora ho comentarem amb Jordi Amat, Vilar Espès Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor.
19: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Doncs sol i calor avui, amb alguna tempesta a tarda al Pirineu, més o menys com ha passat aquests últims dies. Potser una mica més de calor avui, perquè tindrem a l'interior 1-2 graus més que no pas ahir. Això vol dir màximes que a ponent podrien arribar fins als 38 graus, també a l'interior de les Terres de l'Ebre, en alguns racons, els racons més càlids. I en pròxims dies segurament les tempestes aniran a menys i sí que podrien augmentar una miqueta algunes franges de núvols a prop de la costa, per exemple, demà dijous al matí, entre la Costa Brava i la Costa Central. Destacarem també del final de la setmana, a partir de dissabte, la pujada marcada a la temperatura que farà que en alguns llocs de Catalunya puguem arribar ja als 40 graus.
21: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
22: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
23: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
24: Ahir, s'endugui al vent un manuscrit, era amb oli. Avui, dimecres, un Enigmàrius inerme. Taciturns sense banyes, de 6 lletres. Taciturns sense banyes, 6 lletres.
23: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
25: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust. És un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb el lleu origen.
1: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
2: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
5: Costellarro va bé. Gràcies.
6: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
4: Costellarro, senyor?
26: Volkswagen. Pluto!
27: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
28: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
29: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el filòleg i escriptor Jordi Amat, amb la periodista del País Milagros Pérez Oliva, amb la periodista de Crític Laura Aznar i amb el politòleg Nacho Corredor.
30: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs ara s'estava parlant de la relació epistolar, podríem dir, del Jordi Amat amb el Gabriel Rufián, que han estat notícia pública en les últimes hores, el Jordi Amat amb un article que li va escriure el líder d'Esquerra a Madrid i la resposta a les xarxes que li va dedicar el Gabriel Rufián i que ara en parlarem de seguida.
30: Vols dir alguna cosa, Jordi?
31: No, que gràcies al tuit de resposta del líder d'Esquerra Republicana al Congrés vaig aparèixer al Marca, o a l'As, no me'n recordo, i crec que he fet el cim.
32: Ja està, has tocat el cel amb les mans.
31: Sí, i ja no puc demanar més.
30: Què venies a dir amb aquell article, Jordi?
31: Vaja, no, em va interessar que el CIS en el baròmetre d'aquest mes ens feia veure que, en teoria, el Gabriel Rufián és el quart candidat preferit pels espanyols per ser president del govern, després de Sánchez, Feijóo, Abascal, i és una dada interessant i m'interessava saber el per què. Jo crec que té molt a veure amb una presència a les xarxes socials que ens fa pensar que té un potencial electoral que la realitat no confirma. És a dir, que ell és un influencer, ho ha estat des del primer moment, si quan analitzes la trajectòria des de que comença Súmate i comença a aparèixer tertúlia. Mira, vaig fer una recerca al diari Avui. El diari Avui va començar a fer una secció l'any 2014-2015, que ara em surt a molts diaris, reproduint tuits. Llavors, Rufián sortia permanentment en aquell moment del procés, és a dir, que era ja vist com algú molt brillant en l'ús de les xarxes. I la rapidesa amb la qual ell és candidat a les eleccions generals del 2015, fruit d'aquest activisme i de connectar d'alguna manera amb l'esperit del temps, em va semblar molt significatiu, i després per entendre l'evolució política que havia fet des d'aquell moment, en el que em sembla que es fa difícil pensar que a dia d'avui sigui un polític que, malgrat ser el cap de llista d'Esquerra Republicana a les generals, tingui com a prioritat la defensa dels interessos del que els seus electors volen, i que s'ha convertit en un líder de l'esquerra espanyola que no respon a les expectatives de les persones que el van votar. Llavors aquest era el que a mi m'interessava veure, com havia evolucionat el personatge.
30: Home, és un personatge que... Hem de veure com acaba tot això, perquè Rufián també és veritat que no sabem en què es pot transformar en unes possibles eleccions. No sabem si aquell moviment que volia crear té espai o no, tindrà forma o no. Ara sembla que està tot més rebaixat, que al final també era una força de negociació del mateix Rufián per decidir les llistes que es pot presentar ell a Esquerra a Madrid.
31: I després hi ha algunes coses... Que són més o menys conegudes, però són els problemes de relació amb el seu grup parlamentari, l'estratègia de tensar la relació amb la direcció del partit per elaborar ell la llista de les properes generals, és a dir, de diguem, de la part més, diguem, de les tripes de la vida política, que moltes vegades davant de discursos de gran antifeixisme i tot plegat, el que hi ha al darrere és un càlcul de poder que fa ell i fan molts, eh? No, però el, diguem, que jo diria que entre, en el seu cas el decalatge entre el personatge tal com ha anat evolucionant amb alguns episodis significatius, és a dir, no tenim manera de valorar com el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va sentir la pressió de les 155 monedes de plata d'aquell tuit en aquelles hores tan tremendes sobre si s'avançava o no les eleccions. Jo crec que va ser molt rellevant aquell tuit per la sensació de pressió social que el president de la Generalitat va tenir quan havia de prendre una decisió molt, molt complicada. No? Llavors, la qüestió de la relació de la política i les xarxes, aquesta mena d'emocionalització, l'actitud que ja ha tingut el Congrés espanyol... Ja, ahir, per exemple, mirava una interpel·lació que li fa el ministre Borrell, generant una polarització molt forta. No? Llavors, és a dir, com a agent polaritzador és molt interessant, com algú que jo sàpiga que ha construït polítiques que han fet que la vida dels ciutadans sigui millor, tinc molts dubtes.
7: Ja, jo crec que aquest cas és un cas realment molt interessant, perquè crec que ell representa o exemplifica en aquests moments la distància que hi ha o la diferència que hi ha entre la vella política enquadrada amb les intermediacions reconegudes dels partits polítics i la nova política desenquadrada, volàtil i canviant, que es vehicula a través d'influencers o influència a través de les xarxes socials. El fet de que el seu tuit, aquest de les 155 monedes de plata, realment va tenir un impacte molt fort en aquell moment, perquè, com tu has dit, era un moment crític en el que Puigdemont havia de prendre una decisió, n'havia pres una i la va canviar, i que si no hagués canviat la decisió, probablement la història de Catalunya dels últims 5 o 10 anys hagués estat diferent, diríem. Llavors, ell va testar en aquell moment el poder que té un simple tuit, i el va testar en carn pròpia, és a dir, ell era el protagonista d'aquest efecte polític que tots ben reproduïm moltes vegades i tots hem comentat, i encara ara el seguim comentant. Ara bé, aquí hi ha una dualitat en la política espanyola molt marcada, que la reflexava molt bé Ignacio Sánchez Cuenca en un article que publicava el diumenge o ahir al diari El País, en el que parlava que, a diferència d'altres països europeus on els partits tradicionals estan francament en declivi, és el cas de la socialdemocràcia alemanya, que és la que encara aguanta, està en crisi gravíssima en aquests moments, la francesa ha desaparegut, la italiana ha desaparegut, a Anglaterra té molts problemes malgrat estar en el govern, però també el mateix ha passat amb la dreta tradicional, que està sent menjada per tota la dreta o l'altra dreta a tota Europa. El que passa és que justament aquesta nova política o aquesta nova manera de connectar i d'expressar-se públicament coincideix amb unes capes socials i demogràfiques i per edat que són les que tenen menys confiança en la política enquadrada i, per tant, són també les que menys voten, les que més abstenen. I però aquí el càlcul que ha de que un personatge com... O sigui, jo crec que té ben vist, Rufián, té molt ben vist com és el llenguatge, les maneres i la forma de comportar-se d'un líder personalista que passa per sobre de les sigles i que presumeix de passar per sobre de les sigles, perquè això és antisistema també, d'alguna manera, i connectar amb aquest espírit nou de dir l'autenticitat, el qüestionar-ho tot d'alguna manera. I l'altra és el càlcul de això com li repercutirà en una eventual candidatura que ell presidís. Perquè potser té l'expectativa... Perquè comptar tuits no és el mateix que comptar vots.
30: Uh-huh. O sí?
7: No, ho és.
30: No. Però potser això està canviant.
7: Potser està canviant, sí, no, però no a la velocitat que pensa.
32: Jo crec que no ho sabem. És a dir, jo crec que Rufián té una habilitat que és innegable en l'ús de xarxes socials a l'hora de marcar la conversa, és molt hàbil fent-ho, i a l'hora de connectar amb un públic en el to, en l'estil, amb els codis, que segurament no consumeix els mitjans de comunicació tradicionals, i que sense Rufián, fins i tot penso que aquest públic podria ser susceptible a consumir creadors de continguts de dretes, per exemple, no?
7: Són
32: susceptibles, o fins i tot penso que potser també els consumeix els creadors de continguts de dretes, i que la virtut de Rufián és que aporta una altra visió de les coses, i crec que connecta.
30: O sigui, en la línia, perdona, Laura, sí. I deixo-ho seguir acabant, però en la línia del que diu la Laura, és a dir, quants partits no han buscat perfils com Gabriel Rufián?
7: Sí, no el tenen.
30: Tots.
7: Sí, no els tenen.
30: Perfils independents abans, no, que neixen com independents, que tinguin aquesta capacitat d'aconseguir canviar tuits per vots.
7: Sí, sí. Mas Madrid acaba d'escollir una persona...
30: De segon, que és també un tuitaire, no?
32: Sí, però ara jo no pensava ni tan sols en l'estratègia dels partits, que és evident que sí que fan això, sinó penso que la gent amb qui connecta Gabriel Rufián a través de xarxes socials potencialment també consumeixen creadors de contingut de dretes, i que és interessant el que fa Rufián, perquè ens agradi més o menys el to, els codis que utilitza, sí que representa o sí que enarbora discursos en favor dels drets humans, cosa que a mi em sembla que és interessant que aquest públic, que potser se t'aniria cap a un Vito Quiles, doncs de cop vegi o escolti o senti o connecti amb el que planteja Rufián. Jo tinc el mateix dubte que plantejava la Mila, que no ho sé i crec que encara no ho sabrem, i que no, potser no si hi ha unes eleccions en algun moment ens poden donar algun indicador d'alguna cosa, no? Almenys per veure si la tendència va cap aquí. Jo no sé si això té una translació en termes electorals, és a dir, que tingui molt de seguiment a les xarxes, si això s'expressa després en vots, un. I dos, jo no tinc clar què busca amb les seves propostes Gabriel Rufián. És a dir, quan va fer la proposta d'aquest grup interparlamentari, que tampoc sabíem massa què volia dir, a mi sempre em genera el dubte de si realment la voluntat de tirar endavant aquestes propostes és personalista, és ell mateix, o si realment ell creu o confia que hi ha espai per aquesta eventual candidatura unitària.
30: L'espai n'hi ha perquè l'esquerra del PSOE, diguéssim, no té lideratge ara mateix,
32: sí,
30: ni està organitzada.
32: Però per la forma com va explicar-la, sobretot a l'inici de tot, jo no sé si realment buscava que això s'acabés articulant o marcar la conversa i situar-se ahí al centre del debat.
30: Que arriba Zapatero ara mateix a l'Audiència Nacional. Dani Sánchez Agaja.
8: Sí, mira, acaba de baixar del seu cotxe, s'ha girat als periodistes, ha saludat i ara puja a l'escala, està entrant per la porta reservada només a jutges i fiscals. És una petició que han fet des de la presidència del govern espanyol, una deferència per motius de seguretat. Ja ha entrat dins de l'audiència José Luis Rodríguez Zapatero, convertint-se ja en el primer president del govern espanyol que entra per declarar com a investigat en una causa judicial. Hi ha una enorme expectació mediàtica, Ricard, com no pot ser d'una altra manera. Companys periodistes, càmeres que envolten l'Audiència Nacional. També no falten a la cita els manifestants habituals d'Azteoir, que passegen ara mateix davant nostre una furgoneta amb pantalles, amb Zapatero, amb el germà de Sánchez, on diu no es fa que és corrupció. La declaració es preveu llarga, el jutge Calama ha habilitat 2 dies i al final podrà decretar o no mesures cautelars. Les acusacions particulars, 2 d'elles, ja han demanat presó provisional.
30: Veurem. Ara en parlarem perquè és i serà, sens dubte, la notícia també del dia. Però per tancar el que estàvem dient de Gabriel Rufián, Nacho.
9: Sí, aviam. A mi a vegades, en la distància Madrid-Barcelona, em costa entendre certa animadversió generalitzada que sento entre el que podríem dir opinió publicada respecte a Gabriel Rufián quan les dades no acompanyen aquesta, bueno, crítica generalitzada o aquest escepticisme generalitzat respecte a la seva figura, no? Hem vist les darreres setmanes diferents enquestes, el diari El País, per exemple, dient com el 52% dels votants que es plantegen recolzar Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu, el BNG, creuen que Gabriel Rufián hauria d'encapçalar aquesta aliança d'esquerres. Hem vist una enquesta al diari Ara parlant de la valoració excepcional i liderant la valoració de polítics segons els catalans. I, per tant, doncs una primera conclusió que es podria treure és que és un personatge que genera cert interès, certa adhesió, cert entusiasme entre una part important de la població i especialment entre aquells que es situen a l'esquerra, no? I des d'aquesta perspectiva el que ell planteja té sentit, perquè a l'esquerra del PSOE hi ha un espai que no està gaire bé articulat i sobretot que doncs, hi ha el risc, i és el que ell planteja, de que per una banda l'absència d'il·lusió i d'altra banda la incapacitat d'articular a través d'escons doncs un recolzament electoral doncs faci que doncs, les actuals majories doncs es vegin reduïdes. I el que ell planteja em sembla raonable. Jo, si tingués els plantejaments que té l'espai de l'esquerra del Partit Socialista, estaria preocupat pel que pugui passar amb aquest espai en els propers mesos i en els propers anys, més encara quan hi ha un moment evident de crisi dintre de l'espai de la socialdemocràcia per diferents qüestions, i per tant doncs té sentit que hi hagi qui es plantegi poder competir electoralment a la banda esquerra. I afegiria també que, escolta'm, ha estat interessant i és interessant veure l'evolució política de la gent, no?, en la darrera dècada. Jo esmeno que es declarés la independència per un tuit. Es va declarar la independència per moltes coses, i entre altres coses perquè el responsable màxim, que era el president de la Generalitat, va voler. Si no, qui parla malament aquella decisió no és de qui fa el tuit, és de qui de veritat es deixa condicionar per un tuit, que seria gravíssim, molt greu.
30: La declaració d'independència també és una manera de dir-ho molt fita, generosa, Nacho?
9: Sí. Seria una fita històrica i global.
30: Sí, declaràs... Bé, sí.
9: I l'evolució del personatge a mi m'ha interessat perquè efectivament fa 10 anys Gabriel Rufián era un outsider al Congrés dels Diputats que treia impressores per intentar captar l'atenció dels mitjans i diguem-ne no articulava grans missatges però amb gran impacte, i en aquests moments en termes relatius el que estem veient és que Gabriel Rufián pues és dels diputats més contemporitzadors, és dels diputats que contribueix menys al que s'anomena polarització, és dels diputats que després de 10 anys, i jo valoro molt la gent que acaba professionalitzant la seva activitat parlamentària, una altra cosa és que ell entrés criticant això, però jo és que crec que ha acumulat molta experiència, i que si anem a la llista de les coses que el seu grup parlamentari encapçalat per ell ha aconseguit els darrers anys, doncs jo crec que el saldo és clarament positiu, i que no s'entén ni la condonació del deute del Fla, ni els indults en el seu moment, ni la llei d'audiovisual que protegeix llengües com el català sense el seu paper i sense la seva pròpia evolució, no?
30: Maiol.
10: Jo vaig seguir molt l'inici de Gabriel Rufián, perquè a la seva primera campanya jo estava seguint-la pel diari del País, precisament, i en aquesta evolució que expliqueu, que és molt bona, i estic molt d'acord amb el que diu el Jordi quan parla de que ell originalment, ho escriu a l'article, ell és de Podemos i d'Izquierda Unida, és d'aquest espai, i després passa a l'independentisme, hi ha una clau per entendre aquesta evolució de Gabriel Rufián, que és Joan Tardà. Ell, quan arriba en aquest paper més de bufó al Congrés o d'outsider, com li deia el Nacho Corredor, és el segon de Joan Tardà, i Joan Tardà representa més aquest espai central de negociació i de trobada amb les esquerres espanyoles, fins i tot en el moment més dur del procés. I és Joan Tardà el primer dirigent d'esquerra que una mica diu hem de fugir del processisme per anar a unes qüestions més pràctiques. I aquí és on Gabriel Rufián abraça aquest discurs i fuig totalment del que seria el procés o la dinàmica independentista, fins al punt que mediàticament, per exemple, entrevistar-lo a Catalunya és bastant més difícil que entrevistar-lo a Madrid. Per això també crec que hi ha un cert rebuig d'un votant independentista, que és el que ara deia el Nacho, i per això hi ha anat evolucionant, i l'única persona
31: és que... És el seu votant.
10: Exactament. Sí, és el seu votant qui no ho troba bé, i l'únic dirigent d'esquerra que defensa hores d'ara, i ja no és dirigent, que defensa la proposta de Gabriel Rufián, és Joan Tardà, perquè és la persona que políticament més l'ha influït en tots aquests anys d'evolució i de creixement i de construcció de la figura política que és avui Rufián.
30: Haig d'anar a publicitat. 2 minuts i ara tornem i també comentarem, parlant de Gabriel Rufián, el que va dir ahir.
11: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa' nada es tontería.
30: Creix, per tant, la pressió per un avançament electoral. Ara ho expliquem.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
14: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
15: A Wall Street, tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues, també.
16: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
15: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? A Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Catalunya Ràdio.
2: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
3: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el filòleg i escriptor Jordi Amat, la periodista del Crític Laura Aznar, el politòleg Nacho Corredor i la periodista del País Milagros Pérez Oliva.
30: Que volia afegir una cosa sobre el que estàvem comentant de Gabriel Rufián. Milagros.
7: Sí, no, jo estic molt d'acord amb la visió que plantejava Nacho Corredor, en el sentit de que el que ell ha fet a la proposta que fa des de Madrid és una proposta que entra en un moment molt oportú en el que les esquerres estan no només desmembrades, sinó barallades entre elles, i per tant les expectatives electorals són desastroses, i ell és l'única persona que és capaç d'aglutinar una idea positiva, no? Una idea de reaccionem, ens agrupem, i senyala una cosa que l'Ivan Redondo, que va ser el gran assessor de Moncloa durant molts anys, porta dient des de fa molt de temps, pràcticament a cada article que fa repeteix el mateix. A Espanya hi ha dos Espanyes en aquests moments, si no són les que nosaltres pensàvem de la vieja i nueva Espanya, o les dos Espanyes que han de lar-nos el corazón, no? És una Espanya vertebrada per el Madrid DF, que és l'Espanya que representa la dreta i l'extrema dreta, l'aliança de l'extrema dreta i la dreta, cada vegada més influïda per l'extrema dreta, i a l'altra Espanya, que és tot lo de més, tot lo que no és DF, I que també hi ha dreta, per suposat, en la resta d'Espanya, però que la força d'aquesta segona Espanya, que seria la que s'articularia entorn de l'eix d'esquerres PSOE i altres forces d'esquerra estatals, més, que és la majoria de l'última investidura, les forces nacionalistes d'esquerres. Llavors, des d'aquest punt de vista, la proposta de Rufián és realment novedosa. El que passa és que pot quedar també en l'enèsima proposta de refundició de les esquerres nacionals. Però la virtut que té és que no és una Izquierda Unida renovada que proposa una enèsima unitat de l'esquerra a tota Espanya, sinó que incorpora l'esquerra nacionalista. I això és una visió diferent d'Espanya, que vol dir que l'esquerra estatal o l'esquerra d'àmbit nacional i l'esquerra parcial de cada un dels territoris, l'esquerra nacional, es pot entendre i s'hauria d'entendre.
30: Sí, sí, és el que ens sobta quan veiem a Ivan Redondo dir que s'emocionaria quan Carles Puigdemont arribi a Catalunya, no? Que és una frase que xoca, però que podria entendre's en aquesta lògica que dius.
7: Sí, no, perquè en la resta d'Espanya encara hi ha reminiscències d'aquell Los Pueblos d'Espanya que cantava la Bullonera. Cuidado, encara hi ha una certa reminiscència d'allò de Espanya què és? Pues Espanya són andalusos, gallegos, bascos, pues catalans, etc.
30: No? Chapussa, el que es diu chapussa.
7: Exacte. Bueno, com tu vulguis veure, però algú està intentant articular aquest moviment. Clar, perquè això tingués realment virtualitat electoral i Rufián pogués encapçalar això i no entrar en contradicció amb la seva pròpia electorat, amb el seu propi electorat i amb el seu propi partit, això s'hauria de començar per Catalunya. I aquí lo que apunta Rufián és a un entente entre l'Espai Comuns i l'Espai Esquerra Republicana, que seria un entente potent, i cada un per separat tindria la força que tinguin, i els dos junts podrien tenir una altra força, no? Però clar, tot això és dificilíssim en el context en el que estem.
30: Passa un minut de les 9 del matí. Ha començat ja la sessió de control al govern català, al Parlament de Catalunya, i també a punt de començar el govern espanyol, on veurem també un cara a cara marcat per aquesta declaració de Zapatero. Tània Tàpia?
17: Sí, perquè la mateixa vegada que Zapatero entra a l'Audiència Nacional, aquí nou cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez. Avui preguntarà al líder del PP quant temps més creu que pot mantenir la situació de degradació política. Per tant, nou cara a cara després que la mesa del Congrés hagi evitat un moviment de Junts que hagués fet que el dijous es votés una petició de la cambra per demanar al president espanyol dissoldre ja i anar a eleccions. Per tant, màxima atenció en aquesta nova sessió de control històrica, perquè, com diem, per primera vegada un expresident espanyol estarà assegut davant del jutge, és del mateix partit que el govern, i Pedro Sánchez intentant, una vegada més, justificar que el seu govern pot seguir i que no pensa avançar eleccions.
30: Santi Feijóo.
18: Recordaria la història, se lo digo yo, por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española.
4: Fíjese, el lunes pasado su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. Se lo pregunto porque es siempre el mismo guión. Primero el bulo, después la conspiración, y cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta. Es lo que están haciendo con las cloacas. A ver si lo entendemos. Las pagaba su partido, las dirigía su número 2, y el objetivo era defender a P.S. Es decir, el objetivo era defenderlo a usted. Y usted no se enteraba de nada. La verdad es que sus argumentarios cada día son más ridículos, señor Sánchez. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica, como le llama su gobierno a Leire Díez. ¿Cómo van a denunciar a quien incumplía sus órdenes? ¿Cómo van a denunciar a quien realmente seguía sus órdenes al dedillo? Mire, sería tan coherente como, no sé, prohibir de militancia socialista aquel que se haya beneficiado de forma directa o indirecta con los negocios de la corrupción. ¿A qué eso no le encaja, señor Sánchez? Mire, usted no acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería de aceptar una. Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro. Muchas gracias, señoría.

0: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera.
1: Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, veo que usted ha tomado la costumbre de agotar todo el tiempo en su primera intervención. Por tanto, no podemos entrar en un diálogo, en una sesión de control propia de este Parlamento. En todo caso, le diré varias cuestiones, señor Feijóo. La primera, no deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B. En todo caso, señoría, usted pregunta por la degeneración política. Mire, la degeneración política tiene mucho que ver con las votaciones que sistemáticamente se producen en esta Cámara, sistemáticamente en contra de esta oposición destructiva, de todo aquello que beneficie a la ciudadanía, a la gente de a pie. Degenerar políticamente este Parlamento, señor Feijóo, es votar en contra de la revalorización de las pensiones, es votar en contra del salario mínimo interprofesional, es votar en contra de la reforma laboral, es no apoyar un real decreto ley, por ejemplo, el de hace tres meses, para dar respuesta desde un punto de vista de escudo social a los efectos de la guerra de Irán en el tejido productivo y en los hogares de España. Señoría, eso es lo que está haciendo este Gobierno, gobernar para la gente, y vosotros, ustedes, mejor dicho, lo que hacen es votar sistemáticamente en contra de estas medidas. Ya le anuncio que nosotros el 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país, para ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego que se ha anunciado por parte de la administración estadounidense y por parte de Irán. Esperemos a ver qué votan ustedes. Por el momento, señoría, lo que estamos haciendo es hablar con los sectores, es hablar con los grupos parlamentarios, y esperemos que, si usted quiere dignificar la política en este país, lo que tenga que hacer es aportar soluciones, propuestas, y por supuesto también aprobar ese Real Decreto Ley. Es complicado continuar.
0: Un momento, señor presidente. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Silencio. Silencio. Señor Hernando.
1: Sí, pero una cosa, señoría, respecto a las elecciones. Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
2: Veiem un Pedro Sánchez, Tània, que no ha dit res de Zapatero i per cert, va sense corbata. Jo no sé si és habitual veure'l sense corbata al president del govern espanyol, al Congrés dels Diputats.
3: Doncs no porta corbata ni ell, ni la gran part del govern. Només hem vist a Marlaska, ara hem preguntat, ens deien que potser era per la calor, però no hi ha de moment una explicació lògica. Com dius, en un dia històric, amb Zapatero a l'Audiència Nacional, hem sentit des d'aquest mateix hemicicle altres vegades donant el total suport. Avui no ha dit res, i això que Feijóo li ha tret el tema, anomenat a Zapatero com el Gandhi espanyol, el seu far moral, però no li ha agafat el guant a Sánchez. És veritat que segona setmana que veiem aquest format, un Feijóo esgotant els 2 minuts i mig que té en la primera intervenció, Sánchez s'ha queixat perquè diu no poden entrar en un diàleg i per tant Sánchez ha dit el que ha volgut, per tant ha tornat a dir que hi haurà eleccions al 2027, però no ha fet cap referència ni de suport ni en contra de Zapatero.
4: La siguiente pregunta la fórmula la diputada doña Maribel Vaquero Montero, por favor, un poco de silencio.
2: El PNB preguntarà ara.
4: Señores diputados, por favor,
2: Sánchez.
4: Un poco de silencio.
3: Serà interessant també, Ricard, escoltar el PNB, perquè ahir, davant d'aquesta possibilitat de votació d'una esmena de Junts per dissoldre la cambra i també poder avançar eleccions, s'havia de votar demà, l'ha prohibit la mesa. El PNB havia guardat silenci, el PNB una força que en boca del seu president doncs ha demanat ja posar fi a la legislatura i avançar les eleccions. Per tant, també interessant a veure quin tot té avui Maribel Vaquero a l'hemicicle.
4: Maribel Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco PNV, que tiene la palabra. Por favor, silencio. Tiene la palabra, señora Vaquero.
2: Lo sentim. Si podem. Si pot la presidenta, vaja. Fa 15 anys que el president del Congrés aleshores, José Bono, va renyar un ministre del seu partit, Miguel Sebastián, per no portar corbata al Congrés. I perquè els temps han canviat. Això, Rufián ha estat més hàbil que d'altres, actualitzant-se. Doncs sembla que està sent difícil controlar ara mateix la seva control per part de la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
5: Señor Sánchez, esta semana hablar de presupuestos generales del Estado puede parecer una extravagancia, teniendo en cuenta la agenda judicial de su entorno, que ni el Mundial de Fútbol va a poder eclipsar. Sin embargo, nuestra obligación como representantes de vascos y vascas es saber cómo va a plasmar en esos presupuestos los compromisos pendientes con Euskadi y cómo prevé sacarlos adelante, porque es evidente que usted ha perdido la mayoría de investidura. Anunció el 3 de junio que el Gobierno presentaría su propuesta de presupuestos generales. No es la primera vez que realiza este anuncio y después de 3 años mareando la perdiz con los presupuestos, diciendo que los va a traer y sin dar el paso, ahora es real su voluntad. Le digo lo de Santo Tomás, ver para creer. Y es usted está acabando con la fe de este grupo parlamentario, porque a pesar de que el Partido Nacionalista Vasco cree en el diálogo, en la negociación y en el pacto, y usted lo sabe, esta disposición nuestra está siendo sometida a una prueba de resistencia diaria que merma la voluntad política de mi grupo hacia su gobierno. Hablemos claro, usted necesita como respirar el impulso de un acuerdo de esta Cámara en torno a un proyecto relevante como son los presupuestos generales del Estado. Llevamos 3 años reclamándolos y con más insistencia si cabe este último año, porque del de dependen medidas energéticas para nuestra industria que necessita assegurar su competitivitat i puestos de
2: trabajo. Doncs un penedet que estem la mà, en aquest cas, per tirar endavant els pressupostos. Aquesta és la realitat, la que estem veient, La polarització que hi ha al Congrés dels Diputats, una és la posició que és la de Feijó, i també altres partits com Vox, s'hi suma també Junts a demanar eleccions anticipades, i l'altra és el PNB i altres forces que diuen, escolti, governi, fem coses, com també apuntava Rufián i ho sentim abans. Vilagros.
6: Sí, a veure, aquí lo que és bastant xocant és que Feijó digui a Sánchez que és un covard, que té por a la democràcia i no convoqui eleccions, quan el PP no està demostrant excessiva valentia quan no presenta una moció de censura, perquè el que preveu la legislació espanyola quan hi ha una situació com aquesta és que l'oposició, si considera que el govern és tan desastrós, el país està en una situació tan catastròfica com cada dia repeteix Núñez Feijóo, el que és coherent i valent és presentar una moció de censura.
2: No, és obligació moral. Si tu ets el cap de l'oposició, tens l'obligació moral d'exercir aquesta
6: eina. Però fixa-te com...
2: Si creus que el que hi ha és un caos.
6: Aquesta és una estratègia que fa servir molt el PP, que és acusar a l'altre, l'adversari, d'allò que ell està fent realment, diríem, no? O acusar, per exemple, en el tema de la corrupció, és veritat que el PSOE té en aquests moments una agenda judicial tremenda, que hi ha sospites de que importantíssims càrrecs de la confiança de Pedro Sánchez han comès una corrupció que és imperdonable, però també tots tenim bastant clar que en tota aquesta inundació que tenim de notícies judicials cada dia, també hi ha una gran part de politització de la justícia per aconseguir atacar a Pedro Sánchez. Llavors aquí la feina que tindrem tots plegats serà distingir quins casos són realment corrupció i que a més hi hagi conseqüències sobre aquests casos i quins altres són simplement l'ofert, perquè també n'hi ha. També n'hi ha, jo estic convençudíssima de que hi ha l'offer, no? El que passa que igual l'offer sempre és molt difícil de demostrar. Sempre és molt difícil de demostrar, sobretot quan hi ha una consigna...
7: De molts anys.
6: No, sobretot quan hi ha una consigna que diu que el que puede hacer que haga. Que és, això és la manera de fer l'offer en aquest cas, diríem, no?
2: Nacho.
8: Sí, aviam, ho ha verbalitzat la portaveu del PNV, no? Li ha assenyalat al govern que sembla que ha perdut la majoria de la investidura. I jo crec que en els darrers mesos no s'han fet esforços suficients per articular i enfortir aquesta majoria. Fa unes setmanes el govern anunciava la seva intenció de presentar els pressupostos de l'any vinent, cosa que és bona, però clar, és que els d'aquest any ni es van intentar proposar. I jo crec que aquí el govern Sánchez ha tensat la corda més de l'estrictament necessari, perquè i aquesta setmana és una setmana molt, molt singular, en unes circumstàncies a les tensions que hi ha al seu voltant, que segurament es podrien haver articulat d'una altra manera. És cert que el Partit Nacionalista Basc no té cap marge de fer caure el govern, entre d'altres coses, perquè el govern basc depèn del Partit Socialista i, per tant, el mínim que poden fer és expressar la seva insatisfacció amb algunes coses, però no tenen capacitat de fer-lo caure. Aquí el dubte és, en funció de com vagi evolucionant tot, si Junts assumirà el risc que suposa doncs participar d'una fotografia en la que també hi ha Vox a la mateixa equació, o el soroll, diguem-ne, al voltant del govern pot arribar en algun moment a ser tan fort com perquè transcendeixi alguna operació en contra de l'actual govern, que sumi a Junts i sumi al Partit Popular. Si això passés, que des de luego seria, diguem-ne, un drama evident pel govern Sánchez, perquè iniciaria algun tipus de canvi, també et dic, i que ens estiguem plantejant això, que indica un èxit de tota la política de Pedro Sánchez i del seu govern a la darrera dècada en relació al que té a veure amb Catalunya. El concepte aquest de tots a dins del sistema. Que avui sigui una possibilitat, que avui estiguem parlant de si Junts pot o no recolzar una moció de censura del Partit Popular, és un escenari que fa una dècada no ens estaríem plantejant, perquè la lògica de la política espanyola era absolutament antagònica. I només això segurament ja formarà part del llegat d'uns anys que han servit i estan servint per algunes coses, però han servit per moltes coses. I segurament la més important té a veure amb Catalunya, i és a Catalunya justament on habitualment s'ha tingut clar que si li va bé al PSOE i al PSC li va bé a Catalunya, i que ara està per veure doncs si amb altre tipus d'aliances això es podria consolidar o no, que jo tinc alguns dubtes, no?
2: Jordi, per comentar el que hem vist a l'inici sobre la interpel·lació del líder de l'oposició al president del govern, que em sembla que era esperable que digués el que ha dit, el president del govern no ha contestat. És a dir, ahir en aquest moviment per mi inesperat de Junts de modificar una esmena per tal que dijous es pogués votar si s'haurien de convocar eleccions o no, la mesa del Congrés jo crec que va maniobrar molt ràpidament per evitar una votació que, si s'hagués produït, hagués deixat en evidència la fragilitat parlamentària del govern. Perdó. I això no és menor i no fa altra cosa que reforçar el que deia la portaveu del Partit Nacionalista Basc, que és que com pot un govern governar quan no té majoria parlamentària perquè l'ha perduda, o per citar

0: des del meu punt de vista, positius, però el contrast amb la segona és molt fort. I aquesta dependència tant de Junts com del Partit Nacionalista Basc, tard o d'hora, havia de fer-ho molt complicat. Llavors, em sembla molt intel·ligent per part de la portaveu basca dir vostè no té la majoria, aquesta només es refà amb un gran acord, serien els pressupostos, jo defenso uns interessos. No? És que, des de quina posició allò que va dir Sánchez fa uns dies a les jornades del Cercle d'Economia sobre que sí, que aquesta vegada presentaria un projecte de pressupostos després de no haver-ho fet aquest any, diria que l'any anterior tampoc, ens l'hem de creure. No? És a dir, quina és la confiança que pot generar...
1: En aquest sentit l'escenari és diferent, perquè si presenta pressupostos i els tomben, doncs ja poden ser un motiu per convocar eleccions, que ja seria l'any següent, que és l'any que tu t'has compromès,
0: llavors, per tant,
1: i ja tens un programa electoral, sí, és un escut social que ja està definit.
2: Crec que aquesta és la jugada.
3: Però és una estratègia, estrictament electoral, cosa que no em sembla... Vull dir que
1: és una estratègia que diu, escolti'm, jo vull avançar, aquí tenim l'eina per avançar, si aquesta gent no em dona suport a la principal eina perquè dona governabilitat al meu projecte...
2: Tinc programa
1: per convocar eleccions, per presentar-me amb unes idees. Hi ha part electoral? Sí. Però al mateix temps també el reforcen la seva posició de dir, escolti, nosaltres fem coses, sou vosaltres que no me les valeu.
0: Intentem fer coses.
4: Sí, clar. Perquè aquesta segona legislatura realment ha sigut molt... aquesta segona legislatura ha sigut una legislatura tremenda d'obstrucció permanent a totes les mesures, i algunes de les votacions de Junts que ha tingut el Congrés no s'expliquen per defensa dels interessos de Catalunya.
0: S'expliquen per ideologia.
4: Exacte. I per tant,
0: per legítima ideologia.
4: No, legítima. Però sí. La metodologia que s'està utilitzant moltes vegades és una metodologia que dius, bueno, si algú es pensa que es pot fer caure un govern per les vies que no són les reglamentàries, per les vies del desgast, de la mentida, etcètera, etcètera, doncs, bueno, això és el que estem afrontant també, no?, en aquests moments. Ara...
0: Però, Mila, estic d'acord amb el que dius, però...
4: És que aquest govern...
0: Però aquí hem de fiscalitzar més exigència. El govern o l'oposició?
4: No, el govern.
0: Si el govern no se'n surt...
1: Té l'obligació també de donar l'oportunitat a un altre.
0: Jo crec que l'oposició actua d'una manera destructiva, impedint coses que serien molt rellevants que es poguessin dur a terme. Ho crec. Però si algú no aconsegueix que això passi, és qui té la responsabilitat de fer-les.
1: Totalment.
0: Que va pactar amb dues forces que eren contràries al seu projecte ideològic.
1: Que serà la feblesa i la fortalesa en aquell moment.
2: Per mi el que és interessant és justament anar a mirar, no tant l'oposició, que ja preveiem, i a més amb la violència que hi ha hagut aquesta legislatura, encara ho hem vist més, ja preveiem qui seria la seva actuació. Jo penso que el que hem d'anar a mirar ara és el paper dels socis. Faig un disclaimer previ, i és que a mi em sembla com molt paradoxal i molt contradictori que un senyor com Feijó li digui a Sánchez que és el president amb més sospites de corrupció, quan literalment el seu predecessor és el president amb més casos i sentència, com si diguéssim, de corrupció avalada. Però al marge d'això, que no vull entrar en aquesta dinàmica de l'I tu més perquè crec que no favoreix a ningú, però al marge d'això, jo crec que em sembla una miqueta com hipòcrita, no?, aquesta afirmació. Al marge d'això, jo crec que el que hem vist en la sessió de control és exactament el que podíem esperar abans de que comencés la sessió de control, tant per part del Partit Popular com per part del PSOE. El Partit Popular era evident que parlaria dels casos que esquitxa en Sánchez, però que no proposa cap moviment per fer caure el govern, bàsicament perquè sap que fracassaria, i l'únic que demana és que s'anticipin eleccions quan és potestat del president del govern espanyol fer-ho, i per tant sap que això no passarà. És anar marejant més la perdiu i parlant també dels casos que l'esquitxen. I pel que fa al Partit Socialista, era evident que tampoc respondria en absolut a res del que plantejava el líder de l'oposició i que bàsicament trauria pit de les conquestes econòmiques i socials que ha tingut aquesta legislatura i que en bona part té raó. És a dir, han passat coses en aquesta legislatura que jo crec que han estat encaminades a millorar els drets d'una part de la població. Al marge d'això, jo crec que és cert que Pedro Sánchez no ha cuidat prou la majoria de la investidura, perquè crec que calculava que l'argument "si no sóc jo, serà la dreta i l'extrema dreta" tindria prou força fins i tot per aguantar aquesta legislatura per descomptat i fins i tot per presentar-se ell com a líder d'una Espanya diferent a la que proposa la dreta i l'extrema dreta. Què passa? I que crec que no és el que calculava, que és que hagin esclatat tots aquests casos de presumpta corrupció que envolten el seu entorn polític i familiar. Llavors, per mi,

0: la pregunta de Rufián no és tant per què aguantar, perquè això en realitat tots els socis que li estan donant suport també es poden veure esquitxats pel fet de donar suport a un govern tan apuntat, no?, per la corrupció. Per mi la pregunta no és tant per què, sinó fins quan. Fins quan estan disposats els socis a donar suport a això amb tot el que està sortint, que és veritat el que plantejava la Mila. Pot haver-hi casos de Laufer, però tots els casos igual no són de Laufer.
1: No, llavors, ja ho he dit.
0: Sí, llavors, no,
1: el problema és
0: llavors fins quan estan disposats els socis que li donen suport.
2: Però amb això, l'estratègia habitual de Sánchez sempre ha sigut esperar, resistir períodes de crisi, perquè sempre hi ha una tensió pública que canvia de focus i després, doncs, això acaba passant.
1: I encara hi ha una... Encara té un as a la màniga, si el volgués utilitzar. El que passa que aquest és un as a la màniga que s'ha de valorar molt bé abans de fer-lo, perquè pot anar contra teva. Encara pot fer una crisi.
0: Exacte.
1: Encara pot fer una crisi de govern que el portaria directament entre la crisi i l'oposició.
0: Ah, l'acció.
2: Però la qüestió és que seria eleccions l'any 2027, que és
0: exacte,
2: el que ell sempre
0: ha dit. Sempre ho ha defensat.
2: Són les 9:24. I com deia, més hi serà notícia del dia, sobretot perquè això no havia passat mai. D'aquí a poc més de dues hores, no sé, veurem, perquè és que això pot anar per llarg, sabrem què és el que ha dit l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, on està declarant ara mateix. Dani Sandiaja, bon dia.
3: Bon dia, sí, la declaració ja ha començat i com es preveu, Zapatero es declararà innocent de les dues causes que el jutge Calama l'acusa. Per una banda, sabem que el situa al cim d'una xarxa dedicada al tràfic d'influències, ja cobra comissions bilionàries a través d'un entramat d'empreses pantalla, i Zapatero, en este cas, negarà qualsevol implicació en els negocis del seu amic Julio Martínez, insistirà que ell feia feines d'assessoria i haurà de justificar el que va cobrar ell i les seues filles. També intentarà qüestionar missatges claus que li incriminen, com els whatsapps dels empresaris de l'aerolínia Plus Ultra, que parlen d'ell com el pana Zapatero, i es desvincularà del cobrament de comissions milionàries. També hi ha la qüestió de les joies trobades a la caixa forta del seu despatx. Divendres passat el jutge el va imputar en esta altra causa per contraband i frau fiscal després de valorar el conjunt per un total de 1,3 milions d'euros. Zapatero tindrà oportunitat de no declarar sobre esta qüestió, es pot acollir el seu dret a no declarar i deixar-ho per més endavant, que és el que havia demanat la seva defensa, però el jutge ho ha rebutjat. Les acusacions populars, que no han entrat a la sala, només hi ha la del PP a dins, estan demanant mesures cautelars com presó provisional, diuen que hi ha risc de fuga i que no valen un altre cas com el de Puigdemont. És el que han dit aquí a les portes de l'Audiència Nacional.
2: I avui també, aprofitant això, ens preguntarem sobre aquesta polèmica de les joies, com funcionen això dels regals als càrrecs públics. Redacció, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia. Sí, les institucions, de fet, tenen una sèrie de normes internes per regularitzar la recepció de regals amb un objectiu que no escapa a ningú, que els regals que puguin fer empreses, organitzacions o altres institucions a un determinat membre d'un govern no es converteixin, de facto, en un suborn. Es dona la circumstància que el 2005, per tant, sota el govern de Zapatero, és quan es va entrar a regular aquesta qüestió per mitjà d'un codi de bon govern. Grosso modo, s'ha de rebutjar aquells regals que puguin condicionar l'acció de govern i, en el cas dels obsequis que textualment tinguin una significació més gran, han de passar a ser propietat de l'Estat. El 2013, una llei de transferència, en aquest cas ja sota el govern de Rajoy, ho regulava en la mateixa línia, però sense entrar a establir els límits. És a dir, no es diu que es considera com un regal de gran valor. És a dir, són 100 euros, 1.000 euros, 10.000 euros... I un altre problema, la Moncloa no compta amb un registre actualitzat dels regals rebuts pels presidents, com sí que, per exemple, publica un cop l'any la Casa Reial, una mesura que va implementar Felip VI.
2: I a Catalunya com funciona això?
4: Doncs ni el president, ni cap conseller, ni tampoc cap alt càrrec es poden quedar regals que vagin més enllà de la cortesia. Aquí sí que hi ha un llistat actualitzat, a més. De fet, el Nació avui publica un rànquing dels molt honorables amb més regals rebuts. Pere Aragonès en va rebre 1.029, Quim Torra 731, Carles Puigdemont 472 i Salvador Illa de moment en porta 452.
2: Doncs gràcies, Francesc. Per cert, que tot això, que el sumari, que el jutge Peinador també ha de decidir entre avui i demà si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, Vox i entitats d'extrema dreta li van demanar abans d'ahir en la visita preliminar de més de 3 hores, que és el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. La portaveu del govern, Elma Saiz, deia això sobre la possible retirada del passaport a Begoña Gómez.
5: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
2: Javier Casqueiro, periodista del País, bon dia.
6: Bon dia, Arcat.
2: D'entrada, com valores les paraules de Sánchez que acabem de sentir, o no sentir, perquè no ha parlat de Zapatero en aquesta sessió de control?
6: Bueno, yo creo que están expectantes, ¿no? Como está todo el Partido Socialista y como está todo el gobierno. Expectantes, deseando, yo no sé, que baje un milagro del cielo y les resuelva este embrollo tremendo en el que están ahora mismo, un partido y un gobierno en shock, y que el expresidente sea capaz de aclarar algo de lo que no ha sido capaz de aclarar en todas estas semanas. Yo creo que por eso él, aparte de que obviamente políticamente no le conviene, pero también esperando que el expresidente ofrezca algunas explicaciones, al menos algo creíbles. Mm.
2: Perquè com es viu des de les files socialistes la declaració de Zapatero d'avui? És a dir, la gent està mirant més l'Audiència Nacional o al Congrés dels Diputats?
6: Mira, yo ayer hablando con el portavoz parlamentario en el Congreso, con Pachi López, él nos reconocía en un corrillo en privado que estaban deseando que acudiera finalmente Zapatero a la audiencia y desvelara o aclarara algo de todo esto, porque efectivamente en el partido no acaban de creerse que sea verdad ni la mitad ni la cuarta parte de lo que está saliendo en los medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que han hecho un auto de fe directamente. Están intentando ver si es posible que el expresidente al menos aporte algún tipo de documento que, con respecto, por ejemplo, al tema de las joyas, que es especialmente mediático y morboso, pues les dé una puerta de salida, ¿no? Pero también te digo que estoy notando dudas ya, y dudas que, por otra parte, están saliendo, bueno, pues que cualquier analista sería capaz de ver y de observar, pero que en el partido ha costado muchísimo. Dudas con respecto a que algunas de los comportamientos, algunas de esas joyas, algunas de esas actitudes que él ha tenido, el expresidente, no se corresponden con la altura y con el faro que ellos creían ver en la figura de Zapatero en estos últimos años, ¿no?
2: Home, clar, és que el portaveu de Zapatero, de fet, en aquest programa, José Luis Arroyo, quan el vam entrevistar, va dir que les joies es costaven entre 30.000 i 50.000, en algun moment es va parlar de 100.000 euros, però clar, estem parlant de 1,3 milions d'euros, per tant, aquí hi ha hagut algú que no tenia clar què tenia, o hi ha hagut una voluntat d'amagar, diguéssim, el valor real de les joies?
6: El propio Luis Arroyo, que efectivamente ha sido un colaborador cercanísimo de Zapatero y que, al que ha utilizado de portavoz en la sombra en estas semanas, hay que recordar que aquel primer día, cuando salió el primer auto, el propio Zapatero dijo que iba a comparecer, a hacer entrevistas en los medios de comunicación para explicarlo todo. Luego no lo ha hecho, ¿no?, por consejo de su abogado. Y ha tirado de Luis Arroyo, que es un asesor de comunicación con el que había trabajado en el pasado, al que ha dejado tirado, ¿no?, con alguna de, vamos a decir, presuntas mentiras a día de hoy, algunas de ellas bastante comprobadas, ¿no? Y él, ya te digo, porque lo conozco además, yo también colaboro en el Ateneo en algunas actividades, es el presidente del Ateneo de Madrid, lo conozco personalmente bastante y él está absolutamente decepcionado, ¿no? Porque efectivamente el expresidente le contó en privado una serie de versiones que luego no se han correspondido con la realidad.
2: I tot això, anem sabent més coses, perquè al marge del cas Plus Ultra i de les joies, pels quals declara avui Zapatero com a investigat, el PSOE té altres casos, com per exemple el cas Leire Díaz. I el que sentíem ahir al Senat, que era la directora de la Guàrdia Civil, doncs no sé si és molt creïble.
7: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guàrdia Civil.
2: Va ser creïble, diries, la declaració de González al Senat?
6: Sería más creíble si nos lo hubiera contado desde el minuto uno. Si en vez de emitir un comunicado con nocturnidad y alevosía una noche en la que ya había dicho antes que jamás había visto ni sabía nada de esta persona, de esta fontanera, de esta, ahora llaman espía en el Partido Socialista, espía del PSOE, si Mercedes González hubiera dicho todo desde el principio, hubiera comparecido ante los periodistas para responder preguntas, pues a lo mejor tenía un poco más de credibilidad, ¿no? Ayer, es verdad, también te lo tengo que decir, que ayer en la comparecencia del Senado se mostró más confiada y más segura de sí misma que muchas de las comparecencias que yo he visto en comisiones de investigación en el Parlamento. No sé si era seguridad, confianza o incluso soberbia en algunos momentos, pero sí que es verdad que no se vio a la directora de la Guardia Civil intimidada como se ha visto a otros cargos socialistas. Esto quiere decir que lo que contó ella ayer, de que apenas se habían conocido, de que habían tomado dos cafés, que luego dijo que eran dos tés y que apenas habían hablado de nada. Bueno, si la primera vez en la que Leire Díaz te pide una reunión, y que tampoco es normal que una militante de base de un pequeño pueblo de Cantabria te pida una reunión a la directora general de la Guardia Civil y la celebres, pero bueno, lo que no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que no había nada que hablar, que es que celebraras una segunda y hasta una tercera reunión, y que además no lo hicieras en la sede oficial, sino enfrente en una cafetería para que no quedara constancia en el registro. Bueno, hay muchas cosas ahí que han quedado oscuras, pero también te digo que el presidente y el ministro por ahora la respaldan totalmente.
2: També hem vist aquestes últimes hores com apareixia un nom sorprenent, que és l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, també en el cas Leire.
6: Sí, he visto que efectivamente se ha sentido interpelado. Bueno, yo te quería hablar sobre todo, más que de Gonzalo Boye y de Carles Puigdemont, te quería hablar de lo que estamos viendo de esos partidos, ¿no? De Junts y hoy, Ricard, hoy de PNV, en la sesión de control del Congreso de los Diputados al Gobierno, lo que estamos viendo es la necesidad que tienen ya esos partidos que apoyaron en la investidura a Pedro Sánchez de desmarcarse sin romper del todo, ¿no? Están intentando tirar de la cuerda para no salir tan perjudicados de todo lo que le está pasando al gobierno del PSOE, pero sin ser ellos los responsables de que esto acabe. Esto es lo que yo noto en Junts desde hace semanas, por no decir meses, y desde las últimas horas, especialmente hoy, la portavoz del PNV le ha puesto casi un ultimátum al presidente del gobierno, a decirle que si no consigue un acuerdo para los presupuestos que quiere iniciar, que empezar a negociar la semana que viene, y que durarán pues unos meses, ¿no?, hasta otoño, debe disolver y convocar elecciones.
2: Sí, que vas, que això no tira tant endavant, i no sé si això hi haurà alguna altra fórmula, a Javier, que puguis veure i calcular que pugui anar endavant, que pugui prosperar.
6: ¿Te refieres al presidente del gobierno?
2: Sí.
6: Es que yo creo que todo está apuntando más o menos a lo mismo, ¿no? Lo que le están señalando Junts, lo que le está diciendo ya PNV, lo que le está diciendo Podemos hoy mismo, la legislatura está muerta y agotada, en realidad todos le están señalando más o menos una, no sé si decir, una horquilla de posibilidades que pasan únicamente porque él convoque las elecciones, porque yo no veo otra opción, ¿no? No veo moción de censura, ayer volvían en el Partido Popular a decirnos que esa no es su opción, que ellos lo que quieren es que el tiempo les dé prácticamente, les regale la legislatura y las elecciones y la victoria electoral, que el tiempo juega a su favor, nos decían en el equipo de Feijóo anoche. Bueno, pues la única opción es que el presidente convoque elecciones. Y digamos que la puntilla de todo eso es que se vea de manera evidente en una votación, como por ejemplo los presupuestos, que esta realidad que hay a día de hoy, y es que en el Parlamento se ha perdido el bloque de la mayoría de investidura, se constate en una votación tan relevante como esa. Eso pasará seguramente en el otoño, entre octubre, noviembre, que se vote los presupuestos que se van a iniciar a negociar ahora. Yo creo que en ese momento el presidente constatará y convocará elecciones. Esa es mi predicción, pero seguramente fallaré.
2: Javier Cascairo, gracias por acompañarnos. Que vagi bé.
6: Una abraçada.
2: Mayol, no sé si ens pots donar més detalls d'aquesta pregunta que ara feia el Javier, també sobre la implicació de Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont, amb el cas Leire.
8: Sí, recordem que Gonzalo Boye ha estat jutjat, de fet està pendent de sentència, en un cas de narcotràfic. És un cas molt gran, que anava amb el narcotraficant gallec Xito Miñanco, i Gonzalo Boye, com un dels advocats, hi estava imputat i dins el judici. Això està pendent de sentència, i el que es desprèn de les converses entre Leire Díaz i un altre advocat que està dins el cas Leire, que és Jacobo Teijel, un dels principals implicats també, és que Leire Díaz es va oferir a anul·lar aquest judici, o a intentar anul·lar aquest judici, contra Gonzalo Boye per intentar convèncer Junts que es mantingués com a soci del govern espanyol. Tot això en un context en què els de Carles Puigdemont eren finals de 2024, ja començaven a allunyar-se del PSOE, en un context en què Gonzalo Boye formava part activa i era una part important dels negociadors de Junts amb el PSOE, i per tant el que va fer Leire, o el que va dir Leire, és: jo l'intento anul·lar el judici, i així els de Puigdemont s'acosten. No consta que això passa, no s'ha anul·lat el judici, òbviament, tampoc consten més gestions, però sí que això es desprèn de les converses que la Guàrdia Civil té al seu poder dins aquest sumari.
2: I també apareix un missatge en el qual li diu si li pot confirmar alguna cosa, que demà se'n va cap a Waterloo, això li diu en aquest cas a Santos Cerdán, que és qui el dia següent va viatjar juntament amb Zapatero a Brussel·les per entrevistar-se a la cúpula de Junts. És una cosa i una acusa això que fa l'AUCO, i veurem en què acaba tot plegat. Ara tornem.
9: Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida, i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
10: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
13: Normal.
12: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
13: No pot ser.
12: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
11: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
14: Tinto de verano, Don Simón.
15: Tinto de verano, Don Simón.
14: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
16: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions a Viajes al Corte Inglés Ponés. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
17: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
18: Què?
17: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
18: Sense pagar?
17: Bé, ara no, que començarà a pagar després.
18: Ah, ben parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
17: Citroën.
11: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
19: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
20: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
18: Doncs millor.
21: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
22: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
23: A Catalunya Ràdio. Postdates.
24: El llenguatge és molt gran. Ha de menester el món sencer per encabir-s'hi. De l'escrita, de Pere Jaume.
23: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Són les 9:41 amb Jordi Bat, amb Nacho Corredor, amb Laura Aznar i Milagros Pérez Oliva. Parlàvem de la notícia del dia, Zapatero, veurem què és el que declara l'Audiència Nacional i veurem també quines són les decisions que pren el jutge pel que fa a Zapatero. De moment, per això, pel que estem anant seguint i pel que ens explicava el Javier Casquero, doncs no pinta massa bé tampoc la reacció que hi pugui haver al PSOE en funció del que passi. Nacho.
26: Sí, aviam, hi ha unes explicacions pendents davant del jutge, del president Zapatero, i jo crec que també hi ha unes explicacions pendents de cara a l'opinió pública, no? Perquè la seva figura no és una figura anònima ni una figura de segona línia i, a més, doncs ha tingut un paper molt, molt proactiu en els darrers anys. I també introdueixo l'interrogant de si finalment decidirà o no compareixer davant de l'opinió pública, que és una cosa que va insinuar algunes persones, el propi portaveu amb el que va comptar durant unes setmanes, i que crec que políticament és rellevant, perquè aquest cas té quatre dimensions de lògiques diferents o té quatre estratègies, diguem-ne, per abordar-ho diferents. Una és la jurídica, i dintre la jurídica hi ha la processal i la penal. La processal, que sembla que la seva defensa vol invalidar alguna de les proves per com van ser obtingudes. D'altra banda, si hi ha o no delictes, que són qüestions diferents, però aquesta és una, aquesta és la jurídica, aquesta és la rellevant des de la lògica doncs, de les garanties i dels drets personals i individuals del president Zapatero. Però hi ha una lògica també que és clarament política, no? i que és la que a efectes de, del projecte polític governamental, doncs segurament té, té més sentit. I algunes són geopolítiques, i són geopolítiques des de dues perspectives contradictòries i que a més les dues poden ser certes, no? Pot ser tan cert que hi hagi hagut una reacció del govern dels Estats Units a l'hora de compartir informació amb, amb autoritats europees per la posició del govern d'Espanya en relació als Estats Units, però també és tan cert i, és, i té a veure amb la geopolítica de que és raonable preguntar-se si un exprimer ministre de la Unió Europea pot treballar per potències estrangeres com la Xina o Venezuela. Jo m'inclino a pensar que no. I entre d'altres coses perquè no és el mateix Canadà que la Xina, no és el mateix Estats Units que Rússia, no és el mateix Venezuela que el Japó. I jo crec que tot això mereix explicacions. Mereix explicacions davant de l'opinió pública i jo diria fins i tot que les espero. Perquè si no és molt difícil veure algunes de les imatges que hem vist els darrers, les darreres setmanes, no? Les joies que es van dir que eren... Bueno, era una deixa familiar, no? Com el... com els dic, la fortuna del Jordi Pujol. I veure aquestes imatges i, en fi, no tenir cap mena d'explicació davant de gent que ha confiat part dels seus anhels en el que ell representava i que aplica una cosa que en un altre context, i justament en relació a Jordi Pujol, jo recordo que el Miquel Iceta va dir fa molts anys, no?, que és que l'Església Catòlica feia una cosa molt bé, que és santificar la gent uns quants anys després de que els sants morissin, per veure doncs, exactament doncs, com havia estat la seva vida. No? I en política es fan altres coses, no? I s'eleva a una posició doncs, que segurament no mereixem els humans quan estem en vida, i aleshores es generen unes frustracions que, lògicament, des de la perspectiva política, tenen conseqüències.
2: Milagros.
0: Sí, jo, a veure, Zapatero ha sigut un dels polítics que és un dels que se salvava, d'alguna manera, en la seva activitat com a expresident, el que més acostava a un tipus de figura que la gent considera que s'ha de ser una figura respectable, que treballi per la pau, que treballi en causes justes, que treballi per una representació del país des del punt de vista més noble. Clar, si aquesta imatge queda finalment tacada per activitats privades que tindrien a veure amb l'interès personal, el lucre, etc, etc, és un cop molt fort, és un cop moral fortíssim per una certa idea de l'esquerra, de què és l'esquerra i per què l'esquerra a vegades reivindica una superioritat moral que està avalada per les polítiques que l'esquerra ha defensat de justícia social, de pau, etc, etc, històricament, i que no s'adiu amb altres activitats que vindrien a ser més les de l'individualisme acaparador, diríem, no? No sé.
2: Deixeu-me saludar Luis María Pardo, que és l'acusació que s'ha personat en el cas Zapatero. Luis María, bon dia, buenos días.
1: Bon dia, buenos días.
2: Ya han pedido presión preventiva para Zapatero.
1: Hemos instado a la Dirección Popular Unificada que solicite cuando se termine la declaración que está realizando ahora mismo la prisión provisional comunicada de sin fianza para el expresidente, puesto que consideramos de que pueda haber un riesgo de fuga elevado por las relaciones internacionales que tiene el señor Zapatero.
2: ¿Qué espera usted de esta declaración?
1: Bueno, deberá responder a todas las preguntas que se le formulen. Ahora mismo es una incógnita si va a responder solamente al juez Calama, al fiscal o a su defensa, y creemos que debe dar muchas explicaciones, no tanto por el tema de las joyas, que es lo que sustancialmente o a la audiencia le puede interesar más, sino sobre todo por el rescate de Plus Ultra y esos 53 millones de todos los ciudadanos que, gracias a las fiscalías de Francia y de Suiza, conocimos de que se estaban destinando a otros fines que no eran el rescate.
2: Usted me decía que creen que puede fugarse a Venezuela.
1: Nosotros no creemos que pueda fugarse. Lo que consideramos es que la posibilidad de un riesgo de fuga es evidente, existe, no en vano es posible que esto pueda suceder, y por tanto creo que si la ley de enjuiciamiento criminal permite la posibilidad a través de las medidas cautelares de prevenir cualquier tipo de riesgo de fuga, creo que debería ser adoptado. De todas maneras, la decisión corresponderá, como no puede ser de otra manera, al juez instructor.
2: Es Luis María Ardo, acusación personada en el caso Zapatero. Gracias por acompañarnos.
1: Un saludo.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
22: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
5: Doncs millor...
21: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
27: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
28: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
29: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena, on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el Relaxador L'Ill de la Laguna, tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotellillagun.com.
30: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
31: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
32: No, no, te'n falta una.
31: Ah, clar, la del tot costa.
32: Doncs som-hi, convocatòria.
33: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
32: Marc Crosas.
31: Natàlia Arroyo.
32: Gemmarí Dongu.
31: Bruna Vilamala.
32: Damià Abella. Ion Vaquero.
31: Ilia Sánchez.
34: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
31: Al tot costa.
33: Momento, seguimos.
34: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
25: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Són les 9:51 amb Jordi Mata, amb Nacho Cordero, amb Laura Aznar i Mirava Espera d'Oliva. Per acabar la ronda d'intervencions estàvem parlant de Zapatero. Laura.
35: Sí, bueno, Zapatero és un cas més d'aquesta setmana terrible pel govern espanyol i pel Partit Socialista en termes judicials i polítics, perquè les compareixences de Zapatero, de Begoña Gómez, s'hi suma les compareixences al Senat instades pel Partit Popular. Jo no sé com avançarà el cas de l'expresident, ho veurem, però hi ha coses que pinten terriblement malament, o sigui, objectivament terriblement malament, no? Sobretot, i això suposo que genera més interès a l'opinió pública, tota la qüestió de les joies, no?, que ha motivat l'obertura d'una segona investigació i que genera totes les suspicàcies al relat que s'ha fet inicialment de les joies. Ara ho recordava Ricard, quan s'explicaven que costaven, havien costat com a màxim entre 30 i 50 mil euros, un informe d'accessió eleva per 26 aquest preu, no?, quan es diu que s'estenia molt clar l'origen, que era aquesta deixa familiar, que eren regals de viatges i que després s'hagi de demanar més temps per reunir tota la documentació. És que és evidentíssim que el Partit Popular utilitzaria això per dir, però no ho teníem tan clar, ens estàveu mentint en algun moment, no? Si realment teníeu tan clar quin era l'origen i ara necessiteu temps per reunir la documentació perquè potser no és tan clar com ho teníeu, no? Jo crec que tots els casos, la suma de tot plegat desgasta l'executiu, però jo crec que el cas Zapatero pot ser una estocada mortal per això que plantegen els companys, perquè no estem parlant de una taca enorme que representaria el fet que un expresident espanyol estigués tacat per la corrupció. que això en termes d'imatge és molt terrible, sinó que va més enllà, no? Perquè l'actual projecte del Partit Socialista Sanchista emana directament de la concepció de partit i d'estat que té el propi Zapatero, no? En termes gairebé d'autoritat o de líder moral. Per tant, jo crec que això és que ja no només pot ser una estocada per la legislatura, és que pot ser una estocada important per les sigles del partit. I crec que això, bueno, que en funció de què passi, com avanci el cas, doncs pot fer molt mal, molt, molt mal.
2: Jordi.
0: No, ara, m'ha interessat una cosa que ha comentat el Nacho sobre, quan ell deia, amb qui es poden fer negocis, no? Quan ell ha dit això, amb la Xina, no? I el Japó, sí. I jo crec que té bastanta raó. O sigui, en l'estatut d'un expresident del govern espanyol, d'un país de la Unió Europea, que és un estatut que, com a conseqüència del que està passant, estaria bé que fos perfilat, em sembla que al marge de si és legal o no legal, establir relacions de confiança amb règims que estan al marge del perímetre del consens occidental és un problema. Hi ha molts problemes, eh?
5: És un problema sempre, fins i tot quan està dins dels marges de la confiança occidental, perquè mira la figura de Schröder a Alemanya, sí, treballant per les empreses, per la gasística russa.
0: Encara ara,
5: però sí, en el moment en què ho feia, i que ja llavors va ser objecte de polèmica, estava perfectament alineat amb la política de Merkel d'intentar atreure a la Rússia de Putin al consens europeu.
0: Incorporar-lo al marc, però o sigui, ara no seria el mateix, diguéssim.
5: No, però vull dir que és problemàtic, sí, perquè tu no saps, el que avui no és problemàtic, demà pot ser humor.
0: Sí, que hi havia aquest argument de la paradiplomàcia que Zapatero feia en Venezuela. Clar. Per acostar posicions, i que, dit així, està bé, diguéssim, no? Mirada,
5: bé, sí.
0: un país que té problemes democràtics evidents, pots posar-t'hi, diguéssim, completament en contra, o mirada a solucionar una mica, en la mesura de les teves influències, la situació. Però ara, quan la Laura parlava de la funció de Zapatero en l'actual PSOE, d'alguna manera era la cara a la creu que representa Felipe González, no?
5: Exactament.
0: O sigui, no sé si ho pensaves amb aquesta clau, però Felipe González és una persona que, quan deixa la política, progressivament es va convertint en un senyor que té molts diners. És a dir, que passa el mateix amb Aznar, és que no en tenen prou amb el sou d'expresidents i que volen viure molt bé. Llavors, la cosa és amb qui fas els diners. Perquè si els fas amb Murdoch, que és un senyor dins del seu bord d'estar a Aznar, però que forma part del consens, ens agradi menys o no, no sembla problemàtic. En canvi, si tu et poses a relacionar-te amb un país tan problemàtic com Venezuela, pots sortir esquitxat. I era una mica ingenu pensar que no passaria.
2: Sí, sí. Són les 9:55. Mentrestant, la guerra a l'Orient Mitjà arriba a la seva fi i baixa una mica el preu del petroli. El Fons Monetari Internacional avisa que el món s'ha de preparar per aguantar crisis recurrents. L'economia mundial és recent de les constants tensions geopolítiques i tot plegat fa tema que pugui haver-hi una onada d'impagaments als bancs. Santiago Niño Becerra, què tal? Bon dia.
9: Què tal? Bon dia, bon dia.
2: S'estan preparant els bancs per afrontar aquests impagaments?
9: Sota el meu punt de vista, sí. A veure, hi ha un document que curiosament se li ha donat molt poc ressò, que és l'informe de primavera del Fons Monetari Internacional. El Fons Monetari Internacional fa dos informes a la primavera i a la tardor, on analitza l'economia mundial i pràcticament tots els països del món. És un informe que està molt ben fet, és gratuït, es pot baixar de la web del Fons Monetari Internacional, i bueno, i el resum de l'informe d'abril, que es va presentar, si no recordo malament, el 16 d'abril, deia que és un informe a llarg termini, arriba fins al 2031. Resumit molt, el que pinta és un món estancat, absolutament estancat. Creixements del 3,06, 3,22, 3,24, 3,16, a les economies avançades exactament igual, 1,78, 70, etc., i Espanya cap avall. Llavors, després entren temes més concrets, com pot ser el dèficit i tal, no? Dèficit, entre parèntesis, que no baixa a nivell mundial, dèficit de pressupostari. Llavors, això jo crec que vincula amb unes declaracions, jo no diria que fos un discurs, però unes declaracions que la directora del Fons Monetari Internacional, la senyora Georgieva, va fer, si no recordo malament, el 8 de juny, en la que s'apartava de la seva línia, que sempre és molt tècnica, no? És a dir, un director general del Fons Monetari Internacional sempre fa intervencions molt tècniques. Aquesta vegada, la senyora Georgieva, jo crec que em va sorprendre, també es pot llegir el discurs, està a la web del Fons, era molt filosòfic, és a dir, deia coses com la que vostè ha apuntat, no? És a dir, que feia una mica com de repàs, no?, de tot el que ha passat des de l'any 2008, la crisi aquella que no va quedar resolta, un excés de diners que hi ha en el món brutal, un excés de deute terrible, després la pandèmia, amb situacions que tampoc estan resoltes, el conflicte d'Ucraïna, Orient Mitjà, unes borses que estan absolutament fora de lògica, els valors que han alcançat les borses, la intel·ligència artificial també agafant diners sense tenir retorn d'aquesta inversió. És a dir, i llavors el senyor Georgieva es feia una mena de no arribava a ser pregunta, però era com un plantejament retòric. No estarà el món entrant en una dinàmica de problemes, no deia crisis, però de tensions, que no podrà assolir? Jo, sota el meu punt de vista, la resposta és que sí. I llavors, jo crec que... jo he fet una mica de paral·lelisme en l'any 2005, el període 2002, 2003, 2009, 2010... Jo crec que si aquesta situació continua com estem ara, entre finals del 2027 i 2028 es pot plantejar una problemàtica molt forta a nivell econòmic mundial.
2: Amb això fa temps també que ho sentim. És a dir, sempre no sentim aquella cosa, el fantasma que arribarà, que arribarà. Què ha canviat? Sí, però...
9: Ha canviat possiblement la capacitat d'absorció. És a dir, ens estaven dient els països han de reduir el seu deute. No s'està reduint. Els països han de reduir el seu dèficit. Els Estats Units té un dèficit del 7%. És absolutament inconcebible, que cap país europeu tingui un dèficit del 7%. La resta del món està financiant la economia dels Estats Units. És cert que el petroli ha baixat, però clar, el petroli ha baixat, jo crec que no és tant perquè es vegi una reapertura, que no serà automàtica, de l'estret d'Hormuz, però bueno, sí, però és que si vostè es fixa amb la llista de matèries primeres vinculades a l'energia, l'única matèria primera que està pujant al preu és l'urani. Totes les demés estan baixant. Això què significa? Això significa que, independentment de l'oferta, que l'oferta, evidentment, és importantíssima per la fixació de preu, possiblement la demanda, no parlo la demanda d'Espanya, la demanda mundial de petroli, no està en els seus millors moments. Si això afegim que els països productors necessiten diners, l'OPEP ja ha dit que augmentarà la producció, llavors estem en una situació que jo crec que cada vegada és més feble i que agafo les paraules de la senyora Georgieva, és a dir, la capacitat d'absorció d'aquestes sancions poden ser cada vegada més baixes.
2: I el fet que ara, per exemple, veiem que s'acaba la guerra, o bé, veurem què passa, però hi ha un acord perquè s'acabi la guerra a l'Orient Mitjà i el preu del petroli continua baixant, això com ho veu? Perquè avui el barril de Brent, per exemple, cotitza en $78.
9: Sí.
2: Seguirà caient els propers dies?
9: Doncs sí, a veure, clar, la situació a l'Orient Mitjà és una situació que realment no se sap què passarà demà. La prova és que hem vist el que ha passat amb aquests darrers dos mesos. Però si és cert que ha arribat a un punt en què a tothom li convé, i bàsicament al senyor Trump, perquè les eleccions de novembre cada vegada estan més a prop, no?, i cada vegada als Estats Units hi ha més rebuig a la pèrdua de poder adquisitiu de la població. Bueno, sembla ser que sí. Llavors, aquesta reobertura de l'estret d'Hormuz en plena... És a dir, però completa, eh? Perquè ara comença que si el desminado, com es farà, vull dir, no serà automàtic.
2: Llavors, és a dir, un cop s'assigni que... l'acord de pau, no recuperarà ràpidament la normalitat?
9: No
2: ràpidament. A l'estret d'Hormuz, ni a l'economia.
9: No, hi ha experts que ja han apuntat que això, la normalització total, serà entre 30 i 60 dies. La normalització total. A més, hi ha un munt de vaixells allà que estan al mig de l'estret, perquè no han pogut anar ni per una banda ni per una altra, no? Llavors, és possible que el preu del petroli continuï baixant. El que passa és que per nosaltres pot ser molt interessant que el preu del petroli continuï baixant. El que passa és que no hem d'oblidar de dues coses. Primer, l'OPEP. L'OPEP, malgrat que el seu poder avui no és el que tenia fa 20 anys, però bueno, està allà i dins de la OPEP, Aràbia Saudí. Però és que, per altra banda, estan les petroleres americanes. És a dir, les petroleres americanes, amb aquesta pujada del preu del petroli, han guanyat una quantitat brutal de diners. Els seus beneficis s'han disparat. Tant s'han disparat que estaven una mica preocupades, perquè si el preu continua baixant, la demanda baixaria. Llavors tampoc els interessava, però és que si el preu baixa molt, tenint en compte que aquestes petroleres, bàsicament les del sud dels Estats Units, estan funcionant a base de fracking, és un petroli que és molt car de treure, és a dir, si baixa molt el preu del petroli, aquestes companyies tindran problemes. De tota manera, jo crec que sí, jo crec que el preu del petroli es pot situar, si no passa res, amb un horitzó de 75 dòlars, jo crec, 75... 73, 74, amb aquest horitzó.
2: Ara fa una hora també el govern espanyol ha anunciat que vol prorrogar l'escut social per mesures de guerra, amb una òptica diferent per aquest alto el foc, i ho aprovarà el Consell de Ministres el 29 de juny. Era important que es prorrogués aquest escut social?
9: Jo, com he dit diverses vegades, jo no estic d'acord amb aquest plantejament. És a dir, un cafè per a tots, jo crec que no s'ha d'aplicar. És a dir, els ajuts, sí, correcte, totalment d'acord, però els ajuts han de tenir nom, cognoms i adreça postal. És a dir, els ajuts han d'estar dirigits a entitats, a empreses, a persones, a sectors, però no a nivell general, perquè és llançar diners. És a dir, un senyor que amb el seu Ferrari es dedica a passejar-se per un passeig marítim d'una població, no necessita un ajut en el tema energètic. Un turista que ve a Espanya, és a dir, si ve a Espanya, no ha de tenir un ajut a nivell energètic, perquè estem subvencionant aquest turisme amb diners públics. Bueno, jo crec que sí que es pot prorrogar, bàsicament per un tema polític, perquè, bueno, el govern està en una situació molt feble. És possible que d'aquí uns mesos hi hagin eleccions, és a dir, és possible que es prolonguin aquests ajuts des d'una perspectiva no tan econòmica com a política.
2: Quan diu que l'escut social no ha de beneficiar els turistes, amb què els beneficiava?
9: Home, sí, per exemple, quan va baixar l'IVA dels combustibles, un cotxe alemany, un turista alemany, venia aquí de vacances, ja. i la
2: vacina
9: estava més barata.
2: I estava finançada, ja.
9: Clar, llavors estaven subvencionant aquest turisme. Per això deia que jo
2: no, entenc... Amb les rendes ho entenc, és a dir, que en moments de crisi, no?, que s'hagi de tensionar, que les rendes que són generoses es tensionin, forma part de la normalitat, i que s'hauria és d'ajudar les rendes que més una necessiten perquè puguin tirar en el seu dia a dia, no?
9: Aquest rendes, empreses i sectors.
2: Sectors, sí.
9: Però torno a dir, en nom i cognoms, no cafè per a tots.
2: Ja. Sí, sí. Milagros.
5: Sí, no, a mi també em va sorprendre, és a dir, l'informe del Banc Mundial, perquè quan vaig veure la lletra més així, les advertències que feia, realment era una mica preocupant, perquè parlava de l'atonia en el creixement a nivell global, però després tenia un apartat que desglossava per països, per àrees, com seria aquest creixement, i apareixia clarament que hi ha països que decreixeran, perquè parlava de promitjos, i alguns països creixen per sobre de la mitjana, però molts, i sobretot els que estan en vies de desenvolupament, creixien per sota, inclús alguns decreixien. Alguns països els situava que la renda que tindrien aquest any, el PIB, estaria per sota del de 2019. Amb la qual, clar, i llavors hi havia un altre aspecte, que és el tema de en paral·lel s'han publicat, a més, en els darrers dies, diversos informes sobre aquesta pujada espectacular de les borses a nivell mundial, sobretot molt estimulades per l'activitat de les grans tecnològiques amb la intel·ligència artificial. Surten a borsa 6 o 7 projectes que exigiran una gran liquiditat o que atreuran o intenten atreure gran quantitat de diners, i hi ha dubtes que hi hagi realment aquests recursos que aniran cap a la intel·ligència artificial. Primer, si hi haurà prou recursos, i segon, aquests recursos d'on sortiran, perquè les indústries de la intel·ligència artificial encara no donen beneficis. I, per tant, aquí tenim un problema que està relacionat també amb el que parlava el professor de l'excés de deute en general dels països, no?
9: Per el que respecta al decreixement, és que inclús a les economies avançades, és a dir, l'informe del Fons Monetari Internacional d'abril apuntava que aquest any les economies avançades, Espanya està aquí a dins, creixerien 1,78%, però és que el 2031 s'estimava a l'1,51%. És a dir, hi ha un estancament. No es pot parlar clarament de que creixeran molt menys, però bueno, però hi ha aquesta situació, no? I per el tema de la inversió a borsa, a començaments de maig, Goldman Sachs va publicar un informe sobre el retorn de la inversió en intel·ligència artificial, i el que deia és que només s'havia produït un retorn del 0,2% de la inversió feta. És a dir, és una total aposta de futur. Quan es parla, per exemple, de que sembla ser que hi ha estimats, perquè això són estimacions, de que en la propera dècada es pot invertir en intel·ligència artificial 7 bilions de dòlars, 7 bilions europeus, és a dir, els trilions americans. Clar, és a dir, ja, perfecte, fantàstic. La pregunta és, es produirà el retorn? El preu dels xips s'està disparant, és a dir, pràcticament s'ha duplicat el preu dels xips. S'estan posant recursos, com s'apuntava, no? S'estan posant recursos esperant algo que tothom dona per suposat que arribarà, jo també, El gran problema és quan. És quan i com. I fins llavors, bueno, jo per exemple, parlant d'Espanya, jo crec que no té cap lògica, no té ni cap ni peus, tenint en compte com estan l'economia espanyola, que l'IBEX estigui a 19.000 punts. És a dir, és que no té ni cap ni peus.
2: Bombolla, sempre ho has dit, sí. Nacho. Nacho? No hi és. Doncs, Jordi, si vols afegir alguna cosa.
0: No, sempre és interessant escoltar el professor Becerra, perquè jo em sento que, no sé si té aquesta sensació, que entre la meva vida i el que ell explica hi ha una diferència enorme. Llavors no sé si jo és que visc en una bombolla d'ingenuïtat o realment hi ha una situació tan inquietant que fem veure que no existeix en el nostre dia a dia. No sé si a vosaltres us passa quan l'escolteu, però a mi em passa tot sovint.
2: Sí, és el... Sí. Passa. Sí. Santiago.
9: Bueno, a veure, el govern... És a dir, jo crec que aquí a Espanya, parlant d'Espanya, això es podia extrapolar a altres països, no només a Espanya. Hi ha dos relats. El relat del govern, amb aquest aspecte l'oposició no diu res, el relat del govern, que diu que el PIB està creixent més que qualsevol país europeu i que anem de rècord en rècord a les afiliacions a la Seguretat Social. Lo qual és cert, eh? No dic que no sigui veritat, és cert. El tema de la Seguretat Social seria matitzable, però bueno, però sí. És a dir, són els dos arguments del govern. Però clar, per altra banda, el govern no diu, per exemple, que un de cada tres nens està en risc de pobresa. Mm. Tampoc diu que un de cada quatre persones a Espanya estan en risc de pobresa. No diu que pràcticament la meitat de la població, bàsicament jove, entre pagar despesa de vivenda, més igual que sigui hipoteca o lloguer, més despesa d'alimentació, això pràcticament és el 50% dels seus ingressos. No diu que el 40% de la població espanyola no pot fer front a un imprevist. Clar, els datos macro, deixant de banda com deixant de banda, perquè clar, el govern parla de PIB, però no parla de com s'ha produït aquest PIB. L'informe Fènix, que es va fer per un grup d'economistes, el doctor González Casanova, etcètera, jo crec que pinta molt bé com a Catalunya s'està obtenint aquest PIB, és a dir, amb una productivitat baixíssima, no? És a dir, però hi ha un relat que jo crec que és molt triomfalista, el relat del govern a nivell econòmic, però lo micro, l'altre relat, lo micro, el que afecta la població,
2: el
9: a cada persona,
2: el que diu el dia a dia la gent és el que no quadra.
9: Exacte.
2: Sí, sí.
9: Exacte. Però és que l'oposició, és curiós, tampoc diu res en aquest sentit. Per què? Bueno, perquè evidentment es podria tirar de meroteca i demostrar que quan l'oposició estava al govern les xifres de pobresa, per exemple, també eren dolentes, no?
35: Mm. Sí, clar, vull dir, els partits que han governat fan com un relat absolutament triomfalista basant-se en les dades de la macroeconomia, quan en realitat aquestes dades no estan servint per donar resposta a les necessitats materials de la classe treballadora. Jo crec que aquí es dona el xoc i la desconnexió de bona part de les classes populars respecte a la nostra classe política, perquè jo crec que falten polítiques redistributives que serveixin bàsicament per cosir aquesta escletxa que existeix entre les dades macroeconòmiques i la realitat material de la majoria de les famílies, no? Que porta a que no pari de créixer el PIB o les afiliacions a la Seguretat Social i no pari de créixer la desigualtat social a la vegada.
2: El país és més ric i la gent és més
5: clar,
2: pobra.
5: Perquè aquest divorci ja fa temps que el venim veient i denunciant, perquè una cosa és el que li passa a la immensa majoria de la població i una altra cosa és la macroeconomia. És evident que en els últims anys, entre la revolució tecnològica, etc, ha augmentat la creació de riquesa.
35: Sí.
5: El problema és que també ha augmentat la concentració d'aquesta riquesa.
35: Efectivament.
5: I, per tant, el benefici no es distribueix de la mateixa manera. I això, la intel·ligència artificial, el gran repte que tenim ara amb la intel·ligència artificial, no és qui controlarà qui la controlarà o si la intel·ligència artificial superarà la humana, tot aquest debat que tenim moltes vegades, que és futurista i que no té res a veure amb la realitat, sinó si la intel·ligència artificial, com ja està passant, implicarà una reorganització de l'economia de tal calibre que el mecanisme principal de redistribució de la riquesa, que en aquests moments i en tota l'etapa industrial ha sigut els salaris, és a dir, la riquesa que es crea en conjunt en la societat es distribueix entre els empresaris i la resta de la població a través dels salaris, si la productivitat augmentarà gràcies a la intel·ligència artificial, però no hi haurà garantia de que hi haurà feina per tot o almenys per capes molt importants de la població, quin serà l'element de distribució de la riquesa? Mm. Què farem de la gent que no participi en aquest nou model social, no?
2: Santiago Niño Becerra, gràcies per acompanyar-nos, com sempre, una abraçada.
9: Gràcies, bon dia, bon dia. Shine bright like a diamond. Shine

0: Fins i tot el Jordi Mat està ballant. Això és una cosa inèdita, eh, Jordi?
1: Escolta'm, vam passar dies de glòria ballant. Són gairebé, són molt antics, però m'agradava molt ballar.
0: Tanquem l'àgora amb Jordi Mat, amb Laura Aznar, amb Nacho Corredor i Milagros Pedro Oliva. Però abans, Marisa Gil, pel Foradada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Avancem altres continguts d'avui del matí de Catalunya Ràdio.
3: D'aquí uns minuts, passejada amb l'Albert Om. Avui ens vol parlar de joies, coincidint amb la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Qui té joies, qui les regala i encara són símbol d'estatus i de poder?
4: Després, actualitat de sèries i televisió amb Mariola Cubells i Darío Porras. Avui es fixen en una de les sèries que més èxit està tenint aquests dies a tot el món. És Off Campus, una història romàntica juvenil basada en un equip d'hoquei sobre gel d'elit, i analitzarem per què funciona tan bé allà on s'estrena.
3: A partir de les 11 entrevistarem una de les veus més autoritzades en economia i en medi ambient, i que és assessor del rei d'Anglaterra. És el català Marc Palahir. Carles III el va fitxar fa 10 anys per dirigir la seva fundació, la Circular Bioeconomy Alliance, que impulsa un canvi mundial del model de producció econòmica.
4: I a la Renaixença, a partir de les 12, entrevistaran l'actriu i cantant lleidatana Glòria Rivera, que ha recuperat el couplet des d'una mirada contemporània, i dedicaran el programa al tanc.
0: Ens emociona molt la Circular Bioeconomy Alliance aquí en aquest programa. Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
5: Hola, què tal?
0: Hola, què?
5: Doncs aquí aprenent anglès.
6: Que mira, a les

0: Què més?
1: Anem a Madrid, val? Anem a Madrid. Avui els programes matinals anaven plens de Zapateros i de Leires. En Jiménez Los Santos està capficat amb el tema de les joies de Zapatero. Avui ens ha explicat quina finalitat tenen aquestes joies.
2: ¿Sabes lo que es a desmontar? Las joyas. El valor de las piedras. Eso se va a desmontar. Porque esa es la tasación mínima de las piedras. Las joyas son una horterada. Son más feas que pegarle a un padre y a una madre. Horribles. Son como de cualquier fiesta así de aniversario con brilli brilli, que son joyas simplemente para pasar a aduana y convertirse en dinero. Pero ¿para qué sirve eso? Para traficar. Eso es lo propio de un traficante avezado. No pasas dinero, pasa tu señora como si lo llevara para ponerse. Por eso no hay cajas. ¿Por qué no había cajas de esas joyas?
1: No havia pensat. Per què no sortien les caixes de les joies? És perquè el Zapatero,
3: segons
1: el
3: Los Santos...
1: Sí, és un traficat, Los Santos.
3: Com has dit?
1: Los Santos.
3: Los Santos.
1: És que estic capficat amb molt d'una pasca de fer ara. Res, que l'Herrera està indignat amb Leire Díaz i la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González.
3: No, perdona. Aquesta senyora es diu...
1: Mercedes González.
3: Molt bé.
1: I la seva dèria a fer servir l'expressió tomar café per referir-se a fer reunions de tota la vida.
4: Compareció y hizo méritos para muchas cosas. Desde luego le gusta mucho el café. Es la Juan Valdés de la Guardia Civil. Escúchenla.
5: Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díaz. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díaz. Punto.
4: Vamos a ver, ¿tomar café es reunirse o no es reunirse? O a ver si es que tomar café es solo tomar café y hablar del café. Tomar café es reunirse con alguien. Lo haga en una cafetería o lo haga en su despacho. Haga usted la prueba de llamar hoy a la Dirección General de la Guardia Civil para decir que quiere tomar café con Mercedes González.
6: Sí, claro.
1: Però del programa de l'Herrera avui em quedo amb la informació esportiva que la fa aquell senyor gran andalús. Avui ens ha explicat el partit del Mundial que presumptament va veure ahir.
7: Hola, 11, Naran, buenos días.
8: Buenos días. Oye, que el Mundial se calienta, que ayer me vi el Francia-Nigeria y que fue un buen partido.
1: Nigeria no.
8: Un partidazo, porque Nigeria es una gran selección que ganó en la primera parte.
4: ¿Nigeria o Senegal?
8: Digo Nigeria-Senegal.
9: Es que ayer vi el partido.
8: Sí lo vi.
1: Tanto monta tanto, ¿no? I a les xarxes, què ha dit Joel?
3: Doncs les xarxes m'expliquen que hi va haver una manifestació a Bilbao molt diferent de les que s'hi solen veure, Ricard. Els manifestants, que xarxes ja han rebut el nom de Cayetanos amb K, eren alumnes d'escoles concertades de Bilbao on no s'ensenya l'euskera i es manifestaven perquè, oh sorpresa, 60 d'ells han tret un 0 en euskera a la selectivitat. Escoltem dues de les alumnes afectades en declaracions a ETV.
10: Otra tarde de intensidad, pública bat, joan nahi badugu, ezin dugu. Ba, ni hor euskara pillatu uste, o sea, zait, eta euskara normalia sustatzen zait.
1: Es que no lo sabe euskera aquí la taula.
3: Jo pensava que potser la Laura...
9: No et pensis.
3: Com que és de l'esquerra independentista.
9: Sí, bueno, moltíssim.
3: No sabeu euskera, no patiu. Jo li he demanat a la IA de Google que em faci la transcripció del que diuen i m'ho tradueixi al català. I això és el que diuen.
11: Tinc una fallada o cosa així, l'he encertat i no crec que meva nota sigui molt dolenta. Si volem anar a una escola pública, no podem. M'agrada molt euskera i normalment vull jo promoure. Però amb aquesta nota no vull promoure. La gent ha perdut confiança que tenia en l'euskera. Per això
3: en suspès. I no deixem el cel gris, perquè de Bilbao anem a Estrasburg. La protagonista del ple del Parlament Europeu d'ahir va ser Irene Montero, Ricard, perquè es va posar a cantar en denúncia per la connivència d'Europa amb la política exterior de Donald Trump. Aprofitant que va ser l'aniversari del president americà, la Irene Montero es va transformar en una mena de Marilyn Monroe Walker.
12: Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
3: Bona pronunciació, ben canviat aquest Mr. President pel Mr. Genocide. Objectiu complert de sortir a la tele, molt bé aquí, senyora Montero, però oportunitat perduda per reivindicar la versió del Happy Birthday d'un altre gran artista que també li hagués fet justícia a Donald Trump.

0: Sí, i tant, la gran artista Carmen de Mairena. I acabem amb una simpàtica escena provocada per la barreja de cultures que es dona a un mundial de futbol. Per exemple, ara veureu com es troben la cultura afroamericana i la japonesa gràcies a una reportera de la cadena Fox i un aficionat del Japó. I és bonic, Ricard, perquè s'entenen tot i la barrera idiomàtica.
1: Nice to meet you.
2: Okay, how you doing?
1: My name is Hirochika Nakakuki.
2: Oh, wow.
1: It's live?
2: Okay.
1: It's live?
2: Yes, it's live.
1: Yeah.
2: How excited are you?
1: Yeah.
2: You are so excited, right? Japan, right?
1: Excuse me.
2: Okay.
1: I cannot speak English, but... Okay. But I'm excited!
2: Baby! Let's go!
1: Japan!
2: Japan, baby! Look, I just lit.
3: Veus, va, els dos no s'entenen perquè no volen.
0: Àngela
3: no?
0: Maria.
3: Jordi Amat, Nacho Corredor, Laura Aznar i Milagros Pérez d'Oliva. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies.
3: Una pausa i passegem amb Alberto. Ara tornem.
5: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Avui l'Enigmàrius feia... Taciturns sense banyes. I la resposta era motxos. Motxo és un adjectiu que té aquests dos sentits. Estar moix o taciturn i també no tenir banyes. Ser inerme. 935 dels 1.345 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 11 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Can Llong, Maria Dolors Martínez López, de Lleida. I avui també ens heu dit isards, moixos o mussol.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? O un dimarts? Doncs perquè sí. O un dimecres? I no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
11: Viatja sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Albert Tom, bon dia.
12: Què tal, Ricard? Bon dia.
3: Fa calor ja, avui ja fa calor. És el primer
12: dia,
3: crec que és el primer dia que passegem, no? Que ja la cosa comença a aixafar.
12: Sí, que passegem, sí, però...
3: No, que passegem.
12: Sí, fot unes quantes nits que costa dormir, eh?
3: Però ara ja està, ara ja ve la...
12: Sí, ara ja està.
3: Ara ja sí que ja no hi haurà cap sorpresa, vaja.
12: Mira, me'n recordo un tuit que vaig llegir l'any passat, perquè l'any passat, al juny, hi va haver una onada de calor molt important, i ja deies, hòstia, queda tot l'estiu encara. I un tuit perquè el Marta deia, me'n recordo de qui era, deia... No patiu, que aquest és l'estiu més fred de les vostres vides que us esperen, saps?
3: O sigui, és una bona manera d'enfocar les coses, sempre al costat positiu.
12: Al costat positiu.
3: Sí, sempre pot fer més calor.
12: Seria molt estrany que l'any que ve fes una mica més de fred, però vaja, com més en parles... Mira, encara hi ha banderes del Vaticà, per aquí a prop de Catalunya Ràdio.
3: Sí, és que això de la bandera, quan la poses al balcó, costa molt de treure, perquè no hi penses ja. Quan la poses... Després ja la deixes i no hi penses. Fa mandra treure la bandera.
12: Sí, home, n'hi ha unes quantes que han desaparegut,
3: sí,
12: però...
3: Veig una. Sí,
12: però
3: sí.
12: Aquesta continua, eh?
3: Sí. Sí.
12: No, mira, avui, com que és el dia Zapatero, no? Veuríem què passa amb aquesta declaració, volia parlar-te de joies.
3: Ah, molt bé.
12: I a més, en aquest barri trobo que potser... Mira, amb aquest mateix pis on veiem la bandera vaticana... Potser és un pis de joies, és un barri de joies aquest,
3: sí,
12: no, Ricard?
3: Sí, és un barri que hi ha més... Segur que hi ha més joies que el barri de baix, diguéssim.
12: Segur.
3: De baix hi ha una l'envall.
12: Segur.
3: Sí.
12: O que no sé si són d'aquelles cases que les tenen tancades amb caixa fortes, no?, les joies, o si venen aquí al Farga a esmorzar, que ara estem passant per aquí davant del Farga.
3: I se les posen.
12: Se les posen.
3: Ara estic mirant la gent, tampoc veig molta, molta joia.
12: Aquí la Terrassa, què?
3: Bueno, unes arracades. Sí. No veig massa joia destacada, no?
12: Fa com de mal mirar, no? Una mica.
3: Sí, que fa de mal mirar. Però jo tampoc hi fixo molt amb la gent si porta. Tu t'hi fixes amb la gent si porta joies?
12: Bueno, clar, és que n'hi ha que són molt evidents,
3: sí,
12: eh?
3: Home, sí, els que són evidents, sí, però...
12: Hòstia, n'hi ha que són molt evidents, perquè ara... O sigui, per una banda, sembla que la joia estigui passada de moda, però després en parlarem d'això, perquè hi ha com un rebrotar de la joia, arran del reggaeton i tot això, que són joies... Diguem, abans potser es portava més... La... Ara m'he quedat sense micro. A veure, el meu?
3: Sí. Sí, no. Sí.
12: Doncs abans potser es portava més la joia més discreta, i ara és més aquesta joia Bad Bunny, diguem.
3: Ara ja ho ensenyem, no? No hi ha aquesta prudència.
12: Sí, sí.
3: Però és una cosa molt, molt antiga. O sigui, jo recordo, no?, la meva àvia, que abans de morir deia... Les joies de la besàvia, no?, te les deixaré perquè la facis un collaret, o l'anell de casat dels avis fas un collaret, no?, per exemple.
12: Reunia filles, netes, no?, joves, també, a vegades, no?, tocar, mira, si vols això, hi havia aquesta cosa... Clar, jo, per exemple, jo no he regalat mai una joia bona. He regalat bisuteria, però no he regalat una joia bona.
3: Mm. Yeah.
12: I en canvi, el meu pare sí. Per exemple, no?
3: Que ha canviat l'ús, no? Que la joia ja no és una cosa que regalem, que abans potser era més... Sí, sí, era...
12: Bueno, però és que abans... O sigui, jo crec que també ha canviat una mica el concepte del luxe. O sigui, segons com, la joia es trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa. La joia era més el mira que tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc. No? O sigui, sí. Ara la joia potser és més...
3: Ensenyar el pis o ensenyar...
12: A la platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
3: La barbacoa nova que t'has comprat, no?
12: Exacte. Sí, sí, sí. Sí, sí, perquè a més era molt estrany. O sigui, hi ha gent que té joies molt bones i potser se les ha posat dues vegades a la seva vida. Perquè no fos que la mare, clar, no... Home, no vols que vagi a dinar, vull dir, que no passi res, no sé què. I clar, són joies que estan tancades a la caixa forta o que estan tancades... Jo conec un cas... d'una persona que per amagar-les les va posar en una capsa d'un medicament. Aquell medicament va caducar.
3: Fas neteja
12: de medicaments. I llavors un dia dius, hòstia, on te les havia posat jo? Aquelles joies de la iaia.
3: Sí, dels locatils.
12: Sí, dels
3: locatils. Hòstia. Ja no és la casa.
12: Clar, els vaig llançar. Vull dir, això passa. Estic segur que en aquests pisos que estem per aquí a prop de Catalunya Ràdio, hi ha alguns que tenen caixa forta, però n'hi ha d'altres que tenen les joies repartides pels llocs més inversemblants, que llavors ni recorden que les tenen allà, diguem, no?
3: Clar, estem parlant de joies que, clar, depèn de cadascú, no? Però no t'imagines que un volum de joies pugui costar 1,3 milions d'euros.
12: Clar, com en el cas de Zapatero, no? Perquè, a més, això, diguem, està associat la joia no precisament als valors del progressisme, diguem, no? La joia té un punt més conservador, diguem, sí. No? Té un punt fins i tot... O sigui, quan van filtrar... Clar, jo crec que van ser molt hàbils amb Zapatero filtrant les joies, perquè el cas de presumpta corrupció del Zapatero, hòstia, és difícil d'entendre, segons com, no? Plus ultra, no sé què, l'empresa de les filles, tot això, és molt abstracte. Hòstia, en el moment que filtres, fins i tot sense saber-ne el valor, quan es va filtrar, filtres aquelles imatges, no? És com si de cop i volta diguessis, ah, culpable, no? O sigui, les joies tenen aquest poder. I llavors, clar, en aquell moment... tots els mitjans ens vam posar a debatre a veure quan devien valguer, ningú sabia res, van començar a sortir gemòlegs, experts, sí, a dir coses.
3: Vam trucar-los a tots i ens deien, fins que no les tingués a la mà no puc saber, però és veritat que el portaveu de Zapatero aleshores va dir que costaven entre uns 20.000 i 40.000 euros.
12: Ja, però vull dir...
3: Que ara sortia de demanar disculpes, per cert.
12: O sigui, que des dels jutjats es filtra tot, és evident, sí. Però, hòstia, no et pots esperar a tenir la valoració, filtrar-ho, però si tindrà més...
3: Si ara... veient el que valen, sí, ara té molt més impacte.
12: Clar,
3: sí, sí.
12: Clar, no costaria res, però vull dir que es filtren i això, i llavors jo recordo la Susana Griso parlant de l'emperatriz Sisi, no?, de les joies de Zapatero, per referint-se a l'emperatriz Sisi, o les joies del Louvre que venien de la monarquia francesa, saps?, aquesta cosa rància, antiga, a la qual són valors que tenim associats a les joies. Però ara, t'ho deia abans, diguem, hi ha aquesta cosa nova de Bad Bunny i companyia del reggaeton, fixa't quina... O sigui, porten unes joies que valen però molts calés, eh? Molts calés. I de cop i volta la joia tinc la sensació que ha sortit de l'armari, no?, amb tots aquests artistes.
3: Sí, que es torna a reivindicar, no?
12: Es torna a reivindicar joies molt ostentoses, no aquella cosa discreta d'abans. I segurament l'altre canvi... Mira, ara tenim el camió de Barcelona, sí, neta.
3: Parlant de joies, sí, és la nostra joia de la corona.
12: Home, per favor.
3: Sí, sí, que estigui neta a Barcelona.
12: Sí.
3: Passem.
12: Sí, passem?
3: Ah, no, s'ha posat vermell.
12: S'ha posat vermell.
3: Sí,
12: el camió verd, el que està verd és el camió, el semàfor el tenim vermell. Molt bé, sí, ens esperem. Doncs aquesta cosa, no?, que, hòstia, els artistes tenen aquest punt. A més, abans, tinc la sensació que la joia era la pedra. I deies, hòstia, vull un diamant, o vull un rubí.
3: El pedrusco.
12: El pedrusco.
3: El pedrusco.
12: Però no hi havia marques.
3: No.
12: No hi havia marques. Tu el que valoraves era que, hòstia, que allò fos... Que un diamant és per sempre, no? Recordo un anunci, no? Que aquest punt, a més, que la joia et lligava ja per sempre. La joia de l'anell de promesos, rubí, o l'anell de casats, no? Però ara, clar, jo crec que també ha revifat arran de les marques de luxe, diguem, no? Que ja no busca la gent un rubí o un diamant o no sé què, sinó que va a buscar... La cosa aquesta de luxe. No sé, jo te'n sí. parlo i és un món per mi bastant desconegut.
3: Sí, o la moda, que, per exemple, la Manso, no?, que és joiera d'aquí de Barcelona, que la Rosalía va posar de moda amb els seus anells, no?, que són aquests anells grossos, sí, que veus que són més de plàstic, no?, que tenen,
12: sí,
3: que al final també és posar sobre la taula una estètica, que una moda que no era tan present en el dia a dia, no?
12: No.
3: De posar-se joies, posar-se, sí, sí, penjolls.
12: Tu has regalat joies, Ricard?
3: Algunes, sí.
12: Algunes, sí. Sí. No, és curiós, això ja et dic jo. No, jo no n'he regalat cap, però sí que, diguem, veia que el meu pare, però clar, no viatjaven tant, segurament, no? És això que té aquest salt generacional que hem tingut entre ells i nosaltres. Nosaltres anem més a... O sigui, tu gastes viatjant, si pots, que no pas amb una joia, però vaja, veurem què passa amb Zapatero.
3: Has explicat alguna cosa? Que estàs repensant regalar alguna joia important?
12: No, en principi no, però vaja, no. Series el segon de saber-ho.
3: Molt bé, que... perfecte. Albert, home, gran.
12: Diríem a la família i tot, sí, això, però llavors ja vindries tu.
3: La segona família. Albert, gràcies.
12: Gràcies, Ricard.
3: Ara tornem.
4: Adéu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adéu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
13: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Aquest estiu, la gran pregunta és...
15: híbrid o elèctric?
14: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
16: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
17: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
18: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
17: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només al cinema.
19: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
22: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
23: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
24: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
25: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
26: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
25: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
24: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
25: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
25: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
24: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
0: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
25: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
24: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
3: Mariola Cubells i Darío Porres, què tal? Bon dia!
1: Bon dia, companys! Com esteu?
3: Bé.
1: Què tal?
3: He vist abandonados ja, eh?
1: Ai, què?
3: Bé.
1: Bé, no te veig entusiasmat.
2: És que ha rufat el nas una mica,
3: no,
2: Mariola.
3: Sí, m'agrada molt com està explicat, m'agrada molt la història, però m'hi falta un final. No, clar. No tanca.
1: És que no hi ha final.
3: Bé, doncs aquesta és una mica, per mi, el que falta. És a dir, que la investigació es queda a mitges.
1: Però, Ricard, és que no pot haver un final, perquè no hi ha final en la història.
2: El Ricard vol que, si li expliquen una cosa... Que si se casen o no se casen.
1: Yeah.
2: Bueno, que vol al final...
1: Bueno, de tota manera, he de dir-te que n'hi haurà...
3: I després hi ha una escena de teatre que no m'agrada, diguéssim.
1: Ja, sí,
3: però bueno,
1: t'entenc.
3: Però està molt ben explicat i crec
1: exacte,
3: que és una feina
1: sí.
3: fantàstica.
1: Estàs posant-li peros ahí a una...
3: Tampoc entenc el Carles Porta allà al mig. No entenc. No sé què ha fet, què no ha fet, perquè no...
1: Perquè
3: no,
1: ell és el cap.
2: Sort no, que li agrada, a veure, sort que li
1: a que tu tens un equip, Ricard, a que tu tens un equip.
3: Sí, però jo no sortiria en un documental de Sopa de Cabra que no tinc res a veure, no pinto res.
1: Yeah.
2: Meravellós
1: bueno,
2: documental.
1: Vale.
3: A més, hi ha un director, no? Hi ha
1: però
3: una acústica que fa el guió, vull dir que hi ha molta gent per sortir.
1: Però te dic que n'hi haurà segona temporada, llavors ahir igual...
3: Ah, hi ha segona temporada? Ah, llavors sí. Per estirar el
1: bueno,
3: xiclet.
1: Bueno, a veure, segona temporada no, sé que estan investigant, sé que estan investigant més.
3: Si la investigació no s'ha acabat, ja estic...
1: La investigació no s'ha acabat, això el que passa... El que passa és que la investigació no s'ha acabat, però tots sabem que aquest tipus d'investigacions a voltes es tanquen i a voltes no te donen material suficient com per fer una peça audiovisual, que això ens ha passat a tots.
3: Sí, però m'ha passat a tots i quan no ho tenim agafes-ho i llences perquè no ha sortit.
2: Clar, jo Mariola, m'imagino un Ricard al quart capítol, quan quedaven 10 minuts... Mira, quan queda? A veure, falta moltes coses per resoldre.
3: Em va passar una cosa pitjor, que jo em pensava que hi havia 3 capítols.
1: Ah.
3: I vaig acabar el tercer i vaig dir, bueno, pues no entenc aquest final.
1: Ah.
3: Al cap d'una setmana li dic a l'Àngel, mira't aquesta sèrie que està molt bé. Diu, té 4 capítols. Dic, no, en té 3. Diu, no, en té 4. I jo, no he vist el final?
2: Calma, per favor.
1: No, però a veure, Ricard, perdóname, però no m'escoltes, perquè jo te vaig dir que eren 4.
3: Bueno, ja que sé, però no recordo si era 4 o 3.
1: Ja.
3: I després he vist el documental de Michael Jackson, de Netflix.
2: Sí.
3: Buah.
1: I què, t'ha encantat?
3: Bueno, encara no l'he acabat, estic enganyant... Bueno, és que és increïble.
2: Que li dona mil patades a la pel·lícula Michael, que hi ha ara a sales.
1: Sí, li dona mil patades, això estic completament d'acord.
3: Però aquest senyor, o sigui, genera unes contradiccions, aquest personatge.
2: Absolutament.
3: Quan explica que li agrada dormir amb nens i ho fa amb naturalitat.
2: Doncs tot això no surt a la pel·lícula, per això paga la pena.
1: Però, sabeu què me passa a mi amb el docu? Que... és que no sé fins a quin punt romantitza una història que no. Entonces me va resultar una miqueta incòmode sí,
3: no sé si
1: en algun moment.
3: Ja.
2: És un dels exemples, Mariola, és un dels exemples...
3: Les imatges que té, com entren a casa seva...
1: Sí.
2: És el típic exemple de separar l'artista de... L'obra
3: no sé,
2: d'artista de la sèrie.
3: Creieu que la separa? No la separa, creieu que la separa?
1: Sí. Bueno, Ricard, va, veig que estàs...
2: En
1: ratxa.
3: Uns dies i m'ha anat bé. Ara ja oblideu-me i ja està. Escolta, no, anem a parlar d'una de les sèries del moment. Atenció, Off Campus, a Prime Video.
5: Wellesley.
7: Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
3: Que té
2: 8 capítols, ho dic per si veus el 5è i dius...
1: Bueno, abans de que la testosterona de Darío me passe per davant...
2: Ja m'ha tocat.
1: No, he de dir-vos que... Ricard, no és per tu.
3: Vale, adéu.
1: Vale, no és per tu.
2: Afegeixo, ni per la Mariola ni per mi.
1: No, a veure, per mi un poquet més, eh? Per mi un poquet
3: més.
1: Perquè
3: jo,
1: a veure, no, escolteu-me. Una sèrie que parla de l'amor juvenil com si fos... Vosaltres vos en recordeu de Melrose Place?
2: Sí, home.
1: Bueno, Ricard no, perquè no havia nascut. Però bueno,
3: no sé, no sé què dieu.
1: Un superventes. Melrose Place va ser una sèrie mítica, com Sensació de Vivir, que eren
2: vivir, sí.
1: Les primeres sèries d'adolescents, universitaris, abans de Friends. Sí. Vull dir, està tot inventat. Llavors, esta, quina és la diferència? Que s'ha acabat lo de romantitzar la, la toxicitat en pantalla. Que hem tingut moltíssimes sèries d'amor de gent molt jove que parlava d'això. Què té això per a que siga una bomba? Pues és un èxit literari que ve d'un bestseller, és estiu, són joves, s'enamoren, té un
2: Mariola, estan boníssims tots, parlem clar, és a dir...
1: Bueno, claro, però és que, però què passa, que ara aquestes sèries van a ser diversitat de cossos? No, ja ho sabem. Hem de saber-lo, és un plaer culpable, això ja vos ho dic, sí. És a dir, això està clar, sí. I
3: però
1: està
3: feta... Però és un boom,
1: feta...
3: aquesta sèrie, és un boom.
1: És un boom, i està feta, en el millor sentit de la paraula, en un laboratori, amb els ingredients concrets que tu has de posar en una sèrie d'este tipus, tipo El verano en que me enamoré, que sabeu que va ser també un bombazo. Què passa? Que és bondadosa, que és bonica de vore, que tu estàs tirada en el sofà perquè has tingut un mal dia i dius, bueno, pues a lo millor un dia jo trobo ese tipus d'amor. A lo millor la meua filla ho troba. A lo millor el món no és tan hostil com em sembla perquè Trump està fotent-lo. No sé si m'enteneu.
2: Sí, mira, Mariola, jo ara et sorprendré.
1: Què has dit, Ricard? Què has dit?
3: Sucre, una sèrie sucre, de sucre.
1: Però és que benvingut el sucre,
3: sí,
1: en algun moment.
3: Sí, ja ho entenc. Davant d'aquest món amarg, doncs una mica de sucre ho compensa.
2: Jo ara, Mariola, et sorprendré perquè ja m'has fotut aquí l'etiqueta de que, venga, testosterona
1: bueno,
2: i tot això.
1: La etiqueta no és.
2: I no.
1: És la realitat. Jo però no passa res. Oye,
2: persona...
1: hauries d'estar content de tindre testosterona.
2: Totalment. Però hi ha una persona d'aquest equip que m'ha dit m'ha definit la sèrie de manera meravellosa, que és una sèrie per adolescents de 40. És a dir...
1: Exactament.
2: Jo tinc...
1: Exactament.
2: Ricard, tinc 51 anys. Fa molt que no vaig que vaig a la universitat.
3: Fa molt que no vaig al metge.
2: No. Quan anava a la universitat, jo no tenia un six-pack.
3: Sí.
2: Jo m'anava a la gespa a fumar porros. Ja ha prescrit. Però dit això, és una sèrie que està... molt ben feta, precisament pel que destaca la Mariola, perquè en un món on sembla que qualsevol sèrie amb gent jove, adolescents, preadolescents, postadolescents, tingui molts problemes de tota mena, sexuals, tipus Eufòria, de maltractaments, etc, etc, aquesta sèrie, tot i que tots estan boníssims i totes estan boníssimes, juga una cosa molt ben feta, que és... preocupar-se per l'altre, empatitzar.
3: Però això no és el món d'actual, perdona.
2: Bueno, és que
1: bueno,
2: diu que...
1: Bueno, però intenta ser aspiracional, Ricard. Dic,
2: clar,
1: és, claro.
3: Dic un amic que l'altre dia cosa... va lligar...
2: Sí.
3: Va lligar
2: sí.
3: I va començar a parlar per WhatsApp amb la persona.
2: Sí.
3: I, bueno, un lloc que va començar... Pues,
2: I li va explicar...
3: No, va dir, per què no he vingut, no saps allò? Molt clar, va anar pujant de to, s'envien fotos, tot de coses. Ep. Bueno, va anar a dormir... Sí. I l'endemà aquest amic meu li envia un missatge i no contesta. I al cap de 3 dies li torna a enviar un altre missatge i diu, bueno, què? I ja tampoc contesta. Diu, o sigui,
2: doncs el teu amic no...
3: El ghosting aquest... O sigui,
2: doncs això és
3: empatia.
2: Tot el contrari del ghosting. Perquè aquí hi ha el Catxes, que juga a hoquei gel. És Catxes i és esportista, però obre el seu cor a la noia. La noia l'ajuda, la noia li explica els seus problemes, que ella és una aspirant a música que s'ha quedat sense beca. Li obre els seus problemes.
3: Això és real, el món d'ara no és aquest, el món d'ara...
2: Ui, qui diu que és real?
1: Bueno, Ricard, és que et veig molt negatiu.
3: No, però
1: esteu
3: parlant
1: que
3: és una sèrie juvenil i no parla de com el que fan els joves ara. Que...
1: Perquè ja, però és que és el que t'he dit, que és una sèrie que està en l'altre costat, que posa el focus en les relacions sanes...
3: Per això us agrada a vosaltres, que teniu 50 anys, que recordeu com éreu de joves.
2: No, que m'hagués agradat viure aquesta vida de jove, perquè ja jove no em menja molt torrat.
1: I parla d'una cosa molt important, des d'un punt de vista prou diferent, perquè és de han hagut moltes sèries d'estes que fan mal, no?, i que parlen de lo que tu estàs parlant, Ricard. Però ja tenim prou de misses. I ara, la història d'esta sèrie és que està dins d'una espècie de nova narrativa on estava esta, El verano en que me enamoré, i ara hi ha una altra, que és Todos nuestros años, que també és d'este rotllo, que intenta fer-nos la vida,
2: Ricard,
1: una miqueta més agradable,
2: sí.
1: I tu... lo que has de fer, Ricard, és suspendre la verosimilitud. És a dir, no pensar en el teu amic al que li han fet ghosting, que també, igual, hem de saber l'altra part.
3: No, si ves, vaig anar a la conversa, si no... Si de conversa...
2: I les fotos
3: les
2: també?
3: Les fotos també, sí. Ah.
2: La Mariola ha dit una paraula clau.
3: No és legal, això, no?
2: No. Ricard, la paraula consentiment.
3: No, les fotos no les vaig veure.
2: Si hi ha una...
3: Tenia una sola visualització.
2: Ah. La paraula clau és consentiment. Si, que no és real, perfecte. Que no, és que no té verosimilitud, perfecte. Però si hi ha... un sol nano de l'edat dels protagonistes, que mira, mirant aquesta sèrie diu, ep, que l'amor, les relacions de parella, les relacions d'amistat s'han de basar en el consentiment, en ajudar-se, en sí, empatitzar amb l'altre, benvinguda sigui.
3: Bueno, perfecte.
1: És la vida que jo voldria per a la meva filla.
3: Doncs això està bé, si és la vida que voldríem, està bé. Vinga, anem a documentals d'esports a Netflix.
6: Oh. Hola a todos.
1: Todo tuyo.
6: Oh. Estoy aquí para comunicaros algo que llevo tiempo imaginando y pensando.
3: Todo Rafa Nadal a Netflix, però sí, hi ha molt material ara d'esports,
2: sí, Netflix
3: no?
2: Està fent molt bé una cosa. Netflix, a nivell de sèries, per mi segurament és la que està a la cua de les plataformes. Al nivell dramàtic de sèries com de HBO, de Disney, d'Apple, és molt superior, li dona mil patades a Netflix. A més, Netflix comet l'error de fer sempre la mateixa sèrie, canviant-li el títol, però han fet una cosa molt bona. S'estan posicionant com la plataforma que fa millors documentals o més originals sobre el món de l'esport. De futbol és un no parar. Hi ha un documental sobre Jamie Vardy, jugador estrella del Leicester, campió de la Premier l'any 2016, un altre sobre Vinnie Jones, que era considerat el jugador més agressiu de la Premier, un sobre la Copa Europa que va guanyar el Liverpool contra el Milan a Istanbul, aquest reportatge de 4 capítols de Rafa Nadal, un de Carlos Alcaraz, un de Fórmula 1. S'estan especialitzant molt en el tema esports i jo crec que li estan passant la mà per la cara a la resta de plataformes, perquè tots són impecables.
3: Però això és un boom que ha coincidit amb el Mundial o està fet, està forçat?
2: Ja portem mig any, que és la tendència, però ara, evidentment, les últimes 2-3 setmanes han sortit molt, sobretot sobre futbol. Però no només, insisteixo, estan fent molt bé l'aposta esportiva, perquè estan tocant molts esports diferents. Clar. I de moltíssima qualitat tots ells.
3: Per cert, Spielberg, El dia de la revelació, aquesta pel·lícula, tu, Mariola, no l'has vist encara?
1: No l'he vist encara.
3: Tu, Darío,
1: decepció. I crec que no aniré, Mira tu.
3: Però decepció mira perquè sabíeu masses tot... coses de la pel·lícula, no?
2: No, primer decepció perquè és Steven Spielberg. Jo ho sento, però estem parlant d'un geni. Per mi és un tipus que ha fet... segurament és dels dos o tres directors que millor m'ho han fet passar en una sala de cinema, que té 10, 12 obres mestres.
3: No val res, aquesta.
2: No és que no valgui res, és a dir, si la fas tu o la faig jo, aquesta pel·li...
3: Jo quan la gent, tothom diu que no val res, és que són
2: aleshores
3: bones.
2: Quan... No és que no valgui res, és que estem parlant de Spielberg.
3: Però parla de la fe, no? Parla de l'espiritualitat, parla de tot el missatge.
2: El tema de la fe jo crec que està molt mal posat. No. Hi ha una barreja d'espiritualitat, de fe... aprofitant que parla de vida extraterrestre i si conviuen amb nosaltres, hi ha una deriva religiosa que a mi em grinyola una mica, però és que a més la pel·lícula es queda buida, es queda gairebé 2 hores i mitja, es fa pesadíssima, tot són persecucions, al final és molt atropellat, no té cap mena de no té èpica, li falta aquell toc que té sempre Steven Spielberg en pel·lícules, per exemple, Vida extraterrestre, ET i Encuentros en la tercera fase són 2 obres mestres. Aquesta, insisteixo, no és una mala pel·lícula, no és una pel·lícula pèssima, però, hòstia, que pugui ser l'última pel·lícula de Spielberg, a mi m'ha fet mal, perquè m'he avorrit.
1: Vos vaig a portar al cine a veure una pel·lícula molt xicoteta que es diu Pioneras, solo querían jugar, que és una preciositat, que parla d'unes dones que per ser ahí van incidir en la revuelta, pioneres perquè van ser les primeres dones en el 70 que van fer un equip de futbol a Espanya i van competir, no sense el recolzament de la federació, però sí organitzades contra la selecció de Portugal. És una pel·lícula preciosa, tendra, que té el missatge xus, que té el punt de comèdia xus. És una delícia de pel·lícula. Doncs deliciosa, que haurà costat el que Spielberg s'ha gastat en el catering.
2: Ganes de veure-la.
3: Doncs la mirarem.
1: Molt bona.
3: Mariola Cuells, Darío Porras, gràcies.
2: Deixa'm dir una cosa molt breu.
3: I tant.
2: que és una data molt bonica avui, perquè el 17 de juny del any 86, fa exactament 40 anys, es va estrenar a TV3, Hotel Fawlty, una de les millors sèries de la història de TV3. Meravillosos Basil, Civil o Manuel.
3: Queda aquesta sí que queda reivindicat.
2: Aquesta sí que te la podries mirar.
3: Sí, ho faré, ho faré. Quan tinc temps. Darío, Mariola, adéu. Que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
4: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
19: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Soc en Jarek, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, en arreglar-li el parabrisa al Juan en només 30 minuts i ajudar-lo amb els papers de l'assegurança, li hem arreglat els problemes d'agenda.
9: Carglass canvia. Carglass repara.
10: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
27: Bon dia, nois. Què tal, Ricard Ostrell?
3: Bon dia,
27: com
3: bon
27: estàs?
3: Dia, Fel. Com
2: bon
3: estàs?
2: Bon dia a tothom.
3: Hola, Xuriguera.
27: Sí, bon dia, Carlos.
28: Bon dia.
3: Bon dia, Peyu.
27: Bon dia, Peyu. Què tal, Peyu? Com estàs?
28: Molta calor. Massa calor, ja, eh? No, jo, de veritat, aquesta temperatura el cervell no funciona. Quedo en un estat catatònic, com de...
3: Bueno, de fet, es para tot. Com diu l'Albert Tom, és l'estiu més fred que viurem els propers anys.
28: Sí?
3: Home, clar, cada estiu farà més calor.
28: Vols dir que no anirà menys?
2: Mira, avui no l'he sentit. Sí, sí, ha dit això?
3: Sí.
2: Bueno. Sí, sí.
3: Tu has de pensar que l'estiu que fa molta calor és l'estiu menys calorós dels que vindran.
28: Però quan es desglaça l'Antàrtida i el Pol Nord, el gel aquell no ve cap aquí. No es refreda l'aigua nostra. Això no va així.
2: Ostres.
28: M'entens el que vull dir?
3: Sí, quan tu poses gel. Sí, sí, clar. Quan tu tires gel, no? Quan tu tires gel, exacte.
28: Tu tires gel al cafè i queda fred el cafè. Si tires gel a l'aigua, l'aigua del Mediterrani, al cap i a la fi, no immediatament, però... al cap d'unes hores hauria de ser més freda, pel que entenc jo de física.
3: Tenim una última hora, que és que l'EMET acaba d'advertir de l'arribada de la primera onada de calor ja a Espanya.
2: Ja ho tenim aquí.
3: Dispararà 10 graus per sobre, el que és la majoria serà dissabte.
28: Dissabte
3: a Espanya, a la majoria d'Espanya és peninsular i Balears també. Balears també.
28: Festa major Muntanyoles, festa major Muntanyola.
2: Actuem el diumenge. Actuem diumenge. Ah, no, dissabte.
28: Vindràs? Diumenge. Clar que vindré. A Montanyol hem de venir tots. Sí, clar que vindré.
27: No vinguis, home.
28: Vaig a tots els actes de la Festa Major. M'he apuntat a tots. Dissabte, la sardinada, diumenge, la rossada, tot. El teatre.
27: Quina és la rossada? Que potser vindrem.
28: La rossada és al migdia. Veniu.
27: Pot durar cardar una calor que no...
2: Oh. No. Acaben d'anunciar l'onada de calor i no em farà de calor a Montanyola.
28: Però han dit el dissabte i la rossada és diumenge.
27: Ah, val, així ja haurà passat. Aviam si ja donem una rebequeta diumenge a teatre.
28: Oh, refresca, el vespre sempre allà dalt.
27: Ah, sempre això, les 9 del vespre...
2: Montanyola, que està a 1.000 metres, poder?
28: Sí, sí, jo sempre... Ja, són 800 i 900, però jo dic 1.000.
2: 1.000 metres. 1.000
28: metres del mar.
27: Ah, vale.
2: El nivell, sobre el nivell del mar. Altitud.
27: És distància de... anava a dir. Sí.
28: Arbúcies, com esteu, Arbúcies?
27: 360.
28: 360.
2: Sí. A Torroella estan a 0.
28: A 0, eh?
2: Bueno, nivell del mar, més o menys. Sí, o 1, o 1.
27: I el Montgrí?
2: El Montgrí 300 metres.
28: Mira, quasi bé com Arbúcies.
27: La muntanya, el Montgrí, fa 300 metres.
3: Molt bé!
2: 309, em sembla, una cosa així.
27: Els 9 és la paret del castell.
28: Sí, ara m'ha enviat un mail al gestor que a la meva mare li tornen 7 cèntims a la declaració de la renda.
27: 7 cèntims?
28: 7 cèntims, tu. El gestor em sembla que me'n cobra 60 per fer-la. Llavors, bueno, ja hem perdut 59 euros i pico.
2: Oh, fes-la tu.
13: És difícil, eh?
28: No, ja està bé. Ah. No, però està bé aquests 7 cèntims que t'ho tornin.
27: Home, i tant. Els serveis sí. Que li fotran, no, a teu mare?
3: Sí. No, van bé. 7 cèntims mai saps d'aquest poden
27: servir. Quan vas
3: servir.
27: A comprar, sí. A vegades et diu, tens lo petit? Sí. Saps? Tens lo petit? Però, i dius,
3: doncs mira, ara que ho dius, sí.
27: Ara sí, tinc 4 cèntims, si vols.
13: De manera que m'ha assenyalat la casella de l'església, l'ha assenyalada la teu mare?
28: No.
3: Vigila que a vegades ve per defecte i no ho saps, eh?
13: Sí.
3: Has de mirar
28: bé. Catalunya és el lloc on s'assenyala menys, eh? De...
13: Ah, sí?
3: Sí.
27: No, fa dies amb el del Papa no ho semblava, eh?
28: Noi, bueno, no sé. Vols dir que no eren extres?
3: Una cosa és la Catalunya que ensenyem i l'altra és la Catalunya real. Sempre hi ha varietat.
13: 26 milions, eh, has dit?
27: Sí. 26 milions de catalans?
28: No, 7 cèntims. 7
3: cèntims, però de l'Església, eh?
27: 7 cèntims de l'Església,
3: què? La Generalitat m'ha posat 2 milions.
13: 2 milions.
28: Sí, tu, però això també quan va venir el Papa de Roma, sí. Que la Generalitat hi va posar 2 milions i Canàries n'hi van posar 3, em sembla, i Madrid sí. No n'hi va posar cap. Qui ho va negociar exactament, això? Com ho es va fer?
3: Pues la
28: dic perquè...
3: La conferència episcopal, no?
13: L'arcabisme.
28: Sí. Curiós, vull dir que a Madrid no n'hi posessin cap.
3: Bueno, van posar empreses a Madrid, eh?
28: Ja, sí, però sí. M'és igual, a mi les empreses que cardin el que vulguin, eh? Sóc jo que hi he posat aquí 2 milions perquè vingui el Papa.
3: Sí, però el retorn, que tinc primer que són de taxes turístiques, que això s'explica bé.
28: Sí, què?
3: Bueno, que no és un diner, que treuen del pressupost, sinó de taxes turístiques.
28: Ja m'he quedat a dormir a Barcelona en algun hotel, jo també m'he pagat aquesta.
3: I després que això es calcula que té un retorn molt més elevat d'aquí 2-3 anys, que això és el que s'ha de calcular.
13: I l'estrès que vam estar aquells 3 dies.
3: El Tour de França...
13: I tant.
3: No sé si són 100 i escaig milions que posa l'Ajuntament, eh?
28: Ah, però l'Ajuntament a mi m'és igual.
3: Ah, val.
27: I no hi corre el Papa, eh?
28: Seria maco.
27: Si en el Tour de França hi corres el Papa...
3: Perdó, 9,6 milions, perdó.
28: Mira, 9,6.
3: Et dic una altra cosa. Els Goya van costar 2,5 milions a Catalunya.
28: A Catalunya, eh?
3: Sí.
28: I vam fer-ho tot en castellà. Sí.
3: I el Tour de França, 9,6 milions.
28: Però el Tour de França el fan en català, suposo.
3: Segur.
28: Pedalen en català. Sí.
13: La Fórmula 1?
3: Bueno, la Renaixença què, avui? Que anem molt tard.
28: Ah, em pensava que deies que costa.
3: Que costa. Que costa la Renaixença. Sí, perquè...
28: L'Ajuntament ja et digui, no hi ha posat ni un duro, l'Ajuntament, a la Renaixença.
13: El de Muntanyola, tampoc?
28: No, ni el de Gurb, que és on ho gravem.
3: Què?
28: Trobo que el de Gurb hi podria posar-hi alguna cosa. Bueno, avui entrevistem la Glòria Rivera, que és una cupletista. Cupletista. Sí, fa complet en català.
3: El d'ahir m'agrada molt, el d'ahir.
28: El d'ahir, sí, l'assistent de vol,
3: sí.
28: El Xavi.
3: Sí.
28: Tio molt maco. I dediquem el capítol al tanc. Al tanc, no sé si... Has estat mai dins un tanc?
3: A un submarí he estat, jo.
28: Submarí, eh? Hòstia. Doncs
13: no és pas el mateix, eh?
28: Això sembla molt, eh?
3: Però he estat a dins d'un lloc, sí.
13: Ah, sí, però vull dir, no és exactament el mateix, eh?
3: No, també disparen,
13: no ens confonguem.
3: Vaig estar en un submarí de l'exèrcit.
28: De quin? Sí, l'espanyol?
3: No.
28: Ah. L'espanyol sabeu que em van fabricar un que baixava i llavors no pujava, eh?
13: Bueno, és submarí, eh?
28: Sí, però no puja, llavors. Oh. És un viatge que no té retorn. No
3: bueno,
28: té
3: pues ara ho explicarem.
28: Va. Vinga.
27: Adiós.
3: Adéu, Peyu, adéu.
28: Adéu.
13: Adéu. Hola, bota.
14: Adéu. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
15: Bon dia, us informa Joan Bota. José Luis Rodríguez Zapatero declara a l'Audiència Nacional des de les 9 del matí, investigat per diversos delictes com ara tràfic d'influències, en el cas Plus Ultra, i frau fiscal i contraban per les joies que es van trobar al seu despatx. L'acusació demana presó provisional sense fiança per risc de fuga. És la primera vegada que s'imputa un expresident del govern espanyol. Anem cap a Madrid. Dani Sainz-Deja, bon dia.
16: Bon dia. Poc abans de les 9, Zapatero es baixava del cotxe saludant i somrient. I entrava a l'Audiència Nacional, on ja fa una hora que declara. Ho fa només a preguntes del jutge instructor i del seu advocat i no respondrà ni a la Fiscalia Anticorrupció ni a l'acusació popular que representa el PP. Les altres acusacions que s'han quedat fora, com les de Justícia Europa i Hazte Oír, reclamen que el jutge decrete presó provisional per a l'expresident espanyol.
17: España no se puede volver a permitir un fugado más. La posibilidad de tener otro Puigdemont.
18: Tiene cuentas en el extranjero, tendría capacidad para vivir en el extranjero, tiene los contactos.
16: Fa un mes que Zapatero prepara en silenci una defensa molt tècnica centrada en desmuntar les proves que l'incriminen. Dani Sainz deja Catalunya Ràdio Madrid.
15: Anem amb la derivada política d'aquesta notícia, Natàlia Ramon.
0: Pedro Sánchez ha evitat defensar Zapatero durant la sessió de control del Congrés en què Núñez Feijóo li ha tornat a preguntar pel suport a l'expresident i li ha reclamat eleccions. Sánchez manté la porta tancada mentre que el PNB, Maribel Vaquero, li ha advertit que el límit són els pressupostos.
5: Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
15: I a Catalunya, el president Salvador Illa manté el seu suport incondicional a Pedro Sánchez en aquesta setmana crítica pel PSOE. Illa ha tancat files amb el president del govern espanyol i l'ha definit com el millor que ha tingut mai a Espanya. Parlament, Marta Corblan.
7: Hola, bon dia. En plena tempesta judicial al voltant del PSOE, el líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, ha anat al gra a l'hora d'interpel·lar Illa al Parlament. La resposta del president ha estat curta, però contundent.
20: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
21: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Des de Junts, Mònica Sales ha tornat a demanar al president Illa que comparegui al Parlament i doni explicacions.
22: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
7: Marta Corbalan, Catalunya Ràdio, Parlament.
0: El G7 acorda donar més suport a Ucraïna i incrementar la pressió a Rússia. És una decisió amb el suport de tots els líders, inclòs Donald Trump. La cimera a Evian, a França, acaba avui dominada per les discussions sobre el pacte amb l'Iran, que s'ha de firmar divendres a Suïssa. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bon dia.
23: Bon dia. El G7 tanca avui la cimera d'Evian, de moment, i si no hi ha sorpreses d'última hora, sense sobresalts amb Trump, que sopa aquesta nit a Versalles amb Macron. Després d'una discussió amb Zelensky ahir, els líders de les 7 democràcies més industrialitzades del món han trobat la unitat per donar més suport a Ucraïna, que creuen que està en posició de força per sobre de Rússia, a qui volen castigar més, com assegurava el president francès Emmanuel Macron.
24: Ucraïna està resistint molt millor del que s'esperava. Per tant, hem decidit a nivell del G7 proporcionar un suport més fort a Ucraïna. També hem decidit junts, en la unitat d'aquest G7, augmentar la pressió sobre Rússia pel que fa als recursos de petroli i gas que Rússia fa servir per finançar el seu esforç bèl·lic.
23: Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Evian.
15: Els metges de la sanitat pública tornen avui a la vaga. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. El Sindicat Metges de Catalunya impulsa aquesta nova jornada de protesta. És la 12a convocatòria i serà l'última abans de l'estiu. Aquest matí les protestes es faran a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Anem a la de Barcelona. Mònica Mas, bon dia.
25: Hola, bon dia. Doncs aquí a punt de començar aquesta concentració. De moment, poca afluència de metges davant la seu dels Serveis Territorials de Salut. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, avui estan seguint la vaga el 29% dels facultatius, 33% a l'atenció primària i el 20% als hospitals. Es nota ja, doncs, aquest cansament en aquesta 12a jornada, però des del Sindicat Metges de Catalunya, David Arribas assegura que no fluixaran.
29: Des de Metges de Catalunya estem contents perquè la gent, doncs, manté el pols i, sobretot, perquè la campanya Ni un minut més està tenint un èxit rotund, que fa que, bueno, que esperona a la gent a dir fins aquí he arribat, el que no puc fer és aguantar amb la meva vida personal tot el que requereix el sistema.
25: Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Esports, Marcos García.
30: El Real Madrid acaba de fer oficial el fitxatge de Bernardo Silva. Diu el Madrid en un comunicat de fa només uns instants que ha arribat a un acord amb Bernardo Silva, que serà jugador del Real Madrid per les properes dues temporades, és a dir, fins al 30 de juny de l'any 2028. Leo Messi arrenca el Mundial amb un hat-trick. El davanter argentí del Miami ha fet els 3 gols de l'Argentina, que ha superat Algèria per 3-0, també marcadors de les últimes hores del Mundial. Irak 1, Noruega 4, França 3, Senegal 1 i aquesta matinada, ja matí, Àustria 3, Jordània 1. A les 7 de la tarda debuta Portugal en aquest Mundial amb el tècnic de Balaguer, Robert Martínez, contra el Congo. A les 10 del vespre també l'Anglaterra, Croàcia. El Barça de futbol sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Ahir victòria al primer partit. Als penals, l'equip de Javi Rodríguez va remuntar un 1-4 i el partit i la pròrroga van acabar 5-5. El porter d'Irak Plana va ser decisiu als penals amb 3 aturades. En bàsquet, el Barça viatja avui cap a València. Demà comença la final de la Lliga ACB. És una final al millor de 5 partits. Encara en bàsquet, dos fitxatges a la Lliga Femenina. L'escorta dels Estats Units, Madison Conner, és nova jugadora del bàsquet Girona, i el Cadí Seu anuncia el fitxatge de la també escorta dels Estats Units, Lexi Donarski. I a la Lliga F, el Badalona Women ha confirmat fa una estona la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada.
14: Fins aquí les notícies.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: La natura no ens pertany, és al revés. Nosaltres pertanyem a la natura. Hem creat un sistema econòmic que deriva valor del preu i no preu del valor. La natura en té molt de valor, però no li hem sabut posar un preu. Qui diu això és el Marc Palaí, nascut a Barcelona fa 51 anys. És CEO de l'Aliança per la Bioeconomia Circular, que és una iniciativa del rei Carles III d'Anglaterra contra el canvi climàtic. Marc, què tal? Bon dia, com estàs?
4: Bon dia, un plaer estar aquí amb tu, Ricard.
2: Home, fa vens poc per Barcelona, perquè treballes molt. Viatges molt, això sí que és veritat, que tens una feina que viatges molt.
4: Viatjo massa.
2: Massa?
4: Massa, sí. Que no paro quiet, però clar, al final, si volem canviar el món, hem de parlar, hem d'expressar-nos, hem de comunicar-nos. És molt important.
2: I en aquests viatges, com veus el món?
4: El veig que la gent escolta cada cop més, però escoltar no és suficient. Cal l'acció, i això és l'urgència, que hem de transformar les idees i aquestes xerrades, els fòrums. I de fet, per això el rei va crear l'Aliança per la Bioeconomia Circular, neix d'una frustració que tenia el rei, de que hi ha masses fòrums internacionals on es parla, però no s'actua. I l'Aliança es dedica a implementar projectes amb diferents actors econòmics, a diferents paisatges, per mostrar al món que un nou model econòmic és possible, un model que prosperi en harmonia amb la natura.
2: Clar, com comença aquesta història? És a dir, com un català com tu, Marc, que de fet ets enginyer agrònom, no?, per la Universitat Politècnica de Catalunya, també has estat durant molts anys, durant 8 anys, director de l'Institut Forestal Europeu, no?, on vas començar com a investigador júnior, gairebé fa 20 anys abans, per tant, diguéssim que has tingut una llarga trajectòria, però com arriba un català com tu a dirigir, a portar aquesta lluita contra el canvi climàtic en una iniciativa del rei d'Anglaterra, del rei Carles III? Pues,
4: sincronicitat, va ser una coincidència. Estava donant una conferència a Aberdeen, a Escòcia, i estava l'alcalde d'Aberdeen, estava escoltant la conferència, i només acabar la conferència em va dir: escolta, Marc, et podries quedar un dia extra? I dic: per què? Perquè està el nostre príncep de Gales, està aquí a Balmoral, això era l'octubre de fa 8 anys, em va dir: seria important que parlessis amb ell de tot el que estàs fent com a científic. I em va organitzar un té, vaig agafar un cotxe, vaig prendre un té i després de prendre el té em diu: Marc, podries venir amb mi a Nova Zelanda, Isla Salomon? Tinc que fer un viatge a l'octubre.
2: Això el príncep de Gales.
4: Al novembre, sí. Això quan era príncep de Gales.
2: Sí, sí.
4: I jo vaig quedar una mica parat, i quan vaig arribar a Finlàndia, jo vivia a Finlàndia, em trobo una carta convidant-me a tornar a Londres per parlar d'aquest tema. I vaig anar a Londres i, bueno, i va començar tot així.
2: I ja comença aquesta història. Què és el que li expliques tu al rei? Què és el que li sedueix perquè tu acabis tirant endavant aquesta fundació? Què explicaves aleshores?
4: Jo crec que ens hem trobat dos frustrats. Jo li vaig explicar com a científic la meva frustració de que tenim, primer de tot, les dades científiques que ens diuen que el model econòmic actual està col·lapsant. Literalment està col·lapsant. I tenim dades científiques, les asseguradores tenen les dades. Per altra banda, que tenim els coneixements per crear un nou model econòmic. I el que jo sempre he parlat com la bioeconomia circular. Bio significa vida, és una economia que posa la vida i no els recursos fòssils, que per cert signifiquen, representen l'amor, fòssil és algo mort, posar la vida al centre de l'economia. I jo li vaig explicar la meva frustració, els nous coneixements científics que teníem per canviar de model, i ell, clar, ell portava 50 anys abogant també per un canvi de model econòmic, més visionari. Aleshores, ens vam trobar dos frustrats conjuntament, vam començar a treballar conjuntament, i el 2020, amb el Covid, que la seva agenda va quedar alliberada, va decidir muntar l'Aliança, i em va demanar que la liderés.
2: De fet, ell ja als 70 feia conferències sobre ecologia, no?, i va escriure també
3: un llibre, un decàleg, no? Harmony.
4: Harmony, exacte.
3: On ja feia un missatge que és molt actual, no? Unes recomanacions, una mirada molt, molt actual del món, no? D'aquesta catàstrofe, com evitar-la.
4: Exacte, era un visionari. La gent es reia, per cert, en aquells temps, eh? Sí, sí. I va ser el primer agricultor, en les seves terres agrícoles, en fer agricultura orgànica. Va crear la seva marca pròpia, els Dutch Originals, que ara s'ha vengut a Waitrops i ha sigut molt... ha triomfat en aquest sentit, però va ser un pioner, la gent es veia, vull dir, hi havia molta crítica perquè com a príncep, hi havia molta gent que pensava que s'estava ficant en temes que no convenien. Però bueno, ara és un, ja vas veure la visita als Estats Units, és una persona molt respectada pels caps d'estats en aquest sentit, aquest porta 50 anys de bagatge, té uns grans coneixements, i jo crec que ara li ha arribat el moment, a la seva idea Harmony li ha arribat el moment.
3: Sí, sí, va ser un pioner, una avançada en els temps, i ara és un text molt, molt vigent, no? Tu, Marc, demà explicaràs les propostes econòmiques ambientals al Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània davant del rei Felip VI.
4: Exacte. Demà tinc la xerrada cap a les 12:01. Donaré la xerrada i, bàsicament, tu ja me l'has sentit. Tu vas venir a Londres a la reunió de l'Aliança, també. Mm. Doncs passar el missatge aquí.
3: Que és el que es tracta, no? Suposo convèncer governs, convèncer empreses de que estem en un moment molt greu i que cal actuar amb sentit comú, moltes
4: Exacte.
3: Vegades.
4: És que és sentit comú. Estem obsessionats amb la gran tecnologia, la intel·ligència artificial, però les grans solucions de canvi de model econòmic són molt més senzilles, eh? I el sistema agroalimentari, per exemple, portem 50 anys potenciant una agricultura industrial, molt extractiva, que depèn dels recursos fòssils, fertilitzants, pesticides. Però tenim els coneixements per produir aliments utilitzant la natura com el nostre aliat, el que es diu l'agricultura regenerativa, on tu utilitzes la biodiversitat per regular les plagues, utilitzes la biodiversitat per crear fertilització als sòls, crear uns sòls que magatzemin molt més aigua, que això en època de sequera és important, però també en època d'inundacions, o sigui, els coneixements els tenim, i el que es tracta és tenir el sentit comú, i el que està clar és que el canvi de paradigma que hem de posar en marxa no es pot fer ni el sector públic ni el sector privat independentment. Necessitem un enfoc públic-privat. Perquè estem parlant de la transformació econòmica més important de la història de la humanitat. Si mires l'escala i la rapidesa amb la que hem de canviar el model econòmic, si no volem que col·lapsi, quan parlo de col·lapse parlo de, no d'anys, però de dècades, dos dècades. Tenim una finestra d'oportunitat d'un parell de dècades. Mm.
3: Per exemple, menys tecnologia i més arbres...
4: Sí, i més, saps el que ens passa? El món occidental, els últims 200 anys, hem creat un món obsessionat en traduir ciència en tecnologia. I el que hem de ser capaços és de traduir ciència en saviesa. El que ens falta al món occidental és transformar tots aquests coneixements, i això requereix pensar la ciència. No només fer ciència, pensar la ciència i també requereix de cultura. Això és el que ens falta, el sentit comú, i al final totes les crisis que estem vivint ara, que estan confluent, la crisi del canvi climàtic, crisi de pèrdua de biodiversitat, crisi al voltant de l'accés a recursos fòssils, les guerres que estem vivint a Ucraïna, al Golf Pèrsic, són totes la mateixa crisi, És un model econòmic basat en recursos fòssils obsessionat pel consum.
3: Ah, ho hem vist amb la guerra del Pròxim Orient, no? L'estret d'Hormuz es satura... Hi ha una crisi, no?, pels recursos, i el preu del petroli puja i s'encareix el cost de la vida. Per tant, és un moment en què la globalització, doncs, és molt fràgil. I quan hi ha una tensió política molt gran, com és en el cas dels Estats Units o Rússia o altres o la Xina, i tu estàs al mig, intentes ocupar un paper com és el cas d'Europa, i depens tant d'Estats Units, per exemple, pel que fa al petroli, doncs és quan veus que això no és sostenible.
4: Exacte. I per això Europa hauria de ser el que liderés aquesta nova economia passada amb la natura, amb els recursos biològics, perquè nosaltres no en tenim de recursos fòssils. Si volem garantir la sobirania, no només alimentària, sinó sobirania econòmica d'Europa, necessitem un model econòmic que no depengui dels recursos fòssils.
3: I això vol dir també invertir en la naturalesa.
4: Això requereix invertir en la naturalesa. Primer, entendre que la naturalesa és la infraestructura econòmica més important que tenim. El que passa que els ocells, les abelles, els arbres no t'envien una factura a tu. Quan et donen l'ombra o quan una abella polinitza els cultius que després et donaran de menjar, no t'envien una factura. Però sí que podem estimar quin és l'efecte econòmic de tenir biodiversitat i no tenir-la. I això és on el món de la ciència ha avançat moltíssim. O sigui, ara som capaços de traduir biodiversitat en economia. El que falta, i per això jo vaig també agafar aquesta feina que saps del banc suís, és que...
3: Tu ets director de natura d'un banc suís.
4: Sí, Lombard Odier.
3: Director de Natura.
4: Sí, va ser el primer banc que va crear aquesta posició de director de Natura.
3: Que vol dir que...
4: jo represento la Natura al banc.
3: Representes...
4: La Natura, sóc la veu de la Natura al banc.
3: És a dir, ve un client que vol fer unes inversions i tu t'hi reuneixes i dius, escolta'm, mira, hi ha un projecte sostenible en què aprofiten la fusta de, de les Amazones, no?, i que la transformen en talera, inverteix aquí, que això té futur.
4: Exacte, o al revés. Han vingut gent que volia que invertíssim milers de milions de dòlars en projectes i jo he tingut que dir que no, perquè això no té en compte la Natura i finalment no sortiran els rendiments econòmics perquè aquesta persona no estava calculant els efectes del canvi climàtic, la degradació de la biodiversitat en què funcionés un sistema agrícola determinat. ¿Vale?
3: Sí, clar, però aleshores, com convences aquestes empreses? Perquè, clar, crear un producte d'aquesta manera més regenerativa, més natural, algú pot dir-te, a mi em serà més car ara mateix canviar aquests processos, no? Potser a mig termini no, però ara mateix és un cost que no puc assumir.
4: Ara ja no és més car, i de fet, a Catalunya tenim empreses pioneres en agricultura regenerativa, eh? Verkamp, que està a Cambrils. Vaig quedar impressionat, vaig anar fa un parell de dies. Els augments de rentabilitat de l'agricultura regenerativa enfront de l'agricultura convencional estan al voltant d'un 40% més rentables. El que passa és que això encara és una oportunitat incipient i cal que els bancs, el sector privat, sigui conscient. El que estem fent ara, per exemple, a Lombardia, és desenvolupar...

0: No podem construir una economia de futur sense reconèixer la natura no com un recurs a extreure, sinó com una infraestructura clau a regenerar, perquè ens dona serveis econòmics i socials vitals.
1: Per tant, si et pregunto plàstic o fusta, la resposta és fusta.
0: Fusta, i a més, evitarem el problema dels incendis forestals. Si tens un bosc ben gestionat, que això no vol dir que treguis biodiversitat, no parlo de grans monocultius, sinó boscos seminaturals, naturals, on tu potencies la biodiversitat perquè donarà resiliència a aquells boscos perquè s'adaptin al canvi climàtic, però també vol dir que tu pots treure fusta, que és un recurs renovable, fusta és carboni, a més, fent edificis de fusta, tu estàs creant una infraestructura de captura de carboni. Si estàs, per una banda...
1: Evites fer un acer o ciment,
0: exacte.
1: I per l'altra és un element natural que descongestionarà la ciutat.
0: Exacte. Imagina't, per una banda evites acer i formigó, que són dels materials més intensos en carboni, emissions, gestiones un bosc, redueixes el risc d'incendis i a sobre estàs creant una captura de carboni a les teves ciutats.
1: Sí, sí. Cal per això fer un canvi també, com deies tu, de valors, no? És a dir, al final estem parlant d'una societat en què ara mateix tot ho consumim ràpid i estem addictes al consum, per tant aquí cal també desintoxicar-nos segurament d'una manera de fer.
0: Exacte, és un model, és un canvi de paradigma, com hem parlat tu i jo, hem parlat moltes vegades del Renaixement. Jo sempre ho comparo molt amb el Renaixement. O sigui, aquests canvis de paradigma ja han passat a la història de la humanitat, no estem parlant de fer una cosa nova. La revolució industrial va ser un canvi de paradigma que ens ha portat fins aquí i ara hem de fer un altre model econòmic perquè aquest no dona per més. Tenim el planeta totalment tensat. Però el Renaixement és un exemple molt bo et vaig posar quan vam parlar l'última vegada. En aquell moment els banquers van prendre el lideratge. Les famílies Medici, els Pazzi, van ser visionaris i van veure que calia finançar un nou món. Van finançar l'art, van finançar la ciència i van prendre lideratge. Ara necessitem el mateix. Necessitem també banquers, visionaris, que vulguin finançar un nou món al voltant de la natura.
1: Faltarà trobar-los, també, no? Perquè això vol dir que també els rics hauran de renunciar a ser tan rics. Caldrà distribuir aquesta riquesa.
0: Anda, i cal ser el que parlaves abans.
1: Ser responsables amb la seva petjada.
0: Exacte,
1: no?
0: Però és que al final perdran els diners.
1: Els tiran perdent cada vegada a un ritme més alt.
0: Exacte.
1: O els poden perdre ara per d'aquí un temps no perdre'n tants.
0: Exacte, que no és perdre, sinó és invertir-los.
1: Invertir-los.
0: És invertir-los en crear un millor model econòmic, a més, perquè no ens oblidem que el model econòmic que resulta amb el canvi climàtic està ple de contaminants, microplàstics, pesticides, antibiòtics, la salut humana també s'està deteriorant, perquè la salut humana està totalment relacionada amb la salut dels ecosistemes naturals. Quan tenim un sistema natural saludable, això ens afecta la salut a nosaltres. El que mengem, això està claríssim, hi ha estudis molt clars. Si es tracta de... No hem d'anar amb el pessimisme, hòstia, hem de canviar un model i hem d'estar tots aquí... No, es tracta de crear
1: un sacrifici, no.
0: No, és que viurem millor. Ara viuen molt bé uns quants, però hi ha molta gent que no està vivint gairebé.
1: Hi ha moltes empreses amb les quals tu treballes, empreses importants,
0: sí,
1: de primer nivell, que s'impliquen. No sé si ens en pots dir alguna.
0: Bueno, mira, nosaltres estem treballant des de Giorgio Armani, AstraZeneca, ara estem treballant molt properament amb Nestlé, empreses grans. Nosaltres treballem en dos tipus d'empreses. Les molt grans, que han de fer un canvi de paradigma, que les estem intentant ajudar a que entenguin que un canvi de paradigma és possible i les ajudem, i empreses petites, que ja estan liderant aquest nou canvi de paradigma, però han de créixer. I el que fem moltes vegades és connectar la petita, que ja està liderant, amb una gran... perquè hi hagi una mica de simbiosis, com fa un arbre amb els fongs, saps? Crear una simbiosis perquè...
1: Perquè hi hagi un model, al final.
0: Exacte.
1: Sí, sí. Per exemple, Armani, què fa diferent? O quin projecte heu portat a terme amb Armani perquè això tingui menys petjada ecològica?
0: Mira, Armani és el projecte, un dels meus favorits. Armani...
1: Això t'ho pregunto. Vale?
0: Armani utilitza, l'empresa Armani, Giorgio Armani, utilitza 5 milions de quilos de cotó a l'any. Vale? Però no té informació d'on prové aquest cotó. No té una petjada climàtica, de natura o social, d'on prové aquest cotó. Ho compra el que diuen els traders, els que venen. I els hi vam dir, a més, amb la volatilitat que hi ha cada cop més de canvi climàtic afectant els preus, accessibilitat, hem creat un món cada cop més complex, vam dir, podem dissenyar-te un paisatge a Giorgio Armani, al sud d'Itàlia, on produirem el cotó de manera regenerativa. No utilitzant ni pesticides ni fertilitzants, utilitzant arbres, flors... Sembla molt hippie, però és econòmicament més rentable i és el que hem demostrat. ¿Vale? Armani va tastar la qualitat d'aquest cotó produït de manera regenerativa. És un cotó molt bo, comparable als altres o millor, però a més és un sistema productiu que el que fa és regenerar biodiversitat

0: i sequestrar carboni. O sigui, estàs produint un producte i a la vegada estàs restaurant natura, que et sostenirà aquest sistema productiu i segrestant carboni, mitigant el canvi climàtic. Ara en Mari li va encantar tant que estem ara amb el Banc Lombardodier intentant crear una inversió per escalar-ho, perquè totes les samarretes del Giorgio Armani dels pròxims anys vinguin d'aquest cotó. Vam començar amb 7.000 samarretes, que ja s'han tastat i s'han venut millor que qualsevol altra, perquè tenen una història darrere. Has connectat un producte amb una experiència d'un paisatge. I ara el que vol Giorgio Armani és escalar de 7.000 samarretes a mig milió de samarretes.
1: Això caldrà en molts camps de cotó, no?
0: Són unes 1.000 hectàrees, però clar, el bo és que el cotó, si ho fas malament, és un producte molt extractiu. Convencionalment el cotó s'ha produït amb necessitats de molt d'aigua, fertilitzants i pesticides. I el model que hem mostrat és que tu pots crear un model de cotó combinant-lo amb espècies arbòries, com el pistatxo, com el pollancre, com la granada, saps? I crees un sistema molt més ric en biodiversitat, que és molt més resilient al canvi climàtic. I hem vist millores en l'eficiència de l'ús de l'aigua, millores en la salut dels sòls. Això que estàs fent un sistema que aguantarà millor les sequeres, però també absorbirà més aigua quan hi ha inundacions. I això al final és un benefici econòmic.
1: I tot això ho explicaràs demà al rei Felip VI.
0: Sí, tindré que seleccionar alguns temes perquè no sé si em donarà temps d'explicar-ho tot, però...
1: Perquè diries que hi ha la mateixa consciència ecològica aquí, que per exemple la que has trobat a Anglaterra?
0: Sí, clar, la consciència ecològica del rei Carles III és única. No hi ha cap d'estat al món que tingui el bagatge de visió, d'harmonia, el que parlàvem abans, que té el rei Carles III. Això és impossible.
1: Perquè realment són efectives aquestes jornades? Ho dic perquè a vegades deus sortir molt amb la sensació de dir ara han vingut aquí a escoltar-me, no? Perquè jo vinc en nom de la Fundació del rei Carles III i tal com els entra per l'orella, surt per l'altra i aquesta gent no canviaran el món, no tenen cap voluntat de canviar el món.
0: Moltes vegades ho són, Jo sóc molt selectiu i no dono xerrades quasi mai, perquè em canso de parlar de mi mateixa. Selecciono molt més reunions concretes, privades, i només xerro a les nostres conferències, que tu vas venir a una d'elles, i després igual selecciono un parell a l'any, però no m'agrada... Perquè jo vull això, saps? El que vull és dedicar el meu temps, al final tenim energia i temps limitat a projectes, i selecciono molt...
1: La part de pedagogia també...
0: És important.
1: L'has de compensar, no?
0: Exacte.
1: Que són, suposo que és una segona fase, després de tenir més el teixit empresarial i aquesta col·laboració público-privada, és quan suposo que et dedicaràs més a arribar i incidir a la societat, no?
0: Sí. Però intento prioritzar molt, que és una mica el concepte de l'Aliança per la Bioeconomia Circular, Acció. Clar, també hem de comunicar, però comunicar des de l'acció i com a exemple. Perquè hi ha molta gent que va parlant, però després, però tu què estàs fent? I a mi m'agrada, quan vaig a parlar, pues, explicar allò d'Armani o explicar que estem fent això o aquí, per veure que realment és possible, que no són només il·lusions d'un científic.
1: Que ja ho esteu fent.
0: Sí.
1: De fet, perquè la gent es faci una idea, quantes vegades a la setmana et truca el rei Carles III per parlar de canvi climàtic?
0: Bueno, un cop a la setmana parlem i ens veiem un cop al mes, a Windsor normalment.
1: O sigui, és una persona, ho dic perquè és una persona molt preocupada per això.
0: Molt, dedica molt de temps i compagina molt la seva agenda pública amb aquest interès, perquè al final tot és un, aquesta visió. No, és una persona compromesa 200%.
1: Són les coses que sobta, no? Perquè tu penses que una monarquia o que un rei, en aquest cas, com el rei Carles d'Anglaterra, doncs deu estar parlant de l'estret d'Hormuz tot el dia i no, té altres sensibilitats, i aquesta és una seva que des dels anys 70 que té el cap, no? I que s'hi dedica, que hi està a sobre.
0: Però saps per què també? Perquè ell té aquesta visió estratègica que quan parla de l'estret d'Hormuz tu pot connectar amb una economia fòssil depenent dels recursos fòssils que generen externalitats ambientals però també externalitats geopolítiques. Si totes aquestes crisis que estem veient són la mateixa crisi, al final. És dependre d'un sistema que està depenent totalment dels recursos fòssils. Saps? Té aquesta visió que pot connectar, el que es diu connecting the dots, saps? O sigui que...
1: I trobes a faltar casa teva?
0: Sí,
1: fa molts anys, per això, no?
0: Porto ara, 13-14 anys fora. Sí, cada cop més, em faig gran, no? I vas... Però clar, tenint aquesta oportunitat no la puc deixar... Anar, clar, si hi ha una persona amb el nivell que té el rei Carles III, el poder de convocatòria, pensa que tu vas estar al nostre vent, però cada 2 o 3 mesos fem una reunió amb empreses privades a Windsor, on ell després ve, fem un briefing amb ell. O sigui, aquest poder de convocatòria que té el rei, no el podem... No, és una oportunitat que és un somni. Si m'ho diuen això fa 10 anys, de que tots els coneixements científics que hem anat generant, que es puguin traduir després amb un vehicle comunicatiu d'acció com el que tenim ara, és una oportunitat.
1: No, no, és dir, la capacitat també d'influència que tens amb ell és molt clara. Hi ha un documental que s'ha fet ara on també apareixes, no? On es veu com,
0: sí,
1: com hi parles, diguéssim, que hi tens una fluïdesa que també és una referència en el canvi climàtic per ell. És un català i per això també ho hem de reivindicar nosaltres a casa nostra. Ens hem de sentir una mica també orgullosos de que gent com tu estigui triomfant i liderant també aquest canvi i aquesta revolució en el qual intentarem empènyer el que puguem. Marc Palai, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Ricard.
1: I que vagi molt bé demà, la conferència.
0: Molt bé, ja t'explicaré.
1: Si convences el rei d'aquí.
0: Té vale.
1: Altres paràmetres, però bueno, ja ho veuràs.
0: Vinga, gràcies.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
8: Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.
9: Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
10: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
13: Doraemon!
12: El teu gat còsmic torna a casa.
13: Ho hem aconseguit!
14: Sí!
12: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3CAT. Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
15: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
17: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Verga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linka.
17: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linka. Catalunya Ràdio.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: La cançó pendent. No m'agrada ningú.

0: me. Albert Miralles, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard.
0: Què ens portes?
1: Això que sentiu és la veu de la granollerina Ivette Nadal, que ens presenta aquest segon avançament del que serà el seu nou disc.
2: L'Ivette de Nadal.
1: Sí, Espinelves, la trobaràs.
2: Espinelves.
1: La Ivette Nadal, en aquesta cançó, sentiu que hi col·labora en David Carabén de Mishima.
3: Ah, sí que em sonava.
4: Aquesta veu greu que se sentia.
1: Aquesta veu és la del David.
4: Sí, sí,
1: veu
4: viril.
1: Segon avançament d'aquest disc es dirà... No sé com es dirà. La cançó es diu Som, i el que sí que us puc dir és que l'han produït el petit de Calaril, i això ho notareu en la sonoritat, sí. I també hi ha posat de la seva mà el Joan Colomo. Per tant, estem parlant d'un Ivette Nadal reforçant-se amb això que
0: home,
1: li direm.
0: Diràs... Joan Pons i Joan Colomo.
1: Sí.
0: Jo me lo quiso.
4: Sí, sí.
0: Molt bé.
4: Com es deu dir el disc, per això?
1: No ho sé.
4: Joan, no ho sap.
1: No ho ha dit encara.
4: No insisteixis en
1: no ens ho ha explicat.
4: Justament el que no,
0: no, no, però ha sigut, ha sigut una pregunta que m'he fet.
4: No, és Joan, no.
0: No li he fet amb ell de
1: pregunta. Gràcies, Albert.
0: Albert, gràcies. Tornes deu ara a una talla.
4: Perdó.
5: Ai, com estàs avui, Jovany?
6: Pues calla, vos. Pues, que el jefe.
5: Des de que portes samarretes roses, que
0: no és rosa, és un vermell descolorit.
6: Adelante, Ricard. Vale.
5: Rosa? Com és amb samarretes roses? Jovany s'està deconstruint.
0: No és rosa, és una samarreta vermella vella.
5: No
0: passa res, no jutjarem pas nosaltres.
5: Rosa, és ben rosa.
0: Sí que esteu jutjant.
5: Ui, que rosa. A veure qui seràs.
0: Donem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Lluita contra les Infeccions, saludem la periodista Maica Navarro. Maica, bon dia.
7: Hola, Ricard. En un viatge vaig contraure una infecció per una picada de mosquit que encara avui no es pot diagnosticar. No sabem quin bitxo va ser el que es va atrevir a picar-me. Però estic segura que, gràcies a la recerca, trobarem un diagnòstic i trobarem el tractament. De fet, gràcies a la recerca en malalties infeccioses, hi ha qui ha recuperat la salut i qui té una nova oportunitat. Davant la principal causa de mort al llarg de la història, la recerca és la millor via per combatre-la. I això és el que fan des de la Fundació Lluita contra les Infeccions des de fa molt i molt temps. Si pots i vols, entra a lluita.org/gràcies i ajuda'ns, si us plau, a continuar lluitant. Protegim el futur i ens protegim a tots nosaltres. Una abraçada.
8: Fundació Lluita contra les Infeccions.
9: Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
10: A ver si lo entendemos.
9: ¿Qué le pasa?
10: Tendemos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde.
9: Pero venga, va, home, sisplau.
10: Usted le tiene miedo a la democracia.
9: Digue'm, l'apoyo de una mica de Catalunya Ràdio. Pues ya me presentaré yo.
10: Era lo que nos faltaba.
9: Pues claro que sí.
10: Si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa.
9: No tens que dir-me res, amic meu.
10: Ánimo.
5: Ánimos.
10: Muchas gracias, señoría.
9: Moltes gràcies, no esperava menys de tu. Hola, adeu.
0: És l'hora dels temes pendents, amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Ona Villamata i Carla Roig. Bon dia.
11: Sí. Bon dia.
0: Temes tenim pendents avui, Jovany.
4: Ui, quants temes hem d'abordar avui, Ricard, en aquest dimecres tontíssim de mitjans mes de juny, quan a aquesta hora l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ja deu estar declarant pel cas Plus Ultra, per les famoses joies que van trobar al seu despatx.
12: Espera, que tenim una trucada. No, preocupada estic jo per les joies de Zapatero. Preocupada,
0: sí, tenim una trucada al telèfon del directe, el seu nom, perdoni.
12: Marta de Sant Celoni.
4: És ella.
12: Bueno, a veure, truco a veure si podeu... No, truco a veure, jo per a preguntar, a veure si podeu parlar una hora més, no?, sobre les joies de Zapatero, que... Jo crec que no n'heu parlat prou, no?
4: Les joies, no? Sobre les què?
12: No parla prou, no. Volem saber més de les joies de Zapatero, per favor.
4: De les joies. Sí, em sembla que està sent... Espera, que calli, senyora, i calmis.
12: Parlar de les joies de Zapatero i més parlar dels problemes de la gent, hombre. A mi t'ha parlat dels problemes de la gent que avui tenim metge i ens hem trobat amb la vaga de los médicos, hombre.
4: Ah, sí, és veritat. Sí, sí, és la dotzena vaga que convoca aquest col·lectiu reclamant millores de manera...
12: Ah, perfecto, no.
4: Absolutament legítima.
12: No, no, no,
4: sí, sí, sí.
12: No, deixa parlar. Si los demás nos morimos... Ala,
4: però què diu?
12: Escolti, senyora. Ells, que reclamen cobrar armats, no? Pues no passa res, no?
4: No, a veure, senyora, no, justament estan fent vaga per reclamar millores per poder-la atendre millor.
12: No,
4: exacte.
12: No, no, exacte. Tranquil, doctor, tranquil, que ja me voy a morir en un rincón. Para no molestar, ¿eh? O sea, que
4: está
12: moleste. Dient. No se quite la bata,
4: no tenim ningú que filtri les trucades,
12: no,
4: Ricard.
12: Usted vaya a reclamar más dinero a ver si hay suerte, ¿eh? Y a mí que me cure el Espíritu Santo, ¿no?
4: A veure, no, a la clínica, Espíritu Santo.
0: Per cert, li comunico que al principi s'ha proposat també... En aquesta casa, el comitè d'empresa fer vagues, també, del dia 30 de juny, de 2:15 de 3 a no dos quarts de quatre i de les 9 del vespre a les 10 de... Bueno, si sí, vam deixar parlar a les 10 de la nit.
4: Ah, sí?
0: I perquè afectarà la informació.
5: Això, vull dir
4: que l'Òscar Fernández, no? L'Òscar Fernández.
12: Com es representa que no estem molt informats?
4: Però dos quarts de tres enganxa mig informatiu de l'Òscar Fernández.
0: Farà mig, farà mig.
5: Sí, farà mig informatiu.
12: Ara medio, ja la, i se queda entre
0: l'anxo. És pensat en clau tele, això, no és pensat en clau ràdio, eh?
5: Ja. Bueno, tenim aquesta senyora al telèfon, que no sé si la podem anar.
0: Hi haurà més vagues.
4: Què passa?
5: Més vagues.
12: No, muy bien, perfecto. Yo tenía ahora el metge, ¿no? Tenía ahora... No, yo no tenía ahora el metge.
5: Ah, vale.
12: Lo que pasa es que después de todo el curso ando por saco, con las vagas del cole, que aquesta setmana, que és l'última del curs, no n'hi havia cap vaga prevista, ¿vale? Gràcies, professores, un detall, gràcies.
5: Sí.
12: Pues vais a ver lo que me pasa. Que los tres pasos enfermos.
5: I és mala sort.
4: Se li han posat els fills malalts aquesta última setmana d'escola.
5: Com es diuen els seus fills, senyora?
12: El Jonathan i el Yuri.
5: El Jonathan i el Yuri.
12: Yuri? El Jonathan i el Yuri. El Yuri?
5: El Yuri, com
12: els... Què passa? Que no te gusta Yuri?
5: Yuri, em sembla un nom rus.
12: Ah, no, ara el Yuri no gusta Yuri, no?
4: No, un dia va dir que es deia Aaron, el seu fill.
0: Sí, però aquest em sembla que ja no sé.
5: Està nerviosa, està nerviosa.
12: Yuri, Aaron i Jonathan, depende de com esté de un...
5: Yuri, Aaron. Yuri, Aaron. Yuri, Aaron.
12: Te tengo que pedir permiso.
5: No, tranquila. Tranquila.
12: Ja ha anat al metge. Me gusta demanar festa pel treball per portar els crios al cap.
5: Al ¿vale? Treball, eh?
12: I ha sigut arribar allà, hi havia unes coles, una gent que digo, hola, perdona, esto es el campus de la casita de Bad Bunny.
5: Bueno, claro, que hi havia cua, estaven apretats. Sí.
4: No, que ja m'ho imagino, ja se sap que hi ha cua.
12: Como los señoritos doctores se van de vaga, pues ahí os quedáis, muertos de hambre.
5: Señoritos doctores no, eh? Señoritos sí. Doctores.
4: Sí, dit,
12: no, señoritos doctores. No.
4: Recollim la seva queixa, me l'apunto aquí en un paper,
12: horas.
4: Marta de Sant Celoni.
12: 4 hores m'ha tirat a l'ambulatori con los críos rodallats de gent tossint i con una heridita pequeñita en la punta del dedito que, desde luego, mira, la gent fa servir malament a l'ambulatori, eh? Mm. Que van pa cualquier cosa, hombre.
0: Sí, però els seus fills que tenien, Marta? Sí.
12: Pues estaven a 37 de fiebre.
4: Si va, 37.
0: Això no és febre, és
12: fabrícula.
0: 37
4: de
0: febre
4: ha anat a molestar.
0: No, l'altre dia vaig anar al cap i el metge, dic, tinc mal de coll, anava escrivint al Google.
12: Estava
0: els símptomes.
4: Estava al WhatsApp.
0: I quan va acabar, va dir, bueno, va, et miraré. Va mirar, bueno, aquí em posa que això deu ser una grip.
5: Ah, li deia el sistema.
0: Oh, ja. GPT, ah, sí, no sé.
5: Tu vas a l'ambulatori, Ricard?
12: Claro.
4: Però per què no hi hauria de...
5: Home, jo pensava que tindria mútua. Escolti, senyora, calli, que estem parlant aquí.
12: Mira, ¿por qué no te vas tú de vaga, boca chancla? Em fa callar a mi, hombre.
0: Gràcies per trucar.
12: Chiripipi!
0: No,
12: per què? Ah, no, s'ha fet contigo. Si ara resulta que el chiripipi solo se va... Cuando tú diguis, ¿no?
0: Sí, sí, claro. És això, com sí. Nosaltres diem.
12: Diguis, ¿no?
0: El chiripipi ho fem una hora determinada.
12: Perdona, yo pago mis impuestos a la casa emisora.
5: Ah, sí?
12: Dijo que el Manu Guix em dediqui una cançó.
4: Ara no molestarem el Manu Guix perquè li canti una cançó, perquè el Manu Guix té la seva vida i la seva feina.
12: Que me pongas el Manu Guix, que me cante Sobreviviré de Mónica Naranjo.
5: Però que no tenim el Manu Guix, home.
12: Sobreviviré.
5: Mare de Déu.
4: Està com un llum, aquesta dona.
5: Escombros
0: de ganxo.
5: De mi soledad.
0: Gràcies. Podem penjar-la, sisplau, Cesc.
5: Sisplau.
0: Fins aquí, Jovany. Vinga, més temes.
4: Sí, mira, hi ha un tema cultural molt interessant, perquè avui estem d'enhorabona els amants del cinema, sí. Com jo, perquè... S'estrena la cinquena pel·lícula de Toy Story.
0: Jo aniré a veure-la avui.
5: Sí, doncs mira, és una cinquena entrega, Ricard, que promet ser molt interessant, perquè planteja el xoc entre les joguines tradicionals i les noves joguines basades en la tecnologia, no?
3: Hola, què tal? Com estàs? Soy Jaume Ripoll, cofundador de Filmin i vostre recomendador de confiança.
0: Bon dia, Jaume. Què en penses de Toy Story 5?
3: Bueno, pues la verdad que me ha sorprendido bastante, ¿no?
4: Sí, pots parlar en català, Jaume Ripoll, vull dir, som a Catalunya Ràdio...
3: Ja. Ah, bueno,
4: ¿qué fas aquí sobre?
3: Nada, no estoy haciendo nada. Yo no hago nada. Estoy aquí con vosotros hablando.
0: Ah, los peus sobre,
3: no, nada, nada.
0: Es que m'ha semblat que...
3: Como decía, he quedado muy sorprendido con la quinta entrega de la saga de Toy Story, porque las cuatro primeras pues me parecieron como rubbish, ¿sabes?
5: ¿Qué? Rubbish, que es cunilla en inglés.
3: No, Toy Story 5 ahonda en el complejo de Edipo y con querer matar al padre, pero también toca aspectos como el mito de Perséfone, sí. La leyenda de Prometeo, a la inversa...
5: Sí, yo no creo que sigui tan profunda que esta película.
3: Ay, verdad, es que eres tan... Me gusta Tarantino y hago pasta carbonara.
5: Doncs mira, les dues coses, la veritat és que em flipen bastant.
3: Lo sé. Como decía, Toy Story 5 es una clara metamorfosis de Kafka.
5: Sí, hombre, sí,
3: pero
5: sí,
3: en este caso Woody no se convierte en una cucaracha, sino en un Woody. iPad, ¿no?
5: Ah,
3: es
5: mira qué gracioso.
3: A mí, la verdad que se me pone la piel de gallina, se pone muy ludista la peli.
4: Sí, sí que té un punt ludista, ¿eh? L'home contra la màquina.
3: Pobrecito, de verdad. Tú, Gerard, debes pensar que Kierkegaard es un mueble IKEA, ¿verdad?
5: Sí, quina ràbia que fa aquest home, la veritat, eh? No, ara es pot fumar. Ah, està fent fumar.
11: No
5: es pot fumar aquí dintre.
3: Ah, no se puede?
11: No, claro.
3: Bueno, pues lo estoy haciendo.
5: No. Bueno, algun comentari més, senyor Ripoll, sobre
3: no sé,
5: la...
3: No sé, a mi...
4: Sí, ens entendrem en català, si parles en...
3: Ah, sí, claro, català. Pues a mi me ha transportado al Kurosawa más...
11: Yo voy a una copa, també.
3: Más experimental con su película Nigiri Angel, o la cineasta Chantal Ackerman con su ópera prima Oh No, I Have My Period.
4: Com 10 minuts.
3: Y también las primeras películas del estudio Ghibli, Kagato Namatsuke.
11: Kagato?
3: Un poco de agua, por favor.
4: Un poco de agua, ahora pues aire.
3: Sí, la verdad que
5: ahora... Té la boca seca, té la boca seca el senyor...
3: De tanto fumar.
4: Ah, que t'estàs medicant per alguna cosa. Sí.
3: No, no, la verdad que no.
11: ¿Y esta pastilla de qué es?
3: Gracias.
4: Ah. No acabis, no, nosotros
3: qué
4: nos esperem.
3: Que sea, la verdad. El agua.
11: Uy. Ha fet alguna cosa.
3: Estoy un poco
11: cosa.
3: Resfriado, perdón.
4: Sí. ¿Ya estás?
3: Sí, yo ya, pues, ya lo tengo, la verdad.
4: Sí, gracias por esta crítica. Todo. Para hablarnos de cómo ha afrontat aquest repte interpretatiu, Bad Bunny, que surt a la película Toy Story 5. Sí, sí, perquè el tenim... cantant... no, deixa'm explicar, que ha posat la veu a un personatge...
11: Però sí. Però si no sap parlar, si has vist a tardadets.
4: Fa de pizza amb ulleres de sol, no?
13: Sí. Bon dia.
4: Bad Bunny, què tal? Bon dia.
13: Bon dia.
4: Bunny.
13: Buena mañana.
4: Hola,
13: sí. Es un alimento que no es fácil.
4: No es fácil
13: porque tiene muchas capas de complejidad. Bueno, diferentes ingredientes que tienen en la pizza.
4: Sí, sí, sí, sí. Té una mica de sentit el que estàs dient.
13: No reacciona igual ante los retos de la vida. Una pizza con pepperoni, queso y anchoa. Que una pizza con piña, con pizza de carne y de cerdo.
4: Una
13: pizza de huevo frito, hay muchas pizzas. ¿Tú quieres muchas pizzas? ¿Tú quieres muchas pizzas? ¿Tú quieres muchas pizzas? ¿Tú quieres muchas pizzas?
4: ¿Puedo hacer la pregunta?
13: Dime.
4: Com t'ho has fet per ficar-te la pell d'un tros de pizza amb ulleres de sol? Bueno, quina feina d'actor, quin mètode tens?
13: Yo, el mètode Stanislavski. He ido a una pizzería, un amigo de Puerto Rico.
4: Tens un amic que...
13: Me ha hecho un traje espectacular, un traje de pizza.
4: T'ha fet un mastic de pizza.
13: Sí.
4: Sí, amb la base d'una pizza t'ha fet un...
13: He estado 2 semanas antes de la grabación en el estudio. 2 semanas entera, vete todo con el traje de pizza, con los sunglases, para descubrir cómo piensa, cómo siente el amor. Otro sentimiento, una pizza, ¿no?
4: Pizza,
13: tienes que ser, si tú quieres interpretar una pizza, tú tienes que sentir la pizza.
4: Molt bé, molt bé.
13: ¿Vale?
4: Molta angúnia.
5: Gràcies per atendre's, Bad Bunny.
13: Tú tienes muchas novias. Tú tienes muchas novias.
4: Muchas no. I que tinguis molta sort.
13: Poca novia.
4: Molta sort.
13: Gràcies.
4: Parlem de Zapatero, que aquesta hora, per cert, deu estar declarant pel cas Plus Ultra per les joies.
5: Ai, ai, ai.
14: Las joyas son una horterada.
15: Y ya, pues que vayan.
4: Hola, Bad Bunny. Zapatero, que declara avui com a investigat pel cas Plus Ultra i per les joies que la policia va trobar una caixa forta al seu despatx. Sí. Ara deu ser a l'Audiència Nacional perquè se l'acusa d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental, frau fiscal, contraband...
16: Esto es lo que en Galicia llamamos narcotráfico, pero sin la parte del narco.
4: Sí, sí, clar. Senyor Alberto Núñez Feijó, què tal? Bon dia.
16: No, buenos días, Egulol.
4: Egulol. Vostè què en pensa de tot això, ja que ha vingut? No pensava en preguntar-li, però...
16: No, te lo voy a decir. O que hace el corrupto Zapatero con les joies és utilitzar-les per al blanqueo de capital.
5: Compte amb el que diu, a veure si tindrà problemes vostè ara.
16: Digui presumptament, perquè... Efectivamente, Jubancho, tu cuando quieres hacer una conversión de activos, o que tienes que hacer es ir a otro país con las joies y cambiarlas por dinero rico.
5: Sí, bé, aquesta és la teoria que aquest matí explicava el Jiménez Los Santos a E-Radio.
16: Pero o que es muy importante para una transacción como esta es tener un testaferro en el país donde vas a ejecutar la enajenación de bienes.
5: Escolti, senyor Feijó, sembla que vostè domina bastant aquest tema, no?, de blanquejar capital.
16: Cuando vas al aeropuerto con una mercancía...
5: Mercancía,
16: vol dir
5: les joies.
16: Sí, a partir de ahora, mercancía, el cargamento, el alijo, el material o la carga.
5: Jo crec que millor que digui joies, però bueno.
16: Tu llegues al aeropuerto y haces pasar a tu mujer, muy importante que sea tu mujer y no una prostituta.
5: Bueno, a veure.
16: La haces pasar por el control con la mercancía.
5: Per l'arc aquell dels metalls.
16: Lo que comúnmente se conoce como hacer de tu mujer una mula.
5: Ah, molt bé. Sí.
16: Es importante que sea tu mujer, es decir, la mula, porque no pita por el control. Nadie pregunta y como mucho dice, no, señora, qué elegante está, qué bonita.
5: Ah,
16: queda
5: la idea és que la dona del corrupte, no? Sí. Porque totes les joies a sobre. Totes les joies posades.
16: A Zapatero. Sí. Luego, al llegar al país donde sería la extracción, vamos a llamarle Colombia, tú visitas al testaferro ya previamente contactado con un teléfono de prepago.
5: ¿Cuántos detalles?
16: Que después de la llamada ese teléfono hay que romper, no me sean novatos, por favor. Y el testaferro colombiano, Sinisterra, hace la liquidación, te da tu dinerito y vuelves a España con el B.
5: Però ho sap tot això. Com ho sap a tant nivell de detall, això?
0: I el B, com el porta el B?
5: Ah, amigo.
16: No sé, lo pones en la billetera. La billetera. Jo contome un amigo.
5: O por el culo, también.
16: Zapatero corrupto.
0: Gràcies, senyor Feijó. Anem al concurs pendent.
8: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
0: Avui ens truca la Laura. Laura, bon dia.
17: Bon dia.
0: Com estàs, Laura?
17: Molt bé, molt bé.
0: És d'on trucs?
17: De la Terrassa.
5: Un altre de Terrassa. Botrella, et tenen assajat.
0: Molt.
5: Sí, sí.
11: Sí.
0: No. No tinc res en contra, Terrassa.
11: No,
5: si li veiessis la cara, concursanta, que no he retingut el nom...
0: Terrassa, Laura, o vas néixer?
5: Laura.
17: Què?
0: Vas néixer a Terrassa o hi has anat a viure?
17: No, he anat a viure.
0: Ah, bueno. Llavors així que és greu la cosa.
5: Perquè, perquè hi ha anat voluntàriament. Hi ha anat voluntàriament. Bueno, què vivies abans a Sabadell?
17: No, a Girona.
5: A Girona?
0: A Girona, Terrassa. Has anat a Girona, Terrassa. Realment és un canvi molt positiu, no? Estàs contenta, Laura, del canvi?
17: No gaire.
5: Ah. No gaire, clar. Home, és que a Girona es viu molt bé.
0: Llavors t'anirà bé el concurs, no pateixis. Anem a la primera pregunta.
5: A Girona li diuen la ciutat immortal, saps per què? Perquè el que està mort ja no es pot morir una altra vegada. Per tu pensar. Vinga, seguim. Laura, molta sort amb aquesta pregunta que avui és de la categoria efemèrides ineludibles del dia d'avui. Ah, Laura.
0: Efemèrides ineludibles d'avui.
5: Si vas avui a mirar la pàgina diasmundiales.com, et sorprendrà veure que només hi ha un ítem. És una cosa estranyíssima, que no m'havia passat mai, Laura. Gairebé sempre hi ha 4 o 5 commemoracions per dia, i avui, pel que sigui, només hi ha un dia mundial d'una sola cosa. I per més inri, aquesta cosa és un puto cunyàs. Saps de què és el Dia Mundial de les Nacions Unides avui, Laura? Ho saps?
17: No.
5: És el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació. A tu et preocupa, Laura, la desertificació?
17: No,
5: i a tu, Hermínia?
11: Com? És que no t'estava escoltant.
5: A mi em preocupa la teva desertificació, perquè cada dia estàs més seca, Hermínia.
11: Com? Ah, m'estaves parlant de...
5: Laura, i tu dius que no et preocupa? Ah, molt bé, molt bé. Llavors no fas res, tu, contra la desertificació del planeta?
17: No gaire.
5: Doncs jo saps què faig?
17: Què fas?
5: Suo molt. El canvi climàtic provoca calor, la calor em fa suar molt i jo sento que d'alguna manera formo part del cicle de la vida retornant a la Terra part de l'aigua que perd per culpa del canvi climàtic. Units per la Terra, el nostre llegat i el nostre futur. Aquest és el lema d'enguany sota el qual tota la gent que com tu i com jo, Laura, estem molt preocupats per la desertificació de la Terra, hem de lluitar. I es tracta de lluitar. Però clar, per lluitar què ens fa falta, Laura? Què ens fa? Exacte, molt ben dit. Un enemic. I saps qui és el nostre principal enemic en la lluita contra la desertificació, Laura?
17: Qui?
5: La gent que està buidant els aqüífers. Aquests, mira, no m'ho facis dir, aquests fills de...
17: Sí.
5: Saps què són els aqüífers, Laura? No sap res, pràcticament, Laura. Són reserves d'aigua subterrànies que la voràgina d'explotació inconscient capitalista està deixant més seques que els petons d'una sogra, o que l'Armínia, si se'm permet insistir en aquesta idea. Sigui com sigui, Laura, avui és el dia contra la desertificació i sobre els deserts. Va, la pregunta. Laura, atenció. Un dels pitjors acudits de la història i també un dels més explicats té com a escenari un desert. L'acudit comença així i l'has d'acabar tu, d'acord? Diu així. Dos grans de sorra estan al mig del desert. De cop, un d'ells mira enrere i li diu a l'altre. Escolta, tio, crec que ens estan... Ens estan què? Què li diu aquest gra de sorra a l'altre? O sigui, aviam, un gra de sorra... Van dos grans de sorra.
4: Sí, s'ha entès.
5: Llavors, un gra de sorra li diu a l'altre. Mira enrere, al mig d'un desert, i li diu, tio, crec que ens estan...
17: Rodejant.
5: Sí, t'ho dono per bo, t'ho dono per bo.
0: Endús una cantimplora del Trescat per no quedar-te sense aigua.
5: He de dir que la paraula exacta, correcta, era seguint, però que rodejant també em sembla.
0: Anem per la segona pregunta, Laura, que és de puntuació. Com més puntuació, més possibilitats de venir a concursar de divendres?
5: Sí.
0: No va dir demà, no, encara.
5: No, gràcies a no Déu.
0: I podràs guanyar fins a 200 euros si vens a concursar i te'ls endús. Anem a la pregunta, va.
5: Sí, aquesta pregunta avui és de la categoria poètica. No sé si coneixes el funcionament. Jo et diré tres poemes, deixo la última paraula a l'aire i tu l'has de dir fent que rimi i que tingui sentit, d'acord? És molt fàcil, Laura.
17: Vale.
5: Avui, en honor a la caixa forta de l'oficina del far mural del president del govern d'Espanya, va sobre joies.
0: Tan expresident, no?
5: No, el far mural del president.
0: Sí.
5: El primer poema dedicat a un tipus de joies diu així. Sense diners per joies bones... i no toca la loteria, has de fer com tots els pobres i comprar biju. Ha de rimar amb loteria.
17: És... Uai, se'm va fatal.
5: Ha de rimar amb loteria. Ah, sí! Què ha dit?
0: No
5: ha dit bijuteria. Sí. Seguim amb el segon poema, dedicat a una joia en concret.
17: Sí.
5: Som-hi, Laura.
4: Sí que ha dit.
5: No, que aquest és molt fàcil.
0: Va.
5: El du el casat jove i el vell.
0: Ara.
5: El porta a ella i el porta a ell. No t'hi cap. El canell va al dit i es diu...
4: Camell.
5: És un tipus de joia que la porta el jove i la porta el vell, la porta ella i la porta ell.
17: Sí.
5: Anell! Sí, senyor!
0: Molt bé. Què has dit, Laura? Què has dit?
11: Ha dit ocell.
0: Ocell.
5: Bueno, sí.
0: Cistell.
5: Laura.
0: Anem per la tercera, vinga.
5: S'has fumat avui.
11: Espera.
0: M'està agradant les respostes a mi, eh?
5: Vinga, tercer poema, un altre tipus de joia molt concret. I diu així. Aquest és francament difícil. I no és gaire bo, el poema. Però va.
4: Molt ben venut.
5: No, encarem-lo. En els pares més moderns hi ha una moda destacada. I és que quan tenen una filla... No li posen...
17: N'he escoltat la meitat del
5: clar,
17: tema.
5: Clar.
0: Tornem.
5: O sigui, els pares moderns,
0: sí.
5: Quan tenen una filla...
0: No, però fes la rima.
5: En els pares més moderns hi ha una moda destacada. I és que quan tenen una filla no li posen la...
17: Arracada.
5: Oh! Oh! Oh!
0: Puntuació, a veure, Joel.
5: Increïble, no n'ha fet ni una... De bé sense pista. Però, Laura, ets molt simpàtica, se't veu una tia desperta, i, per tant, et posaré, i això t'ho dic en sèrio, un 8,6.
17: Joan, que bé.
5: En sèrio t'ho dic.
4: 8,37.
5: Hòstia.
17: Mira, està bé.
5: No, de moment vas molt bé, eh?
0: Sí. Jo et poso...
5: A veure el Ricard.
17: No ho semblava.
0: Jo et poso...
5: No, Ricard, posa la
0: 7. 23,97.
5: Collons! És pràcticament un 24.
0: Sí, no està gens malament, Laura. Veurem si vens a concursar presencialment el divendres. Gràcies, que vagi molt bé.
17: A tu.
0: T'endús, de moment, una cantimplora del Trescat, que és una cantimplora bonica, molt bonica.
16: Sí, a mi m'agrada molt. Jo la tinc a casa i va de puta mare.
5: Sí, Munir?
16: Sí. Jo em poso a fer nuggets amb la cantimplora
5: del Trescat. Fas nuggets amb la cantimplora del Trescat.
0: Ara tornem.
11: Quan comença el concurs?
16: Què concurs?
0: Ja s'ha acabat, Armini, ja pot marxar.
11: No et diguis.
16: Me la pel.
11: Quin desastre.
16: Me la pel.
18: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
19: Bon dia, us informa Joan Bota. José Luis Rodríguez Zapatero està negant qualsevol implicació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Això durant la seva declaració a l'Audiència Nacional, on és investigat per diversos delictes, com ara tràfic d'influències. També haurà d'aclarir l'origen de les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. Madrid, Dani Sanzeja, bon dia.
20: Bon dia. Ja fa prop d'una hora i mitja que declara Zapatero dins l'Audiència Nacional. Entremig s'ha fet un recés de 30 minuts i, com estava previst, Zapatero ha dit al jutge que no va intercedir a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, segons han explicat fonts jurídiques. L'expresident nega la principal acusació en contra seu, malgrat els missatges dels empresaris de l'aerolínia que el vinculen amb les gestions per les quals el jutge Calama creu que hauria cobrat comissions irregulars. L'expresident espanyol declara des de les 9 del matí i només respon a preguntes del jutge instructor, després ho farà al seu advocat i no contestarà ni a la Fiscalia Anticorrupció ni a l'acusació popular agrupada entorn l'advocat del PP. Les altres acusacions que s'han quedat fora demanen que el jutge decrete presó provisional sense fiança contra l'expresident espanyol perquè hi veuen risc de fugida. Dani Sánchez, de Catalunya Ràdio, Madrid.
19: Més notícies, Natàlia Ramon.
21: El Departament d'Educació obre una nova via de diàleg amb les escoles per escoltar el seu malestar al marge del conflicte laboral obert amb els sindicats de mestres. Ho ha anunciat aquest matí la consellera Esther Niubó durant la sessió de control al govern. Anem al Parlament. Albert Prat, bon dia.
22: Què tal? Bon dia. Sí, el govern ha demanat als sindicats d'educació reactivar la negociació després del preacord fallit per millorar les seves condicions laborals, però la consellera Niubó ha reconegut que aquesta via no és suficient per recollir tot el malestar. Per això ha anunciat un nou espai que servirà per canalitzar les queixes de les escoles que van més enllà i discutir com millorar el sistema.
23: Que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
22: Niubó, en canvi, ha esquivat l'embolic dins el govern sobre la prova pilot dels Mossos de País als instituts i tant ella com la consellera d'Interior han evitat referir-s'hi durant tot el matí. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
19: Mentrestant, els metges de la sanitat pública es concentren avui en una nova jornada de protesta que impulsa el Sindicat Metges de Catalunya. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. És la 12a convocatòria que fan i serà l'última abans de l'estiu. Barcelona, Mònica Mas.
24: Bon dia. Ara mateix uns 300 metges tallen al carrer Aragó de Barcelona a l'alçada del carrer Girona. Volen que se'ls escolti i que el Departament de Salut s'assegui a negociar les seves condicions laborals. Mentre no ho fan, el Sindicat Metges de Catalunya insisteix en la campanya Ni un minut més per evidenciar que falten metges i deixar de fer hores extraordinàries. Irene Vermell és membre del sindicat.
25: El servei d'anestesiologia és un servei central que fem molta tasca que sovint queda una miqueta en l'ombra, no només és a l'àmbit quirúrgic, sinó proves que són invasives amb sedació, tot el gabinet d'endoscòpies, gastroscòpies, cronoscòpies, la radiologia intervencionista, també assistim tant a la part que treballa sobre el cap com a la que treballa sobre la resta del cos. Les urgències, això sí, estan protegides, que ningú ho posa en dubte, però s'estan desprogramant proves perquè no hi ha prou professionals per dur-les a terme.
24: La vaga l'està seguint avui un 29% de metges. Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
21: El govern alerta les empreses del sector agrari de Lleida que rebran sancions greus si no compleixen amb l'obligació de tenir una avaluació de riscos per la calor. L'any passat es van detectar 9 infraccions que van sumar gairebé 170.000 euros, entre les quals la de l'empresa per a la qual treballava un temporer que va morir per un cop de calor. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
26: Bon dia. Va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus al Segrià. L'empresa no tenia cap avaluació de riscos laborals per la calor i va rebre dues sancions greus. Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
27: No ho saben, la majoria de les empreses ho hauríem de tenir. L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin. I a partir d'aquí, pues, les actuacions sancionadores corresponents.
26: Avui, el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
19: I a punt d'engegar la campanya d'estiu, dues poblacions de la Costa Brava, l'Escala i Roses, encapçalen un moviment de rebuig al projecte del govern d'eliminar bona part dels habitatges d'ús turístic el 2028. Anem cap allà, Fèlix Martín.
1: Hola, bon dia. Només els dos municipis eliminarien més de 5.000 llicències amb apartaments que difícilment es podrien reconvertir en lloguer habitual com vol el govern. N'alerten l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i el regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorenç.
2: I sense aquest habitatge d'ús turístic, doncs està demostrat que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
3: Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any, que aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma, perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
1: Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
19: Dissabte passat, la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment. Aquestes feines es van fer de nit, però la falta de temps per acabar-los va fer que es posessin unes brides de subjecció en lloc de fer la soldadura. És un procediment que, segons Adif, està permès per la normativa. Ens explica el nostre corresponsal Garraf, Montse Gener-Riba.
6: Hola, bon dia. Segons avança el diari de Tarragona, ja ha confirmat Catalunya Ràdio de fons de DIF, els treballs es van fer a la nit i es van suspendre a primera hora del matí perquè l'R2 funcionés normalment. Van passar els trens del matí amb passatgers amb una limitació de velocitat a 60 km per hora i a la una del migdia un maquinista se'n va adonar que la brida estava trencada i, per tant, hi havia una separació entre dos carrils. De seguida es va aturar la circulació, que va quedar tallada tota la tarda, i es van fer els treballs de soldadura dels dos carrils abans de reprendre la circulació. A DIF diu que en tot moment es va garantir la seguretat dels viatgers i Renfe diu que el procediment va funcionar i que es van prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat dels viatgers, que va ser la circulació en via única. Montse Gener-Riba, Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
19: Esports, Marcos García.
7: El Real Madrid anuncia el fitxatge del migcampista portuguès Bernardo Silva per les dues pròximes temporades. Portugal debuta a les 7 de la tarda contra el Congo al Mundial, a les 10 del vespre Anglaterra-Croàcia. Leo Messi arrenca el Mundial amb un hat-trick. El davanter argentí del Miami ha fet els 3 gols de l'Argentina, que ha superat Algèria per 3-0, també marcadors de les últimes hores al Mundial. Iraq 1, Noruega 4, França 3, Senegal 1 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. El Barça Futbol Sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Ahir victòria al primer partit, als penals amb el porter Didac Plana Estel·lar, decisiu amb 3 aturades. En bàsquet, el Barça viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga CB. Aquesta final és del millor de 5 partits i el factor pista el té a favor al València. Encara en bàsquet, dos fitxatges a la Lliga Femenina. L'escorta dels Estats Units, Madison Conner, és nova jugadora del bàsquet Girona i el Cadí la Seu anuncia el fitxatge de la també escorta estadounidenca Lexi Donarski.
18: Fins aquí les notícies.
0: Ara, amb el Francesc Garriga, estàvem repassant els partits del Mundial que tenim per avui, que en primer lloc hi ha el Portugal-Congo.
9: Acabar la tarda i arrenca el tot costa amb un Portugal-República Democràtica del Congo.
5: Mira, el veurem.
0: I després a la nínia
9: amb
0: de guapo.
9: I a les 10 arrenca Manel Elias amb un, i l'Agnès Marquès, amb un Anglaterra-Croàcia.
5: El faran el Manel i l'Agnès, tu creus?
9: Jo crec que no. I després a les 4, amb els, abans dels matiners, tenim un Uzbekistan-Colòmbia.
5: Mira, aquest el pots mirar tu quan et llevis, Jovany.
0: Sí,
5: et lleves aquesta hora, més o menys.
9: I quan acabi la Romagosa a la una, un Ghana a Panamà.
0: Ghana a Panamà.
5: Ah, ja sabem qui Ghana.
0: Ja sabem qui Ghana. Spoiler.
16: Qui Ghana a Panamà, no?
0: Home, que arriba. Però abans de tot això, podrem gaudir una tarda més de la millor hora del dia.
9: Que és les 4, de 4 a 7. Mira, avui, que tenim Zapatero declarant el Congrés, no? Encara, no el Congrés, els jutjats. Doncs vindrà Suso de Toro, que és el seu biògraf oficial, a veure que ens expliqui, algú que el coneix i que l'ha tractat i que sap de la seva vida, com ens explica tot el que està passant i com ho valora. I parlarem també d'un diccionari que ha sortit ara, Diccionari de la Corrupció i la Transparència, perquè hi ha conceptes que potser els diem malament quan parlem d'aquests casos, i farem pedagogia a la tarda sempre ensenyant-te
0: coses. Aquest diccionari existeix.
9: S'ha publicat ara recentment, sí, el Termcat i...
5: Tens una escaleta molt equilibrada entre entreteniment i divulgació i informació.
9: És la càrrec que ens va fer la casa i intentem complir-lo cada dia amb escreix.
5: Perfecte.
9: I després, us heu fixat que cada cop hi ha menys bars als metros?
4: No!
5: No, no n'hi ha cap, ja no.
4: No, alguna, que però
0: no agafo
4: queda.
0: El metro des de 1998.
9: Doncs aquella època hi havia més bars que ara, i als anys 80 més que als 90.
0: No hi ha metro, no miris així.
9: Però a Barcelona hi viu molta gent i tenim molts oients, i els farem aquest tema avui. Sí. Anirem amb la Marta del Cor i el Pol Caselles, que és arquitecte, a parlar de la desaparició dels bars del metro i, sobretot, qui s'atura a prendre un cafè al metro?
5: Qui són aquesta gent? Qui són aquesta gent?
11: Estació d'enllaços, en recordeu?
9: Sí, senyor. Josep Maria Pou tenia una...
5: Eren tan desgraciats els personatges d'aquella sèrie, tots.
11: Era depriment.
5: Quina colla de miserable.
9: Posava les banyes, em sembla.
0: No me'n recordo gaire, però sempre estaven allà sota.
9: Estava clar, era una estació de metro.
5: No tocar-te el sol, no tens vitamina...
9: Estació d'enllaços.
0: Tortugues ninja, que vivien a les clavegueres, una mica.
5: Sí, un dia es veu que es van trobar els Tortugues Ninja i els del bar.
9: I el Josep Maria Pou, sí. I després vindrà l'Enric Calpen amb històries del Mundial. Sí, que avui tenim el programa ben repartidet entre Mundial, el metro i la corrupció.
5: Perfecte.
9: És el que mou el país.
0: Impecable.
5: Sí, senyor.
0: Impecable.
5: Sí,
0: senyor. Doncs t'estarem escoltant, Garriga.
9: Però si em va dir que no m'escoltava mai ahir, senyora.
11: No, però avui ara això ho estàs fent molt bé.
9: Ah, molt bé.
11: Aquest resum.
0: Però per què li toca el braç?
11: Bueno, perquè... per enfatitzar.
9: Però la ràdio, aquesta enfatització...
11: Fort, eh?
9: Sí, home, anem al
5: dinar. Què has fet per dinar avui, Hermínia? Què tens per dinar?
11: Avui he tingut una lasanya.
5: Una lasanyeta?
11: Congelada, sí.
9: Ah, no, congelada no.
0: Hermínia, nosaltres sí. Hem de marxar.
5: Italiana, que
0: estarem demà a les 6, tot veient l'Uzbekistan, no sé què.
9: Just haurà acabat, eh?
5: L'Uzbekistan contra qui?
9: Haurà acabat l'Uzbekistan-Colòmbia.
5: Jo vaig amb Colòmbia.
0: Us deixem amb la renaixença.
11: Jo al cap del
5: temps. No per res, eh?
8: El primer mundial amb 48 seleccions.
10: No, te'n falta una.
8: Ah, clar, la del tot costa.
10: Doncs som-hi, convocatòria.
12: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
10: Marc Crosas.
8: Natalia Arroyo.
10: Marí Dongú.
8: Bruna Vilamala.
10: Damià Abella. Ion Vaquero.
8: Ilia Sánchez.
13: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial
8: al tot costa.
12: Momento, seguimos.
13: Cada vespre a les 7 amb el Jordi Costa i la Sònia Germà seguim el Mundial.
14: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
13: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa. Assassinat i revenja.
15: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
13: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
17: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
28: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
17: Tu creus? Jo pensava que era normal.
28: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
29: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
30: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
31: Heu follat.
30: Viva. Una història intensa, lluminosa i plena de vida.
31: Tens tota la vida per davant.
30: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
32: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
33: Catalunya Ràdio.
34: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
35: Aviam què passarà avui.
36: Per què les japoneses poden anar a veure flamenco cada dia a les Rambles i no couplets?
37: Sí, senyores.
36: Reivindiquem això.
37: Bueno, els creueristes que arriben a Barcelona, no?, els envien tots a veure flamenco.
38: La Mercè para la tele.
39: La Glòria Rivera, que l'heu sentit mai,
40: Cupletista
39: boníssima.
40: Canta molt bé, té una veu molt
0: bona. I riurem, eh?
40: Sí.
0: És actriu també aquesta noia, és boníssima. És de la broma aquesta.
41: Canta triu.
0: El tanc.
41: Què has dit?
0: Canta triu. Dic que parlarem del tanc.
40: Del tanc.
0: És una cosa que no havíem tocat mai. S'havia de parlar tard o d'hora.
40: Vinga, parlem-ne.
0: Va, arriba el jefe.
42: Déu vos guard.
43: I visca el Batlle!

0: El tanc no el van inventar els egipcis.
1: Bueno, menys la Girona.
0: Bueno, però sí que Leonardo da Vinci ja va fer uns dibuixos d'uns vehicles d'atac amb rodes impulsats per diversos homes.
2: No va pas tenir collons d'inventar res, aquest. Només dibuixava, passava els dies dibuixant.
0: Així que va inventar coses, Leonardo da Vinci, pobre home. Però també va fer molts dibuixos i esquemes que no van prosperar. De fet, molt abans que Leonardo da Vinci, els grecs feien servir una bestiesa que es deia Alèpolis.
3: Alèpolis, eh? Alèpolis. Què és això? Què és una
0: Alèpolis? Això és el precedent més antic del tanc. És un vehicle de fusta i ferro, és un monstre, us heu d'imaginar, un monstre de 9 pisos, com una torre de 9 pisos,
3: wow,
0: que portava una tripulació de 3.600 homes i que pesava 160 tones.
1: Sí, senyor, va parir, això és un tanc.
0: És un bon tanc.
1: Bon tanc, sí, senyor.
0: Jo ho trobo poc pràctic, sí, perquè hem de moure el tanc. Un moment, que ara t'aviso 3.600 tios, i el movem en un moment.
3: Hòstia. Però com has dit que es diu això?
0: Alèpolis.
3: Alèpolis.
0: Sí, busqueu imatges, perquè la veritat que és una bestiesa.
4: Però quines imatges, Peyu, si no hi havia càmeres de fotos a l'època?
0: No, però hi ha dibuixos, hi ha maquetes. Bé, parlem del tanc modern, el que coneixem actualment.
4: Els de la Diagonal.
0: Exacte.
4: Sí.
0: No sé si sempre és obligat entrar per la Diagonal amb el tanc. Si tu vas amb un tanc, has d'entrar... És...
3: Depèn d'on vinguis, sí.
2: I depèn on vagis.
0: Clar. Vull dir, jo si fos militar espanyol, diguéssim...
2: Home, t'hauria fet un giro la vida molt grossa.
0: Sí, una mica.
2: Però, així d'entrada...
0: Imaginem, si fos militar espanyol i volgués conquerir Catalunya...
1: Per què la vols conquerir? Ja esteva a Catalunya, paio.
0: Ah, clar, si ets militar espanyol, sí. Sí, sí.
3: Clar.
0: Ara no ho és, però si fos militar espanyol...
1: Ja ho seria.
0: Però imaginem que sóc militar espanyol i jo entraria per la Ronda Litoral, per sorprendre, no? Per si vés amb el tanc.
3: I però després què, per Vall d'Hebron o pel túnel de la Rovira?
0: No sé perquè tampoc...
1: Hi ha molt trànsit.
2: Jo per Sant Jordi no vaig arribar, eh?
0: No. Vull dir que... Per la Meridiana.
2: Sí, és veritat.
0: Per la Meridiana no entreu.
3: No,
2: això segur.
0: Bé, el primer tanc que entra en combat és el Mark I. L'exèrcit britànic sorprèn l'any 1916 a la batalla de Somme, a la Primera Guerra Mundial. La primera vegada que es veu... és la primera vegada que es veu un tanc en combat. L'utilitzen per atacar els alemanys.
1: Ara m'agrada això. Va anar bé, suposo, no?
0: Va anar regular.
1: Sí. Què va fallar? Va no...
0: 20.000 anglesos morts en un sol dia.
1: Jo no t'apuntava el tanc.
0: De fet, és la jornada més devastadora de la història de Gran Bretanya, tu. No sé què va passar. Suposo que es van refiar. Tenien el tanc nou, es van entretenir, la gent despistada mirant el tanc. Guaita, quines rodes, aquest tanc, tu.
4: Si no té rodes.
0: Bueno, però això el miraven. Guaita, quines rodes més rares, el tanc, no? Llavors, bueno, els van acribillar, pobra gent. Mark One, es deia. Apunteu-se. Mark One. Que això està molt bé que es digui One, el primer. Mark One.
1: Sí.
0: Perquè que no passi com amb l'iPhone, vull dir, per exemple.
1: Què va passar amb l'iPhone?
0: L'iPhone, que el primer que van treure es deia iPhone,
1: sí.
0: I quan van treure el segon es deia iPhone 3, i el 2 no hi era.
3: Com?
1: Cony!
0: T'ho prometo.
2: Sí? Això va passar?
0: T'ho prometo que sí. I del 8 van saltar el 10.
1: Què dius?
3: L'iPhone 9? No hi ha el 9?
0: De l'iPhone 8, l'Steve Jobs aquell, de màrqueting, molt bé, però de números anava com el cul, anava.
1: Però a mi me'l van vendre l'iPhone 9.
0: No.
1: Un col·lega em va dir, a veritat de preu, me'l va deixar.
3: El pèl.
0: Ha de ser el 8. Mira bé darrere.
2: Què em vas pagar?
1: Bueno, no sé, ara me'n recordo, però no estic usada. Però meitat de preu.
2: Sí, era el 8.
0: Carles Xuriguer, Rafael Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Ha trepitjat fort els escenaris des del Molino fins al de la Mercè. Actriu, cantant, cantatriu, copletista i tantes coses més a qui la mouen unes ganes terribles de sacsejar consciències per allà on passa i, a més, posar en valor el coplet, un gènere musical popular sovint menys tingut aquest nostre país. Ella torna a donar veu a artistes a qui molts no havien sentit mai, reinterpretant-les cap al seu estil i posant-les en escena amb una singularitat segur que irrepetible.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Glòria Rivera!

0: Glòria, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui de camí un plàtano amb xocolata negra.
0: Oh, carai.
1: I arribant a la ciutat de Vic m'he menjat un dònut.
0: Plàtan amb xocolata negra i un dònut.
2: Bueno. Perquè arribava a Vic.
3: Sí.
4: Clar, molt de Vic, el dònut.
3: És típic de Vic.
0: Sí. Quan arribis a Vic, sobretot, un dònut, eh?
1: Sí, buscava carn, xitxa i m'ha dit no.
0: D'on venies? D'on ets originària, tu?
1: Jo sóc de Guissona, però venia, sí, també carn de...
0: Home, sí.
1: Lloc de carn.
0: Sí.
1: Però venia de la Barceloneta, que és on visc.
0: Molt bé. Glòria, et descrius com a actriu, cantant, productora, directora, creadora, dramaturga, aspirant a rica club copletista, també?
1: També.
0: No sé què és més difícil de fer o amb què et sents més identificada.
1: Amb l'aspirant a rica.
0: Aspirant a rica, eh? Som tots una mica, això. Una mica.
5: Noi, sí. Mm. Sí, però van passant els anys i...
0: Costa, eh?
3: I cada cop costa més s'aspirant, eh?
0: Bé, si encara no sabeu qui és la Glòria Rivera, sona així. Des de que

0: actualment?
1: No ho sé, la Maria del Mar Bonet em va dir, que me li vaig presentar com a cupletista, em va dir, és la primera persona que se'm presenta com a tal.
0: Carai.
1: Ella, vull dir que ja té una certa edat també, bueno, és igual. És que, no sé, és un títol que jo vaig sortir de l'Institut del Teatre i vaig dir, bueno, sortiràs amb el títol d'art dramàtic, però també de cupletista.
0: Uh-huh.
1: Trobo que és fer una mica de justícia.
0: Està bé. Tu ets molt jove, a més, tens 32 anys, si no ho tinc mal entès. No hi ha cupletistes de 32 anys.
2: Ni de 38.
0: No. També dius que sempre se't descriu com a artista emergent. No sé quants anys han de passar.
1: No, ara ja està, eh?
0: Ja està.
1: Si, si algú em crida, no em giraré.
0: Ara ja si et diuen artista emergent, ja no.
1: No, home, ja he fet 3 espectacles, més també amb la companyia, José i sus hermanas, diversos espectacles, no, ja està,
0: uh-huh.
1: Ja està.
0: Quant temps portes en actiu ara? Amb quants anys vas començar? Quan t'aficiones a tot això?
1: Jo m'aficiono amb el couplet a l'Institut del Teatre, que penso, oh, quant de couplet, quant de folklore o de gènere del país d'hauré tocar, ni mica.
0: Res,
1: ni mica.
0: A l'Institut del Teatre, això.
1: Cançó francesa, cançó brasilenya i acabar amb un musical americà.
2: Au, va.
3: Els
0: estudis...
3: Nosaltres fèiem couplets, a la nostra època.
1: Devies tindre
3: amb la Maria Jesús. Clar, ja deu estar jubilada.
4: No. Són tots morts. Són tots morts, per ser.
5: No es cultiva el gènere psicalíptic a l'Institut del Teatre.
1: No es va cultivar gens.
0: Carai.
1: I llavors, com a treball final de carrera, vaig fer un show de couplets.
0: I va anar bé.
1: Va anar bé.
5: Jo el vaig veure.
0: Ah, sí?
1: Sí, l'Arnau va vindre. Quins nervis quan em van dir ha vingut l'Arnau Tordera.
0: Tu, Arnau, com hi vas anar per allà?
5: Perquè hi ha poques cupletistes, però una de les que s'hi aproxima és la meva persona.
6: Aquest tio cada dia em sorprèn.
5: No, és veritat.
0: Ets un cupletista.
5: Jo tinc un vincle directe amb les cupletistes de principi de segle XX. De fet, jo em defineixo com a creador psicalíptic, que és aquest gènere que van cultivar les cupletistes d'aquella època com la Glòria.
0: Fixa't. Bueno, la Glòria és d'aquesta època. No?
4: És de la nostra.
0: És de la nostra. És de la nostra.
1: De tot, és la que convingui.
0: Quina és la cupletista de referència a Catalunya? Quina ha sigut?
1: Podria ser la Raquel Meyer, la Belladorita...
5: Càndida Pérez.
1: O Càndida Pérez, compositora... Mm. d'Olot, compositora de la Marieta de l'Ull Viu al Couplet, compositora de les Caramelles. I
0: per què ho hem oblidat tant, això?
1: Ah, anava a citar Núria Feliu i Guillermina Mota,
0: sí.
1: Els discos que ja van fer de couplets als anys 70. Realment tots aquells couplets ja estaven fets als anys 20. Ja els havien cantat altres coupletistes, Pilar Alonso o Mercè Serós, ja els havien cantat. El Remena Nena l'havia cantat la mare de la Mari Sant Pere. Sí. Aquesta va ser la primera persona que va cantar el Remena Nena, que el recordem tots per la Mota, i és com una cançó popular.
5: I és la part,
1: però és dels anys 20.
5: És la part d'una obra de més envergadura que es diu La reina relliscat.
0: La reina relliscat.
5: Exacte, el Remena Nena apareix allà com una cita cupletística, com passava sovint en aquesta època.
1: Exactament, perquè moltes cupletistes formaven part de l'elenc de vodevils o de...
5: En Peu va dient, què va passar? Com és que no hem seguit fent això? Bé, va haver-hi un impàs, com després dels anys 20...
1: Ah, sí? Una petita
0: què
1: cosa.
0: Què va passar?
1: Van entrar els tancs.
0: Per la Diagonal, sí senyora. Escolta, t'hem d'imaginar de petita ja a casa fent actuacions o aquesta vena artística et surt de més gran?
1: He de confessar que jo mirava molt Lluvia d'Estrelles.
0: Hòstia, amb el Bertín Osborne, eh?
1: Sí, una mica com la Isa, també.
0: Esta noche Gloria se convierte en...
1: Jo ho mirava, pensava, és massa espanyolet. Tampoc m'hi bec. Tot mira els fravalans. Però, bueno, veia allò, o cine de barri, també ho mirava molt.
0: Uh-huh.
1: No sóc d'una terra que tinguem molta tradició, no s'hi va llejotes, a la Segarra no s'hi fa molta cultura, però sí que a casa mamava de Núries Felius i d'aquestes coses, i a mi em donava vida, això. Jo quan feia cant al conservatori, a mi un lit alemany no em deia re ni mu.
0: Mm.
1: Doncs tampoc l'entenia.
0: Yeah.
1: Però s'esforçaven perquè l'entenguéssim, no. I en canvi, quan tocava alguna cosa de sarsuela, deia, ai, què és tot això? Què se'm desperta aquí? Bueno, jo... O sigui, cognoms catalans, eh?
0: Sí.
1: Tots
0: però sí que és veritat que però... és un gènere que l'associem... No l'associem al català, normalment, no? El couplet?
1: No l'associem... Bueno, perquè molta gent no sap que tot això que cantava la Feliu...
0: Mm-hmm.
1: No, són couplets. Són couplets. Perquè penses couplet, potser penses les folklòriques. Folklòriques, sí. Espanya.
4: Sí,
5: amb copla, que també es confon amb la copla tenora i flabiol. No, això, el bueno, couplet és un gènere català.
0: L'estètica i tot plegat, no sé si la gent es parla molt de flamenc, per exemple, però del couplet gens ni mica.
1: Exactament, perquè les japoneses poden anar a veure flamenco cada dia a les Rambles i no couplet.
0: Sí, senyora.
1: Reivindiquem això.
5: Bueno, senyora, sí, senyora.
0: Els creueristes que arriben a Barcelona, no?, els envien tots a veure flamenco. se'ls hauria de fer un tour per Barcelona.
1: I els hi posen mariachis a les portes del... quan va

0: baixen, baixen, sí, un dia vam anar a fer treball de camp, que fèiem una obra de, del turisme, i els hi posen mariachis només baixar de l'escala del, sí, del barquet.
1: Això, això passa, ho dius de veritat?
0: Sí, sí, sí.
1: Mariachis a Barcelona.
0: Algú, algú d'aquí deu haver anat de creuer, perquè, perquè la gent va molt de creuer, es veu.
2: No, no és el cas, no. Ho sento.
0: Oita.
1: Que, jo vaig anar una vegada pel Covid perquè no hi havia ningú. I llavors vam anar...
2: Però anaves al revés.
1: Anava al revés, jo sortia de Barcelona. Sí, anaves... I quan vaig arribar a Barcelona no vaig veure mariachis, vaig agafar el cotxe i vaig cardar el camp ràpid cap a casa. No, no vaig fer res més. Les lletres dels, dels couplets del segle XX poden seguir-se cantant actualment o s'haurien d'actualitzar?
0: Moltes les segueixo cantant i la gent es pensa, ah, això... Que, això ho dius per... Queda avui, queda avui.
1: Clar, clar.
0: Però algunes sí que les actualitzo, les canvio. Com que ningú vindrà a reclamar res.
1: De fet, ara mateix estàs fent l'espectacle Bomba Va, no? Parteixes de les lletres i cançons de Rosita Rodrigo i les guerres de la seva època. No sé si en aquest cas hi has fet gaires adaptacions.
0: De Rosita Rodrigo canta una cançó que és Bomba Va, estic Bomba Va. I no li he fet cap canvi. Bueno, si algun canvi sí que li he fet. La majoria de lletres sí que les altera una mica. S'ha de fer,
1: Però podrien ser actuals, són vigents, diguéssim.
0: Moltíssim. El Batallón de Modistilles, també.
1: Pot ser que hi hagi una de les cançons de Bomba Va, perdona, que l'escrivís la, la teva iaia?
2: Què dius ara?
0: La, jo la vaig escriure per la iaia. Una cançó que es diu Princeses. La iaia, ella, com que va néixer el 27, recordava amb bastanta consciència la guerra. I llavors m'explicava sempre un episodi d'una explosió i va petar moltes coses. Vivia en un poble petit allà a l'Urgell. I, bueno, recorda molts morts, i això a mi m'impactava molt. Ella ho explicava molt sovint.
1: Quan t'explicava, i tu eres petita, i t'explicava aquestes històries de la guerra.
0: I fa uns 10 anys, que jo feia com de cantautora, per Barets del Raval, doncs vaig escriure aquesta cançó, Princeses, la que sentim ara, i vaig considerar que l'havia de recuperar. És la cançó trista, és el moment tendre, moment llagrimeta del show.
1: Les lletres del couplet estan plenes de sàtira i reivindicació, i tu has seguit amb aquesta tradició amb cançons com El Pis, on fas crítiques sobre l'habitatge amb aquesta lletra.
3: Tinc un pis com una gàbia posadet del d'un terrat, mentre em paga 200 duros per tenir electricitat. Tinc un pis com una gàbia posadet del d'un terrat, mentre em paga 200 duros per tenir electricitat. Abans tirava l'olla, herbeta seca, que jo m'espigolava amb una targeta. Ara no puc tirar...
1: És una bona arma, el couplet, també, per fer crítica social.
0: Tant, és la manera de dir lo que penses, lo que et molesta i lo que molesta al públic, i així trobar aquesta complicitat. I tots riure d'això és una manera molt amable de queixar-se, de criticar directament.
1: T'autocensures, et frenes o ho escrius tot, el que t'agrada criticar?
0: Intento escriure-ho tot. A vegades m'ha intentat censurar el propi equip.
1: Ah, sí?
0: L'antic show, que es diu Perné, l'acabo amb "Ai, que matar el rei".
1: Fixa't.
0: I fixa't.
1: Això ja ho tallaré.
0: No, però és una cita, vull dir.
1: Ah, perdó.
4: No s'ha de tallar.
0: I em volien... Bueno, ho vam estar debatint.
5: I al final?
0: No, s'ha quedat.
1: S'ha quedat.
0: Sí. Em van posar a la presó. Una
1: és ficció.
2: Tampoc no dius pas el rei, ni res.
4: No dius pas el nom de quin rei.
0: No.
1: Pot ser el rei León.
4: Ara.
2: Poder tindries més problemes, eh?
1: Amb els animalistes. Vigila. A qui critiques ara? A les lletres dels couplets d'avui en dia? Personifiques una mica? Aquí deies "Hay que matar el rei", però, per exemple, hi ha l'altre que feia sàtira de l'habitatge i de com està el tema. Però ataques contra polítics en concret? O a qui critiques?
0: A vegades és la pròpia actualitat del moment. En Pernet estàvem, que va ser el moment del bisbe de Solsona.
1: Ostres,
0: i parlava dels catalans, que som una miqueta com del puny estret i aquestes coses, i que el diner el fa Llucifer, i vaig haver d'afegir que el bisbe de Solsona també, amb tota la polèmica tan divertida, m'encanta, soc tan fan d'aquell matrimoni.
1: És que tot era molt divertit. I quan acaba treballant a Sement Cardona, ja és la cinereta.
4: És la cinereta.
2: Hi ha uns autors a darrere d'això.
1: Jo entenc que sí.
4: No entreu la sèrie.
1: Espera't. Creus que el couplet serà mai cap de cartell d'aquests macrofestivals que es fan ara a Catalunya?
0: Hauria, i tant.
1: Sí?
0: Sí.
1: El Canet Rock.
0: Ha de ser.
2: El Canet Rock?
0: ja estem tardant, el que sigui, no ho sé.
2: Vinga,
4: estaria molt guai.
0: Home. El Canet, el Canut, és igual, el que sigui.
1: El Canet Rock, el Cabró Rock... no sé qui n'hi ha molts.
2: Home, Mainat és un gran coneixedor del couplet. Ja podria tenir una mica de sensibilitat posant couplet allà.
1: Porteu-la, porteu-la.
0: Porteu-la,
1: Glòria, Canet.
4: Glòria ho petaria.
1: Clar, jo crec que sí.
4: O Jovent.
0: És que aquesta era l'essència de les coupletistes, realment, perquè eren totalment polititzades i es codejaven pel paral·lel, no?, amb tots els sindicalistes i anarquistes, però eren estrelles de masses, eren tan estimades per tothom, o sigui, la gent sentia la ràdio quan hi havia la ràdio, però si no comprava els seus cromos i feien els anuncis per la ràdio de colònies o del que fos, o del
2: ben
0: tabaco.
2: Igual, ben igual.
0: Ha de ser així, ha de ser així.
1: Igual.
4: Cromos, eh?
1: A banda del...
0: Els paletes. He dit cromos.
4: Has dit cromos, eh? M'ho he pensat en l'àlbum de Panini. I dic, hòstia, això no ho sabia jo.
1: A banda del Canet Rock, on et podem veure, Glòria?
0: Em podreu veure justament a Vic, al juliol.
1: Mira.
0: Sí.
1: A on, de Vic?
0: A l'Atlàntida.
1: A l'Atlàntida.
2: Però ai, noia. Mira,
1: me reservo un parell de...
0: 10 de juliol.
1: 10 de juliol.
0: 11 de juliol al Fimpeter de Vilanova.
1: Molt bé.
0: Què més? Després també el juliol a Sant Celoni. Per Festa Major de Sitges a l'agost.
1: Bueno, et seguirem
2: molt bé,
1: les socials. Et pots dedicar actualment exclusivament al couplet o fas altres coses?
0: Em dedico al couplet, faig de presentadora de coses... Molt. Dedico a l'escenari, podríem dir que sí.
1: Al món de l'artista.
4: Oh, els últims...
0: Però encara aspirant.
4: 17 anys?
1: Sí.
4: Només he fet coses amb aquest senyor?
1: Amb en Xuriguera.
4: I amb la Glòria Rivera.
0: Mira!
1: Ah, sí?
4: Vam presentar una gala junts amb la Glòria.
1: Mira,
0: veus? Sí, així ens vam conèixer.
4: I ella va cantar, jo no.
1: Millor.
4: L'organització va decidir bé el que havíem de fer.
1: Cadascú el seu, Fel. Cadascú el seu.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Glòria, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Era!
1: Perquè no hagis de menjar dònuts, escolta.
4: Exacte.
1: La paraula d'avui és ibassós. A, ibassós, persona que fa ostentació constantment de la seva riquesa.
2: El teu cunyat tot el dia parlant del iot que té Cadaqués i dels sopars de llagosta és tan ibassós de veritat que no el suporto.
1: Bé, ibassós, paraula que s'utilitza com a punt cardinal per orientar-se circulant per Barcelona en contraposició al Llobregat.
4: Vas fins al final del carrer i allà hi ha dues entrades a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat i ibassós.
1: O ser ibassós es diu d'una persona, cosa o esdeveniment que va o passa ràpid, veloç.
8: Ho vaig veure perfectament al metro. Un home amb un gest ibassós li va fotre la mà al cul al del meu davant i li va robar la cartera.
1: A, B o C?
0: Voldria que fos la B, eh? Serà la C.
1: Correcte!
0: Ah! Gràcies. És un telèfon, però...
1: És una llangonissa de vera que pots trucar per la llangonissa. És una llangonissa amb cobertura.
0: Gràcies.
1: Mercè, avui dedicàvem el capítol al tanc.
8: Del tanc. Parlem del tanc, però també, a veure, els tancs necessiten un conductor, clar, no?
4: Doncs parlem... Quanta gent hi va dins un tanc? Un frell?
2: 30, 40...
1: Què dius?
2: Sí, van sortint, com els cotxes dels pallassos, que van sortint d'allà dintre.
8: No. A veure, depèn del tanc, però normalment n'hi van uns 3 o 4.
1: On té la porta, el tanc? És per dalt, és aquell forat de dalt, no?
8: Sí, no? Com una escotilla, no?
1: Sí, que és veritat, sí. Sí. No entres pel que no entres.
4: No. Has d'estar molt...
8: Fa de mal entrar.
4: Has d'estar molt finet.
8: Us vull destacar un dels millors pilots de tanc de la història, que va ser en George S. Patton, comandant de les forces blindades dels Estats Units, i va combatre a la Primera Guerra Mundial, però també a la Segona Guerra Mundial.
9: Això passava? Jo creia que si anaves a la primera no calia que anessis a la
8: convalida,
9: segona.
8: Convalida, no?
9: Exacte, t'ho convalida.
8: No, doncs es veu que no. Va combatre totes dues guerres i deien que era un dels millors amb el tanc. Un dels generals més agressius, ràpids i carismàtics. Després de sobreviure a dues guerres mundials, doncs un dia es veu que anava amb el seu Cadillac, allò que s'anava a caçar faisans, i un altre cotxe el va picar.
1: Hòstia.
8: Sí, va haver-hi un accident sense cap ferit, però amb un mort. Es va morir George S. Patton.
1: Què dius ara?
8: Home, sí,
1: tota la vida amb el tanc i llavors te maten anant a caçar faisans.
2: Sí, noia, però és que és molt més perillós anar amb cotxe que anar amb tanc, eh?
1: Home, això no sé si és, vols dir aquesta dada, això
4: que era? Home, quanta gent coneixes que s'hagi mort o ha tingut un accident amb un tanc?
1: Ara. Jo, cap.
4: Però I amb cotxe?
1: Amb un cotxe algun, però...
4: Ah, doncs...
1: Home, no té res a veure una cosa amb l'altra.
4: Oh, collons, bueno, sí.
1: A mi si em fas triar anar amb un tanc o amb un cotxe...
2: No, home, no, és molt més perillós quedar-se una hòstia amb el tanc. Vull dir, amb el cotxe que no pas amb el tanc, que no passarà res.
8: Dones unes voltes.
2: Home, sí que...
1: No sé. No he anat mai amb un tanc, amb cotxe sí. N'has vist mai cap de prop de tanc o no?
2: No.
4: A Breda? No, era un cotxe, allò.
1: A l'època aquella, el 2017, que hi havia aquell rebombori, jo vaig veure a la C-17 algun dia que els passejaven, en camions amunt i avall, com per generar una sensació de...
2: Una
0: llangurissa telèfon.
1: Uns dònuts de Vic.
4: Ara.
2: Boníssims.
1: Glòria, escolta'm, no volem que marxis sense gaudir-te en directe. Suposo que el teu directe és... Vull dir que el couplet, a banda de sentir-te al cotxe o on te sigui, lo important són els directes, els concerts, és on agafa més sentit tot plegat.
0: Clar, és on acabem tots despullats i sí, és molt millor.
1: Sí. Despullar?
2: Sí.
0: Bueno, qui vol?
8: A l'estiu.
0: No s'obliga res.
1: Se t'ha despullat mai algú?
2: 10 de juliol, has dit?
1: 10 de juliol.
2: No ho veig, a Vic no ho veig.
8: Cuida't l'agenda, carinyo.
1: Ja t'avanço jo que Vic no se't despullarà. Els de Vic, treure's el mocador del coll, Déu-n'hi-do, escolta. Home, a Guissona deus haver creat sensació, també. No sé, vull dir que no hi ha copletistes a Catalunya, però a Guissona tampoc...
0: No, hi ha el petit de Galeril.
1: Ah, i jo. Són els dos artistes de Guissona.
0: Sí, després hi ha molts porcs i molts pollastres.
1: Sí.
8: De porcs n'hi ha.
1: I el bon àrea aquella que hi va tot de jubilats, allà que els descarreguen i van menjant com... Bueno, com
0: ja no en surten d'allà.
1: No, surten.
0: Se'n fan pinso.
1: El com entra em van sortir.
2: Sí.
1: I vaig anar a parar una vegada, per casualitat, perquè vaig muntar uns gronxadors, que ho sàpigues. Hi ha uns gronxadors de Guissona que els he muntat jo.
0: Que ets gronxador?
1: Bueno, no, treballava quan era jove per pagar-me els estudis a Fundició Dúctil Benito i muntàvem gronxadors. Jo feia de muntador. I un estiu vam muntar uns gronxadors en un parc de Guissona i vam anar a dinar aquí al Bon Àrea.
7: Allà on s'han mort 7 nens.
1: No, que els muntaven bé, escolta. Qualitat. I vaig quedar frapat, Jo era jovenet i anaves veient aquells vells omplint de llumillo, i vinga, putafarra i llumillo...
0: Aquell bufet, La teva terra no ho teniu, aquest bufet, també teniu bufets.
1: No gaires. Allò...
2: Home, és gros, allò.
1: Allò és molt gros.
2: No, és immens.
1: Bueno, i tens la carn crua i te la cous allà...
4: És que vas dient això i m'hi veig d'aquí 4 dies.
1: El dinar de final de temporada d'aquest any el anirem a fer allà.
2: Bravo!
1: Glòria Rivera, vinga, va, que pujaràs a l'escenari. Avui la Glòria, la copletista actual de Catalunya, amb Arnau Tordera i Laia Gluck, interpreten Jo te l'encendré.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: Avui tenim la Jas.
1: La Jas.
0: La Jas, que és filla d'una Shiba Inu,
1: sí,
0: i d'un pare que encara se'l busca.
1: Vaja.
0: No s'ha trobat.
2: Quin
0: no s'ha
2: perla.
0: Trobat,
2: quin perla.
1: Bueno, amb els gossos normalment sempre se'ls busca,
3: ah, sí?
1: Els pares, eh? No se sap mai.
4: No, gossos i no gossos.
0: No, no És de la Mireia, veiem-lo. Veiem-la.
4: A veure'l.
0: Veure,
4: ja. És una bota.
0: Ai,
4: és una bota?
0: Quina preciositat, que un pla només curt. No saps?
1: Escolta, això sembla com un país nòrdic, no?
0: És
1: com...
0: Sí, sí, és que viu a Copenhague.
2: És un trineu.
0: Són de Barcelona de tota la vida, però viuen a Copenhague.
2: No és un trineu, allà on t'estar?
4: Sí.
1: És com un trineu.
0: Sí, sí, sí.
2: És el seu pare Noel, aquest trineu.
1: Sí, sí, sí,
0: sí, potser sí.
2: A Copenhague.
0: La Mireia, la seva responsable, diu que la Jas troba a faltar molt, molt, el seu Raval natal.
1: Sí.
0: Sí, perquè no li acaba de fer el pes.
1: Li agrada més el Raval que el Copenhague.
0: Sí, li agrada, sí, el Raval, el barri gòtic, ho trobo a faltar. També és veritat que la Jas es va quedar cega fa 10 anys, eh?
4: Ah, mira, millor.
1: És un pastor com un altre, llavors.
0: Suposo que la troba a faltar per les olors, no sé.
1: Sí.
0: Resulta que la Jas és molt velleta, té 15 anys.
1: Ui, i quasi bé poder que la matéssim abans de començar.
0: Ai, veig, que és boníssima.
4: No feu pas la pregunta final, eh?
0: Tu també et matarem quan siguis vell.
1: Ja, ja em podeu matar ara, si voleu.
5: Els historiadors fixen el 1492 com un any transcendental. Cristòfol Colom arriba a Amèrica, els reis catòlics entren a Granada i també decideixen expulsar els jueus del seu regne. Totes aquestes accions tenen dos actors principals, Isabel I de Castella i Ferran II d'Aragó. Un Ferran II que aquell mateix 1492 va estar a punt de perdre el cap a Barcelona, literalment.
1: Avui passegem el gos per Barcelona. Som a 7 de desembre de 1492. El passeig amb la Jas comença a l'actual barri gòtic de Barcelona. Tot i ser cega des de fa 10 anys, els carrerons de merda i pixums han fet que reconegui de seguida que allò no és Copenhaguen, sinó la seva Barcelona. Resulta que algunes olors han perdurat fins al 2026.
4: Sí, noi. Això sí que és maco.
1: Sí.
4: Això sí que ho tenim.
2: S'ha de conservar. Sí. Coses maques s'han de conservar.
4: Tradició. Entra... Patrimoni. Patrimoni.
1: Patrimoni. Que sempre ha fet pudor de pixum, això?
4: Ara, el mitjà.
1: No ho canviem. Mentre passegem, podem veure quina mania de pixar-se allà a les entrades dels pàrquings a Barcelona.
0: Sí, perquè surten borratxos dels llocs, els expats aquests.
2: Ara!
0: Borratxos dels llocs i es pixen, sí, a tot arreu.
1: Però si vas borratxo, què més et dona? Pixar-te ben bé al mig del carrer que pixar-te allà a l'entrada del pàrquing.
4: O sobre.
0: Perquè busquen la intimitat.
1: Pixa't al mig del carrer,
2: no,
1: que no
2: perquè quan vas tan torrat també és bo poder-te repenjar una mica així.
1: Ja.
2: Que si vas al mig del carrer a perill de caure i fotre't a sobre els pixats.
1: Sí, sí, sí.
4: Jo, quan te sabies, ahir...
2: Sí, sí, sí. Són molts anys de ser jove.
1: Bé, mentre passegem, podem veure que els habitants de la ciutat estan més exaltats que normalment. Resulta que el rei Ferran II hi acaba d'arribar per fer una visita oficial.
6: Hola, estimats súbdits! Hola a tothom, què tal?
7: Com esteu, gente?
1: Ferran II és el rei de la corona d'Aragó i del Principat de Catalunya. Ha tingut alguns alts i baixos amb els catalans. Hem tingut èpoques que, bueno, l'hem apreciat, però ara mateix la seva popularitat és molt baixa a Catalunya. És normal que la resposta de la gent sigui una mica apagada.
4: Ferran.
0: Hola, Ferran.
2: Collons, nois, quina rebuda, també, eh? Ara ho pensar, no vinc, ara que us va parir.
1: És que últimament el rei Ferran ha pres decisions una mica polèmiques, sobretot des de que s'ha juntat amb una castellana que li està inflant el cap.
2: Ui.
1: Ja en conec més d'un d'aquests. Aquell amic tan independentista.
2: Sí.
4: Amb un guàrdia civil.
1: Enganxen una castellana i ja està, eh?
2: Ja.
1: Anem, quedem dissabte, no puedo, no puedo? En castellà m'ho dius ja?
2: Au, va.
1: Des de ben petit, en Ferran ha utilitzat l'aragonès i el català per expressar-se, però des de que va amb aquesta noia, que el rei tendeix a parlar en castellà.
2: No és veritat, no és veritat.
1: Sí.
2: Jo continuo siguent el de sempre.
1: No.
0: A ver, ¿con quién hablas, mi amor, que no te entiendo?
2: Con nadie, cariño, con nadie. Ah. Solo le daba las gracias a tota aquesta gente que nos ha venido a recibir.
1: És que si has de xerrar castellà, com a mínim xerra'l bé.
2: Eh?
1: Sí. En Ferran ha vingut acompanyat de la seva esposa, que és ni més ni menys que Isabel I de Castella, una castellana de dalt a baix.
0: Ah, mira, mira, con que estos son los catalanes. Ay, qué gracia, mira, mira qué mono el narrador. Hola, narrador. Què tal?
2: No sé,
0: soy Isabel.
2: Però si és Isabel o la Díaz de Ayuso que...
0: No, soy Isabel. Sí, sí, sí. A veces nos confunden, eh, por chulapas. Però no, mira.
1: Quina ràbia de dona.
0: Están diciendo fora, fora. Ay, que no te entiendo. Este catalán cerrado no lo entiendo.
1: Fora, fora, en castellano es visca, visca.
0: Ah, muy bien, sí, no muy pateixis, bien. Sí, buena gente, cariño, los catalanes.
2: Sí, ja veuràs, cariño, ja veuràs com sí.
1: Vaya merda de dona, t'has anat a buscar.
2: Ah, no, i sigui una mica més obert, hòstia, sigui una mica més obert.
1: És ella que ve aquí fer-se la xula.
2: Tio, que la mossa és estrangera, no en sap gaire de català, eh?
1: Amb el seu casament, en Ferran i la Isabel han aconseguit unir les corones sota un imperi unificat. Espanya.
4: Oh! Què has dit?
1: Sí, noi. Ja hi som, eh? Ara ja hi som ficats, eh?
5: Vull-te com ha canviat la música.
4: Està error.
1: L'any 1492 deixem enrere l'edat mitjana per passar a l'època dels imperis moderns, de la creació d'una Espanya unida.
4: Sí, noi.
1: Oh. Precisament la visita a Barcelona és per demostrar la unió entre les dues corones. Llàstima que Isabel II no diu ni una sola paraula en català, tu.
3: Tu, i com és que no parla català?
1: Bueno, perquè...
3: La Leonor sí que en parla, de català.
4: La Leonor, vols dir la princesa Leonor?
1: La princesa Leonor. Parla català.
4: Sí.
1: Aquesta sí que serà una bona reina. Ja
0: bueno, pues yo te voy a decir una cosa, que... Lo estoy aprendiendo. Sí. Lo que pasa que tengo que ir a poquet, ¿eh?
1: Sí.
0: Pero...
1: La Leonor és l'única de la corona que s'ha tirat en paracaigudes, eh? Ho vaig llegir un dia.
3: Obert.
1: Eh? Obert, sí, home.
2: No m'havia entrat, anava a dir, pensava que...
1: No, sí, sí.
2: Va.
1: No, es va tirant paracaigudes. Sí. Dir que
4: el... Bueno, és militar. Bueno, esclar, el seu pare també.
1: Sí, però el seu pare no s'hi ha tirat mai, es veu.
4: Ah, no?
1: No, ni l'avi. És la primera de la família que s'ha tirat.
2: L'avi que sí que s'ha tirat coses.
1: És la primera que han vist, eh? Sí.
0: És que han renovat una mica la sang, també, t'he de dir.
1: Han dit.
0: Estan més desperts, ara, els bombons.
1: Ara han entrat sang nova, aquesta sí que es tiri, aquesta. Perquè els que hi ha hagut fins ara...
3: No, segurament. Entra-lo a la copeta i no sé què, per a caiguda, deixeu-lo estar, no?
1: Bé, és una llàstima dir-ho, però a partir d'ara el Principat de Catalunya ha de retre comptes a la reina Isabel. Ella i en Ferran són els reis catòlics.
2: Bueno, sí, bé, d'acord. Però em podeu continuar dient Ferran II,
0: eh? No, hombre, no, cariño. A ver, ¿qué hemos dicho en casa? No. Fernando. Fernando el Católico queda mucho mejor.
1: És molt bo, això, eh? Això és real, eh? Ella no li diu Ferran, li diu Fernando.
0: Fernando. Siempre.
4: Aquest tio, el que és un calçasso.
1: Home, i posa't una mica.
2: Se t'acalmes una mica, vostè, eh? Se m'acalma una mica. Si era l'irada Fernando, com digui, com vulgui.
0: Fernando, cariño.
2: Fernando.
1: Sapigueu que en Ferran apareix en molts documents amb el nom aragonès, que és Ferrando.
4: Ferrando.
1: Però ara es fa dir Fernando, a la castellana, tu. I és que la Isa, la seva dona, la Isabel,
0: claro.
1: I en Fernando...
4: Com a l'atún, eh?
1: Sí.
4: Com a l'atún.
0: ¿Por qué me miras con esta cara? Se ha quedado así con el atún. Tú no comes, no comes el atún, Isabel, ¿no?
1: No.
0: Es el mejor, es cariño. Mejor, Tú comes el calvo.
3: La llamam. Hòstia, molt bé aquí. La llamam.
1: Tota la vida aguantant.
0: Mierda, estoy despedida.
1: Tota la vida aguantant aquesta merda. Tota
4: Fiestes de castellans.
1: Ai, noi, en fi, escolta. En Fernando, tu, que és un calçasses, ets un calçasses,
2: Torni,
1: pel.
2: Passat.
1: Ets un calçasses, home.
2: Per amor, ho faig per amor.
1: Per amor. Claro. La Isa i en Fernando, aquesta parella, s'han fet famosos, eh? Arreu, l'any 1492 ha sigut el seu any. Fixeu-vos quantes coses han fet. Han finançat el viatge de Colom per descobrir Amèrica i han aconseguit entrar a Granada i derrotar els sarraïns i així posar punt i final a la Reconquesta.
2: Això em diuen els reis catòlics.
1: Sí, sí, sí. Espera, perquè encara no hem acabat. També ha expulsat el Fernando, o Ferrando, tots els jueus del regne amb assassinats i persecucions per tot Barcelona.
2: Bueno.
1: Els reis catòlics fan honor al seu nom. Ni jueus ni musulmans viuen a les seves terres. Les seves polítiques es consideren la fi de la convivència de les tres cultures a la península Ibèrica.
0: A ver, Fernando, querido, ¿podríamos hablar, no?, en cristiano? Así nos vamos entendiendo todos.
2: Sí, cariño, sí, ara se lo digo a todos.
0: Sí, díselo.
1: Ara farem tot en castellà per tu. En Ferrando fa tot el possible perquè la Isabel estigui còmoda. Ell ha passat moltes vacances a Barcelona i es coneix la ciutat, però ella és el primer cop que la visita. La parelleta s'estarà al Palau Reial Major. És un palauet, això, que hi ha just al costat de la catedral de Barcelona.
2: Estarem bé aquí.
1: Estareu bé aquí.
2: Estarem bé aquí.
1: Calor a l'estiu.
2: Sí, bueno.
1: Però estem al desembre.
2: Sí, bueno, no se fa un bon temps.
1: Un lloc que la nostra gosseta...
4: Va al Mercat de Santa Llúcia, doncs, allà ara.
1: Ah, mira, sí, segurament.
2: No, al Camp Nou anirem.
1: Al Camp Nou, què?
2: Que agafaré l'Isabel i anirem al Camp Nou.
1: A veure, no ho has dit. Aneu-hi. 1907 ja estava fundat. Ah, no, estem al 1400.
0: No, encara no.
1: Perdó, 1492.
4: Falten dies encara.
1: Sí, encara no, encara no.
4: Sí, però...
1: Bé, estem a 7 de desembre de 1492. Estem a punt de tancar un any que ha sigut rodó pels Reis Catòlics, com us deia, reconquesta i expulsió de l'islam, expulsió dels jueus del regne i descoberta d'Amèrica.
2: Sí, home, ha sigut un bon any, eh? Vull dir, ah, però... Estic rebentat, nano?
1: Ja, ja.
2: Feinada aquest any, que gaires anys com aquests i em podeu enterrar a mi, eh?
1: Oi, xinar amb aquesta castellana.
2: Bo, hòstia, hasta m'insulta quan d'això, eh?
1: Sí? Et deu pagar i tot.
2: Pico una mica a les natges, tinc uns vermells. El català, venga, català, no pares. Ui, ui, ui, una cosa.
1: Els acompanyem fins a les escalinates de Palau, unes escales que encara es conserven avui en dia i que la Jas, la nostra gossa, ja hi ha passejat mil vegades. De cop un home s'obre pas entre la comitiva, treu una espasa de sota la capa i etziba una estocada directa al coll del rei tot cridant...
7: Visca Catalunya!
3: Oh, ostres.
0: Ah. Apa, quin,
1: ara s'ha complicat, això, eh? Ara això s'ha complicat, eh? La visita s'ha complicat. Sembla novel·lat, però és real. L'agressor, al crit de visca Catalunya, ha volgut matar el rei per l'esquena. En sentir el dolor, el rei crida...
7: Ah! Quina traïció!
2: Cago en Déu, quin mal.
1: No, això no ho va dir. Només vas dir, oh, quina traïció,
2: Vale.
1: El tall és profund i el rei està sagnant com un porc degollat.
2: Per favor, que sóc el rei, un porc.
4: Sí, bueno, però sagnes com un porc.
1: Ara, mira que a casa molt xerrar en castellà, però quan l'han apunyalat ha regat en català, eh?
4: Sí.
1: Oh, quina traïció, eh?
2: Això sí.
1: El rei té la clavícula trencada i un tall molt lleig a l'espatlla. El cop era mortal, anava directe al coll, però la cadena d'or que porta el rei ha desviat el tall.
4: Sí. He fallat?
1: Sí, noi.
2: És que vaig tan enjuiat.
1: És que els rics sempre estan de sort.
2: Sí,
4: fallat.
2: Portava un no m'olvides aquí al coll.
1: Una cadeneta que posava Isabel.
0: Un collaret de pitbull.
2: I A positiu. Era A positiu. Posava el grup sanguini.
1: El tornen a dins del palau mentre l'agressor és reduït i empresonat. L'agressor resulta ser un pagès que respon al nom de Joan de Canyamàs.
4: Sí, noi.
1: Sort que la Jas és cega i no pot veure les tortures a què serà sotmès el pobre home.
0: Ai, ai.
8: Respon, Bergant. Per qui treballes? Ets un espia francès, oi?
9: Ja us dic que no tinc cap còmplice.
8: Ah.
9: Soc jo sol.
1: En Joan assegura que ha actuat sol. Després de tota una nit torturant-lo, finalment confessa la primera cosa que li passa pel cap. Segurament ho fa per acabar amb el suplici, les tortures.
9: Sí. No me diu res?
8: Has de parlar tu. No parles, sí, vinga, canta, canta, canta, canta, xic.
9: Ho confessaré tot, de veritat. Pot semblar una mica estrany, però... M'ha parlat l'Esperit Sant.
1: Eh?
8: Què?
9: L'Esperit Sant m'ha dit que us ataqués un colom que he trobat allà a plaça Catalunya.
1: Sí. Sí que n'hi ha molts allà a plaça Catalunya.
9: M'ha mirat als ulls i m'ha dit...
1: Mata el rei.
9: Mata el rei.
1: Ah, sí.
9: I jo agafa l'espasa i fot-li hòsties.
1: Si no m'ha passat mai, això, a mi.
9: No t'ha passat mai?
1: No. Ja, miraré, ja hi aniré, a plaça Catalunya. Que fa temps que no hi vaig.
9: No t'ha parlat mai un colom.
1: No m'ha parlat mai un colom.
9: L'Esperit Sant.
1: Tot i que no és pas la primera vegada que ho sento que li passa amb algú, això sí.
9: Jo tinc una foto amb un colom sobre el cap allà a plaça Catalunya.
1: Ah, mira.
9: Però no com a Joan d'aquest, sinó com a...
1: Com a Xuriguera,
9: com a Xuriguera.
2: No sé qui està pitjor, si no. Xuriguera o Joan d'aquella vegada.
1: El pobre home diu que l'Esperit Sant se li va aparèixer per anunciar-li que ell era el rei veritable i que havia de matar Ferran II. Això després de torturar-lo molta estona,
4: molta
1: que ja no tocava ni quarts ni hores, eh? Evidentment, aquesta resposta fa que en Joan de Canyamàs el consideri un boig. Mai sabrem si realment era un malalt mental o si va fer-ho per raons polítiques.
4: Què vol dir que mai sabrem? Ja està?
1: Ja està, no.
4: O sigui, em maten?
1: Collons, que esclar que et maten.
4: Em maten?
1: Clar que et maten.
2: Vols que t'aplaudeixin?
1: Has intentat matar el rei, beneit.
4: Bueno, i què,
1: En Joan és brutalment torturat, passejat per Barcelona i desmembrat amb mil bocins. El cos d'en Joan és cremat a la foguera. Per la seva banda, la reina Isabel està fent les maletes per marxar de Catalunya el més aviat possible. Creu que l'atemptat ha sigut un complot català per matar el seu marit. Es pensa que tota la ciutat els va en contra.
0: Catalanes malnacidos, ya te decía yo que no tenías que fiarte de ellos. Venga todos conmigo, a por ellos, oe. Venga todos españoles, a por ellos.
1: Para-li el micròfon, Oriol.
4: Ja li heu trobat el paper,
1: Ja està. Sí, tu. Mercè, alguna cosa portes a dins, perquè t'hi sents còmode.
0: Què vols?
1: Mentrestant, en una de les cambres de Palau, Ferran II es debat entre la vida i la mort. La ferida s'ha infectat i li està pujant la febre. Es fa una crida per tota la ciutat. L'anunci en català antic té la seva gràcia.
5: Se demana l'auxili de tots los físics e quirurgians d'esta ciutat per medicinar-li la nàfra al nostre rei.
1: Per medicinar-li la nàfra, tu. El rei s'acabarà millorant, tot i llavors queda tot en un ensurt gros, això sí, i els reis catòlics superen la sotregada, fins i tot es queden a Barcelona uns mesos i aprofiten per rebre Cristòfol Colom, que acaba de tornar d'Amèrica. I fins aquí la passejada pel barri gòtic de Barcelona, un lloc que l'any 1492 va ser l'escenari d'un regicidi fallit contra Ferran Catòlic.
9: Doncs em sap greu.
1: Si no,
2: si no haguessis fallat... No,
1: podies haver apuntat més bé.
9: O podia haver apuntat a la reina, no?
1: També, perquè al final la idiota era ella.
9: Clar, vull dir...
1: Bé, anem a veure si la nostra gossa, la Jazz, ha sobreviscut a aquesta passejada.
0: A veure, jo estic aquí amb el Carlos.
1: Sí.
0: D'on ets, Carlos?
10: De Tossa.
1: De Tossa. De Tossa. Sí. Carlos.
0: A veure si salvem a la Jazz, eh?
1: Pregunta...
10: Té 15 anys.
1: Té 15 anys.
0: No, anem bé amb aquesta voluntat, sinó que envio, eh?
1: No t'excusis abans d'hora. Pregunta directa. On estan enterrats els reis catòlics? A. Valladolid. B. Barcelona. C. Granada.
10: Que es mori la gossa, no en tinc ni idea.
1: No ho saps, eh? Prova sort.
10: Valladolid?
1: Valladolid. La Jazz, com ja es veia venir, és morta.

0: La Jazz, pobreta, cega i amb 15 anys a la seva esquena, no ha aconseguit superar la passejada per la Barcelona de 1492. L'atemptat contra el rei Ferran II no anava dirigit cap a ella i no ha rebut cap mal durant l'atac. Però la pobra gosseta s'ha perdut pels carrers del barri gòtic i ha acabat morint a la seva estimada ciutat natal. Al capdavall, la Barcelona del segle XV no és com la coneixem. S'assembla molt, però no és com la, no és com la coneixem ara. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
1: I anem al nostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. José Luis Rodríguez Zapatero ha acabat la declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga pel cas Plus Ultra i per les joies que es van trobar en una caixa forta al seu despatx. L'expresident espanyol ha assegurat que no ha comès cap dels delictes de què se l'acusa. La Fiscalia demana la retirada del passaport. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
2: Bon dia, l'expresident Zapatero acaba de sortir de l'Audiència Nacional. Ho ha fet per la porta contrària a la que ha entrat i acaba de marxar en cotxe. Han estat més de 3 hores de declaració només responent a preguntes del jutge i del seu advocat, 3 hores en què Zapatero ha negat qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i en el cobrament de comissions. Segons fonts judicials, l'expresident s'ha desvinculat dels directius de l'aerolínia i ha assegurat que es limitava a fer càrrecs d'assessoria al seu soci i amic Julio Martínez. També ha afirmat que l'empresa de les seues filles té activitat real i que no és una societat pantalla. En canvi, no ha volgut pronunciar-se sobre les joies trobades al seu despatx, una qüestió sobre la qual preveu parlar més endavant. En un comunicat conegut just acabada la declaració, Zapatero ha refermat la seva innocència i ha demanat confiança, assegurant que la podrà demostrar. Ara caldrà esperar si el jutge acorda mesures cautelars. La Fiscalia Anticorrupció i l'acusació del Partit Popular sol·liciten la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya. Altres acusacions que no eren presents a la sala reclamen presó provisional. Dani Sainz de Aja, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies amb Joan Bota.
3: Donald Trump diu que l'acord que es firmarà a Suïssa divendres amb l'Iran no serà un document definitiu i que, si no el convenç, tornaran a bombardejar el país. El president dels Estats Units ho ha dit fa uns minuts en una nova compareixença a la cimera del G7 de Vienne, a França, que s'acaba avui. Trump ha negat que hagi acordat pagar 300.000 milions de dòlars a l'Iran com a part de l'acord de pau.
1: Diverses entitats, com ara Irídia, Òmnium o l'ANC, han engegat una campanya de suport a Roger Espanyol en el seu judici contra un agent i 3 comandaments de la Policia Nacional. Personalitats públiques com Dolors Bassa, Jordi Évole, Ada Colau, Xavier Grasset o Juliana Canet ja han manifestat el seu suport. Espanyol, recordeu, va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma durant el referèndum de l'1 d'octubre i el judici començarà a mitjans de setembre. Barcelona, Anna Escura, bon dia.
4: Bon dia. De totes les denúncies presentades contra la repressió policial de l'1 d'octubre, el cas de Roger Espanyol és l'únic que ha arribat a judici. És per això que les diverses entitats que promouen la campanya de suport volen que, en certa manera, es converteixi en una causa col·lectiva que representi tots els casos que no han arribat a tribunals.
5: Sento una enorme responsabilitat i això a l'hora del judici no hauria de ser així. En comptes de sentir la responsabilitat de representar tota aquesta gent hauria d'haver anat tots junts a una per poder tenir més força de cara a la denúncia d'aquella operació policial.
4: Pel que fa a la campanya de suport, l'1 d'octubre, últim dia del judici, es convocarà una manifestació massiva davant del Palau de Justícia i el dia 2 es farà un concert solidari a la Sala Paral·lel de Barcelona. Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: La xarxa de plataformes d'usuaris de trens de Catalunya denuncien una falta de compromisos clars i de solucions efectives per afrontar la crisi de Rodalies per part del govern. Consideren que al cap de 5 mesos de reunions amb la Generalitat, la interlocució s'ha degradat. Diuen que s'han cansat de sentir anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que no es tradueixen en resultats i que continua havent-hi mancances, com ara una informació fiable sobre incidències. Les plataformes reclamen tenir un contacte directe amb responsables tècnics i reunions bilaterals de l'administració amb cada plataforma per abordar d'una manera més concreta els problemes a cada part del territori. Carles García Ureta és el nou president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
6: Al principi teníem una interlocució molt bona, però ha anat passant a ser una reunió molt rutinària que no se'ns avisava de massa més coses del que ja sabíem a través de la premsa. I, per tant, doncs, trobem a faltar bastant conèixer de primera mà què és el que està passant i què s'està fent a la xarxa ferroviària.
1: A Catalunya cada vegada hi ha menys dies de vent i les ratxes són més dèbils. La velocitat del vent ha baixat un 14% en els últims 25 anys. Així ho recull el butlletí anual d'indicadors climàtics que ha publicat avui el Servei Meteorològic de Catalunya. Des de l'any 1998, la caiguda és d'un 5% cada 10 anys i la tendència és que continuï baixant. De fet, tot i que aquest 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que l'any 2025 ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. La reducció afecta tant la intensitat com la freqüència. La tendència és generalitzada, però es nota especialment a l'Alt Empordà o al Delta de l'Ebre. Marc Pluom és cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
7: Si es confirmés aquesta tendència cap a la disminució del vent, doncs estaríem en una situació en què la capacitat de refredament que tenen les brises, especialment a l'estiu, disminuiria, i també el potencial que té les brises de dispersor de contaminants, doncs també aniria a la baixa.
1: Esports, amb Marcos García.
8: A poques hores de l'estrena de Portugal al Mundial, el Real Madrid ha fet oficial l'acord amb el migcampista portuguès Bernardo Silva per les dues pròximes temporades. A les 7 de la tarda, Portugal al Congo. A les 10 del vespre, Anglaterra-Croàcia. Marcadors de les darreres hores en aquest Mundial. Argentina 3, Algèria 0, amb hat-trick de Messi. Irak 1, Noruega 4, França 3, Senegal 1 i Àustria 3, Jordània 1. El Barça Futbol Sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. A més, l'Indústria Santa Coloma anuncia Raúl Gallego com a nou entrenador del seu primer equip femení. En bàsquet, el Barça arribarà aquesta tarda a València, on demà comença la final de la Lliga CB. La final és el millor de 5 partits i amb el factor pista a favor de l'equip valencià. Encara en bàsquet, dos fitxatges a la Lliga femenina. L'escorta dels Estats Units, Madison Connor, és nova jugadora del bàsquet Girona, i el Cadí la Seu anuncia el fitxatge de l'escorta estatunidenca Lexi Donarski. El Barça d'handbol anuncia la renovació al francès, al lateral francès Timotei Enges Sant fins al 2029, i en tennis, Paula Badosa jugarà aquesta tarda als vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra la nord-americana Coco Gauff.
0: Fins aquí les notícies.
1: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
9: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
1: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
12: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%. Fran Domènech, molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estupendament bé.
1: Mira,
0: és que
2: recorda que ahir vam parlar de les festes icòniques de Catalunya?
0: Correcte.
2: Recorda, bueno, recorda quan ho vulguis, però ho recordo als oients.
0: En recordo aquest de l'Anna.
2: Hem rebut un missatge, molts missatges, però sobretot el Roger.
0: Què diu?
2: Que estava conduint ahir el cotxe quan fèiem el programa i diu, no vaig poder trucar, però no vau parlar de la festa més icònica de Catalunya. Jo no la coneixia. La posarem ara a l'antena de Catalunya Ràdio, que segurament molta gent sí que la coneix. El cos blanc de Salou, tones i tones de confeti, comparses, carnestoltes i guerra absoluta de confeti.
0: No ho coneixia gens, el cos blanc de Salou, Mare de Déu.
2: Avui ens preguntàvem amb l'equip de redacció, amb la Viena i la Lívia, la Viena sobretot estava molt amoïnada, de com es neteja tot això. Com treus tot el confeti?
0: Estic veient que és del mateix any que vaig néixer jo. L'any 1981 la Comissió de Festes va posar en marxa aquest cos blanc, que és l'expressió més genuïna de la identitat salouenca durant la festa major d'hivern. Doncs queda feta aquesta esmena al Roger. Gràcies per escriure'n, Roger. Avui, noves vies de contacte. Avui us demanarem participació 300%. De seguida us ho explico. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viana Gaza i la Lívia Discipio. Si avui és dimecres, vol dir que fa olor de nou divendres. El tornem a tenir aquí. Ho estàveu esperant. Un aplaudiment fortíssim per... És que si el Fran és el 50%, ell és el 49% restant i jo sóc aquell 1%. La solució es diu David Balaguer, molt bon dia!
3: Gràcies!
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Tenies ganes d'avui, eh?
3: Ai, sí.
0: Com es nota que no sóc de mates, eh?
3: Sempre tinc ganes de venir a la solució.
2: Va haver-hi missatge ahir la nit, també?
0: Abans d'ahir. Abans d'ahir va haver-hi missatge.
3: Missatge meu abans d'ahir, que no va ser respost.
2: Són setmanes complicades.
0: I vaig fer un ghosting.
3: Que ho diuen en castellà, no sé per què, però diu me dejó en visto. No sé per què.
0: A veure, està justificat. Bàsicament perquè el meu fill s'ha dedicat a escalar el bressol i a fotre's de cap. Bàsicament.
2: Ah, mira.
0: Avui era justificat.
3: Avui he descobert el motiu i llavors he dit, ah, és just... Perquè moltes vegades ens passa això als éssers humans. És un tema per tractar.
0: A veure, quin tema vols, David?
3: Doncs sentir-se una mica el malic del món. Dir, hòstia, per què no m'estan fent cas ara? I no pensar que l'altra persona o que les altres persones poden tenir els seus temes i les seves històries i que poden passar coses també.
0: Però fixa't que bonic, fixa't que bonic.
2: Està al cinema.
0: Que he de dir, és supertema, però tu i jo ja tenim aquesta dinàmica que sabem, jo estic segura que tu vas pensar, no em contesta perquè està liada.
3: Sí, sí.
0: Perquè absolutament coneixem de dir, si no contestes, perquè no pot.
3: Ara ja ens coneixem, han passat molts dies, s'ha creat una estima, s'ha creat una amistat. Però això, a l'inici de la relació, dius, ui...
0: No ho hagués fet, a l'inici. Hagués pensat, l'has de contestar sí o sí, si no se'n paranoia. David Balaguer, quedes presentat.
3: Gràcies.
0: I avui t'acompanya, escolta'm, si tu ets el 49, ell és el 125, ja no em surten els números. Un aplaudiment molt fort per la Cristina Sánchez Miret. Molt bon dia, Cristina. Ha tornat la dupla i us he de dir que la podeu veure si els voleu conèixer. Voleu veure quina cara fan aquests dos plegats? Doncs només cal que entreu al club exclusiu de la solució. Com podeu entrar en aquest club? A través del 677-387-19 ens escriviu un missatge. Vull formar part del club. Us rematem un link. Allà hi entreu i en exclusiva veureu vídeos, veureu enquestes, veureu informació, veureu propostes que no són enlloc més, no consten i no constaran mai més a xarxes socials, només al nostre club exclusiu de la solució. Podeu entrar-hi des de ja mateix en aquest club exclusiu.
2: Visca el club de la solució. Fiqueu l'emoticona aquella d'aixecar el ditet, si voleu estalviar... No, perquè a vegades hi ha gent que diu, no, és que no puc escriure perquè vaig molt de bòlit. L'emoticona del ditet. I llavors us enviarem l'enllaç i formareu part del club exclusiu.
0: Ja no dic res més d'intro, però ahir em va escriure una persona a través d'Instagram i va dir, no m'ha donat temps de dir-li al Fran que... És a dir, a l'hora de participar ja saben que tu estàs a l'altra banda del telèfon.
2: Sí, home, que ens ho diguin.
0: Avui us portem una solució vital. Avui, alerta sobre què reflexionem. Avui parlem de la dictadura de la felicitat. Vivim obligats a estar sempre feliços? Per què la societat actual dona tanta importància a ser feliç? Som realment feliços o només ho volem semblar? Està prohibit estar trist? Ens sentim culpables de no estar del tot bé? Es pot considerar un fracàs personal no sentir-se feliç? I com influeixen les xarxes socials en la nostra idea de felicitat? Hi ha diferències entre generacions en aquesta manera d'entendre la felicitat? Doncs avui parlem d'aquesta obligació de ser feliços sempre, o de buscar constantment la part positiva dels que ens passa, eh? Allò de 50 maneres d'estar millor, 50 maneres d'estar bé, estar sempre feliç, sempre mostrar la cara positiva, tota aquella psicologia positiva que de vegades pot ratllar una miqueta l'absurd. Com sempre, hi podeu dir la vostra a través de les vies de contacte habituals.
2: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat com a la solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Avui us demanem una cosa molt senzilla, és que ens expliqueu allò que us fa feliços. Per exemple, portar les criatures a l'escola.
0: Coses concretes del dia a dia, eh? Perquè la nostra teoria és que la felicitat és un estat puntual. No hem de viure en el happiness world, perquè si no ens hauríem fumat una miqueta de fentanil, d'acord?
3: Sí, no.
0: I que la felicitat la composen les petites coses, saber estar al lloc, estar d'acord amb la teva vida, però sobretot apreciar aquell efecte de la consciència, no? Per això el Fran us deia. Aquelles petites coses del dia a dia, per exemple, jo recordo quan vaig comprar una nova cafetera, cada dia em llevava al matí dient... l'olor de cafè al matí. Ara sembla els catarres, eh? Però l'olor del meu cafè als matins. Quines petites coses del dia a dia us fan feliços? Em podria donar algun exemple?
3: Mira, a mi, per exemple, em fa molt feliç. Quan em llevo, el primer que faig és obrir el mòbil i fer una cosa, un joc que hi ha, que es diu la paraula del dia. I heu jugat alguna vegada, això?
0: No m'ho esperava, això, tio.
3: I llavors tu has de posar una paraula i tens... la pots encertar... tens sis opcions per encertar-la. I el meu repte sempre és fer-la a la tercera.
0: O menys. Tres o menys.
3: És molt difícil. Fer-la en menys és molt difícil.
0: D'acord.
3: Llavors és a la tercera. Llavors, quan la faig a la tercera, sempre tinc un brot de felicitat molt important.
0: El xute de dopamina,
3: I això sempre ho faig al matí, clar, és una cosa que dura res. Són escassos minuts mentre prenc el cafè. Faig això. La paraula del dia, us ho recomano, és molt divertit.
0: I si falles, què passa? Se te'n va el dia, Norris?
3: Si fallo. No m'agrada,
0: Ho has de transportar, i és el teu moment de la recerca de la paraula de ser felicitat. Més enllà de si encertes o no.
3: Avui justament l'he fet a la tercera.
0: M'encanta el David i les seves coses. I tu, Cristina, quin diries? Algun moment de felicitat al dia de dir és que sóc feliç en aquest moment?
4: Els matins no crec, perquè jo sóc més aviat nocturna. Però a mi la felicitat normalment em sorprèn, m'ha de sorprendre.
0: D'acord.
4: No la busco mai. Busco fer coses que m'agraden, però això és diferent. La felicitat és tot d'una, no la busques, tot d'una te n'adones de que tens un moment
0: Ara
4: que estàs
0: feliç.
4: En pau amb tu mateixa. És com a mi m'agrada més definir-ho. Però això és molt particular per cadascú. Fixeu-vos que és molt difícil trobar la definició de què és la felicitat. Llavors, des d'aquesta perspectiva poden ser coses molt i molt diferents. I de fet, per mi són coses molt diferents, però ja et dic, en moments molt, molt diferents i en circumstàncies molt diferents.
2: Clar, i després hi ha la felicitat Pokémon, que és aquella que va adquirint diverses formes, que és, per exemple, jo posava l'exemple d'acompanyar les criatures al matí, que això s'acaba, diguem-ne que hi ha una època la que... però després has de fer el Pokémon i potser la felicitat aquella que era acompanyar les criatures al matí és mirar una pel·li el divendres, o fins i tot quan la criatura és major d'edat que et vingui a buscar ella en cotxe algun dia, no?
0: Sabeu que em produeix molta felicitat? Anar tard a un lloc o justeta i aparcar a la porta. Això és una de les coses que em pot salvar el dia. Què dius? Quina xorrada. Ves al pàrquing, filla meva, i gasta-te'ls. Quina felicitat trobar una zona blava. Etiqueta zero. Pam! Allò em salva el dia.
3: Sí, i això que deies tu, Fran, és la mutació de la felicitat. Exacte. És una cosa molt interessant. S'han dit coses molt interessants. Vull dir una cosa sobre el que comentaves, que...
0: I encara no he fet cap pregunta,
3: No, clar, tu ja saps com som. No, deia, diu, el tema és... no buscar la felicitat, que això és una cosa que de jove es fa més que de gran. Arriba un punt que tu ja no vas a buscar la felicitat, sinó és que em trobi la felicitat. I després, amb els anys, també descobreixes què és el que atrau la felicitat, el que atrau la felicitat.
0: Què és?
3: A mi, per exemple, en el meu cas, és viure tranquil. La tranquil·litat sé que atrau la meva felicitat.
0: És que et dic una cosa, una vegada una persona molt sàvia em va dir... el més proper a la felicitat és la tranquil·litat.
3: És que per mi la tranquil·litat va molt associada amb la felicitat. Per mi són, si no germanes, cosines germanes.
4: Per això he dit jo en el meu cas és estar en pau amb mi mateixa. Jo faig molts
3: quilòmetres
4: per anar a la feina, perquè vaig a Girona i visc al Vallès. Doncs l'autopista és un pal, no és una altra cosa, i la P7 ara encara més. I un dia me'n vaig adonar que a mi m'arreglava el viatge quan veia cap a la, ara cap a l'estiu, cap al juny, els camps de roselles. Mm. O la colza tota groga. O baixant les muntanyes a l'alçada abans d'arribar a Hostalric. Mm. D'acord? Però si les busques, si estàs buscant-les, si ja puges buscant-les, és perquè no estàs bé i necessites allò que et recompensi. Sí, és maco, però no t'omple. Mm. Quan t'omples, quan estàs conduint senzillament i tot dona les mans i dius...
3: Oh, i amb un complement.
4: Quina cosa tan
3: maca. Amb un complement, perquè potser vas conduint, apareix això que no t'esperava, i ets molt feliç, i a sobre a la ràdio està sonant una cançó que t'agrada molt. Llavors ja és la combinació estel·lar.
0: Avui estem Happy Flowers, mai millor dit,
3: eh? És veritat.
0: Mireu, us aterro el tema. Nosaltres parlàvem de dictadura de la felicitat, perquè en David Salinas va escriure un llibre cansat d'aquesta imposició social d'haver d'estar sempre bé, eh? Aquesta imposició d'haver de ser feliços, no? Derivat d'això, aquesta creixent indústria de la felicitat que s'ha potenciat a través d'aquesta allau de llibres d'autoajuda, que si 50.000 manuals, que dius, també és una mica contrari, no? Hauries de llegir un manual i ja ser feliç i no haver-ne de llegir més, no? Però això no passa. Cristina, sí. La felicitat s'ha convertit socialment en una exigència?
4: Sí, perquè està relacionada amb tenir èxit. Nosaltres portem com a societat molt malament la idea del fracàs. També definim molt malament l'èxit, eh? Perquè l'èxit és una determinada cosa, és el que ensenya tothom, poder anar a llocs, viure les coses més meravelloses, tenir els plaers més absoluts, aquestes coses que és el que posem molt en l'aparador. Llavors hi ha moltíssima gent que el que fa és comparar tota l'estona la seva vida amb el que sembla que és pels altres la felicitat absoluta. Mm. I dic que sembla, perquè hi ha gent que es dedica a vendre felicitat, m'entens? Viuen d'això i de que els altres s'enganxin a aquesta idea de felicitat. Llavors això genera moltes trampes, trampes pròpies i trampes socials. Perquè, de fet, en les nostres relacions no portem bé el conflicte, no portem bé tampoc la tristesa, no portem bé el dol per moltes coses...
0: Estem obrint moltes derivades que de seguida us les aterraré, eh? David, volia afegir alguna cosa?
3: No, volia dir que ara tenim aquesta tendència que tothom mostra la seva felicitat. Han aparegut les xarxes, en parlarem segur, i la gent mostra la seva felicitat a través de la xarxa. Llavors, això genera una enveja, que és una altra de les coses que van molt vinculades a la felicitat exhibida. Que hi ha una enveja, perquè tu potser en aquell moment ets al sofà i vas mirant Instagram...
0: Però creus que és enveja o és més aviat una comparació en la que surts pendent? És a dir, no tant una enveja de, ostres, envejo allò, sinó de, merda, jo no ho estic fent, no?
3: Sí, exacte, una enveja o una sensació de, hosti, jo ara en aquests moments no tinc això. Tu potser ets al sofà, mort de calor, a 30 graus a casa teva, i vas mirant allò que en dic jo de les stories d'Instagram, les esferes de la felicitat aliena. I vas prement, i hòstia, platges, cels rasos, gent banyant-se, alta mar... cuinant una barbacoa esplèndida,
0: no,
3: i tu ets el teu
0: que...
3: sofà. Llavors això genera una petita enveja, sí? Una petita enveja. El famós, allò que diuen els joves, el FOMO.
0: FOMO. Sí, també us dic que les xarxes socials jo crec que ens han fet un flac favor aquí, no? Perquè sembla que hagis d'estar sempre feliç, sempre bé, i alerta només mostrar això, no? Perquè no sé si recordareu que es va posar de moda durant mig segon una xarxa social que es deia Be Real.
3: Ah, sí?
0: Que és que la xarxa social t'avisava i et deia, fes una foto del moment ara, estiguis fent el que estiguis fent. Què passava? Sabeu quina era la realitat darrere del Be Real? Que quan t'avisava el Be Real, ai, ràpid, he de fer una foto. I la gent feia fins a 28.

0: esperes que aparegui. No,
1: fins i tot, no, David, no. Això en extrem se li diu la depressió somrient. Mm. De dir gent que està passant per un moment molt fosc de la seva vida i que a sobre carreguen amb la culpa de, ostres, no estic bé, no me'n surto. Perquè també, i això m'ajudaràs, Cristina, i abans ho entronco amb el que deies abans, de, estic en una situació de fracàs, sóc un fracassat, no?, aquests silogismes. També socialment tenim molt adquirit que si estem malament és perquè no tenim prou força de voluntat per sortir d'aquí, eh? Com que tot depèn de l'individu.
2: És que estem en un moment en què tota l'agència està posada en el ésser, saps? Mm. En el jo, en la persona de manera individual. I això, que té, és una part important del que som, no explica tot el que som, perquè som éssers socials, a més, i per tant, hem de veure-ho des de les dues perspectives. Però independentment d'això, a més, el que es genera quan tot és una superació personal, individual, es genera una laxitud en com està l'entorn, en com és la nostra societat i en quines coses no ens està proporcionant per poder tenir millor benestar. Que compte, pots viure en el paradís i ser desgraciat. Mm. Per tant, una part personal sempre hi és. Mm-hmm. I el que és el paradís per un no ho és per un altre. Mm-hmm. I això ho hem de tenir molt present.
1: David, mira, aquesta va per tu. Una mica la sensació que en els temps líquids i moderns sempre volem ser feliços i volem dreceres quan no ho som. Quan el creixement personal va més de saber navegar aquests moments d'infelicitat, que no pas viure sumit en aquesta bogeria de la felicitat perpètua, no?
0: Home, és que la felicitat sostinguda...
1: Molt cansada,
0: faria que ens tornaríem bojos. O sigui, és que seria horrorós. Tu no pots viure en un estat de felicitat i d'eufòria constant. La felicitat ha de ser una mica com un índex bursàtil. Mm-hmm. Imagineu-vos, el tema de pics cap amunt, grans baixades, després una tendència alcista, després una cosa que torna a baixar, èpoques dolentes, èpoques bones, aquests famosos pics que dèiem. Però és que si tu vols sostenir una felicitat en el temps... No, és que acabaries en un frenopàtic, és que és impossible.
2: La nostra vida té nit i dia, té blanc i negre,
0: clar.
2: Té yin i yang. Perquè si no entens, no pots entendre el que és bo si no entens el que és dolent. No pots entendre què és la felicitat o què t'omple de, no sé, de goig, si no tens un moment en què estàs fet una porqueria, anava a dir una altra paraula.
1: A més, si no, la felicitat nostra sempre mantinguda seria la nostra normalitat.
0: Clar. I llavors, que és bonic que et sorprengui. El que dèiem, és bonic que la felicitat et sorprengui. Aquesta és una cosa que a mi m'agrada molt, perquè de vegades tu estàs convençut que en determinats llocs o en un determinat dia concret seràs molt feliç. I, hosti, tu resulta que aquell dia no ets feliç, pel que sigui. Mm. En un casament, per exemple, no? Mm. El dia del teu casament.
1: Ostres!
0: Jo no m'he casat, però se suposa que aquell dia, el dia que et cases, has de ser molt feliç. Doncs potser aquell dia no ho ets tant.
1: Estàs dient coses molt grosses, David.
0: Oh, però és que és veritat. I després potser...
1: Algú que s'hagi casat i hagi dit, merda, no ha sigut el dia més feliç de la meva vida, truqueu-nos al 93-201-7474. 93-201-7474. De seguida passem pel WhatsApp, perquè imagino que la crida d'avui és aquells petits moments de felicitat. Mm. On els trobeu? Què us aporta aquella petita dosi de felicitat?
0: Atreviu-vos a trucar.
1: Perquè
0: sé que en sou molts que penseu així, que us ha passat això, però la qüestió és atrevir-se a dir-ho.
3: És curiós perquè el David és un gran generador, és un starter, diguem-ne, perquè llavors ell deixa anar un comentari i els oients s'hi sumen. I hi ha molts oients que ens estan explicant, a banda de la felicitat, el primer que fan durant el dia. Oh. I hi ha molts oients que el primer que fan és la paraula del dia, també.
1: No.
3: La Marga, el Jordi, l'Oriol Domènech, col·laborador del Tot Costa.
1: Endavant, Oriol.
3: Ens ha enviat també una captura de pantalla
1: quina,
3: de la paraula del dia.
1: Quina paraula era avui, que no me recordo?
0: Recte.
3: Doncs mira, això és el que fan. I el Lluís... diu, el primer que faig és aixecar-me, mirar per la finestra i veure com pugen els voltors davant de casa meva, muntanya amunt. Visca el Pirineu Aragonès.
1: La Matarranya.
3: El Pirineu Aragonès.
1: Els ports de Matarranya és espectacular, eh? Si no has anat mai, has d'anar... Espera, que no recordo el nom de la casa ara. Ara t'ho diré. Com es diu aquest oient?
3: Aquest oient, el Lluís.
1: Lluís, ara et busco el nom de la casa perquè, a més, i pots dormir-hi i al matí et lleves i veus com... en José Ramón, que és el propietari de la casa, dona de menjar els voltors.
2: Sí.
1: Això és els ports de Beseit. Ara et busco com es diu la casa.
3: Per cert, doncs, abans parlàvem de, disculpa, David, de portar criatures a l'escola i del benestar que genera doncs, la felicitat. Això li passa al Diego, que diu, deixo els nens a l'escola i just després el que faig és anar a menjar un llom amb formatge amb una canya.

0: I això em dona molta felicitat.
1: Home, a mi també.
2: Aquesta també és la de les meves.
0: Tothom és a lloc, no? I llavors dius, ara vaig a gaudir d'aquell moment, que és una mica que li passa al Pere, que diu que el moment de felicitat és a l'hora de sopar amb la meva companya i la meva filla de 9 anys, que és aquell moment de compartir el dia, que em fa molt feliç. Però fixeu-vos la Montse, que diu 100% d'acord amb el que esteu dient, però hi afegeix una variable, que és, quan estic més feliç fins i tot, és quan veig els meus fills feliços, que això és una altra variable que també podríem introduir, no? De la felicitat que en genera la felicitat dels altres, que és el que li passa a la Montse.
1: Per cert, Mas de Bunyol, eh? Ja l'he buscat, eh? Mas de Bunyol. Allà podeu anar
3: i per
1: espectacular.
3: Cert, hem revelat la paraula del dia. Ho sento si li hem fotut la partida a algú. Clar.
1: Saps què ho estava dient? I he pensat...
0: No, però, això és com el final, però això és com el final de Titanic, no? Ja es pot explicar? No. Vull dir que són coses... O no? No. Hi ha una hora?
3: Si algú,
0: hi ha una hora?
3: Si algú no havia fet encara el joc, li hem fotut la partida en l'aire, ho sentim.
1: Us llenço un altre matís que va una mica en línia del que deia la Cristina. Avui en dia no sembla només que haguem d'estar bé, sinó que sempre hem d'estar buscant la felicitat. O sigui, com si fos un lloc on arribar. No veieu com tot aquest procés no gaudir gens del camí?
4: Sí, però a més això pot generar, diríem, efectes no volguts importants, d'acord? A veure, pot ser un camí molt plaent, perquè si mentre tu busques no et frustres perquè no arribes i ja et dona moments en què tu gaudeixes d'aquest procés, no importa, però buscar una cosa que primer no saps ni ben bé què és, ni on la trobes, ni qui te la dona, ni si la recepta que t'estan dient és la teva, això pot generar molt de problema. Això a mi m'ha fet riure molt quan tu has dit, a veure, amb el primer llibre ja hauríem de tenir-ne prou.
1: Un llibre d'autoajuda. Si te'n compres més d'un és que fracassa.
4: Imagina, clar, és sense parar, perquè moltes vegades busquem receptes, busquem coses fora que tenen molt a veure amb com estem nosaltres mateixos i amb el que som. I fer un plantejament de què és la nostra vida i què volem. És a dir, el primer que hauríem de pensar sempre és... Què tinc? Què sóc? A on sóc i què desitjo? Perquè la majoria de les frustracions i, per tant, de la infelicitat ve de comparar, de voler una cosa que jo no dic que no es pugui voler o desitjar, però que fa que no tinguis capacitat d'entendre on estàs i el que tens i que això també et pugui donar felicitat. Penseu-ho en molts nivells. Quines vacances vols fer, quina casa t'agradaria tenir, quin tipus de no sé què, que a sobre és el que tu deies, David, és el que ens venen. A goita, quina vida tinc. Tinc una vida que ara vaig amb un iot.
1: També, ara, a veure, som una miqueta... crèduls, tots plegats, perquè tothom sap que pots penjar una foto meravellosa i moníssima i estar passant canutes.
4: Sí, però això no ho pensem.
1: No, doncs ho hauríem de pensar, perquè quantes vegades no ho hem fet nosaltres, com a burros.
3: I un dia que jo vaig veure això claríssim, va ser una vegada, no recordo on era, però que em va venir un matrimoni amb uns nens a demanar que els fes una fotografia, i s'estaven discutint. Estaven de mal humor, realment estaven de mal humor. I llavors jo els vaig fer la fotografia, i en aquell moment els van fotre en somriure, tu, que tenien una dentadura.
1: I què vols dir que
3: blanca nuclear, i clar, aquella fotografia vaig pensar, hòstia, aquesta foto ara segurament s'ha enviat per WhatsApp a la família o potser l'han penjat a Instagram i això transmet una gran felicitat, no? Aquelles boques obertes amb aquelles dentadures tan boniques. Però jo sé, perquè vaig fer la fotografia, que estaven de mal humor. Perquè s'estaven discutint abans de la fotografia.
4: Estava arreglada per sortir bé la foto, ja.
1: Exacte.
3: Doncs és això.
1: Petits moments de felicitat. Nosaltres avui tenim una teoria, és que vivim en aquesta dictadura de la felicitat, que només se'ns permet estar feliços, no se'ns permet està malament, i menys encara expressar-ho o compartir-ho, però sí que volem posar en valor aquells petits moments de felicitat, no? Perquè la felicitat és un estat transitori, ara ho dèiem, no? No pot ser permanent, en general tu pots estar tranquil, et pot agradar la teva vida, però aquells moments de felicitat, que no vol dir eufòria, digueu-nos-ho al 93-201-7474 o al 677-387-19.
0: Mira, el David és molt feliç quan es cuina una truita a la francesa.
1: Mira,
0: i li queda perfecta, per l'entrepà. No, perquè podria triar menjar-se-la amb forquilla, però per l'entrepà, sí, és a dir, hi ha un matís molt important.
1: Puc dir una cosa, això, la truita?
0: Sí, home, pots dir el que vulguis, és la directora i presentadora de la solució, Elisenda Carot.
1: Quan vivia a Sants, recordo que hi havia uns veïns que eren molt aficionats a les truites. Els divendres de la nit, truita. I jo, que ho tenia associat com el gos de Pavlov, cada divendres sentia...
3: Boníssim.
1: El plat que picava boníssim amb la forquilla... I a mi em produïa un benestar que els veïns estiguessin fent truita, quan el que ho sentia per la galeria, que deia, això són moments de felicitat.
3: Perquè era divendres.
1: Clar, ho tenia
3: potser
1: associat a divendres.
3: El so clac, dilluns arriba el diumenge o el dilluns et molesta.
0: Això diu diversos oients, l'Eugènia, la Magda i el Quim, el cap de setmana, que no s'han de preocupar per arribar tard a la feina ni han de
1: preocupar els horaris. Però concreteu més, m'agraden més coses concretes, aquells detallets, aquells momentets, aquelles puntes de felicitat.
0: Mira, la Maria José diu, la platja al vespre a dues cantonades de casa meva, aquest és el meu moment feliç. L'Agnès, el cafetó amb pa torrat, fixeu-vos al menjar, amb marmelada de taronja amarga. I l'Anna diu, el meu moment feliç és arribar a casa i ser rebuda pels gats que em venen a buscar a la porta d'entrada. Escolta'm, això és fantàstic, també, tenir-los allà. L'Alba té top 3, L'Alba, top 3. El conte de bona nit als meus fills, llegir-lo, tenir una estoneta de tranquil·litat amb la parella i llegir abans d'anar a dormir quan ja està tot fet.
1: Les dues són ciència-ficció per la meva vida, ara mateix, les dues últimes.
0: Una mica Vietnam, és Vietnam.
1: Exacte.
3: Sí, el tema de les cafeteries l'he citat més d'una vegada, ja ho sabeu, però a mi, o sigui, esmorzar fora de casa és una cosa que em proporciona una felicitat.
1: I llegir el diari un diumenge fora de casa?
3: Sí.
1: Oi que sí? Agafar el diari, aquella calma, que et lleves abans que tota la resta de la casa rural.
3: Quan vas al bar i veus el diari que no té amo en aquell moment, perquè, clar, els diaris van molt buscats.
1: Som de Gaudí, fets aquí tots plegats a la taula. Sí,
0: sí. Mira, et dic una cosa, em dic Elisenda, diu, una oient del programa, diu, el moment més feliç és al matí, a les 7 del matí, agafar el cotxe, anar a la fleca del poble a buscar el pa, la trena i el croissant calent. Arribar a casa i menjar-lo amb un bon cafè. Això és la glòria, diu.
3: Sí, sí, sí.
1: Va, que en Josep vol entrar per telèfon. Bon, Josep, molt bon dia.
2: Bueno.
1: Com estàs, Josep?
2: Molt bé.
1: A veure, quin és el teu moment de felicitat del dia?
2: I el meu moment és el dematí quan em desperto.
1: Oh, carai, tu!
2: Allò que... Sí, sí, sí, perquè... És allò que tens coses per fer, que tens ganes de fer-les, i salut per fer-les.
1: Oi, i tant.
2: Jo penso que això, ostres, té unes ganes de viure, que és fantàstic. Quan és el meu moment, que, hosti, que em sento bé.
1: Hosti,
2: i amb ganes de llevar-me.
1: T'ho compro moltíssim, Josep, allò de llevar-te el dia i dir, tinc un munt de coses a fer, quina il·lusió, quines ganes i energia, no? Perquè de vegades estem tan cansats que dius, hosti, ara...
2: I coses que em venen de gust fer.
1: Clar que sí.
2: I, clar, segons què has de fer, dius, hosti, quina mandra, no?
1: Josep, t'agraeixo moltíssim que hagis estrenat avui La Solució. Una abraçada, bonic, fins ara.
2: Vinga, gràcies.
1: Adéu, adéu. Margarida, bon dia.
5: Bon dia.
1: Va, quin és el teu moment de felicitat?
5: El meu moment de felicitat és llevar-me d'hora, anar a la muntanya, veure els meus ocells, els meus arbres, les meves flors. Hi han tres gats abandonats, els hi dono menjar, parlo amb ells, els hi dic coses... Després torno cap a casa, em faig un tallat, un panet de Viena petitó untat amb mantega i em llegeixo el diari avui.
1: Ai, m'encanta!
3: Bravo!
1: El pa de Viena amb mantega m'ha robat el cor, la Margarida, tu. Margarida, que ho segueixis fent per molts anys més, gràcies per definir-nos a la perfecció aquests moments de felicitat i fixeu-vos, molt relacionat amb animals i natura. Una abraçada, bonica, fins ara.
5: Gràcies.
1: Adéu, adéu.
3: I amb el menjar. I la mantega és una gran proporcionadora de felicitat, també.
1: Estic molt d'acord.
3: Sí, de vegades em foto un croissant de mantega i, escolta, penso, mira, sé que això és nociu per la salut, però...
1: Bon, en aquell moment,
3: això diuen, tu, els experts ho diuen.
1: Tot en la seva justa mesura, tampoc no fotis croissants com però si no hi haguessin demà.
3: No, és un cada 15 dies, cada 20 dies. Oh, i quan el suco allà amb el meu cafè amb llet...
1: Tranquil·líssimament.
3: És un moment impagable, a mi m'encanta.
1: Va, que passen 5 minutets de dos quarts de dues del migdia. Sé que el WhatsApp està rebentant. No, Fran? Bueno, llegis-me un parell de missatges i anem a la publicitat. Va.
0: Mira, llegiré dos missatges, crec que són antagònics. Un és el de... Mira, llegiré primer el de la Carme, que diu, el meu moment de felicitat és olorar una branqueta de menta. Aquest és el, aquest és el de la Carme.
3: Sí.
0: I el del Marc, de Lleida, el McDonald's el diumenge a la nit amb la parella.
1: Pues mira, t'ho compro molt.
3: Sí.
1: Molt, Marc.
0: Top. Diu, molt. Tres tops, de fet, enviat.
1: Top.
0: Sí. Top.
1: Calla que el Marc no sigui el meu marit, eh? No es diu Marc, però s'està fent servir
0: un altre... Potser és un altre mòbil.
3: Potser s'ha canviat el nom per enviar el missatge.
1: Va, que passen 6 minutets de dos quarts de dues del migdia. Aneu trucant, 93-201-7474. A la tornada us demanaré als nostres experts, Cada persona experimenta el benestar emocional de manera diferent. Pot anar canviant la felicitat al llarg de la vida? Ara hi entrem.
6: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
8: Quina ratxa! Quants maig portes?
7: 150. Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
8: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
9: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat, amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
10: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el releixador l'Ill de la Laguna, tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
14: Catalunya Ràdio.
15: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
17: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
16: On es va assajar això?
17: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
18: Imagina't, és una visió.
17: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
16: Als Estats Units això acaba amb trets.
15: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: La millor hora del dia.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: Era això, l'Albert no ho sabia, però m'ha posat Garbage, un dels meus grups de l'adolescència.
1: Oh. Mira, molt associada aquesta cançó a les meves nits de festa, de quan era jove, és veritat.
0: Only happy when it rains, es diu aquesta cançó.
2: Sí, que venen al Cruïlla, per cert.
0: Venen al Cruïlla?
2: El 9 de juliol, aquí al Festival Cruïlla, que se celebra a la ciutat de Barcelona, que cada vegada dura més dies, comença ja el...
0: Sí, és la Cruïlla de tots els dies.
2: Sí, sí, sí, un dijous amb tot de grups catalans, però bueno, els dies forts són divendres i dissabte, ara sembro jo aquí a l'Experts.
0: Ho ha tret aquest?
2: Sí, el Cruïlla, bueno, sí.
0: Típica persona d'altes capacitats, que no sap, però ho treu.
2: No, okay. He sentit aquesta cançó, que és el que dèieu també de nits de festa, i he dit, em sembla que venen.
0: I
2: sí.
0: Mira, i felicitat també la que diu Garbage, quan plou, eh? Aquell dia que cau una bona tronada, una bona aiguada, i ja no només el moment que plou, sinó l'olor de petricor després, que allò sí que és delícia, és mel pura. Abans d'anar a la publicitat, us deia, el concepte de felicitat o el que ens fa feliços pot anar canviant al llarg de la vida, això.
1: Totalment. Va canviant molt, mira, amb el tema aquest de la nit, per exemple. Que ara l'he citat amb la cançó que estava sonant, que l'havia ballat múltiples vegades al New York, que era un local que a mi m'encantava i que estava esperant que arribés el divendres per anar-hi, i era la meva gran felicitat. Mira, un altre cop, sí.
0: M'imagino el David Balaguer, el senyor Lobo.
1: Sí, senyor Lobo, New York, el Panams, tots aquests llocs. I llavors...
0: Ah, però és més pijet, el Panams.
1: No, en el seu moment no. I llavors què passa? Que a mi ara, si em fessin sortir de nit, m'estarien torturant directament.
0: Home, ja t'ho dic ara.
1: I en aquell moment era...
2: Bueno, és que ara et confondria amb l'amo del local.
1: Però en aquell moment allò a mi m'aportava una felicitat tan extrema...
0: Senyor, vostè ha comprat el Panams?
1: Una felicitat tan extrema quan entrava allà al New York... I una infelicitat tan extrema també quan arribava l'hora de sortir. Quan obrien els llums i havies d'anar a recollir la jaqueta al guardarroba i tot això. Però ara, en canvi, a mi, o sigui, és que m'haurien d'obligar per sortir de nit. No? No. Llavors és això, la transformació de la felicitat. Una cosa que m'ha proporcionat tanta felicitat que ara...
0: No me'n donaria
1: ni un bocí.
0: És
1: un
0: fort
1: bocí.
0: Com es transforma, en funció de la nostra vida, dels nostres interessos, també, no?
3: Té lògica, també, perquè nosaltres no som els mateixos. Sí que som la mateixa persona, però hem evolucionat en les nostres prioritats, amb aquelles, amb com és la nostra vida, amb el que volem de la vida i el que aprenem de la vida. I també tens circumstàncies alienes, si li vols dir així, interferències que fan que coses que tenen un gran plaer deixin de ser-ho per alguna raó. Tu deies la pluja, a mi m'encantava quan plovia, a casa meva sortíem a fora a veure com plovia, sortíem al porxo i a mi m'han cantat sempre, però... és que vaig tenir goteres i goteres difícils, m'entens? I ara es posa a ploure i és que em tremola, no sé què em tremola. Això m'haurà de passar, evidentment això no és el problema, la pluja segueix sent meravellosa l'olor que queda després, com queda el cel de net, però jo tinc un problema ara amb això. Però independentment d'això, que pot ser un element de distorsió, també n'hi ha d'altres, que hi ha coses que has fet a la vida que t'han donat molt de plaer, que t'has centrat la majoria dels teus esforços, o han estat un element central de la teva vida, però que alhora et demanaven molt esforç, que hi havia patiment també.
0: Epa! És a dir, que t'ha provocat molta felicitat, però a la vegada també t'ha generat molt de patiment.
3: Sí.
0: Clar,
3: sí.
0: I al llarg de... Imagino que a certa edat dius, no em compensa.
3: Exacte. O ja no té sentit per mi fer això, d'acord? Té a veure moltes vegades amb les expectatives que tenen sobre nosaltres, o les que nosaltres tenim sobre el que som o volem ser, o com, sobre com ha de ser la vida. I això també, per sort, ho anem aprenent, ho anem canviant. I no hi ha una recepta bona. N'hi ha múltiples, perquè cada un de nosaltres som diferents i no volem les mateixes coses ni necessitem les mateixes coses.
0: Per tant, què en penseu de tots els materials documentals? Una gran indústria, eh? O sigui, estava buscant dades i és espectacular els milers d'euros i dòlars que mou la indústria dels llibres d'autoajuda. Què en penseu? Vivim en un excés d'autoajuda?
3: Vivim en un marasme d'autoajuda, diria jo. És a dir... És difícil distingir...
0: 42.000 milions d'euros, perdoneu, estava buscant la dada, eh?
3: Imagina't la barbaritat. És difícil distingir allò que és bo d'allò que no ho és, allò que pot ser útil d'allò que no ho és. I jo he partit dient, no tot és bo per tothom, ni tothom necessita el mateix. Però hi ha veritables collonades, ho sento. Ho dic així perquè no trobaré una altra paraula que ho defineixi millor. I de l'altra banda hi ha tot un camp que certament s'havia d'explorar i que necessitàvem treballar com a éssers humans. Per què? Perquè hem perdut tota la part no material durant massa temps, l'hem deixat com si només fóssim matèria. I això no som. Nosaltres tenim necessitats d'altres tipus. I aquí s'ha barrejat de tot, perquè quan tu dius aquests 42.000 milions, és dir, dit. Mm-hmm. Aquí s'hi barreja des de capacitats de lideratge o com ensenyar-te a ser no sé tot. Què. Ho barregem tot, vale? Però independentment d'això sí que és cert que necessitem alguna cosa més. Mm-hmm. Perquè som alguna cosa més. I quan vam anar deixant la religió de banda, vam començar a abraçar tot un altre tipus de religions, algunes de tradicionals i establertes, i altres d'inventades, algunes d'elles, deixeu-m'ho dir així, no sé si dir perilloses, però en tot cas que preocupen.
1: Mm-hmm. Perquè, no, perquè passa una cosa, que és que hi ha la part bruta aquí en tot això, com en totes les coses. Clar, les coses més desitjades per la humanitat obren la comporta de l'estafa, clarament. I amb la felicitat passa, és una cosa...
0: Interessantíssim.
1: Clar, és una cosa que la gent ambiciona tant i tant que, clar, hi ha una sèrie d'estafadors que t'intentaran enganyar a través de la felicitat. Això passa també amb l'amor. L'amor és una cosa tan cobdiciada que obre les portes a l'estafa i no hi ha hagut els estafadors de l'amor, no? Gent que es fa passar pel Brad Pitt per enganyar una pobra dona que...
2: Ai, sí.
1: Doncs és això, exactament. O sigui, les coses que la gent ambiciona tenen aquesta part fosca, la part ombrívola.
0: Perquè, en el fons, fixa-t'hi, clar, responen a necessitats bàsiques.
3: Sí, que carences que tenim.
0: Sí, estimat, la majoria de vegades. Deixeu-me parlar un momentet amb la Maria Josep i amb la Neus. Maria Josep, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: El teu moment de felicitat.
4: Doncs mira, ho he estat rumiant molt amb tot el que dèieu i pensava en mi, no? Què em fa feliç, les coses que jo faig. I al final dic, ostres, el que més feliç em fa és quan li dic al meu fill que anem a passar un cap de setmana fora, o que anem a menjar una paella, o que anem a la platja, i vol venir amb nosaltres, i diu que sí.
1: Oh.
4: I té 24 anys,
0: oh,
4: no?
0: Aquesta és boníssima, és a dir, quan el teu fill, o els fills dels que ens esteu escoltant, se sumen als vostres plans, a dir, m'apunto, no?
4: Exacte, i aquí jo em quedo parada, no?, a vegades, i dic, ostres, que guai, no?, encara vol venir amb nosaltres, i vol compartir la vida. Com hem estat compartint sempre, no? I més quan ja està fora, no? I torna, i això és el que més feliç em fa en aquest moment.
0: És bonic, eh?
1: És molt bonic.
0: Ho trobo bonic.
3: És molt bonic, però hem de vigilar amb això, eh? Ens han de fer feliç coses que no depenguin d'altres persones.
0: Apa!
3: La primera cosa que t'ha de fer feliç és una cosa que sigui només amb tu. Jo tinc un fill, un garàpia de 26 anys, eh? També m'agrada
0: allà,
3: molt.
0: Esteu allà, eh?
3: Quan diu vinc a dinar, eh? Que majoritària ja m'ha avisat que aquest cap de setmana se'n va a París. Dic, ah, doncs que et vagi bé. Però saps què vull dir? T'entenc perfectament.
4: Perfectament,
3: però compta amb això, perquè això...
4: Jo em fan feliç moltes coses. Em fa feliç l'esmorzar, em fa feliç... Tot el que heu dit, és que sóc una persona...
0: Et dic una cosa.
3: Genial.
0: Entenc el que diu la Maria Josep. Entenc el que diu la Cristina. Hem d'intentar que una cosa ens faci feliços a nosaltres per se, però estic molt d'acord amb el que diu la Maria Josep, de dir, veure que tu has creat un ésser, que has educat un ésser, que després tria voluntàriament tornar a tu i tornar a compartir vida amb tu, jo ho trobo preciós, Maria Josep. El meu, encara li queden uns quants anys per fer-ho, però et ben asseguro que la primera vegada que ho faci pensaré en tu, Maria Josep.
4: El meu també vindrà.
0: Exacte. Una abraçada, Maria Josep.
4: Una abraçada.
0: Fins ara, bonica. Adéu. Neus, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Quin és el teu moment de felicitat, aquell que la toques amb la punta dels dits?
5: Sí, el meu és potser una cosa molt tonta.
0: No, però... no hi ha coses tontes, Neus. Hi ha coses petites.
5: Efectivament, és el moment, eh? I és quan al final del dia que dius que, bueno, ja estic cansada, vull dir, bueno, doncs ara ja me'n vaig a dormir, el moment aquell en què m'esec sobre el llit, que no puc evitar ni hasta de dir en veu alta.
2: Que... Oh, no. amb aquesta interjecció, eh?
0: No. I si a sobre, és el dia de la setmana que has canviat els llençols i el llit està fet fort.
5: Està fresquet.
1: Això és el que enyorem ara. Ara ho enyorem.
2: Faré un combo amb el que explica el Nacho,
0: a veure,
2: que diu, ara que fa calor, quan torno a treballar, el meu moment de felicitat és fer-me una dutxa d'aigua fresca al pati de casa del darrere. Espera, que no he acabat.
0: Segons gaudiners,
2: trepitjant gespa artificial, despullat,
6: i amb una cervesa al costat que m'espera ben fresqueta.
0: A l'anunci d'Estrella Damm t'estan trucant, Nacho, l'any que ve. Escolta'm, Neus, ens quedem amb aquesta imatge preciosa. Tu has dit insignificant, no, petitona, d'aquelles que ens van omplint la banyera de la nostra felicitat. Una abraçada, bonica.
5: Un moment.
0: I tant.
5: Petons.
0: Adéu, adéu. 10 minutets i seran les dues del migdia. Avui estem reflexionant sobre la felicitat, sobre aquesta dictadura de la felicitat, no? La felicitat, segons l'autor del concepte, en David Salinas, la felicitat perpètua és irreal i no hem de sentir-nos obligats a ell. En canvi, hem de buscar un benestar autèntic i sostenible a través de, i ara ho deia la Cristina, està molt bé aquesta necessitat de l'autoconeixement, no? I l'adaptació a les eventualitats de la vida. Però no ens hem de centrar en la felicitat per se, sinó en saber navegar els moments d'infelicitat. Com creieu que afrontem socialment el fet de no estar bé? És a dir, està estigmatitzat socialment el fet de no estar bé, Cristina? Sentir-se malament?
3: Sí, ara hi ha una mica de canvi, perquè amb tota aquesta idea de la salut mental que va prendre empenta, perquè no és que no existís abans, després de la Covid o a partir de la Covid, doncs la gent va més en compte i mostra respecte per una idea boirosa, encara, perquè no sabem ben bé de què parlem, de que es pot no estar bé i això és normal. A mi el que em preocupa és que passem les tintes a l'altra banda i també tot sigui salut mental, d'acord? I, a veure, salut mental ho pot ser tot, però vull dir, mala salut mental no l'hauríem de tenir per coses que vol dir la vida com és, entesos? I que tenim moments baixos i moments alegres i tenim moments en què...
0: Normalitzar, que podem sentir-nos malament.
3: Exacte, normalitzar-ho no de manera patològica, però sí de tenir eines per poder entendre que el que acabes de dir tu i el que portem dient des del començament, el David ho ha dit, no es pot estar feliç com en un encefalograma pla tota la vida igual, sense cap ni un pic.
1: És que tampoc ho vull.
3: Perquè llavors és que no acabaràs sabent què tens ni què et passa.
0: Mira, entroncant amb això, David, no creus que estem de vegades massa... A veure, entengueu-me, eh? Jo sóc molt partidària de l'autoconeixement, de fet, m'encanta això i ho haureu notat a través dels diferents programes que hem fet de la solució, però hi ha un punt que potser ens centrem massa en nosaltres mateixos com a individus. I estem tota l'estona mirant-nos a nosaltres mateixos. Clar, al final acaba sortint alguna cosa.
1: Clar, estem molt pendents de nosaltres mateixos.
0: Potser massa.
1: Sí.
0: És a dir, està molt bé reconèixer les emocions, està molt bé tractar segons quins traumes, però no només això, no?
1: Sí, s'ha destapat això i ara ja no ho aturem fins que no vingui una altra era, perquè tu dius això de la famosa era de la Covid, que va canviar moltes coses, i fins que no en vingui una altra ara estarem així, perquè amb això que comentàvem de mostrar la pena, que abans no es feia i que ara sí, també hi ha hagut un canvi de paradigma a la xarxa, tornem a citar-la. Ara molta gent es grava vídeos plorant, explicant que malament que està. Això és una cosa que ara es fa molt. Llavors hi ha hagut aquest canvi de paradigma. Això fa uns anys era impossible.
0: Però és el que diu la Cristina, no? Amb el perill de què?
1: Exacte.
0: Si tot és salut mental greu, res és salut mental greu, no? Entengueu-me, eh? Estem posant al sac.
3: Mira, en un dels articles que m'has enviat a l'Hisenda, més avall, sortia un altre article de no sé qui, de la patronal, em sembla, de Castilla-La Mancha, que deia que ara els nois joves, si els deixa la nòvia, ja no van a la feina i se'ls hi fa una baixa, i el metge els hi fa una baixa. M'entens què vull dir?
0: Que potser ens estem
3: passant. Perquè m'ha fet riure molt, estava més ben explicat en l'article, però això no pot ser. Sí, perquè certament hem de poder tenir frustracions a la vida i que això no ens impedeixi seguir vivint amb normalitat. I això també ha de poder dir treballar.
0: Però per què ha passat això?
3: Cas.
0: És a dir, per què hem desplaçat el no poder expressar el no estem bé? És a dir, hem perdut espais on expressar la nostra vulnerabilitat, hem perdut els espais socials.
3: Hem passat de fer veure que tot anava bé, d'acord? Ara voler deixar forat a com de malament estem de debò.
1: Sí.
3: I no trobem el punt d'equilibri. Això sempre passa. Saps? Quan tu una cosa la tens reprimida del tot, quan et surt, llavors sembla que tot sigui això. Saps? Com quan el tsunami fa l'onada aquella que se'n retira i torna i no sé què. Doncs hem de tornar a tenir mar plana. Això què vol dir? Que tots nosaltres, i deixant de banda els casos de patologia, que evidentment hi és, i que hem de tenir molt de respecte per això, i també molta cura en pensar que hi ha persones que necessiten ajut i que s'ha de demanar l'ajut i que tots i totes nosaltres en algun moment ens hi podem trobar. Però, dit això, hem de saber circular per la vida amb una mica més d'higiene, per dir-ho així. Saps què vull dir? És a dir, tu pots haver de seguir anant a treballar després de la mort d'un familiar, no vull dir l'endemà ni el mateix dia, i la gent ha de poder entendre també que tu estaràs trist a lo millor 2 anys. No vol dir sempre trist i de la mateixa manera, ni plorant pels racons, però potser hi ha algú que li passarà això. I hi haurà algú que potser sí que això, per poder-ho superar, necessitarà estar a casa, però hauríem, perquè se'ns morirà gent, se'ns mora gent.
0: Però et dic una cosa, Cristina, ara t'ho deies, la gent del nostre entorn ha d'entendre que potser hem d'estar 2 anys, estan tristos, a alts i baixos, Però de vegades, fixa't com socialment, com que incomoda l'altre, no a tu, et diuen, va, que ja està, ja ha passat, i copeta a l'esquena. O ho deixes amb algú, no? I en lloc de dir-te, ostres, t'acompanyo en aquest moment, és duríssim, et diuen, bueno, però hi ha molts peixos en el mar. És a dir, fixeu-vos que no sabem acompanyar el que no és felicitat.
3: Ens incomoda, tu ho has dit, la paraula és aquesta. No, volem que passi l'estona. Volem que deixar-ho com de banda, fer veure que no passa. Perquè sí que tenim conversa per la normalitat que havíem establert, que és aquesta suposadament perfecta. Saps? Això ho fem amb tot, la família perfecta, la vida perfecta...
0: I després mira el que veiem,
3: Però en realitat això és difícil que algú ho tingui, algú ho té. Però no sempre ni sostingudament en el
0: temps. I cadascú en el seu concepte de perfecció, Al 677-38-77-19 podeu dir les últimes píndoles de felicitat, que és allò que us fa feliços, aquell moment del dia que us fa feliços, o últimes trucades. Dic l'última perquè ens quedaran 2 minuts després de la publicitat, el 93-201-7474.
2: Mira, sobre això que deia el David de les xarxes socials i de la gent trista, la Laura diu, tinc 33 anys i hi ha la moda de soy yo siendo yo, que són aquestes persones que tenen més seguidors perquè surten plorant i explicant coses de la seva vida. La Núria, una bona orxata a l'estiu. L'Anna, arreglar les seves plantes, orquídies, regar-les i amb molta tranquil·litat. L'Àngels, nedar al mar. Atenció, l'Olga, anar a Vendora Montserrat a les 8 del matí, entrar a la Basílica, on gairebé estic sol, com a molt, 3 persones, i 2 vegades m'he trobat l'Olga assajant i un dia la flauta travessera fent un duet. Moment intens de felicitat.
0: Va, de seguida llegim els últims missatges de felicitat d'avui, que estem parlant d'aquesta dictadura de la felicitat. Ara tornem.
7: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
8: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
9: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
11: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
12: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
13: Sí,
12: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
9: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
14: És veritat que la cara estava rara.
9: Era Shakira o no era Shakira?
14: Jo estic segura que sí.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
15: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
16: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat. Linkat. Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linkat.
15: Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio.
7: Els matins del cap de setmana, el suplement...
13: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
17: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir que necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Ho tornaria a fer tot igual?
17: Sí.
0: I fins aquí el dia de la dictadura de la felicitat. Cristina Sánchez Miret, moltes gràcies.
3: Un petó.
0: A Fran Domènech, tornem demà.
2: Fins demà, salut.
0: I avui tanca el programa en David Balaguer amb les seves reflexions. Tornem demà, família, a partir de la una.
1: No, que he recordat molt la cançó de l'Albano, la de Felicitat, que deia quina lletra tan ridícula, però avui veient que la felicitat és de petites coses, doncs l'he valorat molt.
0: Recupereu-la.
18: El jutge descarta mesures cautelars contra Zapatero després de la seva declaració a l'Audiència Nacional. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
18: Notícia de... fa tot just uns segons, no fa ni minuts, el jutge Calamà descarta cap mesura cautelar contra l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, Joan Bota.
19: Zapatero s'ha convertit aquest matí en el primer expresident del govern espanyol a comparèixer com a imputat davant d'un tribunal i ha negat tràfic d'influències i s'ha declarat innocent i, a més, ha dit que està convençut que ho podrà demostrar. Assegura que ha autoritzat el tribunal a comprovar que no té béns ni diners a l'estranger. La declaració ha ressonat, com era esperable, al Congrés dels Diputats.
18: Madrid, Dani Sáenz de Aja i Tania Tàpia.
20: El jutge acaba de rebutjar les mesures cautelars que demanaven la Fiscalia i l'acusació del PP, que era la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya, tot i que en el seu auto el jutge sí considera que Zapatero no ha esvaït les acusacions en contra seva. El pas de Zapatero per l'Audiència Nacional ha durat 4 hores, durant les quals ha deixat clar que ni va intercedir pel rescat de Blues Ultra ni va cobrar comissions irregulars, malgrat que ha deixat per més endavant les explicacions de l'origen de les joies trobades al seu despatx.
21: El Congrés Sánchez ha esquivat totes les referències al cas Zapatero, tampoc per defensar-lo, diu la Moncloa, que la posició és la mateixa de sempre. Però avui Pedro Sánchez ha intentat girar el focus cap a l'economia. Altres ministres, però també des del Partit Socialista, han sortit avui a donar-li total suport.
22: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
23: Estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
24: El dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación me parece que no se sostienen.
18: De seguida donem tots els detalls d'aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, tot plegat el dia en què el G7 ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia.
19: Hi han estat d'acord tots els líders, Donald Trump inclòs. El president nord-americà, per cert, ha estat l'últim a entrar a la reunió, però ho ha fet subratllant que...
25: I'm the boss.
19: I am the boss, sóc el que mana.
18: Vaja, com a mínim ell s'ho creu. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
26: Sí, Trump ha volgut marcar perfil en l'últim dia d'una cimera que, si no hi ha sorpreses d'última hora, haurà aconseguit contenir la tensió amb el president dels Estats Units, que acaba avui a Versalles sopant amb Macron. Amb l'acord amb l'Iran encarrilat, Trump ha acceptat tancar files amb la resta de líders del G7 per imposar noves sancions al petroli i gas de Putin.
18: Al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en la llei per erradicar l'amiant a Catalunya que ha aprovat aquest migdia al Parlament.
19: És un text pioner a escala internacional perquè, a banda de l'eliminació de l'amiant, inclou també la reparació de les víctimes i polítiques de prevenció. Sentiu el doctor Josep Tarrés, que és especialista en malalties respiratòries.
27: Ha fet moltíssim més mal del que la gent comprèn. Sí, és una pandèmia a nivell mundial i que a més va a més, perquè la majoria de països a dia d'avui encara no està prohibit.
18: Això en dient que tenim una nova vaga de metges, la dotzena dels últims mesos i l'última abans de l'estiu.
19: El col·lectiu continua amb la lluita per un conveni propi i per acabar amb la sobrecàrrega de feina.
18: Barcelona, Mònica Mas.
28: Bon dia, i no pensen afluixar la seva protesta, malgrat avui només s'han concentrat uns 300 metges convocats pel Sindicat Metges de Catalunya i el seguiment de la vaga, segons el Departament de Salut, ha estat del 4%. Al setembre, segons el sindicat, volen radicalitzar encara més el conflicte fins al punt que el funcionament del sistema sanitari sigui ingovernable, diuen.
18: I atenció també a això. La incidència que va aturar la línia R2 Sud a Rodalies dissabte a la tarda va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres, cosa que deixava el carril tallat. Corresponsal del Garraf, Montse Gené.
4: Ho ha avançat el Diari de Tarragona i Catalunya Ràdio ha pogut confirmar que la brida que es va posar per ajuntar dos carrils en lloc de fer la soldadura estava trencada quan va passar el tren de la una del migdia, que el maquinista se'n va adonar i va avisar, cosa que va provocar l'aturada de tota la línia la resta de la tarda. Adif diu que és reglamentari posar brides en cas que no hi hagi temps de soldar els carrils abans que passin els primers trens i que no es va posar en risc la seguretat dels passatgers.
18: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
18: Leo Messi segueix fent la volta al món. Avui ha estat pels 3 gols que ha marcat en el seu debut al Mundial.
5: L'Argentina ha guanyat 3-0 a Algèria, amb 3 gols de Messi, amb 38 anys segueix en plena forma. El sentirem al Catalunya migdia. També han marcat els altres grans avanters del Mundial, Mbappé i Haaland. I avui destaca el debut de Portugal contra el Congo, amb el català Robert Martínez a la banqueta portuguesa. I a poques hores aquest partit, el Madrid ha fet oficial precisament el fitxatge de Bernardo Silva per 2 temporades.
18: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Circulació molt complicada a aquesta hora a l'AP7 per un accident a Barberà en sentit sud que talla dos carrils des de ja fa més d'una hora. Hi ha intensitat des de Mollet, també intensitat en aquest mateix punt sentit nord des de Sant Cugat. En paral·lel es troba afectada també la B30 Cerdanyola en sentit Girona. D'entrada a Barcelona tenim cua a la B20 a Santa Coloma i a les rondes trams amb intensitat en tots dos sentits als punts habituals.
18: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
18: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
18: Ens preparem per la primera onada de calor de l'estiu?
9: Doncs sí, i la veritat és que els mesos de juny comencen a ser... comencen, ja n'hem tingut uns quants, podríem dir, de mesos de juny estrella, doncs ben preocupants, perquè la calor s'avança moltíssim, ja ve des del 20 de maig, i ara vol tocar sostre, i això serà entre diumenge i el dia de Sant Joan, com a mínim, perquè pintaria més enllà. De moment, preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per temperatures a dalt de tot durant 3 dies o més, que és el que significa onada de calor. N'estarem pendents. De moment, temperatura estable d'aquí a divendres. Dissabte començaria a pujar una miqueta i, de moment, sense canvis al cel.
18: Gràcies, Francesc. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
18: Les 2 i gairebé 7 minuts. El jutge descarta cap mesura cautelar contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que avui ha declarat durant poc més de 3 hores a l'Audiència Nacional. És el primer excap del govern que declara com a imputat. Zapatero s'ha defensat dels delictes de tràfic d'influències i d'organització criminal, al·legant que mai va interferir en el rescat de la companyia Plus Ultra i que no té ni empreses ni diners fora d'Espanya. En un comunicat, Zapatero també ha demanat confiança a la ciutadania. Anem a l'Audiència Nacional. Dani Sainz de Aja, bon dia.
10: Hola, bon dia.
18: La notícia d'última hora, Dani, l'hem conegut de fa uns minuts, és aquesta decisió del jutge que deixa Zapatero sense cap mesura cautelar. Com ho argumenta el jutge?
10: Sí, és un auto de 4 pàgines on Calama rebutja imposar mesures cautelars contra Zapatero, ni li retira el passaport ni li prohibi sortir d'Espanya, com havien demanat la Fiscalia Anticorrupció o l'acusació exercida pel PP en nom de la resta. Les altres acusacions, les que s'havien quedat fora, com Vox o Azteuir, reclamaven presó provisional sense fiança per risc de fuga. El jutge, en el seu auto, té en compte que la notorietat de Zapatero i la seva visibilitat pública i arrelament són factors que fan que siga molt difícil que pugui escapar-se de l'acció de la justícia. Ara bé, en l'escrit, que com deies, Òscar, hem conegut fa molt poc temps, Calama també adverteix que la declaració de l'expresident no ha servit per desmuntar els indicis racionals de criminalitat que recull l'auto d'imputació i que sustenten les diferents proves.
18: I a banda d'aquesta referència que fa el jutge Calama en aquest escrit, què sabem de la declaració davant del jutge de Zapatero? Sabem com ha anat?
10: Sí, doncs que ha començat pocs minuts abans de les 9, quan Zapatero s'ha baixat del cotxe just davant de la porta de l'Audiència Nacional amb un somriure saludant els mitjans. Ja pocs minuts després de les 9 ha començat la declaració i han estat més de 4 hores en els que després ha marxat en el mateix cotxe sense fer cap gest
20: i després de respondre dins la sala només les preguntes del jutge i de la seva defensa. Segons fonts presents a la sala, Zapatero ha deixat clar que no va intercedir en el rescat de Plus Ultra i s'ha desvinculat dels empresaris de l'aerolínia, malgrat que en els missatges intervinguts sí que parlen de suposades gestions de l'expresident espanyol. Ha negat Zapatero també tenir comptes a l'estranger, societats a Dubai, i ha donat permís al jutge perquè ho comprove tot plegat. L'expresident insisteix que ell es limitava a fer feines de consultoria per l'empresa del seu amic Julio Martínez i que l'agència de les seues filles no és cap societat pantalla per canalitzar comissions, sinó que té feina i clients reals. En canvi, l'expresident no ha volgut pronunciar-se sobre les joies trobades al seu despatx, una qüestió sobre la qual preveu donar explicacions més endavant. I és que en un comunicat que també hem conegut poc després d'acabat la declaració, Zapatero ha reconegut que són acusacions molt greus les que afronta i per això demana temps i confiança a la gent que diu s'ha pogut sentir decebuda i assegura que demostrarà que és completament innocent.
18: Bé, doncs, mentre arrencava aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, a la sessió de control al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez evitava fer cap referència a l'expresident espanyol, tampoc per defensar-lo, i intentava desviar els focus parlant d'economia. Però els socis cada vegada marquen més distàncies i el PNB avui li ha exigit o pressupostos o eleccions. Seguim a Madrid, ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
21: Bon dia. Si Sánchez ha evitat qualsevol referència a Zapatero, Feijóo ho intentava.
2: El que iba de Gandhi espanyol. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
21: Una pregunta que ha quedat en l'aire, un silenci significatiu perquè Sánchez en aquest mateix escenari al Congrés ja l'havia defensat. La Moncloa treu pes, la posició diu no ha canviat i interpreten com un gest de suport a la tesi de Zapatero que el jutge no li hagi retirat el passaport. Silenci a dins a primera hora durant el matí, però a mesura que sabíem detalls de l'audiència, més veus socialistes donaven suport a Zapatero i criticaven que sigui objecte, entenen, d'una condemna per avançat. Montse Mínguez, portaveu del PSOE, Ángel Víctor Torres, ministra.
22: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
23: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
21: Però la pressió dels socis continua. Avui, nou ultimàtum del PNB. O pressupostos o eleccions. Maribel Vaquero.
3: Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los presupuestos, es su obligación.
21: Però Sánchez, per enèsima vegada, ha dit que es votarà sí, però el 2027.
2: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar, pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018, si es un mejor país o un peor país.
21: A la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Cruzet.
11: Qui té por, prohibeix. És l'evidència més gran de la debilitat extrema d'aquest govern.
21: Indignat perquè el PSOE i Sumar no deixen votar la proposta de Junts perquè el Congrés demani a Sánchez abans eleccions.
18: Doncs això és el que ha passat al Congrés dels Diputats. Al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis pel PSOE i coincidint avui amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, com sentíem. Illa ha qualificat Sánchez com el millor president que ha tingut Espanya. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
12: Hola, bon dia. En una setmana crítica per a Pedro Sánchez i enmig de la pressió creixent perquè avanci les eleccions, el president de la Generalitat no ha dubtat gens a tancar files amb ell. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
13: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
14: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
12: Després d'aquesta defensa aferrissada del president espanyol, el líder del Partit Popular català ha advertit Illa que la situació judicial del PSOE és insostenible.
13: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
12: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més i comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
15: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
12: El president de la Generalitat no ha fet cas de les peticions de compareixença i s'ha limitat a dir que s'ha d'actuar amb la màxima contundència davant els casos de corrupció quan no s'hagin pogut prevenir.
18: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta situació política que hi ha ara mateix, tant a Catalunya com a Espanya. Però mentrestant, en la informació internacional, el G7 torna a donar suport sense matisos a Ucraïna després del parèntesi de l'any passat a la cimera del Canadà, on Trump se'n va desmarcar. Amb una situació al front de guerra més favorable a Kiev, els més rics posen més pressió a Putin. Sobre l'alta conflicte que ha marcat la trobada a França, el de l'Orient Mitjà, el líder nord-americà ha reiterat les amenaces a l'Iran. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bon dia.
0: Bon dia. Més suport militar del G7 a Ucraïna, qui es reconeixen avenços al front, i més pressió a Rússia. A la cimera d'Evian, els líders han tancat files per imposar noves sancions contra el petroli i el gas de Moscou. Amb la situació a l'Orient Mitjà encarrilada i el preu del petroli a Occident de nou a la baixa, Trump accepta castigar els combustibles del Kremlin i tornar-se a ocupar més d'aquesta guerra, com assegura el primer ministre del Canadà, Mark Carney.
1: Hi ha un canvi d'orientació dels Estats Units i del president Trump, una postura que és més dura pel que fa a Rússia, però nosaltres més realista pel que fa a la situació sobre el terreny, a la guerra i al resultat final de la guerra, la derrota de Rússia.
0: L'altra gran qüestió aviant, l'Iran. Queden dos dies per la firma de l'acord a Suïssa i sense donar-ne detalls encara, Trump ha volgut fer noves amenaces al règim de Teheran.
7: No és definitiu, és un memoràndum d'entesa. Si no m'agrada, tornarem a disparar-los, a llançar-los bombes al cap. Si no m'agrada, si no es porten bé, tornarem a llançar-los bombes just al mig del cap.
0: La cimera del G7 acaba avui i, tret de sorpreses, l'anfitrió Macron haurà aconseguit contenir la tensió amb Trump, que, malgrat tot, avui ha arribat tard a la reunió i ha volgut deixar clar qui mana. Sóc el cap, ha dit en una última jornada avui més econòmica, centrada en com reduir els desequilibris econòmics globals i la dependència de la Xina en els minerals crítics, i que ha convidat a dinar els responsables de les grans tecnològiques nord-americanes, com Anthropic o OpenAI, per discutir sobre la intel·ligència artificial.
18: I en paral·lel, aquest migdia, mitjans com ara la CNN o Bloomberg avancen els 14 punts del memoràndum d'entesa acordat entre l'Iran i els Estats Units per acabar la guerra que els enfronta. D'acord amb aquest document, que els mitjans citats reconeixen que encara podria canviar abans de divendres, quan està previst que s'assigni, els dos països estableixen els termes de l'alto el foc, la reobertura de l'estret d'Hormuz, un alleujament financer per l'Iran i una reiteració que Teheran no produirà mai l'arma nuclear. Sobre el terreny, en canvi, hi ha incertesa respecte a l'aplicació del memoràndum, i és que, aliat la pressió de Donald Trump, Israel segueix atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban, un país a priori inclòs a l'acord. El govern israelià adverteix que no s'aturaran en la defensa dels seus interessos. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
16: Bon dia. L'acord entre els Estats Units i l'Iran no té efecte al sud del Líban, on l'exèrcit israelià continua present i atacant amb drons i artilleria. Aquest mateix matí, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes d'elles mortals, en com a mínim 4 punts d'aquesta àrea. L'exèrcit israelià, que també ha rebut un atac per part de Hezbollah, no ha comentat res al respecte, però el seu màxim dirigent, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers amb Israel, on s'ha establert una zona de seguretat.
17: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
16: Els dirigents israelians insisteixen en mantenir-se al marge de l'acord que s'ha de firmar divendres. De moment, però, des de l'anunci s'han abstingut d'atacar Beirut, que és on l'Iran havia dibuixat la línia vermella anteriorment. El règim de Teheran assegura que en l'acord amb els Estats Units s'hi prohibeixen els atacs a qualsevol àrea del Líban, però de moment no han respost militarment al fet que al sud del país la vida continuï igual que abans d'anunciar-se l'acord.
18: Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la llei que obligarà a retirar l'amiant que queda a Catalunya. En queda un munt.
24: Catalunya migdia.
25: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
26: Molt bé.
25: Arribarem a tot?
26: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
27: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
29: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
30: Però tu en saps d'anar amb moto?
29: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
30: I què?
29: Que em vaig trencar una cama.
30: Apa!
29: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
31: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
4: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
5: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
4: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
5: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
9: híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
20: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
19: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
22: Catalunya migdia.
18: Les 2:20. El Parlament ha aprovat fa uns minuts la llei per erradicar l'amiant arreu de Catalunya. Es tracta d'una llei pionera a l'escala internacional perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. L'objectiu és haver retirat tot l'amiant d'arreu del país abans de l'any 2032, com marquen les directrius europees. Parlament, Cristian Roldán.
23: Bon dia, Òscar. Doncs sí, la llei busca aglutinar tota la feina que s'estava fent des de l'administració i anar un pas més enllà per tractar d'accelerar la retirada de l'amiant i acostar-se a l'horitzó que fixa Europa. Per tal de fer-ho possible, es preveuen principalment tres vies d'actuació. Crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha a Catalunya, sancions de fins a 100.000 euros per a aquells propietaris que no el retirin i també una línia d'ajuda sostinguda en el temps per la seva eliminació. Tot i que la llei, a hores d'ara, no detalla la xifra exacta de recursos per tal de fer aquestes ajudes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar-hi 20 milions d'euros anuals.
28: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és el que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
23: Des de la Comissió contra l'Amiant, de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, una de les entitats que han promogut precisament aquesta llei, consideren que l'aprovació de la majoria del text per unanimitat d'aquesta llei que s'ha votat avui al Parlament els permet ser optimistes de cara a la seva aplicació independentment de qui governi. En Joan Maria Soler és el portaveu.
30: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.

0: Veïns i ajuntament reclamen la retirada d'aquest material tòxic i cancerigen i que denuncien el retard dels treballs. L'alcalde Josep Martínez València diu que avui s'ha fet un pas gegant per deixar Badia del Vallès lliure de fibrociment.
1: La Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà dues empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar i per tant es fa efectiva una reivindicació veïnal amb una escolta activa per part de les administracions públiques. A Badia estem liderant tot aquest procés, som pioners. Estem obrint pas a d'altres municipis.
0: L'adjudicació d'avui són dos lots per 2 milions d'euros que paga el govern. Queda un tercer lot pendent que revisin les ofertes que s'han presentat.
2: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La vaga de metges avui ha tingut un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, i del 29%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. Aquest matí les protestes s'han fet a Barcelona, Tarragona, Lleida i a Girona. La mobilització de Barcelona a la seguida de la Mònica Mas. Mònica, bon dia. Ha tingut molt seguiment aquesta concentració?
3: Hola, bon dia. Doncs no massa en comparació amb les primeres vagues de l'octubre. Aquesta és la dotzena, recordem-ho. S'han concentrat uns 300 metges davant dels serveis territorials de salut a Barcelona. Han tallat durant una estona al carrer Aragó per protestar contra la sobrecàrrega de feina i per demanar al Departament de Salut que s'assegui a millorar les seves condicions laborals al marge de la resta de professions mèdiques. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunar, adverteix que si el govern de Salvador Illa no mou fitxa al setembre, tornaran amb més força que mai i ha fet servir el símil del conflicte de l'Ulster per il·lustrar el que pensen fer.
4: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i de encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
3: De fet, ja fa unes setmanes que estan fent la campanya Ni un minut més, que consisteix en deixar de fer hores extres i activitat assistencial fora del seu estricte horari laboral, un mecanisme molt habitual del departament per eixugar llistes d'espera. La Mònica és metge de família i explica com ho estan fent al seu CAP.
5: Tot allò que excedeix d'aquell temps, si no és urgent, es valora i es reprograma amb el temps específic per fer-li una atenció adequada.
3: Aquesta campanya s'hi han adherit ja 243 serveis hospitalaris de 42 centres i 19 centres d'atenció primària.
2: I l'endemà de l'embolic dins del govern de Salvador Illa sobre la prova pilot dels Mossos de Paisà als instituts, que vam explicar-vos aquí a Catalunya Ràdio, l'executiu no ha volgut parlar del tema al Parlament. Davant l'oposició, això sí, la consellera d'Educació ha anunciat que posaran el termòmetre a la comunitat educativa per escoltar el malestar del sector al marge de la negociació sindical. Parlament, Albert Prat, bon dia.
6: Sí, bon dia. El govern és conscient que la legitimitat del sindicat majoritari ha quedat tocada després que els mestres tombessin el preacord que havia negociat. I ara Educació ha tirat pel dret i ha decidit obrir una via alternativa per comprovar en primera persona l'estat d'ànim a les aules. El departament convocarà de forma immediata una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que voluntàriament vulguin traslladar les seves queixes tal com ha anunciat la consellera Niubó al Parlament.
7: Que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
6: Aquestes reunions les comandarà directament la conselleria i la idea és fer-ne fins al març de l'any que ve, de manera que el govern ja assumeix que no resoldrà el conflicte educatiu de forma immediata.
2: I atenció a aquesta notícia, perquè pot semblar mentida, però ja us garantim que és veritat. Dissabte passat, la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment. La brida que els havia de subjectar de manera temporal estava trencada. Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
8: Avui el diari de Tarragona avança que els trens de dissabte al matí van circular diverses hores amb un carril trencat perquè a la nit els tècnics de DIF, quan van substituir un tros de carril, no el van soldar i tampoc van col·locar les brides que es posen com si fos una grapa. Al matí els trens van començar el servei amb passatgers amb una limitació de velocitat a 60 km per hora. Unes hores més tard, a la una, es va interrompre totalment la circulació per una via. Per a DIF, amb qui hem parlat, el que va passar és que com que els treballs de manteniment de la nit no es van poder acabar, es va posar una brida com si fos una grapa, com recull la normativa. Diuen que a la una del migdia un maquinista va avisar que la brida estava trencada, que no vol dir que ho estigués abans, perquè els maquinistes anteriors, diu, ho haurien vist. Els dos carrils estaven una mica separats, cosa que podria provocar un descarrilament. De seguida es va aturar tota la circulació per aquella via. Aquell dia molts passatgers van quedar afectats sense alternativa quan

0: arribaven a l'estació del poble del Garraf. Adif vol deixar clar que en cap moment es va posar en risc la seguretat dels viatgers i diu que entre les funcions dels maquinistes hi ha les de revisar les vies per les quals passen.
1: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Un minut de pausa i continuem.
2: Catalunya migdia.
3: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
1: Catalunya migdia. D'aquí una mica més d'un minut seran 2 quarts. De la 70ena de preses que, en cas de trencament, afectarien Catalunya, només 16 tenen un pla d'emergència aprovat. En aquests casos, la població sentiria una sirena com aquesta. Protecció Civil ha validat en els últims 3 anys 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones a 36 diferents municipis. Departament d'Interior, Miquel Jarque, bon dia.
4: Bon dia. Els plans d'emergència i l'activació de sirenes són responsabilitat dels propietaris dels embassaments, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Són 16 preses que ja tenen l'acte d'implantació acabada, la majoria de conques internes. N'hi ha 9 més que són els plans que es començaran a implantar en els pròxims mesos. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
5: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
4: Protecció Civil admet que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. A Catalunya, cada vegada hi ha menys dies de vent i les ratxes són més dèbils. La velocitat del vent ha baixat un 14% en els últims 25 anys. Així ho recull el Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics que ha publicat avui el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, tot i que aquest any 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que el 2025 ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. La reducció afecta tant la intensitat com la freqüència. La tendència és generalitzada, però es nota especialment a l'Alt Empordà i el Delta de l'Ebre. Al Cap de Creus, ara es registren 28 dies menys de vent fort a l'any del que registrava fa 30 anys. Marc Pruom és el cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
6: Si es confirmés aquesta tendència cap a la disminució del vent, doncs estaríem en una situació en què la capacitat de refredament que tenen les brises, especialment a l'estiu, disminuiria, i també el potencial que té les brises de dispersor de contaminants, doncs també aniria a la baixa.
1: L'absència o la disminució significativa de vent és un fenomen meteorològic conegut com a encalmament, que s'està detectant tant a escala global i que està relacionat amb l'escalfament del planeta. Les conseqüències són diverses. Amb menys vent, els contaminants es dispersen pitjor, es redueix el potencial de l'energia eòlica i es poden allargar les sequeres o les onades de calor. Marc Pruom recorda que l'encalmament és només un dels molts efectes que el canvi climàtic té a Catalunya. N'apunta d'altres.
6: Principalment el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte mitjans de segle, segle XX, i també una lleugera disminució de la precipitació, que és més constatable, sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
1: Un escenari que obliga a mantenir l'atenció en l'adaptació climàtica, encara que els embassaments hagin recuperat bona part de les reserves. I no deixem de parlar de les conseqüències de la meteorologia, perquè falten 4 dies perquè comenci l'estiu i les temperatures a les comarques de Ponent ja estan disparades. Avui a Lleida el govern ha advertit les empreses del sector agrari que s'enfronten a sancions greus si no compleixen amb l'obligació de reduir riscos i adaptar la feina quan fa molta calor. L'any passat es van detectar 9 infraccions que van sumar prop de 170.000 euros. Lleida Estela Bussoms, una de les multades va ser l'empresa per la qual treballava un temporer que va morir per un cop de calor.
7: Hola, Òscar. Sí, recordem que va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus al Segrià. L'empresa no tenia cap avaluació de riscos laborals i no va adaptar l'horari. Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
8: No ho saben, la majoria de les empreses ho hauríem de tenir. L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin. I a partir d'aquí, pues, les actuacions sancionadores corresponents.
7: De moment, segons el Departament de Treball, ja s'han fet inspeccions de forma planificada a 123 empreses i enviaran cartes a més de 24.000 firmes de treballs a l'aire lliure, sobretot de l'agricultura i la construcció. Avui, el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector a Lleida.
1: Passen 3 minuts a 2 quarts, una pausa i la cultura.
2: Catalunya migdia.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: La nit dels ignorants s'hereda.
12: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
11: Pot arribar a travessar oceans.
13: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
11: Veu com creixen els seus oients màgics.
14: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
11: I posa la pell de gallina.
15: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
15: És que m'heu posat la pell de gallina.
1: Catalunya migdia. Comencem parlant de llibres. Sau, de Ferran García, La passió dels estranys, de Marina Garcés, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. Barcelona, Marta Vives.
17: La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat distingida com a millor obra de literatura catalana pel Gremi de Llibreries. Sau explica la llegenda d'amor prohibit que passa a Osona sobre la memòria de les ferides. Ferran García.
18: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
17: Cop de llum de l'escriptora nord-americana Rita Bullwinkle, traduïda per Ferran Ràfols i editada en català per la Segona Perifèria, s'han portat al d'altres literatures. Pel que fa al millor llibre d'assaig, ha estat per Marina Garcés i les seves reflexions sobre l'amistat a La passió dels estranys.
19: Doncs vosaltres, els llibreters, llibreteres i les llibreries, penso que són llocs d'amistat. Llocs d'amistat amb allò que ens crida a viure alguna cosa més que les nostres vides privades, que les nostres vides individuals.
17: El Premi de Literatura Infantil i Juvenil ha estat per les Cartes imprevistes de Tina Vallès amb il·lustracions de Mercè Galí. Tot i que no té dotació econòmica, el Premi Llibreter té molt de prestigi perquè són les llibreries agremiades de Catalunya que destaquen la qualitat literària de les obres independentment del ressò que hagin tingut.
1: I ara una pel·lícula. El cineasta tarragoní Adrià Guixens és a la Xina rodant el seu primer llargmetratge. El film el protagonitza Xun Jin-sun, un actor i ballarí català d'origen xinès que, a més de la seva història, també parla de les migracions xineses. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
20: Tamei és un poblet penjat entre els arrossars al sud de la Xina. El Junyi puja al bosc de bambú a tallar un parell de troncs i... No fa gaire que va aprendre a tallar el bambú seguint la tradició familiar. Va ser en una de les anteriors fases del rodatge de Longchuan, en català La Font del Drac, el nom de la comarca i del projecte que com a actor principal impulsa conjuntament amb el director Adrià Guixens. Excepte algunes escenes a Barcelona, aquest primer llarg del jove realitzador català passa a les muntanyes de Zhejiang. El Junyi va néixer a València i al cap de poc ja era a Tarragona. A Barcelona es va formar com a ballarí i actor. Guixens explica com tiren endavant el projecte.
21: La pel·lícula és això, no? Aquest lost in translation, no només lingüístic, també cultural, com anar-te apropant
0: per trobar elements en comú, per una mica reconciliar-te amb els elements del teu background cultural.
20: La pel·lícula és una història personal, però també és la de la diàspora xinesa explicada per un dels seus. Sentim el Junyi.
21: Allà sóc el xinès i aquí sóc l'espanyol.
20: Hi havia una urgència vital, retrobar l'àvia que té 96 anys.
1: I encara més coses? Svirsky, Larisa Svirsky. Aquest és el nom de la dona que va inspirar la primera noia Bond. Va fer d'espia doble a Gibraltar durant la Segona Guerra Mundial i ara podem descobrir la seva història al còmic La espia de Hitler, d'Antonio Sachs i Maite Perea, que acaba de publicar Planeta Còmic, Valerio Vareda.
22: El seu nom, segons el guionista Antonio Sachs, vol dir que va fer molt bé la seva feina.
23: Te nota lo buen espía que era, porque ya digo, los buenos espías son los que nadie descubre. Los más conocidos suelen ser siempre los peores. Mata Hari, que es súper conocida, y era muy mala espía. Larisa Svirsky, en el caso contrario. Nadie la conocía en su época, pero era muy buena en su papel.
22: Originària de Rússia, on durant la revolució van matar els seus pares, per ser de la noblesa, va rebre l'educació perfecta per acabar fent d'espia.
23: Desde pequeña es como si se hubiera entrenado para ser espía. Es como si fuese una espía natural. Fue actriz, sabía varios idiomas, fue una fotógrafa de éxito, reunía todas las cualidades para ser una espía, que es lo que vio Ian Fleming en ella para basarse en la primera chica Bond.
22: Perquè el creador de James Bond el va conèixer quan feia d'espia per als nazis, que li havien promès que podria tornar a Rússia. Però quan va descobrir la realitat de l'Holocaust, va canviar de bàndol. Al final va fugir a Sevilla amb la seva família.
1: I una cosa més abans dels esports. A Vallbona de les Monges, a l'Urgell, preocupa el mal estat en què es troben la documentació i els llibres que es conserven a l'arxiu del monestir, alguns d'ells d'època medieval. Lleida, Júlia Albacar, les instal·lacions actuals no són adequades per garantir-ne la conservació.
24: No ho explica l'alcalde de Vallbona de les Monges, Eduard Montseny.
25: Estan en una habitació que, podríem dir, no reuneix les condicions. Hauria de ser una habitació climatitzada per treure tota la humitat i actualment no és així.
24: Per això s'està treballant amb la Diputació de Lleida per tancar una subvenció per millorar l'arxiu i restaurar els còdexs més malmesos. Joan Talarn és el president.
26: Una quantitat per poder fer una actuació en el propi arxiu, perquè una vegada estiguin restaurats aquests llibres, doncs puguin conservar-se en les millors condicions possibles.
24: Els documents en perill són documentació eclesiàstica, però també jurídica, notarial i legal, a més de pergamins, la majoria d'època medieval. El monestir de Vallbona de les Monges, declarat bé cultural d'interès nacional, data de la primera meitat del segle XII.
16: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
27: Bon dia.
1: Amb una nova exhibició del de sempre, de Leo Messi.
27: 3 gols ha marcat Messi en el debut de l'Argentina al Mundial. Messi segueix fent història, 38 anys, 6è mundial que disputa i no es cansa d'oferir espectacle. I Argentina 3, Algèria 0, amb hat-trick de Leo Messi.
28: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Jugá hasta el infinito, jugá hasta que Dios quiera que juegues. Nunca te vayas, nunca dejes el fútbol, por Dios te lo pido. El más grande, señoras y señores, Messi, tenía que ser el tercero y acá está el tercero.
27: Doncs així ho narraven algunes de les ràdios argentines, l'exhibició d'ahir de Messi, aquests 3 gols que va marcar en el primer partit del Mundial, enviada especial en aquest Mundial, Sonia Gelmà. A veure, Messi ens té acostumat ja a grans gols, a grans partits. Potser el que ha sorprès és que l'exhibició arribi ja en el primer partit que jugava l'Argentina.
24: No havia marcat mai un hat-trick en un Mundial, un altre repte superat. 17 minuts va necessitar Leo Messi per demostrar al món que no vol ser un secundari en aquest, el seu 6è Mundial. Un xut de fora de l'àrea per marcar el primer, un gol que el va emocionar per temes personals. El 60, el segon, perquè continua sent el més llest de la classe i va aprofitar un refús del porter. I el 76, el tercer, perquè encara que la setmana vinent faci 39 anys, continua necessitant res, mig metre, per decidir des de fora de l'àrea on clavarà el gol i va trobar el seu racó, aquell racó que ha trobat tantes i tantes vegades. L'argentí potser no té l'espurnada fa una dècada, però continua millorant totes les jugades que passen per les seves botes. Un hat-trick per a inaugurar aquest sisè mundial i per igualar la marca de Klose com a màxim golejador de la història dels mundials. Tots dos ara en tenen 16 gols. Al final del partit, Messi treia importància a l'estadística.
2: Es un honor, obviamente, estar ahí, por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
24: Messi es va endur l'ovació de l'estadi de Kansas quan el 80 Scaloni el va substituir. El seleccionador, que té un vincle molt proper al 10 de l'Argentina, també va haver de fer esforços per contenir les llàgrimes en el moment del canvi i al final del partit valorava un cop més la seva figura.
3: Será el mejor de la historia por siempre. Va ser difícil que lo puedan igualar. O sea, es muy difícil. Dirán que porque soy argentino lo digo, pero... muy difícil.
4: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
27: Bé, doncs aquest era Scaloni amb tots aquests elogis cap a Leo Messi, cap a l'argentí després de marcar aquest hat-trick. Ara de seguida tornem amb la Sònia Gelmà, perquè just ara la tinc, em diuen que m'avisen que ja l'hem recuperada. Doncs bé, Sònia, que sentíem Scaloni amb aquests elogis que deies al final del partit, fins i tot se'l sentia també emocionat després de veure aquest nou show de Leo Messi al Mundial.
24: Sí, nit rodona per l'Argentina en aquest debut de la selecció finalista i campiona de l'últim Mundial. L'últim el va començar amb derrota, aquest el comença amb una golejada per 3-0 davant Algèria.
27: I aquest partit, evidentment, totes les portades, tot el protagonisme ha estat per Leo Messi, però també va jugar un dels desitjos del Barça en aquest mercat de fitxatges, com és Julián Álvarez.
24: No va poder ser titular perquè en els dies previs havia arrossegat molèsties al turmell, però va entrar al camp al minut 55 en substitució de Lautaro Martínez i va contribuir a la victòria final de l'equip.
27: Doncs precisament de Julián Álvarez avui n'ha parlat el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que ha tornat a tancar la porta a qualsevol sortida de l'argentí de l'Atlètic de Madrid.
5: Y llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Es que queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y al que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, pues no se lo llevará.
6: Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid.
27: Bé, diu Julián López, Enrique Cerezo refereix a Julián Álvarez, evidentment, eh? Tornant al Mundial, Sònia, l'exhibició de Messi que hem explicat, que hem sentit els gols, va eclipsar també el debut i gols també dels altres grans davanters d'aquest Mundial que aspiren a ser màxims golejadors de la competició, com són Mbappé i Haaland.
24: Sí, dues exhibicions imponents que van quedar eclipsades per Messi. Mbappé va marcar dos dels tres gols d'una selecció francesa que va necessitar una part per escalfar motors davant Senegal, però que a l'acabar prema l'accelerador de la segona va deixar clar que un atac format per Olise, Dembélé, Doué i Mbappé està destinat a arribar lluny en aquest Mundial. 3-1 davant Senegal i un Mbappé que reivindica la seva capacitat golejadora. Es queda dos gols de ser el màxim golejador de la història dels Mundials, un títol honorífic que ara tenen Klose i Messi amb 16, perquè durant aquest Mundial és una classificació que pot variar. I al mateix grup, una altra bèstia del gol, Haaland, tampoc va fallar a la cita, va marcar dos dels quatre gols de l'Iraq, un Noruega 4, en el que era el seu debut en un Mundial. De fet, Noruega tornava al Mundial després de 28 anys. I ho va fer amb fills de la Noruega del 94, que va jugar aquí als Estats Units, aleshores amb el pare de Haaland, amb el pare de Charlotte i amb el pare de Thorsbet, que en aquell cas no van superar la primera fase. La Noruega del 2026 aspira a fer-ho.
27: Tot això a la jornada d'ahir. De la jornada d'avui al Mundial destaca el debut de Portugal, i si el Madrid, recordareu, abans de l'estrena de la selecció espanyola al Mundial va anunciar el fitxatge de Marco Corella, avui, hores abans d'aquest debut de Portugal, Marcos García ha fet oficial el fitxatge d'un portuguès, de Bernardo Silva.
7: Sí, exactament el mateix. Portugal arriba al partit contra el Congo envoltada de moviments, de rumors de mercat. Com dius, aquest matí el Madrid ha fet oficial acord amb Bernardo Silva, dues temporades de contracte fins al juny de l'any 2028. I a més, en les últimes hores a Portugal també s'han disparat les informacions sobre el fet que Robert Martínez, el seleccionador, podria no seguir com a seleccionador portuguès més enllà del Mundial. El tècnic català s'expressa així.
8: No hi ha notícia.
9: Ja no hi ha cap notícia. A Portugal ja vam parlar molt d'aquest tema. Aquí potser és diferent, però a Portugal ja vam tractar molt aquest tema. El focus és seguir la feina feta els darrers 3 anys i mig. Quan vaig arribar a Portugal, la tasca cada dia era guanyar tots els partits, però també preparar aquest Mundial. I ara som aquí.
8: Estamos ya aquí.
7: A les 7 de la tarda, hora catalana, Portugal contra el Congo, sense Rubén Díaz, els portuguesos. El central del City no està al 100% i Robert creu que no és el moment d'arriscar.
27: Doncs aquest partit, el Portugal-Congo, és històric pel Congo perquè Josep Gaia torna a un Mundial després de mig segle d'absència.
9: L'única participació va ser l'any 1974 a Alemanya, quan eren anomenats República del Zaire, i serà la primera vegada que juguen com a República Democràtica del Congo. La seva preparació pel Mundial no ha estat gens fàcil, ja que s'ha vist alterada per l'important brot de volar al país, que els ha obligat a concentrar-se a Bèlgica. Els jugadors de la selecció del Congo són coneguts com els Leopards, i en la seva arribada a la concentració, o van poder veure, van arribar amb un vestit elegant negre i una franja diagonal de Leopard. A més, duien una bossa de mà amb el mateix estampat. I una curiositat d'aquesta selecció és que compten amb un aficionat que es queda immòbil durant tot el partit, imitant l'estàtua de Lumumba, qui va ser el primer ministre del país l'any 1960. L'aficionat, que porta sempre un elegant vestit de colors representatius del Congo, s'ha convertit en una icona mundial i ha estat inclòs en la delegació oficial.
27: I de la jornada d'avui, Marcos, encara falten 3 partits més.
7: Sí, l'estrella és aquest Anglaterra-Croàcia a les 10 de la nit, els Gordon, Rashford, Bellingham i Kane contra els Kovacic, Guardiol i Perisic. A Croàcia, per damunt de tots, aquest Mundial és el darrer ball de Luka Modric. Ha parlat abans del partit contra Anglaterra.
10: Dosta dobro equipo. Zašto smo sposobni.
11: La condició de l'equip és molt bona. Hem fet una bona tasca en la preparació prèvia i ho hem de demostrar avui al camp. L'equip ha canviat força i els joves aporten una força extra i una nova dimensió. Veurem els resultats que aconseguim, però tornem a tenir un molt bon equip.
7: El mateix grup que anglesos i croats, la propera matinada, a la 1, juga el Ghana a Panamà. A les 4, el mateix grup de Portugal, es juga l'Uzbekistan-Colòmbia.
27: Seguim amb tu, Marcos, per parlar de futbol. Fora ja del Mundial, el Madrid fa un pas més en l'anomenat cas Negreira i ara ha presentat una escrita a la UEFA i demana accions contra el Barça.
7: Ha fet un comunicat al Madrid, diu que ha posat en coneixement de la UEFA el que considera evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres José María Enríquez Negreira. El Madrid apunta que aquesta relació és incompatible amb ser neutrals i ser imparcials, una cosa que el Madrid diu que ha de caracteritzar la competició esportiva. El Madrid demana que la UEFA reobri expedient disciplinari al Barça per la credibilitat del futbol, i en aquest comunicat el Club Blanc remata que la UEFA ha d'adoptar accions disciplinàries i també restauradores, les que siguin procedents, i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal i legal que està en marxa.
27: 9 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
12: Crec que quan ja s'ha posat 4-3, jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en, com a mínim...
27: La gran remuntada del Barça de Futbol Sala ahir al primer partit de la final de la Lliga.
13: Catalunya migdia.
14: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
17: Quina ratxa! Quants matx portes?
15: 150.
17: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
18: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
27: Ho dèiem abans de la pausa, gran remuntada del Barça a futbol sala a la final de la Lliga contra el Pozo Murcia. Els blaugranes van començar amb un 0-3 en contra per acabar empatant a 5 en un primer partit de la final que Francesc Ripoll es va decidir als penals.
21: Va ser una nit màgica de futbol sala al Palau Blaugrana on tots els espectadors van veure com el Barça s'enduia el primer punt de la final de la forma més èpica possible. El partit no va començar bé amb l'expulsió de Pito per vermella directa, amb superioritat numèrica. El Pozo va fer el 0-1 i encara en van fer dos més abans del descans. A la represa, el Barça va fer una passa endavant i es va passar de l'1-4 a l'equador de la segona meitat a l'empat a 5 a l'últim minut. A la pròrroga va passar poca cosa i a la tanda de penals Didac va ser l'heroi i va aturar el llançament definitiu.
12: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs, bueno, més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
21: Amb l'1-0 a favor, el Barça ja pensa en el segon partit, que serà demà, també al Palau Blaugrana, i a les 9 del vespre. Una victòria deixaria el títol de Lliga ben a prop pels de Javi Rodríguez.
27: En handbol, Timotei Enguessan renova amb el Barça fins al 2029, després d'una campanya perfecta de l'equip blaugrana, on ho ha guanyat tot. I el seu capità, Dica Mem, que deixa l'equip la pròxima temporada, ha repassat tota l'actualitat als micròfons del Tot Costa.
22: El francès va qualificar la temporada d'increïble i va destacar en diverses ocasions la força del grup com un element clau per aconseguir tots els objectius.
23: Siempre hay uno que ha dado un paso adelante y cuando uno se cansa, el que entra cumple. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, que sea en defensa o en ataque, o sea que ha sido la fuerza de este grupo todo el año y se ha visto en el Final Four.
22: Mem també va parlar del seu futur i va explicar que el seu gran objectiu és guanyar una cinquena Champions abans de deixar el club l'any 2027, quan fitxarà pel Füchse Berlín.
23: Obviamente quiero descansar ahora, pero me encantaría irme con otra Champions.
22: A més, la temporada vinent perdrà la capitania de l'equip, tot i que continuarà sent una de les figures de referència dins del vestidor blaugrana.
27: I en ciclisme, una última hora respecte al Tour de França, amb una baixa destacada, Marta Garcia.
29: Wout van Aert, que no participarà en la ronda francesa per una lesió en el colze, de la que encara no s'ha recuperat. El belga va caure fa uns dies durant un entrenament previ a l'antic Critérium Dauphiné i ja durant la cursa es va ressentir amb una infecció inesperada en aquella zona que el va obligar a passar a abandonar la competició i, a més, a passar una nit en observació a l'hospital. Finalment, amb el seu equip, han decidit no arriscar i que se puga recuperar bé de la ferida. Per cert, des d'avui fins diumenge se disputa la volta a Suïssa amb l'eslové Tadej Pogačar com a principal favorit a la victòria final i serà la seva última participació abans que comence el Tour el pròxim 4 de juliol.
27: I tenim nou episodi ja de Ràdio Volta i aquest episodi protagonista important, Isaac Vilalta, has parlat amb Miguel Indurain.
30: Doncs sí, un Ràdio Volta ja amb molt protagonisme del pròxim Tour i amb un convidat, com dius, de luxe, un dels quatre corredors que al llarg de la història han guanyat 5 Tours, només ho han aconseguit, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault i Miguel Indurain. Aquest 2026, però en aquesta llista tan selecta s'hi podria afegir Tadej Pogačar, que ja en té 4. Miguel Indurain, parla d'aquesta possibilitat.
31: No, bienvenido, ¿no? Los récords y los retos y todas estas cosas, que es un reto difícil, ganar 5 Tours es difícil, pues que se sube más gente y y gente de nivel, y Pogacar tiene un nivel buenísimo, siempre es bonito, ¿no? O sea, cuando lo gano Hinault, cuando lo gané yo, pues cuando estás compitiendo no te estás fijando en eso, si son 5, si son 6, si son 4.
30: En una conversa tranquil·la i relaxada, Indurain també analitza el doblet Giro Tour de Vingegaard i posa el focus en Paul Seixas, el jove francès que aspira a lluitar cols a cols amb Pogacar i Vingegaard.
31: Corre en Francia, corre en casa, eso también. Entonces, gestionar eso, veremos el equipo cómo responde él, claro, cuando van las cosas bien y todo va centrado, pues las cosas te salen más fácil, pero como tengas una caída como ha tenido o tengas una lesión, se te pueden amontonar. Clase tiene, o sea, puede ser en el futuro, igual ahora demasiado pronto, pero también tiene que aprender, ¿no? Como es un Tour de Francia.
30: La conversa amb Miguel Indurain i també amb un dels catalans que serà el Tour, Aleix Clotet, el cuiner del Caja Rural, a Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
27: I un apunt més de la Volta Femenina.
29: Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Montaña, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldevila i la veterana Ana Ramírez són les 7 ciclistes que formen part de la selecció catalana que participen en esta volta, que per cert comença divendres i consta de 3 etapes. També tindrà els catalans Massi Baixter i Esport Ciclista Mataró com a equips, a més també de 5 equips World Tour.
27: I avui dimecres hi ha nou capítol també del Girona reservat. El club està confeccionant el nou equip per la pròxima temporada i Eduard Solà no pot trigar gaire a tancar un aspecte important com és qui ha de ser l'entrenador.
1: Ja fa un mes que es va acabar la Lliga i que el Girona va baixar a segona divisió i encara no han pogut fitxar el substitut de Mitchell. El Girona ha contactat en diversos tècnics, però encara no s'ha decidit. Hi ha hagut molts noms sobre la taula i alguns se li han escapat, com ara, per exemple, Carles González. També ha estat esperant que totes les banquetes de primera divisió estiguessin ocupades. L'última és la del Rayo Vallecano. Hi ha diversos noms que podrien quedar fora, com ara, per exemple, Lixi, Jagoba Arrasate o Xavi García Pimienta. O com va dir Quique Cárcel a l'última roda de premsa, encara hi ha en joc el play-off d'ascens a primera divisió amb un nom sobre la taula, Rubi, ara a l'Almeria, i que sempre ha estat a l'ocució. I també juguem a fer travesses sobre els jugadors que es poden quedar a la plantilla amb clares vendes, com Arnau, Sigankov, Unagi o Benat. Tot plegat a l'últim Girona reservat de la temporada amb un debat amb Xavi Soler, Susi Sala i els periodistes Joel Sebastián de l'Esportiu i Marc Brugués del Diari de Girona, que segueixen l'actualitat del Girona Futbol Club.
27: I ens queda encara un minut, Marta, per explicar altres coses.
29: Males notícies per al Lleida, ja ho sabíem, però ara ja és una realitat, bàsicament perquè el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha començat ja el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, o el que és el mateix, el Lleida Club de Futbol, l'hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. I notícies més positives, les del mercat, el Badalona Women renova la portera Maria Valenzuela, l'Espanyol renova Ainhoa Domènech fins al 2028, la jugadora del filial seguirà en dinàmica del primer equip, i en bàsquet també incorporacions. El Cadí la Seu fitxa per la pròxima temporada l'ex Donarski, una escorta estatunitenca de 24 anys, i l'Uni Girona reforça l'equip amb la incorporació d'una altra estatunitenca, també escorta, Madison Conner.
27: Doncs seguir el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 més esports del Tot Costa, i a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si la declaració de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Zapatero s'ha declarat innocent i en un comunicat demana confiança i diu que acabarà demostrant que no ha comès cap delicte. El jutge ha descartat imposar-li mesures cautelars. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent a Evian, a l'est de França, on s'ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia. Això a 48 hores perquè es firmi la acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Diversos mitjans n'han filtrat els punts, que concreten la reobertura de l'estret d'Hormuz o la prohibició que l'Iran aconsegueixi la bomba atòmica. I ens hem fixat també en l'origen de la incidència que va aturar la línia R2 sud de Rodalies dissabte a la tarda. Va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres que es van fer de nit. Un maquinista va veure el carril tallat quan ja hi havien passat diversos trens, per sort, sense conseqüències. Tot això us ho hem explicat a la primera de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs estem pendents d'un incendi al municipi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Els bombers hi treballen amb 4 mitjans aeris i 14 dotacions terrestres. És un incendi de vegetació a la població de Llor. Hi ha hagut l'avís al 112 a les 2, com passant 6 minuts de les 2. Els bombers expliquen que tenen el flanc dret ja controlat gràcies a l'ajuda dels pagesos que hi han treballat amb tractors i que treballen també amb maquinària en focus secundaris al flanc esquerre. Aquest incendi ens recorda el que hi va haver en el mateix municipi l'any passat, que va cremar més de 5.000 hectàrees i on van morir 2 persones. És un dels focus d'actualitat ara mateix, tot i que sembla que els bombers tenen controlada la situació. I a aquesta hora també estem pendents de la situació del trànsit, en aquest cas derivat d'un accident múltiple. Hi ha problemes a la P7 a la zona de Barberà del Vallès. Ho concretem amb l'equip viari, Marlut García.
3: Bona tarda, doncs sí, hi ha més de 8 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Mollet del Vallès i Barberà en sentit sud, i és que aquí hi ha 2 carrils tallats a causa d'un accident entre 3 camions, una furgoneta i 5 turismes que ha passat a les 12 del migdia. També hi ha una llarga cua en sentit contrari, en congestió entre Sant Cugat i Barberà en direcció Girona, i també afecta la C-17 amb retencions de Lliçà de Vall a Parets del Vallès per enllaçar amb l'AP7. Encara d'arribar la grua que s'emportarà un dels camions, ens diu Trànsit, o sigui que els problemes es poden allargar. Recordem algunes alternatives, l'autopista del Maresme o la C-33 segons la destinació. A la C-33 ja aturats a l'entrada a Barcelona des de Montcada.
2: Aquesta és la situació ara mateix. D'aquí 15 anys, Catalunya guanyarà prop de 900.000 habitants i arribarà als 9,2 milions d'habitants. Això és la projecció que fa l'Institut Nacional d'Estadística. La població creixerà un 10% per l'arribada de la població estrangera, que passarà de representar el 27% de la població a acostar-se al 40%. A més, el nombre de llars unipersonals fregaran el milió i seran la tipologia d'habitatges que més creixeran juntament amb els que hi viuen 2 persones. Després d'una reunió maratoniana, sindicats i direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè, han arribat a un preacord sobre el futur de la planta a la zona franca. El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials a 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys. L'exconseller actual diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, declararan dilluns que ve com a investigats davant el Tribunal Superior de Justícia pel cas de contractacions suposadament irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla. La causa també s'instrueix al Suprem perquè l'exalcalde Félix Alonso, investigat per prevaricació, és actualment diputat dels Comuns al Congrés. I l'Ajuntament de Barcelona demana elevar a 5 anys la pena per tinença il·lícita d'armes de foc i fins a 9 anys per grans cultius i tràfic de marihuana. La proposta s'ha aprovat aquest matí a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior amb els vots a favor del PSC, que és qui ha presentat la proposta. Junts i el PP, Vox s'ha abstingut i Barcelona en Comú i Esquerra hi han votat en contra.
0: Passant 4 minuts de les 3.
1: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4 amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
4: Què tal? Molt bona tarda.
0: L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat d'Abat d'Oliva Seu. Bona
6: què
0: tarda.
6: Tal, què tal? Què tal?
0: Tot bé, vosaltres?
4: Sí, però trobo que està mal gestionat el tema de les pantalles de l'estudi, bueno, perquè a la gran hi ha un debat avorridíssim al Congrés.
0: I allà... Que no t'he saludat, a tu.
4: Ja, no, no, no, no, no, no, no, no, No, digues, perquè estem prioritzant un debat que, sincerament...
5: Per què no va expulsar
4: a Messi? I no el resum dels tres gols de Messi d'ahir, que hauria d'anar a la pantalla gran.
5: Però es mereixia ser expulsat. És una targeta vermella de manual.
0: Escolta'm, ara truquem al Tot Costa, i tots dos aneu al Tot Costa, i analitzeu el partit d'Argentina, de Messi, a favor i en el tant.
4: Aprofito per dir, i per si el Santi ja s'enfadarà de bona entrada, que Leo Messi és el tercer home que més feliç m'ha fet a la vida, després del meu fill i del meu pare.
3: I Jordi Pujol?
5: I jo aprofito per dir que en el Mundial vaig amb Estats Units.
0: Molt bé. No, espera, un moment.
4: Claro! Molt bé,
5: molt bé. Després d'uns anys...
0: La música del Santi...
4: Ens coneixem, bé.
0: Santi Villas, bona tarda.
6: Tot i
0: que ja has entrat ja
6: directament. Aquesta dosera de tothom, la música, és una especial per mi.
0: La de la Dèria.
6: Tothom té la meva.
0: Et sap greu, eh? Ara m'ha sabut bé.
5: No li has vist res?
0: Home, t'has afaitat, no? Has canviat de... No?
6: És que vaig a tallar-me la barba, perquè saps que arriba un moment que de repente em trobo pèls entremig de les dents.
0: Ah?
6: Però de barba.
0: Ja, ja. Home, millor, sí, clar.
6: I vaig pensar... Vull dir-te, com si t'haguessis fotut una espina...
0: Sí.
5: Em trobo pèls entremig de les dents. És una frase arriscada.
6: No, és horrible, horrible, horrible. I aleshores vaig dir, bueno, retalla'm una mica. I li vaig dir, bueno, talla'm-la tota a veure què cara foto.
0: I què? I ara estàs en el procés de què?
6: El procés de trucar per fer-me un lifting.
5: L'Alícia ha intentat animar-lo dient-li que s'havia tret anys de sobre, però ell ha vingut amb una depressió profunda.
6: És que jo, t'ho juro, em vaig veure.
0: T'has d'anar a comprar a una botiga de disfresses una barba d'aquelles postisses, eh?
6: Ja em creixerà, però és que vull dir, quan em vaig veure, vaig arribar a casa, ja em vaig veure l'ascensor, que no és gaire bona llum. Llavors portava aquelles ulleres que porto la muntura com color xampan, que és com una cosa molt moderna, però al cap i a la fi, si tens la cara de la teva àvia, amb una muntura color xampan, sembles l'àvia d'aquella que se li ha posat la muntura groga, no?, que era transparenta, de vella que és la muntura. Saps què vull dir?
4: Sí, tipus Duralex.
6: Bueno... I aquest matí he anat a l'òptica i li he dit els vidres d'aquesta muntura me'ls posa a la negra. I aquí vaig amb una muntura negra amb els vidres de la groga. Perquè vaig fent microcanvis fins que arribi al lifting. Perquè ara he d'anar a preguntar lo del lifting. No sé si microlifting, perquè jo em vull fer... Quan me'l facin, vull fer el de Brad Pitt, que és aquest que t'agafen, t'obren tota la cara,
0: sí,
6: i aleshores, en vez d'estirar-te la pell, agafen la musculatura de la cara i te la tornen a posar on estava al principi.
0: Ja.
6: Te la tornen a cosir a l'os on li tocava, no a on ha caigut, a on estava.
4: Però això es fan, sí.
6: I aleshores, quan torna la cara a puesto, tens la cara de quan la musculatura estava a puesto.
0: És que, només en la primera intervenció m'has donat tanta informació que ara necessito...
6: Això només ho fa un metge que és de Nova York, que és el que li ha fet a Brad Pitt.
0: I
6: però
0: això és el que tu
6: vols
0: que et facin, tu.
6: Es veu que hi ha una persona a Madrid que treballa amb aquest metge. I segurament ho faci.
0: Santi, no arrisquis amb coses de salut. Sí, no vagis amb un que diu que ha treballat, que ha pres...
6: Escolta una cosa, però té tota la lògica. Tu saps quan tu de repente, diguéssim, tens una cosa que se't cau un ull perquè se t'ha paralitzat mitja cara i llavors t'agafen la musculatura, te la pugen, te la tornen a clavar a l'os i torna a quedar l'ull tancat? Doncs pues aquesta és la tècnica.
5: Santi, no t'ho facis.
6: Però t'ho farà...
5: Jo he vist perquè... Jo he vist a Brad Pitt.
0: Compte.
5: A la distància que estem ara, tu i jo.
6: Però no estava operat.
5: Quan s'ha operat? Fa aquest juliol passat, no l'altre. Fa dos anys estava operat?
6: Hòstia, ara vull dir...
7: Jo crec que
6: sí,
7: assumim que...
6: Perdona, jo que vull anar... Un segon.
5: No se'l veu més jove que tu, o sigui, no, perquè...
6: No, bueno,
5: tota
6: és que no ho és.
5: Hòstia,
6: és que no ho és més jove que jo.
5: Que semblaràs el Tupúria. Tot el que has explicat semblaràs el Tupúria, no t'ho facis.
6: Que també és un altre tema. No, avui volia anar... Vull dir, ja el meu tema, el que passa que ara, que si ja ha conegut a Brad Pitt, la meva sentida de la merda.
0: Clar, és que no guarda tal, aquest tema.
6: Però és que és l'època.
0: Ah, wow.
6: Clar, jo volia fer... Com que ja vaig veure que em van a ver lo de la casita de Bandani, vull dir, li he dit avui a la gent, escolta, torna a fer una edició d'Èria narcisista.
0: Molt bé.
6: És a dir, que parlo de mi, i aleshores que em preguntin.
0: Molt bé.
6: Com que jo diguéssim... Vull dir, l'Oriol sorprèn per coses que no t'imagines que ell li passen com veure Mujeres i Hombres.
0: Sí, sí, clar, i tant.
6: O lo de la Ferrusola corrucada en la col·lectora. I jo, pues, destaco, pues, perquè he anat a aquesta de Bad Bunny, per exemple, la d'avui, perquè he estat a Ascot, amb la xistera i tot.
0: Molt bé.
6: Vull dir, coses que és un altre nivell.
0: Molt bé.
6: Però després m'entra lo de l'operació, i després hi ha un altre tema que hem dit a la porta, però sempre ha anat del cap. Quin era? Què he dit ara? Tenim tres temes. Després ve sempre el puto futbol aquest.
0: Bueno,
6: que
0: però això ha sigut
6: el futbol. Ja, però sempre surt. Aquest no m'interessa perquè no sé què dir. Sí. Però entràvem i em dèiem, vam dir, lo de les operacions de tal, perquè jo els temes els vaig fer així.
0: No, ja ho veig, que vas... Ara, ets una cascada, eh? No pares, eh?
6: Bueno, perquè jo, de lo que van dient, jo agafo.
0: Ja,
6: ells
0: ja
6: van parlant allà.
0: I tu agafes
6: idees. Ara surt un tema, entra l'altre, ara diu no sé què, no sé quantos.
0: Però llavors jo ara estic totalment desorientat.
6: Jo també, jo ja no sé què
0: vols. Vols parlar d'Ascot? Vols parlar de Brad Pitt i López Alegre?
7: Nosaltres, com a tertulians, et recomanem no fer-ho perquè estàs molt guapo ara, Santi.
6: No, que no. Això t'ho sé jo.
5: Però això ho has dit tu, que està guapo.
7: Bueno, esperava que m'ajudéssiu en aquesta.
6: No, això t'ho diré. No.
0: Jo no et recomano fer aquesta operació amb un metge que no et doni les garanties.
5: Això no
0: és un que diu que va estudiar i que va treballar amb no sé qui. No, però escolti'm, no toca la cara, segons qui.
6: A veure si et penses que li demanarà el metge a Iker Jiménez. No, jo això ja ho tinc controladíssim.
7: Ell té contactes.
6: Home, perdona, de la medicina, jo vull dir-te, demanem el que vulguis. Què necessites? Que et fa mal un dit del dit petit? Tinc un metge del dit petit. Què necessites? Que et fa mal? El lòbul de l'orella dret? Tinc un metge només d'orella de lòbul.
0: El lòbul de l'orella dret.
6: S'ha de ser especialista. Llavors has de saber també, quan et passa alguna cosa, a quin hospital de Barcelona has d'anar.
0: Pues ara, quan acabis,
6: tinc això, és aquest. Tinc
0: quan
6: això, és
0: acabis
6: aquest.
0: De sortida agafes Natàlia Ramon i del tema dit petit del peu, perquè sí, porta no sé quantes setmanes arrossegant una lesió al dit petit del peu. Sí, a veure si li arregles.
6: Dit petits, mans, colges, tot. O sigui, jo et soc una persona hiperanalitzada.
5: Molt bé. I si tens com jo mals diversos, pots fer-nos una guia?
6: Sí, claro.
0: O un dos per un.
6: Però si tu ja t'has d'ingressar.
5: Jo sí.
6: I t'has de passar per unes màquines i ara ho he provat tu tot.
0: Però escolta, a mi m'ha interessat molt com és que vas estar a prop de Brad Pitt.
6: Doncs, és que t'interessa més altra.
5: Jo...
6: A veure, perdona. No. Anem a centrar-ho. A veure si t'arriba algun missatge d'aquestos teus.
5: Jo estava a Londres.
6: Un moment. Tu què consideres que és més important? Haver estat a prop de Brad Pitt, que és el professor del seu aquest, el seu, es diu?
7: Abat Oliva Seu.
6: Seu és amb S o amb C?
7: Amb C.
6: Ah, pensava que era la Seu.
0: No.
6: Que era el lloc on estava.
0: No.
6: A cap vista Brad Pitt? O que ha conegut a la família real anglesa, que sóc jo, que no sé. Ara tu tries...
0: Pues titular...
6: A veure, qui és l'editor del programa de la Catalunya?
0: Aquest titular has esperat molt a fer-lo, perquè m'havies dit, he estat a Ascot, però no has dit, he conegut la família real.
6: He estat a Ascot.
5: Amb qui de la família real anglesa vas estar?
6: Home, jo vaig anar allà, me vaig cruzar tres vegades amb Camila, que li anava a dir, és més guapa el natural que...
5: Camila.
6: Després vaig anar allà, que li van donar un premi a la reina d'Anglaterra, un cavall va guanyar i va d'anar, vaig veure tota la família.
5: Tu saps què li va dir l'actual rei a Camila per SMS, com si fos el Rajoy amb el Bárcenas?
6: Sí, no cal dir-ho ara, perquè
0: sí,
6: vull dir, ara ja és un horari infantil.
7: Jo no sé què li va dir.
0: Jo crec que no ho vol saber.
6: Perquè, mira, és que vull dir...
0: És que no ho vol saber.
6: O sigui, tota una tradició monàrquica. I s'ha quedat amb això.
0: Ja,
6: molt bé.
0: Això va
6: bueno, això, no, bueno, però tu què t'interessa més? Com a editor, diguéssim. És que, clar, tu també t'has de mullar. Tu ja ets editor d'aquest programa.
7: I si fem 3 minuts cadascun? I a veure quina... No, i muntem quina anècdota ens agrada més.
0: Jo també t'he de dir... El tema Brad Pitt té tirada, també, per l'Alicia.
6: Jo també t'he dit, a mi m'interessa més el seu que el meu ara mateix. O sigui, que jo crec que és millor que ho expliqui ell.
5: No, a mi el teu, eh? No,
6: bueno, ja fes el teu. Feu-me la secció, que em surt més bé.
5: Jo estava a Londres, caminant pel West End, i de sobte veig un grapat de gent. I els hi dic, què feu aquí? Diu, és que ara sortirà Brad Pitt del teatre.
0: Ah.
5: I ara t'ensenyaré esta la foto. Llavors jo vaig dir, ah, doncs m'espero. I sí, al cap de 5 minuts va sortir Brad Pitt, es va acostar allà, ens va començar a donar la mà a la gent i tal, es va estar fent fotos, va pujar amb una furgoneta i se'n va.
6: Grupi a Bat Oliva Seu?
5: De Brad Pitt m'havia quedat amb un horizonte muy lejano.
0: Carai.
5: I 7 anys en el Tíbet amb 3 o 4 pel·lícules. I amb que havia estat casat amb Jennifer Aniston.
0: Home, sí, ja fa temps, sí.
6: Parla-li amb ella, ara.
0: Sí, va quedar contenta.
5: Bueno, no queda contenta cap senyora d'aquest senyor, no, perquè l'Angelina Jolie també té amb ell bastant mal rotllo.
0: Ni els fills, també.
6: No. O sigui, des que estic aquí, la banda aquesta, que és el sud o el nord?
7: No sé.
0: Com vulguis.
6: Nosaltres som unes persones normalíssimes. Estos van d'una cosa i després són una altra.
0: Absolutament.
6: Vull dir, ara que si Brad Pitt i Angelina Jolie, qui ho havia de dir?
4: El Brad Pitt, a mi em fascina...
6: Sí,
4: que coneix sempre...
6: a tots els alcaldes de la Costa Brava i ara resulta
4: com ha de ser.
6: Allò que els truca.
4: A mi el que m'agrada molt és que sempre es fa el pentinat de les seves parelles.
6: Qui?
4: El Brad Pitt. El Joan no ho sé, però el Brad Pitt segur. quan sortia amb la Gwyneth Paltrow, portava el cabell d'ella. Amb l'Angelina Jolie, un cabell similar. Fixeu-vos-hi, busqueu a Google. Brad Pitt... Peinado,
6: Brad Pitt, Fercat.
4: Bueno, podeu buscar en català, també. Però és una meravella d'assumpte. Mireu les fotos, està comprovat. No entenc com no ho sabeu.
8: La tertúlia dels dimecres és la que em deixa sense paraules. No sé com continuar.
6: Jo ja et dic que
8: portar-me moltes preparades
6: no porto de paraules.
8: No sé per on tirar.
4: I a part, ho sentiu, sabràs també que el Brad Pitt està vinculat a l'univers Mediaset a través de Makoke.
6: Ah, sí.
4: Que Makoke i Brad Pitt van passar una nit. Makoke és una ex-dona de...
6: Kiko Matamoros, has dit?
8: Matamoros. Ah. Ara s'ha casat, no? Makoke,
5: però... Sí, Makoke a Brad Pitt deu ser com Divin Brown a Hugh Grant, no? Més o menys. Deu ser descansi cosa, sí. Divin Brown, eh?
4: Deu ser alguna cosa així.
5: Ah, vale, és per situar-nos.
4: Sí, no entrarem... Bueno,
6: no.
4: Podríem arribar una demanda.
6: Una cosa.
4: Sí, continuem
6: parlant. Una cosa, com facin algun dia algun debat a la TV3CAT de la gran cita i esteu els dos allà, eh?
7: I jo, Santi?
6: Tu no, perquè tu ves, acaba lo de Parla, o sigui, acaba la obra aquesta que estàs fent allà, Parla, era Parla?
7: Sí.
6: Veus?
7: Però jo no tinc net el divertiment, a veure, una comentada.
6: No, ja ens ho mirarem nosaltres.
8: I ho comentareu,
6: Sí, nosaltres ja ho comentarem i tal. Bueno, total, s'ha acabat el temps ja. Si són 15 només.
7: Vinga, explica'ns,
5: ara explica'ns lo de la reina d'Inglaterra.
8: Recordem als oients que no ho sàpiguin, que a Ascot es van algunes de les...
6: La tercera setmana de juny, això la gent no ho sap, aquests no sabien res.
8: Algunes de les curses hípiques de més prestigi al Regne Unit i que, a més, es converteix tot sovint en una mena de passi de models, de pameles, sobretot, d'aquells barrets de 2 metres de diàmetre que tenen algunes senyores. I tu hi vas anar, eh?
6: Jo hi vaig anar, a mi em van convidar. Aleshores em van posar un hotel, Four Seasons, per cert, que vaig veure una cosa que vaig trobar molt interessant, que el hotel, perquè tu vegis, hi havia un gos que es deia Llebrat i tu podies llogar hores amb el gos per passejar amb el gos de l'hotel. Vaig pensar, això és una civilització increïble, no?
8: Pues escolta'm, si algú li interessa, jo puc llogar la meva gossa per si algú... Si em paguen, la deixo una hora.
6: Estava el gos a la porta i tu deies, pues, escolti, vaig a passejar amb el gos de 3 a 6. Ah, perfecte.
5: És que, escolta, és una cimera de la civilització.
6: No, és una cosa increïble. Llavors hi havia unes vaques i tot i tal, i tornaves amb el gos, i el gos t'acompanyava cap aquí, cap allà, donaves les voltes, després algú tornaves a l'hotel i el gos es quedava a recepció. Ara dis-me tu.
7: Però això per què? Però aquest gos que és molt, una raça molt...
6: Pues xica, no ho sé, pues deu ser un servei de l'hotel, passejar amb un gos. Mira, hi ha coses, de veritat, que quan
5: que
6: viatges...
5: És com que lloguen un paraigües.
6: Jo, per exemple, als Estats Units vaig descobrir una vegada una cosa a un restaurant, a Los Angeles, que vam anar a sopar. Vinga, ja canvio de tema, eh? Sobretot que vagi sobrant. és una merda, això. O sigui, això no té ni cap ni peus. Vull dir, si algun dia això ho han d'editar o alguna cosa, no té cap sentit. No, si heu de fer això a la temporada, un resum, què cojones direu de mi? Vull dir, és que tot és una cosa d'aquí, una d'allà.
8: Pues venia el Santi i perdíem el control del programa.
5: Los Ángeles, sí. Que m'interessa.
6: Pues, vaig anar a un restaurant, i bé, això t'agradarà. Vaig anar a un restaurant i llavors estàvem tots allà, un restaurant bonet, diguéssim. Bueno, i aleshores estàvem allà sopant, i vam començar el sopar, i vam posar tots l'estovalla, i aleshores va venir un cambrer, i a la meva germana li va agafar l'estovalla, la hi va treure, se'n va anar, va tornar, i li va donar una estovalla negra.
5: Per què negre?
6: Veus com hi ha coses, diguéssim. Això, que podria ser, per exemple, una secció de Tot es mou, doncs ara jo ho convertiré en una secció d'això que fas tu, que és Catalunya migdia.
8: Això que fas tu.
7: Però per què era negre?
8: Sí, clar, mira si és fàcil. Catalunya migdia.
6: Doncs ara m'he pensat que era un altre programa. Dic, ara això ho anuncia en una altra cosa. Ah, és el teu. Bueno.
8: Si és a Catalunya Ràdio. Pues és el migdia, doncs Catalunya migdia.
6: Jo vaig dir, però això, què passa ara? Que tots en castovella blanca i una persona amb castovella negra. Llavors vaig preguntar, escolti, per què li ha canviat l'estovalla? Diu, home, diu, perquè aquesta senyora porta un pantaló negre i les estovalles blanques poden deixar una miqueteta de borrissol.
8: Impressionant.
6: No es pot fer.
5: Això és nivell.
6: Això és com lo de
7: vos. Tu ens descobreixes unes pràctiques increïbles.
6: Es pago, sí.
5: Ara mateix ho busco.
6: Ara busca.
7: Bueno, llavors, una cosa, qui et va convidar, Ascot? Per què et convidaran a tu?
6: Mira, a mi em va convidar una marca de rellotges que patrocina això dels d'això. Aleshores, només m'havia posat un xaquer, un sombrero i complir les ordres que són que no pots deixar el sombrero al revés, has de deixar sempre com si t'anés a sortir un conill.
7: Però que tu ets influencer.
6: Jo no sóc influencer, però jo... jo tinc contactes, però jo m'arrimo... Jo veig una esfera d'un rellotge i ara que vaig.
7: Molt bé.
6: Saps què vol dir?
4: Ben fet, ja.
7: I llavors a Ascot vas a veure com els cavalls fan curses.
6: Aleshores tu vas a Ascot, aleshores tu t'has de vestir, aquell matí vas i vas cap a Ascot. No t'interessa el tema?
8: Sí.
6: Ah, perquè veig que ja, ja estan enviant un missatge per criticar-me a mi.
8: Que no.
6: O alguna cosa d'aquesta. No. Algun amic de la universitat, però que, bueno, això. Tots aquests que l'escolten els amics. Bueno, i aleshores vas allà.
7: Sí.
6: I clar, tu arribes allà i de repent veus tot allò que són furgonetes de gent que s'ho passa pipa, que es pentinen al carrer. Perruqueres, maquilladores, fan pícnics, venga, xampan... Però tot són com si fos un càmping.
8: Yeah.
6: Un càmping amb els cotxes aixecats, unes tenderetes, i s'ho fan allà. Llavors entres... Clar, jo vaig anar a la part bona.
8: Clar.
6: A la part
8: no t'hi poses per
6: no, jo no vaig anar allà a...
7: A fer un pícnic, no.
6: Jo vaig anar a la part bona, on estarà els Reis al costat. I aleshores els Reis surten de Windsor, passen, i llavors comença. Tu, hasta que no arriben ells, no surt ni un cavall a córrer. Llavors baixen per tota la pista, llavors s'asseuen, saluda, i aleshores, per exemple, coses que fan. Doncs, per exemple, va arribar un japonès, pobre, que va entrar amb les sabates blanques.
8: Fatal.
6: El van agafar, se'l van endur, i els van dir que no, i llavors li van baixar unes sabates.
8: No es pot anar amb sabates blanques, eh?
6: No, has d'anar com has d'anar. I si no, te les donen ells.
8: Oh, clar.
6: Vull dir, te baixen ells unes sabates. Això també passa...
8: Per tant, tenen tots els números, o què?
6: Tot.
8: De quin número té vostè? També el 44?
6: També hi ha restaurants que si vas sense corbata te'n donen una.
8: Cadascú té els seus referents. Tu estàs parlant d'Ascot i l'altre diu com una bolera.
5: Com una bolera.
6: Cadascú... Sí, com a la pista de gel, no?
8: Cadascú té els seus referents, també. Ascot, bolera.
6: I aleshores, no van allà, has d'anar mal d'això, ja dic, no te'l pots treure. Si te'l treus, l'has de deixar com si es treu un conill. No el pots deixar al revés, al barret. I aleshores, pues, venga la carrera, tu jugues, venga de menjar... Venga.
7: Però
6: de
7: tu jugues a què?
6: Apostes.
7: Apostes.
6: Tu tens allà una garita sempre. Ah. Et van donant de menjar i de beure i vas apostant.
8: A veure, si vas ben content pues, amb el beure, portes allà, més diners.
6: I aleshores pues, vas donant voltes. Sí, jo no vaig guanyar res. No? Però és que mai, no m'ha tocat, t'ho juro, en la vida, ni un polo a la fusteta.
7: Què és la fusteta?
6: Perquè, bueno, el pal del polo. No saps que a vegades et menjaves un polo i quan te l'acabaves veia otro? Mai.
5: Perquè no
6: a mi no m'ha
5: tocat
6: mai ni un polo al com es digui.
8: Sí, no,
6: el pal, sí, el pal del polo.
5: És que no saps el truco. És molt senzill. Compte, jo vaig anar una vegada a aquestes curses de cavalls de Sanlúcar de Barrameda. Sí. És molt maco.
8: Bueno, jo hi he estat també, sí. He estat a la platja. Sí.
5: És molt xulo.
8: Sí. Llavors... No és Ascot, però...
6: No, sí, per favor.
5: Però té aquest saborió.
6: I ara una cursa de cavalls de Sanlúcar de Barrameda.
5: No, jo ara anava a parlar de les
6: la
5: apostes.
6: La qüestió és baixar-me el nivell total.
5: No, sí, estic d'acord, Ascot és millor. Però jo anava a parlar del truco de les apostes. Mm. Tu agafes un euro, en aquest cas una lliura, i apostes un euro o una lliura a cada cavall, de tal manera que sempre et toca i et pots passar la tarda jugant.
8: Veus?
6: Sí, bueno,
8: i... No t'ha fet gaire el pes.
7: I quina gràcia té això, no? Ah.
6: Que t'estàs allà a la guixeta dues hores, clar, perquè has de fotre un euro a cada cavall.
5: Si passa gent, dient apueste, apueste.
6: Ah, no, allà no. Nosaltres no passava ningú, que no, no era com no, això de helado, dos, bus, tres, bus. Hi havia una guixeta. I aleshores saps també que vaig anar a sopar a l'Orient Express.
8: Carai.
5: El tren?
6: Sí, sí.
7: Però què vol dir el tren?
6: Doncs pues et porten al tren, llavors el tren és un restaurant, llavors agafes, puges, i et van començar a donar voltes a Londres. I tu sopes a l'hotel.
8: Però no et mous
6: al tren.
8: Però no et mous de Londres. Per tant, és una recreació.

0: Diana de Gales o ya no estaba entre nosotros?
1: No, estaba ya la
2: Camila.
1: Estaba la Camila. Estaba,
0: bueno, es que estaban las dues a la vegada en un moment determinat.
1: La Kate Middleton, no estaba la... No, ah, la Kate no estaba la...
3: I la Meghan Markle
1: la
3: hi era?
1: La Meghan no hi era, no estava.
4: Sí, no. Ja, pues, no, no, no, encara no, encara no hi era.
0: És una senyora una mica vulgar. A mi no em cau bé la Meghan Markle.
1: Què m'anaves a dir?
4: No, no, no, no, molt fan d'aquesta tertúlia.
1: Bueno, pues bueno, ara la propera temporada fes la cadena.
0: Això és en Mar Giró, que t'ha enviat.
4: No, no és Mar Giró, no és Mar Giró. No, no, no. No tinc el telèfon de Mar Giró, per tant, no m'ho podria fer.
1: No, planteja-ho.
4: No, va, jo...
1: Digues a Catalunya... Digues, escolta, jo vull treballar una hora. L'altre dic, bon dia Catalunya, bon dia l'uno, la del seu, no, la de l'altre...
4: I el fet que vinguis tu té un avantatge, perquè és que no treballo ni una hora, treballaria mitja hora. Perquè et pandes ahí 24 cada dia sense solta ni volta.
1: Clar, però tu has pensat el que jo faria si hagués de pensar un tema cada dia que no,
4: no
1: penso ni allà que
4: cap,
1: em toca?
4: Quin mal de cap, no, no, no.
3: Ho passaries malament.
4: Clar.
1: És que ho passa, és que vull dir...
4: Però també diré que amb la vida que has tingut, que vas a la casita de Bad Bunny i a Ascot, escolta'm...
1: I a l'Orient Express, perdona.
4: No, no, escolta'm.
1: Tu ara tu fes, tu des de la teva carrera, des de que vas començar, això que, que segurament vas començar una ràdio d'estes de Palafrugell,
4: no, no, no, no.
1: O comenceu tots a una, no?
4: No, no, no.
1: On vas començar? Tu, i aquí directament?
4: A Ràdio Barcelona.
1: Hòstia.
4: Cadena Ser.
1: Molt bé. Això és una cosa fulgurant, eh? Vull dir, clar, que té el nom per tot arreu, amb llumenetes.
0: Escolta, bueno, has entrat mai en un Carrefour?
1: Sí. I al Prica, també, no?
4: Prica,
0: bueno,
4: fa molts anys,
0: eh? Ve ser el nom d'abans.
1: Home, és que jo, perdona, em dieu que estic més jove que l'altra barba, però jo tinc...
0: Prica, saps el que volia dir, no, Prica?
4: Sí, precio i calidad, no?
0: Ei, molt bé, molt bé.
1: I què vol dir que s'hi ha anat a buscar?
0: El primer, no, home,
1: sí,
0: perquè...
1: Jo a Madrid,
0: perquè i perquè baixar d'Ascot i de la casita de Bad Bunny al Prica...
1: No,
0: tens un col·lapse?
1: No tinc cap problema, vull dir, jo... A Madrid, visca Lavapiés, que tinc Lavapiés 24 hores. Ai, Carrefour 24 hores.
0: Primer Prica d'Espanya va estar Cabrera de Mar, que ho sàpiga.
1: No, no, és que vull dir-te, no sé com no va... Ara no, haurà d'anar al rescat aquest de la 2CAT.
4: I allà hi ha un altre malalt que m'està dient, s'havia de fer a Mataró, però Mataró no va voler cedir els terrenys i per això es va fer...
0: Sí, clar, és en bota.
4: Cabrera, i per tant se sap tot. Vull dir que aquí hi ha una tertúlia paral·lela entre López Alegre aquí dins i bota a fora, que escolta'm, riu-te'n dels altres.
1: Bueno, doncs jo trobo que no ho sé. Ara, és que no m'ho escoltava més, però no ho he fet bé.
2: No, ha estat bé.
1: Era una cosa com molt... No, era com... Clar, tampoc m'heu acompanyat ni amb
0: tenim
1: música...
0: Foto, tenim foto. Home, de la teva presència.
1: M'haguéssiu pogut acompanyar amb una música com britànica...
4: Això és culpa de Galvany, que no posa música.
0: El xaquer era de color o era negre i gris?
1: Era negre i gris llogat. Perquè home, ara m'he de comprar un xaquer i un sombrero que m'he de fer mago jo després. Què foto amb aquest gorro?
4: Hi ha peticions de veure la foto teva amb barret?
1: Sí.
4: I de Brad Pitt i López Alegre.
0: Ara us l'envio, la molt foto.
1: No, però això que et dic, vull dir, tu si calcules des que vas a començar allà a Ràdio Barcelona,
4: sí,
1: tu, vull dir, has tingut un col·laborador que hagi fet totes aquestes
4: no,
1: fites?
4: No,
1: perquè clar, són fites,
4: no, no.
1: Vull, són fites de l'antic i lo modern. O sigui, hem passat de l'Orient Express a la casita de Bad Bunny. No,
3: són fites de tio amb biografia i moltes fotos a les pàgines centrals.
1: De què?
3: Que tot el que estàs explicant...
1: No ho he entès, això. No, a les pàgines centrals de què? Sí,
4: de la biografia.
3: Les grans biografies.
4: Saps que els llibres van...
3: Pàgines centrals amb fotos a color. El Santi a Ascot. El Santi...
0: A la casita. El que lloguessis el xaquer em decep una mica, eh?
4: Volies que el tingués comprat, eh?
3: Però on te'l poses després? Mm.
0: El meu de casament era fet a mida.
4: Ah, veus?
1: Home, ja m'ho imagino. Ja m'ho imagino. Sí. Quants smokings tens?
0: No, cap.
1: Ah, veus, jo en tinc 5.
0: Oh, noi.
4: Bé, ara deixem aquesta competició entre vosaltres i molt bé, anirem a
1: no,
4: publicitat.
1: Escolta, de què heu de parlar? Quins són els temes? El Messi aquest?
4: Una mica de Zapatero. No,
1: sí, que Zapatero, sí, mare, Déu, Zapatero.
4: Zapatero ha anat avui al jutge.
1: Ha anat al jutge.
4: De moment
0: amb
4: no,
0: aquelles
4: no
0: joies no
4: el
0: deixen entrar a Escot, ja us ho dic jo.
4: Molt bé. Igual, si tenim temps, també una mica d'Amiant, l'Uralita. Que ara s'haurà de retirar.
1: Mare de Déu, diu, a mi m'he pensat, dic, pues això deu ser algun problema de l'emigració. Tu, que racista soc, m'ha sortit aquí una racistada.
3: Aquest serà el tall del resultat.
4: No podem superar.
1: No, clar, he pensat, dic, igual és algun personatge que jo no m'he enterat que algú ha passat amb algú que es diu Amiant. No, ja veig que no.
4: L'Uralita, l'Uralita.
1: És Laura... Bueno, quan m'ha dit l'Uralita, l'Uralita també podria ser, jo què sé, una telefonista.
4: Apa,
3: podria.
4: Queden dos minuts per arribar, dos quarts. Santi Villas, gràcies i bona tarda. Una mica de publicitat i entrem en matèria.
5: Catalunya migdia.
6: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid.
2: Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats

0: La segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
1: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
2: Aquest estiu, la gran pregunta és...
3: híbrid o elèctric?
2: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
6: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
7: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
8: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
7: I amb productes del territori.
8: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: Vinga, va, comencem!
9: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
10: Catalunya migdia.
11: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
12: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
13: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
12: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
11: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
12: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
11: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
14: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
12: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
11: Catalunya Ràdio. Som Trescat.
15: Passa un minut de 3:45, som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, l'Oriol Marc i l'Alícia Puig. Després del terratrèmol Santivilles, intentem reprendre l'actualitat. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, no li ha retirat el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha declarat durant poc més de 3 hores aquest matí. D'aquesta manera, el jutge no fa cas a les peticions de la Fiscalia i de l'acusació del PP que demanaven precisament que li retirés el passaport i que s'hagués de presentar cada 15 dies al jutjat. Zapatero s'ha declarat innocent de tots els càrrecs que li imputen de tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha presentat una autorització voluntària perquè es pugui investigar sense límits i comprovar la inexistència, diu ell, de societats, diners, propietats o qualsevol actiu financer a nom seu o de manera indirecta fora d'Espanya. En un comunicat, l'expresident del govern diu que confia totalment en la justícia i per això ha donat via lliure al jutge perquè pugui investigar tot allò que cregui oportú. I ha afegit que a partir d'ara anirà donant explicacions. Ha callat fins ara, diu, tots aquests dies, perquè considerava que el primer que havia d'escoltar era el jutge. Anem a Madrid amb el Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
16: Què tal, Òscar? Bona tarda.
15: Les acusacions de la causa principal, les del rescat de Plus Ultra, són organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental i blanqueig de capitals. Zapatero s'ha declarat innocent de totes aquestes acusacions. No tenim l'àudio, perquè no era una compareixença privada. Sabem amb quins arguments o com s'ha desvinculat de totes aquestes acusacions?
16: Sí, com, més o menys com s'esperava, ha tractat de desmuntar les principals acusacions en contra seva, com dius, i que segons el jutge el situen al cim d'una trama dedicada al cobrament de comissions a canvi d'influència política. El que ens han explicat els advocats al sortir de la compareixença és que Zapatero ha deixat clar al jutge que ell no va intercedir davant del govern espanyol pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021 i que tampoc tenia relació amb els empresaris d'esta aerolínia, malgrat que, recordem, en els missatges intervinguts sí que l'involucren i s'hi acaben referint a l'expresident com el nostre pana Zapatero. Ell ha negat també tenir comptes a l'estranger ni societats a Dubai, que és una altra de les línies d'investigació, tampoc vincles amb el negoci de l'or o del petroli, i com explicaves ha donat permís al jutge perquè investigui tot plegat als seus comptes. S'ha refermat Zapatero també en que ell feia treballs de consultoria política, d'assessoria, per al seu soci i amic Julio Martínez a través de l'empresa Anàlisis Relevante. L'agència de comunicació de les seves filles no era cap societat pantalla per vehicular comissions, sinó que té una activitat real i clients reals per fer feines de maquetació.
15: Podríem dir que el jutge no l'han acabat de convèncer les explicacions, perquè en l'escrit en el que ha anunciat que no li imposava cap mesura cautelar i per tant no li retirava el passaport, sí que ha dit que no havia aconseguit desfer cap dels indicis, no?, que marcaven.
16: Sí, literalment en la interlocutòria per justificar per què no imposa mesures cautelars diu que malgrat que l'investigat no ha aconseguit desvirtuar indicis racionals de criminalitat exposats a l'autoimputació, sí que convé no anar més enllà i no retirar-li el passaport, com és el que demanaven les acusacions del PP i la Fiscalia Anticorrupció. També havien demanat, recordem, la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de signar cada 15 dies al jutjat. Altres acusacions populars que no han pogut entrar a la sala però que també estan personades com Vox o Hazte Oír anaven més lluny i reclamaven la presó provisional sense fiança per risc de fuga, però dins d'aquesta interlocutòria el jutge Calama rebutja este risc de fuga perquè principalment ho justifica perquè la notorietat pública de l'expresident fa molt difícil que es puga escapar de la justícia. Tampoc aprecia que fins al moment hi hagi hagut cap intenció evasiva. Tampoc veu, per cert, risc de destrucció de proves, encara que reconeix que la investigació es troba en una fase molt embrionària.
15: De les joies, que és molt cridaner aquest tema, però és molt menys important que totes aquestes acusacions que explicaven, d'això avui no se n'ha parlat, perquè trigarà més a donar explicacions Zapatero.
16: La defensa de Zapatero, recordem, ja va demanar ajornar esta part de la declaració, però el jutge no ho va acceptar, argumentaven falta de temps, perquè recordem que la imputació sobre esta part separada del cas Plus Ultra la vam conèixer el divendres passat, després de conèixer els informes dels pèrits que tassaven les joies en 1,3 milions d'euros, i Zapatero finalment s'ha acollit al seu dret a no declarar sobre esta part, i fonts presents a la sala diuen que ell ha dit que demana una setmana o 10 dies per tal de reunir la documentació que puga acreditar l'origen legal de les joies, que segons ja han dit fons del seu entorn anteriorment, són sobretot almenys la part més voluminosa herència de la seva dona Sonsoles Espinosa.
15: Molt bé, doncs en els pròxims dies veurem com evoluciona tot plegat. Dani, gràcies, bona tarda.
16: Adéu, bona tarda.
15: No sé com ho veieu.
17: Jo he llegit el document que emès el Consell General del Poder Judicial en el que explicava que no s'atenia la sol·licitud del passaport, i a la que a la vegada introduïa un paràgraf que jo crec que té la seva importància, a la que el jutge deia que durant l'interrogatori no s'havia pogut refutar.
15: Ho ha dit el Dani, sí, que no havia pogut desfer cap dels indicis, diguem-ne.
17: Per tant, jo crec que això no pinta bé per Zapatero. Amb el tema de les joies, que per mi és el més visible.
15: Sí, és el més cridaner, però és menys important.
17: Però no és el més substanciós de l'assumpte. Una de les versions que s'ha intentat filtrar durant el dematí d'avui era que això havia sigut un regal del rei Fahd, l'actual, el pare de l'actual rei d'Aràbia Saudí, amb una visita de l'any 2007, però ràpidament ha sortit algú filtrant una pregunta que havia fet un diputat polèmic com Rafa Hernando en el seu moment al Congrés, a la que el govern Zapatero havia contestat que no hi havia hagut cap regal substanciós durant els anys de govern del Zapatero. Per tant, no pinta bé i no dona la sensació de que ell avui hagi pogut desmuntar això. I és com una fugida endavant el comunicat de dir jo ho explicaré tot perquè avui tenia l'oportunitat i no ho ha fet.
18: Jo crec que estem en una situació similar després de lo d'avui on estàvem quan va sortir l'informe de la UCO, o quan la tassació de les joies. Ara mateix l'únic que hi ha sobre la taula és hi va haver-hi un rescat de Plus Ultra, que és una aerolínia, igual que se'n van rescatar 4 aerolínies per valor de... Bueno, que no és rescat, són crèdits que, per exemple, Air Europa ha tornat completament a 4 aerolínies, i que hi ha uns jefes de Plus Ultra on hi ha uns missatges que diuen que s'ha de poder parlar amb Zapatero perquè intermedir perquè això passi. No s'ha vist cap missatge de Zapatero? Sí, bueno, no. Si vols després detalleu més, però ho estic globalitzant. Però és veritat, Joan, no hi ha un missatge de Zapatero dient-li a Avalos, otorga això. El que vull dir amb això és que de moment el que tenim és quatre aerolínies que van rebre crèdit per un valor de 800 milions d'euros. Aquestes quatre aerolínies, les quatre, havien de complir certs criteris per ser admeses dintre d'això. També m'agradaria recordar que amb Air Europa també hi va haver-hi la sombra de dubte de si Begoña, la dona de Pedro Sánchez, també havia intermediat. Això ja s'ha, bueno, s'ha descartat l'Audiència Provincial de Madrid de que no hi havia aquestes sospites de que sí que havia mediat per fer-ho i que, per tant, el que tenim és una ajuda d'una de Plus Ultra i unes sospites, jo penso que dèbils, de que realment Zapatero va intermediar per fer això possible, perquè hi ha missatges de tercers referint-se a ells, però no hi ha el que omet tota l'estona a informar a UCO, que és una ordre directa de Zapatero perquè això passés, i que ha passat en quatre aerolínies. Per tant, jo estic d'acord, Joan, bueno, no, o sigui, que es va donar una ajuda per 800 milions d'euros a quatre aerolínies, això és així, no, és no em segueixis dient que no.
17: Zapatero, però on segon, disculpa'm, on segon... no, no va d'això.
18: Sí,
17: o sigui, digues.
18: No, no, jo només volia acabar dient que jo estic d'acord amb una cosa, Joan, que tot el que posposis d'explicar, com el tema de les joies, són moments en què l'opinió pública, evidentment, se te'n va de les mans. I és un tema gros veure que tens joies per valor de 1,3 i, per tant, això et posa en una situació complicada que avui no puguis declarar. Ara, fins ara, el que tenim, jo no trobo justificat que tu diguis jo. Realment olora molt malament. Bueno, és que també ho deies quan passava allò de Begoña no. a Europa i l'Audiència Provincial
17: sí,
18: de Madrid
17: sí,
18: ja dic que no.
17: Sí, l'Òscar i l'Oriol m'ho permeten, intentaré explicar una cosa, que és que en el tema de Plus Ultra, que és un tema en si escandalós, perquè és una companyia aèria que tenia dos avions, dels quals un era operatiu i que representava el 0,1% del tràfic aeri Espanya, res a veure amb la incidència que té Air Europa, que és un dels dos líders del tràfic intercontinental, Amèrica Llatina-Espanya, Espanya-Amèrica Llatina.
15: Però entre les companyies ajudades hi havia Air Europa, efectivament, sí. Però hi havia Volotea, Air Nostrum, Wamos Air i Evelop Airlines. Però aquestes dues també són més
17: Evelop,
15: petites.
17: Evelop és una empresa de charters molt important que treballa per grans operadors turístics espanyols. Però no, no, l'important és... El tema d'Air Nostrum és a la investigació que s'està portant a terme i, per tant, tot amb presumpció d'innocència sempre, la que els socialistes no li van donar, per exemple, a Rita Barberà, per ficar un exemple, només un exemple, però tot amb presumpció d'innocència, això és la punta d'un iceberg. O sigui, la informació que s'ha desencriptat dels telèfons que venen de la investigació començada als Estats Units, per cert, a l'època Biden, no és una venjança de Trump ni res de tot això, el que expliquen és que aquí hi ha una presumpta col·laboració de Zapatero amb un tema de tràfic i de venda internacional de petroli. I, per tant, la qüestió que afecta Air Nostrum és la propina de la propina de la propina.
18: I si tu t'has llegit l'auto, Joan, te n'adones que...
17: Amb això acabo, és... I aquí hi ha la clau. Es va cessar a Avalos, no per les prostitutes, sinó que se'l va cessar perquè ella estava fent negocis pel seu compte en Venezuela. I, per tant, hi ha una lluita davant dels ulls del president del govern per veure qui és el que controla aquesta mena de negoci. Això és una cosa que s'està investigant en aquests moments.
18: I el que jo et dic, Joan, és que si llegeixes l'auto, on es posa tot el focus, més enllà d'altres delictes que pugui haver, en aquest cas concret, on es posa tot el focus és en el tràfic d'influències. Menciona el que tu dius dels negocis de petroli, però hi passa super de puntetes.
17: És que sortiran,
18: Bueno, però això és subjectiu, això és el que tu penses. Però tu no vens a... O sigui, vens a explicar-me de dir no ho has entès. No, em sembla que potser no t'has llegit l'auto i en aquest cas, malgrat puguin haver-hi altres coses, on hi ha el focus és en aquest tràfic d'influències. I jo penso que, de moment, amb les proves que hi ha, jo no veig on pot haver-hi el tràfic d'influències quan l'únic que hi ha són missatges de tercers referint-se a Zapatero, però en cap cas un missatge de Zapatero dient hola, entregueu això. I que aquesta sombra de dubtes també li van fer a Begoña i ara s'ha demostrat que no. Bueno, jo m'ho agafo amb pinces. Jo entenc que tu no. Jo m'ho agafo amb pinces.
17: Qui ho diu, que Begoña? Bueno, és igual.
18: L'Audiència Provincial de Madrid.
19: No, el problema és que per bé o per mal, per Zapatero avui continua tot igual, perquè ell surt amb un comunicat, no amb una roda de premsa, que ell havia promès una roda de premsa, una compareixença, el seu portaveu havia dit que Zapatero s'explicaria. El primer que et recomana un advocat, encara més un advocat processalista, que és el que s'ha agafat José Luis Ordóñez Zapatero, que això ja vol dir moltes coses, vol dir que vas més a impugnar el procediment que no pas anar-te a defensar dels indicis, en aquest cas penals. A ell sortir, l'advocat segur que li diu, escolta, no surtis, no. Si surt gravat una resposta que tu no estàs en un bon to o que deixes entreveure alguna cosa que tu dins del jutjat no pots ni tan sols comentar o que prefereixes no respondre, avui que, per exemple, no respost a la fiscalia, doncs és millor preservar el teu perfil. I també les coses continuen igual per Pedro Sánchez, perquè avui a la sessió de control al Congrés continua fent-li costat, és el seu mentor, és el seu referent, i a partir d'aquí crec que les coses no es mouran, a no ser que es vagin descobrint més coses, se'n vagin filtrant més als mitjans de comunicació. I clar, el problema està que, en el fons, tant pels defensors de Zapatero, és segur que serà innocent, digui el que digui el jutge, a la mesura que el jutge formarà part de les clavegueres, per entendre'ns, i fent un reduccionisme molt gran, i la gent que pensa que Zapatero és culpable, passi el que passi, ho continuarà pensant, perquè amb les joies ja n'hi ha prou per condemnar-lo, i amb aquesta ombra de tràfic d'influències, que és un delicte francament complicat de provar, doncs també semblarà que ha mogut fils per una cosa i per l'altra. El que està clar, en tot cas, és que ho té francament difícil per reparar el seu prestigi, perquè una cosa és que tu t'hagis de defensar d'un delicte menor, jo sé, Joan Ignasi Elena i Joan Herrera dilluns vinent han de declarar, però una cosa que és molt més senzilla d'explicar, en el cas de Zapatero, veient l'estol de joies que tenia amb això davant dels teus, és molt complicat restituir la teva reputació en cas que no hi hagi res de delicte.
15: Veurem, de moment tenim poques dades i no sabem exactament què és el que ha dit. Sí que tenim efectivament aquesta reflexió del jutge, que en el moment en què justifica per què no li retira el passaport sí que ve a dir que els indicis continuen igual d'oberts i que no ha aconseguit refutar-los i que per tant caldrà seguir investigant. I també l'explicació de les joies, que efectivament no és tan important processalment parlant, però en canvi sí que ho és molt de cridaner, doncs el fet de les joies, i que primer es digués que valien 50.000 i després es demostrés que valien 1.300.000 euros. Són 3:15, fem una pausa i anem amb una llei important que s'ha aprovat avui al Parlament de Catalunya, que ja fa anys que arrossegàvem i que no s'acabava d'aprovar i que avui s'ha aprovat, que insta i de fet obliga, veurem amb què, i ara ho preguntarem, a retirar tot l'amiant que hi ha a Catalunya. Hi ha milions de tones d'amiant encara a coberts de Catalunya.
20: Catalunya migdia. Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, al verd, el paper i el cartró, al blau, i l'orgànica, al marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
21: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
22: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
24: Catalunya migdia.
25: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
26: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
27: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGH Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MG ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
28: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
24: Catalunya migdia.
29: Evitem el soroll.
30: Ens allunyem de les estridències.
29: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
30: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
31: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
29: Un informatiu sense presses.
30: Per donar context als grans titulars.
31: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
15: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, l'Oriol Marc i l'Alícia Puig. Ara anem amb el tema de l'amiant, però deixeu-me que llegeixi una piulada que acaben de fer els bombers. Estan treballant en un incendi actiu en un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. L'edifici ja està evacuat i, segons les primeres informacions, el foc s'hauria originat a l'exterior de l'edifici, però ara afectaria una part de l'edifici. Òbviament estem pendents d'aquest incendi i tampoc no tinguem més informació. De moment no es tenim aquesta, doncs us l'explicaríem. Us dèiem que el Parlament ha aprovat una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. És una llei pionera a escala internacional perquè integrarà en un mateix text la reparació de les víctimes, la prevenció i l'eliminació progressiva d'aquest material tòxic tan usat a la construcció als anys 80 i 90 del segle passat perquè era un material econòmic, resistent i un aïllant excel·lent. La llei preveu eliminar l'amiant d'edificis i d'instal·lacions i crear un cens català que registri aquest material i fins i tot planteja sancions de fins a 100.000 euros per propietaris que incompleixin les ordres de retirada. Les entitats que han lluitat els últims anys per la retirada de l'amiant i pel reconeixement de les víctimes d'aquest material asseguren que a Catalunya hi pot haver 3 milions de tones repartides per tot el país. Per això reclamen que les administracions han de fer una intervenció i una inversió decidida per ajudar els propietaris, ja que la nova llei assumeix com a pròpia la data límit del 2032 per haver retirat tot l'amiant a Catalunya, que és una data recomanada per la llei europea. Per cert, al 3CAT.info, a la pàgina web, teniu un article en què s'explica aquesta llei i un mapa de l'amiant a Catalunya. Allà podeu veure quins són els municipis que estan més afectats, que tenen més metres i més tones d'amiant per retirar. L'amiant es va fer servir molt en la construcció i en la indústria, com ara la planta de Macosa Alstom a Barcelona, on una quarantena d'extreballadors van morir per culpa d'haver-ne respirat. Van ser els primers a denunciar l'ús de l'amiant i es van organitzar fins al punt que van recollir més de 10.000 signatures a favor de l'eliminació d'aquest material. Saludem Claudi Artal, és arquitecte i és representant del Col·legi d'Arquitectes a la taula de retirada de l'amiant de Terrassa. Clàudia, bona tarda.
2: Bona tarda.
15: És una llei molt esperada. La va començar el govern del president Pere Aragonès l'any 2023, però fins avui, el 2026, no s'ha pogut aprovar perquè hi va haver unes eleccions, etc. Era una llei molt necessària, no?
2: Sí, és una llei molt necessària perquè permet tenir un marc jurídic, lluitar contra els efectes nocius del material i tenir un pla nacional de gestió i retirada de l'amiant. Mm-hmm. Una gestió de pressupostos i, per tant, que l'administració posi més recursos i que tots posem més atenció. Podem dir que Catalunya és la seu oficial del Firociment a Espanya i, en concret, el Vallès, que és d'on jo soc, bueno, d'on visc, i és on hi ha més concentració. No només perquè Cerdanyola tinguéssim l'empresa d'Uralita, sinó perquè és un material, com ja has dit, que era un material molt econòmic i va ser àmpliament usat en una, sobretot en zones industrials, fins a finals des de mitjans, del segle XX fins a les seves acaballes. És un material que té unes propietats excepcionals. És una propietat ignífuga, és un bon aïllant, és resistent als àcids, als bacteris, té propietats mecàniques, i si no és prou, és un material, un mineral molt abundant, per tant, econòmic. I tant és així que s'ha fet, s'ha utilitzat en frens de trens, amb aïllaments a calderes, per construir teulades, per dipòsits d'aigua. Tanmateix, aquestes propietats són tan bones que la indústria, bueno, l'ha fet servir molt i contraposen, pues, com tots sabem, a la seva toxicitat. Tots aquests materials, bueno, tenen una determinada i les malalties associades a l'exposició són el càncer pulmonar, la mesalonímia i l'asbestosi. I el risc de desenvolupar-lo depèn de diversos factors, del tipus d'amiant, la concentració en fibres a l'aire, la intensitat, la durada i la freqüència, la conformitat de tabacs o altres agents químics i les característiques de cada persona. Per tant, és multifactorial. La multifactorialitat és una condició pel desenvolupament de les malalties. Bueno, com ja has dit, l'amiant va ser utilitzat a la indústria, però també la construcció d'edificis. I no va ser prohibida fins al 2002.
15: Com que és un material tan utilitzat, molta gent pot tenir amiant a casa seva. Hi ha gent que té un petit cobert, una terrassa, que la teulada, per entendre's, és uralita, com hem explicat tota la vida. Ara aquesta llei Hi ha ajudes perquè la gent pugui retirar aquest amiant que estem obligats a retirar abans de l'any 2032, on les ajudes no es contemplen?
2: Sí, hi ha ajudes i les valoro molt positivament, perquè la sol·licitud és senzilla, els formularis són clars i entenedors, i la resposta de l'administració és ràpida. Però penseu que les ajudes del 2025 es van esgotar molt ràpidament. Van sortir el novembre i a l'abril s'havien exhaurit. Eren de 8 milions d'euros i aquest cop, el 2026, torna a sortir el 18 de juny, de fet, la convocatòria, i torna a ser el mateix import per particulars i dos per ens locals. Les ajudes són insuficients. Penseu que el cens actual considera que hi ha 4 tones d'aquest material, però jo crec que n'hi ha moltes més, perquè no només hi ha en cobertes, sinó que està en moltes altres zones. En resum, les subvencions funcionen, però sí, són insuficients.
15: Si tenim una teulada d'Uralita a casa, al jardí, en una granja, estem en perill? Què hem de fer amb aquesta teulada?
2: Primer de tot, no entrar en pànic o en paranoia. Analitzar si hi ha un trencament de la placa o de canonades, perquè aleshores sí que pot haver aquest esparciment de fibres d'amiant, però penseu que la relació de contingut d'amiant en plaques o tubs és d'un 10%, així que tampoc és una gran dispersió. Altra cosa és si ens trobem un material friable, és a dir, aquells que són molt més perillosos per la salut. Són aquells que es desfan sense necessitat de trencament, com un aïllament, saps aquestes mantes grogues que trobem a casa?
15: Sí.
2: Bueno, això, però bueno, no tots els aïllaments són amiant. Hem de ser cautelosos i demanar un tècnic que ens assessori una mica.
15: Els residus, òbviament, són perillosos, per tant, no els hem de retirar nosaltres, perquè si els retirem, on els hem de portar?
2: Els residus tenen un reglament específic. No només les poden gestionar empreses especialitzades, empreses inscrites i homologades, empreses RERA, però a més... tenim un problema bastant important aquí, perquè tenim un sol dipòsit a Catalunya, que és Castellolí. Tendim a pensar que els residus desapareixen, però hem de pensar una mica què fem amb ells, i sobretot aquest, en què les fibres no són pas biodegradables. Portem 20 anys en disposició d'aquests residus a Castellolí.
15: És realista l'any 2032 per retirar 4 milions de tones d'amiant que hi pot haver a Catalunya?
2: Evidentment, no. Els terminis són molt ajustats. Sabem que hi ha un Pla Nacional per a l'Erradicació de l'amiant. Dona un termini de 2023 a 2032. A 2028 haurien de ser tots els aliments a edificis públics retirats i en el conjunt del territori el 2032. Ara que tenim les dades, bastantes dades del cens d'amiant, ja et puc assegurar que anem tard.
15: I a més a més, ja explicaves que les ajudes són insuficients, no? Que caldrien més ajudes, no?
2: Sí, caldrien més ajudes a tots els nivells, sí.
15: Doncs és la Clàudia Artal, és arquitecta i representant del Col·legi d'Arquitectes a la taula de la retirada de l'amiant a Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Bona tarda.
15: Bé, doncs queda clar, estem davant d'una llei que és necessària, unes accions com és retirar l'amiant que és necessari, però tornem a estar que anem tard. I de l'altra, que no hi ha prou ajudes, perquè, clar, la gent que tingui això, un tancat o una teulada que és d'Uralita, doncs li costarà molts diners demanar les ajudes, igual les cobra d'aquí a 2 anys, no tot el que li haurà costat, sinó una part, i per tant haurà de fer un avançament econòmic.
19: Sí, si és un problema de salut pública, és evident que l'administració pública hauria de tenir una participació més gran, fins i tot de manera directa, o que ho impulsés ella mateixa, perquè el cobrament de les ajudes, com passa amb altres històries, acostuma a anar tard. Qualsevol persona que hagi cobrat alguna història de vull comprar un cotxe elèctric i he de justificar l'ajuda amb algun fons d'aquest tipus sap què passa. En aquest cas és una cosa molt més urgent perquè atempta contra la salut de les persones.
17: Sí. Jo vull recordar que el de les ajudes ens passa perquè volem, perquè per exemple van sortir l'altre dia les dades de l'ICF d'enguany amb uns beneficis bastant importants, amb un creixement de una de les línies de negoci que ells han posat en marxa, que és l'ajuda individualitzada, ja no empreses, i per tant la Generalitat té eines perquè aquesta llei, aquesta substitució es pogués fer, i es pogués fer sense que la gent tingui que fer un desembutxacament i que passi, o que ja hem vist diversos casos de gent que diu, escolti, jo tinc el problema, però renunciem, sobretot a polígons, ho hem vist col·lectivament, a fer la substitució perquè no podem sufragar-ho.
18: Però jo crec que amb l'amiant hi ha una cosa com més enllà d'això, que és que amb aquesta llei tampoc no hi ha una obligació directa de que si tu tens amiant l'has de retirar, saps? Llavors és com que tens incentius per fer-ho, però no és obligatori, a no ser que estigui partit com com ha explicat la Clàudia, de que llavors sí que deixi anar com parts tòxiques, saps? Llavors jo crec que també hi ha aquest tema de que ara mateix, si, com no és tantíssim perillós si no es toca i no treu propietats tòxiques, tampoc és 100% obligatori. Llavors, bueno, doncs és un procés més lent.
15: Bé, doncs en tot cas queda constància de tot plegat i veure com evoluciona tot plegat. Per cert, tenim més dades. Un incendi obliga a evacuar, el que us dèiem, a l'Autònoma, és el centre de recerca del IRTA. Per tant, és l'IRTA el que es veu afectat per aquest incendi. Insisteixo que sembla que hauria començat a l'exterior de l'edifici i ara afecta l'edifici. Encara no sabem si de manera molt extesa o poc extesa els bombers van cap allà i estan treballant amb algunes dotacions que estan començant a arribar a aquest incendi, que, insisteixo, ha començat a l'exterior de l'edifici i que ara afectaria alguna part de l'IRTA. En els pròxims minuts segurament sabrem si afecta més o menys. N'estarem pendents d'aquesta i d'altres notícies. Mentrestant, abans d'anar cap a la tarda de Catalunya Ràdio i també als blocs informatius del 3CAT Info, Oriol Marc, Alicia Puig i Joan López Alegre. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
18: Molt bona tarda.
15: Queda un minut per arribar a les 4. Com dèiem, queda un minut per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i també, si no, a escoltar els blocs informatius al 3CAT Info durant tota la tarda. Nosaltres tornarem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

Joia. Element de gran valor, material o simbòlic, que destaca per la seva bellesa, la satisfacció que provoca o l'excel·lència excepcional de qui el posseeix o l'encarna. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb el Caco Novell. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I avui sí tenim el president dels noticiaris, Òscar Fernández. Bona tarda.
3: Què vol dir avui sí tenim? Bona tarda.
1: Vam tenir mitges.
3: Bueno, però tens gairebé sempre.
1: Sí, bueno, escolta, avui sí.
3: És que aquest avui sí és com falla molt i llavors avui sí.
1: No, home.
4: No, les vostres coses jo no sé.
1: Has vist com està la defensiva?
3: M'ofèn el comentari, Garriga. És que de debò.
4: Puc dir-li una cosa a l'Òscar?
1: Sí, digue-li.
4: Que fa molts anys que sempre admiro la paradinha aquesta que fas després de bona tarda de dimarts.
3: Perquè ho haig de pensar.
4: Ja, però jo sempre...
1: Es marca de la casa.
4: Ah. Sí, perquè he pensat, això és casualitat. No, cada dia.
3: No sé en quin dia visc, Queco. Llavors fa que hagi de fer una paradinha per pensar avui quin dia és dimarts. I algun dia fins i tot m'he equivocat, eh? Llavors el Garriga em fa befa.
1: Ja em diràs tu, si total, quina feina tens. President d'informatius i fer un programa.
3: Res. Bueno, i aguantar gent com tu, també.
1: Aquesta és la pitjor de totes, perquè aquesta no la cobres.
3: No, sí.
1: Doncs és dimecres.
3: Veus?
1: 17 de juny. I estem pendents de tot això. Perquè en parlarem també una mica a la tarda, sense cautelars i demanant confiança.
5: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat avui a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra i per les joies que li van trobar a la caixa forta del seu despatx. En un comunicat, Zapatero ha demanat temps per demostrar la seva innocència. El jutge ha descartat retirar-li el passaport, a diferència del que demanava la Fiscalia Anticorrupció.
1: I a Catalunya, ho escoltàvem ara a última hora, pendents del foc.
5: Sí, tenim una de freda i una de calenta, podríem dir. Fa una hora us parlàvem d'un incendi al municipi de Torrefeta i Flora Jacs, a la Segarra. Aquest està pràcticament apagat. Ara, en canvi, estem pendents d'un altre foc, en aquest cas, en un edifici de l'IRTA Cresa, a l'Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. Els bombers expliquen que la gent que hi havia a l'edifici ha marxat pels seus propis mitjans. El foc hauria començat fora de l'edifici, però ha acabat entrant en alguns laboratoris.
1: I tindrem també un ull posat. I filtrats els termes de l'acord d'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran.
5: Sí, diversos mitjans han publicat aquest migdia els 14 punts del document que s'ha de signar divendres. Pendents de possibles modificacions, hi apareix, òbviament, la reobertura de l'estret d'Hormuz, també un alleujament financer per l'Iran i una reiteració que els ayatolars no produiran mai la bomba atòmica. La Casa Blanca diu, però, que el document no reflecteix el llenguatge del document real.
1: I als esports, aquesta tarda, debuta una altra de les favorites del Mundial, la favorita de Xavi Campos, per cert.
5: Portugal, amb Robert Martínez com a entrenador, s'enfronta al Congo a les 7. Més tard, a partir de les 10, Anglaterra, amb Anthony Gordon, juga contra Croàcia.
1: Portugal de Cristiano Ronaldo, recordem-ho.
3: Entre d'altres.
1: I aquesta tarda...
3: De Bernardo Silva, també.
1: Imagina't, cada cop ens cauen pitjor, sí. Portuguesos. I aquesta tarda, d'aquesta estarem pendents?
5: Doncs de la visita d'Oriol Junqueras a Madrid. Allà es reunirà amb el grup parlamentari d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats. És una trobada més que interessant, tenint en compte el punt de vista diferent que tenen Junqueras i Rufián sobre la necessitat o no d'unir les esquerres estatals en una candidatura conjunta a les pròximes eleccions generals.
1: Doncs ho estarem explicant a Catalunya Ràdio, el 37 Info. Òscar Fernández, moltes gràcies i fins demà.
3: Si
1: correspon.
3: Bé, això dependrà de si tu fas el programa o no.
1: Ah, jo el faré segur.
3: Jo també.
1: Doncs aquí ens veurem.
3: Adéu.
1: Adéu-siau.

0: 4 i 4, el Queco Novell, que entre altres personatges al Polònia fa de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Sí, anava a dir feia.
0: Però ara el deus begut de recuperada.
1: Des de fa 3 setmanes o 4, és un... Sí.
2: S'ha convertit en un nou...
1: He hagut de tornar a veure com el feia.
0: Tu tens alguna mena de punts de dir, mira, aquestes frases, allò per refrescar ràpid?
1: No. Però és exagerat una mica, però ho tenia rovelladíssim. Aquesta setmana el torno a fer, em sembla.
2: Home, segur.
1: Sí, segur, vaja. Home, veure, demà el faig.
2: Sí.
1: Demà el faig, sí. No sé, és un musical, no sé quin és. M'ho han de dir ara.
2: Però i quan te l'aprendràs?
1: Bueno, doncs ara, mentre estic aquí.
0: Et passen un exemple de la música, com és,
1: passen
0: com volen?
1: Passen l'original... Passen l'original.
0: Ho has de cantar a casa.
1: I passen una demo, o com es digui, d'algú per saber on has de fotre la lletra, i per saber on van les síl·labes.
0: Val,
1: no? De la nova lletra que
0: fem nosaltres. I quantes preses és una cançó d'aquestes?
1: Depèn de la cançó. Depèn de la cançó, si és molt complicada, unes quantes. Pensa que nosaltres gravem la cançó abans.
0: La veu.
1: La veu.
0: I després interpreteu...
1: I després interpretem, perquè és millor per cantar-la bé.
0: Bé, doncs José Luis Rodríguez Zapatero, que torna a estar d'actualitat, l'expresident del govern espanyol es declara innocent davant del jutge, i el jutge diu... O li diu al jutge que autoritza, que comprovi que no té diners ni empreses fora d'Espanya. Bé, Pastor, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Tot plegat després d'aquesta declaració a l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra i també aquestes joies que es van trobar en una caixa forta al seu despatx.
3: Sí, en total una declaració que ha durat unes 3 hores. Zapatero, recordem, investigat per tràfic d'influències, d'una banda, en el rescat públic de la companyia Plus Ultra, i també per frau fiscal i contraband per aquestes joies que dius que la policia li va trobar al despatx, valorades en més d'un milió d'euros. En un comunicat poc després de sortir dels tribunals, l'expresident del govern espanyol refermava la seva innocència, demanava confiança perquè la veritat, diu, s'acabarà obrint pas. Fiscalia i acusacions demanaven que li retiressin el passaport, però finalment el jutge ha rebutjat imposar-li cap mesura cautelar.
0: El que hem vist avui és inèdit. Per primera vegada, un expresident del govern espanyol declarant davant d'un jutge com a investigat. Què et diu aquesta imatge?
1: És una imatge... És dura, la imatge és molt dura. Fa molt mala pinta el tema joies, no, trobo? Perquè el tema Plus Ultra és molt difícil d'entendre. Vaja, segur que hi ha mil plecs i mil coses que ho fan complicat, però el tema joies, sobretot després de la filtració de les imatges, evidentment, quan es filtren les imatges, és un tema molt llaminer.
2: Crida l'atenció.
1: I crida molt l'atenció. I ja és tema de cafès i de màquines de cafè de la feina i de... Perquè no són les arracades de l'àvia. No.
0: Per saber com ho viu l'entorn de l'expresident espanyol, tenim en línia algú que el coneix molt bé. Suso de Toro, escriptor i biògraf de Zapatero, autor de Madera de Zapatero, Retrato de un presidente. Suso de Toro, bona tarda.
4: Sí. Hola, bona tarda.
0: Bé, per primera vegada un expresident declarant com a investigat. Com creus que ho ha viscut això el propi Zapatero?
4: Bueno, aquest caso mereix una novel·la, realment, o una sèrie de televisió. Una sèrie molt frenètica, molt ràpid, perquè en 29 dies es va triturar la imatge d'un president. Un president, a més, que és dels tots els presidents el que tenia una imatge de valors, d'honradès, i també és important en el sistema polític espanyol perquè és el gran capital moral del PSOE. Con aquesta jugada podem dir que no solament és atacat el govern espanyol de Sánchez, també és atacat el propi PSOE. Realment pensem que en 29 dies tot va començar amb una filtració. Realment els protagonistes d'aquest procés judicial i polític no és el propi Zapatero, crec, sinó que són els filtradors. Comença com una filtració des de la policia, que investigava què és, la Guàrdia Civil, als periòdics d'extrema dreta, com el Debate, OK Diario, The Objective, el Confidencial, a un sistema determinat, molt concret, de mediàtica, la mediàtica madrileña, de la caverna madrileña, les dades facilitats con una tipificació ja des del començ com a delictes. Aquesta cosa condiciona evidentment a l'opinió pública, perquè el rest dels medis reproduïn, augmenten, continuen dant de voltes a aquestes filtracions, però també condicionen el jutge. També condicionen el jutge.
0: Bé, però el jutge sí que té totes les proves, el jutge té tots els elements davant, i per tant és el jutge qui s'entén que haurà de fer la feina d'aïllar-se del que diguin els mitjans i de valorar, no?, les proves del cas del Plus Ultra. I també aquestes joies, que ara ho deia el Queco, aquestes joies segurament potser no són tan importants, però han cridat molt l'atenció. A tu t'ha sorprès que passéssim d'una valoració de 30.000 euros a més d'un milió? No sé si t'ha desquadrat, si t'ha decebut, fins i tot.
4: Aquestes joies són precisament indicatives del caràcter de tot aquest procés polític. Aquestes joies són veritablement munició explosiva contra la imatge del propi president. El jutge té la informació que li va facilitar la UCO, no? Uh-huh. Una informació que assume com a pròpia en el seu auto, però en ningú moment fins ara va ser investigat la filtració. Les filtracions primeres. I tampoc van ser investigats les següents filtracions. Perquè, claro, quan va parlar en José Luis Rodríguez Zapatero, el president Zapatero, sobre aquest procés, en el moment inicial, el tema era unes acusacions sobre moviments il·lícits empresarials, el cas Plus Ultra, aquesta cosa. Però no era previsible que un jutge embargasse les comptes bancaris, registrat la seva oficina, la seva secretària, abrisse la caixa forte, és a dir, unes coses impensables a un mes. Un mes abans.
0: Sí, però en tot cas aquestes joies han aparegut i l'explicació que dona l'entorn de Zapatero al principi no quadra amb el que el jutge després interpreta. És a dir, que aquí, més enllà de les filtracions, que això segurament en el seu dia es podran determinar si hi ha hagut algun delicte o no de les filtracions, aquí l'important són aquestes joies, per exemple, que tenen un import molt, molt divers.
4: No, l'important no són aquestes joies, precisament. L'important era l'acusació inicial
0: Evidentment, però fixa't, claro, avui el jutge deixa marxar Zapatero sense més mesures de les que ja havia pres, però el jutge avui també afirma que Zapatero no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. Això ho diu avui el jutge. És a dir, que aquí hi ha un procés, que veurem com acaba, però que té una certa, com a mínim, indicis de certa solidesa inicial.
4: Vull recordar que estem parlant de 29 dies i que el nou processament sobre les tales joies, uh-huh, unes joies que estaven en el seu poder, en la seva caixa, que a qualquer de nosaltres, si tenim una caixa forta, no és el meu cas, a la casa se l'abren, poden trobar qualsevol cosa, i un jutge pot dir: ah, aquesta cosa ha de ser investigat, no? Bé, de la seva família, de la seva esposa, i també un altre són d'uns regals que va recibir el 2007. Podem valorar, discutir sobre si és correcte o no rebre regals de presentes de dignatarios árabes quan van venir aquí o van a Madrid. Pues podem discutir d'aquestes coses, però en principi lo que ell declara és que precisa, necessita més dies, no quatre dies, sinó més dies per poder provar la licitud d'aquesta possessió, de la possessió de les tales joies.
0: Uh-huh. En tot cas, Suso, tu has pogut...
4: Una altra cosa. El tasament de les joies també és un tema a discutir, perquè la pròpia oficina, la pròpia empresa que tasa això, té vinculacions amb el PP madrileño. Per altre lado, el president Zapatero demana una altra tasació que fins ara no va poder, el judici no va permitir.
0: Això en tot cas és veritat que el jutge haurà d'investigar-ho, determinar-ho, Zapatero podrà donar explicacions. Tu has pogut parlar amb Zapatero aquestes últimes setmanes? No sé si has pogut mantenir alguna conversa. Sí. Com l'has vist?
4: Sí. Bé, ell és una persona que crec en la seva honradesa. És a dir, precisament tots... hi ha persones que no... que mai creeran qualquer cosa que diga Zapatero. Persones que estan molt contentes perquè reafirmen els seus prejuicis acerca de Zapatero. Ara, ell és una persona con ètica i que va treballar estes anys precisament con el seu propio nom, non a través de altres empresas, sino con el seu propio nom i declarant el IRPF de cada treball que va fer. Doncs ell estava tranquilo i me ha dit, no hay nada por donde coger, lo tengo todo correcto, todo declarado y todo en ley, todo legal. Él tenia esa convicció d'estar fent les coses que eren permitides, uh-huh. Les coses que li eren permitides i que ell considerava ètiques, fer-les, estava fent les coses correctament. Ara, des d'entonces, les coses canviaron. Precisament, lo que canvia és la aparició de les joies que efectivamente afecta y molt a la imatge, perquè no és estètic des de ningún punt de vista. No és estètic la possessió de les joies. Ell tindrà que demostrar que és legal, que és correcte, o que era un comportament correcte en aquell moment. Tindrà que demostrar però efectivament el mal que es pretenia con aquest ja està fet. Doncs jo espero que hi hagi un efecte boomerang i que la gent pugui comprovar a posteriori que era un home honrado, decente i que feia o que trobava que era correcte.
0: Esperem que el judici permeti aclarir-ho tot i que coneguem la veritat sobre tot plegat.

0: De Toro, escriptor, biògraf de Zapatero, li agraïm molt que hagi tret la nostra trucada. Una abraçada.
1: Una abraçada, moltes gràcies. I disculpeu el meu català.
0: No, home, no, es nota que has fet un esforç i que l'has fet molt bé. Suso, una abraçada, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, doncs una defensa tancada, de Zapatero, sí, del seu entorn.
2: Sí, bé, és l'amistat, no? Això ho fa l'amistat, suposo, que deu tenir Suso de Toro amb l'expresident Zapatero. Ell diu que li ha dit que està tot correcte, tal. Bueno, doncs ja ho veurem si està tot correcte.
0: Tant de bo el judici serveixi per aclarir-ho.
2: Bueno, el judici si n'hi ha, clar.
0: O el procés judicial, el procés. Que vagi per aclarir-ho.
2: Sí, sí.
0: Ara posarem paraules i les direm ben dites. I en aquest context, la corrupció ja té el seu propi diccionari. S'ha creat el primer diccionari de la corrupció i la transparència en llengua catalana.
3: L'han impulsat la Universitat Autònoma i el Termcat i incorpora expressions, suposo que coneixeu, no? Per exemple, fent el ventilador, aquesta la dominem, no?
2: Sí, abans es deia posar la merda davant del ventilador.
3: Doncs mira, jo, aquesta...
2: Primera vegada que ho vaig sentir, deien, he posat la merda davant del ventilador, que és el mateix, però...
3: Una mica més gràfic, no?
2: Sense posar la merda, en aquest cas, fent el ventilador.
3: I després sí. Hi ha paraules que jo no coneixia, no sé si vosaltres les coneixeu.
2: No.
3: Torró, sabem que és un dolç, però aplicat a la corrupció, torró, no, jo no sé
2: ni idea.
3: Què vol dir. O carolan.
0: El carolan.
2: És possible que ho hagi fet alguna vegada i no sàpiga què és.
3: Ah, en total són 200 entrades en aquest diccionari que es pot consultar en línia.
0: Elisabet Casademont forma part del Centre de Terminologia Termcat. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Per què cal un diccionari sobre la corrupció i per què ara? És gairebé una pregunta retòrica.
4: Home, perquè cal diccionaris, en principi calen sempre per qualsevol àmbit i el de la corrupció n'és un més. I ha sortit ara perquè va ser fa un parell o tres d'anys que vam entrar en contacte amb els especialistes de la Universitat Autònoma, del grup d'estudi en Grepic, i va ser parlant amb ells doncs, que vam acordar col·laborar conjuntament per elaborar un diccionari.
0: Us heu trobat que hi ha molta costum o molta... La gent està acostumada a fer servir termes en castellà i que a vegades no trobem la paraula? És a dir, això és un... En el cas de la corrupció hi havia com molts exemples d'aquests?
4: Sí, n'hi havia alguns. També el grup d'estudi de l'Autònoma està format per professors tant de dret com d'història moderna, i ells estudien molt a partir de la part moderna històrica d'Espanya i l'estat espanyol. Llavors hi ha hagut conceptes que han sortit doncs, vinculats a la història, i llavors aquests potser sí n'hi ha que són en castellà.
0: Clar, perquè, Queco, jo et dic, parlant de mordides, clar, mordides, et ve de seguida el...
2: Sí, la mordida ve de Sud-amèrica, no?, la paraula, em sembla.
0: No ho sé,
2: em sona com a... Sí, sé que és un suborn, no?
0: Un suborn. O, però si parlo de cohecho...
2: A mi me'n van fer una de mordida.
0: Et van subornar? Dios.
2: No, vull dir, jo vaig haver de pagar una mordida.
0: Ah, però a Sud-amèrica.
2: No, a Txecoslovàquia.
0: Ah?
2: Bueno, quan encara era Txecoslovàquia.
0: Per fer què?
2: Doncs anàvem per una autopista, ens va parar un control de la policia, ens va demanar tots els carnets, tots els passaports, i quan els va tenir tots a la butxaca va dir: vostès han de pagar una multa perquè han sobrepassat el límit de velocitat. I vam dir: on està? Què ho comprova? Què ho demostra? Vostès l'han passat. I vam haver d'anar amb el cotxe a un poble, treure diners d'un caixer automàtic, carai, tornar al mateix punt, vam pagar, ens va donar els passaports i vam continuar.
0: Això també pot ser un xantatge, no? Una extorsió...
2: Bueno, sí, una extorsió.
0: Bé, en tot cas, mordida seria suborn, eh? I cohecho, suborn de funcionari?
4: Sí. Aquest, de fet, és un terme que ja existeix de fa temps, eh? No és que l'haguem creat ara pel diccionari. Aquest terme es va estudiar al Termcat ja fa bastants anys, de fet, del principi del Termcat.
0: I per tant, d'aquests nous que us hagueu tret una mica ara... No de la màniga, eh? Però que hagueu...
4: No, no ens hem tret res de la màniga.
0: Que hagueu establert o que hagueu volgut deixar-ne constància, perquè potser no eren tan coneguts, quin en podries destacar?
4: A veure, un que destacàveu ara vosaltres al principi era el carolan o la carolància, que en castellà ens documenta molt en obres terminològiques i en textos jurídics, i en català costava més de documentar. Llavors aquest és un dels que hem estudiat ara més profundament. Això fa un òrgan, el Termcat, que és el Consell Supervisor, que hi ha membres de l'Institut d'Estudis Catalans,

0: perquè té relació amb la corrupció, però he de dir que és un terme normatiu, eh? El trobem al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, aquest.
1: El torró. I els fons sí. de rèptils?
0: Els fons de rèptils... els fons de rèptils és un terme històric. Aquest també el vam estudiar per veure com era la millor manera per anomenar-lo en català, però de fet ve de l'època de Bismarck.
1: Ah.
0: De l'Alemanya. Fa referència als... Espera que ho busco, perquè no us vull dir malament. Els rèptils, inicialment, eren els opositors al govern. Llavors, ell el va crear com per donar suport als mitjans de premsa pro-governamentals. I a partir d'aquí va quedar fixat aquesta, aquesta denominació.
1: O sigui, uns periodistes que cobren d'un govern o d'una institució per parlar-ne a favor, reben fons de rèptils.
0: Sí, sí.
1: Mira, n'has rebut de fons de rèptils,
2: no sabia.
1: Que cuno, eh?
2: Sí, sí, sí, en factura. En factura. No estava pensant que això del torró, hi ha torrons que no són torrons de Nadal, que no són corruptes, però sí, són bastant delicte, trobo.
1: Ah, això sí, és veritat.
2: Alguns.
1: Delictius, delictius sí. ho poden ser, per la duresa. Doncs són alguns dels termes d'aquest diccionari de la corrupció i la transparència, just ara que parlem tant de corrupció i ja que hi ha tan poca transparència, com a mínim fa aquesta sensació, doncs ha estat bé repassar-ho amb l'Elisabet Casademont, aquí agraïm que hagi tret la nostra trucada. Elisabet, una abraçada, moltes gràcies.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
5: Ai.
4: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
5: Ai, ai, ai.
4: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
6: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
7: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
8: Quina ratxa! Quants maig portes?
7: 150.
8: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: A Wall Street tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues també.
12: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
11: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
14: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
13: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP, t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: I mira, ara sortirem a fer el cafè fora l'estudi. Però no diríeu mai on anirem. No anirem a una cafeteria normal.
17: On anirem, doncs?
1: Al metro.
18: Estació d'enllaç. Capítol 55.
1: Què era això,
2: la
1: no?
2: La d'estació d'enllaç. És que podia ser d'estació d'enllaç o de Bruce Willis i... no sé.
1: Però una mica picantona.
17: Molt sensual,
2: sí.
17: No?
2: Sí, com es deia aquella sèrie? No era Setmanes i Media?
1: Segurament. Bé, segur que molts recordeu aquesta sèrie, Estació d'Enllaç, aquella estació de metro fictícia que tenia el quiosc, que hi havia la Mercè Ànega, que tenia la botiga de records, que hi havia
2: el Pou.
1: Joan, Josep Maria Pou, que

0: tenia el bar del Manel.
1: No podia deixar-ho, que com volien que ho deixés si treballava en un bar? I que no el podia tancar, el bar, per ella. I pel nano, per ells, no podia tancar el bar. De què, si no?
0: Fa 25 anys hi havia prop de 100 bars al metro de Barcelona.
2: Què m'estàs dient?
0: 100 bars al metro. Saps quants en queden?
2: 100?
3: 100. És molt, no?
2: Però si són més bars que parades.
0: 100 bars al metro de Barcelona.
2: Hòstia.
0: Avui en queden...
2: Ni idea.
0: 13. I hem volgut enviar la Marta del Cor a fer un cafè en un d'aquests bars que encara aguanten a l'estació de Plaça Espanya, al centre de Barcelona. Marta del Cor, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: A quina cafeteria ets? Com es diu? Quin ambient hi ha?
3: Doncs mira, estic al bar del metro de la línia 1 a Plaça Espanya i ara que et senti això de fer el cafè, et creuràs que no he demanat un cafè encara?
0: Que t'has demanat un gin tònic?
3: No he demanat res, però té delicte perquè més els clients que estan aquí no m'han explicat, perquè després ja ho comprovaré jo, però que aquest cafè és de qualitat, que és boníssim, i a més a 1.30. Pocs cafès queden a 1.30 a dia d'avui a Barcelona, eh?
0: O el de la ràdio que tenim aquí a l'estudio, que és gratis.
3: Clar. Però aquest, clar,
0: vaja,
3: aquest és gratis, ja en parlarem, eh? Perquè això dels cafès gratis els hi fa la competència. I aquest bar, on soc ara, és el bar del Xavi Anton, que fa, atenció, 23 anys que treballa de dilluns a divendres aquí, o sigui, gairebé mitja vida, perquè ara en té 49, i en un bar que està obert des de 4:45 del matí fins a les 7 de la tarda.
0: Què dius?
3: A veure, Xavi, a tu a quina hora entres?
4: Jo entro a 3:45.
3: Oh, del matí, o sigui, no hi ha ni metro.
0: Més d'hora que l'Ostrella. Sí.
4: Tinc que preparar coses i a 3:45 estic aquí. I a 4:45 ja obren les portes i ja corre, perquè la gent vol agafar el tren al metro de 5:00 i ja corre.
3: Tu estàs aquí gairebé tot el dia, pràcticament, i sota terra sempre. O sigui, tu no saps si a dalt plou, si fa sol, si, no sé, si cau una bomba. Tu no t'assabentes de res.
0: Si cau una bomba.
3: Una bomba, jo crec que
4: sí. Pels clients que venen mullats i mira, està plovent, si no, res.
3: De fet, em deies que aquí tens una bona col·lecció de paraigües. I escolta'm, tu quants cafès serveixes més o menys al llarg d'un dia?
4: Home, uns quants. Poden ser 200, 300, 400...
3: De fet, és que m'he dedicat a comptar-los aquí a la barra on som, perquè això és un bar, bàsicament, que té una barra llarga on es van aturant tots els clients, i té, els he comptat, 83 platets preparats amb el platet, la cullereta i el cafè de sucre ben a punt, perquè quan arriba algú, entre que surt d'un metro, que fa un transbord o que va corrent a la feina, el Xavi trigui res simplement a preparar el cafè i servir-li. O sigui, està tot predisposat per servir ràpid, diguem.
0: Però, home, punt número 1. Això és un cop ja has fitxat, diguem-ne, ja has marcat la teva targeta, és a dir, has passat el torn.
3: Exacte, tu per entrar en aquest bar has d'estar en el metro, però també et diré que pots accedir sense pagar el bitllet de tren. Ho dic perquè m'he trobat alguns clients que baixen expressament des de dalt del carrer, que baixen aquí perquè volen fer el cafè amb el Xavi.
4: És correcte, gent d'autobusos, gent de fàbriques, estàs pensant a buscar el cafè.
3: Que els agrada el cafè que fas tu, els agrada la teva companyia, perquè portes aquí tota la vida i que baixen aquí a fer el cafè.
0: Però com entren si no tenen una...
4: El coneixen de tota la vida i saben que el cafè és bo. I, bueno, també per la gent, l'amistat... Al final és com una família. Aquí és gent de cada dia i el 95% dels clients són fixes de cada dia.
3: No, i deixa'm que t'expliqui, és que això és cert, perquè en tota l'estona que porto no ha parat de passar gent i el Xavi és que ni els hi demanava què volien. O sigui, saps allò típic que veiem a les sèries, a les pel·lis, que arriba algú...
0: Ja t'ho saps.
3: El mateix de sempre. Doncs el Xavi ja ho sabia. O sigui, ja arriba algú i tu ja saps els que els has de servir. I a més ha servit a generacions de famílies, o sigui, avis, pares i fills.
4: Jo coneixo ja tres generacions, clar, porto aquí mitja vida i clar, ha començat gent que jubilava, venien les filles perquè anaven a la uni, les noies ja estan estudiant o els fills i ara amb els nens. I els nens dintre 4 dies vindran aquí a prendre cafè.
0: Perquè ara hi ha clients, Marta?
3: I tant, ara tinc aquí, mira, ara en tinc 1, 2, 3, 4, 5 clients.
0: És que em crida molt l'atenció, és a dir, al metro normalment la gent va amb pressa, vols arribar ràpid allà on vas, qui s'atura a fer el cafè aquí?
3: Doncs mira,
0: en comptes de sortir al carrer i fer el mateix cafè a dalt.
3: No, doncs jo, si et sembla, m'apropo a alguns d'aquests clients, que a més alguns aquí ja porten una estona. A veure, com us dieu vosaltres?
5: Jo, Jonathan.
3: I tu ets el...?
6: Fede.
3: Fede. I vosaltres veniu aquí cada dia?
5: Cada dia, sí, de dilluns a divendres, quan plego de treballar, em passo per aquí, estic un rato amb les amistats, amb els amics, amb el Xavi.
3: Però són amistats, és a dir, tu no és que vinguis aquí amb els teus amics, és que s'han convertit en els teus amics del bar del metro. Has fet aquí aquests amics?
5: Clar, des de fa 3 anys i mig. ens vam començar a conèixer i dia darrere dia pues, anem xerrant, anem prenent alguna cosa. Inclús amb aquest senyor, amb el Federic, pues, mira, que demà fins de setmana anem a córrer amb bicicleta i tal.
3: I us veu conèixer al bar del metro L1 de Plaça Espanya, eh?
5: Vam conèixer aquí al bar.
3: Vale, però jo vull entendre què fa que tu decideixis prendre el cafè en aquesta barra, aquí al costat del metro, amb el soroll, vulguis que no, dels trens, de la gent que camina, de les portes que es tanquen, en lloc de fer-ho a dalt, per exemple, en una terrassa. Per què el vols fer aquí?
5: Bueno, pues mira, perquè m'agafa de camí el treball i després el bon ambient, o sigui, pot tenir una conversació fiable amb una persona i tal, i m'hi he acostumat a això, mira, m'hi he acostumat i ja està.
3: I a més, dono fe que en Xavi...
5: És com una rutina diària. Ah,
3: clar, no, hi ha molta gent aquí de rutina. Digue'm, Garriga.
0: Que no has baixat sola al metro.
3: No he baixat sola, és que et vull presentar una altra persona, sí, que està aquí al meu costat, que encara no ha demanat un cafè, però ja el farem, que és en Pol Casellas. Sí. Ell és arquitecte i és un expert en històries i en curiositats de la ciutat de Barcelona. Clar, Pol, abans em deia en Garriga això, que fa uns 25 anys hi havia 100 bars als metros de Barcelona i ara només en queden 13. Quan van començar a aparèixer aquests bars? Des de quan en tenim a les estacions del metro de Barcelona?
6: Doncs jo diria que a partir dels anys 60, més o menys, que és quan la xarxa comença a créixer bé, no? Si mirem les primeres estacions, no n'hi havia, i és quan comencen a veure que hi ha més estacions d'enllaç, ja es fan vestíbuls més amplis, i és on encara en trobem avui en dia.
3: I eren gaire diferents del bar del Xavi que veiem ara? Perquè aquest bar em sembla que, Xavi, no l'has canviat des de fa 23 anys. Has fet alguna cosa, alguna reformeta?
4: Bueno, sí, hem canviat una miqueta les llums, vinilos, però a l'estil antic, perquè a la gent li agrada la barra. És un bar de carrer, però al metro.
3: I eren així des dels seus inicis, Pol, en general?
6: El que diu el Xavi ha canviat l'estètica, no? Però eren bars de barra, no són locals gaire grans, no ens hem d'imaginar. Potser en alguna estació sí que hi ha alguns que tenen taules, però locals amb barra, estrets, allargats, en els vestíbuls, clar, en punts de pas.
3: I com era la clientela d'aleshores, quan van començar això, als anys 60?
6: Doncs segurament com la que ve avui, tot i que n'hi havia més, gent que anava a treballar, gent que en el seu camí a la feina o en els seus camins diaris doncs aprofitava per fer aquesta parada a fer el cafè.
0: Perquè, Pol, l'any 94 s'estrena la sèrie Estació d'Enllaç. Hi havia alguna parada que tingués no només un bar, sinó també aquestes botigues, que si el quiosc, que si la casa del cap d'estació, la botiga de records o la botiga de roba, hi havia alguna parada de metro així?
6: Sí, tant. Clar, a part dels bars també hi havia botigues, per exemple, jo tinc present a Urquinaona o a Verdaguer, que hi havia botigues també que tenien ara al final roba, que han tancat no fa gaire anys.
3: De fet, en Xavi em diu que aquí n'hi havia.
4: Aquí hi havia de roba, hi havia un estanc de tabac, que ara ens pot, hi havia quios de premsa, hi havia botiga de xutxes, hi havia una botiga de rellotges, és que aquí hi havia, érem a millor 8 o 10 botigues.
3: Era una ciutat sota terra.
4: Aquí hi havia 4 bars a aquesta estació. Hi havia dos de ferrocarrils, que és l'enllaç, i dos al metro.
0: I Pol, això ha anat desapareixent per falta de clients, per dificultats administratives, o no sé si s'ha més o menys documentat perquè ens en perdem?
6: Jo diria que una mica de tot, perquè, per exemple, també veiem, no, que el metro cada vegada té més gent i en llocs com Urquinaona, Verdaguer, que deia, no, doncs estaven al mig de les sortides, que no són especialment espaioses. Aleshores, suposo que els bars sí que mantenien més l'activitat, però el que són botigues, és veritat que la gent cada vegada hi duria a comprar menys. D'un quiosc potser sí, però també la premsa escrita també ha baixat. Aleshores, jo entenc que TMB ha preferit donar més espai perquè els fluxos de gent també siguin més àgils.
3: I, Pol, tu quin pronòstic fas d'aquest bar? Si haguessis de mirar, no sé, aquí uns anys vista, creus que la quedarà en Xavi i ja està? O creus que encara poden ressuscitar, que es mantindran? Quin pronòstic fas?
6: Jo crec que els que estan en estacions així importants sí, no? Que de fet són els que queden aquí, a Glòries, a punts on hi ha trànsit.
4: Trànsit i enllaç, sobretot hi ha enllaç, perquè aquí hi ha ferrocarrils, línia 1, línia 3, estacions que no hi ha enllaç.
2: El Xavi s'ho té això.
4: Aquí fa la paradeta, hòstia, 5 minutets, 10 minutets, on hi ha enllaç, on hi ha Universitat, Catalunya. Si no hi ha enllaç, aquestes estacions... Res.
2: Estacions enllaç.
3: Hi haurà relleu aquí o què?
4: A veure, jo el meu fill estava fent la seva activitat. A veure, m'agradaria que vingués, perquè aquí jo m'ho passo molt bé. És, la meva feina m'agrada. Però bueno, és molt dur, aixecar-se a les 4 a les 3 de matí. És duret,
2: Ha de ser duríssim. A més, no sé si em sent el Xavi.
3: Et sent.
2: Ah, sí. Suposo, Xavi, que a més deus fer truites, no?
4: Sí, truites.
2: I les fas aquí o les portes de casa?
4: Les fa la meva dona.
3: Això anava a dir, perquè aquí hi ha una estrella a l'ombra, que és la seva dona, que de fet corre per aquí una mica amagada.
2: Ah.
3: Ella té una altra feina, però ella a casa seva va fent les tapes que triomfen bastant aquí a la barra, Vull dir, m'han dit algun client que... Què diuen per aquí?
4: Els del metro que estan aquí fotent canya.
2: Els del metro. És que jo havia sentit a dir, en alguns bars d'aquests, que fins i tot era tan habitual que la gent s'hi parés, que tenien clients ja que ja els hi tenien preparat l'entrepà embolicat, perquè sabien que passava amb la gamba.
3: Però Sí.
4: Ara això va funcionar amb el WhatsApp. El WhatsApp, dintre de mi un bocata i dintre
2: de mi
4: tens el
2: WhatsApp.
4: Home! Ara és el WhatsApp.
3: Accepta comandes, en Xavi. Doncs... Si passeu per la L1 del metro, ja ho sabeu, li feu
2: doncs
3: un WhatsApp.
2: Ja ho sabeu.
3: Doncs tindrà preparat l'entrepà i el
0: cafè. Pol Casellas, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda, per ajudar-nos a fer aquesta fotografia d'aquesta Barcelona que es va perdent, la de les botigues subterrànies i els bars subterranis.
6: Un plaer.
0: Marta del Cor, porta'ns una entrepà de truita.
3: Vinga, faig un cafè
7: sí,
3: i us el porto.
7: Pot ser amb formatge a dins.
3: No us hi poseu per poc, a vosaltres.
0: A la tarda, formatge. Del Cor, gràcies.
3: Vinga, una abraçada.
0: Ara venim.
8: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
9: Entendre és obrir els ulls.
10: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
8: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
8: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
12: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
13: Cada dissabte a les 11 de la nit...
8: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
13: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
14: Senyores i senyors, bon dia.
13: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
15: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
16: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
17: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
18: Sí.
17: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
14: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
9: És veritat que la cara però estava rara.
14: Era Shakira o no era Shakira?
9: Jo estic segura que sí.
13: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
19: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
13: Sense filtres.
19: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
13: Sense pèls a la llengua.
19: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
13: Sense vergonya.
19: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
13: Però amb molta, molta cafeïna.
19: M'he posat nerviós, collons!
13: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Tenim dues bones notícies. Extingit l'incendi al centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. 15 dotacions hi han treballat. Segons els bombers, el foc ha començat a l'exterior, en una caseta adossada al centre, i s'ha propagat a l'interior dels laboratoris, però ja està controlat. Extingit, de fet. I també controlat aquest, sí, l'incendi de vegetació agrícola que cremava el municipi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, i continuen treballant amb 12 dotacions terrestres, però ja està controlat, per tant no ens hem de preocupar d'això. Ara rebobinem. Perquè ens acostem a 3:45. És un bon moment per descobrir què fa algú que fa uns quants anys era molt present a les nostres vides i que potser ara li hem perdut la pista. Abraham Urriols, bona tarda.
20: Bona tarda, com esteu?
0: Avui ens posem musicals perquè has anat a buscar una banda de rock que ha tornat després de 10 anys de silenci.
20: Sí, sí, sí, una banda nascuda a la Garrotxa l'any 2006, quan els seus integrants eren adolescents. Rondaven els 14, 15, 16 anys. Van estar actius durant 10 anys, una dècada en què es van convertir en un fenomen i van deixar èxits per a la posteritat. El 2016 es van acomiadar dels escenaris i ara, justament 10 anys després, hi han tornat. A continuació descobrirem què ha passat en aquests 10 anys d'aturada, com s'han guanyat la vida i com estan vivint el seu retorn. Parlem, esclar, de teràpia de xoc.
0: Ara direu, teràpia de xoc, què tocaven?
2: Sí, sí, sí, home, sí, segur.
0: Això.
7: Sense tu,
20: home,
7: jo no la sap.
10: Sense tu, la meva preadolescència, cantant això, Polseres Vermelles, eh?
20: Exacte, Polseres Vermelles ho va popularitzar i des d'aleshores, en fi, hi ha grups i cançons.
2: Ja eren? Ja existia la cançó i la van posar?
20: Sí,
2: o
20: perquè
2: la van fer especialment per la sèrie?
20: Aquesta cançó es va publicar en un disc el 2008, Escapa't amb mi, i la sèrie ho popularitza cap al 2010. És a dir, va bastant just.
0: Primer va la cançó i després va la sèrie.
20: Exacte, exacte. I marca una època, el grup i la cançó. Ells, de fet, encara anaven a l'institut quan van aconseguir convertir-se de cop en la banda sonora de molts catalans. Fa uns mesos, com dèiem, van decidir tornar als escenaris amb una única gira d'un any, que a més és solidària i destina els beneficis a la lluita contra el càncer infantil. I ara que ja sumen uns quants concerts, hem volgut parlar amb el Ferran Massagú, cantant de la banda, per descobrir-ne tots els secrets. D'entrada, esclar, com està anant aquesta tornada?
11: La veritat és que està superant totes les expectatives que teníem. No sabíem ben bé com reaccionaria la gent, no?, després de tants anys, però el que ens hem trobat realment és amb un públic que no només se'n recordava, sinó que tenia moltes ganes de retrobar-se amb les cançons, no? A més, la gira solidària, doncs, dona un valor afegit a aquest retorn, aquest esperit solidari que sempre de la vida ha tingut Teràpia de Xoc, doncs el volíem continuar. Ara amb els festivals d'estiu, doncs, estem descobrint també una nova generació que potser no ens havia vist mai, i això, ostres, en directe és molt especial, no?, que a més de retrobar-te amb els fans de sempre, doncs, molta gent nova, més jove, pugui descobrir la nostra música.
0: Pares a fills, no, això?
20: Clar, clar, és a dir, ho van deixar el 2016 i justament aquesta gira el que celebra és això, els 20 anys del naixement de la banda i els 10 del seu comiat. I una dècada dona per molt. Què se n'havia fet de tots ells? A la banda són principalment 4. El Ferran, ara el sentíem, el Jaume, l'Albert i el Gerard. Doncs, què han estat fent tots aquests anys?
0: Ara.
11: Quan van parar, el primer que van fer va ser descansar, agafar aire i, bàsicament, seguim les nostres vides, no? Alguns vinculats a la música, d'alguna manera produint, composant o puntualment tocant, també. I altres cap a professions completament diferents. En Gerard és advocat, l'Albert és dissenyador, en Jaume fa cine, jo sóc professor de secundària, en Gerard ha set pare, per exemple, en fi, seguim la vida i anar fent això així, que quan vam plegar era perquè necessitàvem agafar aire i també descobrir una mica qui era més enllà de Teràpia de Xoc, no?
0: Feines molt diverses, eh?
20: Sí, sí, clar,
10: és que... Un advocat, eh?
20: Bueno, dissenyador, professor de música, sí. Aquest encara, però clar, és que com que els va venir l'èxit d'adolescents, van haver-ho de tota aquesta vida, diguem, amb feines més, entre cometes, normals, les van haver de començar després. I, esclar, amb aquestes noves vides arriba un moment que diuen, va, tornem-hi. Però per què?
11: Tampoc hi va haver una gran reunió solemne ni un gran pla estratègic, no? Tot va començar amb una trucada d'en Gerard, que es va posar en contacte amb mi per exposar-me una mica aquesta idea, aquest desig, aquesta il·lusió que tenia de tornar a juntar la banda. Sí que ja tenia molt clar des d'un bon principi que seria per un any i que volíem que fos una gira d'aniversari per celebrar els 20 anys, que seria una gira de pocs concerts i que havia de ser una cosa bonica, de celebració, per retrobar-nos, per una mica celebrar l'aniversari i retrobar-nos amb tot l'equip i fer una mica de carretera, fer concerts i retrobar-nos també amb el públic.
2: El mono, eh?
0: Ai,
2: el mono.
0: Ara han trigat temps.
20: Sí, sí, 10 anys. I, de fet, els que sou molts seguidors de Teràpia, una mala notícia.
0: Ai.
20: Porten un bon grapat de concerts, diu que la rebuda del públic és espectacular, però que això no els fa replantejar-se la idea que tenien d'una única gira i prou.
11: Bé, el que sí que teníem clar tots és que volíem que aquest retorn tingués data de caducitat, no? Que tingués un principi, també un punt i final, que era una gira, doncs, en la que no volíem gravar material nou, no volíem entrar a l'estudi. Bàsicament, això, no venim a fer diners, venim a passar-ho bé, a celebrar la nostra història. Et puc assegurar que no hi haurà una sorpresa de i ara, doncs seguirem 3 anys més i gravarem un disco. Això et puc assegurar que no passarà. Les coses que m'importen són a prop,
0: però els meus amics i els meus amors... Bé, hi ha encara marge per veure'ls, no?, durant aquest any de gira.
20: Sí, sí, tenen bolos per davant, però sembla que no faran com aquells grups que diuen que pleguen, que tornen, que pleguen...
0: Això passa,
20: que tornen.
0: Ja no passa, això.
10: Això és d'agrair, perquè n'hi ha cada un...
2: Sembla bastant honest la cosa de... És que volem... Tornar a sentir durant una gira el rotllo de les gires. Que el rotllo de les gires és... han de ser molt cansades. Jo no he cantat mai amb un grup ni
0: t'agradaria?
2: Bueno, m'hauria agradat, ara ja no.
20: Tot més mandra que res més.
2: Ara no, però el rotllo de la gira, de la, sí, de la furgoneta...
18: Sí, una ciutat diferent,
2: té un, té un, sí, té un, sí, punt interessant, sí, i fins i tot addictiu.
20: Clar, i els retorna segur a aquell període, però vaja, diu que diners no en faran, però el que sí que fan, us ho asseguro, és, us ho asseguro, és malabars. Perquè, clar, estan compaginant tota aquesta tornada amb les feines aquestes que comentàvem, dissenyador, advocat, etc. I fins i tot és que, clar, estan donant sorpreses als companys de feina que no sabien que aquell tio era de teràpia.
11: Un dels motius pels quals això serà només d'un any és perquè tots tenim les nostres feines, tots tenim les nostres vides, i sí que és cert que és complicat arribar a tot, perquè ara, bueno, està sent un any amb molts i molts compromisos, que hem de compaginar amb la feina, hem de demanar molts favors tots, però, bueno, al ser una causa tan bonica, no?, i tan noble, doncs tothom s'hi està posant molt bé, però, bueno, és curiós perquè molta gent, doncs, està descobrint ara de... Ostres, que tens un grup, que ets el de Sense Tu, que ets el de la cançó, ets el de la sèrie, ets no sé què. Clar, ara cada acte que fem públic i així, doncs arribes a la feina el dilluns i és com, ostres, t'he vist aquí, t'he vist allà.
20: Una ovació
10: el dilluns.
18: Ara descobreixo que la Judit és, no sé, home, una gran alegria.
20: Clar, clar, bueno, és que ja han començat a tocar aquest últim cap de setmana al Cabró Rock, i ja et dic, serà un estiu mogudet per teràpia, és a dir, això sí, qui tingui ganes de veure'ls, que no va dir, que no va dir.
18: Doncs no va veu. A Teràpia de Xoc tornen després de 10 anys. Pausa i un programa que, en teoria, torna, també.
21: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
22: Doncs millor...
23: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a dir. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a dir d'Endesa i, si és amb amics, millor.
24: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
25: Quina ratxa! Quants maig portes?
24: 150.
25: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el període Quiosc i el Ric.
26: Aquest estiu, la gran pregunta és...
27: Híbrid o elèctric?
26: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es. Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
28: I ara què?
26: L'Àlex.
28: Voleu jugar a bitllet?
26: I la Clover.
29: Oh, ho retiro tot.
26: Són espies de veritat.
30: Un, dos, tres, noies, fem mirat, aguantareu.
26: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
31: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
18: Bona tarda.
2: Marta Montaner, com estàs?
32: Molt bé, i tu?
2: Queco abans m'ha comunicat que va tenir un ensurt. Bueno, no m'ho torneu a fer mai més.
32: Què ha passat, Queco?
2: Jo ja tinc una edat i...
18: Li feu cada any.
2: Els sustos aquests que foteu per antena, que si...
32: No renovem. I després sí que renovem. Ens fem molt els especials.
2: Molt ben interpretat, eh?
33: Sí, però és que ja ho deia de veritat, tot el que deia.
2: Hi ha un puntet de...
33: Jo sento el mateix.
2: Hi ha un puntet d'equívoc volgut, no et facis el desmenjat.
33: Hi ha una sintonia de tensió al darrere.
2: Que la cosa va cap a un lloc i en un moment donat agafes la...
18: Juanma Rodríguez.
2: Va, per allà!
33: Sí. Doncs, bueno.
2: Jo ahir vaig veure el documental, eh?
32: Ei!
2: Vaja, el documental.
32: Així que eres tu.
2: Perdona.
32: És que no ho està mirant. No, sí que ho està mirant.
20: Sí que ho està veient
32: no
20: molta gent.
33: Els números 1 de,
32: no,
33: de la
32: però,
33: plataforma
32: exacte.
33: 3Cat, però no cal ser sempre el número 1.
2: Per què vols ser el número 1?
32: Tu, ja ho és el com si fos ahir, que té una legió de fans increïble.
33: Ah, sí.
2: És que a vegades pot ser gent que es confongui, que, com si fos ahir que no surti d'aquí, com que tot acaba amb vi.
33: El Cabró Rock em diu un noi que em portava més a dintre que a fora. Diu... Roger... Sou molt bons, com si fos avui.
20: Hòstia.
32: No és el primer cop que però, ens passa,
20: com si fos avui, m'agrada molt.
1: Com si fos avui. Molt bo, molt bo.
33: Dic, hòstia.
20: Perdona, és dic nom d'una secció gràcies. Per recuperar coses antigues. Com si fos avui, amb Abraham Oriol.
3: L'any que ve, això, l'any que ve.
32: Si fos avui. Tu segueixes o no, Garriga?
20: La direcció... Com ho vas fer anar, tu? La direcció ens renova, és?
32: En renovarà.
20: La direcció ens renovarà. Jo no sé si ho puc dir, això. Sí, vaja, és que no sé si ho puc dir.
32: Ah, doncs perdeu per pregunta.
20: Sí, conto. I conto, però no sé.
33: Bueno, és que hauríem de tenir algú altre ja, si no, no? I tu ja hauries vist visites al despatx.
20: Ui, a vegades aquí hi ha visites sí. Que la gent les interpreta d'unes maneres. Ui, hem vist passar... I venia a saludar. No, ui, ja, pum, pum, ja es fan les pel·lícules. A dins la casa, eh?
33: Sí.
20: A dins la casa. Ara, he vist que una ovella entrant al despatx i el diré... Ui, ja està.
33: Farà la tarda.
32: Farà la tarda.
20: De fet...

0: la van proposar.
1: De veritat?
0: No.
1: Ah.
0: Home, no.
2: El Garriga no li estava fent gràcia.
0: El Garriga s'ha quedat a quadros.
1: Sí, sí, un rat.
0: No, no. A més, anava a rematar. Abans que t'ho diguessin a tu. És igual. No. Zero. En absolut.
3: Bé, avui tenim que no sortir. Avui tenim com si fos avui, a les 6 de la tarda. I veig aquí que teniu dos noms d'aquests que ens agraden. De la casa.
4: Espera't, perquè ara la Marta em deia per WhatsApp. Diu, tenim 28 pàgines de guió.
3: O sigui que alguna
1: cosa... És massa.
0: Escriviu molt, trobo.
4: A partir de la pàgina 20 ja salten coses.
1: Després diem, no, és que posem molta foto al guió. És igual. És que tothom sap que no acabarem aquest guió.
4: No, i a més, entre pàgines...
3: Què és el que entrarà segur?
1: La primavera de Can Escapa Gómez.
4: Això és bàsic.
1: Ara, això m'interessa.
3: A mi la resta, a mi quan parleu de Madrid no m'interessa, però Escapa Diana, dóna-m'ho tot.
1: De les poques parelles de perfectes que ens aguanten, eh?
3: Dóna-m'ho tot. Home, són fantàstics. Que els vaig veure al tren l'altre dia, no?
1: Ah, sí? Com que no? Tu ho sabràs?
0: Tu anaves amb tren?
3: No, amb un story.
1: Ah!
3: No.
4: Us havíeu trobat a...
3: No.
1: Sí, jo també. I dic, quan agafes tu el tren, que arriba mai.
3: És que estic pensant, fa molt temps que no agafo un... Ah, no, a l'abril vaig agafar un tren. A l'abril.
4: Hi ha molta gent que no pot dir el mateix i cada dia es menja...
3: No, jo
4: no sé
3: tinc molta
4: de
3: sort.
1: Des del privilegi pots afirmar que des de l'abril no agafes un tren.
3: Sí, visc a Barcelona i treballo a Barcelona. Sí, és una sort.
0: És difícil agafar un tren si vius i treballes aquí, clar.
1: L'Escapa també va agafar un avió, eh?
3: Ah, potser era l'avió que vaig veure.
1: Jo crec que la foto que dius era un avió i una foto fent morritos amb la Diana, cosa vol dir que estan perfectes.
3: Devia ser això. Potser no era un tren, era un avió.
0: Però un avió guai o...?
3: Un avió privat, no.
1: Un avió normal, no. I s'ha fet una escapada que no sé ni on és. És que, de fet, li podria enviar un WhatsApp ara per ampliar la informació.
4: Amb el que hi hagi, l'Escapa.
3: No és
4: que Justin Bieber, saps què vull dir?
0: La Diana sí.
4: La Diana sí que és molt més estrella que en Roger, i ell ho sap.
3: Ja, però han d'anar al mateix avió, en principi.
4: Però no seria la primera parella
1: que
4: viatja.
1: Mira, et diré que hi ha una... Hi ha un famós... Ostres, ho puc dir, això, no?
3: Sí.
4: Però ens han dit que hi ha un famós.
1: Hi ha un famós, és un presentador de tele, que, tot i estar emparellat, ell preferia viatjar a primera classe, quan havia d'agafar un tren o un avió, i la seva parella en turista normal.
3: És un presentador habitual del que no surti d'aquí, com a tema?
1: Sí.
3: Que s'han de posar alarmes, a vegades?
1: S'ha de posar Bach, Tocata i Fuga. Tiriri, tiririri.
3: Brenar!
5: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
3: L'any que ve podries fer tu la banda sonora del programa, Marta. T'ha quedat molt bé.
1: No, merci. No em va bé.
4: Amb la flauta travessera.
1: Ah, sí, clar.
3: Ella
4: és flautista.
3: Quan de fer un dia? El Dia Internacional de la Música, una cosa d'aquestes, ho farem.
0: Clar. És que fent-ne els dits, com si tingués teclat.
3: Sí.
4: I els peus, com si fos una
3: roba.
1: I el Brenar, què?
3: L'Anna, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: Has rebut una coca i no arribes a endevinar qui te l'ha enviat, no?
6: La veritat que no sé qui és, la veritat. No sé.
3: Home, però és algú que et vol dir alguna cosa bonica, en principi.
6: Sí, i tant, però què passa que no, ara mateix... I estic donant voltes i no sé.
3: Bé, doncs mira, ara et saludarà una persona, a veure si endevines qui és, ja pots saludar.
7: Hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: Qui és, Anna?
6: No ho sé.
3: Ai.
7: Anna, que sóc el Xavi, el teu marit. Hola. Que jo sàpiga.
2: Que jo sàpiga.
3: Anna, que és el teu marit. Vaja, no sé quants en tens, però...
6: Tinc un.
3: Doncs sort. Xavier,
7: que jo sàpiga, sóc jo.
3: Per què li has volgut enviar aquesta coca a l'Anna, Xavier?
7: Bueno, doncs perquè ho sento. I dic, hòstia, l'Anna se'n mereix una o la pastisseria sencera, segurament.
3: Apa, que bé.
6: Oh, que maco.
7: Ai, bueno, mira, un detall que l'estimo molt. I això, i mira... Una tonteria, un detallet.
3: Anna.
6: Sí, que maco.
3: Ai.
7: Però no m'ha portat la coca, eh?
0: No li coneixes la veu, però és molt maco.
3: A veure, clar, quants anys porteu junts? Que potser encara no t'has fet amb la seva veu. Quants anys porteu?
6: No, des del 2005.
1: Home, 21 doncs, anys.
8: 21
4: anys. 21 anys. Ja hi ha temps.
0: doncs res, anar practicant amb la veu, tu, a veure si la propera trucada l'enganxem a la primera.
6: Sí.
0: Mira que va, s'ho passen bé, som feliços. Xavier, Anna, que rigueu molt i que compartiu moltes coses més. Una abraçada molt forta.
6: Moltíssimes gràcies.
0: És que simpàtics, Queco, fins la propera.
9: Vinga, aneu per l'ombra.
0: A les 6, com si fos avui, amb Roger Carabell.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Marc Güell. Una quinzena de dotacions dels bombers continuen treballant per extingir l'incendi al centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc ha començat a l'exterior en una caseta adossada al centre i s'ha propagat a l'interior de l'edifici. Les tasques se centren a apagar el foc a l'edifici principal on hi ha els laboratoris i a l'interior de les naus adjacents on hi ha palla que ha cremat completament. A més, els bombers estan controlant focus secundaris per evitar que es propaguin a la massa forestal que hi ha a prop d'aquest centre de recerca. L'incendi ha començat pocs minuts després d'un quart de quatre de la tarda i quan hi han arribat els bombers, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora. No hi ha persones ferides. Més notícies amb la Maria Costa.
11: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica les decisions judicials adoptades anteriorment i tanca la via penal del cas. El brot, recordem, entre novembre del 2020 i gener del 2021, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors.
0: A aquesta hora, centenars de professionals dels serveis socials municipals i comarcals es concentren davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona per exigir a la Generalitat més finançament, més personal i mesures urgents per reforçar el sistema. Unitat mòbil al Departament de Drets Socials, Xavi Cussó i Cèlia Forment. Bona tarda.
12: Bona tarda. Són uns 600 professionals que denuncien infrafinançament, un augment de les agressions, ràtios inassumibles i una falta de coordinació, diuen, amb altres àmbits com la salut, l'habitatge o l'educació. Teia Fàbrega, coordinadora de la concentració.
13: Les necessitats socials són molt complexes, marcades amb la cronificació de la pobresa, amb el tema de l'envelliment, amb el tema de comunitari. Tots aquests aspectes ens arriben en l'Ajuntament, si ens arriben als Consells Comarcals, i no tenim les eines ni jurídiques, ni de finançament, ni de professionals per donar respostes a aquestes necessitats de la població.
12: Faran arribar totes les peticions a la consellera Mònica Martínez Bravo i als grups parlamentaris. Xavi Cussó, Cèlia Forment, Catalunya Ràdio, Departament de Drets Socials.
11: Després de 3 hores de declaració des del Partit Popular defensen que Rodríguez Zapatero ha sortit de l'Audiència Nacional amb les mateixes 7 acusacions que tenien a entrar. Des de Gènova desafien el PSOE perquè li retiri el carnet de militant i li obri un expedient informatiu. Insisteixen que ara toca donar explicacions davant dels mitjans de comunicació. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
14: Bona tarda. Els populars consideren que res ha canviat, que la declaració de Zapatero no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat exposats pel jutge Calama i, per tant, es manté la seva situació com imputat pels delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental, blanqueig de capitals, contraban i frau fiscal. Una situació que, segons les fonts del PP, haurien de fer reaccionar al PSOE. Exigeixen que li retirin el carnet de militant socialista i li obrin un expedient informatiu. I insisteixen des de Gènova que a hores d'ara Zapatero no ha acreditat l'origen ni la tributació fiscal ni el pas per la duana de les joies que es van trobar al despatx de l'expresident i que estan valorades en 1.300.000 euros. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
0: A aquesta hora encara hi ha alguns problemes a l'AP7, a la zona del Vallès, per un accident que hi ha hagut aquest migdia amb fins a 9 vehicles implicats. Situació a aquesta hora, equip viari. Mariluz García, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Ja millora força, però queda cua encara entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, després que han retirat els 9 vehicles que han tingut aquest migdia un accident, 3 dels quals camions. També queda congestió de Bellaterra a Barberà en direcció Girona i cua a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud. A Barcelona, força plenes les dues rondes en tots dos sentits. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
0: Esports, Sonia Oleart, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. Pere Romeu, entrenador del Barça femení, ha renovat el contracte per dues temporades més fins al 30 de juny del 2028, com ja us vam avançar. Aquesta renovació arriba després de dues temporades d'èxit al capdavant de l'equip, en les quals ha conquistat 8 dels 9 títols possibles, inclosa la quarta Champions Blaugrana. El Madrid ha anunciat que ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el club, evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps del Barça. L'exvicepresident dels àrbitres, Enriquez Negreire, demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries i restauradores que siguin procedents. El Madrid ha fet oficial l'acord amb el migcampista portuguès Bernardo Silva per a les dues pròximes temporades. Ho fa just en el dia del debut mundialista de Bernardo Silva de Portugal a les 7 de la tarda davant el Congo. A les 10 del vespre serà el torn del debut d'Anglaterra davant Croàcia. El Barça d'en Bol ha anunciat també la renovació del lateral francès Timothée Enguessant fins al 2029.
10: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: 5 i 5. Enric Calpena, bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc Garriga.
1: Què feies aquesta matinada?
2: Dormir.
1: No, home, no, t'has perdut això.
3: En Argentina nací.
4: Alexis va tocando la pelota atrás para De Paul, la pide Lautaro, va para Messi, buena. Vaya lío, vaya. Vaya lío, todo con vos, Messi.
2: Aquesta pel·li va guanyar un Òscar. Jo me recordo era d'aquella que era un ajudant de... No, no és aquest.
4: No. No. Para Messi, buena. Se viene Messi, la viene parando Messi. Encara Messi, juega para Nico, Nico. Mete el centro, Nico, arriba. Le queda bacana, interpegue, le pega. El arquero rebote. ¡Gol! Messi.
5: González, esperalo Medina. Atención, limpió. Va para Messi, sí. Messi, sí, sí, sí. Gol.
1: Jo em podria estar hores escoltant narradors argentins cantant gols de Messi.
2: Són fantàstics, El tema dels narradors argentins són cosa mala,
1: És que són bons. Són bons i molt emotius.
2: És impressionant, ara bromes a part, el Messi, clar, 39 anys, per la majoria de la gent, és una edat molt bona, la gent es troba bastant bé.
1: Els firmaries tenir 39 ara?
2: Sí, no estaria, a mi 39 està bé, em sentiria molt bé. No fa tant que vam passar... Però realment, ostres, 39 anys i està en primera línia d'un esport, és impressionant, i el tema de Messi i d'altres jugadors, Realment, quan veus que arriben a aquests nivells amb una edat relativament avançada pel món de l'esport, és absolutament impressionant. La majoria es retiren als 34, sí. 35, perquè ja no... El cos no ha permès. Ell està en 39 i marca 3 gols. Caram.
1: Vas amb l'Argentina al Mundial?
2: No vaig amb ningú, No, de bo. És que a mi em passa amb el futbol com li passa a l'arquebisbe Omella amb el català. I convisc, però no m'agrada.
1: Diguéssim. I el faig servir molt de tant en tant.
2: Sí, allò, veig algun trosset, un resum.
1: En parla més el papa que ell.
2: Ara, això volia arribar. Aleshores, no hi tinc una relació fluida, diguéssim, amb el futbol, no.
1: Bé, doncs avui t'hem forçat a tenir-la, perquè avui el futbol forma part de la secció d'història. Perquè dijous va començar el Mundial i, clar, això ha estat un no parar de partits, sorpreses, polèmiques... Has vist algun partit? Quants n'has vist?
2: No, ni cap ni un.
1: Ni un, eh?
2: Ni un, res. No, i dubto que en vegi cap ni un, eh?
1: Ni un?
2: Fa anys que no veig un partit sencer, no sé...
1: Quin és l'últim partit sencer que recordes?
2: Potser un Barça-Madrid dels anys...
1: Sí, 60, sí.
2: No fotis. No, de l'etapa aquella del...
1: Guardiola Mourinho.
2: Sí, però res més, eh? No he tornat a veure un partit de futbol sencer.
1: Anem fatal, perquè el Mundial de Futbol és un esdeveniment de primer ordre, que va més enllà de l'esport. La nostra estudiant en pràctiques, la Marta Escudero, ha sortit al carrer a preguntar a veure quin xup-xup de Mundial fan als carrers de Barcelona.
6: Amb motiu del Mundial, vostè creu que el futbol i la política es relacionen?
7: Jo crec que sí, perquè si per mig està el Trump, segur que hi ha alguna de política, perquè a més vol sortir tots els dies, amb la qual la política sí que algú ens veig.
8: Segur que hi ha lligams i interessos, sobretot quan ve un Mundial, que és un esdeveniment d'interès global.
9: Sí, totalment, perquè sempre guanyen equips que estan ja predestinats a guanyar, moltes vegades nota molt.
10: Crec que sí. Yo creo que sí que se relacionan, porque hay mucha política en las directivas y en las directivas hay mucho político también.
1: Hi ha política al Mundial.
2: Una mica. Mira, una cosa del Barça que a mi em sembla molt interessant, que això és una teoria del Vázquez Montalbán i que després es va desenvolupar. Si vas seguint les directives del Barça des del principi fins avui en dia, vas veient que les elites catalanes del moment, o sigui, per tant, els grups financers, econòmics i polítics que dominen Catalunya, o que com a mínim controlen bona part de Catalunya, sempre es van representant a les directives del Barça. O sigui...
1: Però s'ha trencat una mica La Porta, potser?
2: Però La Porta és un advocat especialitzat en comerç exterior. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però fixa't, Sandro Rossell, també el que representava.
1: Núñez,
2: Bertomeu, molt abans tota la colla que
1: Montal,
2: va fundar el Barça.
1: Sí,
2: i tots els que van fundar el Barça. Eren tot gent estrangers d'aquí i d'allà, però gent benestant, etc. Vas mirant i les elites són representades. Deu ser casualitat.
1: Bé, el futbol, la política, tenen històries que les lliguen. Una altra història per comentar. A veure, on ens n'anem avui? Per on comencem?
2: Avui comencem per l'essència del Copa del Món, que és... La Copa del Món, inicialment, no era la Copa del Món. Era la Copa Jules Rimet. Uh-huh. El senyor Jules Rimet existia. Era, de fet... sí, esclar, podria haver posat aquest nom per altres raons. Doncs era el fundador de la FIFA, de la Federació Internacional de Futbol Associació. I era un personatge francès molt catòlic, ara no explicarem la història de Jules Rimet, però que tenia bon gust. I va decidir atorgar, primer crear la Copa del Món, aquests partits, amb la idea de que la gent fraternitzés, de que les coses fossin més fluides, fos una mena de pau olímpica, ja veus com ha anat, però en fi, això era la idea inicial, i va fer dissenyar una copa d'un estil com, diguéssim, Art Deco, per entendre's, que era una senyora...
1: Una aquella xota.
2: Per l'època has de pensar, és una copa dissenyada l'any 29, i per tant...
1: Ja. Vull dir que la que ha vingut després és més maca.
2: Perquè és més moderna, i també tenim... Has de pensar que cada època té la seva estètica. Pesava, a més la va fer d'or pur en lapislàtzuli de base, o sigui, valia una pasta. Era 1,8 kg d'or pur, de sortida. Llavors va marcar unes normes una mica particulars, que és que només es quedaria... Aquesta copa l'aniria guanyant l'equip que fos, i la lliuraria a l'equip següent que guanyés la Copa cada 4 anys.
1: Si la tindries 4 anys i si no guanyes, la passes al següent.
2: La passes al següent. I quan tu aconseguissis 3 vegades guanyar el campionat, no seguides, sinó 3 vegades, te la quedaves. Aquesta era la idea. Doncs bé, immediatament ja van començar els problemes, perquè les copes van començar, la primera Copa del Món és l'any 30 a Uruguai, però de seguida Itàlia guanya molt aviat el torneig, se l'ha d'emportar cap a casa, i resulta que esclata la Segona Guerra Mundial. Resultat, no es faran els campionats de l'any 42 i de l'any 46, perquè precisament està en plena guerra, i el 46, la plena postguerra, no és plan de començar a fer partits. Per tant, la Copa Jules Rimet s'ha de quedar a Itàlia, que l'ha guanyat l'any 38. Però, clar, a Itàlia està sota el règim feixista. El vicepresident de la Federació Italiana decideix posar-la, amb bon criteri, tancada, una copa de tant valor històric i econòmic, tancada en un banc de Roma, a la Caixa Forta, però segons va avançant la guerra, se n'adona que qui controla realment els bancs i tot arreu a Itàlia és la Gestapo alemanya. Diu, ui, aquests s'emportaran la copa i la fundran. Saps què? L'agafo clandestinament, firmo per la federació, me l'emporto, la poso en una capsa de sabates i la guardo en algun lloc segur. El lloc segur que se li va acudir va ser a sota del llit de casa seva. Durant diversos anys, aquest senyor va tenir, el vicepresident de la federació, la copa...
1: Sota on dormia.
2: Sí, però a més tenia raó, perquè la Gestapo va intentar, va anar allà a buscar la copa, no la va trobar, com no sabia quin directiu se l'havien portat, va regirar totes les cases de tots els directius i no va mirar sota del llit d'aquest personatge. Resultat, es va salvar, per pèls, però es va salvar. Torna la copa a rodar a l'any 66, ja campionat a Anglaterra. Una mica abans, la copa, Jules Rimet viatja a Londres per ser exposada i perquè la vegin en una exposició, però les mesures de seguretat van ser tan ridícules, que un lladre hàbil la va robar, un lladre jovenet. La roba i desapareix. Gran merder, escon la llar a darrere, ha desaparegut la copa Jules Rimet, a tot arreu surt, no la troben, hi ha molta pressió, detenen amb uns altres, els sospechosos habituals, com és habitual en aquests casos, i finalment un dia un senyor passejant un gos en un parc de Londres, troba un paquet de diari embolicat, catacrac.
1: Oh!
2: La copa Jules Rimet enmig d'un matoll.
1: Carai!
2: Què havia passat? Es va saber molts anys després que el lladre era molt jovenet, li va ensenyar al seu pare, lladre també, perquè l'ofici també de vegades s'hereda, i el pare li va dir, estàs boig, això...
1: No ho podrem col·locar, això.
2: Això ens portarà desfes-te'n d'ella, i ho va fer, es va desfer i s'hi va trobar. Però la copa va desaparèixer un temps. Hem salvat la copa. La cosa va seguir. L'any 70 Brasil aconsegueix per tercer cop la copa, i amb una gran bogeria mundial aconsegueix quedar-se en propietat la copa Jules Rimet.
1: Vinga, ja estem ambientadíssims.
2: Home, home, és que això és poca broma, eh?
1: A Copa del Mundo en Ossa.
2: Això és el Vinícius de Moraes,
1: home,
2: amb Maria Creusa i Toquinho, eh? I estan cantant una cançó de l'any 58 que deia A Tassa del Mundo en Ossa, i no, A Copa del Mundo, és una variació. És més divertida aquesta versió que de l'any 58. Estaven molt contents els brasilers, ja saps, la bogeria que hi ha al Brasil, home, igual que l'Argentina, sí, pel sí, futbol.
1: Bojos.
2: Estaven bojos, som els campions, ens hem quedat la Jules Rimet per sempre. Tant és així que van habilitar un pis sencer de l'edifici de la Confederação Brasileira de Futebol,
1: diguem-ho,
2: diguem-ho bé, per mostrar aquesta copa.
1: Com un museu.
2: Sí, el nou pis. El van posar allà i la gent el visitava i van posar unes mesures de seguretat. Aquest no ens passarà, com els anglesos, una cosa ben seriosa. Van fer una capsa de vidre blindat en la qual van posar la copa, però tenia un petit error. La part de darrere, la, diguéssim, l'opaca, estava enganxada a la paret amb una fullola, literalment, una fullola, però fullola de fusta d'aquesta. O sigui, d'una part, tota la capsa blindada i la fullola enganxada a la paret.
1: I doncs allà rasquem una mica i ens l'emportem?
2: Pel qual, va passar exactament això. Se'n va donar un que havia treballat allí a la Confederação i es va liar amb un expolicia, en fi, tot plegat a la nit, amb una palanca, crac, van arrencar
1: la
2: capsa
1: robar la copa.
2: I van treure la copa. Es van endur la copa. Gran merder, tothom perseguint la copa, però aquest cop els lladres no els va passar com a l'any 66. Tot i així, la policia va ser hàbil i va començar a sospitar, van detenir amb un dels tres lladres i els altres dos es van espantar. Van passar ràpidament la copa amb un joier d'aquests una mica manguis i el joier la va fondre.
1: Què dius?
2: La copa Jules Rimet es va fondre al Brasil.
1: I va desaparèixer.
2: Per sempre. La copa Jules Rimet ha desaparegut. Hi ha còpies, òbviament. De fet, es guarden algunes còpies fetes anteriorment, no posteriorment.
1: Però l'original?
2: L'original, fosa, absolutament. No es va recuperar ni l'or. Amb la qual cosa, només va recuperar la base de lapislàtzuli, això sí,
1: mira,
2: un detall, perquè no es podia fondre, que si no, malament rai. Amb la qual cosa, la Copa del Món va començar bastant malament.
1: Mundials i delinqüents, eh?
2: Sí, què vols dir?
1: Home, que no ho sé, una mica una cosa una mica més positiva, no?
2: Vols mundials de delinqüents? Aguanta'm el
1: cubata. A més, encara...
11: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también.
1: Veig que ens anem a l'Argentina, eh?
2: Un home viatjat, eh? Tens una... No, no, de debò, no és posar-te la pilota, eh?
1: Ho detecto
2: però,
1: així...
2: Però tens una cosa que de debò m'impressiona, eh? Però sí, sí, exactament a l'Argentina. Argentina 78, el Mundial que probablement ha estat el més brut i corrupte de la història, cosa que entre Mundials té el seu mèrit. Té el seu mèrit.
1: Perquè el de Rússia, el de Qatar i el dels Estats Units...
2: Sí, per això... I el d'Espanya, que també van passar cosetes, eh? Però, en fi, en comparació al d'Argentina, ho va superar tot de llarg. Mira que qualsevol esdeveniment mundial, Jocs Olímpics, grans congressos, etcètera, etcètera, com mouen tants diners públics, doncs de vegades es produeixen errors, diguem-ho així.
1: Errors.
2: Desviacions no buscades, o sí, dels diners públics que acaben malament. Doncs bé, això l'Argentina 78 ho va superar amb escreix. O sigui, si a tot arreu sempre hi ha una desviació, hi ha algú que condemna, no hi ha una obra una mica fosca, allà totes les obres, tot es va desviar. De fet, fins fa relativament poc, no es va superar amb diners constants el cost que va tenir Argentina 78. Va costar 4 vegades més, literalment, que el Mundial d'Espanya, per exemple. Només es va jugar 6 seus, mentre el Mundial d'Espanya no recordo quantes eren, 10 o 12.
1: Quantes, o sigui... Sí. Amb menys seus, més cost,
2: home,
1: anys abans.
2: Anys abans, sí, sí. Va ser una cosa absolutament... També s'ha de dir que va coincidir un desastre rere desastre. Argentina estava passant una època molt fumuda, amb governs democràtics molt autoritaris i molt corruptes, el govern de Maria Estela de Perón, etc. I, per tant, la situació era molt fotuda. Tant és així, amb molts problemes de terrorisme, molts problemes socials. A l'any 76, o sigui, quan ja estan preparant el Mundial, hi ha un cop d'estat, el cop d'estat de Videla i dels militars, molt sagnant, molt bèstia, molt assassí, amb molts morts. Es parla, sempre són xifres complicades de constatar, d'uns 30 30.000 morts. Buah. Es diu aviat. 30.000 assassinats, literalment, eh? El resultat va ser terrorífic. Quan es posa els militars a dirigir, doncs, evidentment, posen un dels seus, el general Omar Santis, el posen al capdavant. Però resulta que hi havia un contraalmirall, aquest era un general de l'exèrcit que ho dirigia, un contraalmirall, Carlos Alberto Lacoste, que no li agradava com ho portava el general Actis, eh? L'Omar Actis aquest no li
1: no
2: semblava...
1: No feia prou bé.
2: Per ell, no.
1: Yeah.
2: Resultat, Omar Actis va i té un atemptat terrorista.
1: Vaja!
2: Que després, amb el temps, es va descobrir que havien sigut infants de marina enviats pel Lacoste.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí. O sigui, entre ells es van matar. Bé, Lacoste va arribar a ser el que va dirigir. I ell va fer una cosa molt interessant, que és aliar-se amb el president de la FIFA, Joao Belange. Un...
1: Oh, aquest també.
2: Home... Home, es van aliar del tot. Avalanche va sortir, era ric, va sortir ultraric d'Argentina. De fet, fins i tot van fundar una empresa pròpia, junts, que està molt bé, de tràfic d'armes. O sigui que, diguéssim, en aquest sentit, van ser emprenedors, no?
1: Sí, sí,
2: totalment,
1: sí.
2: Van tenir una corrupció absolutament desmesurada. I tot això, com és lògic, a més, es va traslladar al terreny de joc. L'equip argentí eren molt bons. El Kempes i companyia, l'Ardiles, eren jugadors extraordinaris. Vull dir que podien haver guanyat el campionat del món sense cap mena d'ajuda, però van tenir moltes ajudes. Passa una mica com el Madrid. El Madrid té uns jugadors extraordinaris. Poden guanyar el campionat.
1: Però
2: si t'ajuden, què has de fer?
1: Penalti per al Real Madrid.
2: Què t'has de fer? Doncs això els hi va passar una mica al mateix. Per exemple, un exemple molt clar, en va haver-hi bastants. En el partit decisiu per passar a la final s'havien d'enfrontar al Perú. Brasil havia guanyat per 3-1, amb dos gols d'avantatge, per tant, tenia 3 gols d'avantatge amb el gol a Berash. L'única manera que tenia Argentina de passar a la final era per guanyar per 4-0 o més, o amb 4 gols de diferència, no 4-0, al Perú. 6-0. Diries, mira, ho van fer molt bé.
1: Home.
2: Però després també s'ha vist que van haver-hi moltes reunions immediates de tota la gent, tots els jugadors peruans, alguns han confessat que van ser corromputs, es va aprovar el dia següent del partit un crèdit extraordinari, que ja estaven fotuts de diners, però del govern argentí al govern peruà per compra gairebé regalada de cereals per no sé quants milions, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, diguéssim, el pas a la final va ser una mica... estrany. A tot això, mentrestant, estaven produint assassinats i tortures i tot el que volguessis.
1: Argentina.
2: Sí.
1: De l'època.
2: Sí, de l'època, de l'època. Només un jugador internacional, l'alemany Paul Breitner, que havia jugat al Real Madrid, per cert, sí. Marxista, ell era... De fet, crec que era trotskista o maoista, no me recordo, però es va negar a l'Argentí. Perdó, a l'Argentina, i només un jugador de tots els que van participar en el campionat, un holandès, Wim Rijsbergen, va anar durant el campionat, va agafar una bicicleta i es va apropar a visitar les mares de la Plaza de Mayo i va demostrar la seva solidaritat amb elles, la qual cosa l'honora moltíssim. De fet, fins i tot va haver-hi un incident perquè van confondre un jugador suec, la policia argentina, amb un terrorista, i el van tenir lligat, a punt de torturar-lo, el tractar-lo, fins que el mateix equip suec va dir, ep, que aquest és un jugador dels nostres. Va dir, perdoni, perdoni, una confusió com una altra. O sigui que realment Argentina va començar el campionat, que va guanyar naturalment, diguéssim, amb dues copes del món, la Copa del Món de Futbol i la Copa del Món de la Repressió i la Corrupció, que la va aconseguir
1: la va
2: en aquell.
1: Guanyar.
2: Sí, sí, sí.
1: En Joao Belange, mira, ara ho repassava, va morir amb 100 anys.
2: Mira que bé, veus? No hi ha res com tenir la consciència tranquil·la.
1: 16 d'agost del 2016, va néixer el 8 de maig del 2007, del 1916.
2: Al Kissinger també li va passar el mateix. Mira que havia fet matar gent, i va morir amb 100 anys content com una mala cosa.
1: I un Nobel.
2: Veus?
1: De la Pau.
2: Ens queixem,
1: Avalanche, no.
2: Ens queixem de vici.
1: Tens Nobel, tu?
2: No per ara.
1: No dic per...
2: Ah, no, no, no, fumo, no fumo, no, gràcies.
1: Cal pena, moltes gràcies.
2: Vinga, Francesc, que vagi bé.

0: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
1: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
2: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
1: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
3: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
2: Sí.
3: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. 4 bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
4: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
6: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també
5: per a... Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
7: És tan fort que cada vegada que hi penso...
5: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
8: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
5: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
9: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
5: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
10: És un dia feliç.
5: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat.
13: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat. A Catalunya Ràdio.
5: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
14: Rebeca Carranco, bona tarda.
15: Hola, què tal? Bona tarda.
14: Arriba la Crònica Negra amb un cas molt cridaner de fa... una setmana. Era dir-me què has passat, no?
15: Sí, és que hem viscut tantes coses, no?, que això em passa cada vegada més sovint.
14: Què va venir? Fa una setmana. Bé, l'assassinat al carrer Balmes, el dia que visitava el papa, i que el mort ara resulta que era algú important en el món criminal, no?
15: Doncs sí, el que sabem és que és una persona d'origen serbi, que l'estava buscant a Bèlgica, que hi havia més una ordre europea de detenció, no? Que és una cosa quan tu busques algú, doncs el demanes a tots els països del teu entorn. Aquesta ordre europea era per drogues, i sí que és veritat que ens diuen doncs que la quantitat de drogues en aquesta ordre europea no era especialment alta, però fons policials expliquen que aquesta persona estava vinculat al moviment de cocaïna al port d'Anvers, que pensem que el port d'Anvers és la principal entrada per mar de tota Europa de cocaïna, és a dir, que és un lloc molt important. Uh-huh. Llavors això fa doncs que aquest home sigui, com tu deies, d'alt valor, que això en el món criminal vol dir que, bueno, doncs que alguna cosa pintava en aquest món delinqüencial, és a dir, que no era doncs una persona qualsevol que...
14: La seva foto surt en algun... es busca d'alguna policia, no? Com a mínim a Bèlgica.
15: Sí, exacte. Llavors, els Mossos és veritat que, bueno, Han trigat una mica, però al final...
14: És normal que triguessin a identificar-lo? Quan és algú d'aquest alt perfil, no seria com més fàcil de dir, home, poso una base de dades i veig les fotos i trobo, no?
15: Segur que si hi ha mossos escoltant, no vas
14: estar... No, perdó, ara em posaran... La primera multa que puguin me la posaran.
15: No, clar, aquesta persona tu pensa que en el moment que l'assassinen, ell baixava direcció a mar, aquest sicari va just darrere d'ell i quan veu l'oportunitat, que és veritat que és just davant d'aquesta comissaria de la Policia Nacional, el mata.

0: Llavors, en aquell moment, quan els Mossos van a l'aixecament del cos, no té documentació. I no porta res, i és veritat que si...
1: Però sí que sospitaven, no?, que podia tenir alguna vinculació.
0: Ells, de seguida, ja a la nit d'aquell mateix dia, comencen a sospitar que és una persona sèrbia i que està vinculada a tot aquest món, agafen les empremtes les envien a Europa, i sí que és veritat que després salta aquest tema de la OED. Però és una persona que, com veiem en aquest món habitualment, doncs tenia diverses documentacions, clar, passaports que són falsificats, que no sempre anava amb la seva identitat, i que llavors tu pots creure que has trobat la identitat bona, però després comproves que allò és fals, que n'hi ha un altre, és a dir, que són molt prudents normalment els Mossos a l'hora de dir de manera com molt definitiva, contundent i clara que sí que el tenen identificat.
1: I del sicari en sabem res? No l'han trobat, de moment.
0: Doncs del sicari, pel que sabem, doncs encara l'estan buscant. Sí que és cert que ja ho vam dir, que és un sicari que actua d'una manera una mica peculiar, perquè va a cara descoberta, no? Que...
1: Això és raríssim, no?
0: Això és raríssim, sobretot que té un casco, no?, que es podria haver posat per tapar-se, no?, que és una cosa que tampoc fa, que en aquesta vigilància que fa de la zona i d'on està, doncs tampoc pren la precaució de mirar cap amunt, no?, i veure que tot està gravat, tot el que fa, i també hi ha una tercera cosa com molt important, que és que no porta guants. No porta guants i després abandona aquesta pistola.
1: Clar, i aquesta pistola deu tenir moltes restes.
0: El casco, clar, i el mòbil el deixa una marquesina, no?, allà a Gala Placídia, una marquesina d'un bus sota. Llavors els Mossos estan analitzant tot, no sabem si tenen empremtes o no, o si hi ha algun element que els permeti arribar a ell, però sí que és cert que en aquest cas, bueno, com a mínim tenen més elements que en altres casos, no?
1: Ahir, al matí de Catalunya Ràdio, se li va preguntar a la consellera de l'Interior, Núria Parlon, per què és tan difícil trobar aquest sicari, va dir això.
2: Molt difícil determinar el patró que hi ha al darrere d'aquest tipus d'operacions. Molt difícil també, doncs, acabar amb les detencions d'aquests tipus de personatges sicaris o assassins a sou. Però són diferents casuístiques les que es poden donar. El que sí que treballem amb una hipòtesi és que els sis casos, en aquests sis casos d'homicidis recents que hem tingut, estan relacionats probablement tots ells amb aquestes qüestions que estem abordant avui aquí. És a dir, negoci de la droga i grups organitzats.
1: Què et sembla això?
0: Doncs que és veritat, El que expliquen els Mossos amb el tema dels sicaris i per què és tan difícil és perquè normalment són persones que venen a fer una cosa que la immensa majoria de la gent no fa, no? Tu no vas a matar a ningú pel carrer, no?
1: No, en principi és a dir, no. Que si no... ho he fet no t'ho puc explicar, Rebeca.
0: Que és una cosa que no fas, que planifiques...
1: Però generalment aquests sicaris són d'aquí? O venen... cometen l'assassinat i se'n tornen allà d'on venen.
0: Clar, en aquest cas sí que creiem, per exemple, en el de Balmes, sí que hi ha la sensació que aquesta persona és estrangera, que ve de fora. Molts venen de fora. Però a vegades són de les pròpies...
1: Hi ha sicaris catalans?
0: Hi ha gent catalana que formen part del món criminal que executen altres, sí que n'hi ha hagut, no? Però no sé si seria el que entenem com per un sicari, que és algú que li paguen perquè mati.
1: Un especialista que ja se n'ha carregat a 15 per tota Europa.
0: Això és veritat que les vegades que ho hem vist venen de fora, però el que estem veient últimament en aquests últims casos és que aquests sicaris formen part de la mateixa estructura criminal, és a dir, no és un tercer a qui tu li subcontractes un crim, sinó que ets...
1: Ja treballen per l'empresa, diguem.
0: De la mateixa empresa que decideixes...
1: És el departament de sicaris.
0: Exacte. Llavors, què fan aquestes persones? Normalment estudien una mica la víctima, venen aquí, tenen diners, estan un temps, estan a un hotel, tenen marge una mica de veure com es mou aquesta persona i també tenen marge de planificar com escapen. Llavors, fa una cosa que no és previsible, no?, com deia la consellera, que no és l'habitual, que és a dir, sortir a buscar algú amb la intenció de matar-lo, els Mossos, a no ser que estiguin amb una investigació, telèfons, i que per casualitat aquesta persona estigui intervinguda, punxada i ho expliqui, que tot això seria com gairebé impossible que passés, no? Llavors ho fan, executen i se'n van també d'una manera més o més planificada, a vegades s'amaguen un temps, tot es queda més tranquil, ja no es parla tant del tema i marxen. O sigui, que això complica molt l'escenari per detenir-los.
1: Però hi ha una imatge d'aquest senyor molt, no anava a dir molt clara, bastant clara. Hi ha molts crims que es resolen sense imatges tan clares, no?
0: Sí, jo preguntava també per això, és a dir, no us ajuda? Els he preguntat als investigadors, no us ajuda quan això es difon, no?, quan es veu la imatge, i llavors preguntava, algú us ha trucat? I em deien, hem tingut un total de 0 trucades, no? Ja. És a dir, que ningú ha avisat. És
1: veritat que... Tampoc et quedes amb la cara, és a dir, ara me'l creu aquest senyor per aquí...
0: No, algú que el conegués, no? Ja, també seria una cosa, però no, és a dir, que no sembla que jo hagi servit, però sí que és cert que segurament a ells, pels seus propis arxius, per les seves bases de dades, això sí que els pot ajudar segurament a trobar aquesta persona.
1: Clar, ja acumulem uns quants casos, ho deia la consellera també, se n'ha resolt algun? S'ha detingut algun d'aquests sicaris?
0: No.
1: Uau.
0: No, clar, en aquest any, de casos així que estiguin vinculats a una execució, que diríem, n'hem tingut 4 a Barcelona. Hi ha 2 que són al carrer Mineria, no? A la zona més o menys de, com de la zona franca, i molt similars els 2, a la tarda, molta gent, una persona va caminant, li ve algú per darrere, el dispara i marxa. Aquests no estan resolts, i és veritat que les víctimes, la primera era una persona espanyola que es va identificar, la segona, fins fa no gaire, encara no estava com oficialment identificada, no? I això ho estan buscant. Després tenim l'altra execució, que també la vam explicar, que era el carrer Taulat, aquesta persona que estava doncs, a una cafeteria prenent alguna cosa a les 4 de la tarda i que també venen per darrere, l'executen. És veritat que mor una mica després, però tampoc aquesta persona tampoc va ser trobada, i ara que tenim doncs aquest quart, i n'hi ha 2 més, que aquest sí que hi ha un que és detingut, perquè ja no seria un sicari, el de Badalona del Carau, que també vam explicar, sí. No? Que també van disparar contra algú i van matar, i després un a l'Hospitalet, que ja no seria tant com una execució, potser és una cosa més entre ells, s'està mirant, no?
1: Però en tot cas, clar, els sicaris aquests últims són molt recents, la investigació és lògic que estigui oberta, però quan passen aquests casos, s'han detingut altres sicaris?
0: Mira, l'any passat crec que, no sé si vam arribar a explicar-ho, jo crec que sí, van assassinar una persona, el Valentí Moreno, el 2021, i també va ser un sicari, i això va ser un
1: Valentí
0: sicari.
1: Valentí Moreno aquest és el... No.
0: El Valentí Moreno, una persona de Sant Adrià de Besòs, que havia sigut detingut pel crim de la Vila Olímpica quan
1: aquest,
0: era menor d'edat.
1: Que va fotre una pallissa amb uns nois també jugant a futbol.
0: Sí, i ell era menor d'edat i després havia fet això, exacte. Llavors aquí el Valentí Moreno va ser executat per una persona que va venir de Colòmbia, la idea del sicari.
1: Allò, la pel·lícula 100%.
0: Que et paguen, vens de Colòmbia, vens aquí i mates algú
1: i
0: te'n vas. Llavors, aquesta persona, és veritat que la investigació va durar bastant de temps, van aconseguir identificar a un dels 2 sicaris, va venir cap aquí, el van detenir a Colòmbia, va venir cap aquí, va haver un judici, el van condemnar, això va ser l'any passat, va estar condemnat, i ell va confessar. Quin problema tenim, per exemple, en aquest cas, on la part positiva de dir hem trobat el sicari? La part negativa que tenim és que no sabem qui el va contractar, que hi ha hagut moltes teories...
1: El sicari no explica res.
0: El sicari, només diu jo, no sabia res, i en aquest cas hi confessa, perquè així aconseguia beneficis penitenciaris, que després pogués tornar al seu país, i va assumir-ho tot. Fins i tot hi havia qui deia que ell no era ben bé l'automaterial, sinó el que ajudava, però en tot cas, ell assumeix això, però no explica qui li encarrega.
1: Quines sirenes que em posa aquí, Enric. Això és per parlar d'aquest pla pilot d'introduir Mossos a les escoles que segueix portant cua, perquè ahir, just ara ho sentíem, no? La consellera Parlo em va dir que estava paralitzat, però poc després la portaveu del govern, Sílvia Paneque, va assegurar que la cosa continua igual. Hi ha hagut una mica de malentès?
0: Clar, és un, com un punt més, no?, en tot aquest desgavell vinculat a educació, als Mossos, aquest conflicte que tenen laboral. I llavors, aquí, com tu dius, ahir la consellera diu que està paralitzat, que no ha sortit en el moment adequat per mira, aquest conflicte laboral.
1: Parlo en diu això.
2: Sí. La prova pilot dels Mossos en el projecte de convivència i poder ajudar en algunes qüestions amb les quals es troben els equips directius, doncs, va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si
1: I
2: té sentit fer-lo.
1: Una estona després, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia això.
3: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Home, aquí hi ha una contradicció.
0: Sí, perquè no? A més és veritat que el que es diu oficialment en el moment que ja la consellera d'Interior surt a matitzar, a corregir, dir que no és ben bé així, que la consellera parla d'una descontextualització, però és cert que el que diu la consellera clarament és paràlisi i veurem si es reprèn, no? Llavors això tampoc té gaire reinterpretació.
1: Però s'està duent a terme ja aquest pla?
0: Sí, el pla s'està duent a terme. És veritat que no s'està duent a terme com es volia dur a terme inicialment. Recorda que eren 14 escoles, després van dir que eren 7, que actualment tota l'estona repeteix que són 7, però el que ens venen a dir és que d'aquestes 7 segurament alguna escola també s'ha fet enrere, no? Que potser seria una mica menys, i la intenció és doncs, avaluar com va, aquests Mossos que han d'anar de paisà, han d'estar amb aquests profes, i després seria el gener de 2027, traurien conclusions i decidirien què fan.
1: Bé, doncs aquest és el malentès. I una última qüestió encara. Per acabar, avui ens hem despertat amb un operatiu... De fet, macrooperatiu, al camp de Tarragona contra el Top Manta.
0: Sí, això ha sigut, ho fan Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional, i en aquest cas el que van és per totes aquestes peces de vestir, normalment que sé que més es ven al Top Manta, doncs, a on es guarden els llocs d'emmagatzematge, per intentar, doncs, pal·liar el que ja veuen que podrà passar, que és que a l'estiu el Top Manta, a la zona de Camp de Tarragona, Cambrils, Salou, doncs, que té com, bueno, hi ha molta gent que es posa a vendre tots aquests productes falsificats. Llavors, aquest gran operatiu el que vol fer és evitar, doncs, que aquesta temporada d'estiu hi hagi tot aquest material falsificat venent-se de manera irregular.
1: I això han detingut a gent?
0: Doncs, hem vist ja imatges que estan entrant a pisos, a llocs que tenen, doncs, un munt de material, i hi havia una desena de detinguts aquest matí. Veurem com evoluciona, però sí que ens deien que tenia una voluntat com de que sigui un dispositiu gran, i veurem quines xifres finals donen de tot això.
1: I això són les marques que diuen, que estan sortint samarretes de la selecció espanyola falses.
0: Doncs mira, la policia es queixa que moltes vegades les marques no acompanyen tant. Això afecta molt el petit comerciant, els ajuntaments, no? A l'ocupació de la via pública, i sí que el que creuen moltes vegades les policies és que si les marques denunciessin més i acompanyessin més, segurament seria més fàcil també combatre tot això, no? Totes aquestes falsificacions que es ven a Top Manta.
1: Bé, avui aquest macrooperatiu que veurem quines conseqüències té. Rebeca Carranco, moltes gràcies. Farem una pausa i obrim cromos musicals del Mundial. Avui quin grup toca? Home! Avui el grup K. K de Portugal. No, K d'Uzbekistan. Ara venim.
4: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tas de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
5: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
6: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
7: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
9: Ivet Nadal, unió i dicotomia de l'amor.

Avui ens arriba Som, el segon tast del nou disc d'Ivet Nadal. La cantautora granollerina ens continua descobrint el seu nou so més roquer, però sense deixar de banda la seva veu més poètica. Ara, juntament amb David Caravent, cantant de Mishima, ens parla dels punts de trobada de l'amor que a la vegada estan plens de contrastos.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Les dones i els dies.
2: Amb Montse Virgili.
3: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
4: Per orelles fines i cors oberts.
3: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
1: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
3: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
2: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
3: Però què pensava que era la intel·ligència?
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Volem parides, aquestes vaques,
7: sí, sí,
6: eh?
7: Sí, sí, sí, sí.
6: És la típica vaca lundinenca.
7: Quina raça és?
6: Lundinenca.
7: Lundinenca.
6: Lundinenca del nord.
7: Ah.
6: De dos banyes.
7: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
6: Se'n diuen rinocerons.
7: Fan llet, no, no?
6: Sí.
7: La família del rinoceron deu fer llet, també.
8: Clar,
7: llet.
8: Boníssima.
7: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
2: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga, els cromos musicals del Mundial.
10: Vinga, que tenim una nova edició preparada dels cromos musicals de l'Edi Pou, que avui farà competir les seleccions del grup K. Portugal, Colòmbia, el Congo, la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. Edi Pou, bona tarda.
11: Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Francesc. Bon dia des de Houston, ciutat mundialment famosa per aquesta frase tan cinematogràfica.
12: Aquí, Houston. Repetiu, sisplau.
13: Houston, tenim un problema.
11: I on avui debuten Portugal i la República Democràtica del Congo, que juntament amb Colòmbia i Uzbekistan formen el grup K.
10: Doncs va, des de Houston, Texas, endavant amb els himnes.
11: Mira, Francesc, la veritat és que els himnes d'aquests quatre països són molt normalets, hi ha poc a destacar, i em sap greu perquè tots quatre tenen una gran cultura musical, però no es noten els himnes ni d'Uzbekistan, ni de Portugal, ni del Congo, ni de Colòmbia, que per més que el canti la seva estrella Karol G... doncs no acaba de fer-nos el pes. Per tant, i per primer cop en la història d'aquesta secció, posarem un quàdruple empat a 0 punts pels himnes.
10: Vaja, doncs 0 punts pels 4 equips. Anem a buscar la defensa.
11: A la defensa, la música d'arrel, sí que hi ha molta qualitat en aquest grup, en canvi. Són bons defensors de la tradició. A l'Uzbekistan, per exemple, com que era terra de pas de la Ruta de la Seda, tenen molta barreja, molta tradició, rica i variada. Fixa't com sona, Francesc, podràs notar que hi ha traces de cultura àrab, però també de cultura de la Índia i d'altres racons. Si passem al Congo, la música forma part de la vida diària i una de les manifestacions més típiques és la rumba congolenya.
8: M'agrada això. M'agrada.
11: Ja veieu que és molt animada, cosa que no trobarem a Portugal, perquè la seva música més famosa està plena de lament, de melangia, de nostàlgia. Estic parlant, òbviament, del fado. Nasce un dia...
8: Un català trist, això.
11: I acabem amb Colòmbia, que és la terra de la cúmbia. Així doncs, si tenim en compte la projecció internacional d'aquesta música d'arrel, farem un repartiment de punts entre Portugal i Colòmbia.
10: Portugal i Colòmbia s'avancen al marcador, igual que amb el futbol, confirmen que són les favorites d'aquest grup K. Anem al centre del camp.
11: Si parlem del mig del camp, parlem del mainstream, i aquí hi ha un país a anys llum dels altres tres. Estem parlant de Colòmbia.
8: Home, clar.
11: Colòmbia ha exportat grandíssimes estrelles del pop, com ara Karol G, Maluma, Carlos Vives, Juanes, J Balvin... Home. O la que va ser resident a Catalunya, però no prou resident per pagar-hi els impostos. Estem parlant de Shakira. Per tant,
14: tant, 3 punts del mig del camp indiscutiblement van per a Colòmbia.
10: Doncs 4 punts ja acumula Colòmbia, líder de grup, però Portugal té algun Cristiano al radar i s'acaba imposant? Comprovem-ho.
11: A la davantera, la música avançada, us recomano que si us agrada aquest tipus de música, aneu a Portugal perquè hi ha molts festivals i cicles plens de música moderna, contemporània, com ara el festival Tremor a les Illes Açores, que és un dels meus favorits, però en canvi no tenen gaires estrelles locals, no hi ha uns davanters internacionals de música experimental, que em perdoni Cristiano Ronaldo. A Colòmbia hi ha molt de mig del camp, però no tanta música avançada. Però destacaria un artista que també va ser resident al barri de Gràcia de Barcelona durant uns quants anys, que ara viu als Estats Units i que ha sigut portada de totes les revistes de música experimental. Estem parlant de Lucrecia Dalt.

0: Lucrecia Dalt és un nom que actualment sempre està present en els principals festivals de música avançada d'arreu del món, com també ho han sigut durant molts anys els congolesos Konono Number One. Recordo veure els Konono Number One en un festival sonar i flipar amb els seus instruments electrònics autoconstruïts. Jo diria que a la davantera tenim un empat entre la República del Congo i Colòmbia i, per tant, la guanyadora és... Perdó, Cristiano, la selecció colombiana.
1: Doncs enhorabona, Colòmbia. Edi, demà tornem, no?
0: Doncs sí, ens escoltem demà, Francesc, per analitzar els cromos musicals del grup L amb Anglaterra, Croàcia, Ghana i Panamà. Semblaria d'entrada que Anglaterra hauria de resar amb els Beatles, Adele o Dua Lipa, però atenció amb Croàcia i Ghana, que poden fer saltar la sorpresa.
1: Doncs estarem molt pendents. Gràcies, Edi. Descansa, si pots.
0: Apa, fins demà, Francesc.
1: Tenim repte sonor. 93-201-7474. La Dolors em diu, ja tinc els telèfons als dits, només cal que els oients comencin a marcar aquestes... Quantes xifres són? 2, 5, 9 xifres. No ho sabia. 93-201-7474. I de premi molt arròs. Tinc tant arròs que podíem fer un casament aquí i llançar-lo, però no llançarem perquè ens el menjarem. Ara venim.
2: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
3: Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
4: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Que tinc uns petardos CM aquí davant. I ens han fet l'anunci. És l'anunci més fàcil de la història de Catalunya Ràdio. Ha hagut de creuar el carrer el senyor i diu, vull un anunci. I li han posat l'anunci i ha tornat a la botiga. És així? És que ho veig aquí, eh? Petardos CM. Passa, està tancat. Què és Petardos Club de la mitjanit, això? Ho té el Campos? No ho sé, eh? No sé com va això. Què, tenim més anuncis? No? Ah, doncs concurs.
5: L'arròs Montsià és l'arròs de la nostra cuina. L'arròs del Delta de l'Ebre us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Mira, avui tenim el repte sonor i de premi, doncs, el lot Montsià. Un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per les millors paelles, un quilo d'arròs bomba, un quilo d'arròs carnaroli per risottos, una ampolla de licor d'arròs del Delta, un davantal, una carmanyola, un got mesurador d'arròs fet a morzite i el plaer de concursar amb nosaltres, que és el millor premi de tots i que aquest el tens tant si guanyes com si perds. I ja tenim dos concursants. Sí, avui hi ha un duel... Duel del Maresme, eh? Xavi, del Masnou, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Com estàs, Xavi?
6: Escolta, jo sóc el Xavi, el... però bueno, està el meu fill, el Gerard, sí, que farà el concurs, que estem aquí.
1: Ah, que sou el cotxe, que... sou el cotxe aquí mano a mano, no?
6: Sí. I amb el Marc també, amb els dos nens.
1: A veure, edats de tots.
7: 16 anys.
1: Molt bé. Jo, això és el Gerard. I el Marc?
8: 13.
1: 13. I el Xavi?
6: Jo uns quants més. 49.
1: Molt bé. Què veniu del col·le o d'on veniu ara?
6: Bueno, ja han acabat ja això. Ja, sí. Ja comença el cachondeo ara.
7: Sí.
1: Però demà encara tenim classe o no?
8: Sí, sí, sí.
1: Ah, demà sí. encara. Bé, atenció, sí, perquè tenim un so per vosaltres, me l'haureu d'identificar, a veure si sou capaços de dir-me què és això que sentireu ara, fem silenci i escoltem l'àudio per vosaltres.

0: Bé, atenció, us dono quatre opcions, a veure si identifiqueu aquest so, eh? Això és un fax de 1986. Això és el Buzz Lightyear de Toy Story. Això són els preparatius de Judit Martín imitant Lluís Pasqual. O és un telèfon de joguina?
1: No sé, el Buzz Lightyear, tu creus?
2: O un fax?
1: Ja. El Buzz Lightyear.
2: Sembla, sí.
1: Els nens, el Buzz Lightyear, aquest, el de...
0: Els nens diuen el de Toy Story, eh?
1: Sí.
0: Doncs els nens, que hi ha nens d'aquella manera, eh? Bueno. Hi ha el de 16 anys, ja no li diguis gaire nen. Doncs els nens han encertat! Era el Buzz Lightyear! Mira un cotxe content, tu, que veus que bé. Això així és el que ens agrada. Doncs escolta, no pengeu, perquè ara a veure com ho fa el vostre contrincant, però de moment ja teniu aquesta encert, d'acord? Sí, d'acord. Vinga, anem al següent participant. No gaire lluny, del Masnou, però anem a Mataró amb el Jordi. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Ai, veig que amb molta pau interior.
3: Tranquil.
0: Tu sempre ets així o t'has relaxat especialment aquesta tarda?
3: No, sóc així, sóc tranquil, però bueno, avui estic relaxat.
0: Perquè què has fet aquesta tarda?
3: Doncs mira, he vingut a treballar i poc més.
0: Ah, ets a la feina ara?
3: No, ara estic a casa.
0: Ah, ja has arribat. I podem preguntar de què treballes? Ens agrada conèixer els oients.
3: Bueno, a una empresa farmacèutica.
0: Ah, mira, fas pastilles? És el comentari més tòpic que es pot fer.
3: Comprimits. Està prohibit dir pastilles.
0: Per què està prohibit dir pastilles?
3: Oh, perquè pastilles és vulgar. El nom correcte és comprimit.
0: I t'ho està dient un fill de farmacèutica, a més. Imagina't si ho he dit malament tota la vida, el delicte que té, el meu pare venent tota la vida comprimits i jo dient pastilles. O si fas pastilles, fas comprimits, quins comprimits fas?
3: No faig comprimits.
0: Ah.
3: Faig solucions líquides.
0: O sigui, xarops.
3: O altres coses.
0: Que no es pot dir xarop, perquè hem de dir solucions líquides i comprimits. Ho direm així a partir d'ara. Jordi, perdona, és que mira, avui estem així una mica juganers, hi ha el Mundial pel mig, ja s'acaba el curs, i estem així. Estem així. Et posaré un àudio, m'has de dir a veure de què va, a veure si ets capaç de desbrinar-ho, això. Va, escolta'm aquest àudio. Ara jo no entenc res, perquè jo hauria dit una altra cosa i no la que és. Mira, això és una vuvuzela animant el Mundial. Això és un espantasogres. Això és un lèmur, l'animal. O això són els fills de l'anterior concursant el Xavi, que estan excitats perquè s'acaba el curs.
3: Doncs jo diré que un espantasogres, perquè la vuvuzela aquella era allò tan pesat del Mundial de Sud-àfrica, no?
0: Sí.
3: I era com molt continu, no?
0: A veure, pensa que aquí segurament hi ha un muntatge i està com el so repetit, eh? Però...
3: Ah, això és repetit?
0: Sí, jo crec que sí.
3: La vuvuzela.
0: La vuvuzela?
3: Sí.
0: Doncs la resposta correcta no és...
3: Oh.
0: L'espantasogres.
3: No.
0: Tampoc és la vuvuzela, és un lèmur. Tu vols creure que és un animal, això?
3: No ho sabia.
0: A veure, posa'm el lèmur una altra vegada. Jo crec que la Barcon aquí s'ho ha inventat directament, que és la que ha preparat aquest concurs, però en tot cas...
4: Garantia de Montse Barcon.
0: Sí, doncs garantia de que cada dia ens en fa alguna. Jordi, doncs no ha pogut ser, em sap greu.
3: No passa res.
0: Però amb aquesta calma... Demà pots tornar a fer els teus, les teves solucions líquides i endavant, eh? Que no ens afecti aquesta ensopegada. Torna a participar un altre dia. Moltes gràcies. Sí, això mateix.
3: Adéu.
0: Tornem al cotxe del Masnou. Xavi, Gerard, Marc. Us agrada l'arròs?
5: Sí,
2: Doncs,
0: doncs fotreu una rossada que veureu, eh? Perquè tenim aquí arròs per parar un tren. Tindreu dies i dies per menjar arròs a casa. Enhorabona per la victòria.
2: Gràcies.
0: Vinga, doncs aquesta és la victòria, la victòria d'aquest cotxe. El Gerard, el Marc i el Xavi, que han guanyat l'arròs. Tenim la tele del Mundial posada? Sí, que ja ha partit d'aquí una hora. A veure què estan explicant a la tele. No? Ah, no, val. Pensava que ho teníem. Pensava que ho teníem. Doncs res, que anem cap al butlletí de les 6 de la tarda i nosaltres reprenem després del butlletí amb el que no surti d'aquí. A les 7 hi ha partit del Mundial avui entre la República Democràtica del Congo i Alemanya. És el partit del dia. Cada dia horaris diferents. Ahir, el dilluns era a les 6. Ahir no hi havia partit a la tarda. Avui és a les 7. És una disbauxa, això. Fins ara.
4: Arròs Montsià. Per molta gent, el millor arròs que hi ha per cuinar. L'arròs de la nostra cuina.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Els bombers acaben de controlar l'incendi a l'edifici principal del Centre de Recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. És l'edifici on hi ha els laboratoris i no consten persones ferides. Hi treballen encara 16 dotacions dels bombers que també han estabilitzat les flames de la nau adjacent on hi ha palla i que ha quedat cremada completament. El foc ha començat a l'exterior de l'edifici i en una caseta adossada i s'ha propagat a l'interior del centre. Els bombers han rebut l'avís pocs minuts després d'un quart de quatre de la tarda i quan hi han arribat, els treballadors de l'edifici ja havien sortit fora a l'exterior. Més notícies, Joan Vilaplana.
2: El president francès Emmanuel Macron veu un canvi en la postura de Trump sobre la guerra a Ucraïna. A la cimera de Vienne, que ja ha acabat, el president dels Estats Units i la resta de líders del G7 han reconegut avui la superioritat de l'exèrcit ucraïnès sobre el terreny i han acordat augmentar la pressió sobre Rússia. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: Bona tarda. Fia Evian a una cimera del G7 que passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic avui en què ha dit a la resta de líders que és ell qui mana. L'Iran ha dominat els 3 dies de converses, però de la reunió n'ha sortit també un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna, amb Trump disposat a pressionar més Putin i imposar sancions al petroli i al gas rus, com assegurava l'anfitrió de la reunió el president francès Emmanuel Macron.
4: El president Trump ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau i tots li hem respost que augmentarem el suport cap a Ucraïna i augmentarem la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
3: Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Vian.
1: El Parlament Europeu ratifica amb els vots a favor de la dreta i l'extrema dreta el nou reglament comunitari que agilitzarà el retorn d'immigrants irregulars i permetrà construir centres de deportació en països estrangers. Brussel·les, Bruno Forteamires.
5: Hola, bona tarda. Diversos eurodiputats de dretes han celebrat l'aprovació amb càntics contra els immigrants. Han cantat Send them home, enviem-los a casa. Els han respectat. Amb crits de vergonya. La normativa permetrà escorcollar les cases de migrants irregulars per buscar persones concretes que tinguin ordres de deportació i preveu sancions per als que es neguin a marxar de la Unió Europea. Bruno Forteamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
2: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha justificat l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família el 10 de juny per motius de seguretat. Ho ha dit en una compareixença al Congrés.
6: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había, además, una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
1: El Parlament ha aprovat aquesta tarda reconèixer l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'han impulsada el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa, de Junts, i Ima Ferret, del PSC, han defensat així el reconeixement de l'Institut com a Acadèmia Nacional.
7: No és només un canvi de nom, sinó que estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
8: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals, atès que té les funcions d'establir normes lingüístiques i ostenta la representació en organismes internacionals.
1: El ple ha rebutjat les esmenes de Vox i el PP que plantejaven que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Esport, Sonia Oleart, bona tarda.
9: Bona tarda, Pere Romeu, entrenador del Barça femení, ha renovat el contracte per dues temporades més fins al 30 de juny del 2028. Aquesta renovació arriba després de dues temporades d'èxit al capdavant de l'equip, en què ha conquistat 8 títols dels 9 possibles, inclòs la quarta Champions blaugrana. El Madrid ha anunciat que ha presentat un escrit a la UEFA en què aporta, segons el club, evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps. Del Barça, l'exvicepresident dels àrbitres Enríquez Negreira, i demana que la UEFA adopti les sancions disciplinàries i restauradores que siguin procedents. El Madrid ha fet també oficial l'acord amb el migcampista portuguès Bernardo Silva per a les dues pròximes temporades. Ho fa just en el dia del debut mundialista a les 7 de la tarda de Portugal davant el Congo. A les 10 del vespre serà el torn del debut d'Anglaterra davant Croàcia. En bàsquet, el Barça arriba aquesta tarda a València, on demà comença la final de la Lliga ACB, i en tenis, Paula Badós ha superat la nord-americana Coco Gauff en els vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín.
0: Fins aquí les notícies.
10: Els matins del cap de setmana, el suplement...
11: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
12: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir: necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
11: Ho tornaria a fer tot igual?
12: Sí.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
10: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
14: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
10: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Estic veient la Sagrada Família de Lego i ara m'he posat com nostàlgic de la Sagrada Família, perquè fa una setmana ja del Papa. Marta Montaner, trobes a faltar el Papa?
2: Jo vaig fugir del Papa.
1: Tu vas anar al Papin.
2: I vaig anar al Papin, o sigui, que imagina't.
1: El Papin. Carandell, com estàs?
3: Estic més nostàlgic del Lego que de la Sagrada Família.
1: Tu tenies Legos?
3: No molt, però ara és com que tinc... Tenia un Lego com de nen molt petit, com de peça molt grossa. No la peça més petita de Lego que pots fer superconstruccions.
1: Ah, sí, ja sé quins vols dir.
3: La grossa, grossa.
1: Molt grossa,
3: aquella
1: sí.
3: I em recorda aquella olor de quan era petit.
2: Ara sabeu que ara hi ha noves maneres de fer construccions, que ja no només depèn del Lego. A casa, per exemple, tenim unes construccions que són amb imants. I que ha evolucionat molt tot el tema de la joguina de criatura.
1: Jo he d'anar a comprar un regal d'aniversari ara pel meu nebot.
2: També és veritat que a la botiga Lego sempre hi ha una cua increïble.
1: És com ho ja m'ha dit, és la Lego.
2: És molt car, per això. Pressupost?
1: Pel meu nebot no hi ha pressupost.
2: Sky's the limit.
1: Exacte. Home, a veure, no ens passarem, perquè vull dir que sí, que li faré alguna cosa.
2: Però...
1: Hi ha Legos del Barça?
2: Ell és el teu hereu, no? A hores d'ara?
1: Bé, sí... Ai, clar, que tinc... No li he dit res a la Juliana, que no la veig, i la tenim a Girona, no? Juliana, et tenim per aquí o no?
4: Ah, sí, sóc aquí.
1: Ai, perdona, és que jo si no et veig, és com... se'm mor una fada dintre i llavors no hi pensava.
4: Ja t'entenc, ja saps que jo ja entenc de morts de fades. Jo m'estava agradant, ser oient, al final. També sóc molt oient de ràdio, llavors poder-vos sentir...
1: I aquest tros et funcionava així com a moment de... Ara que estem pensant ja en l'any que ve?
4: Bueno, era fluixot, però jo també us conec, i llavors pues, al final també empatitzes més.
1: Què vol dir fluixot?
5: Quan t'estimes algú...
4: Escolta'm, a mi el Lego m'és igual, el Papa m'és igual, però tu també és molt important com a consumidor i oient de ràdio que entenguis que no tot sempre va de tu.
5: És la clau.
4: Que hi ha vegades que parlaran de Lego i a tu el Lego segurament poder ni et va ni et ve i no passa res. Després hi haurà un moment que parlaran d'una cosa que a tu t'interessa molt i hi haurà un altre oient en un altre punt desperdigat de Catalunya que dirà ara això és zero interessant.
2: Ara troba el forat per intervenir, 17 de juny, Juliana.
4: Vale?
2: Una mica passa? Que et donis una mica de marge.
4: Ah,
2: que la conversa ja no dona més de sí, saps?
4: Pensava que el dijous... O sigui, que 17 de juny encara havia de venir, imagina't, que em deies que me'l guardés. I m'anava a apuntar quin compromís tenia.
3: Tenim tot gastat gairebé el 17.
2: Afortunadament.
1: Perdona, ara estem donant idees a gent que potser està com jo, que ha de comprar un regal d'aniversari i diu, ah, doncs un Lego per un nen de 6-7 anys està bé. No, no et fa 7 anys, doncs un Lego del Barça, per exemple.
2: Mira.
1: N'hi ha del Barça?
3: Del Barça segur, de l'Espanyol segur que no. Que no passa res.
2: Tu miro, com diries tu, tu miro.
3: Ah, mira-m'ho, Marta. Lego espanyol.
2: RCD espanyol.
1: Segur que hi ha el RCD
2: Estadio. És espanyol amb N o NY?
3: NY, vull dir, és un club català.
1: Ui, la pregunta.
2: No anava males, era només
3: no,
2: per
3: saber-ho. No.
2: Té pinta que no.
3: No ha sortit encara.
4: Quina merda, tot, nois.
1: És una merda.
4: Us ho treuen tot, no teniu res. Així mai sereu un equip seriós,
3: Carandell. Meravellosa minoria, però, mare Déu, si no ens queda res, ja.
4: Espera,
3: aviat ni minoria,
4: claro, serà. A veure, Lego...
3: Aviat ni minoria.
1: Bé, potser del Barça tampoc n'hi ha,
3: Mira.
4: No, anant bé sí, Francesc.
3: Vaig a veure si ja tenim la samarreta de l'any que ve i me la compro.
1: Aquí cadascú està fent la seva, la Juliana a Girona, un buscant la samarreta, l'altre els Legos...
2: Sí, del Barça sí que n'hi ha algun.
1: Ah, sí, a veure què és.
3: O sigui, clar.
2: Però té molt mala nota, eh?
1: Ai, però
2: no deu ser oficial.
1: I el Boc és la...
2: Mira, i del Camp Nou, que bonic.
1: El Camp Nou potser se m'escapa una mica, no?
2: Sí, però té molt mala nota, no sé per què.
1: Doncs farem un de cotxes.
3: Hi ha el bus del Barça, veig, també, en Lego.
2: Ai, mira.
1: El bus del Barça.
2: I el Cat Culé no hi és?
1: Estem fent aquí una propaganda.
2: Té el peluix del teu nebot, del Cat Culé?
1: Però amb 7 anys potser un peluix ja...
4: Un peluix sempre
2: que
4: funciona.
2: No parlo l'idioma de 7 anys jo encara,
1: Però, Juliana, tu creus que 7 anys... El Fran em diu que sí.
4: A veure, jo en tinc 27 i a mi em regales un peluix i em funciona. Llavors, en aquesta norma de 3, em penso que també li funcionaria amb ell.
2: A un amic meu de l'escola va fer 33 l'altre dia i els pares li van regalar un Cat Culé. Únic regal de l'aniversari.
1: Tu arribes a casa d'algú.
3: Únic regal.
2: Mira, passa, regal de l'aniversari.
1: Passa l'habitació, et trobes el Cat Culé sobre el llit...
3: I el noi abraçat allà. Mira, veig que Lego va fer una promoció que m'imagino que no deu haver funcionat perquè és molt justeta, de la font de canaletes amb Lego.
1: Ah, mira, que mono.
3: I tres simpatitzants del Barça amb banderetes. una cosa molt...
1: És que només és molt
4: no, trist. Fa molta pena, fa una llàstima.
3: No regaleu això als vostres
1: fills. I un pobreta, bueno, vull dir...
4: És però és oficial, això, a veure. Hosti, sí.
1: És igual, no farem el comentari. N'hi ha un que té un problema.
3: No, bueno, sí, hi ha un amb cadira de rodes, un altre amb uns pantalons blaus, l'altre que, bueno, que porta un tupé al cap.
1: Sí,
3: bueno,
1: vaja, era, jo crec, una victòria de Supercopa, però només n'hi ha tres.
3: Sí, o de l'hoquei, que és menys gent. Això no passa res.
1: Estem fotent una de mig, ara, que de veritat. Bé, doncs, amb la Juliana a Girona...
4: Capital del món, nen.
3: Molt maco, Girona.
4: Suposo que després ens expliques què hi fots, aquí. Doncs pues, perdona, Marta, fer país. Perquè ja que tenim delegació a Girona, com pot ser que sempre estiguem fent programa des de la capital, Barcelona, quan el país és molt més que això, i de vegades l'has de trepitjar també per poder-lo explicar.
2: Records als teus cosins, també.
1: Hi ha l'Eduard Solà, per aquí?
4: No, avui m'ha obert la Maria Rovira fantàstica i no hi ha ningú més, t'he de dir. Doncs... També dia complicadet aquí. Però això m'encanta a mi, de la delegació de Girona. M'agrada això, que és com una família, que jo he vingut molt poques vegades, però quan vinc em sento superrecollida, superestimada.
1: Ets la tieta de Llunyana que ve de tant en tant.
4: Clar, aquí fa molta il·lusió quan arribo, saps? A diferència d'altres espais.
3: T'han demanat si et quedaràs a sopar per després?
4: Bé, no volia explicar-vos-ho, però sí. Després segurament farem alguna coseta.
3: Molt bé,
4: ho farem, tota la colleta de Girona.
3: Molt bé.
1: Cosinada popular. Vinga, va, anuncis que arriba el canó, com si fos avui.
3: Si fos avui, molt bo, molt bo.
5: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
6: Doncs millor.
7: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a dir. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a dir d'Endesa i si és amb amics, millor.
8: Torna a Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
9: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
10: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
11: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: Híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
14: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: Ocasión Plus.
18: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: Ja m'entens.
20: Un programa d'un altre gènere.
21: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
22: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
23: Amb David Ávila.
22: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT.
25: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
26: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kefir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Un quart de set. Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Roger, bona tarda.
3: I Juliana Canet, molt bona tarda.
4: Bona tarda, Roger, com anem?
3: Molt bé, ja et sento la veu una mica més gironina del que és habitual.
4: Sí? Ja s'ha enganxat una mica de nou l'accent?
3: Sí.
4: Per això és tan important, saps, de tant en tant sortir de Barcelona?
3: Avui la Júlia, els que ens esteu veient per Spotify i això, veureu que no és a l'estudi de Barcelona, sinó que és a Girona.
0: Vull dir, a vegades, els compromisos laborals i tot plegat...
1: Però per què exactament? Això es pot explicar o no?
4: A veure, Marta,
3: a visitar
4: jo sé que tu no passa res, però tu, com que ets de Barcelona, et costa fer aquest exercici d'imaginació, però quan tu no ets de la capital, venir a Barcelona, venir a Girona a fer programa és un planàs. Llavors, a mi de tant en tant m'agrada fer-ho, per reivindicar també que tenim aquesta delegació que penso i reivindico des d'aquí que està totalment oblidada i que hauríem de venir molt més. De fet, jo li vaig preguntar...
3: Home, oblidada,
4: creus
3: no,
4: que podria fer jo sempre programa des de Girona?
3: A qui li vas dir?
4: El Roger,
3: a mi?
4: Tu m'ho vas
3: vetar. I què vaig dir?
4: Em vas dir que ho havia de fer des de Barcelona.
3: Clar.
4: Però de tant en tant a mi m'agrada venir aquí per recordar-me que tinc lliure el Vir i que a Girona també hi estudi.
1: I potser tenies una mica de plans, però ja està.
4: Bueno, Marta, a mi és veritat que els plans de normal em queden més amunt de Barcelona que no pas per avall, sí.
3: Bueno, i que la jornada laboral...
1: Mira com gira la truita ràpida aquesta tia,
3: 8 hores...
1: Ets una professional, Juliana.
3: I el dia en té 24.
4: Ara llavors, ho has vist, és que va molt per aquí, va molt per aquí.
3: Tant per darrere com per davant, tu t'hi pots ficar el que et vingui de gust.
4: Ara.
3: Amb qui et vingui de gust.
1: Només faltaria.
4: Home, és que sembla de vegades que no existeixi la llibertat aquí, tio, que s'ha de donar explicacions per tot.
1: Tu saps quan ets adolescent... Li faig una pregunta i se sent atacada, eh?
4: No em sento atacada, Marta.
1: No
4: per la pregunta, pel to. Tu saps quan arribaves a casa, després de quan eres adolescent i la teva mare et preguntava d'on venies, on anaves... Així em sento jo amb vosaltres. Arribo 2 minuts fora de la meva rutina habitual i ja em pregunteu què polles estava fotent. Estic a no sé on i ja... Nois, em teniu controlada.
1: Crec que...
4: Demano, sisplau, necessito...
3: Més
4: marge, necessito...
3: Distància.
4: Llibertat.
1: M'estàs demanant un temps?
4: De fet? No, va, no. No, demà ens veurem i tot anirà molt. De fet, demà no ens veurem.
1: No, demà.
4: Per tant,
1: no,
4: demà,
1: no,
4: perquè, ens
1: demà necessito jo desconnectar de vosaltres.
3: Demà faltarà l'altre.
4: I Marta, tu saps el que ho agraïes?
1: Bueno.
3: Qualsevol dia d'aquest semblarà flashback. Jo sol presentant cançons.
1: Escolta, més el que voldries, moltes vegades.
3: No, ho trobo molt a faltar,
4: és
3: però vull dir...
4: És el teu somni. Entendries de què parles, almenys, si estiguessis presentant Diamonds de Rihanna.
3: Ai, sí, només havies de saber l'any i una mica de quin país
1: era. Quan la Rihanna encara cantava.
3: Sí,
1: és que és una altra època.
4: I era l'amor de la teva vida.
3: Only Girl in the World, hòstia, de
1: We Found Love.
3: Sí,
4: i Umbrella, veu punxar molt i molt allà.
3: Sí, 2007-2008, que la vam descobrir en un viatge que vam fer a Nova York.
1: A veure, per ser justos.
4: La vam descobrir vosaltres, no? Com si fossis Jay-Z.
3: No, és a dir, aquí no havia arribat, tot i que ja hi havia internet, però no sé.
1: Ja.
3: No havia arribat i vam anar allà a fer un viatge, tota l'empresa, en coses que es feien en el boom.
1: Se'n parla molt d'aquell viatge mític, a Nova York.
3: Sí, sí, Carles Cuny i Miquel Calçada, que eren els propietaris de Grup Flash, pels 25 anys de Flash, van pagar un viatge a tots els treballadors a Nova York.
4: També per compensar que poder no estàveu del tot ben pagats?
3: A la meva època... Són dues coses que van conviure.
1: A la meva època només mal pagats i cap viatge.
3: A mi això em compensava, però... Cobraràs poc, però et portarem a Nova York.
1: Et pagarem amb il·lusió.
3: Clar, jo tenia 20 anys.
4: Aquell futbolín que posen a les empreses perquè quan els nens van a demanar un augment de sou ja es queden distrets.
1: Hi havia un futbolín allà.
3: Sí. Escolta'm, anem al WhatsApp del programa... Perquè ens segueixen arribant missatges bonics dels oients al 677 27 10 58. Hola, perfectes, us escolto des del principi, des d'Austràlia. Ara que estic de baixa de maternitat, em feu sentir a prop de casa i feliç. Que perfectíssim que tinguem que no surti una temporada més. Sou casa. Per tant, un petó molt gran cap a Austràlia i a tothom qui ens escolti des de fora de Catalunya. I els oients, que no se'ls escapa absolutament res, també ens avisen que s'ha obert un nou local de Modernos a les Terres de l'Ebre. Ens adjunten el perfil d'un compte d'Instagram que no sé si teníeu controlat, que és molt nou, que es diu Nua Coffee Branch.
4: Hòstia, no ho segueixo, eh? Com es diu que el seguiré?
3: Nua? Coffee Branch.
1: Sí, branch també, eh? Gentrificació tot a l'Ebre.
4: Només els hi falta això.
3: I un oient ens diu...
4: Follow.
3: Pot ser el nou local que van dir que estava muntant.
4: Jo el segueixo.
3: El nòvio de la Laura Escanes.
4: El Delta de l'Ebre.
1: Com?
3: Un oient ens demana, diu, pot ser que sigui el nou local que estava muntant el nòvio de la Laura Escanes i que ens havien insinuat o que se'ns havia dit que la Laura potser muntava un negoci nou, que se l'havia vist molt per la Ràpita fa unes quantes setmanes.
1: Ostres!
3: I jo crec que sí, perquè ha entrat al perfil. Efectivament, és un local situat a la plaça del Coc de la Ràpita, que va obrir ahir les seves portes, vull dir que és una cosa supernova, que ara deu fer olor de pintura i cafè tota l'hora. I hi ha un post amb dos cafès damunt d'un moll de fusta i un text de benvinguda que diu: primer dia superat. Nua ja és una realitat. I no podem estar més agraïts a tots els que heu vingut a descobrir-nos, provar-nos i compartir aquest inici amb nosaltres. Gràcies per cada cafè, cada esmorzar i cada paraula d'ànim.
4: Escolta, pot algú escriure els textos, que tot ho faig al GPT, que
3: totalment,
4: va superadíssim.
3: És ell.
1: Per cada cafè, si acaben de començar, avui era el primer dia.
4: Sí, sí, Marta, però hi va anar tota la família i també és feina, eh? Depèn de quants cosins tinguis.
3: Ens diuen demà, que és avui, i tornem amb més ganes i energia que mai, preparats per rebre-us amb un bon esmorzar, un brunch tranquil o aquell cafè per emportar que us acompanya durant el dia. Ens veiem a Nua. I Laura Escanes, que comenta...
1: Això ja és definitiu, a veure.
3: I diu, moro de ganes i tot unes caretes de cors diferents. I aquest migdia han publicat un post amb una foto d'en Joan Verdú, que apareix... Que...
1: Dos i dos fan quatre.
3: Que, clar, amb
1: i
3: la
1: que
3: seva...
1: no hi ha marge.
3: Si no fos seu, seria molt estrany que estiguessin interactuant d'aquesta manera.
1: Una foto d'en Joan Verdú.
3: Ell amb la seva bici i ja ell porta, diguéssim, la part més social de... d'aquest local, perquè diu, anuncio la primera Social Ride Nua, una trobada per unir dues de les nostres passions, el ciclisme i el cafè.
4: Estic totalment en contra d'això, sapigueu, que quedi claríssima la meva opinió.
1: És com un molt... club social de branch.
4: Això és el primer pas per gentrificar un espai, i justament avui que sóc aquí a Girona ho reivindico. A Girona ja no hi ha cap local que no sigui de cafè i ciclisme.
3: Total,
4: ja n'hi ha prou,
3: sí.
4: Ja n'hi ha prou, me cago en la puta, volem altres coses. Hi ha gent que viu a Girona i vol una merceria, m'entens?
3: És el mateix tipus de negoci que va fer Ter Stegen també a Barcelona
4: i, no
3: i que va acabar tancant.
1: Per què cal també unir dues coses tan diferents? És com la fusió de conceptes, potser no fa falta, no?
3: No ho entenc, tens tota la raó.
4: Però això està molt, en general, amb les cafeteries, no? Que sembla que no n'hi hagi prou en obrir una cafeteria. Ha de ser una cafeteria
1: amb
4: i
1: una experiència,
4: llibreria, o... i concerts, i una puta bici, que llueix el meu
3: però,
4: malson
3: Juli,
4: a la
3: terra. Però, Juli, és a dir... que sigui cafè-llibreria m'encaixa, perquè mentre et prens el cafè tranquil·lament...
1: Són complementàries.
3: Llegeixes, sí. I una cosa...
4: Clar,
3: doncs
4: però aquí te'n vas d'excursió amb tots els teus amics, que ningú és d'allà, de l'Ebre, us n'aneu una mica d'excursió al cap de setmana,
3: i torneu
4: i us foteu un cafè
3: d'especialitat.
1: No, i quan acabes vas a fer un brunch, no ho sé.
3: Bueno,
4: home, bé, que has d'esmorzar.
3: Sí, bueno, alguna cosa has de fer. Llavors, no sé si el negoci és a mitges, és de la Laura... o és d'en Joan? Això no, no ho he sabut trobar.
1: Com que no tenim en Pau Espark, clar, no podem resoldre.
4: És d'en Joan. Jo no sóc en Pau Espark, però tinc una intuïció de lloba molt afilada.
3: No,
4: Laura
3: ho buscarem,
4: Escanes...
3: ho demanaré.
4: A veure, Laura Escanes es va divorciar fa 4 anys de Risto Mejide i ha estat, després d'això, molt de temps desfent negocis i desfent empreses. De fet, ho recordo que en Pau, justament, ens va explicar que havia desfet aquest últim negoci fa res, pocs mesos. Vull dir que... és una qüestió que s'arrossega molt i jo crec que per molt romàntica que sigui, aquesta lliçó ella ja l'ha presa. I ja ha vist que l'amor i el negoci és millor no barrejar-ho.
3: Porta, té un 5 de Google. És veritat que només té 4 reviews, que són totes molt noves, però bueno, que els 4 que hi han anat estan molt contents perquè els han posat 5 estrelles. Canviem de tema, perquè ens toca parlar d'una de les parelles de perfectes que més ens agraden en aquest programa, l'actriu catalana Diana Gómez i el seu marit, una de les grans veus d'aquesta casa, que és en Roger Escapa.
1: I ara, si em permeteu, crec que hauríem de fer sonar la banda sonora oficial d'aquesta parella.
4: Uf.
1: Només per això, 10 segons, perquè si no Spotify en censura l'episodi.
3: Uh-huh.
1: Però és que no podem parlar de Roger Escapa i Diana Gómez sense que soni quin. I walked across...
3: Ja està?
1: No, Fran, una mica més.
3: Més, 10 segons els
1: home podem
3: posar.
1: Que bona. A mi m'haureu de frenar, eh?
4: A mi em sembla que aquesta no pot ser la teva cançó de parella.
3: A mi em sembla que sí, Juli.
1: Bueno, Juliana, per gustos colors.
4: Escolta, llavors no passa res, però què? En un estadi, amb totes les altres parelles que també tenen aquesta cançó de nòvios. És una merda, és la cançó menys privada de la història.
1: No conec cap altra parella que tingui aquesta cançó.
4: És la que...

0: com són les seves vides. Ja ens agradaria. Ells estan instal·lats en aquell raconet que només ells coneixen. Ells i també el seu fill Gael, que en farà 5 aquest 2026. I llavors, cada vegada que ens regalen un petit tastet de com és aquest racó, nosaltres saltem d'alegria.
1: S'està posant romàntic el Carles avui?
0: Ara que no hi ets, Juliana, ell s'allibera i sap que pot fluir.
2: I veig que
0: I avui han vingut els violins.
2: Un parell de noies que toquen la viola darrere seu.
0: Sí, sí, sí, són tan fantàstiques. Bé, ahir dimarts, l'Escapa, que per cert no caldria, però és el presentador del suplement, jo descric el seu càrrec, sí, va publicar un carrusel de fotos amb el següent text. Primavera de màniga curta i llarga. Amb els meus amors i el meu barret. I després, que no s'entén res, la natació no és IA.
1: Bé. He de dir que la primavera en si mateixa normalment ja és de màniga curta i llarga, no? És el que té.
2: Bueno, però això és com una poesia, una mica.
0: És
2: ja
0: un haiku.
2: Ho saps, però ell, bueno, ho fa bonic.
0: Ell ha decidit tirar per la descripció.
2: I frase
0: text
2: curta.
0: Molt descriptiu, molta dada.
2: I frase curta.
0: Però un, els meus amors, que venint d'ell, que és una persona més aviat seriosa, formal, de vegades freda fins i tot.
1: I tant si freda.
0: Fa posar la pell de gallina. I la pregunta ara seria, quines fotos hi ha en aquest recull? Perquè el text és breu. Analitzem-les amb lupa, sisplau.
2: Vinga.
0: Hi ha molt contingut, eh? Per ser Roger Escapa.
1: És de 20, era de 20 fotografies?
0: No, nena, 10.
1: Però ja és molt,
2: que és molt per ser ella.
0: 10 número rodó.
1: Tu saps l'estona que Roger Escapa deu haver destinat a preparar aquesta publicació? Estem parlant no d'hores, de dies.
0: Jo et dic que és una feina que li ha durat justament tota la primavera. Ell va, 21 de març, ell va decidir aquesta primavera mereixerà un carrusel.
2: Això si no hi ha estat treballant tot l'equip del suplement, eh, amb aquest carrusel.
0: La Marina, la Minos, la Núria, vinga, tots.
1: Roger, Carandell, tu també ets un altre presentador de Catalunya Ràdio que vas decidir que aquesta primavera hi hauria una mica de carrusel, després de les meves reivindicacions a favor d'ell.
0: Fa molt que no penja res, eh?
1: Estem esperant, nen.
2: Que s'ha acabat la primavera.
0: No, però li queden 4 dies literal, eh?
1: Com no t'hi posis el cap de setmana, no sé.
2: Estem treballant, molt aviat.
0: Porteu la bata de científics o no? Perquè havíem d'anar a l'Ambluc
2: aquestes fotos. Analitzem les fotos de
1: l'Escapa. A sota li portem, Marta, podem anar sense res?
0: Pots anar despullada, si vols. Nua, com la cafeteria, no?, d'en Joan Verdú. A veure, es diu així, no?
1: No, es diu així.
2: Tal qual. Noir, és que no he sabut veure si hi havia accent.
1: He de dir que segurament ells ja juguen...
2: De negre, no? Noir, de...
0: De noir.
1: No, però no, clar, no s'escriu així.
2: És que he vist que a Palamós, Juli, un moment, a Palamós, a prop d'on estàs tu, hi ha un Noir Branch Coffee, també, amb accent a la A.
0: Ens han envaït, eh?
2: Noir, jo entenc que ve del noir del francès, que s'escriu molt diferent, però pel cafè. Bueno, és igual.
0: Vinga, som-hi.
1: Jo crec que amb Nua, perdoneu, ja juga amb aquesta paraula, amb aquesta cosa de dir es pot llegir en català, però també pots no parlar català i dir-ho, saps? Bueno.
0: Molt bé, doncs la primera foto d'aquest carrusel és un selfie d'en Roger Escapa i la Diana a l'avió, tots dos fent morritos, i per tant estan ells i la Marta Rimbau carregant amb el pes de tots els millennials i m'incloc. Després tenim una foto tendríssima de l'Escapa abraçant el seu fill Gael, en el que sembla, jo diria, un restaurant o el bufet d'un hotel.
1: Tot i que molaria molt que fos el menjador de casa seva, realment.
0: Diria que no fa 100 metres quadrats el menjador. Després, a continuació, tindríem un selfie de l'Escapa a la piscina.
1: Que suposo que cada vegada que hi va han de trucar a seguretat, perquè ell és tan alt que només que s'hi posi a nedar... Bueno, no pot poder fer piscines allà dintre.
2: No, ves a la piscina. L'han d'omplir quan surt, perquè com que saps tant volum...
0: Jo crec que la frase d'abans que hem llegit de la natació no és IA va aquí. Però necessitaríem una mica d'explicació ampliada per part de l'autor, que tampoc li hem demanat, així que seguim. Més estampes familiars en aquest carrusel. Una foto d'ell agafant a coll el seu fill Gael al festival Ambassat, al concert de Mishima, per ser més exactes. Tot seguit, una foto de la Diana i en Gael a la falda, seguint un partit del Barça de bàsquet al Palau Blaugrana.
1: Pobre nen.
0: Tan ben mudats amb l'equipació. Com que pobre nen?
1: Em sembla
0: un infant
1: de pla. Estem
0: parlant de la família més culer que hi ha ara mateix als Països Catalans.
1: Però tant com per anar a veure un partit de bàsquet.
0: Escolta'm, que pot ser un planasso. La meva germana i el seu nòvio hi van molt sovint, i els meus pares també.
1: No, cadascú el seu.
0: Escolta'm,
1: però jo, si fos aquest
0: tu també fas plans que molta gent...
1: Infeliç.
0: Ai, que avui és un dia de cridar-nos, em penso, Juliana?
1: No,
0: ho estic notant, eh? Ho estic notant. Doncs encara millor m'ho poses. I bé, aquestes són les fotos amb els seus amors, entenem. Llavors, després hi ha imatges en aquest carrusel una mica més aleatòries, però d'escenes que han marcat la primavera a Can Escapa, com per exemple el comiat de Pep Guardiola del Manchester City com a entrenador. També fotos de la Sagrada Família el dia de la visita del Papa, que això ens perseguirà tota la vida, em temo.
1: Ai, sí.
0: Un parell de copes de còctel a una taula d'un bar, no
1: Perdona,
0: sé. El moment de diversió de Roger Escapa.
1: Et dic jo ara mateix quin

0: Parés,
1: quin
0: perquè aquesta
1: és?
0: Copa aviam. Se l'han pres al Tàndem, a la cocteleria Tàndem del carrer Aribau, que és una de les meves cocteleries preferides i, de fet, és el que va donar nom en el meu programa de llibres amb Marina Porres, Club Tàndem.
2: Com identifiques que és aquest bar?
0: Fixa't, perquè les fotografies en aquest còctel que estan posades a sobre... És a dir, el còctel està a sobre d'un posabatos.
2: Ah,
0: que
2: té
0: el logo,
2: sí, d'una bicicleta aquesta
0: exacte,
2: Tàndem.
0: Que és
2: sí.
0: aquesta bicicleta així en blanc.
2: Perfecte. Negre. Doncs gràcies, Juliana. Després també hi ha una foto d'en Roger Escap el dia que li va tocar passar penitència, fent programa en directe al 3Cat en viu. Tots ho recordarem també per sempre, l'anilla olímpica.
1: Per desgràcia, el sol a la cara.
2: Amb aquella calor infernal.
0: A mi que no em tornin a trucar. Jo no vull mai més viure l'experiència 3Cat en viu. És que 3Cat està destinat a ser un món que passi a internet, m'entens? A la televisió, a la ràdio.
2: Dies, la Juliana. Eh?
0: És que és veritat, no està destinat a ser un esdeveniment presencial. Cada cosa
1: us haig de dir que ell em va trucar el dia que hi vam anar, perquè ell hi anava l'endemà.
2: Ell hi anava en diumenge.
1: Demanant una mica d'opinió de com s'havia de vestir per la calor i tal. I li vaig dir, fota't un barret, fota't una gorra, el que sigui.
2: Perquè...
1: I va fotre un barret de palla aquí, que sembla...
2: Exacte, en aquesta foto que ens adjunta el veiem amb un barret de palla i ulleres de sol, pel que sigui, sembla que aquell dia també ha marcat la seva primavera, no sabem per què. I per clausurar aquest carrusel primaveral, l'Escap afegeix la desena foto, l'última, per fer-ho tot rodó, que és una imatge dels seus dos amors en un paratge natural. Un racó que només ells saben.

0: Ja haig de parlar sobre ja, no? Vale.
1: Sí, sí.
0: En aquesta foto hi veiem un penya-segat que dona un mar blau, mar obert, i els seus dos amors, la Diana i en Gael, amb màniga llarga, d'esquena, gaudint del moment, del present, del paisatge i de la companyia. I al final sí que li hem fet la consulta a l'escapa d'on s'han justament escapat, i resulta que el lloc triat és Santander. Perquè es veu que la Diana tenia un rodatge allà i van fer una mica d'Úrsula Corberó Chinodarín i van fer escapadeta junts.
2: Que romàntic, nena.
0: En qualsevol cas, tot indica que ha estat una gran primavera que n'escapa i no volia acabar aquest tema sense llegir el comentari que li deixa la seva dona, la Diana, en aquesta publicació històrica a Instagram. @ Didi Gómez li escriu: més margarites i menys barrets.
1: No bé, parla.
0: I entre parèntesis, sou els millors, signe d'exclamació, tanca parèntesi, cor vermell. I per tant, la Diana es posiciona en el vaixell de Juliana Canet, és una forta detractora del barret de palla i potser també del 3CAT en viu.
2: Si em fas escollir, prefereixo 3CAT en viu que els barrets de palla. També. Perfecte. Que quedi clar.
1: Ella és una gran consumidora d'orxata.
0: I també de ràdio.
1: Ja sí. Perd els papers per un got d'orxata.
2: Doncs que mira, tu, Roger, en canvi, tens problemes amb l'orxata.
0: A mi no m'agrada gens.
1: M'agrada molt, però se'm posa malament.
2: En Roger m'humita.
1: Sí, sí, tal com entra, surt. Però sóc feliç mentre.
0: Intolerància. És a dir,
1: sóc molt feliç mentre entra. I molt infeliç quan surt.
0: Això pot passar.
1: Sí,
0: això
1: sí, sí,
0: pot passar.
1: Passa, passa moltes coses a la vida. Sí.
0: Bé, ells estan molt bé, que l'estiu sigui igual de bo, encara millor que la primavera. Vale, let's go. Ja està.
1: Ja està, fins aquí el tema de l'escap, eh? Molt bé. Juli, tot bé per Girona?
2: Tot sí, de puta mare, nen. Estan els carrers perfectes, fot una calor de Déu.
1: No ha caigut cap farola ni cap arbre, eh? Doncs
2: no.
1: Som-hi. Farem una pausa i de seguida saludem en Jaume Miranda i en Marc Andreu.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Marc Andreu, molt bona tarda.
5: Bona tarda, Pandons.
1: I Jaume Miranda, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
1: Que sàpigues que en el teu company ja l'han contactat de la gran cita, personalment, ja? aquest migdia, no?
5: A la 1:00 he rebut una trucada, m'ha dit seran 10 minuts, n'han sigut 20, hem xerrat molt, però era una primera trucada. Després m'ha informat que el següent pas és que em farem una videotrucada
6: però,
5: amb una...
6: Un reporter, un redactor, no, en tono.
5: No. A truca la directora de càsting.
6: Ok.
5: I després, a partir d'aquí, ja ho delega a una altra persona de producció.
0: Per tant, has estat seleccionat?
5: Estic passant fases.
0: Molt bé, felicitats.
1: Enhorabona.
0: I la segona és que em consta que hi ha un altre Marc Andreu del sector de la comunicació que està contactant gent per...
5: Hi ha un redactor al programa que es diu Marc Andreu Rossic, que també presenta els...
0: Com es diu?
5: Marc Andreu Rossic.
0: Rossic.
1: És que aquí hi haurà un problema.
2: Que tampoc es diu Marc Andreu de nom compost, es diu també Marc de nom i Andreu de cognom.
5: Sí, exacte. I és presentador d'un format que es diu Fang, el Super 3, vull dir, ha fet moltes coses a l'audiovisual i ara està de redactor al programa de la Gran Cita. I ella es posa en contacte conjuntament amb altres persones de l'equip amb perfils per veure si es volen apuntar.
2: I de fet, si m'ho deixeu compartir...
1: Sí.
2: També perquè n'estic personalment orgullosa, de fet és del millor que jo he aconseguit en els meus anys de trajectòria professional. He estat contactada per Marc Andreu Rossic perquè em presentés al càsting.
1: Però...
2: A la Gran Cita 2. Us llegeixo el missatge que m'ha enviat.
0: Sí, veure com és.
1: I per què t'has seleccionat a tu, no?
2: Bé, ara ho descobrirem.
1: Sí,
2: diu: hola, sóc en Marc, redactor del càsting de la temporada 2 de la Gran Cita, que ja està en marxa i estem buscant gent entre 25 i 45 anys, real, autèntica, formada, amb ganes de viure una experiència única i, sobretot, a conèixer la seva parella ideal.
1: Molt bon text, de moment.
2: En majúscula. Alguns dels perfils que busquem. I atenció, a veure si poder nosaltres no hi encaixem, però alguns de vosaltres sí, també estiguem atents. Diu, persones racialitzades, que no seria el meu cas així d'entrada, persones balears o de Terres de l'Ebre, cossos no normatius, divorciats, mares i pares... O no binaris. Diu, si et troba bé tal, si et sona bé, fes el càsting,
1: no hi puc anar, Juli.
2: I diu...
0: No encaixeu gaire.
2: Que no sigui dit que no se t'ha enviat. em diu en Marc Andreu Roser quan ja m'ha enviat aquest text que clarament és copiar-enganxar.
0: Sí, no és gaire personalitzat.
2: Per tant, entenc que senzillament no és que consideri que formo part d'algun... que necessiten un perfil com el meu, sinó que no volia que jo tingués fred de peus, m'entens?
1: Creus que tindrien un problema si ara diguessis que sí? Endavant. Clar. Rotllo Marc Andreu, apunta'm.
6: Jo?
2: Quin problema? Em dirien que...
0: No, l'altre Marc Andreu.
2: No passaria i ja està. Ja hi ha tres Marc Andreus, eh? En Marc Andreu, Ter Stegen, el Marc Andreu nostre i el Marc Andreu de la Gran Cita.
1: Prou, eh? No podem assumir-ne ni un més.
2: No, anem molt passats.
1: Vull dir, si n'entra un, n'hi haurà un que haurà de sortir del país.
0: N'hi ha un que cau. Se m'acut quin.
1: Sí, n'hi ha un que té més facilitat i doble nacionalitat. Vull dir que sí. Molt bé, Juli, gràcies per
2: jo li he respost, gràcies, nen, ho agraeixo.
1: Bé, dit això, Marc Andreu, tenim últimes hores televisives, no?, que hem anat coneixent al llarg d'aquesta tarda.
5: Sí, perquè avui no ens ha donat temps de digerir el dinar, que ja ens ha anunciat una notícia d'infart. Perquè
2: una
5: avui...
2: notícia d'infart,
0: també. Però qui ha escrit això, el ChatGPT?
5: No, avui...
1: Bla, bla, bla.
5: Hem sabut que pot. Que... torna Operación Triunfo!
7: Da un paso al frente, respira. Es un regalo de la vida.
1: A veure, quan torna?
0: Una
1: mandra.
5: L'octubre del 2027 començarà una nova edició d'OT. Els càstings seran el juny del mateix any. S'ha confirmat que continuarà Txenó i això realment és... poc més.
0: La Txenó com a presentadora,
5: com a presentadora del format a Prime Video.
6: L'estat espanyol segueix sent homosexual. Jo sóc molt feliç amb aquesta dictadura txenoista. Que se mantengui.
5: Això ha sortit aquest migdia juntament una altra notícia molt més important. Aviam. Ens afecta directament aquí el programa. I està relacionada amb l'Espombo. Ens ho explica el ja, suposo que oficial, corresponsal que tenim a Madrid, perquè col·labora per mi en aquest programa sempre, Javi Hoyos.
8: Última hora, l'Espombo va tener una sexta temporada, lo acaba de anunciar María ahora mismo.
9: Aquí la vemos junto a Lucía, por favor, embarazadísima. Marta Pombo os lo cuenta todo, pero antes soy Javi Hoyos, seguidme para más salseo. Madre mía, el juego que nos dio la quinta temporada. Ganas de ver la sexta, dice María. Temporada 6 de Pombo. 3 años grabando recuerdos para toda una vida y los que quedan. Gracias por acompañarnos, panitas. Veremos
5: doncs
9: aquí,
5: avui...
0: A veure, per ser justos... aquesta informació la podríem haver explicat nosaltres també, sí, perquè senzillament però... llegir què ha dit la Maria Pombo. No és que tingui una exclusiva al Javi Hoyos.
5: No, de fet, ho ha publicat Prime Video perquè han fet aquest esdeveniment anunciant exacte quins serien les pròximes estrenes de l'any que ve.
6: Els dos formats són de Prime Video.
0: Sempre
6: no?
0: Que hi hagi Bombo hi haurà nova temporada Prime. O sigui, és així.
5: I tu estaràs allà.
0: I jo ho miraré tot. Només per criticar-ho.
6: No vull ser falton, però m'al·lucina que tinguin ja 6 temporades perquè és un dels reality shows més avorrits i anodins que he vist en sa meva vida.
5: I que només hagin passat 3 anys amb aquestes 6 temporades, per mi ha sigut horrible.
0: Van a 2 per any, clar.
2: Doncs... home, la d'embarassos que tenen a explicar-nos, és que, clar, van a un ritme.
5: A veure què l'explicaran en aquesta última temporada que s'estrenarà, suposo, cap al setembre o així.
6: Ara sa mare se farà ses proves de maternitat o sobre, no sé. Ja no
2: la mare poder parla per primer cop. Poder li donen un moment que mira, xerra una mica, saps?
5: Doncs bé, aquestes són les 2 últimes hores que hem tingut aquest migdia. I si voleu, parlem ara d'una de les parelles més famoses de Hollywood que s'han passat per Madrid aquests 2 últims 3 dies, perquè una de les seves parades turístiques obligatòries que han volgut fer ha sigut el plató de l'Hormiguero. Estem parlant de Tom Holland i la Zendaya.
0: I tu has dit que han volgut fer? Vols dir que no hi han anat segrestats? No en saben.
5: Han
0: anat amb corretja de gos cap allà.
2: És que no saben on anaven. O sigui...
6: clar, és que l'únic pitjor és el Valle de los Caídos. És que no
5: Tom Holland sí, perquè ja és la quarta vegada que trepitjava aquell plató.
6: Sí, jo crec que està molt agermanat i no és broma amb en Pablo Motos.
5: Sí?
6: Eh? Jo crec que sí, un poc tipus Will Smith, que té com aquest vincle social amb en Pablo Motos, crec que té una cosa així.
5: Es va conèixer de petit i llavors és com...
6: des de l'impossible que va en aquell programa a promocionar-se.
5: I a més una promoció molt estranya perquè la pel·lícula no s'estrena, que és Spider-Man, fins a finals de juliol. Vull dir que encara queda més d'un mes i mig i ha anat a promocionar-la a l'Hormiguero i a fer totes les rodes de premsa aquí a Espanya, però bueno...
0: llueix distòpic.
5: Va anar força bé d'audiència.
1: Què va fer?
5: Va fer un 12% de share, 1.500.000 espectadors. Sí que és veritat que jugava un partit del Mundial, es veu en aquella hora i...
1: wow. Sí, França-Senegal.
5: Ah, doncs mira, doncs aquests ho van molt bo.
0: Aquests ho van rebentar molt d'audiència.
2: França-Senegal. va fer més audiència. Un partit de futbol del França-Senegal va fer més audiència que en Tom Holland i la Zendaya. Què està passant a l'estat espanyol? No hi ha qui els entengui, aquesta gent.
1: O sigui, em sorprèn que ho sorprengui.
10: A mi em sorprèn molt.
2: A mi, si fos un partit de l'Espanya, però Senegal-França, què pinten els espanyols veient aquest partit?
1: Hi ha molts jugadors, hi ha jugadors del Madrid, hi ha l'Mbappé, vull dir que la gent també segueix aquest partit per això.
6: Però sí que és cert que he llegit, varis mitjans recalcaven que era la primera entrevista conjunta d'en Tom Holland i Zendaya després d'anunciar-se el seu casament.
2: I que es casessin, perquè ja estan casats. Que gros.
5: I s'han passat junts per Madrid també fent molts plans així de parella.
2: Sí, han anat a fer un match i no sé què més, sí.
5: I bé, si voleu, entrem una mica a l'entrevista de l'Hormiguero.
2: Per favor.
5: Començar per mi, no se salva res, però va començar per mi amb una falta de respecte del Pablo Motos.
1: A veure, un moment.
2: Què està passant?
1: Que en Marc Andreu és un gran professional i fa molts anys que fa ràdio.
2: Però ara, ara vigila,
1: Però se m'està menjant el micro de tal manera avui que parla tan a prop que parla com així.
5: Perquè estic assegut al lloc de la Juliana,
1: s'ha de
5: ser acostumat. La Juliana sempre
1: de parlar,
5: crida,
1: potser l'hem posat... No, cridem. S'ha de parlar a quatre dits un pam del micro. Llavors, jo fa estona que ell s'acosta molt i jo li vaig enretirant una mica enrere.
2: També és com sexy, no? Aquesta situació ha tornat al morreig.
1: I llavors ell va tirant el cap endavant. I jo he tornat a tirar-li una mica enrere. I ell ha tornat a tirar el coll endavant. I per una banda et fotràs mal a les cervicals i per l'altra, si te'l tiro enrere, és perquè Marc Andreu hem de parlar una mica més separats.
5: Bé, perfecte.
1: Estava ficant molt nerviós.
6: No passa res, Marc Andreu. Total, no?
2: Escolta, i a poc a poc, vull dir que també no és pas la teva obligació ja fer-ho de puta mare a la ràdio pública del país.
1: Jo m'estic fent gran i estic agafant unes manies de Déu.
5: L'entrevista de l'Hormiguero va començar per mi amb una falta de respecte.
2: És que...
5: Del Pablo Motos cap a la Zendaya.
11: Zendaya, ¿se dice Zendaya? No se dice Zendaya. ¿Tu nombre está bien dicho?
12: Zendaya.
11: Yes.
13: Vale, mejor. Venga, Pablo, tú puedes.
12: Ya sé que es como te suena papaya, pero no, Zendaya.
11: Zendaya.
2: No li pots dir això a la tia més famosa del planeta. No pots anar així.
5: Ho dius abans del programa,
2: no? I les putes formigues dient merdes. O sigui, algú pot ja fotre una pallissa a aquestes formigues del... O hauré de jo mateixa agafar un tren i personar-me en aquest estudi del dimoni i agradir personalment aquestes formigues. Ho pot fer un altre, que no vull cap escàndol per Catalunya Ràdio, que no els hi puc donar un altre disgust? Que en Jordi Borda, pobre, li sabrà greu i s'ho prendrà personal? No, que algú ho faci ja!
1: Parles metafòricament, eh?
2: No parlo metafòricament, és el meu somni. El meu somni és anar en aquest estudi i un senyor al darrere. Aquestes formigues.
1: Una metàfora.
2: Són fastigoses, i perdona, però per no comentar que respecto moltíssim tota la feina dels actors de doblatge i els intèrprets, però és insuportable escoltar una entrevista que s'està traduint simultàniament, o sigui, és tot infernal.
6: A més, en preguntes, és que li fan preguntes a en Tom Holland estil com fas per pixar amb el trajo de Spider-Man. És que és un nivell tan baix, l'entrevista va de mal a pitjor.
1: No funciona, perquè la gent s'ho mira i això és líder.
6: Bueno, tothom va mirar Senegal-França, així que no va funcionar.
1: En aquest cas no va ser líder, però...
5: Volia dir que Motos el que fa és preguntar-li com es pronuncia el seu nom correctament, ara... Li dura ben poc recordar-ho, perquè després d'una pausa de publicitat...
11: Estamos de vuelta con Zendaya y Tom Holland. Han venido a presentar la nueva película de Spider-Man.
5: Ja li torna a dir Zendaya sense problemes.
2: No és per justificar Pablo Motos, però aquí al programa seguirem dient Zendaya, no? Però no l'estem entrevistant i no li estem preguntant com es diu per acte seguit dir com el cul el seu nom, que per mi és l'error.
1: Llavors ho has de fer bé.
2: Sí,
1: l'altre és no demanar i dir-li com tu vulguis.
6: Sí. Tots tenen noms de presos d'una forma... O sigui, en Kanye West vàrem descobrir ses Kardashian que se deia Kanye West, però si te'l trobes de cara i has de dir com toca, i més si tocava de pronunciar ell, no?
5: Les preguntes de l'entrevista són molt bàsiques, estan relacionades totes amb la promoció de Spider-Man i això, l'entrevista és llarguíssima, dura 58 minuts. També fan aquestes típiques proves i jocs que els agrada molt fer a les formigues.
2: S'ho van passar bé? Van anar a divertir-se?
5: Jo crec que no.
6: Jo crec que ells volien eutanàsia conjunta, però tenen aquest talent d'actor de Hollywood que se mantenen perfectes, amb un somriure excel·lent, i pareix que inclús disfruten, però saps que no. O sigui,
1: són grans professionals.
6: Probablement després hi va un ansiolític per anar a dormir, però ho saben dissimular molt bé.
2: També et diré que, clar, el que per nosaltres és traumàtic, per ells és el dia a dia, vull dir que fan coses molt més horribles que anar a una entrevista de Pablo Motos, sent tan famosos. S'han de menjar segurament unes promocions i unes coses horribles.
5: De l'única cosa que podem rascar una mica és de la resposta a aquesta pregunta.
11: Me pregunto cómo habéis conseguido, siendo tan jóvenes y tan famosos, que no os devore esta profesión. ¿Cuál es vuestro salvavidas mental para que no se os vaya a la cabeza rodeados de tanto éxito?
10: I'd say
12: pues golf. Jo diria que el golf.
5: La resposta de Tom Holland és el golf. I jo, parlant amb el Jaume Miranda, m'ha explicat...
6: A veure, aquí hem parlat diverses vegades de que en Tom Holland ha passat molt per Catalunya.
0: És un dels teus temes d'especialitat, en Tom Holland. Recorda que a Portugal o al Brasil et coneixen com o jornalista. O jornalista Jaume Miranda, especialitzat en Tom Holland.
6: A veure, fa com una... Va venir a Sant Cugat a gravar un anunci d'una marca de roba, Prada, crec que era, i jo, com que per inèrcia sabia que li agradava molt el golf, vaig estar trucant a diversos clubs de golf de Catalunya per saber si ell hi era. Sé que és molt habitual un club de golf de Girona, que és un dels millors de l'estat espanyol, diuen.
5: Doncs això és l'únic que ens ha interessat. De fet, comentant l'entrevista amb en Jaume, per el nostre moment pic, diguéssim, el nostre millor moment ha sigut quan els hi fan... És que és surrealista.
0: Què?
5: Els hi fan demostrar quin és el seu hobby i llavors ho intenten portar allà a plató.
11: Los dos compartís okay. un hobby okay. que és hacer ganchillo. És com oh, yeah. una ah, forma sí. de oh, relax. És com mindfulness.
7: Ja. Yeah.
11: Sí.
12: Sí, sí, relajar.
7: Oh, wow.
5: I aquí es posen a fer ganxa. La Zendaya...
0: Perdona que et talli, però et demanaré que paris.
7: Sí.
0: Et demanaré que paris perquè crec que si seguim per aquest camí hauré de fotre alguna bestia. Si aquest, aquest matrimoni format per la Zendaya i en Tom Holland ha superat la visita a l'Hormiguero, vol dir que duraran tota la vida.
5: Tota la vida junts.
6: Sí, això és pitjor que tenir un fill de 2 anys conjunt. Sí,
0: poc
6: sí.
0: en parlem d'aquesta parella, de com es van conèixer, de com primer van ser amics.
7: Són molt misteriosos.
0: Després es van enamorar. Sí, però la història d'amor és de pell de gallina, eh?
7: Un dia d'aquests us l'expliquem.
5: No hi ha cap pregunta relacionada amb la seva relació durant tota l'entrevista.
6: Jo crec que està blindadíssim.
5: I a cap de les altres rodes de premsa o junquets que fan no se'ls hi pregunta sobre això.
7: Però llavors, Marc Andreu, però perdona, llavors es fingeix demència total i en cap moment s'esmenta el fet de que siguin nòvios i estiguin casats.
5: Està implícit ja amb la...
6: És que ni tan sols els hi demanen com és treballar conjuntament ells com a actors, perquè recordem que venen a promocionar una pel·li que fan junts i podrien tirar d'allà i després rascar una mica com com a parella, però és que tampoc.
13: O no parlar de casa seva, no? De manera indirecta.
6: Sí.
13: Quan sou a casa...
6: Ja vos dic, jo m'imagino que és un blindament absolut per part del seu repre o qui sigui.
5: I, de fet, un dels titulars que més ha sobresortit aquests dies no és ni de l'entrevista a l'Hormiguero, sinó quan Zendaya explica que li agradaria treballar amb Rosalía.
10: There's any way to, you know, get Rosalía in there. That would be great.
5: Li pregunten si li agradaria a Rosalía que Rosalía sortís a Spider-Man i diu que sí, que estaria bé, i parlen d'altres personatges i actors espanyols com el Bardem, però avui dia hem treballat juntes.
0: Clar, han coincidit a Eufòria l'última temporada que la Rosalía té un paper molt més destacat del que ens pensàvem en un inici, que seria un diàleg.
5: I que estaria bé, i parlen d'altres personatges i actors espanyols com el Bardem, però avui dia hem treballat juntes.
0: Clar, han coincidit a Eufòria l'última temporada que la Rosalía té un paper molt més destacat del que ens pensàvem en un inici, que seria un diàleg.
13: No et forcis, Juli, que ja...
0: Se tiene que morir mucha gente.
13: La sèrie.
0: Tot i que també s'ha de morir molta gent, no, i s'està demostrant tota l'estona.
13: 10 minuts i la...
0: Tota l'estona.
13: 10 minuts i la 7.
14: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
13: Per altra banda, Jaume, fa unes quantes setmanes que tenim un nou rodatge internacional a Catalunya i aquesta producció també ve amb una superestrella inclosa, que és el mític actor Russell Crowe.
6: Aquesta cançó, Mateu.
13: Jo vaig descobrir el cinema amb aquesta pel·lícula.
6: Està molt bé. Bé, aquest actor neozelandès, que és en Russell Crowe, reconegut per protagonitzar Gladiator, paper per el qual té un Oscar a millor actor, però també per Master and Commander o Una ment meravellosa, està per Catalunya rodant una nova pel·li. Està protagonitzant un nou film de romans, The Last Druid, el darrer druida, i sabem que han estat gravant per Olot, però ara s'ha instal·lat la producció a Sant Cugat, a un plató natural. I el rodatge ve carregat de matèria prima per nosaltres. Fa unes setmanes s'ha publicat que el rodatge s'havia parat, atenció, per la pesta porcina. El rodatge s'anava a desenvolupar a una zona de Sant Cugat d'alt risc per pesta porcina i, segons varis mitjans, la Generalitat va parar el projecte perquè considerava que no estaven complint les mesures de protecció exigides.
15: El rodaje ha sido anulado. La película se llama The Last Druid, el último druida. Estaba grabando en un antiguo campo de golf en la zona de San Cugat, una zona afectada por las restricciones de la peste porcina africana. Y aquí viene el problema, porque la Generalitat sí que dio permisos para hacer el rodaje. Vale, os damos el permiso, pero tenéis que acotar bien la zona, que no haya peligro de que entre ningún jabalí. Hay que controlar eso. Pues nada, las medidas que les pidieron no estaban aplicadas y se ha prohibido que se ruede ahí la película.
6: A mi com a concepte, aquest conflicte amb el País Tantràs, que estic fascinadíssim.
1: Que la pesta porcina pari un rodatge.
6: En Russell Crowe el varen trucar, ell a Austràlia, que és on viu, i li varen dir, no pots, hi ha uns ports senglars a Sant Cugat que no pots gravar, ara mateix perquè hi ha una pesta porcina. Bé, ja deuen estar acatant la normativa, perquè el rodatge s'ha reactivat, però us puc dir que segueix sent bastant dadaista per el que me diuen fonts properes en el rodatge. No sé si en teniu constància, però és molt allargada la llegenda de que en Russell Crowe té molt mal caràcter, per dir-ho d'una forma molt elegant.
0: Ah, sí?
6: De fet, ara fa 20 anys va ser condemnat per llançar-li un telèfon a sa cara d'un treballador d'un hotel, enviant-lo inclús a l'hospital per ferides facials.
0: Molt fora de lloc, no?
6: Ets en Naomi Campbell del sector masculí, entenc. I de bé, ara tenim aquest senyor perillós rodant per Sant Cugat, aquest Last Druid, i sembla que també està exercint...
0: Molt, molt perillós.
6: No, no, clar, és un perill públic. Sembla que també està exercint de divo problemàtic. Segons me diuen, en Russell està sempre blindat per uns 10, 15... acompanyants del seu propi equip. Ara mateix hi ha un protocol molt, però que molt estricte de qui se li pot acostar i qui no.
1: Déu meu.
6: I per suposat ha exigit un munt de necessitats, com per exemple fer les proves de vestuari a casa seva, perquè ell no se vol mesclar amb la resta de proletariat.
0: A casa seva quina?
6: Una casa que està vivint
1: on
6: aquí ara.
1: Ara,
6: sí,
1: no?
6: Ara t'ho comentaré perquè està vivint a Cunit.
0: A Cunit?
6: Sí.
0: Mira que, o sigui, Déu meu, cada cosa és més surrealista.
1: És a dir, és una població molt maca, però no seria la no més glamurosa
0: d'aquest
1: país.
0: Ni la que
1: país,
0: està més a prop. A mi m'ha sorprès perquè és el veí del meu amic Guillem Estadella. Sí. Ningú m'ho ha notificat abans. Ell és el fundador de Cunit.
6: A més, Cunit ja ho desconec, però és una població relativament petita, no?
0: Sí.
1: És estrany que estigui a Cunit.
0: Sí.
6: Això no sé si és una exigència d'en Russell Crowe, està a Cunit, però sí que us puc dir que una altra exigència d'en Russell és, atenció, un helicòpter.
1: Com?
6: Sí. Per lo que me comenten, en Russell està residint aquestes setmanes, com vos deia, per la zona de Cunit, que està per Tarragona, i els 49 minuts en cotxe que tindria de Cunit fins a Sant Cugat no els vol fer en vehicle estàndard. Així que ha exigit un helicòpter per poder-se desplaçar de la zona cap a la zona de rodatge. Sé que per ara no l'ha usat, el té aparcat a casa, però ja sabeu que si algú veu un helicòpter per Cunit, i allò, és que allà de dins bàsicament hi ha en Russell Crowe ficat.
0: Perquè quedar-se a Sant Cugat no entrava
1: no ho sé, potser
0: en els plans?
1: Estava tot ple. Però ara estic pensant en els veïns de Cunit que cada dia a les 8 un helicòpter aixecant-se allà
6: ja
1: tot el
6: dic,
1: poble despert.
6: No, evidentment, és que no. Si vol passar desapercebut, no sé si és una grandíssima idea passejar-se amb helicòpters, que fan un soroll increïble, els helicòpters. Bé, si me deixeu fer un últim incís, en aquest projecte hi ha dues cares conegudes més. Una és na Rose Leslie, que així de primers potser no sabeu qui és, però és reconeguda per ser na Ygritte a Game of Thrones, que era aquella com a... no sé què era, com a...
0: Com a salvatge,
6: sí, com una
0: així,
6: salvatge
0: no?
6: Que s'enrotllava amb en Jon Snow.
0: I no són parella a la vida real?
6: I
0: no
6: a la vida real són parella, inclús crec que tenen fills en conjunt, no?
0: Ai, Game of Thrones.
6: I atenció, un altre gir inesperat, un altre actor d'aquesta producció, Les Druides, en Pablo Derqui, actor barceloní i mític Enric de Vendelplà.
1: El de Vendelplà.
0: Era mala peça al taler, aquest noi.
1: Sí.
0: Sempre li toquen papers.
1: A Niki Dia també crec que sortia.
0: Sempre li toquen papers de maltractador, de perles.
6: Jo, si vos pareix, seguiré molt atenta, perquè per jo això és el nou John Travolta fent pel·lícules d'hort.
1: No, seguim l'helicòpter.
6: Hombre, a força anglès, helicòpter, Russell Crowe, Pablo Derqui de Vendelplà.
0: I que hagi escollit Cunit. Això no. També ens ha trastornat.
1: Hem d'investigar fort, parlar amb els veïns i trepitjar el terreny.
6: És important.
1: Tots cap allà. Jaume, demà, novetats de Pol Mescal, que avui no tenim temps, però aquest home segueix donant voltes per l'eixample.
6: Jo estic col·lapsada, sí. Tant de famós.
1: Bé, fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
16: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Damm i Grífols.
17: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
18: Doraemon!
17: El teu gat còsmic torna a casa.
18: Sí.
17: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
18: Visca!
17: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
19: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el releixador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
20: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
23: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
23: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
24: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
25: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
26: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
25: Per aprofundir en tota mena de temes.
27: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
25: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
28: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
24: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
5: S'està produint un moment màgic ara, Carandell i Marta,
1: sí,
5: perquè tenim imatges en directe amb l'altra banda de l'oceà. L'estem veient, eh?
29: Sí, sí, sí, Taruga, xuxu, eh?
0: Ai, aquest somriure.
1: Somriure
0: impagable, eh?
2: Bona tarda.
5: És somriure de 12 del migdia. Mm.
2: 12 del migdia...
5: La una, no?
2: La una.
1: Sí.
2: És que vaig amb la vostra hora, també, però no, és la una.
5: Ai, ara ens l'han tret.
1: Ara ens han tret la,
5: la imatge.
1: Ara que això és un missatge, diu, a continuació tot costa.
2: Tot costa.
1: Ja ho sabem.
5: Fas bona cara, Sònia, eh?
2: I faig bona cara,
5: i això que al migdia amb la Tudel la veu és de matí, de matí.
2: Bé, en aquelles hores, clar, normalment m'acabo de llevar fa com a molt mitja hora, una hora. Sí, sí.
5: Has fet la connexió en pijama avui?
2: Cada dia.
0: Uau. Com és el teu pijama, Sònia?
2: No.
0: Home, no hi és la Juliana, jo haig d'ocupar aquest espai, també.
1: Llarg o curt?
5: Curt, no, a l'estiu?
2: Curt, a l'estiu, curt, a l'estiu, curt.
0: I d'una peça... Una peça o dues peces?
2: Tot bé, Costa?
29: Bé, molt bé.
5: El Costa me l'imagino amb burrito, saps aquell burrito de... de pijama, dic.
1: Jo me l'imagino amb calçotets i samarreta de propaganda.
0: Jo també, així, ben bé així.
29: Jo soc d'Atlanta. Jo soc més de batí.
5: Hòstia. De seda, arriba al Tot Costa, un programa finíssim.
24: Tot Costa.
29: Com que Mbappé n'havia fet dos i Haaland també, Messi va pujar a l'aposta. Hat-trick el dia que es convertia en el primer futbolista de la història a jugar 6 mundials i a una setmana de fer els 39.
30: Immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
29: Sempre Messi.
24: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Són les 7 d'aquest dimarts 17 de juny de 2026, l'endemà d'una nova exhibició del millor futbolista de la història, de Lionel Messi. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: On pares?
1: Mira, avui a Chattanooga, on és dia de descans pels internacionals de la selecció espanyola. Aprofiten per saludar i veure's amb les seves famílies, per anar a dinar amb els seus familiars, i al vespre ja tornaran a la concentració i tornaran a estar centrats en el segon partit contra l'Aràbia Saudita. Però vaja, jo sóc a Chattanooga, al nostre hotel de concentració, en aquest cas a l'hotel de Catalunya Ràdio, aquí a Chattanooga, a Tennessee.
0: Chattanooga. Chu. Arrenca aquí el repàs de la jornada mundialista.
2: El Mundial al tot costa.
0: Avui amb futbol en marxa.
1: Comença ara el Portugal-Congo, la Portugal de Robert Martínez, que, per cert, podria estar disputant el seu últim torneig amb Portugal, segons informacions publicades avui. Ell hauria decidit tancar l'etapa. És titular Cancelo, és titular Bernardo Silva, flamant fitxatge de Madrid, i també comença d'inici Cristiano Ronaldo, sisè mundial als 41 anys, que ja sap el que han fet els màxims golejadors d'aquest Mundial, els altres grans noms propis a la davantera. Sap què va fer ahir Messi, què va fer Mbappé, què va fer Haaland, i suposo que també voldrà deixar el seu segell en el seu primer partit. Per part del Congo, Piquel, que va jugar a cedir la temporada passada a l'Espanyol, de moment comença a la banqueta.
0: No té lloc a l'11 del Congo i, pel que sembla, tampoc a la plantilla de l'Espanyol de la temporada vinent.
2: Resultats.
1: El grup J, parlarem àmpliament durant el programa. Argentina 3, hat-trick de Messi, Algèria 0, Àustria 3, Jordània 1. Per tant, Argentina i Àustria lideren aquest grup J. I el grup I, França 3, Senegal 1, amb dos gols d'Mbappé, Iraq 1, Noruega 4, amb dos gols de Haaland. Aquí lideren de moment França i Noruega.
0: De seguida parlarem també, evidentment, de Mbappé i de Haaland.
2: Agenda.
1: El grup L, a les 10 de la nit, s'estrena a Anglaterra, una de les favorites d'aquest Mundial, Anglaterra contra Croàcia, que està intentant fer relleu generacional, però encara la seva figura és Modric. A la 1, Ghana, Panamà. Aquí, Costa, faig un silenci. I després de la teva brillant actuació d'ahir amb Kansas, si vols dir alguna cosa respecte a aquest partit...
0: Ara m'agafes.
1: Gana Panamà, no? De resultat incert, Costa. Va,
0: Jo vull que guanyi Panamà, jo vull que guanyi Panamà, que hi ha el Thomas Christiansen de seleccionador.
1: Molt bé, és que era molt fàcil. Era massa fàcil fins i tot per tu.
0: Vaig ser hostiat per la broma de City Kansas, i avui el diari Olé ha titulat "No té Kansas" amb K, una prova que els grans talents de l'humor mundial estem reunits al voltant de la figura de Messi.
1: Sí, sí, per això jo davant de la teva tirada cap a aquesta vessant pensava que avui no deixaria...
0: Ahir vaig rebre per terra mar i aire, fins a última hora de la nit encara estava rebent, terrible.
1: Encara rebia, cert. Jo vaig mantenir un discret silenci. Certament. Perquè jo et proposo molt en aquest, en aquest joc teu.
0: Últimament has fet alguna incursió en el món de l'humor que ha estat molt celebrada, sí, sí.
1: Més enllà d'aquest Portugal-Congo que ja està en joc, avui també el grup K, a les 4 de la matinada, Uzbekistan-Colòmbia, l'última debutant, la selecció de Cannavaro, que entrarà en joc. Veurem quins són els valents que es queden per veure aquest partit a les 4 de la matinada, hora catalana.
0: Per cert, que avui he vist la llista del que cobren els seleccionadors, que imagino que és més oficiosa que una altra cosa, però el Bodan Cannavaro està cobrant uns quants ecos per dirigir l'Uzbekistan.
2: La veu del dia.
3: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Jugá hasta el infinito, jugá hasta que Dios quiera que juegues. Nunca te vayas, nunca dejes el fútbol, por Dios te lo pido. El más grande, señoras y señores, Messi, tenía que ser el tercero y acá está el tercero. Messi, para que lo cante Gallardo, para que lo cante el Kun Agüero, para que lo cante Carlitos, para que lo canten todos ustedes. Messi, Messi, Messi.
1: El tercer gol de Messi és la veu del dia, la narració en aquest cas. També podria ser el gol, la notícia, el protagonista, perquè Messi era protagonista a la prèvia per debutar en el seu sisè mundial i torna a ser després de l'exhibició davant l'Algèria. A punt de fer els 39 anys, va marcar un hat-trick que el serveix per empatar amb el màxim golejador de la història dels mundials, l'alemany Miroslav Klose. Tots dos en sumen 16, dos més que Mbappé. Potser fa una dècada després ja no té l'espurna que tenia ara fa 10 anys, però Leo Messi, que no ha dit l'última paraula respecte als seus títols mundials i vol guanyar-ne el segon.
2: La notícia.
1: Que Mbappé i Haaland van fer un doblet cadascun en el seu debut al Mundial i han quedat eclipsats per Messi. Aquesta seria la notícia. En tot cas, el vespre va anar in crescendo. Primer debutava Haaland en un Mundial a Estats Units, on ara fa 32 anys jugava també el Mundial el seu pare i el de Sorlot. Erling Haaland va trigar mitja hora a marcar el seu primer gol i encara va fer un segon a la victòria de Noruega. I després arribava Mbappé i també deixava el seu segell, dos gols més i algun més que em va fallar perquè els va costar arrencar la primera part, però quan s'hi van posar la segona van confirmar el que intuíem, que una davantera amb Olise, Dembélé, Doué i Mbappé farà molts gols en aquest Mundial.
2: El protagonista.
1: Un que aspira a ser-ho, Harry Kane, perquè després dels noms propis d'ahir i amb el permís de Cristiano Ronaldo, que està ara mateix jugant, Kane és l'últim dels golejadors que falta per debutar. Amb 32 anys ja sap que mínim ha de fer un doblet per posar-se a l'altura de la resta. Kane és la cara d'Anglaterra, una de les favorites, i s'enfronta a Croàcia, com dèiem abans, liderada encara per Modric amb 40 anys. Ha de ser el Mundial del relleu generacional, però com podeu comprovar, les velles glòries encara donen guerra.
0: Que, per cert, ha marcat el primer Portugal, João Neves, el migcampista del PSG, que s'ha elevat al punt de penal i ha convertit en gol amb un cop de cap espectacular. Una bona centrada des de la banda esquerra, per tant, Portugal, que ja fa complir, ja compleix els pronòstics des d'un bon inici contra el Congo. Portugal 1, Congo 0.
2: Què ha descobert el Torquemada?
0: Ricard Torquemada, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Ara la Sònia ens parlava de Haaland i Mbappé, protagonistes secundaris del partit d'ahir, però dos gols en un Mundial no és poca cosa. En tot cas, avui la lupa del Ricard no es trasllada cap a la capacitat golejadora de tots dos, sinó sobre la seva capacitat sense pilota, i en concret crec que et va cridar l'atenció la de Haaland amb Noruega.
4: Sí, si em permet, Jordi, abans, però és que si no rebento, dic que encara estic emocionat pel que hem viscut al partit de Messi, com que tothom en parlarà avui al programa, no ocuparé més espai, però m'ha inspirat Nicolás Almagro aquell dia a Roland Garros contra Rafa Nadal.
0: Sí, que
4: te recordes?
0: Cuando tenga 40 años todavía va a ganar.
4: Tindrà 65 anys i encara guanyarà. Doncs Messi tindrà 65 anys i encara serà el millor jugant a aquest esport. No sé si serà el millor futbolista, perquè, clar, es fa gran i no pot fer moltes coses, però no hi ha ningú que jugui millor aquest joc. És a dir, que no hi ha ningú que sàpiga què passarà l'instant posterior el que estem vivint. Clar, això és molt avantatge. Ell té molt jugar amb avantatge. És que sap què passarà, què farà el rival, què farà el company, què farà la pilota. Clar, així és molt fàcil. Bé, per mi ha estat un dia molt especial.
0: El que mola de Messi és que jo crec que li hem vist fer tot i encara ens sorprèn als 39 anys, com ha passat en el partit d'avui. I a tu també t'ha sorprès la capacitat de pressió d'Erling Haaland.
4: Sí, he descobert que és tan bo rematant com pressionant, perquè, clar, normalment destaca per les rematades, no? Els resums, quan no veiem partits complets, però quan el veus jugar i jugar un partit sencer com el d'aquesta passada matinada, te n'adones quina lectura té de la pressió, com orienta la pressió, com anticipa, com intueix, amb quina ambició hi va. Aquesta gambada que té, aquestes dues primeres passes i l'acceleració que intimida en qualsevol, és molt especial, Haaland, interpretant la pressió. Potser, clar, és selectiu també i ha d'anar acompanyat de l'equip, però ahir, per exemple, va recuperar dues pilotes a la primera línia de pressió, que va ser un gol i una oportunitat, un cara a cara amb el porter, que va fallar. Una la primera, la del gol, perquè va una pilota que és una passada curta del defensa del porter, però no és una passada curta aquelles passades que obliguen el porter a córrer cap endavant. Era una passada molt ajustada, és veritat, curteta, sobretot si hi havia Haaland, que estira la cama dreta, toca la pilota, el porter, que ja preparava el xut, xuta i refusa amb Haaland i fa gol. És a dir, és un gol que s'inventa ell des de la pressió, i a la segona part és una descàrrega del mig centre cap al central, que no és molt precisa, però ell ja l'ha intuït, de cop i volta ataca sense pilota al central i se l'endú, i que es queda amb un cara a cara que després no defineix del tot bé, i el porter de l'Iraq refusa. Té molt integrada la pressió a les seves obligacions i al seu joc i al seu manual.
0: La comparació sempre és odiosa, però per comparació amb l'altre que ell va fer dos, has percebut, has detectat que Mbappé, que ha estat molt criticat durant la temporada per... quedar alliberat o autoalliberar-se del compromís defensiu al Madrid, en França el veus més predisposat o tampoc?
4: Bé, potser es predisposa més, però no ho viu amb la passió que ho viu Haaland, no ho té integrat al joc, és a dir, ho fa perquè sap que ho ha de fer, perquè li han dit tantes vegades que ho ha de fer, perquè veu que no guanya títols perquè no ho fa i els seus excompanys del PSG ho fan i guanyen títols, és a dir, jo crec que s'està convencent que encara que ell faci més de 40 gols, necessita ajudar i dissimula, però jo no el veig convençut, que és el cas que veig Haaland, que a més té l'avantatge que amb aquest poder físic que té fabrica oportunitats de gol de recuperacions, cosa que Mbappé sap que no podrà fer-ho, perquè no ho viu amb aquesta intensitat, amb aquest sentiment, i per tant pensa, bé, el que hi faig és condicionar el rival. En canvi, Haaland el que fa és recuperar pilotes que són opcions de gol, i això també ajuda a continuar el camí.
0: Doncs els descobriments, la lupa del Ricard Torquemada, cada dia per començar el tot costa, avui parlant de Haaland i d'Mbappé, però evidentment sense menysprear l'oportunitat de parlar del millor jugador de tots els temps. Ricard, gràcies.
4: Us escolto, gràcies.
0: Això és el resum de la jornada mundialista. Ara i aquí la resta de l'esport del dia. Sònia Oleart, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Què ens expliques?
5: Pere Romeu, de 32 anys, ha renovat com a entrenador de l'equip femení del Barça per dues temporades més, fins al 30 de juny del 2028. Aquesta renovació arriba després de dues temporades d'èxit al capdavant de l'equip, en les quals ha conquistat 8 dels 9 títols possibles, inclòs la quarta Champions blaugrana. El Madrid ha anunciat que ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el club, evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps del Barça a l'exvicepresident dels àrbitres Enríquez Negreira, i demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries i restauradores que siguin procedents. El Barça ha contestat i ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga, la Federació i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació amb les declaracions de Florentino Pérez acusant el Barça. Unes manifestacions que diu el Barça que, a més de falses, atempten greument contra la honorabilitat i imatge de la competició de la Lliga i contra l'estament arbitral, i els demana que actuïn.
0: És una situació un pèl del telèfon del joc dels disbarats. Per aquí em denuncien a la UEFA i jo truco a la Lliga perquè fa un mes vas fer unes declaracions que em semblaven insultants i calumniadores. En fi, avui hi haurà temps pel boig de la Castellana, perquè l'activitat a Madrid, Sònia, és frenètica.
5: Frenètica, perquè avui el Club Blanc també ha fet oficial l'acord amb el migcampista portuguès Bernardo Silva per les dues pròximes temporades. I en bàsquet, Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa enguany, passarà demà revisió mèdica amb el Joventut. El jugador ha descartat una oferta de l'Unicaja de Màlaga. I Pau Gasol ha presentat una proposta d'inversió de 55 milions d'euros a la Lliga Femenina de Futbol per professionalitzar-ne el model comercial i accelerar-ne la internalització, diu. La proposta haurà de ser aprovada a l'Assemblea Extraordinària de Clubs, que tindrà lloc el 29 de juny, i seria aquesta la inversió privada més elevada de la Lliga.
0: Hem estat intentant saber en què consisteix aquesta inversió de Pau Gasol, quin efecte tindrà sobre la Lliga F. El comunicado. Doncs escolta, ja ens ho explicaran. La veritat és que és una notícia d'impacte i jo crec que de molta rellevància, però si no ens en volen explicar els detalls, doncs tururut trompeta.
5: Fins que estigui aprovat el dia 29 de juny. I també a la Lliga Femenina de Futbol, Maria Valenzuela continuarà defensant la porteria del Badalona Woman la temporada vinent. El Barça d'en Vol anuncia la renovació del lateral francès Timothée Nguessan fins al 2029.
0: Tres anys, déu-n'hi-do.
5: I el Barça de Futbol Sala tornarà a rebre el Pozo de Múrcia. Demà, en el segon partit de la final, els blaugrana dominen per 1-0 gràcies al triomf d'ahir a la tanda de penals. I en tenis, Paula Badosa ha superat la nord-americana Coco Gauff als vuitens de final de torneig sobre herba de Berlín.
0: Caram, això sí que és una bona notícia per la Paula Badosa, que porta uns quants mesos atrapada en una espiral de mals resultats i de falta de confiança en el seu joc i en el seu físic. A veure si aquesta victòria sobre una de les millors jugadores del circuit li serveix per fer una passa endavant. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
5: I que, com sempre, podeu trobar a Facebook, Twitter i a Instagram del Tot Costa, i allà podeu dir la vostra opinió i votar, evidentment. Avui la pregunta és: qui serà el màxim golejador del Mundial? I donem quatre opcions: Messi, Mbappé, Haaland o Harry Kane.
0: No tinc ni idea de què està votant la gent, però jo crec que serà Mbappé. Després ho debatem des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Anirem per feina perquè tenim un munt de protagonistes sobre la jornada mundialista. Senyor Gerard Tautet, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: També emocionat amb Messi?
6: Molt. La veritat és que sí, molt.
0: Senyora Marta Corredera, bona tarda.
7: Bona tarda, Jordi.
0: També.
7: Moltíssim.
0: Senyor Oriol Domènech, a veure si...
6: Jo
0: amb Ulisse, que és un tio...
1: Tots molt emocionats, però jo vull saber si a les 3 de la matinada estàveu davant del televisor, l'emoció us ha arribat
6: jo,
1: aquest matí.
6: Jo no.
0: S'ha intentat, però hem caigut pel camí. Jo reconec que... Ara no, quin era el partit d'abans? Aquest Levis sencer.
1: Irak-Noruega, no?
0: Aquest Levis sencer, i he pensat, va, només falta una hora, però ja no recordo en quin moment... En quin moment he cedit. En fi, ara la Sònia Gelman repassarà fil parlant d'aquest partit que probablement, com nosaltres, no heu pogut...
8: Has parlat de la Panamà de Christensen i de Sánchez Jara. El segon, l'exjugador del Barça, el Bigotes.
0: Hosti, no ho sabia, això. Mira, més motiu per quedar-se. Això és a la una, hem dit, eh?
6: Avui a la una.
1: Sí. Bé, gana Panamà.
0: Aquesta és bona hora. Aquest encara arribarem. Per cert, en marxa, Portugal 1, Congo 0, 17 de la primera part, ha marcat Joao Neves.
8: S'està aficionant a fer gols a cap.
6: I golaç, sí, sí. I golaç.
8: Sí, sí, final contra el Bayern, no?
0: Sí, que va fer un... I a la Lliga Francesa crec que un dia va fer un hat-trick de gols de cap, si no m'equivoco.
6: I no és especialment alt, eh?
0: No.
1: Jo diria que és més aviat baixet, no?
0: Sí, és baix. És una qüestió de timing i també, diguem-ho així, en el cas d'avui, una centrada magnífica de Nuno Mendes des de la banda esquerra. Per cert, que Cancelo està jugant, però de lateral dret. Mm-hmm. Això no ens serveix ni com a entrenament.
6: Exacte.
0: En fi, vinga, va, entrem en matèria.
1: Adéu, Messi, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Primer de tot, gràcies per atendre el Tot Costa, fent honor al nom del programa. Hi ha alguna cosa que li costi a Leo Messi?
9: Sí, esto todavía, la verdad que sí, pero de a poquito me fui soltando y me fui acostumbrando.
1: Els teus fills parlen català?
9: Mateo mejor que Thiago, pero Thiago también.
1: Acostuma a passar que aleshores els pares s'hi llencen. Jo no sé si en el teu cas... De tant en tant, a la intimitat, també els hi parles en català.
9: Sí, con ellos sí, la verdad que...
1: Amb ells t'atreveixes,
9: sí,
1: eh?
9: Sí, pero pues... Lo podría hablar, pero... Todavía prefiero mantenerlo así.
2: Tot costa una dècada.
0: Leo Messi, que... no se n'ha sortit amb el català, o no encara, però parla el llenguatge universal del futbol com ningú.
2: El Mundial, al Tot Costa.
10: Una qüestió totalment ajena a lo deportivo. Passo un dia difícil, complicado. Pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque pues estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien. Y
0: un Leo Messi implacable sobre el terreny de joc, però que Sònia s'ha emocionat per això que ara escoltàvem.
1: Sí, va ser una nit d'emocions a flor de pell. De fet, Messi, quan marca el primer gol, al minut 17, s'emociona. I després explicava això, que ha viscut uns dies complicats per temes personals, per l'estat de salut del seu pare, de fet, i aleshores diríem que en el primer gol li surt tot, i deia que era una nit d'emocions a flor de pell, no només de Messi, perquè quan el Messi està 80 minuts sobre el camp, el substitueix, i un cop ja ha fet el hat-trick, Scaloni considera que és el moment, bàsicament, de l'emoció, de l'ovació de tot l'estadi de Kansas, que estava ple d'argentins, òbviament, pel seu crac, i el mateix Scaloni fa esforços per no emocionar-se a la banqueta. Per tant, ho viuen tot d'una manera molt passional. Sí.
0: Scaloni és especialment emotiu. Jo recordo el Mundial de Qatar, que hi havia partits que estava plorant durant la disputa del partit, que em sembla una manera com una altra d'alliberar la tensió.
1: Sí, sí, però tens raó, i en el seu cas, a més, té un vincle com molt especial amb Messi, amb qui a més va ser company de vestidor, i que com a seleccionador jo crec que han arribat els millors moments de Messi amb la selecció argentina. Ara m'ho explicareu vosaltres, però a mi el que em va passar veient el partit és que durant aquests anys des de Qatar, amb Messi a l'Inter Miami, certament li he vist gols, però partits li he vist molt pocs, per no dir-te que sense cap. Mm. Aleshores, jo vaig afrontar el partit amb cert patiment de, bé, tenim, en aquest cas no, té 39 anys, a veure què ens trobarem, perquè la història és molt maca, arriba al seu sisè mundial i sap greu veure'l patir. I la incògnita que jo tenia, i que crec que tenia molts aficionats, de veure com arribava Messi a aquest mundial, va quedar esvaïda molt ràpid, perquè al minut 17 arriba aquesta passada de Paul, que troba Messi a tres quarts de camp, alliberat. Es fa espai per xutar fora de l'àrea i bat Lucas Zidane, el porter d'Algèria, que és el fill de Zidane, que potser podria haver fet alguna cosa més. Sí, que potser podria haver fet alguna cosa més. El cas és que penses, doncs, mira, que bé, Messi debuta i ho fa amb un gol, però la història no va acabar aquí. Al minut 60, xut de McAllister, que Zidane només encerta a refusar cap endavant, i Messi, el més llest de la classe, demostra que hi ha coses que no es perden, com és l'olfacte de saber que aquella pilota estarà viva, reacciona molt abans que els jugadors d'Algèria i apareix per rematar amb un toc suau al fons de la xarxa. Era el segon, i al minut 75... us diria que aquest és el gol més propi de Messi, el gol que li hem vist fer milions de vegades. Rep a la frontal de l'àrea, busca el racó amb un xut potent a la dreta de la porteria de Zidane, impossible pel porter d'Algèria. Per mi és el gol més messiànic i el que tanca una nit rodona per l'argentí, un hat-trick. No n'havia fet mai cap en un Mundial, i com dèiem, el que serveix per empatar amb Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials. Com tu dius, sent Mbappé probablement el màxim golejador d'aquest Mundial, és possible que durant el Mundial aquesta classificació balli, però de moment Messi ja ha aconseguit empatar Klose i com a mínim per uns dies escriure el seu nom a la història dels Mundials, i continua millorant totes les jugades que passen per les seves botes, no només les dels gols que us he explicat. És que és cert que camina molt més del que l'hem vist caminar sempre, perquè s'ha de regular molt, perquè ja no està per fer molts sprints i que necessita rebre en una posició molt pròxima a l'àrea. Però amb 39 anys Messi continua demostrant que podria jugar, com dèieu abans, fins als 60, i si rep aquella zona de l'àrea concreta i té un segon per carregar la cama, és absolutament letal.
0: De seguida comentem l'exhibició de Messi amb el Gerard Tautet, l'Oriol Domènech, la Marta Corredera, però tinc en línia un dels argentins carismàtics de capçalera a casa nostra. És veritat que ell va defensar els colors de la selecció espanyola, però vaja, jo diria que podem dir que és argentí. Juan Antonio Pizzi, bona tarda.
7: ¿Qué tal? Buena tarde. ¿Cómo están?
0: Molt bé, i vos?
7: Bien, bien, acá, en Argentina.
0: Anava a començar per aquí. Tu has defensat els colors de la selecció espanyola, però m'imagino que en un mundial vas amb Argentina, no?
7: No, y con los dos, con los dos. Yo no, lógicamente, sentimentalmente, no puedo renunciar a lo que siento, ¿no? Y de tanto España como Argentina me dieron mucho en mi vida afectiva y profesionalmente, así que ojalá le vaya bien a los dos.
0: ¿T'has emocionat molt amb l'actuació de Messi aquesta matinada?
7: La verdad que sí, porque... bueno, recién comentaban ahí las dudas que generaba el hecho de que

0: no dic que relaxats, però sí més alliberats.
1: Sí, sí, totalmente. Yo no utilizaría esa palabra relajado, sí, a lo mejor descomprimido. Uh-huh. Ustedes conocerán cómo es el hincha de fútbol argentino. Los medios de comunicación en Argentina son que ejercen mucha presión en todos los ámbitos. Y bueno, el hecho de haber ganado esa Copa Mundial liberó a todos, a los hinchas, al periodismo, a los jugadores, a todo el pueblo argentino, de una exigencia y una presión que antes era, ya pasaba a ser nociva para lo que uno pretendía o para lo que uno cree más o menos saludable, ¿no? Así que hubo en ese mundial de Qatar hubo un punto de inflexión. Que a partir de ahí todo lo que uno podía creer que era negativo empezó a ser positivo, y me refiero sobre todo al partido con México, el gol que mete Messi en el segundo tiempo, que le permite a Argentina clasificar a la siguiente ronda. Bueno, eso liberó a todos y a partir de ahí, bueno, el desenlace que vemos actualmente, ¿no?
0: Em va molt bé que estiguis a Argentina, Juan Antonio, per preguntar-te si precisament arran d'allò et fa la sensació que Messi ja ha arribat al nivell de divinitat que abans només corresponia a Maradona.
1: Sí, sí, sí, están... Yo soy muy reacio a compararlos.
0: Sí, no, no, no,
1: no, no me gusta, no merecen
0: no,
1: ellos.
0: No t'ho preguntava tant a nivell teu personal, sinó a nivell popular, perquè, vaja, jo tenia la sensació que fins ara hi havia un altar només per Maradona i que ara potser n'hi ha un altre al costat per Messi.
1: Sí, lo que pasa que depende de las generaciones que tomes, depende de la edad de la gente que quieras encuestar, ¿no? Mi generación y las más viejas que yo tenemos con Maradona un agradecimiento y una devoción que seguramente todos los chicos menores que nosotros tienen con exactamente igual con Messi. Por eso me resulta muy difícil compararlo, porque son épocas diferentes, porque el fútbol a través de la difusión de los medios de comunicación que ha tenido ha cambiado muchísimo en estos últimos 30 años y no me parece ni necesario ni justo tener que compararlos a figuras mundiales, ¿no?
0: Doncs el Juan Antonio Pizzi, un argentí que va ser i és molt estimat encara a casa nostra, l'inoblidable Macanudo aquí a Catalunya Ràdio, comentant aquesta nova gesta de Leo Messi. Juan Antonio, moltíssimes gràcies, una abraçada i a gaudir del Mundial.
1: Muchísimas gracias, un saludo a todos tus oyentes y bueno, siempre guardo el mejor de los recuerdos de mi etapa en Barcelona, así que un abrazo muy grande a todos.
0: Nosaltres també, gràcies Juan Antonio. Doncs ja ho heu vist, Pizzi també emocionat com vosaltres. Què més es pot dir o què més es pot esperar de Messi? Perquè això que aquesta sensació que explicava la Sònia d'un cert escepticisme per veure quin seria el nivell de Messi, que jo diria que hem de veure com avança el Mundial, perquè no és que li tregui mèrit, però clar, això ho has de mantenir. No podem esperar cada dia que Messi foti 3 gols, perquè no ho fa cap altre jugador tampoc, però realment és impressionant.
2: Bueno, la transcendència, perquè tampoc és un jugador que participi molt, tot i que hi va participar més. He vist un resum extens, no m'he llevat a la nit, però he vist un resum extens del partit i no és un jugador que participi constantment del joc, perquè camina molt, s'ubica bé, és molt intel·ligent en les zones on rebre, però cada vegada que té la pilota, el seu talent, la seva avançar-se, és que és impossible prendre la pilota, la punteta a l'últim moment, i fins i tot hi ha accions d'acceleració que jo l'he vist amb més espurna de la que m'imaginava.
0: T'haig de dir, Gerard, que respecte a Qatar he vist la selecció argentina sorprenentment més repenjada en Messi que a Qatar. És a dir, a Qatar Messi va tenir moments colossals i determinants, però és el primer partit, tothom pot millorar, però a mi a Qatar em va la sensació que

0: Scaloni havia construït una molt bona coralitat perquè Messi ho acabés, i avui hi havia molts moments que deies, d'acord, i a part de Messi, qui?
1: Sí, sí, però i acabo, és tan intel·ligent que els partits no se'l mengen, perquè evidentment quan rep i té el talent i l'acceleració per fer mal, i la definició, el carregar la cama ràpid, l'espurna aquesta que li he vist més, no recordo que té 39 anys,
0: sí, sí.
1: És una passada aquest...
0: tècnicament es farà de la setmana vinent, però...
1: Bueno, exactament, no?
0: És que ho anava a dir l'Oriol, i perquè no sigui ell el torracollons,
1: jo hi ha hagut dies que he pensat en canviar el meu avatar de la xarxa X de Twitter, que és a Messi encarant-me, però veig que aquesta foto cada vegada té més valor, no? Per tant, l'hauré de deixar perpètuament. No, la volia que...
0: Si jo tingués una foto amb Messi jugant al futbol...
1: El que passa que la foto surt encarant-me i no se sap com es va acabar la jugada, per tant, aquí... No? Podeu imaginar com acaba, però...
0: Sí, ho sabem, però ara tampoc cal recordar-ho.
2: Jo al WhatsApp tinc una jugada amb contra Cruyff, en un partit de periodistes contra el gran de Sitges, allà... i no me la trauré mai.
1: No, sí, però sí, jo que... Sí. Saps que a vegades... I avui a la nit...
2: No te l'has de treure mai.
1: Exactament, jo crec que no me la trauré mai, directament.
3: I faràs ben fet.
1: Ja està. Vaja,
0: si te la treus...
1: Probablement avui...
0: Si te la treus serà renyat públicament.
1: Sí? No. No, jo crec que... Bueno,
0: pots canviar de colònia, però no la foto de Messi.
1: Messi no hi ha un Messi d'estiu i d'hivern. Messi infinit.
0: Marta.
4: Bé, jo coincideixo molt amb la Sònia, amb el que deia. Jo era una d'aquelles que estava expectant, i fins i tot un punt melancòlica, no?, de dir a veure què passa amb Messi, perquè, clar, no el tenim al focus ara mateix, i veiem highlights o veiem certes estones, però no veiem partits sencers, i era un moment de dir a veure com arriba. Però és que jo he vist el resum d'aquesta nit, i és això. Per mi, i és destacar la capacitat de reinventar-se que té, perquè és un jugador que, òbviament, van passant els anys, però ell sap gestionar-se, sap dosificar-se, sap col·locar-se en el lloc on toca, en el moment que toca, i per mi això és una cosa de les més difícils del futbol, perquè tu pots ser un golejador nat, com és Cristiano, potser, pots ser un velocista que quan se t'acaba la rapidesa ja no tens res a fer el futbol, però ell té la capacitat de reinventar-se i de saber dosificar aquests esforços per cada dia seguir sent el millor. A mi m'encanta, és que m'encanta la capacitat aquesta que té, i després ho deia el Gerard, el veu ràpid. És un jugador que certes accions del partit se l'ha vist ràpid.
0: No té fons, però té espurna.
4: Sí, espurna.
5: Tècnic 5 metres, 5-10 metres. Sí, sí. No en té més.
0: És a dir, no li pots demanar que corri tot el partit, perquè no ho feia quan en tenia 30. Però sí que conserva espurna. Jo, algun partit que li havia vist amb l'Inter Miami, la veritat és que em va cridar l'atenció, però també us dic que una cosa és la MLS... i un altre és un mundial.
2: Oriol. Jo crec que l'interrogant que podíem tenir era perquè l'últim que havíem vist de Messi, a part dels partits de seleccions, era el Mundial de Clubs a l'Inter de Miami. Però que hi ha una gran diferència, que l'Inter de Miami està a any llum de futbol europeu, i en canvi la selecció argentina, ell pot jugar a la MLS, però al costat té, vale, Rodri de Paul, que fa 4 dies que estava jugant al futbol europeu, i la resta són jugadorassos que competeixen al nivell del futbol europeu, per tant està molt ben rodejat. No m'afegiré els elogis que han fet de Messi, la Marta, el Gerard i el Ricard al començament. Et responc a la teva pregunta. Jo no tinc cap mena de dubte que veurem el mateix Messi quan jugui contra Anglaterra, contra França, contra Alemanya. No et dic que marqui 3 gols com ha fet ahir, evidentment l'Argentina està molt per sobre d'Argèlia, però que el veurem al màxim nivell, seguríssim, cap dubte.
1: Sí, davant de centrals més potents del cos a cos, jo el vull veure aquí també, però...
2: Sí, però ell
4: no busca el cos a cos.
0: Ell anirà a buscar els centrals, per l'Autaro.
1: És tan hàbil que, bueno, la punteta aquesta que mai, que sembla que li vas a recuperar però no li prens, doncs encara la té.
0: Ara, és fascinant com passen els anys i encara els equips el deixen xutar des de la frontal de l'àrea. És millor tirar-li un autobús al damunt o el que sigui, vaja, jo, és una cosa que...
2: Avui hi ha una imatge que feu quan rep en el primer gol, hi ha un jugador d'Argelia que aixeca les mans perquè diu, hosti, sí, com pot rebre allà i al cap de 3 segons ja està dintre la pilota.
0: Va, que incorporem una veu més per analitzar aquest partit de l'Argentina i l'exhibició de Leo Messi. La quarta vamos a traer, la nueve vamos a llenar,
6: vos son mi locura, Argentina sos campeón. La firma.
0: La firma d'avui és un fitxatge del tot costa pel Mundial. De seguida reconeixereu el cognom. És un futbolista que juga al Charlotte Independence de la USL als Estats Units i respon al nom de Jon Vaquero. Hola, Jon, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda, com esteu?
0: I molt bé, i tu?
7: Tot tranquil per aquí. La veritat que disfrutant del Mundial i tot bé.
0: Vosaltres no heu parat de competició, em deies l'altre dia, eh?
7: No, nosaltres seguim jugant. Sí que és veritat que com el Mundial fa una mica de calor i els entrenaments són una mica més durs, però bueno, seguim jugant tot l'estiu.
0: Mm. Escolta'm, anem al tema. Què, Messi? Què et suggereix? Tu que ets més jove que nosaltres, que... Tu no sé si has assaborit, per dir-ho així, tota la carrera de Leo Messi per una qüestió d'edat o has arribat més al tram final, potser?
7: No, jo crec que he disfrutat des del principi. Home, jo recordo quan va començar el Barça d'anar a l'estadi i haver gaudit de moltes nits al Camp Nou. I bueno, ara la veritat és que se'l mira des d'una altra perspectiva. També tinc la sort d'aquí d'estar aquí als Estats Units i encara veig tots els partits que puc de l'Inter de Miami. I bueno, jo crec que una mica el titular és el hat-trick de Messi. Però bueno, jo crec que la notícia és que Argentina torna a semblar un equip campió i que quan Messi juga i l'estructura d'Scaloni funciona, jo crec que torna a ser una de les favorites del Mundial.
0: Sí, a tu t'ha agradat, l'Argentina com a col·lectiu?
7: Sí, jo crec que molta gent potser diu, bueno, Argèlia, tal, i els equips africans són durs, i jo crec que ahir el partit d'Argentina és un partit molt, molt seriós, i bueno, torna a aparèixer Messi, que no crec que a ningú li sorprengui que faci tres gols, perquè aquesta qualitat que com estava parlant una mica de que sí que és veritat que sembla que Argentina té una mica més de Messi dependència que a Qatar, perquè no hi ha potser uns jugadors com podia estar Di Maria abans, jugadors de banda que facin una mica més de diferència, però bueno, jo vaig veure Argentina molt bé, i l'altre tema que jo crec que també és molt important per Messi, no, és que ell porta ja 3 anys aquí als Estats Units, coneix els estadis, coneix els viatges, i ha estat molt còmode. Jo crec que si el torneig hagués sigut a un altre lloc, potser seria una mica diferent, no? I jo crec que ara les altres seleccions, els altres jugadors s'han d'adaptar a el que és Estats Units, Mèxic, Canadà, a nivell de viatges, hotels, d'estadis, i a ell, pues, jo crec que ell està molt còmode.
0: Ara deies això de Messi com ja acomodat als Estats Units i que segueixes els partits de l'Inter Miami, potser pot resoldre la incògnita que plantejava la Sònia i que crec que la tenim tots. Si t'ha semblat que Messi ha pujat una marxa més o més o menys és la versió que es veu a la MLS?
7: Home, jo crec que ahir li vaig veure molt motivat. Mm. També en accions defensives que normalment no pressiona i tal. Sí que és veritat que segueix caminant, està sempre on ha d'estar quan l'equip guanya la pilota, però sí que és veritat que potser s'ha estat dosificant una miqueta per arribar al 100% al Mundial. I bueno, ara la incògnita que també estàvem parlant és a veure si pot aguantar no només el nivell, però el ritme 2, 3, 4, 5, 6 partits.
0: Mm. Això només ens ho dirà el pas dels dies i de les jornades de Mundial. Jo n'acabo amb tu. Tu ets davanter centre. Qui et fa més la peça? Aquí, evidentment, no t'incloc Messi, que Messi és un jugador universal, no pas un davanter centre. Haaland, Mbappé, Kane, que debuta avui. Quin t'agrada més?
7: A mi, personalment, per estil de joc, m'agrada Kane, perquè li agrada baixar a mig camp, jugar de cara, uns passes verticals, i potser Mbappé i Haaland són més golejadors d'àrea, de ficar gols. Avui també estava llegint que Kane sonava pel Barça i per mi seria un perfil perfecte per lo que podria el Barça, o com podria ser també un jugador que és Lautaro Martínez, que ahir també, pues, per mi, juga espectacularment per l'equip.
0: Molt bé, doncs aquesta és l'anàlisi del Jon Vaquero en el seu debut aquí al Tot Costa. Jon, moltíssimes gràcies i anem parlant durant el Mundial.
7: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Doncs hem parlat de davanters des de totes les òptiques.
1: El tema Messi, l'acabes? Per l'esquelet, et dic.
0: Sí.
1: Ho dic perquè vull fer una precisió que no l'hem dita i crec que és important. Hem parlat de talent, de tot, d'acceleració, etcètera, d'espurna, però la gana de seguir marcant, de seguir sent el millor. Ell va verbalitzar que estava veient la sèrie de Rafa Nadal, no? Jo vaig començar fa un parell de dies i la veritat és que és bona. Però aquesta gana, això ja el situa a nivells de, jo crec, de Jordan, de Federer, probablement, de Tiger Woods, d'aquests grans esportistes de la història.
0: Com a fam...
5: De fet, en sensació, en això que comentes, ell el que va dir és que estava veient la sèrie de Rafa Nadal i que se sentia molt identificat, que considerava que li passava una mica el mateix, aquesta ambició durant tants anys, fins i tot jo relaciono els problemes físics, que és evident que ell no n'ha tingut des de tan jove com Nadal, però la sensació de que ell, ara ja fa uns anys, doncs que evidentment ha de notar molèsties, el físic no li arriba com li arribava, i ell, tot i així, vol continuar fins que el cos pugui.
0: Sí, és evident que si no tens aquesta ambició, amb 38 anys i tot el palmarès i els calés que té Messi, estaria estirat a la platja i no corrent per aquests camps de Déu.
2: I un punt més, a nivell físic, el fet de jugar a l'MLS, que la gent ho pot veure com algun negatiu, a nivell físic és molt positiu, perquè el futbol europeu, tots els jugadors que arriben al Mundial arriben de 10 mesos de molta tralla i molts arriben fosos.
0: Clar, no, Messi
2: ell està... ha fet per temporada de gener i febrer.
0: Messi està a l'inici de temporada.
2: Més 3 mesos de competició.
4: Ja està en el millor moment ara.
0: Sí. Bé, en això Messi està replicant Qatar, que tots vam dir Qatar, com que és el desembre, els jugadors no estan tan trinxats, doncs Messi porta dos mundials així. En fi, que Messi ens ha omplert de joia aquesta matinada i bona part de l'inici del programa d'avui. Ara, però, toca mullar-se. Dos gols d'Mbappé, dos de Haaland, tres de Messi. Veurem els que fa Kane. Qui creieu que serà el màxim golejador del Mundial?
2: Jo a la porra de la ràdio vaig posar Mbappé.
0: Molt bé.
2: Però clar, després d'aquests tres gols, i tenint en compte que Messi li queda a Jordània, tinc més dubtes.
1: Jo avui estic el síndrome Messi. Va, aniré a Messi, que ja seria història, ja... Més història de la que seria.
4: Doncs, m'agrada el Gerard. M'agrada, però jo, per no donar-li Mbappé i donar una miqueta de joc, Harry Kane.
0: Molt bé. A veure...
1: Ganes de veure-la avui a la zona 9,
0: eh? És veritat que
4: Kane
0: surt en desavantatge perquè encara no l'hem vist competir, però sí. Hemos venido a jugar. Sonia Oleart, què creu la nostra audiència?
3: Doncs mira, Messi 46%, Mbappé 32%, Haaland 14% i Kane 8%. Per tant, Messi és, pels nostres oients, el jugador que acabarà sent el màxim golejador d'aquest Mundial. L'Àlex diu, amb el cor Messi, però amb el cap crec que serà Mbappé. El Damià diu, si Argentina va passant eliminatòries, no tinc cap mena de dubte que serà per l'eficàcia golejadora de Messi. Per tant, si tan sols Argentina és a quarts de final, això significarà que Leo segur és el màxim golejador d'aquest torneig i de la història mundialística per anys. El Sam diu, serà Messi, ja ho veureu. L'Alfonso diu, Haaland, no, perquè la seva selecció caurà eliminada aviat. I dels altres tres jugadors crec que la cosa estarà entre Messi i Mbappé, però per potenciar l'ofensiu de la seva selecció possiblement faci més gols Mbappé. I la Joana diu, sempre Messi, el problema serà que no puguin anar passant rondes.
0: Doncs Messi guanya prou clarament l'enquesta. Jo insisteixo, estimem més Messi que Mbappé, evidentment, però Mbappé porta 14 gols en 15 partits de Mundial, que sí, que juga a França i tenen una davantera, que ta-ta-ta, però 14 gols en 15 partits de Mundial és una autèntica cafrada, una animalada, i evidentment per una qüestió d'edat acabarà sent el màxim golejador de la història dels Mundials. Fins ara, Sònia.
3: Fins ara.
0: Una pausa i enfoquem un altre dels grans partits d'aquesta nit. Dai, dai, we go, dale,
8: dale, let's go. El Mundial, al tot costa.
9: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
10: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
11: Mal picant?
10: Què havia de ser, si no?
11: Però què va ser?
10: Apendicitis. Operat d'urgència.
11: Ostres.
10: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatge amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
11: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vin al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
16: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
17: Energia per recórrer carreteres infinites.
18: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
20: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
21: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
22: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
23: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
22: Sense filtres.
23: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
22: Sense pèls a la llengua.
23: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
22: Sense vergonya.
23: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
22: Però amb molta, molta cafeïna.
23: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
22: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
24: A Catalunya Ràdio... Postdates.
25: És a la sang que demano uns ulls nous. De La germana, l'estrangera, de Maria Mercè Marçal.
24: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
26: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: 10 minuts i les 10. Tenim en joc el partit. Sònia cobra la jornada d'aquest dimecres al Mundial entre Portugal i el Congo.
5: Sí, es manté la victòria provisional de Portugal per 1-0 davant el Congo quan és a punt d'arribar aquest partit al descans. I deixa'm dir que hi ha moltes esperances posades en aquesta Portugal perquè té molt de talent al mig del camp, però de moment, més enllà del gol, poca cosa rescatable d'aquesta primera part.
0: De moment, fluixeta. A les 10...
5: El gol de João Neves, per ser, a centrada de Pedro Neto.
0: Ah, doncs mira, l'havia confós sí. amb Nuno Mendes, l'extrem del Chelsea, que suma la primera assistència en el Mundial. A les 10, Anglaterra-Croàcia. Sens dubte, el gran partit de la jornada, entre altres coses, perquè debuta a Anglaterra, que fa de mal dir si serà o no una de les favorites, o si és o no una de les favorites, per trobar-hi resposta, un clàssic del Tot Costa. Senyor Bruno Saltó, bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estem?
27: Tot bé, de vacances.
0: Així m'agrada. El Bruno, com sabeu, s'ha incorporat aquesta temporada a l'estaf tècnic com a tècnic assistent del Tottenham. Afortunadament van acabar mantenint la categoria a la Premier i ara gaudeix d'aquestes vacances, però m'imagino que pendent del Mundial, Bruno, i d'aquest debut d'Anglaterra.
27: Sí, per suposat, pendent, doncs al final també tenim algun jugador i atletes que seguim, tots els jugadors que tenim en diferents seleccions i intentant disfrutar-ho.
0: Escolta, tenim dubtes, més o menys aquí hem convingut que França, Espanya, Portugal són clares candidates. Amb Anglaterra, a quin grau l'hem de posar per tu?
27: Jo crec que estan possiblement un grau per sota de la resta d'equips que acabes de mencionar. El que passa que és, bueno, aquesta vegada el seleccionador ha pres una decisió important, que és no només acumular els millors jugadors, sinó crec que intentar complementar els jugadors que té, i ha pres decisions difícils de deixar jugadors importants a fora, i possiblement ara mateix jo no veig aquesta eufòria que sempre hi ha hagut a cada competició, o cada Mundial o Eurocopa. No puc veure aquesta pues, bueno, eufòria que sempre hi ha hagut, que sempre diuen que it's coming home. Mm-hmm. Llavors, no sé si estan una mica més reservats, i això vol dir que, pues, bueno, que l'equip tindrà la capacitat de poder funcionar millor. Per lo que es diu, hi ha molt bon ambient dins del vestidor, els jugadors tenen molt clars. Per exemple, Thomas Tuchel va sortir dient que Ivan Toni, quan va parlar amb ell, li va deixar claríssim el rol i va acceptar-lo. Imagino que hi haurà altres jugadors que han acceptat el rol dins de l'equip, i és superimportant, no? Sobretot en competicions tan curtes.
0: Per tu, que els veus molt més de prop que nosaltres, té sentit això que ha fet Tuchel, que, per exemple, ha deixat fora Maguire? A mi és un central que em sembla horripilant, però que és un habitual a la selecció anglesa. Palmer, Foden, vaja, ha deixat, com deia el Bruno, grans noms. Té sentit això que ha fet Tuchel?
27: La pregunta, que la veritat és que és complicada de contestar. Jo crec que sí que té sentit. Jo crec que té sentit, perquè al final tu, quan formes un equip, no és només qüestió de ficar els millors jugadors, sinó els jugadors que es complementen entre ells, no? Qui ajuda aquí. Llavors jo crec que ha ficat jugadors que a nivell de comunicació porten temps treballant junts, altres jugadors que, pues, bueno, que possiblement, com Harry Maguire, però possiblement no hagués acceptat el rol que li demanava el seleccionador. Bueno, crec que entenc la postura. Thomas Tuchel ha sigut un entrenador molt meticulós, que ha sortit, moltíssim, no? La gent preguntant-li per ser jugadors, per què no, per què sí, i sempre té respostes molt llargues, que ha treballat moltíssim. Jo crec que hi ha molta feina darrere, i crec que possiblement estiguin en la millor posició, no?, per poder fer alguna cosa important.
0: Doncs el Bruno Saltó, que veu un paper o una actuació important d'Anglaterra, però que de moment la situa un graonet per sota de les que veiem com a grans favorites. Bruno, et pregunto de manera gairebé telegràfica per dos noms. El primer, el de Marco Corella, que ha fitxat pel Madrid i amb qui tu has coincidit al Brighton i el Chelsea. Entenc que consideres que el Madrid ha fet una bona incorporació,
27: Ha fet una molt bona incorporació. Bueno, és un jugador que físicament té la capacitat de poder marcar, defensar espais grans, i amb el Real Madrid ja sabem que això és fonamental, no? I llavors crec que pot aportar moltíssim a l'equip.
0: Ofensivament, que és segurament la part on no dic que no sigui ofensiu, però en l'última decisió segurament és la part millorable del joc de Cucurella.
27: Bueno, jo crec que línia...
0: Ai, estem tenint dificultats amb el so del Bruno Saltó, se'ns ha tallat la comunicació.
5: Mentre recuperem el Bruno, deixa'm dir que acaba d'empatar el Congo contra Portugal just abans d'arribar al descans. Ara ja el partit és al descans. Una rematada de cap de Vissa a l'àrea petita, pràcticament molt sol, en una centrada per la dreta del Congo. Ja ho dèiem, que Portugal tampoc no havia ensenyat gaire més enllà del gol. Doncs mira, el Congo, que tampoc és que hagués amenaçat gaire, però s'havia acostat a la porteria de Portugal, i ara mateix destrossant porres el Congo. Portugal 1, Congo 1, al descans aquest partit.
0: A veure, crec que hem recuperat el Bruno. Ets per aquí, Bruno?
27: Sí, estic aquí.
0: Va, vaig ràpid, que a més el Bruno té pressa. Et volia acabar preguntant-te per Anthony Gordon, el fitxatge del Barça, que evidentment el tens molt vist. Què, també bon fitxatge?
27: A mi em sembla un molt bon fitxatge per les característiques que té, no? És un jugador que pot donar... doncs, bueno, les seves qualitats són, com t'he dit, diferents a les que... i a la Lliga Espanyola especialment, doncs pot explotar tots aquests espais en transicions, a l'esquena de la defensa. A part, és un jugador que té una capacitat de treball enorme, ve d'un equip on el físic és fonamental, l'únic, com sempre, jugadors anglesos, jugadors que venen al Barça, doncs, bueno, combinació, que sí que és veritat que Hansi Flick possiblement es fa una mica menys i és una mica més vertical, però a l'hora d'adaptar-te serà on tindrà més problemes.
0: Doncs veurem si Anthony Gordon és capaç de superar els problemes d'adaptació, el perfil futbolístic encaixa. Ser Bruno, abraçada forta, gràcies i a gaudir de les vacances.
27: Moltes gràcies, una abraçada forta.
0: I d'Anglaterra cap a Balaguer. Passo pel bar Tito de Balaguer, on crec que està reunida bona part de la família Martínez, la família de Robert Martínez, el seleccionador català de Portugal. Diria que tinc en línies la seva germana, l'Antonieta. Hola, Antonieta, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
0: Sou molta colla o què?
1: Doncs sí, Déu-n'hi-do. Tenim el bar bastant atapeït d'ambient, sí. Tenim gent.
0: Amics del Robert, però també familiars, com tu mateixa, que...
1: Exacte. Ens hem reunit família i amics per donar-li i enviar-li energia positiva.
0: Anava tot bé, però una mica de gerra d'aigua freda, eh?
1: Sí, això ens ha enredat. A més, ja passaven els 4 minuts. Mm. Aquest ja ens ha sobrat, eh? Però, bueno, és així.
0: Bé, optimisme, suposo, no?
1: I tant que sí. Això no... Hem de mirar que tot s'arreglarà. Hem de guanyar avui.
0: Escolta, el Robert, digue'm, abans de marxar, què us va deixar dit? Que va guanyar el Mundial o quina perspectiva té?
1: No, ell, com sempre, ell va gaudir, ell va fer la feina el millor que pot i... si el pot guanyar, doncs millor, però el que va és a gaudir i a fer gaudir, si és possible, a tots els espectadors.
0: Molt bé, doncs aquest és l'estat d'ànim al bar de Balaguer, on s'han reunit família i amics de Robert Martínez, que és l'únic seleccionador català que tenim en aquest Mundial, i evidentment li desitgem el millor. Antonieta, gràcies, a gaudir del partit i, si pot ser, de la victòria de Portugal.
1: Exacte, i gràcies a vosaltres per estar al nostre costat. Vinga, que vagi molt bé.
0: Fins ara, l'Antonieta. Hem passat pel bar de Balaguer. De tot el que hem comentat en els últims minuts, de l'Anglaterra que ens dibuixava Bruno Saltó, la coincidiu amb ell, que està un graonet per sota de...
2: Pot ser. A mi m'agraden els entrenadors valents que fan aquest tipus de decisions, de deixar noms i que prioritzen... intentar formar un col·lectiu, un grup amb aquestes competicions, amb aquests tornejos. Veurem com li surt, evidentment els resultats marcaran la decisió, però bé, malicients avui, el de Kane sobretot, Gordon, veure com està Bellingham.
3: S'ha de tenir molta personalitat i ser molt valent per fer aquesta llista.
2: Sí. S'ha carregat noms.
3: Cole Palmer, per exemple.
2: Palmer i Foden, també.
3: Però bueno, Foden aquest any no està gaire bé, podria tenir un argument, però Cole Palmer, per exemple.
2: Són individualitats.
3: Fa un any va ser el millor del club.
0: És una mica el que deia el Bruno. Tenies allà Bellingham, Palmer, Foden...
3: Sí, que tu el teu contracte curt, vull que se l'ha jugat aquest Mundial, vull que faci molt valent per fer aquesta llista.
0: Et diré com ho penso.
2: Pixarà amb la seva.
0: Tant de bo... Tant de bo m'equivoquin, no, perquè m'és igual, però quan van posar Tuchel, recordo que ens vas explicar que no es van voler esperar que Guardiola decidís, i fa mesos que penso que es fotrà una nata de campionat i que Guardiola, que el col·loquem a Itàlia, encara acabarà amb els Three Lions. Què dius? No és cap informació, eh? és una sensació.
3: Té tota la lògica del món.
0: Però si no els fot la nata, ens carregarà.
3: Evidentment, clar. Vull dir.
0: Sí. Marta, no vas a dir alguna cosa?
4: No, que jo crec que socialment ha perdut una batalla, perquè ha deixat fora noms importants pel país, però que com a grup potser guanya la guerra. No dic que guanyi el Mundial, però tindrà molt a guanyar amb aquest grup internament.
0: Sí, no sé fins a quin punt juga o no això que deia el Bruno, que de l'impacte ha fet una mica baixar les revolucions. Els anglesos van als Mundials com si anessin a Waterloo.
4: I això a l'equip el beneficia ara mateix.
0: Sí?
4: Jo crec que sí.
0: Ah, molt bé.
4: Jo crec que sí.
3: Ja tinc... Menys pressió tenen.
4: Sí.
0: Sí, perquè jo crec que ningú les considera favorites. Favorites.
3: I en canvi, en les darreres edicions d'Eurocopes i Mundials sí que han anat com a favorites.
4: Sí, i no han acabat fent res.
0: Tinc per aquí l'Agnès, però un minut i mig és poc, i abans hem de fer una secció habitual del Tot Costa.
6: Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original. Som el CaixaRem. Els ximplets.cat us ofereix el torracollons del Tot Costa.
3: Per esperar que l'Agnès anem per feina.
0: Sí.
3: Avui la faré compartida amb un col·laborador d'aquest programa.
0: Ah, sí?
3: Sí, i com que m'agrada això dels talls de veu, ja em vaig posar la setmana passada.
0: Sí, t'ho estàs professionalitzant,
3: avui, n'he preparat una altra.
0: A veure.
7: Em fa molta gràcia que a Catalunya Ràdio, des dels anys que fa que tinc el plaer d'escoltar-la, heu dit Fanjal, Fojarda, Cloifer, dieu Stensne, però us fa vergonya dir Atlana. A mi em fa gràcia.
0: Tu dius Atlana?
7: No, jo no dic Atlana, però tampoc dic Stensne, m'entens? Però
0: tens raó que Stensne ho diem perquè es diu així, i Atlana ho hauríem de dir perquè es diu així.
7: No sé.
0: Bé, seria...
8: Com Margot, no? Vull dir, que és com el coneixen perquè saben parlar un anglès molt de carrer, no creus?
7: No, és el mateix argot que dius, tens, és el mateix. És dir, una paraula en l'idioma del lloc on és.
0: El Dari Sanabra va encendre la metxa...
3: Però el millor de tot és que li vau donar la raó, però heu seguit el programa dinant Atlanta.
5: Perquè Oriol, perquè en aquell moment ens va agafar... No, en aquell moment ens va agafar... però després ens hem informat i nosaltres seguim estrictament els criteris que ens marquen a 3CAT i a l'ES de dir explica que hem de dir Atlanta. Una altra cosa és que efectivament com que vull dir la T la pronuncien tan poc que acaben no pronunciant-la, però en un llenguatge molt informal, que jo crec que no és exactament el mateix que dir-li a Holland perquè és com es pronuncia. Vaja, no sé si t'he convençut, però seria aquest el criteri.
0: No gaire, però per això és el Torra
3: Cullo. Mira, si l'estem dit, va fer el programa de dilluns.
0: Sí.
3: Amb Junts, sopar amb tu, que a Cucurella us donarà una entrevista en els pròxims 6 anys.
0: En els pròxims 6 anys?
3: Ah. Tu vas dir que era l'última entrevista a Cucurella amb el Tot Costa, vas dir això que fa el Tot Costa sí. 10 anys. Sí. És l'última entrevista.
0: Bé, seria el primer jugador barra integrant del Real Madrid que s'acosta a un micròfon de Catalunya Ràdio.
3: El jugues o no?
0: Quin és el marge de temps?
3: Els 6 anys, el contracte que Corella amb el Madrid.
0: 6 anys.
2: O sigui, que va,
0: home, no, sí, estaré tan content que ens la
5: doni. Si ens ha de costar un sopar, anem-hi.
0: Sí, mira, el pagarà la Sònia, que té més possible. Molt bé. Sí, sí. El primer que truqui al 93-207-474, ja ho sabeu, s'endú una samarreta de Torracollons Professional i una tassa també a joc de Torracollons Professional, gentilesa dels ximplets.cat, que ja sabeu que tenen un catàleg infinit. L'altre dia, per exemple, a l'Oriol li agradava No matava Alice, Mala pela, i a partir d'aquí podríem continuar per tot el catàleg. La Núria de la Fuente ja està parlant, de seguida el guanyador, ara l'Agnès. 5 minuts, un retard absolutament assumible. Agnès Marquès, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda.
0: A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
9: Doncs mira, d'entrada, informació d'última hora, i avisa els veïns de Pallerols, a Talaverna, i també veïns de Ribera d'Ondara. Protecció Civil demana que es confinin per incendi forestal, que tanquin finestres, portes, que no circulin. S'ha declarat aquest incendi, això és a la Segarra, i que sembla que està cremant, de moment, camps de cereals. Última hora des de Lleida, Júlia Albacar. Bona tarda.
10: Bona tarda, sí. El foc està actiu i ha començat al voltant de les 6 de la tarda en esta zona, com deies, Agnès, de camps de cereal. Ara mateix hi treballen 45 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i 150 efectius dels bombers. Els esforços estan centrats ara al flanc dret, en pes pel vent de marinada, mentre que a l'esquerra i a la cua s'està treballant amb maquinària pesant per intentar evitar l'avenç de les flames. I com deieu, Protecció Civil ha canviat esta alerta a la població de Pallerols, un nucli de Talavera, i també al municipi de Ribera d'Ondara, ordenant el confinament de la població.
9: Gràcies. Gràcies, Júlia. Doncs això ho anirem seguint al llarg de la tarda. Hem de tenir en compte, i també aquest avís ja l'han fet des de Protecció Civil, les altes temperatures i que encara han d'anar més en els pròxims dies, doncs ens posen una situació de moltíssim risc d'incendi. Per tant, tothom alerta.
0: Pinta estiu complicadet.
9: Pinta, ara ho dèiem, pinta estiu complicat.
0: Estem d'hora i ja tenim uns quants incendis.
9: En fi, per tant, el missatge que quedi clar i veurem com avança. La veritat és que han augmentat les dotacions dels bombers molt ràpidament. Quan ens ha arribat l'avís i fa tot just mitja hora no arribaven a la trentena, després uns 35 i ara de seguida, doncs, com ens deia la Júlia, uns 45. Per tant, molts esforços per aturar aquestes flames. I d'altra banda, doncs, en clau informativa, que ampliarem avui al Catalunya Nit. D'entrada, com ha anat la declaració que ha fet a José Luis Rodríguez Zapatero?
0: Aquest té un incendi d'un altre tipus.
9: D'un altre tipus, també important, davant el jutge de l'Audiència Nacional. De moment ha decidit no retirar-li el passaport, però sí que l'ha advertit que de tot el que ha dit avui davant el jutge, ell, el jutge, no considera que hagi desmuntat els indicis criminals que té contra ell. Per tant, sí que analitzarem una mica què ha donat de sí aquesta compareixença de 3 hores pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies milionàries trobades al seu despatx. Ell ha defensat que és innocent i ha negat que s'hagi enriquit il·legalment. I també estarem molt pendents del G7, que està en marxa, com sabeu, a Viana, a França, i tenim el Jordi Baró. I avui alguns mitjans nord-americans han avançat alguns dels punts d'acord entre l'Iran i els Estats Units per acabar amb aquesta guerra que va començar Donald Trump, i un acord que s'ha de firmar en teoria divendres. El que s'ha filtrat encara pot canviar, però hi ha escrit la reobertura de l'estret d'Hormuz, un alleujament financer i de sancions per a l'Iran, cosa que subratlla que en surt d'alguna manera reforçada, i un veto al règim iranià per tenir l'arma nuclear, que això ja era una mica així. Tot això s'ha d'anar concretat a mesura que passin els dies, i veurem divendres si finalment doncs es signa amb més lletra petita.
0: Molt bé, doncs tot això i una mica més a partir de les 10 al Catalunya Nit, ells sí, puntuals,
9: sí,
0: amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias. Tampoc n'hi ha hagut per tant avui.
9: No.
0: Agnès, gràcies.
9: Vinga, bona tarda.
0: Bona nit. Se li ha fet tan llarg que ja ho veu tot fosc.
11: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
0: Sònia Oleart.
12: Messi, protagonista aquesta primera hora. N'hem parlat amb Pizzi, que ens ha dit que no li sembla just comparar a Messi amb Maradona, i que ahir es va emocionar amb els gols de Messi per tot el que s'havia parlat abans d'arribar a aquest Mundial, del seu estat físic, del seu estat de joc. Vaja, que en aquesta primera hora Messi ha sigut protagonista. Podeu recuperar-la ja a 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. També trobareu les firmes en aquesta primera hora de John Vaquero, i també hem pogut parlar amb Bruno Saltó del debut d'Anglaterra en aquest Mundial. I no us perdeu la secció de l'Oriol Domènech, el torracollons per excel·lència del programa, que passa revista com Déu mana, i que és una de les grans seccions que té aquest programa.
0: I que haurà agradat. Normalment Rebulló haurà encantat a la unitat d'assessorament lingüístic de Catalunya Ràdio. En fi, si algú vol baixar a esquarterar-lo, aquí el tenen a l'estudi 5, encara una hora més.
3: I el Dani també,
0: No, però ha sigut tu el que t'hi ha recreat. La primera hora del Tot Costa no ha estat gens malament. Espereu la segona. Fins ara, perdona, el Josep Lluís Carretero, el guanyador que s'endú la samarreta de Torracollons professional i la tassa a joc gentilesa de ximplets.cat. Fins ara, Sònia.
12: Fins ara.
11: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. El baròmetre.
0: De seguida el boig de la Castellana, però Joan Fàbregas ha insistit que tenia coses a dir sobre l'arbitratge d'aquest Mundial, i és el seu moment. Joan Fàbregas, bona tarda.
13: Bona tarda.
0: A més, avui ha volgut venir de cos present a manifestar-les. Estàs queixós amb el criteri del VAR, fins al punt que diries que és pitjor que el que tenim a la Lliga?
13: És pitjor, però deixem començar amb que al Mundial de Qatar em vaig dir a la final que em vaig emocionar amb l'arbitratge de Marciniak. M'he tornat a emocionar.
0: Amb l'arbitratge d'avui?
13: Amb l'arbitratge d'Alireza Fagani.
0: Ah.
13: Un àrbitre iranià que he tornat a veure que hi ha àrbitres amb personalitat, que xiulen el que veuen, que no es deixen influir pel VAR, Per tant,
0: de quin partit estem parlant?
5: Doncs a mi em va semblar penal. Parles de França-Senegal, no?
13: Sí, parlo de França-Senegal.
5: Em va semblar penal.
0: A mi també em sembla penal.
13: Jo estic parlant de personalitat.
2: Doncs a l'àrbitre el va emocionar. A vosaltres us va agradar i a l'àrbitre el va emocionar.
13: Perquè la majoria d'àrbitres haguessin vist la jugada repetida i haguessin xulat penal. Però ell va veure que és Mbappé qui busca el contacte, és ell el que força un penal que, si segueix la seva trajectòria normal, no hagués impactat en l'adversari. Per tant, va anar una miqueta més enllà del que és fàcil de xular i va dir, jo ho veig al camp, ho veig un altre cop al VAR i em mantinc la meva decisió.
0: Això és una altra cosa, que tingui personalitat, cosa que no tenen la majoria per sostenir una decisió davant de la crida del VAR, això és una cosa. L'altra, sobre la jugada en concret...
13: Hi ha contacte.
0: Jo no sóc capaç de veure com no hi veieu penal.
13: Jo
5: estic a favor de penalitzar els jugadors que es llencen i que tenen moltes ganes de caure, però és que en el cas d'ahir és difícil de justificar, Joan, que jo no sigui penal.
3: Per mi és penal, eh? Però jo entenc que pugui haver-hi algú que pensi que salta i que es tira.
13: Però és
3: que Mbappé salta per evitar el contacte del defensa.
0: Però és que jo crec que no arriba ni a saltar, però... Ell està en plena cursa
2: i desequilibra.
3: Ell salta per evitar el defensa, jo crec.
13: Ell salta per impactar contra el defensa, com ha fet tantes vegades aquest any a la Lliga, que l'he xulat molts penals que no eren perquè havia contacte.
3: Ell té el gol molt a prop i salta per anar a la porteria.
0: Però que, a més, és la típica jugada de manual del defensa que va a terra i quan no toques la pilota estàs venut. Vaja, és el penal de tota la vida.
13: No, de tota la vida no, ens han acostumat a això.
2: Per què mires? Em mires per
5: segur que no. Ens veies uns quants.
13: Bé, com que no us començarem això, anem al tema del VAR, que és un autèntic desastre, i fixa't que no hi ha hagut molta polèmica perquè els partits no són transcendents.
0: Per cert, és que hem tardat 82 minuts de... No, 72 minuts de programa a dir-ho, però el Joan ve a explicar-vos que tot això que hem explicat de Messi, re, perquè se l'havien d'haver fotut al carrer. Jo crec que...
13: Bé, és que al final una cosa que ens agradaria...
5: Érem 1-0, no, la jugada?
13: Érem 1-0,
5: Joan? Érem 1-0.
13: Avui ho he analitzat a xarxes i he tingut molts missatges de senyors argentins, no?, que em desitjaven una vida curta, no?
0: Records per la teva família.
13: Sí, però és que és veritat, no? Tema del VAR, no?
0: Mira, aquí et faré costat.
13: Sí, moltes gràcies. Un dia a l'any no fa mal. Un VAR desastrós sense criteri ni personalitat pel fet de que hem vist moltes jugades en què el VAR no ha entrat quan hi hauria d'haver entrat. Amb joc brusdeu hi ha hagut moltíssimes accions. La de Messi contra el Algèria que comentàveu, és una jugada molt clara on trepitja el bessó del rival i ha de ser vermella. El VAR ho té molt fàcil, perquè a l'era de les imatges envies l'àrbitre al monitor i l'acaba expulsant. Jo crec que li va passar una miqueta el nom. L'àrbitre de VAR veu que és Messi.
3: Claríssim.
13: I que, li pesa moltíssim.
0: Deixa'm dir que és vermella perquè està tipificat així, però des del meu punt de vista, perquè això fos vermell, és la meva opinió, hauria d'estar molt clar que hi ha voluntat de fer això.
13: És que aquí jo crec ja que... estem entrant en el no, és, perquè al final la intenció i la voluntat
0: ja,
13: no estem
0: ja ho
13: en
0: sé,
13: compte.
0: Ja ho sé, però que vull dir que, evidentment, la planta dels tacs de Messi acaben al bessó de l'altre jugador i és vermella i no hi donem més voltes.
3: Per definició, una vermella hauria de ser una jugada violenta. Hi ha moltes d'aquestes vermelles que no són violentes. Clar, és com la d'ahir, que quasi...
0: Això per mi és un accident. Sí, és a dir, exacte. Jo crec que Messi no té cap voluntat de fer això, però és veritat però
2: clar,
0: que...
2: Aquests accidents a vegades han acabat en vermelles, eh?
0: Sí, no, a vegades no.
13: Sovint.
0: Han d'acabar
13: en vermelles.
0: És que
13: han d'acabar,
0: sí.
13: I sí, ha sigut un jugador, no tingueu cap dubte que l'haguessin avisat al VAR, perquè és molt clar que l'impacte és al bessó. No es va atrevir, això va permetre una nit històrica, però que sapigueu que és una nit que no hagués hagut d'anar així. No, que hagués hagut,
5: Joan,
13: de marcar un gol i marxar.
3: L'hauria de portar al començament del programa.
0: Sí. Exacte. I no entrevistar ningú, ni a Pichi, ni a Joan Vaquero. Entrevistar, fer una entrevista de mitja hora amb Joan Fàbregas.
5: Però, Joan, jo tinc una pregunta del que està passant en aquest Mundial. De quina és la teva explicació del per què potser el VAR està entrant menys del que hauria, però no hi ha aquelles protestes que veiem en les lligues. És a dir, sembla que els jugadors assumeixen que els àrbitres també s'equivoquen amb molta naturalitat i que no es lien aquelles tanganes a cada decisió que pren l'àrbitre.
13: Jo crec que tot està relacionat amb el fet de que de quatre equips de cada grup, es classifiquen dos i vuit dels 12 millors tercers. Llavors els partits no tenen aquest punt de jugar-se al coll, sinó que hi ha molt marge d'error.
5: Tu creus que a les eliminatòries tornarem al lloc que tenim vist i que de tan mal vist i que és pensar
13: dubte
5: que l'àrbitre t'està perjudicant constantment?
13: Sens dubte, i a més, com que això comença ara a 700, hi haurà més partits amb una miqueta més de suc, on hi ha partits d'eliminació, i per tant jo crec que sí que augmentarà aquest nivell de frustració i de crispació, i tenint en compte que el VAR no està gens fi, que els àrbitres tampoc crec que hagin començat molt bé, crec que pot haver-hi bastantes accions.
0: Em deies avui que, a part de la de Messi, hi ha unes quantes vermelles que s'han menjat. N'hi ha una de Graf, una entrada molt dura sobre Vinícius.
13: Claríssima. Una altra, l'Haití, Escòcia, també una clavada taxa d'alçada al genoll. Mm. I el que més m'estranya és que són jugades molt clares. Mm. Visualment no generen dubtes i, de moment, no estan entrant, i si no han entrat ara, ho faran molt menys.
0: Per cert, ara parlem del protocol antitramposos, que l'he definit així, però tot això de minimitzar els temps dels canvis i tot això, et sembla que està funcionant prou bé?
13: Està funcionant bé si després perdem 3 minuts amb la pausa d'hidratació. No, tampoc acabo d'entendre el concepte, no? Perquè és veritat que tot va molt més ràpid, però després hem vist fins i tot àrbitres que s'estan esperant a que passin els 3 minuts de publicitat i amb els jugadors esperen al camp. Llavors,
0: això de la pausa d'hidratació, que com bé dius haurien de ser pauses hidrapublicitàries, sí, és una autèntica vergonya.
13: Sí.
0: Incomprensible no, és molt, molt comprensible, perquè com a tot arreu hi ha calés pel mig.
13: Inacceptable, però més aviat.
5: Però quan les temperatures són altes tenen aquesta excusa de dir és que la calor que estan fent és per la salut dels futbolistes, però és que ho estan fent en estadis climatitzats alguns.
0: Sí, sí.
5: Per tant,
0: l'altre dia era Techado, no? Vas dir?
5: Sí, estava climatitzat, feia fred.
4: Heu vist les estadístiques de... feia fred. Sí. Heu vist les estadístiques d'això de les pauses d'hidratació? Han sortit unes estadístiques que depenen de les dinàmiques o simbolitzen les dinàmiques dels equips. I posa, després de les pauses d'hidratació, com les dinàmiques canvien per complet i l'equip que menys estava dominant i que més desconnectat del partit estava, doncs de sobte connecta i té ocasions i comença a ser protagonista.
13: És que això és la clau, això és la clau que no pot ser que hi hagi una pausa d'hidratació que canvi la dinàmica del partit.
0: És que és un temps mort.
5: Sí. Mira, abans d'una... abans del primer partit d'Estats Units, abans del primer partit d'Estats Units, Pochettino va dir que no creia en aquestes pauses de publicitat, que entenia que en alguns casos s'havien de fer, però que evidentment amb ell li semblava que això no era el futbol. Però l'endemà el van veure amb pissarra i tot. És a dir, que sí, jo no hi crec, però si me la posen, doncs utilitzo el temps mort que m'estan donant per intentar millorar el meu equip.
0: Protocol antitramposos, que ve d'una acció, el partit d'Escòcia va ser?
13: Bé, el VAR era del Cerro Grande, no recordo quin partit era, però vaja, el VAR era del Cerro, i tots ens va estranyar molt el fet de que rectifiquessin una groga. I s'acullen ara, per castigar els tramposos, amb aquest tema d'error d'identitat, en el que abans era la identitat d'un jugador del mateix equip, i ara poden entrar, diguem, en una situació en la que ensenyes groga a un jugador que no ha fet cap falta i la canvis al jugador d'equip contrari, que s'està llançant a terra, està simulant ser objecte d'una infracció. A mi no m'acaba de convèncer, potser vosaltres sí, pel fet de que es castiga els tramposos, però crec que el VAR està entrant ja en un terreny una mica pantanós i que crec que no sortirà bé.
0: Perquè aquesta jugada en qüestió és un futbolista que un extrem, per dir-ho així, que intenta entrar a l'àrea, l'àrbitre entén que el defensa li fa falta i per tant li mostra groga.
13: Sí.
0: I després de passar pel VAR, li treuen la groga al defensa i li ensenyen el que ha fet piscina.
13: Sí, és que ho has de fer, és a dir, has de treure una groga i ensenyar una altra. No val treure una groga i deixar-ho així. És a dir, si tu confons la identitat, has de canviar una groga a un jugador per una altra. Uh-huh. Què passarà quan un davanter tingui una groga, faci una piscina, l'incendi groga al defensa de manera equivocada, entrarà al VAR per expulsar amb segona groga al davanter? Això pot passar.
0: Això estava previst, eh?
13: Això estava previst, la veritat que jo no ho sabia.
0: Ah, no, això andava a dir, vull dir, ens vas explicar els canvis del Mundial, a mi no em sona que parléssim de canviar les grogues.
13: És un afegitó que han fet a la directriu del VAR i que ho estan aplicant així, a mi no m'agrada.
0: Al Bodan del Cerro li van caure pals i resulta que tenia raó, el teu amic.
4: Està ben aplicada.
13: Tenint en compte les instruccions que tenen, sí, del Cerro, doncs, per una vegada que encerta, sí, a l'any, millor que sigui el Mundial, s'ha passat durant tot l'any fallant a la Lliga Espanyola, doncs mira, ara s'ha posat les piles a última hora.
0: Molt bé, doncs en Joan Fàbregas, que ha vingut a dir-nos que Messi havia d'haver estat expulsat, a insistir que a Mbappé no li van fer penal i elogiar, com acostumava a fer, a Del Cerro Grande. Alguna cosa més que vulguis destacar del VAR mundialista?
13: No, debut a Tori Penso, segon àrbitre crec que és divendres, és el segon àrbitre després de Frappart. Veurem quina continuïtat té l'àrbitre dels Estats Units, no crec que molta, en tot cas molta més que l'àrbitre mexicana, que jo crec que ni debutarà.
0: Molt bé, doncs n'estarem pendents. Joan, gràcies.
13: A vosaltres.
0: Abans d'anar al boig de la Castellana, Sònia, li han anul·lat un gol, diria que a Cancelo, pot ser?
5: Sí, sí, a Cancelo, a Cancelo. I a més era un gol molt, sí, molt maco, gairebé de mitja xilena. Ben anul·lat, era, estaven fora de joc. Per tant, es manté ara mateix l'empat a un entre Portugal i el Congo. El Congo no la considerem una de les seleccions debutants perquè ja hi va ser amb el nom del Zaire al 74, però aquest gol que ha fet Joan Bissa és històric perquè és el primer gol del Congo en un Mundial, perquè aquella participació la van tancar amb tot golejades en contra. Doncs de moment el Congo que ha marcat el seu primer gol, i ja veurem si suma el seu primer punt, tot i que queda molta segona part encara, i ja he comentat que ara mateix a Portugal li han anul·lat un gol.
0: Bé, de moment empat al Congo, que està bastant més evolucionat futbolísticament que el 1974, on van protagonitzar
5: la jugada escena... aquella de, sí, aquella jugada de Muepo i Lunga. Recordeu que era, hi havia una falta i ell estava a la tanca, i quan l'àrbitre xiula, perquè el futbolista, ara no recordo quina era la selecció rival, però el futbolista contrari xuti la falta, ell va considerar... Exacte, sí, sí, pot ser que fos Brasil. Llavors ell va considerar que amb el xiulet ell ja podia sortir, i va sortir i va xutar la pilota. Una jugada que ell sempre va defensar, per això que ho feia per perdre temps, ja, perquè no volien ser golejats, que van acabar sent-ho.
0: 52 anys després s'estan permetent el luxe d'empatar amb Portugal, avançada ja la segona part.
14: Madrid, Madrid, Madrid.
26: El boig de la Castellana.
0: David Sánchez, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
0: Vam tenir unes setmanes de glòria. Ara la cosa ja en general fa menys gràcia. El Madrid va fitxant jugadors, ha arribat Mourinho, no?
15: Estan fent un equip de debò, no? Sembla ser que aquesta oferta farol que diuen per aquí a Julián Álvarez ha propiciat que sense voler-ho, entre cometes, estiguin fent un equip que té pinta de ser molt competitiu, i jo crec que encara no ha acabat la configuració de la plantilla del Madrid de la propera temporada, perquè és veritat que dona la sensació que de moment Dumfries, Bernardo Silva, Cucurella, Konaté són jugadors que li agraden a José Mourinho. Tinc la sensació que Florentino Pérez encara està per fitxar un galàctic de cara a la propera temporada, eh?
0: Amb alguna... Tens alguna suposició, alguna pista de qui pot ser el Galàctic?
15: Home, Florentino Pérez li encanta Olise. Florentino Pérez, jo estic convençut que intentarà la contractació del jugador del Bayern de Múnich. Tinc la sensació que no aconseguiran treure Olise de Múnich, que a lo millor es conforma amb un Enzo Fernández de la vida. No sé qui serà, però tinc la sensació que el Madrid portarà un jugador de més de 100 milions, encara que sé, em consta que Olise és el jugador aquest que li agrada a Florentino Pérez de cara que sigui algun dia jugador del Madrid.
0: Home, si la cosa d'anar entre Enzo Fernández i Olise, que fitxin Enzo Fernández, ja pagarem nosaltres una part del traspàs si fa falta, perquè reconec que en alguna ocasió he estat dur amb Olise. No molt, però no m'he quedat...
3: Onésimo.
15: Però...
0: Bé, contra el PSG va tenir algun moment Onésimo, però que ahir, per exemple, per mi Olise va ser el millor de França amb...
3: Posa el final per dins? Per dins, per fora, per dins, per fora.
0: Sí, sí, és que la clau...
3: Va fer tres passades de gol.
0: Per mi el canvi de rasant de França en el partit és quan Olise abandona la banda i comença a jugar per
3: dins. Jo també no tinc cap dubte com el David, que Florentino li queda un fitxatge per fer.
0: Hosti, però que no sigui aquest no ens...
3: Li queda les tireretes, cap dubte.
0: Els que ha fet fins ara...
3: Li queda el cromo, li queda el seu.
15: Pel que diuen a Madrid, l'oferta serà, com va confirmar el programa aquell de televisió, 150 quilos, però aquí estan convençuts de que si firmen, Florentino estaria disposat a arribar fins a 200 quilos, eh?
5: Però això del Madrid, David, que és un pou sense fons, és a dir,
15: jo crec que el fet que jo crec que el fet que s'ha parlat massa darrerament de la suposada crisi econòmica del Madrid ha empipat molt a Florentino Pérez i tinc la sensació que l'equip necessita reforçar-se de cara a la propera temporada. A més, Florentino vol treure múscul i demostrar a tot el món que el club més ric del món és el Real Madrid.
5: Es van gastar 200 milions d'euros l'estiu passat.
15: I a mi tot això em fa pensar que potser Vinícius, que encara no ha renovat el seu contracte, que li quedaria una temporada de contracte, si això continua igual, jo no descartaria una sortida, tot i que penso que Vinícius té la intenció de, si no renova, complir la seva temporada i marxar lliure la propera.
0: És veritat, però, que Vinícius és banda esquerra i Olise a la dreta. Vull dir, per una vegada al Madrid li cabrien els cromos, eh? Però...
3: El Bayern no és venedor, però el Bayern, si li posa 150 milions per Olise...
15: Sí? Pues està fitxat.
3: Jo.
0: Sí, David, gràcies. Va, quina
5: perquè
0: manera
5: Florentino...
0: la tarda.
5: Sí, Florentino té 150 milions i no sap què fer-ne, no? Ha provat primer amb Julián i ara
0: me
5: si no...
0: Me lo quitan de les manos.
4: Calderilla.
15: No, jo ho dic pel que comenta l'Uri. Si és veritat que el Bayern de Múnich escoltaria una oferta per Olise de 150 quilos, jo pràcticament donaria per fitxat a Olise de cara a la propera temporada. Jo tenia la sensació que el Bayern de Múnich no vendria. Jo sé que Florentino està disposat a començar amb una oferta de 150.
3: Una cosa és no vendre, i l'altra que es posin sobre la taula 150 milions d'euros, que és una barbaritat.
4: Exacte.
0: Molt bé. De seguida, més qüestions. Hem d'escoltar un parell de documents que jo crec que faran les delícies del David i de la nostra audiència.

0: enviar proves rellevants que reforcen els indicis que ja existeixen i que ja s'han publicat sobre doncs, aquests suposats pagaments que hauria fet el Barça als àrbitres i concretament a Negreira. A partir d'aquí el que diu el comunicat del Madrid és que demana a la UEFA que reobri la investigació que havia obert, perquè el que considera doncs, un escàndol i el que considera que ha fet el Barça doncs, tot això, que ja ha anat dient Florentino públicament, doncs bé, és el que recull aquest comunicat. I a partir d'aquí, doncs clar, és cert que la UEFA va obrir una investigació quan va sortir tot el cas Negreira,
1: sí,
0: fa 2 anys, i llavors en aquell moment...
1: Vam estar un estiu que temíem que el Barça fos expulsat de la Champions, no només,
0: sí, exacte,
1: per, no només per la
0: sobretot
1: qüestió de la guerra de la Superliga, sinó per aquesta qüestió.
0: Sobretot ja es demostrava corrupció esportiva i tot això. Però clar, què passa? Que això està en un procés judicial. Llavors la UEFA el que va fer és aturar la investigació, deixar-la en pausa fins que doncs, es resolgui tot el procediment judicial. I som en aquest punt. La UEFA de moment no es mourà d'aquí. És a dir, la seva investigació, doncs, si hi ha alguna conclusió, alguna resolució definitiva als jutjats, doncs a partir d'aquí veuran cap a on van. Però vaja, Florentino, que recordem que en campanya va dir que presentaria doncs, aquest document de 500 pàgines, ho va dir, doncs avui el que ha fet és com a mínim fer aquest comunicat dient, nosaltres hem enviat un escrit. Al Barça jo els he, pel que he pogut parlar amb gent del Barça, els veig tranquils amb aquesta qüestió, no és que ho relacionen directament amb això que dèiem de que és una promesa electoral que va fer en campanya i que ara Florentino doncs ha de justificar-ho i ha de fer, ha de, diríem, visibilitzar que ho ha fet i demostrar que ha fet aquest pas i que ho ha enviat i és el que ha fet, vull dir, a partir d'aquí els veig bastant tranquils i en canvi el que ha fet, com deies, és un comunicat al Barça on explica que el president Rafa Juste ha enviat una carta als presidents de la Lliga, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres demanant doncs, que concretament, literalment diu, adoptin urgentment mesures associatives i judicials oportunes contra Florentino Pérez per defensar honorabilitat, integritat i prestigi. Recordem que el Barça ja va presentar fa uns dies una demanda de conciliació a Florentino per les declaracions que va fer a la roda de premsa.
1: Però que això és el que jo deia abans, que són coses diferents. El Madrid
0: sí,
1: envia un informe suposadament denunciant comportaments irregulars del Barça i el Barça aquí s'està queixant, carallant d'unes declaracions de Florentino Pérez, vull dir que és una mica no me chilles que no te veo.
0: Clar, perquè al final el Barça no pot fer un comunicat per respondre a aquest comunicat que ha fet avui el Madrid dient que envia un informe a la UEFA que ni tan sols ha vist el Barça, que no sap de què es tracta, ni ningú l'ha vist, vull dir, el Barça no té constància d'aquest document ni en què consisteix, ni què està fent el Madrid. En canvi sí que està bastant tip de tot el relat que Florentino públicament va alimentant, de posant sempre el Barça en el centre, dient que doncs, els àrbitres s'han enriquit gràcies al Barça, que el Barça ha pagat els àrbitres i gràcies a això ha guanyat títols, i a partir d'aquí doncs, totes aquestes declaracions és el que el Barça ja està tip, i sobre aquesta línia ell va avançant, ja amb aquella demanda que dèiem de conciliació, i ara amb aquest comunicat demanant a les autoritats i a les institucions oportunes doncs, que prenguin mesures, i si cal, judicialment contra Florentino Pérez. Veurem quina és la resposta. A moment, evidentment, és una carta que acaba d'enviar avui i que no ha tingut temps de rebre resposta.
1: Resumint, estem tranquils, amb aquest dossier a la UEFA? No...
0: Sí, jo no he percebut nervis per aquest dossier de 500 pàgines que en principi ha enviat al Madrid.
1: Doncs, David, ja ho pots traslladar a la T4. Estem tranquils, No ens intimidaran amb un dossier de 500 pàgines.
2: Jo crec que és més de cara a la galeria que altra cosa, Jo crec que durant la campanya ho va confirmar, ara ho ha executat, però bé, la sensació és que a Florentino Pérez durant la campanya especialment li han retret moltes vegades el fet de por qué ahora el Barcelona es tan enemigo cuando durante la época de la Superliga Florentino repetía allò de necesitamos un Barcelona fuerte para mejorar en lo deportivo y en lo económico. De cara a la galeria, tampoc aquí a Madrid ningú s'espera una sanció a curt plaç al Barcelona pel tema Negreira.
1: Molt bé, doncs nosaltres estem tranquils i ells ho fan per una mica de cara a la galeria, tranquil·litat i bons aliments. Abans d'acabar, els dos incunables promesos, el primer, Gerard Piqué, valorant el relleu a la banqueta del Real Madrid.
3: Yo durante la temporada le deseaba al Madrid que le fuera un poco mejor, no que ganara títulos, pero sí que le fuera mejor, porque yo quería mantener a Álvaro Arbeloa. creo que estaba dando mucho contenido y al final esto va de contenido. El momento de las vitrinas, el momento de apelar espíritu Juanito en un Madrid Levante, este tipo de cosas a mí, hostia.

0: deseaba que se clasificaran un poco más en la Champions y que quedaran a menos puntos del Barça. No ha podido ser, creo que Mou es un buen candidato a dar show, a que se hable de todo menos de fútbol.
1: Més enllà del show, imagino que tots estem d'acord amb Piqué, que hauria estat millor Arbeloa que no sí. pels interessos del Barça que Mourinho, no?
2: Bàsicament sí, pel desgovern que s'intuïa que hi havia dins del vestidor i el
1: terreny de joc. L'Oriol fa cara de no tenir-ho clar, eh?
3: Però millor dos entrenadors discrets.
1: Sí, home, però posats a tenir Mourinho... la marca blanca tens original, no?
3: Bueno, ja haguéssim vist el Arbeloa amb l'equip que tindrà Mourinho l'any.
1: Ah, això també t'haig de donar la raó.
4: Aquest és el gran canvi, eh?
1: Això també t'haig de donar la raó, sí. Bé,
4: Mourinho li fan cas d'Arbeloa, no?
1: Arbeloa i Xavi Alonso, amb totes sí. les peticions.
3: O sigui, aquest Madrid amb Xavi Alonso, un entrenador dels bons ara, em faria molta por. Amb Mourinho, molta menys.
2: Ja, però a Mourinho li fan cas i a Arbeloa no, però... Arbeloa el posa el president, també. És un fitxatge del president. Sí, però el que passa és que no li posa... No li dona recursos i no li dona fitxatges.
1: Allà, però... Jo crec que, vaja, llevat que hagués guanyat la Champions, no hi havia cap possibilitat que Arbeloa continués
2: un regal,
1: com un projecte d'inici, per dir-ho així.
2: Li van donar un regal enverinadíssim a Arbeloa.
1: No, jo estic d'acord que Mourinho és un mal molt menor pel Barça en relació a altres entrenadors que haurien pogut anar. Fins i tot, és que no paro de pensar en Xavi Alonso, podem fitxar el que ell hagués volgut.
2: Exacte.
1: Jo crec que hagués estat una situació molt pitjor pel Barça. Va, per no acabar així amoïnats, que el David ens ha deixat això d'Olise, jo crec que és obligat a escoltar Enrique Cerezo, president
4: Tom
1: de l'Atlètic de
5: Tom Ford,
1: Smith. Madrid. Avui no són Tom Ford i Smith, avui és un jugador que no hem pogut identificar.
6: Florentino por 150 millones.
7: Sí, llegó la
6: oferta. Le llegó la oferta del Real Madrid de Florentino por 150 millones.
7: Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Es que queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y al que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, bueno, se lo llevará. Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid. Y si no, el que quiera, que venga ahí y que vea el contrato. Nosotros no tenemos constancia, te lo vuelvo a repetir. A nosotros no tenemos ninguna constancia. Nosotros tenemos un contrato con el jugador. Y si alguien le quiere, que venga, que hable y les enseñará el contrato. Y si le interesa, pues se marchará. Que ya está bien de la historia de Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro? Pues ya está. El día que no lo sea, ya lo sabréis.
1: Julián López de momento no nos interesa.
4: No. Crec que és un actor, no?
2: És un actor, Julián López, exacte.
4: Lo que s'avecina, una sèrie d'aquests. Que és molt de l'Atlético de Madrid, que no descartaria que fos amic d'Enrique Cerezo pel tema professional del president de l'Atlético de Madrid, que, pues bé, el capítol 3 de Tom Ford, Smith i Julián López. Però estàvem pipat, avui?
1: Sí, avui estàvem... A la redacció teníem la teoria que es podia justificar el lapsus per l'enfadament. Però és que el dia de Tom Ford i Smith estava de conya. Vull dir, en fi...
5: Però t'ho imagina't ara el jugador, eh? Potser, o sigui, posa't en la pell de Julián Álvarez si realment ell no es vol quedar. Com s'ha hagut de sentir a dir que el president sap el meu nom?
3: Jo
1: crec que el jugador...
5: Sí, és igual, riem, però per mi és greu.
1: L'última cosa que li preocupa a Julián Álvarez és que Cerezo s'equivoqui amb el seu nom.
5: Tot suma.
4: A mi cada dia que passa em costa més d'imaginar que Julián... no López, sinó Álvarez, juga al Barça la propera temporada. A mi em recordaven avui de prop de la zona metropolitana. Oye, el año del Kun Agüero, el Atlético de Madrid se sacrificó y le cobró menos al City de lo que le pagaba al Real Madrid con tal de que no jugase en el Real Madrid. Y em comparaban el tema en el que a Miguel Ángel Gil Marín s'ha empanyat en que Julián Álvarez no jugui ni al Madrid ni tampoc al Barcelona.
1: Però és veritat que Julián López t'ho hauria d'acceptar.
4: Sí. O sigui, bueno, no, te contracta.
1: No, Julián López. El Kun va acceptar anar al City i en canvi no sabem si Julián Álvarez López vol anar a un club que no sigui al Barça o al Madrid.
4: Jo, coneixent una miqueta Miguel Ángel Gilmarín, tinc la sensació que des de fa dies està treballant amb l'Arsenal o el Paris Saint-Germain per tancar aquesta operació, però que jo crec que per un tema d'orgull Miguel Ángel no permetrà que Julián jugui al Madrid, que jo crec que anava de farol, ni tampoc al Barcelona.
1: Molt bé.
3: No, el Madrid de farol no va des del moment que presenten oferta.
4: Ja. Bueno, però és que bueno, això de l'oferta, Uri, és una trucada per telèfon, oye, que sepáis que vamos a ofertar i el otro sí, no lo vamos a vender.
3: Jo dic per Cerezo, que sí, diu que va rebre l'oferta del Madrid. Ah,
4: sí. Bueno, Cerezo i Florentino són íntims, eh? Igual que Florentino i Miguel Ángel nos traguen, sí, si Cerezo i Florentino íntims.
1: Si tu no acceptes vendre el jugador al Barça, no crec que sigui gaire popular vendre-li al Madrid.
4: Vull dir que no, Madrid impossible.
1: Si l'Atlètic de Madrid accepta una oferta de 150 milions per Madrid...
3: Quan tu envies una oferta a un equip, sents el risc que si te l'accepta és vàlida, eh?
1: Llevat que ja ho hagis parlat
5: prèviament. Exacte, que estigui arreglat.
3: Ah, vale.
5: Si es posin d'acord i jo te la presento, tu me la rebutges i així quedem bé de tots dos.
1: O que el vulguis de veritat, que també et dic que tal com ens ho ha pintat el David, a triar entre Julián Álvarez i Olise, prefereixo que fitxi Julián Álvarez. Sí. En fi, David, abraçada i aguantar la bandera. Gràcies.
4: Adéu, bona tarda.
1: Laia, Mercès, eh?
5: Adéu-siau.
1: I també gràcies al Gerard Tautet, a l'Oriol Domènech i a la Marta Corredera.
5: Gràcies,
1: adéu, adéu, en pau. Una pausa i Girona i bàsquet. Ara venim.
8: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid, però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
10: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
11: Ho veus? L'Angie Ange. Això és molt nostre.
12: Molt.
11: Tan nostre com dir... Posarem llum?
12: A la foscor.
11: O com dir... Aventureres? Aventurers?
12: Ens hi apuntem o què?
11: Què dius?
12: Saps que és molt nostre, també?
13: Sou molt bona gent!
11: Xxt, silenci.
12: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
11: O el Catalunya Ràdio.
14: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
11: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
12: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
11: Molt nostre.
15: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
16: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
15: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
1: Sintonia de Girona Reservat. Hola, Solà, bona tarda.
17: Hola, què tal? Bona tarda.
1: De què parleu?
17: Doncs mira, avui fem un debat, com que és l'últim Girona Reservat de la temporada, un debat amb persones que segueixen l'actualitat del Girona, amb els periodistes Joel Sebastián, de l'Esportiu, amb Marc Brugués, del Diari Girona, també amb en Xevi Soler i la Susi Sala. Ens preguntem per què, després d'un mes d'haver acabat la Lliga de Primera Divisió i d'haver baixat a segona, encara no han... el Girona no ha pogut tancar l'entrenador, i trobem tres opcions. La primera, que estan esperant que totes les banquetes de Primera Divisió estiguin ocupades, només queda la del Rayo, però sembla que aviat tindrà inquili, i que els entrenadors que quedin lliures doncs puguin rebaixar les seves pretensions econòmiques, que s'acabi el play-off de Primera Divisió i que algun que tingui feina, com era el cas, per exemple, de Rubi, sigui fitxable. Mm. O la tercera opció, que crec que és la més probable, és que estan esperant que jo marxi de vacances i que algú altre s'hagi de menjar el marró del nou entrenador del Girona.
1: Rubi és una opció? El voldria el Girona?
17: El Rubi el voldria el Girona, però clar, també és un dels que està sobre la taula, però clar, vés a saber si Rubi puja amb l'Almeria.
1: Ja, però Rubi és campió, és cinturó negre en aconseguir una fita i deixar-ho anar. Va deixar l'Espanyol havent-lo classificat per Europa, va marxar de l'Almeria havent-lo pujat a primera, vaja, en fi, jo m'esperaria
17: no
1: a veure
17: la
1: que...
17: segona... Sí, per això, que no sigui la segona vegada. De fet, allà van estar fins i tot de canviar-lo abans de començar el play-off.
1: Sí.
17: Per tant, no és que estigui... Però, clar, clar, té contracte de cara a la temporada que ve i
1: t'has d'esperar.
17: Molt
1: bé, doncs el Solà
17: que la tercera opció,
1: tanca la barraca del Girona reservat per aquesta temporada i aviat tancarà la barraca seva personal definitivament, evidentment aquí. Continuarem informant-vos de tot el que passi al Girona en l'absència del nostre prescriptor gironista per excel·lència. Edu, gràcies.
17: Tan aviat com que demà és el meu últim dia,
1: Ah, demà ja?
17: Sí, ja no entraré amb vosaltres fins al mes de maig.
1: Molt bé,
17: doncs
1: escolta. Quan
17: estiguem a punt de tornar a pujar.
1: Que tinguis una llarga i satisfactòria vacació.
17: Igualment. Adéu-siau.
18: El cinquè quart.
1: Temps pel bàsquet, que evidentment ens porta a parlar de la final de l'ACB, que comença demà. Macià, bona tarda.
19: Hola, Jordi.
1: Antoja, Ballesteros, bona tarda.
20: Molt bona tarda.
21: Bona tarda.
1: Demà a les 8, al Roig Arena de València, en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio, València-Barça. Ernest, amb quina última hora? Entenc que gairebé tots els efectius a punt per les dues bandes.
19: Sí, l'última hora és que el Barça ja és a València, ha viatjat amb autocar aquesta tarda i s'ha fet la presentació de la final de la Lliga a l'Ajuntament de València, al balcó principal de l'Ajuntament de València. Allà han parlat doncs el Pedro Martínez pel València i el Xavi Pascual pel Barça. I bé, al marge de la politeness, no?, de les bones paraules, un tema clar, que és que tot i que el Barça té el factor camp en contra, s'ha vist clar que això no serveix pràcticament per res, o no és un factor determinant, últimament almenys. I d'altra banda, doncs bé, hi ha forts, no?, pel València i pel Barça. El del Barça és l'experiència, té jugadors amb més experiència en finals, i el València, evidentment, el seu joc i el seu físic i la il·lusió.
1: L'altre dia ja comentaves que la lògica basquetbolística i el decurs de la temporada diuen que el València, no sé si clar, però és favorit.
19: Sí, és favorit. És favorit a mesura... Jo, clar, després de veure el partit contra la Penya, pensava que era molt favorit, i a mesura que passen les hores jo vaig madurant, dic, home, el Barça és equip d'Euroliga i el Barça és un equip que té experiència.
1: I el València també.
19: Però sí, però exacte, però precisament el València s'enfrontava amb la Penya, que no és equip d'Eurolliga, i aquí es veu molt la diferència dels físics, i en canvi el Barça ja s'iguala una miqueta més, no? Tot i que el València segueix sent superior, la diferència ja no és tan gran, i l'experiència hi pot acabar de fer la resta.
1: Laura, algun element basquetbolístic que et faci pensar que el Barça té opcions fonamentades?
21: Home, jo crec que en té de sobres. Al final, arribar aquí ja et demostra la projecció que porta l'equip. Era un equip que no donàvem, bueno, doncs massa...
1: No, alguns no sabíem ni si passaria de quarts. Sí,
21: exacte,
1: això és
21: i nosaltres mateixos hem dubtat molt d'aquest equip durant tota la temporada, no? La regularitat que està tenint en aquests play-offs em sembla espectacular. Un joc... a més, penso que Xavi Pascual ha trobat una mica l'encaix de totes les seves peces amb les rotacions, les té molt ben equilibrades, sap quin tipus de cinquet utilitza en cada moment, i després l'estat de forma que tenim dels jugadors interiors amb l'experiència que tenen Shengelia i Vesely, jo crec que aquí està donant molt d'aire a la part més exterior del Barcelona amb l'arribada de la Provítola i l'encert que està tenint des del 6-25. Controlar el ritme de València per mi és la clau. El València, amb el seu ritme, el seu físic, el seu joc alegre, va desgastant aquest minutatge que en el Barça no li va bé, no? Anem a veure.
1: Més optimista Antoja que Macià, desempates tu, Valles, que a més els has vist els del València de prop fa pocs dies.
22: No? Que si el València es consolida com a projecte aquest ja d'un mes juntament amb Barça i Madrid, es va quedar a la Copa a més jugant-se a València amb un disgust, i Europa va demostrar que ha acabat tercer, no?, la Final Four. Per tant, veurem si el València fa aquest pas. Jo crec que sí que està preparat, però el Barça també estem davant d'una temporada que, si és capaç de guanyar, la recordarem aquesta,
1: tant,
22: perquè haurem passat del blanc al negre i tothom s'hauria d'aixecar el dit de dir jo no hi comptava, a una temporada increïble. El que sí que crec és que aquest físic que ha demostrat durant la temporada el Barça, quan té tots els jugadors que pot rendir i pot jugar a Eurolliga partits cada dues setmanes, doncs a veure si ara, amb aquesta sèrie contra el València, que estem parlant de dos bèsties, doncs si el pot aguantar, no? Perquè això és l'únic dubte que tinc. O sigui, el Barça sé que arriben tots els jugadors, però com estan alguns dels jugadors? La Pro està jugant molt bé, però físicament com es troba? Com es troben la resta de jugadors? Veurem com evoluciona, i sobretot el joc interior, no? Que tot i que sigui l'últim any de Vesely, el joc interior de València crec que està més pensat per obrir el camp que no pas per jugar a dintre, no?
1: Doncs demà a les 8 primer episodi, dissabte el segon, tots a les 8 del vespre, i dilluns, aquests són els tres que sabem segur que jugaran, el de dilluns ja al Palau, tots a la sintonia de Catalunya Ràdio.
19: L'any 14, el 2014, Pasqual ja va guanyar una lliga contra tot pronòstic, contra el Madrid. Sí. Per tant, anem a respectar...
1: És aquella del triple de...
19: Sí, de Marcelinho, des de camp propi... I
1: després...
22: I de Wallace, no va ser, em sembla, era?
19: No, del polonès. De...
22: Sí, tens raó.
1: Com es deia?
19: Ostres, ara no em ve el...
1: Ara ho busquem. Jo t'ajudo, Ernest. Mentrestant m'has d'explicar que hi ha sideral al voltant de Xavi Pujol, el que en teoria ha de ser el mànager de la secció de bàsquet del Barça la temporada vinent, però ara resulta que el Baskonia no el deixa marxar.
19: No, ara el Baskonia evidentment vol cobrar, vol que el Barça li pagui el que li quedaria a Xavi Pujol, i doncs evidentment no el deixa. Ara de cop diu que li interessa quedar-se'l. Això és una posició evidentment legalista, una posició estratègica, evidentment no el volen, però faran que el Barça pagui fins a l'últim diner si el volen deixar anar, perquè el Baskonia està molestos per com s'ha filtrat aquesta notícia als mitjans aquí.
1: El Baskonia l'ha vingut a veure la grossa de Nadal perquè l'anaven a fer fora, i ara encara els hi pagaran 300.000 ecus per un director esportiu que no volien, però acabarà venint, eh?
19: Sí, sí.
1: D'acord.
22: I a més a més, Costa, això ho vam avançar aquí, que passaria això, que ara resulta que se'n recordaven, i també hi afegim que a Mike James el Baskonia és qui té els seus drets a l'ACB. Per tant, si el Barça el fitxa,
1: què em dius?
22: I és allà que l'ha fitxat, s'ha de posar d'acord amb el Baskonia, perquè el Baskonia podria igualar l'oferta i que no hi anés.
1: A veure si tota la pujada de pressupost de la temporada vinent acabarà el Baskonia, no ho fotem.
19: Bé, era l'Ampe.
1: Machi l'Ampe, sí. Hi ha hagut una allau d'entesos en bàsquet que ens han fet l'apunt, aquell triple realment inesperat, tot i que encara més el triple des del mig del camp de Marcelinho, i el Barça que busca aquest primer títol en les últimes tres temporades.
19: Sí, des que va marxar el Saras...
1: El Barça no ha guanyat cap títol i arriba a les... És la primera final des de l'era Saras o vam jugar una final?
19: És la primera final des de l'era Saras, sí.
1: És la primera.
19: Si exceptuem lligues catalanes.
1: No, parlant de ACB. Més coses. Del mercat del Barça ja n'acabarem de parlar quan acabi la competició. El que està en ebullició, Valles, és el de la penya.
22: Sí, perquè ha acabat la temporada, en breu es farà oficial la fitxatge de l'Aleix Reyes, que aquest jugador que estarà al Manresa, un jugador ja amb veterania i experiència, ho ha fet molt bé, un 40% en triples, i pendents tothom del si vull, de Ricky, no, de continuïtat, perquè fins i tot podem explicar, Jordi, que quan hem parlat ara amb jugadors com el cas de Cameron Hunt, avui hi ha hagut la reunió, el primer que ha dit Cameron Hunt per plantejar-se, tot i que és molt difícil continuar, és: però Rick hi és o no hi és? Perquè si hi és, és una cosa. Si no, no hi compteu.
1: Tu creus que Rick es decidirà de pressa o no?
22: Sí, jo crec que sí.
1: L'estiu passat va ser una mica romeria.
19: Que ja ho té decidit fa dies?
22: Sí, però jo crec que ell també, quan hi ha aquestes situacions d'icones, i jo crec que ho han de fer d'una manera... No és allò de dir, bueno, que dic que sí, eh? No, anem a fer-ho bé, no?
1: Molt bé, doncs tot el domino de la penya depèn en part de Ricky Rubio, però tot apunta que serà un sí. Després veurem què passa amb Tomic. Javari, el descarteu, eh?
19: Ell vol seguir a la penya, eh? Ell vol seguir.
22: Sí, el que passa que aquest any de 2,5 milions...
1: L'Antoja de fons va dir: qui el paga, qui el paga?
22: Exacte. Té 2,5 milions firmats. Aquest any a la penya n'ha pagat menys de 180.000. Home, si és així, doncs ho faran. Però jo no crec que el Partizan, tontos, no ho són, tot i que van firmar un contracte que déu-n'hi-do.
1: Que ho semblaria, sí, efectivament. Sí. Molt bé, acabo amb tu precisament, Laura. Ahir vam saber que Koulibaly deixa el Girona i pinta que se'n va al València. Aquesta sí que és una baixa, ja sé que n'hi ha hagut unes quantes a l'Uni, però aquesta és molt sensible, eh?
21: Sí, aquesta ja la vam intuir una miqueta, no?, al final de temporada, perquè els números de Coulibaly evidentment han sigut estratosfèrics i era una jugadora que estaria buscada pels millors equips d'Europa. Un dels millors equips d'Europa el tenim aquí mateix, no?, a València, i a més tenen calés. Per tant, de seguida era un dels candidats. Bueno, males notícies, perquè a més és un dels grans rivals de l'Uni Girona.
0: València no anirà, per això.
1: Tu creus que no anirà a València?
0: Jo crec que no.
1: Ah?
0: Jo crec que no anirà ni a Lliga Espanyola.
1: Ah, d'acord.
21: Que se'n va fora, no?
0: Jo crec que sí, jo crec que va a Galatasaray.
1: Bé, home, posats a que marxi, millor que no sigui competència directa. Sí, sí.
0: L'han volgut, està cobrant, vol demanar 160.000 euros, a Girona guanyava 110, a la penya 70, i a més vol marxar només acabar la feina 6, o sigui, no jugar ni al play-off. No s'estan posant d'acord amb València, tot i que la volia. I per tant, doncs, de moment, sembla que està cap a Turquia.
18: És baratíssim pels clubs de Turquia, això és baratíssim.
1: Sí, sí. Sí, sí. Això de que marxin quan s'acaba el play-off de l'Eurolliga, la veritat és que ens ho hem de, ja ho hem comentat algun altre dia, ho hem de revisar perquè fa un mal efecte espatarrant.
21: Aquí estan començant a haver-hi, bueno, ja fa temps que això dura, però estan començant a haver-hi propostes en el qual... Al final, el campió de la Lliga regular s'emportava un premi molt important, que és la classificació per l'any següent, i això el que fa és deteriorar el final de Lliga, no? Si això hi sumes l'ambició de Women NBA de moltes jugadores, a més molt ben pagades, hi ha una desbandada i un desprestigi absolut de la Lliga. Llavors, aquí és on s'ha de començar a revisar una miqueta tot això, perquè si no... no té cap sentit gastar-te una quantitat de diners perquè després et deixin sense jugadors, no?
1: Doncs no. Ho deixarem aquí demà a les 8, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, primer capítol de la final de l'ACB València-Barça. Per cert, que sí, que el Barça va jugar una final de Copa fa dues temporades, però de Lliga des de en fa 3 que no la trepitjava. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
18: Adéu.
1: Una pausa i rematem el Tot Costa.
20: Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
23: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí, amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
24: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
25: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
26: Quina ratxa! Quants maig portes?
25: 150.
26: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
27: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor. Amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat. D'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa. I amb unes bones postres, tot ben amanit.
28: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
27: I amb productes del territori.
28: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
27: Vinga, va, comencem!
28: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
29: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
30: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
31: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
30: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
29: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
30: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
32: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
30: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
29: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
32: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
30: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.

0: 3 minuts i les 9 abans d'acabar. Francesc Ripoll, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: El Barça va aconseguir de manera agònica el primer punt a la final de la Lliga de Futbol Sala i demà busca el segon.
1: Sí, ahir va guanyar a la tanda de penals en un partit èpic, gran nit al Palau. El Barça perdia 1-4 i va aconseguir empatar a l'últim minut 5-5 i el Barça es va endur el primer punt de la final a la tanda de penals. Demà, nova oportunitat al Palau per posar el 2-0. Serà l'últim partit, el possible últim partit d'Eric, jugador del Barça al Palau. El club ha informat avui que serà baixa al final de temporada. També serà baixa per demà Pito, que va ser expulsat ahir per vermella directa, el Barça amb la moral alta. Demà, Barça-Pozo a la zona del vespre al Palau.
0: I el seguirem també aquí a Catalunya Ràdio, evidentment. Gràcies, Ripo.
1: Adeu.
0: Pendents del final del Portugal-Congo, Sònia, queda un minut i tot igual.
2: I Portugal, que és a punt de protagonitzar el seu Cap Verd, perquè si no hi posa remei en aquest minut de joc que queda, Portugal que empatarà amb el Congo. Joan Neves avançava els portuguesos de Robert Martínez a la primera part. Abans d'acabar aquesta primera part, empatava el Congo amb el gol del davanter del Newcastle, Bissa. I insistim, últims segons d'aquest partit, que si no hi posa remei en aquestes últimes jugades, significarà l'empat de Portugal en l'estrena d'una de les favorites d'aquest Mundial, segona sorpresa del Mundial.
0: Mig minut i s'acabarà aquest partit, que com diu la Sònia, ho farà amb una de les grans sorpreses de moment d'aquest Mundial. Fins ara, Sònia.
2: Fins ara.
0: Olé, remata-ho.
3: El Cornellà de Leo Messi ha anunciat la creació d'un equip femení sènior que jugarà a segona catalana amb la voluntat de créixer com a aposta estructural i estratègica de la nova propietat. Això en el dia en què Messi ha sigut protagonista del Tot Costa. A les 10, recordeu, Anglaterra-Croàcia. Com sempre, tota l'actualitat del Mundial al Club de la Mitjanit a les 11 del vespre amb el Xavi Campos. I avui ha mort l'entrenador del Brest i exjugador del Rayo Vallecano, Eric Roy. Ha mort als 58 anys, víctima d'un càncer de pàncreas.
0: Ara sí, acabat el Portugal 1, Congo 1, sorpresa i cares de decepció, evidentment, entre els portuguesos amb el Robert Martínez al capdavant. Sònia, gràcies.
3: Adeu.
0: A les 11, fidels a la cita, us esperen el Xavi Campos i companyia al Mundial, al Club de la Mitjanit, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio. Nosaltres agraïm la feina de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, amb la Júlia Aparicio al control central, i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Leo, que diu al Fàbregas que t'havien d'haver expulsat.
4: Que mira, bobo, anda a passar.
5: Catalunya Ràdio, les notícies de les 9.
6: Bona nit, us informa Manel Elias. Els bombers treballen en un foc que afecta camps de cereals sense segar a Talavera. La Segarra afecta unes 30 hectàrees i de moment s'ha decretat el confinament de la població als nuclis de Talavera i de Ribera d'Ondarra, Lleida, Juli Albacar.
7: Bona nit. Ara mateix la preocupació és per flanc esquerre, perquè és on es pot estendre més el foc, que continua actiu. De moment s'han confinat els nuclis de Pallerols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondarra. L'incendi ha començat al voltant de les 6 de la tarda en una zona de camps de cereal. Ara hi treballen 46 dotacions dels bombers, 12 mitjans aeris i més de 200 efectius. La zona afectada són unes 30 hectàrees de terreny agrícola, segons els agents rurals, i s'investiguen les causes del foc. També s'està treballant amb maquinària pesant per intentar aturar l'avanç de les flames. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
6: I pel que fa a l'incendi, el centre de recerca IRTA Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès, els bombers continuen treballant per apagar les flames que afecten una nau adjacent on hi ha palla i que ha quedat completament cremada. En aquest cas, l'incendi està estabilitzat, mentre que el de l'edifici principal està controlat. Més notícies, Marc Güell.
8: La Casa Blanca ha difós aquest vespre els 14 punts de l'acord de pau amb l'Iran que Washington i Teheran han de signar a Suïssa en els pròxims dies. El memoràndum d'entesa recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar que es compleixi. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, però, diu que si l'Iran no compleix l'acord, tornaran a bombardejar-lo. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bona nit.
9: Bona nit. Fia aviant a una cimera del G7 que acaba amb el focus posat en l'acord amb l'Iran, que s'ha de firmar a Suïssa aviat, demà o divendres, segons Trump. El president dels Estats Units no s'ha cansat avui de repetir el mateix missatge, que tornaran a bombardejar el règim de Teheran si no compleix amb l'acord, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear. Després de mesos amb el preu del petroli disparat, Trump argumentava que el motiu del pacte és econòmic.
10: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
9: Jordi Baró, Catalunya Ràdio, aviant.
6: La Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió sota la presidència del candidat de Trump, Kevin Warsh. La Fed destaca que la inflació es manté massa elevada i anticipa una pujada del preu del diner abans de final d'any.
8: El comitè científic que assessora el govern espanyol contra la pesta porcina africana alerta que les mesures per contenir-la no són prou intenses. En un informe, els experts diuen que cal crear una zona blanca sense senglars amb l'objectiu de reduir-ne al màxim el nombre o eliminar-los tots en una àrea determinada. També volen que es mantinguin les restriccions de mobilitat a les persones.
6: Un home ha mort en un accident de parapent a la zona de Palau de Noguera, al terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà. Segons informen els bombers, l'avís de l'accident s'ha rebut aquest migdia. S'han activat tres dotacions dels parcs de Tremp i de Sort per a la recerca de l'home, el qual finalment s'ha localitzat amb ferides de gravetat. La víctima era un home de 63 anys i de nacionalitat britànica que ha acabat morint després de l'arribada del sistema d'emergències mèdiques.
8: Oriol Junqueras s'ha reunit aquesta tarda amb els diputats d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions dins del grup parlamentari i en ple debat sobre la continuïtat de la legislatura. A la trobada, però, les parts han esquivat el conflicte entre Gabriel Rufián i la resta de l'equip pel futur del cap de files dels republicans a Madrid. Rufián ha sortit de la trobada per intervenir al ple del Congrés amb aquest missatge.
11: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver que pase una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta Cámara contra el pueblo de Cataluña.
8: Entre les qüestions prioritàries a tractar d'aquí al final de la legislatura, Esquerra destaca la condonació del deute del Fla i l'impuls del nou model de finançament.
6: Esport, Sergi Andreu.
12: Portugal ha punxat davant de la República Democràtica del Congo. Només ha pogut empatar un gol a un. S'ha avançat Portugal, la selecció de Robert Martínez, amb un gol de João Neves a la primera part, i ha empatat ja a la segona part l'equip, la selecció africana. Ara a les 10 comença l'Anglaterra, Croàcia, a la 1 de la matinada el Panamà gana, i a les 4 Uzbekistan, Colòmbia, ja són tots aquests últims partits de la primera jornada de la fase de grups del Mundial. D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació per dues temporades més de Pere Romeu, l'entrenador de l'equip femení. El tècnic barceloní té 32 anys i acaba de completar la seva segona temporada com a primer entrenador del Barça femení. El masculí, per la seva banda, ha anunciat que el primer amistós de la pretemporada el jugarà el 31 de juliol contra el Birmingham City, a l'estadi de St. Andrews, a Anglaterra. I, a més, us expliquem que el Barça d'handbol ha anunciat la renovació de lateral francès Timothy Engessan fins al 2029.
5: Fins aquí les notícies.
13: La tarda de Catalunya Ràdio.
14: Com es diu el teu fill? Es diu Fortià.
15: Fortià, ja hem acabat.
14: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica.
16: S'ha portat la super.
15: No, home, ho has fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé.
14: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
16: Moltes gràcies.
14: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
13: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: La millor hora del dia.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Molt parides, aquestes vaques,
18: sí, sí,
17: eh?
18: Sí, sí, sí.
17: És la típica vaca londinenca.
18: Quina raça és?
17: Londinenca.
18: Londinenca.
17: Londinenca del nord.
18: Ah.
17: De dos banyes.
18: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
17: Se'n diuen rinocerons.
18: Fan llet, no?
17: Sí.
18: La família del rinoceron deu fer llet, també.
19: Clar, puríssima.
18: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
2: Per fer projectes es necessiten calés.

0: Se'ns faria molt difícil entendre Barcelona sense Gaudí i sobretot sense els edificis que li han donat renom internacional. La Pedrera, Casa Batlló, la Sagrada Família i un llarg etcètera. Barcelona sense Gaudí seria impossible, o vaja, molt diferent, menys acolorida. Però Gaudí i la seva arquitectura haurien existit sense les dones? Potser us sembla agosarada la pregunta, però aquesta nit us en donarem la resposta. Tant si sou de Reus com de Riudoms, pareu l'orella.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Si alguna cosa ha imposat Gaudí als seus edificis és un aire de faula, de somni. Per això comencem avui amb la música de Dàdara Conta, una cantant napolitana molt jove que acaba de treure aquest disc, que és una meravella, una barreja de folk, electrònica, música tradicional que parla de l'amor i de la llibertat de les dones. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: Fa uns dies va fer 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i se n'ha parlat molt, aquests dies de temples, de papes, de tot. N'hem sentit parlar molt, però és un fet ben desconegut el paper de les dones que van tenir a l'obra de l'arquitecte. De fet, podem dir que el temple de la Sagrada Família no seria tal com el coneixem si no fos per la donació d'una dona de Vilanova i la Geltrú, Isabel Bolet Vidiella. Acabem també de llegir un llibre fantàstic que ens diverteix, que ens apassiona, que és Gaudí és de Riudoms, perquè hem convidat a Helena Domingo. Benvinguda, Helena, com estàs?
1: Moltes gràcies, per convidar-me.
0: Editat per Peu de Mosca, però és un llibre sorpresa, podríem dir, perquè si el giro diu que Gaudí és de Reus. Hi ha una altra portada d'un home, un escriptor, en Miquel Bonet, que doncs atestigua que Gaudí és de Reus. És una polèmica que s'arrossega des de fa anys.
1: Molts anys.
0: I abans d'entrar en el paper de les dones i Antoni Gaudí, m'agradaria que m'expliquessis com hi entres tu i per què us decidiu a fer un llibre que ja és polèmica pura, perquè l'Helena Domingo defensa que és de Riudoms i el Miquel Bonet defensa que és de Reus, i fer un llibre que has de girar per poder llegir si ets més d'una opinió o de l'altra.
1: Aquesta va ser una idea de l'editorial Peu de Mosca, i va ser, ens ho vam proposar i evidentment vam dir gairebé immediatament que sí, perquè la polèmica de Gaudí és de Reus, Gaudí és de Riudoms, és com potser la gent de Barcelona o d'altres llocs de Catalunya no ho tenen tan present, però per la gent que som d'allà, la gent del Camp de Tarragona, la gent del Baix Camp en concret, és una polèmica que ens defineix i defineix la manera com ens hem relacionat, no? I fins i tot bàndols, vull dir, és una cosa com que està molt endins de nosaltres. I ens van proposar aquest projecte dels de Peu de Mosca, que a més és una editorial d'allà, i per tant tenen molta consciència sobre la polèmica, i a mi em va fer especial il·lusió perquè jo tinc molt de lligam amb la polèmica, primera perquè jo sóc de pare riudomenc i de mare reusenca, és a dir, com el Gaudí.
0: Això, tens una traïció dins teu.
1: Sí, exacte. Sempre he tingut aquesta dualitat dintre de la família, mm-hmm. I després que l'actual família, que és propietària del Mas de la Calderera, és família del meu pare, i jo de petita havia anat al Mas de la Calderera en dinars i coses, el típic dinars familiars. Llavors és com que...
0: Sí, que tu ets una mica família gaudiniana, pràcticament.
1: No sóc família gaudiniana, però sí que és veritat que he tingut sempre molt de contacte amb la polèmica i amb Gaudí i amb tot. Llavors sí que em va fer especial il·lusió poder participar en aquest llibre.
0: Hem d'explicar per què estem explicant tot això. Jo t'he preguntat per les dones, però és que el tema hi està travessat, perquè de fet el fet de saber si és de Riudoms o és de Reus, podríem dir que hi ha dos faccions, i la de Riudoms, que és la que defenses tu, és perquè la primera persona en dir que evidentment va ser així, va ser la persona que va portar el món a Gaudí, evidentment una dona, llevadora. Ella defensava doncs que havia parit a Riudoms la mare de Gaudí. I el que ens ha explicat en el llibre és que potser no se li ha fet cas, perquè eren fonts orals, no estava escrit en lloc, i potser també perquè era una dona.
1: És que ja la nostra tesi del naixement està basada tota en fonts orals, i la principal és aquesta, és la de la llevadora. Ella sempre va explicar que Gaudí, que l'Antònia Cornet havia parit al Mas de la Calderera, però ella ho va explicar com un fet d'un part excepcional. No ho va explicar com el part de Gaudí, perquè quan ella va morir Gaudí no era famós encara. Llavors, elles eren una generació de, com a mínim que sapiguem, tres llevadores a la família. Era l'Engràcia Llorenç Pellicer, que era la llevadora que va atendre el part. Després, la seva filla també era llevadora. I la seva neta, que també es deia Engràcia, és la que anys més tard, quan va saltar la polèmica, ella ho va explicar. I va dir, si la meva àvia va atendre aquest part, i sempre m'ho havia explicat com un part excepcionalment complicat, perquè primera va ser al Mas, amb ella la van cridar, estava a Riudoms, i la van enviar a la tartrana del Gaudí i la van fer anar cap allà. I quan va arribar allà, ella va veure que l'Antònia Cornet ja estava molt avançada i que no era prudent anar cap a Reus a parir. L'Antònia volia anar cap a parir a Reus perquè era on hi havia la seva mare. I en aquella època moltes dones anaven a parir amb la mare i després tenien el suport de la mare allà i tal. Però es va produir, es va engegar el part al Mas. Llavors l'Engràcia Llorenç Pellicer va recomanar-los que es quedessin allà, i de fet el part va durar bastantes hores, i quan va néixer el nen, doncs estava la mare bastant desvalguda, molt, i el nen també estava molt feble. Llavors en aquella època ja era comú i els van dir que l'anessin a batejar. Van marxar cap a Reus i el van batejar allà, que això és la partida de baptisme que tenim allà. Però és veritat que aquesta tradició oral sempre s'ha menyspreat i jo crec que ja de per si existeix un cert menyspreu cap a l'oralitat, no? I però és que molta d'aquesta oralitat està construïda amb els relats que transmeten les dones en les famílies. I llavors, aquest relat en concret, bé, que els de Reus molts cops, no?, han dit d'això de, bé,
2: si
1: què
2: ha
1: de dir una llevadora?
2: Que...
1: aquesta dona que s'ha inventat això, bé. No? I a més, després de tants anys... I després, molts dels altres relats, que no és l'únic aquest, perquè després també va córrer la veu entre veïns, entre la gent del poble... Ostres, l'Antònia de Cala Calderera, no?, ha parit al mas i va córrer la veu pel poble, però clar, això molts cops eren les dones que explicaven això també.
2: Clar.
1: I jo crec que... És veritat que Reus té els documents oficials, però jo crec que també hi ha una part de menyspreu en aquesta oralitat, en tota aquesta història, que els de Riudoms, per exemple, ens indigna molt.
2: Clar, menyspreu, com deien, cap a les dones, cap a aquestes llevadores, cap a aquesta família de llevadores, explicant la història, però clar, la història de si va néixer a Riudoms o va néixer a Reus, en el fons també està lligada a aquesta manera... també d'explicar-se, això que dèiem, no?, del carrer, d'aquestes converses entre dones, i per tant les dones tenen un paper important. Tu expliques també en el llibre que t'agradaria, t'encantaria poder haver tingut una conversa amb la mare de Gaudí, perquè sí. Va ser un part molt complicat.
1: Sí, a mi m'agradaria, jo tinc dues filles, i a mi m'agradaria realment conèixer com va ser les circumstàncies d'aquest part. A vegades quan et pregunten t'agradaria tenir una màquina del temps o en quin moment aniries? Jo crec que molta gent de Riudoms aniria aquell dia per saber què va passar realment, però jo en concret m'agradaria tornar enrere i veure com va ser el part, perquè, ostres, que em fes el seu relat de part, que m'expliqués tota aquesta història, que la llevadora... Vull dir, ho trobo fascinant. A mi m'encantaria poder anar aquell dia i conèixer la història, la part femenina de la història, de la polèmica del,
2: que ens ho han
1: de la història del naixement.
2: Tot amb dades de registre civil, no?
1: Exacte.
2: Van aquí, van allà, van estudiar a Barcelona, li va passar això, li va passar allò, va tenir reuma...
1: Va firmar això, va firmar allò altre,
2: exacte,
1: va firmar no sé què, ostres, però les dones aquestes, tota aquesta història que explicaven, no?
2: Quina era la veu, quina era la seva història?
1: Sí.

0: Gaudí és de Riudoms, és el llibre que tenim amb l'Helena Domingo parlant d'aquesta història, d'aquesta vella polèmica que hi ha, que arrossega. Jo crec que hi ha hagut moltes baralles per culpa d'això.
1: Sí, i ara potser estem en una etapa més conciliadora, però als anys 50, 60, 70 sí, sí. Va ser una autèntica batalla campal.
0: De fet, hi ha aquella frase de Fotlic és de Reus,
1: sí.
0: I ve una mica d'aquí, d'aquestes guerres sí. Entre Reus i Riudoms. Però escolta, ho hem dit al principi del programa. Vilanova i la Geltrú aquí també té un paper.
1: I
0: aquesta història m'apassiona, sí. És la història de la Isabel Bolet, que era una senyora misteriosa que sí. Va donar molts diners a l'obra de Gaudí perquè el temple de la Sagrada Família existís tal com el coneixem, perquè havia de ser una capelleta allò.
1: Ja.
0: Mm-hmm. A veure, explica'ns aquesta història.
1: La Isabel Bolet era una noia de Vilanova que es va casar amb un home que havia viscut molts anys a l'Havana i tal, i ell era propietari d'una forja. De fet, dues, en va tenir una a Vilanova i una després aquí a Sants, a Barcelona. I la Isabel Bolet es va presentar un dia davant de Gaudí i li va dir, jo te donaré, no sé si eren unes 15.000 pessetes, una cosa així, sí. Per si podia construir una de les capelles de la cripta de Sagrada Família, la podia dedicar a
0: Santa Isabel d'Hongria.
1: Exacte. Uh-huh. I el Gaudí li va dir no, perquè ell tenia altres plans, i llavors li va dir, ostres, si algun dia no necessites els diners, recorda-te'n d'anar a altres, no? I llavors, en aquell punt, després la Isabel va decidir que quan ella es morís, el seu home es va morir primer i li va demanar que quan ella ja no necessités els diners i ella es morís, que els diners anessin per tres fills que tenia a Cuba.
0: Clar, a l'Isabel no li va agradar gaire.
1: I a l'Isabel es veu que no li va semblar bé la idea de deixar-ho els fills secrets del seu marit i va decidir donar tots els diners a la Sagrada Família, que eren molts diners per l'època, moltíssims.
0: Estem parlant de gairebé un milió de pessetes de l'època. Sí. Increïble. I aquesta dona, el més curiós de tot, també, amb això que dèiem abans del relat d'aquestes llevadores, també ho ha fet de manera desinteressada i de manera anònima. El nom sí. d'aquesta dona el sabem de fa uns anys per la investigació d'un periodista i d'un escriptor.
1: Exacte, sí, sí. I no hi havia... Al final, aquest periodista va aconseguir localitzar també una petita imatge d'ella, però era una... Literalment no tenia rostre. No sabíem quina cara tenia directament. Come on, come. Casa non c'è, cerco casa dove, le strade vuote la notte, il caos di città rotte.
0: La relació de Gaudí amb les dones, tot i que sempre s'ha parlat justament de la seva religiositat, de ser un home bastant tancat, però és curiosa, i ell, per exemple, va criar molt a la seva neboda, perquè la seva neboda va perdre els pares, i va ser un home que va tindre les seves històries, també d'amor, que a mi sí. m'encanta, perquè va tindre una història, es veu que va quedar molt enamorat d'una noia del Maresme.
1: Sí, el seu primer contacte amb la Pepeta Moreu va ser arran de que ell va treballar a la cooperativa obrera mataronense, i va ser en aquell moment en què va, arran de les coneixences que va fer en aquell moment, que va conèixer la Pepeta Moreu, i ella el va rebutjar.
0: I m'encanta perquè es veu que era d'una família de calés, de Mataró, sí. I s'explica que era pèl roja, que donava classes de francès, vull dir, era una exòtica sí. per l'època.
1: Diuen que era molt guapa. Sí, sí, sí, això ho expliquen.
0: És que, clar, m'encanta perquè s'explica gairebé com si fos la Hilda, com si fos la Rita Hayworth,
1: yeah.
0: De Mataró. Com ho expliquen, aquesta història?
1: Sí, sí, sí. I el Gaudí no es va... Després d'allò, aquesta va ser com l'última història d'amor que coneixem d'ell. Després diuen que n'hi havia hagut algunes de... Parlen també d'algunes prèvies, perquè no se sap el nom exactament. Una que no va, al final no es va quedar amb ell i va decidir fer-se monja. Es veu que va tenir algunes potencials històries d'amor que al final no es van acabar concretant. I a ell diuen que també li hagués agradat tenir alguna dona al seu costat, perquè en aquella època ell, clar, ja se'n cuidava de la neboda. I el fet de cuidar-se'n de la neboda va ser que era pràcticament una filla, perquè la neboda es va quedar òrfana molt petita. I el fet d'haver-se'n de cuidar sense tenir una dona a la família, evidentment tenia suport a casa, etc, però per ell també era molt dur, perquè era una cosa que normalment en aquella època feien les dones, no?
0: I ara també, et diria.
1: I ara també, evidentment, en molts casos. Uh-huh. I llavors doncs va ser dur per ell no també no casar-se, es veu que no va ser una decepció important.
0: Pobret, Gaudí.

0: Parlant amb Elena Domingo, periodista de Riudoms, clarament, perquè ha escrit aquest llibre fantàstic de Gaudí és de Riudoms. Si voleu l'altra versió de Gaudí és de Reus, només heu de girar llibres, que m'apassiona aquesta idea de que van tindre els de peu de mosca. És allà dos llibres en un, per no fer enfadar ningú. Està bé, ells són de Reus, no?
1: Un dels dos editors és de Riudoms.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, es nota això, perquè també el fet de que ens hagin posat, això no havia passat mai, que és el fet de que ens hagin posat en igualtat de condicions, és a dir, perquè el relat de Reus sempre ha tingut un punt de predominant en el relat oficial, clar. No? Llavors, ens han posat, literalment, són exactament les mateixes pàgines i exactament la mateixa, el pròleg, tot, no? És com que sí, està perfectament equilibrat. I això també és una idea que als de Riudoms ens agrada, clar, poder parlar en igualtat de condicions.
0: Exacte. Escolta, parlem de més dones de Gaudí, perquè hem parlat dels seus amors, o dels amors que diuen que va tenir, perquè, clar, això també és el mentidero, vés a saber, sí, la veritat. Però el que sí que és cert és que moltes dones, a part de la Isabel Bolet de Vilanova i la Geltrú, moltes dones van posar diners, i de fet hi ha sobretot dones darrere dels seus grans edificis, sí. Vull dir, de la Casa Calvet, de moltes, del Col·legi de les Teresianes. Explica'ns una mica el nom d'aquestes dones i qui eren.
1: És curiós perquè hi ha diversos casos en les cases de Gaudí més conegudes que es van posar el nom del marit, per exemple, la Casa Calvet, la després de la Torre de Bellesguard també es coneix molt pel nom del marit, però eren les dones les que li van encomanar a Gaudí que ho fes. Eren les viudes de, en aquest cas, les dones havien quedat soles amb la fortuna del marit, etc. I el marit s'havia mort. I van ser elles les que ho van impulsar. De la mateixa manera que a la Casa Milà, si vols que comencem, per exemple, parlant per la Casa Milà, es va construir gràcies a la fortuna de la dona, no? De la Roser Segimon.
0: És bèstia, eh?
1: Sí.
0: Pensar que les fortunes les posaven les dones, però al final la casa tenia sempre nom del senyor.
1: Sí, sí, sí. I elles potser no eren les promotores, decidien tirar-ho endavant, i després acabava quedant com la senyora de sempre. I, per exemple, en el cas de la Roser Segimon, la Roser Segimon es va casar primer amb un indià de l'Aleixar, un home que havia fet fortuna en plantacions de sucre i cafè, i era de l'Aleixar, i era un home que era... Ella es va casar amb 22 anys i era un home que tenia gairebé 40 anys més que ella. Després... Sí. Després ella es va quedar vídua, evidentment, perquè es va morir molt quan ella encara era molt jove, i es va casar amb el Pere Milà. Junts van impulsar... De fet, hi ha una cosa molt, molt graciosa, un acudit com molt graciós que deien allò de s'ha casat, el Pere Milà s'ha casat amb la vídua Guardiola, perquè el seu primer marit es deia Guardiola, s'ha casat amb la vídua Guardiola o s'ha casat amb la guardiola de la vídua? Perquè realment la Roser Segimon tenia molts diners.
0: Clar.
1: I ells junts van pagar una part de la construcció de la plaça de Braus Monumental,
0: sí,
1: també, i després de la Casa Milà van pagar tota la construcció
0: la
1: i la van
0: Milà.
1: Pagar amb els diners de la fortuna d'ella que portava de l'anterior marit.
0: La pedrera, La pedrera.
1: Sí, sí, la Casa Milà,
0: tu
1: la pedrera.
0: Si a més de clar, evidentment, l'arquitecte era ell, però si elles també... i feien demandes, perquè clar, tu quan li dius a algú que et construeixi una casa, tu també li dius, mira, per als balcons fes-me'ls així, o les parets fes-me'ls així, no?
1: Gaudí amb la Roser Segimon i amb el Pere Milà, però amb la Roser Segimon particularment, hi va tenir moltes desavinences, perquè ella volia ficar molta cullerada amb el que es feia la construcció de la casa, i ell, Gaudí, doncs, evidentment tenia una personalitat forta i tampoc li agradava que li diguessin les coses, depèn de quines coses, no? Van tenir moltes desavinences fins al punt que hi ha la història d'un s'havia de construir un s'havia de posar un conjunt escultòric a la façana de la pedrera que havia d'estar dedicada precisament a la Mare de Déu del Roser, perquè com que la mestressa de l'edifici era la Roser
0: Segimon,
1: doncs... i volien que es posés allò, i no hi va haver acord entre la Roser i el Gaudí per la construcció, o sigui, per acabar de fer aquest conjunt escultòric, i
0: la Mare de Déu te la pintes tu l'oli,
1: i llavors
0: jo no estic,
1: sí,
0: per això.
1: No, i llavors també van tenir desavinences per les pintures, pel vestíbul, van tenir moltes desavinences amb la Roser, jo crec que més amb la Roser que amb l'home, que es veu que l'home era una mica bala perduda, i van tenir bastantes desavinences, fins al punt de que quan el seu home es va morir, la Roser es va quedar tota la resta del temps vivint a la resta de la seva vida, diguéssim, vivint a la pedrera, però va desballestar tots els pisos, es va carregar tota la decoració de Gaudí i ho va canviar moltíssimes de les coses que hi havia dins de la pedrera.
0: Va
1: tenir moltes desavinences en Gaudí.
0: Hi havia una mica de ràbia i tot.
1: Fins i tot el van arribar a denunciar el van denunciar, van tenir un pels honoraris que li pagaven a Gaudí i al final va guanyar, Gaudí va guanyar el judici i va donar els diners als jesuïtes, de, no me'n recordo quins jesuïtes, per els diners que havia aconseguit pels honoraris, perquè no diguessin que era per el seu propi benefici que els volia. Però va tenir moltes desavinences amb la Roser Segimon.
0: O sigui, li va donar calés, però Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, sí. Li va donar molts mal de cap, sí, sí, sí, molts.
0: Posa una Roser Segimon a la teva vida.

0: Més dones i Gaudí. Escolta, estem descobrint avui amb tu un pou sense fons, això.
1: Hi va haver moltes dones a la vida de Gaudí realment rellevants. Sí,
0: jo crec que no s'ha explicat gaire tot això. O sigui, s'està començant a saber ara, però també la mirada aquesta és molt, molt divertida, perquè potser també l'autoritat d'una dona posant calés potser tampoc li agradava en aquest sentit. Vull dir, a part que ell era l'arquitecte i potser aquella senyora era hortera, eh?
1: Sí,
0: i aquí jo no m'hi fico.
1: A lo millor estem dient tot això i la Roser Segimon era esperpèntic el que volia fer.
0: Exacte, no ho sabem. Vull dir, no ho sabem, però sí que és curiós, clar, en aquella època que qui manés era

0: per Torre de Bellesguard, però també s'havia anomenat això. Això era perquè el Jaume Figueres, que era un bastant amic de Gaudí, va decidir amb la seva dona construir aquesta casa en una finca de Sarrià, que havia sigut en el lloc on hi havia el castell de Martí l'Humà antigament. Bueno, van decidir fer allí una casa i el Jaume Figueres va morir. Llavors la seva dona va decidir tirar endavant. Era el Jaume Figueres era un comerciant de pastes alimentàries, i la seva dona va decidir tirar endavant el projecte i va encomanar-li la casa a Gaudí i van tirar-la endavant i es va construir la Torre Bellesguard. I també va ser capitanejant-ho ella. Sí, sí.
1: I també saps si va haver trifulques o no? O va ser una cosa més tranquil·la?
0: Crec que no, crec que va ser més tranquil, sí. En aquest cas no hi va haver tanta polèmica. Diuen que la Torre de Bellesguard està envoltada de... Ella va decidir posar-hi molts arbres fruiters perquè li agradava molt aquesta història. M'agrada, és que m'agraden molt les senyores que fan melmelades perquè li agradava molt fer melmelades i confitures.
1: Que bonic.
0: I llavors ella va decidir que estés envoltada en els jardins i tal, i hi hagués molts arbres fruiters per poder fer melmelades.
1: I què més històries? Jo ara vull saber tot.
0: Mira, ahir vaig descobrir, justament, que no ho sabia, que una de les botigues que tenien aquesta família de pastes és la botiga que actualment hi ha a la Rambla, una pastisseria famosa, la pastisseria Escrivà, de la Rambla, que té aquella botiga, doncs era d'aquesta família que van construir la Torre de Bellesguard.
1: I per això també és modernista, aquella... No sé si hi ha alguna cosa de Gaudí allà.
0: No, crec que no hi ha res de Gaudí.
1: No, pregunto.
0: Sí.
1: Perquè també és modernista.
0: Sí.
1: Escolta, tu amb el temps que has conegut a Gaudí, llegint tot el que has llegit, també per ser de Riudoms, que alguna cosa ja hem dit que per la vena t'entra... Com et sembla com a personatge? Com te l'imagines?
0: Jo sempre dic que crec que si Gaudí visqués actualment ens cauria malament.
1: Què dius?
0: Sí, però no seria... Potser no ens cauria tan malament com altres persones Sí, hi ha molts genis que després és molt difícil revisitar-los sense que hi hagi molts eixos per allà al mig. O sigui, és molt complicat. Jo dic que Gaudí ens cauria potser malament perquè no li agradava gaire parlar cap enfora. Per exemple, jo que sóc periodista, crec que si hagués d'entrevistar Gaudí seria de les persones que o bé no es deixaria entrevistar gaire o li hauries d'arrencar coses. Diuen que era molt bon conversador amb els seus amics, però en canvi no s'exposava gaire de cara enfora. I jo crec que potser no ens cauria malament perquè fos un dèspota o fos una persona que tractés malament a la gent del seu entorn, però sí perquè hi hauria coses d'això, del caràcter una mica geniut que deien que tenia...
1: I la relació amb les dones, també? Li posaríem puntuació amb la relació amb les dones?
0: Mira, hi ha una història que l'anomeno molt de passada al llibre, que és que Gaudí, i això se sap molt poc, fora, diguéssim, de Riudoms, que és que Gaudí va desnonar de les seves terres, com a masovera, a una vídua amb els seus fills.
1: Uau!
0: Sí.
1: I a més, perdona, em sembla que es diu Domingo com tu.
0: Sí,
1: que m'ha fet gràcia i he pensat, encara seran
0: sí,
1: família.
0: Sí, sí, no. Bueno, és que de Domingos n'hi ha molts a Riudoms. Som una plaga. I Gaudí va desnonar l'any 24, ell li quedaven 2 anys per morir, i va desnonar la vídua. Havia sigut molts anys, havia estat aquella família com a masovera al Mas de la Calderera, i després
1: on,
0: i també a la casa
1: nascut.
0: Pairal. Exacte. Ells portaven totes les...
1: O sigui, va desnonar a la propietària de la casa on ell va néixer?
0: Sí, exacte. Ells,
1: wow.
0: Ells quan van marxar cap a Barcelona a viure i es van vendre l'any 1878, quan Gaudí tot just feia un temps que estava aquí a Barcelona, es van vendre totes les propietats que tenien a Reus i es van quedar només les de Riudoms, que tenien una casa, tenien una finca que no hi havia caseta, i després el Mas de la Calderera, que era un mas amb terres. I al cap d'un temps van començar a portar-los aquestes terres i la casa, portaven uns masovers, i doncs els masovers ho explotaven i els hi donaven part del que fos de guanys. I va ser una relació que va durar molts anys i Gaudí va tenir molt bona relació amb els masovers molts anys, però hi va haver un moment en què es va morir el marit de la família masovera, i després, al cap d'un temps, Gaudí va desnonar a la vídua amb 2 fills d'allà. Llavors, també hi ha capítols foscos en la relació de Gaudí amb les dones. Sí, sí.
1: Ja ho veig.
0: I no se sap ben bé per què va passar, hi ha moltes hipòtesis de per què això va passar. De fet, Gaudí volia donar les seves propietats a Riudoms i tot el que tenia ho volia donar per a construir unes fundacions religioses en honor al seu pare i a la seva mare quan ell es morís. I, de fet, per això es diu que va donar els seus béns a l'Església, perquè ho va donar aquestes fundacions religioses. I, i no

0: Doncs saps home, si és...
1: dient-me tot això que m'estàs dient, no sé per què voleu que, sigui de, que fos de Riudoms.
0: Clar, és, una, és un
1: hauríeu
0: capítol
1: de preferir
0: fosc.
1: Que fos de Reus.
0: És un capítol bastant fosc i que es coneix poc i és per això, tampoc s'acaben de saber els motius, no? Perquè és una mica... Clar, potser en el moment en què ell va prendre la decisió de donar aquestes propietats a l'Església, potser l'Església li va fer nosa que hi hagués una masovera per allà i li va dir que la fes fora, o potser va ser per ell perquè va creure que no les portaria bé les terres perquè era la dona sola i s'havia quedat viuda, o potser no les estava portant bé i va decidir fer-ho perquè no les portava bé.
1: Que potser, no ho sabem, però és lleig. És lleig desnonar una vídua amb dos fills. El titular és molt lleig.
0: Sí.
1: Helena Domingo, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest viatge de Gaudí és de Riudoms.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Si voleu la versió masculina, Gaudí és de Reus.
0: Llegiu-la, no li farem un lleig perquè també els de Reus expliquen molt bé la seva història.
1: Miquel Bonet ens cau bé. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Merci.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
2: A Wall Street, tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues, també.
3: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
2: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
6: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir que necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
5: Ho tornaria a fer tot igual?
6: Sí.
4: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
11: Tot fa la mateixa olor de sempre.
7: Cinema.
12: Estem en una situació crítica.
7: Sèries.
13: This is the most dangerous period I've ever seen.
7: Documentals, plataformes.
14: Vinga, va, selfie i marxem.
7: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
15: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
16: Memoritzeu la cara del nostre home.
7: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
15: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
17: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo.

0: Ara que sentíem a parlar de la finestra indiscreta, ens va molt bé perquè parlem de cine. Deveu haver notat que darrerament a les catifes vermelles de les estrenes de cinema o els festivals hem tornat a veure actrius extremadament primes. Estic pensant, tots teniu clar amb qui estic pensant, amb la Demi Moore, per exemple, al Festival de Cannes recentment, que era tot os i clavícula. Però la majoria dels mitjans, com sempre, la descrivien com atonificada, quina bona imatge física als 63 anys. És a dir, tot eren floretes i coses d'aquestes. Oi, Marta Martínez?
1: I tant.
0: Com a persona mig de Hollywood, què n'opines?
1: Gràcies per dir-me que soc mig de Hollywood, però ni molt menys. El que passa que sí, que vulguis que no, tu veus aquestes imatges i penses, uau, com pots dir que està atonificada o que se la veu molt bé quan... És un esquelet.
0: Absolutament, i a més també hi ha dues
1: s'ha guerres... convertit en el seu propi personatge,
0: clar,
1: no?
0: Clar, hi ha dues guerres aquí. Hi ha dues guerres perquè, per una banda, estem homenatjant una dona que està molt prima, però, a més, molt prima per la seva edat. És a dir, que aquí
1: exacte,
0: hi ha dos...
1: Dos... I intentant que se la compari amb un estàndard de bellesa, no? De lo millor una persona que en tindria 30.
0: O 25. I escolta, el cas de la Demi Moore és escandalós, però moltes altres actrius de Hollywood sembla que perden més quilos a mesura que estrenen cada pel·lícula. Ariadna Grande no és grande precisament ara,
1: no.
0: És petita. Què hi ha darrere d'aquest retorn?
1: Sí.
0: Què hi ha darrere d'aquest retorn de la primesa extrema? En molts casos es tracta d'un medicament, i per això avui volem encetar, doncs també preguntar-vos a les oients si us heu plantejat mai perdre quilos a través d'un medicament per aprimar-vos, si us heu plantejat, si ho heu fet, perquè parlarem d'aquí no res amb una doctora que té moltes pacients, moltes clientes que han pres doncs, medicaments per aprimar-se, i ja sabeu a què ens estem referint. Són els que es diuen GLP-1 o els coneixeu com Ozempic, Wegovy, Monjuvi i altres noms.
1: Sí, que ara mateix ja n'hi ha molts.
0: N'hi ha moltíssims,
1: perquè ara la patent ja s'ha obert, llavors ja no és només Ozempic i s'ha tornat una mena com de mercat en expansió.
0: I no només és una cosa de Hollywood, que això és el més important que hem de dir, que és una cosa també de l'Hospitalet del Llobregat o de Cadaqués o d'on sigui, no?
1: Sí.
0: Doncs Marta, parlem d'aquest retorn de la primesa extrema que acaba de tornar dels Estats Units i jo et preguntaria, t'ha sorprès una cosa? Explica'm
1: sí,
0: què.
1: Sí, exacte. Tu ja saps que he passat molts anys vivint als Estats Units i ara... He estat un parell de setmanes allà per feina i acabo de tornar, i una de les coses que més em va sorprendre és que els anuncis d'aquests medicaments GLP-1 estan a tot arreu. I quan dic a tot arreu vull dir a pòsters del metro de Nova York i a la televisió i absolutament a tot arreu.
0: I perdona, i com és la propaganda?
1: Doncs precisament un dels anuncis que més em va cridar l'atenció va ser un anunci que surt la Serena Williams, no?
0: La
1: gran figura del tennis femení, i en l'anunci ella diu que ha perdut 15 quilos en un any prenent aquest medicament, que és un GLP-1. I clar, per mi va ser un xoc enorme, perquè aquesta dona, més enllà, no?, de tots els èxits com a tenista i com a esportista, també va obrir molts camins per moltes dones en el sentit de mostrar cossos diversos, no? Hi havia altres maneres de tenir una imatge física i que pogués triomfar, que crec que ella va ser una gran promotora d'això precisament en el món dels esports.
0: I clar, és molt bèstia que justament aquesta persona que va ser model per molta gent ara resulti que anuncia que la gent prengui Ozempic. Em sembla fortíssim. Clar, als Estats Units ho pots comprar a la farmàcia, no fa falta ni que t'ho recepti un metge, o
1: no,
0: què?
1: Sí, necessites una recepta mèdica. Però als Estats Units, per exemple, és molt comú que s'anunciïn medicaments a la televisió, a la ràdio, a la premsa, on sigui, i bàsicament fan això de que posen aquesta veu que va molt de pressa, que et diu totes les contraindicacions i totes les notes legals que t'han de donar, que és una mica ridícul, però bàsicament molts acaben dient vés al teu metge i demana-li que et faci una recepta per aquest medicament. És com funciona. I fins i tot ara, amb el tema de la medicina online, també tu pots anar a una web i que hi hagi un metge que et signi una recepta i, pum, aquí tens el teu GLP-1. S'ha de dir també que el marit de la Serena Williams és un dels principals inversors en aquest medicament.
0: Això hi deu tenir particular. Alguna cosa a veure.
1: No l'Ozempic, és una altra versió nova, però al final acaba sent el mateix. I també per dir-li a la gent, no? Estem parlant d'uns medicaments que es van inventar per tractar la diabetis. Aleshores, tu necessites que un metge t'ho recepti, perquè és un tractament mèdic. El que passa és que s'ha fet molt popular perquè és molt efectiu per perdre pes. I bàsicament el que fa és et fa digerir d'una manera molt més lenta i et treu la gana. Per tant, menges menys. Això és el que fa. I és molt, molt efectiu en aquest sentit.
0: Clar, no, jo me'n recordo que aquí durant anys hi havia totes aquelles dietes dels sobres, tot, que estava per
1: els
0: tot arreu,
1: aquells, no?
0: Naturhouse, tot, unes, potser m'estic canviant el nom, eh? Potser estic canviant el nom.
1: No, no, però jo hi vaig anar al Naturhouse alguna vegada, imagina't.
0: Tot aquest... T'hem de fer una entrevista.
1: No.
0: Perquè, clar, jo ara el que estic demanant al 93201-7474, si vosaltres us heu plantejat mai perdre quilos, prenent medicament, no sé si l'Ozempic, però qualsevol altre medicament, qualsevol altra fórmula màgica, o us tempta, o us ho esteu plantejant. Perquè, clar, si tu, m'imagino, com vas pel metro de Nova York, potser de vacances
1: Exacte.
0: Aquest estiu, i veus aquest anunci de Serena Williams, i veus que la dona fa goig, doncs potser penses,
1: sí.
0: Per què no?
1: Exacte, i a part que ara una de les coses que anunciaven en aquests anuncis és que hi ha la pastilla, perquè fins ara l'Ozempic i els GLP-1 el que havies de fer era punxar-te.
0: Clar.
1: Però clar, ara, si tenim una pastilla que fa el mateix, imagina't. És molt temptador, no?, per a algunes
0: I tant,
1: persones que estan pensant ai, doncs mira, si em pogués aprimar no, uns quilets i així ja em quedo estable... És aquesta temptació constant.
0: Bèstia, això de la pastilla, perquè sembla una cosa fàcil i ja no t'has de punxar, etc. Escolta, jo no puc evitar connectar tot això amb aquell món dels 90 que vam viure una mica nosaltres, de les supermodels, amb Kate Moss com a cap de cartell, podríem dir, amb aquelles primos i una mica aquella cosa que semblaven que sortissin una mica d'haver tingut una addicció a l'heroïna.
1: Sí, se'ls coneixia, de fet, la Kate Moss és com la imatge estereotípica del que es coneix com heroin chic, que és aquesta idea de les dones extremadament primes, que no tenen pits, que no tenen cul, que no tenen curves, no? I que, d'alguna manera, molta gent considera que promovien l'anorèxia i els problemes de trastorn alimentari. I sento que sí, no?, que estem tornant als 90 amb la música que escoltem, amb la manera com ens vestim, però també una part molt negativa, que és precisament aquesta primesa extrema que teníem, no?
0: Per estar primes.
1: I l'obsessió amb estar primes. El que és molt interessant és que ara tenim aquest medicament que de cop, per exemple, la Serena Williams en l'anunci ho diu clarament, diu, em sento molt més sana, sento que tinc molta més mobilitat, que és aquesta idea, no?, de que això no ho fas per estètica, ho fas per salut. Ja. I això és un tema que volia parlar-lo també perquè crec que afecta aquí a Catalunya moltíssimes dones també, i aleshores vaig parlar amb una psicòloga especialitzada en trastorns alimentaris, que és la Laura Alberola. I ella em va explicar que, de fet, té bastantes clientes.
0: Que ella li diu clientes, eh?
1: Exacte. Em va explicar, ella no diu pacients, perquè ella em deia, qui és que està realment malalt? La dona o la societat?
0: Bona, aquesta.
1: I em vaig quedar com, uau, tens tota la raó. I ella va ser la que em va estar explicant que, de fet, té bastantes clientes que han provat l'Ozempic o medicaments semblants.
2: No és tan efectiu com la gent pensa. Jo he tingut moltes dones a consulta que s'han entusiasmat amb la idea, no? I jo a consulta sempre dic, tu fes el que tu vulguis. I veurem què passa. I ja veurem d'on ve aquesta decisió, els efectes... I totes les dones ho han deixat. Totes. Per efectes secundaris, per a l'efecte rebote, per múltiples raons. Però el que s'estan venent no és real.

0: Billie Eilish, parlant d'aquesta obsessió per estar prima. Clar, ens deia aquesta psicòloga Laura Alberola que no és efectiu, que la gent ho acaba deixant i tal. Clar, que hi ha efectes rebot, efectes secundaris. I clar, jo em pregunto també, efectes secundaris potser a llarg termini, que és una bogeria,
1: això. I que no es coneixen, exacte. Perquè, de fet, no es parla gaire d'aquest costat fosc de l'Ozempic i sobretot a nivell públic.
0: És com una fórmula màgica.
1: Sembla un miracle, no?
0: Sembla un miracle.
1: Tu t'ho prens i pum, i tot fantàstic. I, de fet, sí que hi ha algunes dones a Hollywood, molt poques, s'ha de dir, però que sí que han volgut compartir aquestes històries terrorífiques que han tingut amb els GLP-1. I, de fet, una de les actrius que ho ha fet és la Mayim Bialik, que potser pel nom no us sona, però si us dic que és la protagonista de la sèrie Blossom...
0: Segur, i David Van Theory.
1: Exacte, feia la parella del Sheldon, no? Doncs la Mayim va publicar un article a The Free Press fa un parell de setmanes sobre la seva experiència per primer cop prenent un GLP-1 i amb una sola dosi, només una, de punxar-se, es va passar 4 dies sense poder sortir de casa per un dels efectes secundaris més escandalosos, diguéssim, d'aquest medicament, que és la diarrea.
2: No era capaç d'estar a més de 5 segons de distància del lavabo, i això durant dies, i després de prendre una sola dosi. Després d'experimentar allò i d'estar tan malalta durant gairebé un mes, em va semblar impossible no només no compartir aquesta informació, sinó també aquesta reflexió sobre el que em va comportar, sobretot com a persona que pateix un trastorn alimentari. Hi ha molta vergonya i molta por al voltant de parlar sobre aquests problemes.
0: Bestial, aquest testimoni de l'actriu de Blossom i de Big Bang Theory explicant-ho, perquè, clar, deu haver moltes que deuen callar, lògicament, per tota aquesta vergonya que fa. Jo reconec que un dia d'aquests fent un menú en un restaurant vaig sentir dues dones parlant d'això i dient, sí, jo me'l prenc i escolta, superbé i tal, no? I clar, jo estava allà i jo pensava, dic, d'aquí 3 o 4 dies com estarà? Perquè clar, estàvem treballant en aquest tema i pensava...
1: Jo tinc una amiga allà als Estats Units que feia molts mesos que no la veia i de cop la vaig veure i vaig dir, ostres,
0: quin canvi,
1: noto molt més prima, i em va dir, sí, he estat prenent Ozempic durant 6 mesos, i sí, se li notava moltíssim. I vam estar prenent alguna cosa, menjant alguna cosa, i és veritat que va patir, després de... Quan estava a punt de marxar, se'n va haver d'anar al lavabo. I ara ho connecto, ara que he fet més recerca, me n'adono que no era un cas particular de la meva amiga. Era simplement que això és un efecte secundari que li passa a molta gent.
0: Clar, el que passa també... és que hi ha una obsessió tant per la bellesa i la primo que hi ha molta gent que potser està disposada a passar per aquí. Jo no sé, clar, depèn també de lo fort que tinguis l'estómac. I el que dèiem, els efectes secundaris a llarg termini no els sabem.
1: Exacte, jo crec que també el gran problema és que no sabem què passarà a llarg termini. Però sí que és cert, i no volem negar, que sembla que s'estan descobrint molts altres usos científics interessants per la cura de diverses malalties, com puguin ser els problemes cardiovasculars, o com els atacs de cor, o reduir dependència d'altres substàncies com l'alcohol o les drogues. És a dir, sembla que realment els GLP-1 tenen molt de potencial a nivell mèdic, no? A nivell de malalties. El que, tornant a l'ús del que es fa per la pèrdua de pes, quan és una pèrdua de pes que no està considerada una causa mèdica extrema, és precisament, no?, el que em deia aquesta psicòloga, la Laura, és que el discurs aquest mèdic del GLP-1 ho veu amb molta preocupació, perquè sí que és una diferència molt gran amb el que havia passat durant els anys 90 amb l'extrema primesa.
3: La Kate Moss deia, nada sabe tan rico como estar delgada y como algodón y aquestes coses que si les escoltéssim ara seria com una completa bulleria, perquè no té sentit. Diríem, aquesta noia està malament, no? Hi ha aquest nivell de consciència que abans no hi havia. I això està molt bé. Però clar, ara és com, és salut, és com està ben fet, perquè no només és aprimar-te, és estar millor de salut, i això és mentida. Hi ha moltíssims efectes secundaris. Curt, mitjà i llarg termini, i efectes que encara no sabem. My smaller friend is bloated and has to announce it. My mother-in-law needs shapewear so her bits fit right.
0: Com dèiem, no sabem els efectes secundaris d'aquests medicaments com l'Ozempic, però tot i així la imatge pública que cal tornar a ser és extremadament prima, torna a ser la dominant. I jo també estava pensant, amb l'auge de la cirurgia estètica, també veiem que la gent està disposada a tot. La gent no es veu com és. En alguns casos, vull dir, hi ha una dismòrfia. Hi ha algunes persones que comencen a operar-se tant que potser també tenim una espècie de dismòrfia amb l'Ozempic. És a dir, no som capaços de veure amb què ens està tornant aquest medicament.
1: Sí, i és una mica aquest peix que es mossega la cua constantment, no?, per les dones, no? Tenim una cultura popular que torna a virar cap a la primesa extrema, combinat amb uns medicaments que són extremadament eficaços a l'hora de primar-te, i, per altra banda, no?, el que ha canviat molt també és la publicitat i com consumim nosaltres el contingut. Que aquí arriba el problema de les xarxes socials.
0: Clar, perquè ens arriba per Instagram i comencem a seguir algú i com ens va explicar una cosa que estava bé, al final d'aquí ja ens ho creiem tot. Jo a vegades,
1: exacte,
0: quan estic allà amb aquell scroll infinit, penso, aquesta té raó, aquesta també, no he de menjar ous al dematí, aquesta em diu que mengi el bocat, que faci exercicis de força... I
1: quan la llista cada vegada es fa més llarga i arriba un punt que dius, bueno...
0: Exacte, i
1: no
0: quan
1: puc.
0: Em digui que em llenci des d'un pont, ho faré, també.
1: És així, perquè d'alguna manera ara tenim aquest constant bombardeig, no?, de missatges en quant a què hem de fer o deixar de fer, com ens hem de veure, com ens hem de deixar de veure. I és molt perillós en aquest sentit perquè és una pressió constant i que a vegades sembla més encoberta, no? Que això fa que no sigui, a lo millor no el veiem clarament com a un anunci, però sí que ho és.
0: Exacte, el que segueix premiant és que estigues això que dèiem prima, aprenguis el que aprenguis, i també la cultura aquesta del gimnàs. Jo crec que
1: sí.
0: Com està més prima, com es poden perdre calories, com et pots fer gran sense que es noti, perquè jo crec que es van augmentant biaixos, sobretot, vaja, d'això que dèiem, no només has d'estar prima, has de ser jove, i el que puguis ser és negar la teva realitat. L'altre dia, ara que això no es repeteixi, estava llegint un article del New York Times.
1: No li direm a ningú.
0: No li direm
1: sí,
0: a ningú,
1: no et preocupis.
0: Però era una dona de 53 anys que deia, per què m'he tornat invisible? No? Uh-huh. I per què? Perquè tot aquest món està pensat per la mirada patriarcal. Tu ets invisible perquè representa que qui t'ha de veure només és l'home, i l'home, o aquesta idea de l'home, que no tots els homes són iguals,
1: exacte,
0: aquesta idea de l'home fa que tu et vulguis veure d'aquesta manera, perquè és el que ens estan explicant.
1: Sí.
0: Clar, ella deia, l'article, amb 53 anys, en realitat soc més visible que mai, perquè sé el que vull i no suporto que em diguin que soc invisible.
1: Però quantes ens ha costat molt, sí, i ens segueix costant, perquè no ens enganyem, això, vulguis que no, ens afecta a totes, més o menys. Una de les coses que precisament vaig parlar amb la Laura era d'això d'anar al gimnàs, i ella em deia, tu pensa, quan vas al gimnàs, no?, que hi ha la zona dels pesos lliures, que només hi ha homes, ara està canviant una mica, això és veritat,
0: sí, sí,
1: aquesta cultura, però després hi ha aquesta zona de gluti, no?, que està plena de noies amb aquestes malles push-up, no?, que són com super exagerades i que et fan un cul ben gran, i són tota aquesta sèrie de màquines on només hi ha dones fent cul. Que dius, de totes les coses que podries fer de les peses, no només és qüestió de fer cul, perquè estem totes, no?, obsessionades.
0: Perdona, alguns,
1: amb això,
0: hi ha alguns gimnasos també que quan fan aquelles activitats dirigides, n'hi ha unes que es diuen cul,
1: sí,
0: etcètera.
1: Cul 10,
0: eh? Ens sona. Escolta, una altra pregunta molt interessant que li vas fer a la Laura, la psicòloga, és què passa quan prens una medicació com aquesta, que el que fa reduir també els nutrients que el teu cos rep cada dia per poder seguir funcionant.
1: Sí, exacte, perquè a mi una de les coses que més em preocupa és què passa en el teu cervell quan en el teu cervell no arriben les 1.500 calories diàries que es considera que és una mica l'estàndard que necessita una persona,
0: clar, clar,
1: per alimentar-se cada dia. Què passa quan tu li estàs donant menys i menys i menys calories cada dia, no? Qui està guanyant, no? Això és el que em deia la Laura. Qui es beneficia d'una situació en la que les dones, en lloc de 1.500 calories al dia, per exemple, n'estan prenent la meitat, que és el que passa sovint amb l'Ozempic?
3: Si jo no tinc gana, si jo no menjo i estic subalimentada, jo què puc fer? I a part estic 8 hores treballant i estic cansada i tinc que fer la casa. I a sobre, imagina, tinc fills, no tinc energia, per què? Per canviar el món, no tinc energia.
4: I wish I could tie you up in my shoes, make you feel I'm pretty too. I was told I was beautiful, but what does that mean?
0: Vaja, que podríem dir que t'estàs aprimant, però també estàs desapareixent socialment, per dir-ho d'alguna manera.
1: Perquè sí, socialment... i físicament, no?
0: Sí, sí, com... físicament, clar, deixes d'existir, deixes d'estar al centre del que passa i de les decisions.
1: I a part és aquesta pressió constant del capitalisme, no ens enganyem. És un factor també que hem de tenir molt en compte, no? Un tractament d'Ozempic al mes val 300 euros. I quan ens gastem al gimnàs fent aquests exercicis de cul, i quan ens gastem en cosmètics, i quan ens gastem en totes aquestes pastilles, no?
0: I de fet el que passa és que ara moltes persones que tenen problemes de diabetis van a la farmàcia i no troben aquests medicaments perquè els està fent servir gent a qui no els hi tocaria fer-los servir. Vull dir que, atenció, aquí des de les Dones i els Dies us recomanem que feu esport, evidentment, però que mengeu paella, pollastre, l'as, pizza de tant en tant, amb el que faci falta, amb els condiments que faci falta.
1: El que us vingui de gust.
0: El que us vingui de gust, perquè volem que ocupeu espai al món públic i on sigui. Marta Martínez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Montse.
0: Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, que hem fet aquest programa, Mireia Dalmau, Roser Parera Monagas, Montse Comelles, Elena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem d'un altre tema important, que és el TDAH. Que ja sabeu que ara se'n parla molt, sembla que tothom té sigles, tenim coses, però com afecta les dones? Perquè queda emmascarat, moltes vegades no se'ls fa cas, es pensa que no ho tenen, que és una cosa que només tenen els homes, perquè a vegades doncs, hi ha també pel mig altes capacitats. Vaja, això ho parlarem demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, i amb vosaltres, si voleu, 93201-7474, ens podeu trucar i explicar-nos-ho. Bona nit.

0: Pendents encara a aquesta hora de l'incendi de la Segarra que ha obligat a confinar els veïns de Pallerols i Ribera d'Ondara. Les flames, declarades cap a les 7 de la tarda, s'han vist empeses pel vent i afecten de moment unes 30 hectàrees de camp de cereal. Connectarem ara en començar amb els nostres companys a Lleida per saber l'última hora d'aquest incendi. Hi treballen una cinquantena de dotacions dels bombers i les condicions de calor extrema dels pròxims dies fa que es dispari el risc d'incendi i que aquestes flames que encara cremen a aquesta hora doncs ens facin de recordatori de l'avís que es fa per demanar a extremar la precaució. De fet, avui també s'ha declarat un altre incendi. Ha estat a Cerdanyola del Vallès, ha afectat el centre de recerca Irta Cressa de la Universitat Autònoma. El director del centre, Josep Usall, ha explicat que hi ha hagut sort perquè les flames no han afectat els laboratoris d'investigació ni tampoc els animals.
1: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem, doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal, ara ja han pogut entrar i veure que està a perfectes condicions, i per tant, amb aquest sí, doncs, un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i bioseguretat està en perfectes condicions.
2: Catalunya nit.
3: José Luis Rodríguez Zapatero demana en un comunicat confiança perquè tard o d'hora, diu, podrà demostrar que és innocent. I això és el que ha reiterat també davant del jutge de l'Audiència Nacional en la declaració que ha fet sense, això sí, mitjans de comunicació. El magistrat no li ha retirat el passaport perquè no hi veu risc de fuga, però hi continua veient indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol no ha volgut respondre les preguntes sobre les joies valorades en més d'un milió d'euros. Ha dit que d'aquí uns dies aportarà tota la documentació sobre l'origen de les peces. A diferència d'altres ocasions en què ha defensat Zapatero, avui al Congrés, Pedro Sánchez ha evitat parlar-ne. L'oposició, en canvi, tot el contrari.
4: El que iba de Gandhi espanyol, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: I al Parlament de Catalunya, Illa ha defensat Sánchez en la rèplica al líder del PP català.
5: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
6: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
0: I també us explicarem els detalls del memoràndum d'entesa que Washington i Teheran han de firmar aquesta setmana. S'han fet públics 14 paràgrafs que inclouen aturar els atacs al Líban, que en 30 dies l'estret d'Hormuz ha de quedar completament obert i que l'Iran es compromet a no desenvolupar armes nuclears. Si arriba el pacte final, s'aixecarien les sancions contra el país persa. A la cimera del G7, que ja ha acabat, Trump ha defensat l'acord amb l'Iran per motius econòmics.
7: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
3: I al Parlament Europeu hi hem vist una escena que il·lustra com estan canviant les formes també a Brussel·les. La dreta i l'extrema dreta han aconseguit que s'aprovés el reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. No n'han tingut prou amb la victòria en la votació i l'han acompanyat amb aquests càntics. Send them home, envieu-los cap a casa. La cridòria ha durat molta estona. I l'esquerra resposta amb Shame on you. Quina vergonya. We move to the...
0: I fa pocs minuts s'han entregat els Premis FAD d'Arquitectura d'aquest any. Explicarem quins han estat els projectes guanyadors.
3: Són les 10 i pràcticament 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Mitjans de juny i comencem l'informatiu parlant d'un incendi. Els bombers esperen estabilitzar-lo. És un incendi a la Segarra. Esperen estabilitzar-lo en els propers minuts. Les flames s'han declarat aquesta tarda en un camp de cereal i afecten una trentena d'hectàrees. A la zona hi treballen més d'una quarantena de dotacions terrestres després que s'hagin retirat els mitjans aeris. Diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara continuen confinats. En directe a Lleida, Júlia Albacar. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Quina doncs, és la situació ara mateix, Júlia?
1: Doncs, com bé deies, de moment molt pendents de que pugui arribar a estar confirmació que el perímetre ja està estabilitzat. Ara mateix, i segons hem sabut, hi ha 2/3 que s'ha pogut aturar l'abans del foc. Continuen treballant, efectivament, 40 dotacions terrestres. Amb l'arribada de la nit, però, s'han hagut de retirar els 12-13 mitjans aeris que han estat treballant durant tota la tarda aquí a l'incendi de Talavera. Un dels flancs que més ha preocupat ha estat l'esquerre, perquè era el que més capacitat tenia per propagar-se, i el vent també ha condicionat les feines d'extinció. Explicava així com ha evolucionat l'incendi Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a Trescat Info.
2: Estan amb una propagació més pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament doncs, protegir doncs, a la població.
1: També es preveu que en les properes hores es pugui aixecar el confinament dels nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els hostalets a Ribera d'Ondara, això és al sud de la Segarra, que han rebut una alerta per la proximitat de les flames. El foc ha cremat en una zona de cereal. Hem de tenir en compte que aquests dies estem aquí en plena campanya de la sega i això doncs, és un factor de risc que s'afegeix a les altes temperatures que estem tenint a Ponent.
2: A Ponent de Catalunya, per, bueno, doncs per zona doncs, que està més afectada d'aquestes altes temperatures i va ser humitat, i a més, doncs, per la realitat també que és una zona molt cerealística i, per tant, doncs, estem en un moment en què encara tenim gran part de cereal per segar, doncs ara tot just no, segurament estan començant a moltes zones, fa que bueno, doncs, tinguem aquestes ignicions en aquestes zones d'aquí o una zona amb més probabilitat de tenir incendis.
1: I una dada que hem sabut just fa uns moments, en perímetre de hectàrees cremades, les hectàrees cremades serien unes 60, havíem parlat de 30, doncs ara ja s'han duplicat, de les quals doncs, el 90% serien la superfície de terreny agrícola i el 10% seria forestal. I un apunt més, Manel, si em deixeu. Sí. Doncs no ha sigut l'únic incendi que hem tingut esta tarda, de fet, aquí a la comarca de la Segarra. A migdia ha començat un altre foc agrícola a Llor, però s'ha pogut donar per controlat poc després, per tant, doncs això, el risc d'incendi aquí entre la calor i la sega doncs és molt alt estos dies, molta precaució estos dies aquí a Ponent.
0: Efectivament, moltíssimes gràcies, Júlia. Bona nit.
1: Bona nit.
3: Doncs bé, en aquest punt podem parlar-ne amb l'alcalde de Talavera, en Ramon Trullols. Bona nit, alcalde.
4: Bona nit.
3: Suposo que ens confirma aquesta informació que acabem de donar, l'afectació que creix. Digui'm.
4: Jo confirmo aquesta notícia que heu donat i i l'augmento perquè això està controlat per literalment està controlat. Els bombers, ara jo estic aquí reportant camions de bombers amb la bota de la CDF que els hi fa falta aigua per remullar tota la nit. Per remullar tota la nit i ara doncs, encara tinc d'anar a buscar una altra cuba d'aigua perquè doncs, els hi fa falta, no? Però perimetralment està tot controlat. No han sigut, jo crec, 60 hectàrees, sinó que els pagesos que estem a la terra, que estem aquí als pobles, jo parlaria d'unes 100 hectàrees, val? Mm-hmm. 100 hectàrees de cereal. Vull dir, llavors, jo tinc de donar les gràcies públicament a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors i amb els seus aperos per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins d'un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc quan el cantó nord tirava molt perquè feia marinada. El cantó sud s'ha apagat perquè el cremar contra vent doncs, cremava molt su mort i ha sigut més fàcil apagar-lo, però tirant una mica la marinada cap al cantó nord doncs, ha sigut quan corria realment el foc i quan realment s'ha vist la feina que han fet els pagesos amb els tallafocs. Vull dir, jo dono gràcies als veïns i també dono gràcies als bombers perquè han deixat treballar la gent, val? Que és això el que convé. Perquè si es deixi treballar la gent del territori, que sap per allà on se puja i allà on se baixa, pels camins i els camps, doncs jo crec que Això va molt millor.
3: Per tant, l'incendi no avança ara mateix, encara hi ha alguns punts de flames no dins del que és el perímetre, sí. Però en tot cas s'ha aconseguit delimitar i que no avanci.
4: Sí, perquè a dins d'aquest territori nostre, a més dels camps de cereal, hi ha moltes marjades de forestals, val? Que com que s'ha hagut de replanar el territori per poder treballar doncs, amb els aparells que tenim ara molt grossos, doncs s'ha hagut de modificar molt el territori, no? I llavors això permès doncs, que tenim una sèrie de marjades de bosc amb pins i amb altres arbres, doncs, i d'això. I això... No, espera, un moment,
3: L'alcalde
4: no
3: està fent feina.
4: No ho treguis, que ja he de posar dues aixetes més. No, és que estic parlant amb els bombers que hi ha acabat l'aigua de la bota i ara tinc de tornar a anar a buscar aigua i tornar-los a la posta.
3: Déu-n'hi-do. És veritat que vostès són gent de camp, que no es fan petits fàcilment, que coneixen la terra i que estan posant-ho tot de la seva part també doncs, per intentar acabar del tot amb aquest foc. Creu que els hi queda molta feina al llarg de la nit? Perquè, és clar, ara ens hem d'imaginar aquests camps a punt de cega. No sé si aquestes hectàrees cremades pertanyen a un sol agricultor
4: no.
3: o...
4: No,
3: com va això?
4: Aquí hi ha camps que no són molt, molt grans, sí que n'hi ha de grans, però per 100 hectàrees poder no trobaríem cap camp tant al municipi de Talavera com al de Ribera d'Ondara. Vol dir que hi ha bastants pagesos implicats aquí i perjudicats per poder resoldre tot aquest tema. No?
3: De què són aquests camps?
4: No, aquests camps són tots de cereal.
3: Tot cereal, eh?
4: Tot cereal, sí.
3: Són dies de molta calor, a més la previsió és de més calor encara, especialment també aquí a les Terres de Lleida, a la Segarra. Quins consells estan donant des de l'Ajuntament aquests dies?
4: A veure, jo des de l'Ajuntament estic donant...
5: Com ho tens ara, això?
4: No em vaig a buscar aigua, ara.
5: Però... Vas a buscar aigua, tornes?
4: Sí.
5: Agafo la toma i la porto a l'altre d'allò.
4: Vale.
5: Va bé?
4: Però a mi m'assenyarà l'aigua. No tanqui bé l'aixeta, si per cas apreta-la fort.
5: Vale, l'apreto fort.
4: És que estic parlant amb un bomber que...
3: No, ho estem vivint en directe, alcalde. Sí. Està fent feina i ho estem vivint en directe. És una bona mostra de com treballeu, i d'aquesta col·laboració que és indispensable, sense cap mena de dubte.
4: Bueno, a veure, jo t'haig de dir que defensem el nostre, vull dir, no fem cap cosa extraordinària, sinó que defensar el nostre és el que ens toca, doncs, i per això treballem durant tot l'any, no?
3: Em deia que ens hem quedat a mitges per aquesta conversa i crec que és un missatge important. Quins consells estan donant aquests dies des de l'Ajuntament davant aquest augment de la calor i del risc d'incendi?
4: A veure, jo des de l'Ajuntament els dic a la gent doncs, que estiguin preparats, que portin les màquines preparades, que tinguem doncs, les botes d'ADF també preparades, que tinguem algun tractor, si és que ens sobri algun tractor enganxat doncs, amb una grada per poder sortir ràpidament. Vull dir, la gent està... Normalment s'està preparat i s'està ajudant molt els uns amb els altres. Quan hi ha una cosa d'aquestes, vull dir, allà reuneixen, quasi et vaig a dir que tota la gent jove doncs, que fa de pagesa en aquest territori, tant de Talavera com de Ribera d'Ondara.
3: Alcalde, doncs estigui atent a l'antena de Catalunya Ràdio perquè crec que li podem donar una confirmació per part de bombers. Tenim de nou la nostra companya a Lleida, Júlia Albacar. Bona nit de nou.
6: Bona nit.
3: Què diuen els bombers a aquesta hora?
6: Doncs sí, efectivament era l'anunci que estàvem esperant, que ja ens avançava l'alcalde. L'incendi de Talavera ja està estabilitzat i, com ja podíem intuir per la conversa, doncs es continuarà treballant aquí durant tota la nit. Seran amb una cinquantena de dotacions terrestres i doncs es continuarà fins poder donar el perímetre controlat i esperem que ben aviat també extingir. I ara quedarà pendents de saber quan s'aixecarà el confinament a tots els veïns d'aquests nuclis de Talavera i de Ribera d'Ondara, doncs, que han estat confinats durant unes llargues hores esta tarda.
3: Molt bé, gràcies, Júlia. Que vagi bé. Bona nit.
6: Bona nit.
3: Alcalde, bona nit. Bona feina.
4: Bona nit. Bona nit.
3: Adéu, adéu.
0: Adéu. Doncs arribem pràcticament a un quart d'onze de la nit. D'incendis n'hi ha molts que no arriben a ser notícia, però avui hem de parlar d'un altre que s'ha declarat també aquesta tarda. Els bombers continuen, de fet, remullant les naus del Centre de Recerca Irta Cressa, la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. S'ha incendiat aquesta tarda sense que hi hagi hagut ferits. L'incendi, que ha començat a l'exterior en uns matolls, ha afectat la nau de les oficines i ha cremat el paller, però no la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho ha explicat el director general de l'IRTA, Josep Usall.
7: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem, doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
8: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
3: José Luis Rodríguez Zapatero defensa que és innocent, però no convenç el jutge que l'investiga. Ha declarat durant 3 hores davant el jutge Calama i ha deixat una imatge històrica, la d'un expresident entrant com a imputat a l'Audiència Nacional. Zapatero ha negat totes les acusacions i ha demanat temps i confiança a la ciutadania per demostrar la seva innocència i també per explicar l'origen de les famoses joies. El jutge ha descartat retirar-li el passaport mentre el segueix investigant perquè no hi veu risc de fuga. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
9: Hola, bona nit.
3: Comencem pel contingut de la declaració. Què ha dit Zapatero i per què el jutge no se'l creu?
9: Zapatero ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat públic de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i va conèixer el seu president el 2024, 3 anys després del rescat. No només això, Zapatero avui també ha negat tenir cap empresa a pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders via lliure al jutge perquè ho comprovi ell mateix. Zapatero només ha contestat a les preguntes del jutge i el seu advocat i ha sortit satisfet de l'Audiència Nacional, segons explicava el seu portaveu Luis Arroyo a la SER.
10: Porque ha podido empezar a constatar que es absolutamente inocente y que las cuestiones que se le atribuyen pues son, están equivocadas, son errores y en absoluto es un delincuente, ni muchísimo menos.
9: Però el jutge té una altra versió. Calama creu que Zapatero avui no ha aconseguit desmuntar els indicis que l'incriminen i apunta en un escrit de després de la declaració que ara mateix persisteixen indicis de delicte en transferències que va rebre els seus comptes i en els whatsapps dels directius de Plus Ultra que el relacionen amb les gestions per aconseguir el rescat del govern espanyol en plena pandèmia.
3: Ah, sobre les joies milionàries del seu despatx no n'ha explicat res. A partir d'ara, què ha de passar?
9: Sobre les joies, ni una paraula avui, però sí que ha dit el jutge que en 10 o 15 dies li aportarà documents per acreditar el seu origen i per demostrar que no són ni contraband ni frau fiscal i que són menys valuoses que el 1.300.000 euros de la primera valoració que s'ha fet. El jutge ha deixat Zapatero en llibertat, el continuarà investigant, mentre espera més informes policials. Avui, però, no li ha retirat el passaport, com havia demanat la fiscalia, perquè el jutge no veu risc de fuga de l'expresident del govern espanyol.
3: Zapatero, Paula, que no ha fet declaració als mitjans, tampoc a l'entrada ni a la sortida de l'Audiència Nacional, però sí que després ha enviat un comunicat en què demana temps i confiança als que dubten d'ell.
9: Sí, ha enviat un missatge molt clar a la ciutadania. Diu que és molt dolorós saber que hi ha gent que se sent decebuda amb ell, però nega cap delicte i diu que li costarà més o menys temps demostrar-ho, però que la veritat s'imposarà i no decebrà. No decebrà, una frase que evoca el Zapatero més polític i recorda aquella frase de la campanya del 2004.
11: Quiero que tengáis la seguridad de que no os voy a fallar.
9: No us fallaré, va prometre en arribar al càrrec, ara promet no decebre. És un comunicat el d'avui amb molta càrrega política, conscient Zapatero de l'ascendència de la seva figura sobre Pedro Sánchez i també sobre el PSOE en un moment molt crític de la legislatura.
0: Gràcies, Paula. El govern espanyol també troba convincents les explicacions de Zapatero perquè el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar, diuen fonts de la Moncloa, és significatiu. En tot cas, en la sessió de control al Congrés, Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a l'expresident, malgrat que sí que ho han fet els ministres que han reiterat el suport a Zapatero. Mentrestant, els socis cada cop marquen més distàncies i el PNB ha advertit avui al govern que la corrupció condicionarà la legislatura. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
12: Bona nit. La sessió de control era l'escenari idoni per la bancada popular per interpel·lar Pedro Sánchez i aconseguir que fes novament costat a Zapatero. Albert Núñez Feijóo ho intentava sense èxit.
13: El que iba de Gandhi español, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
12: Una pregunta sense resposta, un silenci de Sánchez que els ministres han anat omplint al llarg del ple, mentre l'expresident declarava davant del jutge. Des del govern li han reiterat el seu suport. Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
14: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
15: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia, y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
12: I la Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Però els socis mantenen la pressió perquè Sánchez mogui fitxa. Des del PNB, Maribel Vaquero ha reiterat l'ultimàtum del seu grup, o pressupostos o eleccions, i adverteix que la corrupció marca un punt i a part en la legislatura.
16: Lo que hemos conocido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del gobierno del estado. Es un asunto muy relevante que condiciona la legislatura.
12: I a la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Crosset.
17: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
12: Els de Puigdemont han reiterat a Sánchez que no compti amb els seus vots per aprovar uns pressupostos que diuen no tenen futur.
3: Oriol Junqueras demana màxima coordinació al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions entre Gabriel Rufián i alguns diputats del grup. El líder dels republicans s'ha reunit amb tots ells a la cambra, al Congrés. Els ha reclamat encarar el tram final de la legislatura prioritzant les carpetes catalanes pendents. Àlex Hidal Robert.
18: Sí, la formació ha marcat la trobada en el guió habitual de les relacions entre la direcció i Madrid, però el fet és que s'ha produït en un moment intern delicat. Rufián insisteix en solitari en un front d'esquerres a Catalunya i arreu de l'Estat, que s'ha ofert a liderar, i ha posat requisits com condicionar la llista per tornar a liderar Esquerra a les generals. Jordi Salvador, company de files de Rufián a Madrid, el va acusar en una piulada de falta de respecte cap a la resta del grup. Malgrat tot, fonts coneixedores de la reunió diuen que no s'ha abordat aquesta controvèrsia. De fet, Rufián ja participat 15 minuts, n'ha marxat per intervenir al ple del Congrés i no hi ha tornat. Des de l'hemicicle ha aprofitat per reduir l'afer a mers xafardejos i criticar els mitjans catalans per posar la lupa en això i no en el que fa Junts.
19: Suerte tienen del silencio y de la humertad que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
18: Amb tot, la reunió ha servit per començar a escalfar motors de cara al pròxim cicle electoral. Davant de la debilitat del PSOE, Junqueras ha demanat posar èmfasi en la condonació del deute del Fla i en el nou model de finançament.
0: I al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a tancar files amb Pedro Sánchez. Ho ha fet en la sessió de control d'aquest matí i en resposta al líder del PP català, Alejandro Fernández, que ha burxat en els casos judicials que esquitxen els socialistes. Sentim primer Alejandro Fernández i després Salvador Illa.
20: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
21: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
3: Dos col·lectius han portat avui les seves reivindicacions laborals al carrer. El primer és el dels metges, que per dotzena vegada han fet una jornada de vaga, i l'altre és el del personal dels serveis socials, ajuntaments i consells comarcals, que denuncien sobrecàrrega de feina i pocs recursos. Cèlia Forment, bona nit.
22: Bona nit.
3: Parlem de la vaga de metges. Quin seguiment ha tingut avui?
22: El Departament de Salut situa aquest seguiment al 4% i el sindicat l'enfila fins al 29%. Hi ha hagut concentracions a les quatre capitals catalanes. A Barcelona, uns 300 facultatius ho han fet davant als serveis territorials de salut per exigir un conveni propi i també mesures que redueixin la pressió assistencial. Xavier Lleonart, secretari general de Sindicats Metges de Catalunya, ha advertit que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, intensificaran les mobilitzacions.
23: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer
1: tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
3: I parlem ara dels professionals dels serveis socials, ajuntaments i consells comarcals. Quines són, Cèlia, les seves reivindicacions?
22: Uns 600 treballadors d'aquests serveis socials, dels ajuntaments, de tot el món local, també dels consells comarcals de tot Catalunya, s'han concentrat davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona i denuncien, Agnès, anys d'infrafinançament, falta de personal i una càrrega de feina que consideren que ara mateix els és inassumible. També alerten de l'augment d'agressions i amenaces que pateixen i reclamen al govern més coordinació en àmbits com la salut, l'habitatge i l'educació. Han fet servir el lema "No som l'última parada, som un dret" i han exigit mesures urgents per reforçar un sistema que asseguren ara mateix està al límit.
8: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
23: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
24: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
25: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
26: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
25: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
27: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
28: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
30: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
29: Sense filtres.
30: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
29: Sense pèls a la llengua.
30: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
29: Sense vergonya.
30: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
29: Però amb molta, molta cafeïna.
30: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
29: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
31: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
29: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
32: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
29: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
8: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Dos minuts i ens plantarem a 2:15 amb una notícia que era esperada. Els Estats Units han difícil

0: i la República Islàmica de l'Iran, parla d'una aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, això també inclou el Líban, i també parla de no utilitzar ni la força ni l'amenaça. I aquest matís sí que, diguéssim, no acaba de respectar-se, perquè el mateix Trump ja se l'ha saltat avui afirmant que, si cal, tornarà a bombardejar.
1: Aquest primer punt que comentàvem forma part de l'estructura fonamental del document, eh?
0: Sí, són 5 punts essencials, el que comentàvem, i també que es respecti la sobirania mútua, que s'acabi el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz i que els Estats Units retirin la seva marina fins a 30 dies després de l'acord final. Atenció, perquè això podrien ser 3 mesos a partir d'ara. També s'ha acordat alliberar l'estret de peatges durant 30 dies i des de ja mateix retirar les mines submarines durant els pròxims també 30 dies.
1: Els Estats Units han inclòs, podríem anomenar-ho així, una mena de pla Marshall particular en aquest memoràndum.
0: Sí, no han utilitzat aquesta nomenclatura, però en té tot l'aspecte. S'ha acordat un pla de reconstrucció consistent en 300.000 milions de dòlars, tot sota la supervisió dels Estats Units, i els detalls, això sí, estan per negociar. En aquest sentit, també s'ha pactat aixecar totes les sancions contra l'Iran i descongelar els comptes iranians embargats. Parlem de desenes de milers de milions de dòlars.
1: Trump ha tret pit sempre, o ha donat molta importància a la qüestió nuclear. Com queda finalment?
0: Doncs això queda si fa o no fa com estava abans de la guerra. L'Iran es compromet a no tenir o no o desenvolupar armament nuclear. La destrucció dels residus nuclears es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica i l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear.
1: Tot això no serà, evidentment, cosa de 2 dies.
0: Sí, no veurem un acord implementat abans de 2 mesos, això sí, abans no salta tot pels aires. Entremig hi haurà un mecanisme de control per vigilar que tot plegat es compleixi, i si tot acaba bé, l'acord quedarà segellat amb una resolució de suport de les Nacions Unides, potser a l'Assemblea General de l'ONU de setembre.
1: Ja ens ho explicaràs. Gràcies, Oriol. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
2: Doncs bé, tot i el mecanisme de supervisió que esmenta aquest acord, Donald Trump ha dit avui que la millor manera de garantir-ne el compliment és amenaçar l'Iran amb nous bombardejos si no s'atén el que s'ha compromès. Ho ha dit a Evian en l'últim dia de la cimera del G7, que s'ha acabat amb el compromís conjunt de pressionar més Rússia perquè posi fi a la guerra contra Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Quin missatge ha volgut enviar Trump abans de la firma de l'acord amb l'Iran?
3: Un missatge de fermesa que Trump ha repetit avui moltes vegades, cada vegada que li hem preguntat per l'acord amb l'Iran. Ha amenaçat amb tornar a bombardejar el règim de Teheran si no compleix amb l'acord, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
4: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals, et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
3: Són les hores o dies previs a la firma a Suïssa, a prop de Lucerna, de l'acord amb l'Iran. Serà demà o divendres, segons Trump. La Casa Blanca ja ha difós el document i, més enllà dels 14 punts, Trump ha argumentat que després de mesos amb el preu del petroli pels núvols, el pacte té també un motiu econòmic.
4: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
2: I sobre Ucraïna, Jordi, el G7 ha enviat un missatge de més fermesa a Putin?
3: Sí, de la cimera de Vian surt un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna. Després de reunir-se ahir amb Zelensky, Trump i la resta de líders han pactat una postura unitària que reconeix la superioritat actual de l'exèrcit ucraïnès al front per sobre del rus. Acorda donar més ajuda militar a Ucraïna i al mateix temps pressionar més Putin amb sancions al petroli i al gas de Moscou, com assegurava l'anfitrió de la reunió, el president francès Emmanuel Macron.
5: El president Trump, com tots nosaltres, ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau. I tots hem dit que augmentarem el suport cap a Ucraïna i la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
3: Trump assegura que Putin i Zelensky volen fer alguna cosa amb la guerra, però que no saben com.
2: Trump ha sopat aquest vespre a Versalles amb Macron després d'una cimera que no ha tingut grans sobresalts.
3: Sí, la cimera de Vian passarà a la història com una cita sense grans estridències de Trump, tot i les diferències substancials amb els aliats i més enllà del moment anecdòtic en què ha dit a la resta de líders que és ell qui mana.
6: Hello, I'm the boss.
3: Això era aquest matí, quan Trump ha arribat tard a la reunió amb els líders i ha assegurat que és ell el cap. Trump va arribar a la cimera dilluns amenaçant el vi francès amb aranjels del 100%, però Macron ha aconseguit reconduir les discrepàncies i el president francès també ha aconseguit que Trump no marxi abans d'hora de Vian, convidant-lo aquest vespre a sopar al Palau de Versalles.
2: Jordi Baró, gràcies, bona nit.
1: Doncs ara ja sabem que el memoràndum

0: M'inclou el Líban, que no es pot atacar el Líban. Doncs bé, aquest dimecres mitjans libanesos han informat d'explosions, alguna de les quals amb víctimes mortals. Israel no ha atacat Beirut, que és la línia vermella del règim de Teheran, però de moment, això sí, encara el memoràndum no s'ha firmat, avui no hi ha hagut una situació del tot tranquil·la.
1: Passen ja 5 minuts a 2:15 de la nit. Eurodiputats de dretes han celebrat avui amb càntics contra els immigrants l'aprovació del nou reglament europeu que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. La norma agilitzarà les expulsions per a les persones sense permís de residència. Ha quedat ratificada pel Parlament Europeu amb gairebé un 60% dels vots. Brussel·les, Bruno Forteamires, bona nit.
2: Hola, bona nit.
3: Adopted.
2: A favor del reglament hi han votat la majoria dels grups de la dreta i l'extrema dreta. Han aplaudit dempeus, amb algun puny alçat, i alguns fins i tot han cantat això sobre els immigrants. Send them back, retornem-los als seus països d'origen, s'entén. Des de l'esquerra els han respost. Amb crits de vergonya, perquè ells rebutgen aquest reglament, genera molt més consens entre els països. De fet, la idea d'obrir centres de deportació a l'estranger copia el model impulsat a Albània per la primera ministra italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que aquest dimecres n'ha tret pit.
4: És una solució innovadora que l'esquerra ha intentat contrarrestar per tots els mitjans possibles, però que gràcies a aquest govern s'ha convertit ara en una eina al servei de tota Europa.
2: Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa. Per això, l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, pressionar el govern espanyol perquè intenti anul·lar el reglament davant la justícia europea.
5: Ara ja ha acabat la batalla política i comença la batalla judicial. El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia, que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
2: La nova norma també permetrà escorcollar cases particulars d'immigrants irregulars en recerca de persones concretes que es neguin a marxar de la Unió Europea.
0: I els dimecres hi posem sempre la mirada de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
6: Avui parlem d'una realitat incòmoda, quan aquells que han anat a ajudar es converteixen en agressors. Fa uns mesos vaig veure la magnífica obra de Tiago Rodríguez en La mesura de l'impossible, dirigida a Barcelona per Cristina Genevat. Un dels intèrprets en parlava. Relataven experiències de cooperants a diversos països i un d'ells explicava com havia descobert que un company seu abusava de les persones a qui ajudava. Aquesta setmana, Metges Sense Fronteres ha reconegut que en una investigació interna al Txad, on viuen milers de refugiades que han fugit de la guerra del Sudan, ha detectat desenes de denúncies d'explotació i abusos sexuals. Per desgràcia, no és un cas aïllat. El 2018, la ONG Oxfam va quedar sacsejada per l'escàndol d'Haití, quan es va saber que alguns cooperants havien contractat serveis sexuals mentre treballaven en la resposta al terratrèmol que havia devastat el país. Aquell cas va haver un debat mundial sobre els abusos dins del sector humanitari. I la pregunta és inevitable. Com pot passar això? Com pot algú que arriba amb etiqueta de cooperant sanitari o voluntari, amb ganes d'ajudar, aprofitar-se de persones que han perdut casa seva, la seva família o la seva seguretat? I la resposta és dura. Quan existeix una relació de poder tan desigual, l'ajuda pot convertir-se en una arma. Qui controla els aliments, l'assistència mèdica o l'accés a una feina té un poder enorme sobre persones desesperades. I alguns individus, afortunadament una minoria, utilitzen aquest poder de la manera més cruel possible. I l'horror no és només l'abús sexual, l'horror és la traïció. És convertir la confiança en por. És fer mal precisament a qui ja ha estat víctima. Víctima de la guerra, de la fam o dels desastres. Per això no n'hi ha prou amb ajuda. Cal garantir controls, transparència i responsabilitats. Perquè la solidaritat només té sentit quan protegeix la dignitat humana. I perquè mai cap uniforme, cap credencial i cap bona causa pot servir d'escut per l'abús.
7: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: El Parlament ha aprovat per unanimitat la llei per erradicar l'amiant d'arreu de Catalunya. Es tracta d'una llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i també les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, bona nit.
0: Se sap si encara hi ha molt amiant a Catalunya?
1: Doncs estan encara calculant les dades. De fet, un dels primers objectius d'aquesta nova norma és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha encara a Catalunya. La norma, però, també preveu sancions de fins a 100.000 euros als propietaris que no el retirin. I també planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar la retirada del material. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar 20 milions d'euros cada any a aquestes subvencions.
2: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és el que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
1: Des de la Comissió contra l'Amiant, de les associacions de veïns de Barcelona, esperen que aquesta voluntat política, la norma s'ha aprovat avui per unanimitat, doncs acabi perdurant. Joan Maria Soler és el portaveu.
3: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada doncs, per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
1: Mentre que la Generalitat té localitzades al voltant d'un milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya, aquestes entitats estimen que la xifra pot ser encara superior. Es podria multiplicar per 3, fins als 3 milions. L'amiant provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
4: I toc d'atenció del comitè científic que assessora el govern espanyol contra l'expansió de la pesta porcina africana alerta que les mesures per contenir-la no són prou intenses. Roger Santaló.
5: En un informe, els experts reconeixen l'esforç de les administracions, però remarquen que no n'hi ha prou per evitar la propagació de la pesta. Diuen que cal eliminar tots els senglars que es puguin a la zona propera a l'origen del brot per limitar els efectes de la malaltia. Per fer això, el comitè demana fixar objectius setmanals d'extracció de senglars. També volen que es reforci la vigilància i es mantinguin les restriccions de mobilitat a les persones. El comitè, a banda de buscar de forma continuada exemplars morts amb la malaltia a les àrees afectades, se n'han de buscar a les zones perifèriques per limitar el risc d'expansió del virus.
0: Terra, no? Un sindicat de maquinistes adverteix que l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc enorme de descarrilament. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides temporals. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Riba, bona nit.
6: Hola, bona nit. El fet conegut i confirmat per Adif és que es van fer unes obres de manteniment la nit de divendres a dissabte i que una de les feines era el canvi d'un tram de via. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb passatgers amb una limitació de 60 km per hora. Un maquinista responsable del sindicat Alternativa Ferroviària, el Ferro, Martí Fuentes, ha parlat amb el maquinista que dissabte va avisar que la via estava malament.
7: Ell el que em diu és que el maquinista del tren anterior havia notificat a Adif, a Circulació, que havia notat un cop en aquell tram, i quan hi va passar molt a poc, va notar el cop, notar que el tren et baixa 2 centímetres de cop, es nota. Doncs va baixar a veure què era i efectivament es va trobar que el carril no estava unit.
6: Ell diu que una anomalia com aquesta és una cosa inèdita.
7: Un carril que no estigués ajuntat amb el següent és una cosa que no havíem trobat mai.
6: I diu que els tècnics que a la nit van estar treballant en aquell tram no van ni soldar ni posar les brides per unir els carrils.
7: Tu fas el forat al carril i poses un cargol passador que subjecta aquesta brida. Els forats al carril no hi són. I a banda una de les dues brides la tens sota el carril. Si aquesta brida havia sigut col·locada, com nassos acaba sota el carril?
6: Per tot plegat, creu que el risc en què es va incórrer va ser altíssim.
7: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part d'Adif.
6: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total i que va funcionar bé perquè quan hi va haver un problema es va detectar i es va aturar tota la circulació.
4: Pel Poc més d'un minut i arribarem a 3:15 i ho farem parlant de la Reserva Federal dels Estats Units, que canvia de president, però de moment manté la política monetària. Rafael de Ribot.
8: Doncs sí, Manel, la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh, la FED ha tornat a la unanimitat i ha votat mantenir els tipus d'interès inalterables per quarta reunió consecutiva. Des de l'inici del mandat, Trump, recordeu-m'ho, ha pressionat per aconseguir una rebaixa dels tipus, però Warsh ha aprofitat la seva primera compareixença com a president de la FED per refermar la seva independència i assegurar que sap quina és la seva feina.
9: My colleagues and I are here.
10: Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5 i el 3,75%.
8: Amb una economia que manté el dinamisme i amb la previsió que els preus continuaran pujant, Warsh ha obert la porta a una pujada dels tipus abans de final d'any. On Kevin Warsh vol marcar un estil propi és en la reforma de la manera de treballar de la FED.
9: I'm really open-minded.
10: Estic molt obert a la idea de fer servir fonts de dades noves que podem aprendre del sector privat i crec que hem de reformar les tècniques analítiques, que són molt més refinades que preguntar-nos si alguna cosa era interessant però no essencial.
8: El nou president de la FED també ha anunciat un canvi, diu, en el llenguatge i en la política de comunicació de l'entitat.
4: Gràcies, Rafael. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada a Cultura.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quimma Serré, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiueig, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
17: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
18: Quina ratxa! Quants maig portes?
17: 150.
18: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
19: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
20: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
19: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
21: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
22: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
23: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
22: Per aprofundir en tota mena de temes.
24: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
22: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
25: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
21: De dilluns a divendres, 1 a 2 del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Ah!
26: Senyores i senyors, bon dia.
21: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
26: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
27: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
28: ¡Hijo!
27: Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre i del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
29: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
27: Sí.
29: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
26: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No, no era ella.
30: És veritat que la cara però estava rara.
26: Era Shakira o no era Shakira?
30: Jo estic segura que sí.
21: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: 12 minuts i arribarem a tocar de les 11 de la nit. Recordareu l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família la setmana passada. Doncs bé, aquest afer ha arribat avui al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó 14 a Barcelona.
1: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había además una prohibición expresa del deán de la Catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
4: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026 que s'ha entregat aquest vespre al Disseny Hub de Barcelona, Montse Mas.
2: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Usos i Eli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs. I el guardó d'interiorisme se l'ha endut l'estudi Mayo per la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chili de l'Ecu, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Rafat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX de Meritxell i Naranja, l'anònima manresana.
0: I el ple del Parlament ha aprovat avui la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. És una denominació simbòlica que no canvia la seva naturalesa jurídica, però sí que vol dotar Catalunya d'una institució acadèmica nacional plenament reconeguda. Montse Camps.
3: La proposició de llei l'han impulsat el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa de Junts i Imma Ferret del PSC Units han defensat així el reconeixement de l'IEC com a Acadèmia Nacional.
5: No és només un canvi de nom, sinó que estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
6: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals, atès que té les funcions d'establir normes lingüístiques i ostenta la representació en organismes internacionals.
3: S'han rebutjat així les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya que plantejaven que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de nacional. Rafael Villafranca de Vox i Lorena Roldán del Partit Popular de Catalunya, que ha defensat el rigor de l'IEC, mostraven així el seu rebuig al terme nacional.
7: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar a l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
8: Considerem que l'Institut ja té la màxima dignitat acadèmica possible en el nostre ordenament. Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
3: L'IEC va ser fundat el 1907 per la Diputació de Barcelona a iniciativa d'Enric Prat de la Riba i es dedica des dels seus orígens a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
4: Els llibreters que es fan un tip de recomanar obres als seus clients distingeixen cada any els millors llibres segons el seu criteri. Sapiguem quines han estat les obres distingides d'aquesta temporada. Marta Vives.
9: Segons els llibreters, la novel·la Sau de Ferran García és la millor en la categoria de literatura catalana. Publicada per Males Herbes, és una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. Ferran García ha dit sentir-se com un nen en rebre aquest premi.
10: En aquesta època i en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
9: Marina Garcés, autora de La passió dels estranys, un assaig sobre l'amistat, ha estat guardonat en la seva categoria i ha dit que aquest és un dels premis que li fa més il·lusió haver rebut.
14: És un dels pocs premis en què jo havia pensat alguna vegada que m'hauria agradat guanyar, fins al punt que m'havia plantejat canviar de gènere i dedicar-me a la narrativa o a l'àlbum il·lustrat o alguna cosa així.
9: Pel que fa a les altres literatures, la nord-americana Rita Wellwinkel ha estat distingida en la seva novel·la Cop de llum, editada en català per la Segona Perifèria i amb una traducció de Ferran Ràfols. La literatura infantil i juvenil ha trobat en les cartes imprevistes de Tina Vallès i les il·lustracions d'Isabel Galí la seva millor representació. Tot i no tenir dotació econòmica, els premis llibreters són dels més prestigiosos perquè són els llibreters els qui els decideixen.
0: 6 minuts i les 11, és l'hora dels esports.
13: Catalunya Nit, Catalunya Ràdio.
0: David Tobac, bona nit.
15: Bona nit, ara sí.
0: Vinga, va, primer document sonor de la nit, del dia. Pere Romeu, entrenador del Barça femení, després de guanyar la Lliga de Campions.
16: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
15: Què seran, dues temporades? Això més o menys està definit, com aquesta primera etapa?
16: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
15: Doncs dit i fet, el que va avançar Pere Romeu al club de la mitjanit després de guanyar la Champions fa d'això encara no un mes, avui s'ha confirmat oficialment. Pere Romeu, l'entrenador del Barça femení de futbol, renovat per dues temporades més, per tant fins al 2028, després de completar la segona temporada al capdavant del femení blaugrana en substitució de Jonathan Giraldes. Aleshores, fa dos estius va agafar les regnes de l'equip. Del Barça també destaquem una informació de l'equip masculí, i és que s'ha confirmat el primer mistos de la pretemporada de l'equip de Hansi Flick, que jugarà el 31 de juliol al camp del Birmingham de la segona divisió anglesa. El Barça farà una estada des de finals de juliol fins a principis d'agost a la seu de la Federació Anglesa de Futbol, a St. George Park, i aprofita per fer aquest amistós.
4: Doncs la temporada Opre comença molt d'hora. Sentim ara Rafa Juste, president interí del Barça.
17: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça... No el
15: doncs el president interí del Barça, que fa unes setmanes es referia així a les acusacions de Florentino Pérez envers el Barça pel cas Negreira. Avui el Barça ha emès una carta a tres estaments del futbol, que són la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres, respecte d'aquestes acusacions del president del Madrid, que considera el Barça que atempten contra la imatge i la honorabilitat de la competició i dels estaments arbitrals, i en aquest sentit doncs demana actuar a tots tres organismes per això. El Madrid, al seu torn, ha remès també una notificació a la UEFA on ha enviat un escrit amb indicis de pagaments perllongats i opacs a José María Enríquez Negreira, el vicepresident aleshores del Comitè Tècnic d'Àrbitres, i demana doncs a la UEFA que mantingui el curs esportiu a l'hora que es manté el curs legal d'aquest afer del cas Negreira pel Barça.
0: Molt bé, actualitzem el marcador de com ha anat avui el Mundial i els partits d'aquesta tarda.
15: Doncs empat a un de Portugal amb el Congo, amb el català Robert Martínez dirigint els portuguesos. Ja tenim en joc al descans l'Anglaterra 2, Croàcia 2, amb el blaugrana Anthony Gordon, el nou fitxatge titular amb els anglesos.
0: Molt bé.
4: Gràcies, David.
15: Fins demà, adéu-siau.
4: Bona nit.
15: Bona nit.

0: Aquí crec que el missatge que ens està enviant la Gemma és que ens deixem de xerrameca i passem a l'acció o alguna
1: estem
0: cosa.
1: Estem ballant aquí, però no pillem el missatge del temps.
0: La necessitem. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, dona. Podeu parlar. Era la part inicial d'aquesta cançó, a Little Less Conversation. No de conversació, sinó a Little Less. Per tant, una mica menys de calor de mar. Però és una mica menys, molt en minúscules, eh? Però bueno, ens hem d'agafar això, perquè els propers dies sí que la temperatura tornarà a pujar. Per tant, demà farà, si fa no fa, la mateixa calor que avui, però una mica menys. La veritat és que estem parlant potser com a molt d'un o dos graus. No es notarà. Però realment demà no pujaran tant les temperatures, que avui hem quedat ja a les portes molt fregant, els 39, 38,7 a Lleida o 38,6 al Carràs. Per tant, una calor que s'ha intensificat amb ruixats de tarda. I demà repetirem, això sí, una mica la mateixa dinàmica de temps. Es poden formar altre cop algunes boires boirines arran de mar a primera hora i a la tarda tornaran a créixer nuvolades. Demà els ruixats seran encara una mica més puntuals que avui i un pèl més restringits cap al Pirineu i Prepirineu Occidental. I tot i que avui doncs, hem fet servir aquesta cançó d'una mica menys, no serà la que podrem fer servir a partir de divendres i sobretot de cara al cap de setmana, amb aquest preavís d'onada de calor que començaria diumenge i de moment s'allargaria fins la revetlla, fins dimarts. Per tant, molta precaució aquests dies, a més amb aquests incendis que ja hem anat tenint, per tant, aquest perill d'incendi que es manté alt o molt alt a moltes comarques i, com dèiem, les temperatures encara pujaran més.
0: Déu-n'hi-do, la perspectiva.
1: És duríssima, és duríssima. Quan volíem la calor, no? Pensàvem...
2: No volíem això.
1: No volíem això, volíem que la cosa fos més moderada, però bé...
0: De moment ha gaudit demà molt, perquè una miqueta menys que avui.
2: Una miqueta,
1: sí. Sobretot important l'avís del risc d'incendis, que el tinguem tots present.
0: Molt bé. Gràcies, Gemma.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Doncs res més, haurem de tornar demà amb més acció.
1: Exacte, més notícies en puntuals a les 10 de la nit, no?
0: A les 10 aquí estarem.
1: No fallarem, va.
0: Bona nit.
1: Adéu.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 aquest dia 7 de Mundial. S'està acabant de jugar els partits d'aquesta jornada de dimecres. S'està jugant ara mateix l'Anglaterra 2, Croàcia 2, partit que s'està disputant a Dallas. El partit és ara mateix al descans, 4 gols a la primera part, bona primera part. S'han avançat dues vegades els anglesos, 2 gols de Harry Kane al primer de penal, però han empatat dues vegades també els croats, el 2-2. Ha arribat el temps afegit. Anthony Gordon, el nou jugador del Barça, és titular. Rashford, no sé si és exjugador del Barça, de moment és jugador del Barça fins al 30 de juny, és suplent. Aquesta tarda s'ha jugat el Portugal 1, Congo 1, a Houston. Ha estat un debut a la capverdiana de la selecció portuguesa de Robert Martínez, una de les principals candidates al títol. S'ha avançat molt ràpid Portugal, amb un gol de João Neves al minut 6, gol de cap de João Neves, un altre, però el Congo ha empatat el temps afegit de la primera part. Portugal ha pressionat més a la segona, però tampoc no ha generat tantes ocasions. Cancelo ha estat titular al lateral dret, ha jugat tot el partit. Bernardo Silva ha estat titular, però Robert Martínez l'ha canviat al descans. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, titular també, i ha jugat tot el partit com a davanter. El Congo Pique l'ha sortit en els últims 20 minuts. Ha jugat l'únic representant de l'Espanyol en aquest Mundial, en aquest partit, que ha representat una altra sorpresa amb una de les seleccions a priori candidates a guanyar aquest Mundial. Estem encara impactats gairebé 24 hores després per l'estrena de Leo Messi al Mundial. L'Argentina va debutar de matinada guanyant 3-0 a Algèria amb 3 gols de Messi. 3 gols de Messi, algun dels 3 dels de tota la vida. Messi va aconseguir el seu primer hat-trick en un Mundial, va igualar Klose, Miroslav Klose, amb 16 gols com a màxim golejador de la història dels Mundials, i va confirmar, i de quina manera, que encara pot ser important i que ho serà en aquest Mundial. Exhibició de Messi, aquesta nit en parlarem, i molt de l'argentí. Altres resultats de les últimes hores del Mundial, per si hi ha algun despistat: Àustria 3, Jordània 1, que s'ha jugat a primera hora del matí, i Noruega 4, Irak 1, amb 2 gols de Haaland. Es va jugar ahir a última hora de la nit, ja tocant la matinada. Pròxims partits de tenir en compte: hi ha 2 partits aquesta matinada per a nosaltres que som a Catalunya. A la 1 de la matinada, d'aquí una estona, el Ghana Panamà, la selecció panamenya, l'entrena Thomas Christiansen, el danès ex del Barça, i un dels seus ajudants és un català, Sánchez Jara, que és jugador del Marsella del Bigoti, que també va debutar amb el primer equip del Barça. I a les 4 de la matinada juga l'Uzbekistan Colòmbia. Força ganes de veure la selecció de Colòmbia, però clar, tenen talent i hi ha ganes, però és que són les 4 del matí. O sigui que potser aquest ens estalviarem i demà ja el buscarem, si no integra, si els millors moments. A la selecció espanyola, Luis de la Fuente ha donat festa avui als seus jugadors a Chattanooga perquè intentin superar el dol, com va dir Miquel Merino, després de l'empat contra Cap Verd en l'estrena. El següent partit de la selecció espanyola és diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, després de l'empat del primer dia. Una nova ensopegada posaria en risc la continuïtat d'Espanya al Mundial. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: Mundial del Club de la Mitjanit, cada dia durant el Mundial a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit per repassar tota l'actualitat mundialista, edició del dimecres 17 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu el programa, i també amb la Sònia Salmà, que és als Estats Units seguint el Mundial. Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: On pares, a Chattanooga?
1: A Chattanooga. Avui, com deies, ara dia festiu pels jugadors de la selecció espanyola.
0: Tu no has fet festa, eh? Tu has treballat al Tot Costa, al Club de la Mitjanit,
1: estat...
0: tot el dia buscant,
1: sí,
0: buscant referències mundialistes. També hi haurà aquesta nit el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Bona nit, molt bé.
0: Esteu seguint tots el partit entre Anglaterra i Croàcia?
3: Sí,
0: és maco, de moment,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: 4 gols a la primera part i els croats que no es deixen intimidar, han empatat dues vegades. L'Aina Grau és de la producció, el Salva Pou al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i al control central hi tenim el Miquel Jario. I també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Més coses a banda del Mundial. El Madrid ha presentat denúncia pel cas Negreira davant la UEFA.
4: Sí, el Madrid aporta, diuen, evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps, opacs del Barça a l'exvicepresident dels àrbitres, Enrique Negreira. En un comunicat, el Club Blanc demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries i restauradores que siguin procedents. El Barça, mentre s'han enviat una carta formal als presidents de la Lliga, la Federació i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a tot plegat, unes manifestacions que, a més de ser falses, diuen, atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició de Lliga i contra l'estament arbitral.
0: I els demana
4: que actuïn.
0: A Madrid avui tenien ganes de treballar i han fet oficial al matí el fitxatge de Bernardo Silva.
4: El portuguès de 32 anys, en farà 33 aquest estiu. Firma per dues temporades, una opcional amb el Madrid. Arriba lliure, tot i que el Club Blanc, pel que ha transcendit, hauria pagat uns 10 milions d'euros nets al jugador com a prima de fitxatge.
0: El Barça ha renovat Pere Romeu, l'entrenador del femení, dues temporades.
4: Fins al 2028, té 32 anys, acaba de completar la seva segona temporada com a tècnic del femení, després ha guanyat tots els títols de la temporada.
0: Fins al 28, Pere Romeu al Barça femení. I Belletti fins al 27 al Barça Atlètic.
4: Sí, el tècnic brasiler, que va arribar l'estiu passat, continuarà una temporada més al capdavant del filial blaugrana.
0: Avui hem sabut on jugarà el primer amistós de pretemporada el Barça de Hansi Flick.
4: Anglaterra contra el Birmingham City, equip de la Championship, 31 de juliol, serà un divendres, això.
0: Contra el Birmingham City, sí, a Birmingham. El Barça d'handbol ha renovat, dia de renovacions, el lateral francès Timothée Nguessan.
4: Fins al 30 de juny del 2029, l'actual contracte de lateral esquerre de 33 anys s'acabava l'estiu de l'any que ve.
0: El Barça de bàsquet ja és a València per començar demà la final de la CB.
4: Sí, demà s'estrena la final de la Lliga CB contra la València, el millor de 5 partits. Els primers dos partits són a València, demà a l'antena de Catalunya Ràdio a les 8 del vespre.
0: Tota la final de la CB entre el València i el Barça a l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià i la Carme Lloveres. La penya està a punt de tancar un fitxatge que ha avançat avui l'Ernest Macià.
4: Àlex Reyes és el màxim anotador del Manresa, ha gestat aquesta temporada, passarà demà revisió mèdica amb el Joventut. El jugador, per cert, ha descartat una oferta de l'Unicaja de Màlaga.
0: I el futbol sala juga demà el segon partit de la final de la Lliga contra el Pozo.
4: El primer, recordareu, se'l van dur al Barça, i els penals demà torna a ser el Palau Blaugrana. La sèrie, la final baixa, és el millor de 5, també.
0: I el seguirà el Francesc Ripoll, com va passar ahir, que va narrar aquí en directe la tanda de penals i la victòria final del Barça. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: S'està jugant l'Anglaterra 2, Croàcia 2 a Houston. Bona primera part amb 4 gols. El partit és al descans. S'ha avançat Anglaterra amb un gol de penal de Harry Kane. Han fet repetir el penal. Sí. L'havia aturat Livakovic, el porter de Croàcia, l'ex del Girona. Ha estat molt primirat el VAR, amb el seu de Livakovic.
1: Sí, l'ha fet repetir després. Ha fallat primer Harry Kane, després l'ha fet, l'1-0. Golàs de Baturín, el 35, per empatar.
0: El porter...
1: Potser se l'ha menjat una mica.
0: Potser se l'ha passat una miqueta, sí.
1: Harry Kane, gran cop de cap a la sortida d'un corna de Kane, ha fet el 2-1 al 42, i el 2-2 de Musa, en una molt bona jugada també de Croàcia, ja en els últims instants de la primera part, una primera part molt igualada i molt entretinguda, amb més pes segurament d'Anglaterra.
0: Què us està semblant el partit, Ricard, Àlex, Sònia?
2: Bé, entretingut, això sí, durant... s'ha animat una miqueta al final de la primera part, tinc la sensació que una miqueta encara estàtic, amb poc dinamisme, no s'ha acabat de trencar, els gols arriben els dos d'Anglaterra pilota aturada, i els de Croàcia en dues jugades aïllades. A mi m'ha agradat molt Croàcia, no m'esperava que la selecció croata en aquest... últim ball de la generació guanyadora apareguin tants convidats com Baturina, Petar Sučić, jugadors de que m'han sorprès en aquesta primera part i que crec que fa que el partit que estigui molt més obert del que jo m'imaginava.
3: Sí, moltes alternatives al marcador, vaja, molts gols en aquesta primera part, veurem aquesta segona. Jo tenia un interès en veure Gordon, i Anglaterra ha acabat volcant el joc més per l'altra banda, i l'he vist poquet, però
0: qui juga a l'extrem? Gordon està jugant a l'extrem esquerra.
2: Sí, ha participat molt poquet, com diu la Sònia, molt poquet.
3: Sí, per Madueke, no? Estan jugant més per la dreta.
0: Per Madueke i potser això. Ara acaba de començar la segona part, Sergi.
1: Sí, acaba de començar la pilota, la primera possessió és per Anglaterra.
0: Àlex, tu com ho veus?
4: Bé, a mi m'estan agradant les dues seleccions, eh? Jo, com deia el Ricard, Croàcia crec que està millor del que preveiem, i aquesta Anglaterra a mi m'agrada. Jo crec que tots els elements nous que he introduït respecte a l'anterior Anglaterra, o dels últims temps, no? És a dir, Gordon a banda esquerra, O'Reilly en el lateral esquerre, crec que millora la posició, també Anderson, el pivot, a mi és un jugador, el del Nottingham Forest, que m'agrada molt, de moment l'hem vist poc, però m'agrada. I després, home, el factor Harry Kane i el factor Rice, jo li auguro un molt bon Mundial. És veritat que avui encara no estem veient la seva millor versió. Crec que li falta una mica d'agressivitat defensiva, jo crec que els dos gols estan mal defensats, però que si guanya una mica en aquesta agressivitat en defensa, crec que pot arribar lluny, i de fet crec que arribarà lluny.
0: Ha fet dos gols Harry Kane, el primer de penal en primera instància l'ha fallat, Livakovic l'havia aturat, però l'han fet repetir perquè ha semblat, així ho ha trobat el VAR, que s'avançava en la seva acció. Mira, el tercer d'Anglaterra.
1: El tercer d'Anglaterra, que l'ha fet Bellingham, una bona acció, incorporant-se per la banda dreta, ha entrat a l'àrea, xut creuat, ha tocat el pal esquerre del porter, el pal dret del porter, i al fons de la xarxa fa el tercer d'Anglaterra, marca Bellingham als 2 minuts de la represa.
0: Una bona conducció de Bellingham per la dreta, ha entrat a l'àrea i amb poc angle ha creuat el seu xut, que ha tocat el pal més allunyat i ha acabat entrant. Bona combinació d'Anglaterra. Qui llença la pilota? Qui
2: projecta? Anderson.
0: Anderson, em pensava que era Kane, que era Harry Kane, que havia perdut uns metres quan feia amb
2: el... Bé, avui l'hem vist aparèixer fins i tot entre centrals, avui s'ha passat.
0: Kane, sí.
2: No, però crec que ha estat una gran acció per la banda dreta, perquè han combinat molt bé,
0: sí.
2: Han jugat fora per jugar dintre i buscar la profunditat amb Bellingham, que ha fet una gran desmarcada.
0: Quina primera part i quins primers minuts de la segona. Anglaterra 3, Croàcia 2. Modric jugant amb 40 anys al mig camp de Croàcia, el que és el seu 5è Mundial. Sergi, continua pendent de Anglaterra 3, Croàcia 2, perquè ara parlarem del que havia de ser, dic que havia de ser perquè no ho ha estat al final, l'altre gran partit d'aquest dimarts al Mundial.
5: Toma.

0: Aquesta tarda ha debutat Portugal, una de les seleccions que arribava al Mundial amb l'etiqueta de favorita. A Portugal li ha passat amb el Congo més o menys el que li va passar el dilluns a Espanya amb Cap Verd. Han superat Portugal 1, Congo 1. S'ha avançat Portugal als primers minuts. Gol de João Neves, el migcampista del PSG, al minut 6. Gol de cap de João Neves, que té una gran facilitat per la rematada de cap. I el Congo ha empatat el temps afegit de la primera part. A la segona, Portugal ha pressionat més, però tampoc no penseu que ha acabat de generar moltes ocasions de gol i ha acabat empatant contra una selecció a priori més feble. Amb Portugal, Cancelo ha estat titular a lateral dret, ha jugat tot el partit. Cristiano, titular a la davantera, també ha jugat tot el partit. Bernardo Silva ha jugat com a titular, però l'han canviat al descans. Robert Martínez ha canviat al descans. I ja amb el Congo, abans ho deien, Piquel, el fins ara jugador de l'Espanyol, ha sortit als últims minuts de partit. Us ha decebut Portugal, Ricard, Àlex, Sònia?
1: A mi molt. Ja saps que les expectatives, com més altes estan,
0: sí,
1: no? més dura és la caiguda. Molt, molt. M'ha semblat que ha començat molt bé abans del primer, quan ha fet el primer gol, i ha començat a tenir la pilota, però sense intenció de progressar, sense intenció de ser esmolat. O sigui, hi ha hagut fins i tot alguns jugadors com Cristiano, que es posava molt nerviós perquè Portugal combinava i tornava a jugar al darrere, amb João Neves, amb Vitinha. El Congo tampoc saltava les pressions i Portugal jugava amb l'especulació. Jo crec que s'ha anat apagant ella mateixa. O sigui, s'ha anat apagant, s'ha anat consumint i quan ha volgut reaccionar no ha pogut a la segona part. Ja ha jugat a remolc, amb molta precipitació, i s'ha encallat. Per mi és de gran decepció de la primera jornada, per les expectatives que tenia.
0: Més que la selecció espanyola?
1: Per mi sí, perquè la selecció espanyola no va concedir res defensivament. O sigui, va ser un partit on va estar molt espessa i es va encallar, però és que Cap Verd no va xutar a porteria, és que no va passar de mig camp.
0: A veure, aquella avui rematada de cap al final en un córner.
1: Ah, sí, és veritat, el córner aquell.
2: Però
1: avui el Congo des del primer minut ha tingut moltes aparicions
0: en atac. La pilota gairebé era més del Congo que no pas de Portugal.
1: Sí, sí, sí, i el partit estava estirat i mai tenies la sensació de control, les transicions del Congo eren perilloses. El partit ha estat massa exposat, massa obert, no l'ha controlat, no l'ha dominat, no l'ha pogut guanyar i ha donat, i sobretot m'he quedat molt curt en atac. He vist que l'equip no progressava, com que tenia molts problemes per mirar endavant, per ser una mica vertical.
0: Àlex, Sònia?
3: Sí, a mi, dèieu tres quarts del mateix d'Espanya, però estic d'acord, per mi més decepcionant que Espanya, perquè Espanya no aconsegueix posar-se per davant, i en canvi Portugal ha tingut el moment on s'ha posat per davant i no ha millorat, ha concedit. És veritat que a mi el Congo m'ha semblat millor selecció que Cap Verd, eh? Però vaja, molts problemes per atacar. A mi m'ha faltat gent entre línies, hem vist al mig del camp molt tocador, com deia el Ricard, però molt venint a la base, tots tres, massa poca agressivitat
0: ofensiva. No es mouen tant entre Vitinha, João Neves, com es mouen al PSG, que són molt dinàmics, intercanvien posicions. O sigui, no hi ha aquesta mobilitat ni dinamisme, eh?
3: No, i sobretot l'agressivitat ofensiva, no? No hi ha conduccions, no hi ha gent entre línies, m'ha faltat gent entre línies, no hi havia ningú, pràcticament eren dues illes entre el mig del camp i després Cristiano més avançat. Massa centrades, jo crec que aquí la influència de Cristiano a l'àrea els ha portat a fer massa centrades, i després m'han faltat ruptures des de la segona línia, no? És que, de fet, no hi ha masses equips, no hi ha masses seleccions que sàpiguen atacar defenses de 5. Avui s'ha trobat una defensa de 5, eh? I no hi ha tants entrenadors que donin solucions als seus equips com per atacar bé una defensa de 5. Per mi, Portugal farà bon Mundial, eh? És una de les favorites, no les trec d'allà, igual que Espanya, però m'ha decepcionat molt.
0: Sònia?
2: Sí, ja ho han dit pràcticament tot i futbolísticament, no diré res que no hagin dit res ells, però més enllà que sí que em sembla una decepció bastant similar a la de la selecció espanyola, amb els matisos que comentava el Ricard, jo també posaria el focus amb Cristiano Ronaldo, que el dia que no marca porta molt poc a la seva selecció. És tenir un nou molt rematador, però que ja no és el Cristiano de fa 5-6 anys. Si miren, aquesta mateixa matinada hem vist Leo Messi. Yeah. Evidentment, tots dos han fet anys, però jo que crec que el futbol de Cristiano, el dia en què es queda sense marcar, i em temo que li pot passar sovint, diríem que desentona molt amb aquesta selecció portuguesa.
0: Sergi Andreu, mentre segueixes l'Anglaterra 3, Croàcia 2, pots mirar quants gols ha aconseguit fer Cristiano en tots els mundials on ha participat? A veure, en quina posició ocupa Cristiano en aquest rànquing?
1: Crec que són 8.
0: 8, no són tants.
1: Sí, són 8. Que eren els que tenia Kane abans dels dos d'ara.
0: Què n'espereu de Cristiano? O com preveieu que serà l'evolució de Cristiano al Mundial? Avui titular, davanter, 90 minuts. Veient el que ha passat avui, espereu que mantingui aquesta jerarquia? Perquè pràcticament juga per jerarquia.
1: Home, és que ha jugat els 90 minuts, també. És veritat que Portugal havia de marcar i que, per tant, ha juntat Gonçalo Ramos i Cristiano. Però sí, té raó la Sònia, que fa la sensació que és el punt final, però molt punt final, i que ell tampoc no està amb la voracitat o amb l'agilitat de moviments o amb aquesta capacitat per intuir o interpretar les desmarcades una miqueta abans. També és veritat que l'estem jutjant per un partit, clar, que potser ha tingut un partit travessat i no serà la tònica de tot el Mundial. Però, vaja, si a Portugal li costa progressar, li costa trobar profunditat, clar, és normal que Cristiano participi poc, perquè és que li costa arribar i, per tant, el punt final no el necessiten, perquè és que no arribarà al final de la frase, perquè ens entenguem. I aquí és on jo crec que Cristiano també ha pagat la mala actuació general de l'equip.
0: Tu el veus mantenir la titularitat?
1: Jo sí.
0: Jo sí, Ricard?
3: Jo tinc més dubtes, eh? Jo crec que és un jugador que està per contextos. És a dir, quan Portugal pugui estar fluida, arribi bé l'últim terç, estigui clarivident i pugui generar moltes ocasions, Cristiano a l'àrea té aquesta relació amb el gol encara molt alta. Però és veritat que en partits on tu hagis de treballar més, jo crec que té opcions. A mi m'ha sorprès molt avui que hagi jugat els 90 minuts. He tingut poc de Gonzalo Ramos, poc de Leao, que han sortit molt tard. I crec que si és llest Robert Martínez, jo crec que no el farà un imprescindible. És a dir, és un jugador que ha de participar, però per mi ni molt menys ha de ser innegociable.
0: Quines dues aturades de Livakovic.
4: Tremendes accions d'Anglaterra, que ja n'ha tingut un parell abans i ara hi torna dos cops de cap a l'interior de l'àrea petita que ha tret Livakovic, amb dues intervencions de molt de mèrit.
0: No va tenir mal ull Quique Càrcel per fitxar-lo, el que passa que ell va tenir mala baba per no voler esperar el seu moment al Girona i forçar la seva sortida.
1: Quin huracà Anglaterra aquests 10 minuts de la segona part, perquè mentre anem parlant van arribar les rematades i rematades.
4: No sé ni com
1: sobreviu Croàcia.
0: La típica tramuntanada de la Premier traslladada a la selecció anglesa. Us ha agradat la cançó que hem posat per parlar de Portugal? Algú li ha sonat?
1: No et puc ajudar.
0: No. Recordava una miqueta Plaquing Canal de Manel, Ukelele... Era aquesta.

0: necessary. Aquesta cançó es diu Han d'estragar meus planos i és de Salvador Sobral, un cantautor portuguès d'èxit que viu a Catalunya i que fa uns anys, el 2017, ara fa 9 anys, va guanyar el Festival d'Eurovisió. Era la primera vegada que Portugal guanyava Eurovisió. Sergi, tu el coneixes, el Salvador Sobral?
1: Oh, i tant. Sobral. A mi la va descobrir la meva parella, l'Eli, sí, que n'està enamorada, i l'hem vist a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, al Palau de la Música, al Liceu, els últims anys.
0: Us agrada a casa,
1: ens agrada moltíssim, Sobral. moltíssim. Sí, sí.
0: Mira, Salvador Sobral, bona nit.
2: Hola, molt bona nit. I gràcies per convidar-me.
0: No, gràcies a tu per ser al Club de la Mitjanit i a Catalunya Ràdio. Una nit que veient el partit de Portugal no és per estar gaire content. Una mica xof, no? Decepció, el debut per a vosaltres.
2: Sí, bueno, la decepció té un nom, que és Cristiano. O sigui, mentre juguem amb Cristiano no anirem a ningú lloc. Em sap greu, perquè li estic molt agraït per tot el que va donar la selecció i el país, però és obvi que els jugadors li intenten passar la pilota sempre. Tenim allà una ocasió amb el Sergio Conceição, no, el fillo,
0: sí,
2: el Francisco Conceição, hòstia, que tenia la porteria abierta i va i li passa al Cristiano i falla. Jo crec que la solució, jo no sóc entrenador, però crec que la solució es posarà João Félix i posar el Ronaldo als 70 minuts per entrar com unes ganes increïbles de menjar-s'ho tot i de marcar un gol o dos.
0: João Félix, de punta, també t'agrada arriscar, perquè tampoc és el jugador...
2: O Gonçalo, o el que sigui.
0: Ah, Gonçalo, sí, Gonçalo Ramos.
2: Saps?
0: Sí, sí.
2: Crec que el problema està aquí i està en les seleccions aquestes que tenen una defensa molt, molt forta, tio. Ja vàrem veure això a Cap Verde.
0: Sí.
2: És difícil de penetrar i això que tenim jugadors creatius, o sigui, no sé, tio.
0: Has pogut seguir el partit, entenc, On l'has vist?
2: L'he vist al mercat, al timeout, però ja estic arrepentit perquè hi havia molta gent, molta calor i, no sé, millor a casa, crec.
0: Ni tu ni la majoria de portuguesos esperava un inici, un debut així, amb aquest empat contra el Congo.
2: No. És que el primer partit del Mundial sempre és raríssim. Jo m'esperava alguna cosa, no? M'esperava alguna cosa rara, no m'esperava que fossi fàcil. M'ha semblat ja raro el primer gol, m'ha semblat raro.
0: És raro, el Joao Neves de cap l'ha rematat totes i sovint van a dins. És un gran especialista rematant de cap, tot i no ser...
2: És increïble el PSG, el veiem fer això moltes vegades, sí, és increïble. Sí.
0: Tu tot i l'empat d'avui encara hi veus opcions? M'havies comentat aquest matí que veus a Portugal campiona del món?
2: Sí, aquest matí quan t'he vist,
0: sí,
2: t'he dit això, però ja a la nit ja no estic tan convençut. No, sí, home, sí. Jo crec que el Martínez, que sí, és català, de fet.
0: Sí, de Balaguer.
2: Crec que s'ho pensarà i crec que el poble també li demanarà, mira, ja està, ja ha passat l'època de Ronaldo, donem-li la chance a Gonçalo, donem-li la chance al Félix, que dinamitzen una mica més, saps?
0: Al mig camp no el toques, perquè teniu un mig camp boníssim.
2: No. Bueno, no sé si Bernardo, això que el Bernardo és el meu jugador preferit del món.
0: Ha fitxat pel Madrid, tu.
2: Sí. Però no lo posaria allà, m'agrada el Rafa, perquè el Rafa tiembla una mica les coses, no?
0: Rafa Leão, vols dir,
2: Sí, Rafa Leão. Sí, aquell que té com una cosa d'una imprevisibilitat que m'agrada, i no sé si lo posaria el Bernardo allà, però si no, a bon. Clar, si tenim el Vitinha i el João Neves, no sé on posaria el Bernardo, però no sé si el Bernardo és jugador d'ala, saps?
0: A tu t'agrada el futbol. I Robert Martínez t'agrada,
2: Sí, i fa poc que em vaig enterar que era català, saps? Perquè no té un cognom molt català.
0: No.
2: I algú em va dir aquí, m'ha dit a Catalunya, no, però si és català. Sí, vale, ara m'agrada més el Robert Martínez.
0: Quants anys fa que ets aquí a Catalunya, Salvador?
2: Jo vaig viure aquí abans, quan estava estudiant música, vaig estudiar aquí al taller de músics en el 2010, 2011, flipa, i després me'n vaig anar a Portugal, i vaig estar allà molta estona i ara fa 2 anys que estic aquí.
0: 2 anys, quin català tens. I el futbol t'agrada? Ara us explicaré una situació personal. Molts coneixeu el Salvador Sobral.
1: Molts no sabíem que jugava a futbol.
0: I alguns no sabíem que era músic reconegudíssim. O sigui, perquè jo el coneixia, però no sabia qui era.
1: Tu i ell jugueu a futbol, Xavi.
0: Hem coincidit algunes vegades jugant a futbol en una aplicació que es diu Celebreic a Barcelona, sobretot al camp de la Barceloneta, i aquest matí hi hem anat tots dos i un amic, el Pol, em diu, escolta'm, aquell és el Salvador Sobral. I dic, perdó, qui és el Salvador Sobral? Sí, un cantant que va guanyar Eurovisió. I li pregunto, sí, sóc el Salvador Sobral.
2: I és molt curiós, el Xavi és un entrenador de camp.
1: Bueno, un pesat, eh? Una mica pesat, pots dir-ho obertament.
2: Mica, i una vegada t'he dit, no sé si et recordes, Xavi, t'he dit, Xavi, tio, gràcies, però jo sento... Jo no tinc una tècnica increïble, però sempre prenc decisions intel·ligents, saps? Perquè conèixer els meus límits, que és una cosa que no existeix quasi en aquesta aplicació, el Celebreic aquest, que tots es creuen al Messi. Però jo, justament, sempre jugo d'una forma en què coneixo els meus límits i que faig sempre passes simples, tal, i jo li dic al Xavi, no et preocupis, jo sempre faré la decisió intel·ligent.
0: Soc molt pesat, sèrio, Salvador. Escolta'm,
1: quin tipus de jugador és?
0: Li agrada jugar en punta.
1: Sí?
2: Central.
0: I t'agrada, però avui
2: el que
0: jugat,
2: passa és que avui no m'han deixat
0: avui no
2: m'han deixat. És que no m'han deixat jugar a central. Jo el que m'agrada és jugar a central,
0: Ja tenim alguna cosa en comú. Però bé, escolta'm, és divertit jugar a futbol i alguns són molt pesats, com és el meu cas, el Salvador Pobre pues, ha d'aguantar...
1: No li facis cas, no li facis cas, eh?
2: No li faig cas, estic allà...
0: Però està bé.
2: Confio en la meva pròpia discerniment en el camp, saps? Sí.
0: Escolta'm, Salvador, moltíssimes gràcies. Ens veiem algun dia d'aquests jugant a futbol, d'acord? I acostumarem a utilitzar la teva música aquí al Club de la Mitjanit a partir d'ara.
2: Gràcies per posar-la.
1: Una curiositat, Salvador, de quin equip ets tu?
0: Ah, sí, això et volia preguntar.
2: Hòstia, jo la veritat és que no tinc un club, saps? Perquè abans era molt enfermo del Benfica i això no em feia bé, com de Portugal també. Mm-hmm. Doncs m'agrada veure futbol bé jugat. I això, imagina't que estàs jugant al Benfica però a la vegada estàs jugant al Barça. Prefereixo mil vegades veure el Barça perquè té un futbol més bonic. Soc per al futbol bonic més que per un club. Però el meu pare m'ha fet soci del Benfica i encara paga les quotes del Benfica.
0: Anda. Mira,
2: sí.
0: Salvador, un plaer. Ens trobem per aquests camps de Déu, sobretot a la Barceloneta.
1: I en alguns escenaris també, anem ara, a veure.
0: Sí, ja t'anirem a veure.
2: Pues molt bé, el 2 de juliol toquem a Paral·lel 62 amb una banda que es diu Noco Boy.
1: Home,
2: que és una banda més de...
0: 2 de juliol és dijous.
2: Sí, el 2 de juliol no falta tant, eh?
0: Salvador, moltes gràcies, eh?
2: Adéu, gràcies.
0: 2 de juliol, Sergi...
1: Estarem fent el club, em fa ràbia, eh?
0: El podem deixar gravat.
1: Però home, tindrem partit.
0: Perquè a casa us agrada, eh? Veig que us agrada,
1: sí,
0: Salvador.
1: Molt, sí.
0: I heu anat a algun concert?
1: Sí, al Palau de Pedralbes, als Jardins de Pedralbes.
0: Tens bon record d'aquell concert?
1: Dels Jardins de Pedralbes, sí. Sí, molt bon record.
0: Com va l'Anglaterra-Croàcia, Sergi?
1: Però mira, 3-2, guanya Anglaterra, som ja al 65 de partit. Partit, vaja, la tònica del que hem deixat abans de l'entrevista amb el Sobral.
0: Hem de baixar un moment, que el programa funciona i cada vegada hi ha més publicitat. Ara tornem. El club.

0: Sí.
1: Series capaç de recordar-nos, ara que són 11:45 de la nit, series capaç de recordar-nos els pròxims partits del Mundial, els d'aquesta matinada, per exemple?
0: Sí, ho faré perquè ho tinc apuntat, no perquè tingui una memòria... Bé, en tinc, però vaja. A la una juguen Ghana i Panamà.
1: Sí.
0: Debuta Christiansen, l'ex-laurent en un Mundial, amb una selecció que va agafar el 2020.
1: És el seleccionador, Thomas Christiansen.
0: Sí, és el seleccionador, i que ha tingut una progressió força, força bona amb el Panamà. És la selecció més veterana del Mundial, i avui buscarà la primera victòria en una Copa del Món després de les tres derrotes del 2018. Aquella era la primera vegada que hi participaven. A Ghana, el protagonista de la prèvia ha estat Thomas Partey, a qui se li va denegar el visat per poder entrar al Canadà. Fixeu-vos que el govern ghanès va comparèixer ahir mateix al Tribunal Federal del Canadà per intentar revocar la denegació del visat del jugador del Villarreal. Part i a banda, veurem si Semenyo o Iñaki Williams són capaços de liderar la seva selecció i portar-la a cotes altes com va passar el 2010.
1: A part, a Thomas Partey no l'han deixat entrar al Canadà pels problemes judicials que té, acusat de diverses violacions.
0: Segurament amb bona raó.
1: L'altre partit de la matinada.
0: Doncs mira, l'estadi Azteca, la Ciutat de Mèxic, Uzbekistan-Colòmbia. És favorita en aquest partit, clarament, la Colòmbia de Luis Díaz. 38 gols ha fet aquesta temporada el jugador del Bayern, eh? La Colòmbia també del veterà James, que a més tindrà una gran quantitat d'aficionats al seu país, de colombians, a Mèxic, per la proximitat. Al davant, una de les seleccions debutants, Uzbekistan, entrenada per Fabio Cannavaro, i amb el defensa del City, Husanov, a les seves files, el futbolista segurament de més renom d'aquesta selecció asiàtica.
1: A Colòmbia, fins a on la veieu arribar? Ricard, Àlex, Sònia, fins a molt lluny, fins a estats avançats al Mundial?
2: Sí, per mi pot ser quart finalista. Jo crec que és una de les que pot fer la guitza alguna candidata.
3: Jo fins a vuitens la veig.
1: A vuitens, eh? I la Sònia té especial predilecció per
4: no,
1: aquesta Colòmbia?
4: No l'he vista gaire, per no. Tant no ho sé. No ho
1: té Luis Díaz, el fan jugar de nou? Ja ho veurem aquesta matinada. Aquests dos partits d'aquesta matinada són els últims partits de la primera jornada. Després de l'Uzbekistan-Colòmbia, que juga a les 4, ja hauran jugat les 48 seleccions que participen en aquest Mundial. Ja s'hauran jugat 24 partits, però encara quedaran 80. O sigui, moltíssim. Marxem un moment i quan tornem...
5: Le pega Messi!
1: Messi. Leo Messi.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
1: Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
2: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
0: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
3: Tres minuts per sobre de 2:15 de la nit, som al Mundial, al Club de la Mitjanit, amb la Sònia Gelmà, també hi ha el Ricard Torquemada i l'Àlex Almas, també hi ha el Sergi Andreu, que està seguint molt pendent de l'Anglaterra, Croàcia.
4: Amb la pausa d'hidratació amb el 3-2 al marcador per Anglaterra.
3: A l'Equador de la segona meitat, guanyat 3-2 a Anglaterra. Anglaterra s'ha avançat 3 vegades, havia empatat 2 vegades Croàcia, però de moment guanyen els anglesos, que continuen atacant. A veure, Sònia, tu vas poder veure l'Argentina 3, Algèria 0 i els 3 gols de Messi mentre sopaves, oi? O sigui, no vas perdre hores de son.
5: No, no, exacte. Per mi m'agafava a les 9 del vespre el partit i haig d'admetre que va ser una actuació individual de Leo Messi que em va impressionar.
3: Sí. Ricard, Àlex, us vau quedar desperts per veure Messi a l'Argentina o vau anar a dormir i l'heu recuperat avui?
6: Jo l'he vist aquest matí i, o aquest migdia, i estic contentíssim d'haver-lo vist aquest migdia.
3: Ah, sí?
6: Perquè,
3: sí, no et pareixes de no haver-lo viscut en directe?
6: Perquè m'he emocionat i l'he pogut gaudir jo aquell

0: m'hauria dormit lluitant amb els meus, amb els, la son, ulls amunt, ulls avall, i ho passo fatal. I clar, poder-ho viure i veure amb tot luxe de detalls, amb, clar, a mi m'ha remogut molt el partit d'avui. O sigui, per mi és un partit que m'ha impactat profundament. No m'ho pensava, estava molt pendent del rol de Messi. És que et diria que m'ha impressionat més Messi avui amb 38 anys gairebé que el dia del Gamper.
1: Amb 39, eh? És que dimícres que ve em fa 39.
0: Sí. I ahir... l'alçada del Gamper, és a dir...
1: El Gamper del 2005 amb la Juventus, eh?
0: O sigui, aquell dia vaig dir...
1: Aquell descobriment.
0: Clar, aquell dia vaig dir, hòstia, això és diferent. I avui jo he tingut la mateixa sensació de dir que això és molt diferent. O sigui, per mi m'ha impressionat més que fa 4 anys. És veritat que jo no l'he seguit amb l'Inter Miami.
1: Clar, clar, li hem perdut una mica el rastre, l'hem deixat de veure cada setmana.
0: I potser m'havia imaginat que bé, algun partit del Mundial de Clubs, però que era un nivell més baix, que... Però clar, és que, ara ho diré, amb la companyia de l'obra d'Scaloni, que ha fet de l'ecosistema de jugar amb Messi, de donar continuïtat a una obra que semblava molt específica pel Mundial de Qatar, l'ha madurat, m'ha encantat l'Argentina, perquè m'ha encantat perquè juga el que pot jugar amb Messi per fer brillar Messi. O sigui, tothom està com molt conscient del rol. És un joc sense gaire ritme, molt lent, gairebé juga caminant, veurem quan algú els exigeixi, però és que és el que és gairebé, diria que he tingut la sensació que era científic, o sigui, que era cuidar tots els detalls, era molt quirúrgic per aprofitar el talent de Messi, que m'ha semblat que és que com algú pot entendre un esport tan bé, o sigui, com pot conèixer tots els racons del joc, perquè ara, clar, no té condicions físiques per explorar-la a través del canvi de ritme o de la desmarcada, però és que selecciona els esforços, els fa quan toquen, quan no fa els esforços està constantment escanejant tot l'espai per saber si està bé allà, si ha d'anar una miqueta més enllà, o sigui, és com si tingués apamat tot, o sigui, com si sapigués què passarà en l'instant posterior a l'acció. I clar, això és un avantatge, perquè ningú no ho sap excepte ell.
1: Sí. Àlex, ara l'Àlex Dalmas ha preparat tots aquests detalls que explica el Ricard, que segurament part del mèrit és d'Scaloni i el cos tècnic de l'Argentina, perquè preparen un escenari perquè Messi, amb gairebé 39 anys, continuï sent tan determinant com ho va ser la passada matinada. Àlex, tu et vas quedar en directe a veure el partit.
2: Jo, primera part en directe i 10-15 minuts de la segona, i dels altres els he recuperat.
1: O sigui, no vas veure el 3-0, que per mi és el gol més marca de la casa.
2: No, és que pensava que, home, jo, sincerament, Xavi, pensava amb els dos que ha marcat ja ho dono per fet i després, doncs, no.
1: El primer gol és a la primera part, és un xut fort des de fora de l'àrea. Potser podria haver fet alguna cosa més Lucas Zidane, el fill de Zidane, el porter d'Algèria. El segon gol és un gol d'oportunisme, o sigui, aprofita un mal refús de Lucas Zidane a l'interior de l'àrea i remata des del punt de penal amb la dreta. I el tercer gol, per mi, és que l'hem vist tantes vegades, aquest gol. Messi, jugant al mig del camp, condueix una mica, obre l'esquerra, com quan ho feia amb Jordi Alba, i va buscar l'espai amb la pausa precisa i necessària perquè la resta de defenses, o els defenses rivals, en aquest cas els d'Algèria, s'enfonsin una mica i ell trobi l'espai a la frontal de l'àrea per controlar amb un toc i no diré fer una passada a la xarxa, perquè el xut va ben picat, però no la rebenta, la posa allà al costat del pal. És el típic gol de Messi, el que li va fer el Madrid al Bernabéu en aquell 2-3 quan aixeca la samarreta i ensenya el seu número. O sigui, l'hem vist tantes vegades i dius, com és possible? Primer, que ho continuï fent així. Segon, que ningú no el detecti. I tercer, que marqui la diferència d'aquesta manera. Ara repassarem els números de Messi, que els té el Sergi Andreu a mà. Però, Àlex, a veure, tots aquests detalls que m'has dit que has detectat i has analitzat sobre l'estructura futbolística de la selecció argentina al voltant de Messi.
2: Sí, primer de tot, Messi marca la diferència perquè és el millor, perquè és el més complet i el més adaptatiu, eh? Però sí que hi ha una sèrie de mecanismes, de contextos, de regles que ajuden a que Messi pugui ser determinant i que l'equip el pugui trobar. D'entrada al sistema, aquest 4-4-2 que ja vam veure al Mundial de Qatar i que és molt similar, però que jo crec que ahir el vam veure encara més marcat i, diguéssim, més precís i amb tothom sabent què ha de fer, quina feina ha de desenvolupar. Messi juga de segona punta, caient a la dreta, no? Caient al seu perfil bo.
1: I per tant, fer la diagonal, no? Però, exacte. O sigui, és 4-4-2, Messi juga com si fos per darrere del punta, on jugava Griezmann a l'Atlètic de Madrid, on jugava Julián a vegades
2: al City.
1: I cau una mica a la dreta per rebre i perfilar-se en el seu perfil bo. És així, eh?
2: Correcte. Després, una de les claus està, o la gran clau està en els seus jugadors més propers, aquesta línia de 4. Si anem a l'interior dret, que és Rodrigo de Paul, el doble pivot és Enzo i McAllister, però Rodrigo de Paul fa allò que, si recordeu, feia una mica Rakitic en el Barça de Luis Enrique, que és jugar posicional, és a dir, ell no és l'encarregat d'estirar de la profunditat, però sí de saltar les pressions i de compensar tot allò el que no arriba a Messi, és a dir, mantenir l'ordre en aquell sector on Messi pot fer el que vulgui i anar a rebre on vulgui, no? Per tant, el primer rol és el sistema, el segon, el rol de l'interior dret de Rodrigo de Paul, el tercer és el del nou, és a dir, l'altre davanter, que ahir va ser Lautaro al principi i després Julián, perquè és un davanter que està absolutament destinat a anar a les ruptures, a estirar constantment la seva defensa, perquè per generar més espai entre línies i perquè es creï una àmplia zona de recepció entre els tres migcampistes més a la base i aquest davanter, per tant, molt espai per Messi. I l'últim actor, i jo no diria que menys important, sinó gairebé el més important, és el banda esquerra, que en el seu dia, és a dir, a Qatar era Di Maria, i ha desaparegut Di Maria, i vam veure Almada i després Nico, no? Que és un interior que fa tot el contrari a De Paul, és a dir, dona amplitud, dona profunditat, estira, fa la ruptura, s'ofereix en llarg. Per què? Per estirar encara més tot aquest vestit, diguéssim, i perquè Messi tingui una zona on per poder rebre. De fet, dos dels tres gols, i compte que li anulen un altre gol, venen en situacions on contacten amb ell, ell pot girar, ell pot activar aquesta conducció o aquest xut que ja el coneixem tots.
1: Aquí Ricard, hi ha mèrit d'Escaloni, que és un entrenador jove, ja va guanyar el Mundial a Qatar, o sigui, ja té mèrits i té currículum, però a Qatar ja vas detectar que Escaloni tocava més l'equip del que molts podien pensar a priori per la seva inexperiència. És un tècnic que futbolísticament és interessant, també, sense ser cap revolucionari. Ricard.
3: Perdona, Xavi, perdona.
1: Dic que Scaloni també té el seu mèrit i incideix molt en el joc. Ja ho vas detectar fa 4 anys a Qatar i l'evolució, sí, és aquesta, també.
3: Sí, sí, i és que tinc la sensació que han triat un full de ruta, un pla, i que amb tots aquests matisos que explicava l'Àlex, tothom és molt conscient del seu rol. O sigui, jo no m'atreviria a dir que veure Argentina és atractiu. No m'ho atreviria a dir. Per què? Perquè som molt conscients de les seves limitacions. I avui el que han fet és que el ritme fos molt baix i han hipnotitzat Algèria, que és una bona selecció. En moltes fases del partit l'han domat, l'han eliminat de la seva capacitat per atacar el partit. O sigui, l'han arrossegat on volien. Però és que saben perfectament quin partit els hi convé. O sigui, trobo una selecció molt madura, maduríssima, i que tot gira al voltant de Messi. Perquè, clar, ara parlàvem de Cristiano. Tenir un jugador com aquest, d'alguna manera, et condiciona. És que és impossible pensar-ho d'una altra manera. Et condiciona perquè hi ha un jugador que marca diferències, però que no pot repetir molts esforços, que no els pot encadenar, que no podrà anar a la pressió permanentment, que no podrà jugar en un contra un, però que saps que, en canvi, et dinamitza el joc, a diferència de Cristiano, perquè Messi té més capacitat per aparèixer en qualsevol zona del camp. Ell apareix, ell decideix quan accelera, busca una paret, li tornen, busca una apertura, li tornen, sempre per finalitzar les jugades el tenen al cap, a vegades excessivament. Hi ha hagut una transició que De Paul ha volgut jugar amb Messi i és que aquella pilota no hi cabia, i Messi li ha dit, passa-me-la per sobre. O sigui, saben que tot finalitza allà, però que tot comença allà, i que Messi és un actor, però que s'ha de jugar el que pot Messi, no se li pot demanar altres coses. I m'ha semblat d'una maduresa i m'han convençut molt, molt. O sigui, tinc ganes de tornar a veure l'Argentina encara que no sigui un partit excitant ni un equip exuberant, però a mi aquesta intel·ligència que Scaloni ha aplicat per dirigir un grup, quan semblava que el 2022, si ho recordeu, anàvem fent una mica ara Enzo, ara Lisandro, ara Julián, doncs tot allò s'ha ordenat, i de cop i volta ara, no només el 2022, sinó que ha arribat el 2026 amb la mateixa idea, amb els mateixos actors, i han fet un primer partit molt convincent contra una selecció que no serà fàcil de guanyar, l'algeriana.
1: Sònia, tu que el coneixes bé, a més si te l'esperaves amb aquesta versió tan voraç?
4: Bé, jo crec que la seva voracitat està fora de dubte. Una altra cosa és que l'edat li ho permeti. Jo m'havia passat, crec que ho comentava de passada abans el Ricard, a mi m'havia passat que jo els últims partits sencers que li vaig veure a Leo Messi són a Qatar. És a dir, jo a l'Inter Miami l'he vist molt poc, he vist els gols, però no l'he vist. I aleshores tenim aquella sensació que la Lliga Nord-Americana és el que és i que tenia molts dubtes respecte a l'actuació de Messi en aquest Mundial en gairebé 39 anys. I el que em passa durant ahir veient el partit, que no sé si us passa a vosaltres també, és que dedueixo que no per tot el que heu arribat a portar d'Argentina, però que a mi em passa que jo no vaig veure l'Argentina, vaig veure el partit de Messi.
1: Yeah.
4: Jo estava absolutament pendent tota l'estona del que feia Messi al camp.
1: Ens hem quedat fins a les 5 de la matinada gairebé per veure Messi, també l'Argentina, però sobretot
4: total.
1: Messi.
4: Sí, total. Sí, però que vull dir que els ulls se me n'anaven constantment, yeah, encara que la pilota estigués en una altra banda, el que estava fent Messi, en què ell camina però s'està ubicant tota l'estona per poder rebre i que totes les pilotes que passaven per ell milloraven, totes.
3: Però jo crec, Sònia, que el context col·lectiu que han generat fan que tu miris Messi. Ells volen que miris Messi, perquè tothom mira Messi en aquell equip. És a dir, no fan un partit on Messi és una peça, no? Per mi Messi és el centre de tot el que es fa. I jo crec que això també ho ha aconseguit Scaloni, eh? És a dir, el context col·lectiu que li han generat és l'ideal perquè tothom miri Messi, perquè Messi brilli. Bé, que és que podria estar jugant com Rafa Nadal el va dir al Magro fins als 65
1: sí,
3: anys.
1: Sí, guanyant Roland Garros.
3: Si continuarà sent el millor.
1: M'indica que ara mateix podem connectar amb un internacional argentí. Crec que té relació amb Scaloni.
5: Hola, què tal? Buenas noches.
1: Martín Posse, és Martín Posse. Què més es pot dir de Messi? Què vols dir tu de Messi?
5: Bueno, primero agradecer que es argentino. Y después creo que aún sigue demostrando que es el mejor del mundo y que cada partido se supera y que, bueno, creo que siente la camiseta como nadie y la verdad que es un placer verlo jugar. Ojalá lo podamos tener mucho tiempo más.
1: El Cholo Martín Posse va ser jugador de l'Espanyol 7 temporades entre el 1999 i el 2006 i va decidir quedar-se a viure a Catalunya. Va ser internacional per l'Argentina en 3 ocasions. Vas quedar-te ahir a veure el partit de matinada, l'Argentina-Algèria, que començava a les 3 de la matinada a Barcelona?
5: Sí, me quedé porque, bueno, mis hijos compraron entradas en un sitio ahí en Pueblo Español que transmitían el partido y fuimos toda la familia ahí a verlo.
1: ¿A las 3 de la matinada? ¿Y había mucha gente o qué?
5: Mucha, sí, me sorprendió. La verdad que sí, mucha gente joven sobre todo y la verdad estuvo muy muy divertido.
1: Hubo pasa bien, ¿eh?
5: Sí, muy bien, pasa bien. Bueno, nosotros somos muy forofos, gritamos los goles con mucha pasión y creo que era el mejor sitio porque tal vez acá en mi casa los vecinos se hubieran quedado seguramente.
1: Aquellas horas de la matinada, entre las 3 y las 4. Y escolta, la gente supongo que te reconocía.
5: No, bueno, al final, bueno, algunas sí, pero fui a pasarlo con amigos, mi familia y la verdad que a disfrutar del partido.
1: Tu t'esperaves, Cholo, aquesta versió tan decisiva, tan determinant, tan voraç de Leo Messi en aquestes alçades de la seva carrera?
5: Es que Leo te sorprende todo el tiempo. No te... La verdad que no... En todo momento aparece cuando tiene que aparecer. La verdad que ha hecho cosas impensables en el fútbol y hoy si en día hay alguien que te tiene que sorprender es él y lo hace constantemente. Por eso la verdad es que lo disfrutamos un montón y nos alegramos mucho porque sabemos también lo que ha sufrido y bueno supuestamente es el último Mundial y creo que lo está viviendo con mucha intensidad.
1: I confies tu en arribar tan lluny com a Qatar aquesta vegada amb la selecció argentina?
5: Yo sí, yo soy muy, muy fan de mi selección, y sí que la veo bien, la veo con una buena renovación también, con chicos que han ganado un Mundial y son jóvenes, y que están a muy buen nivel, pero yo creo que el equipo humano que han hecho, el cuerpo técnico y todo su plantel, en dando esta continuidad, creo que es la humildad que tienen como para jugar y lo inteligente que son cuando juegan y cómo juegan, y juegan realmente muy bien, y es muy bonito verlos. Yo tengo mucha confianza.
1: O sigui, tanta confiança com per pensar que pot caure un altre Mundial. Seria el segon consecutiu, que això pràcticament no ho ha aconseguit ningú.
5: Y la ilusión nunca se pierde. Entonces, viendo cómo juegan estos chicos, la verdad, uno se tiene que ilusionar, ¿no? Los argentinos somos fáciles de ilusionarnos rápido y después del partido de ayer mucho más todavía.
1: Escolta'm, Scaloni, tu el coneixes personalment? Vaig coincidir a la Lliga Espanyola.
5: Sí.
1: I després teniu contacte, sí?
5: Sí, hemos jugado en contra mucho tiempo juntos, hemos compartido aviones, hemos compartido alguna situación en cercanía, tenemos muchos amigos en común, y la verdad que es un chico que es muy humilde y es lo que transmite, es muy sincero, es auténtico y se nota en cada rueda de prensa, en cada declaración, en su forma de ser y no ha cambiado desde que yo lo conozco, desde cuando era jugador.
1: Usted guanyats a tu, ja es veu, i a tots els argentins, Scaloni, ¿eh?
5: Sí.
1: El pròxim partit de l'Argentina el tens anotat a l'agenda?
5: Sí, Austria, ahí lo tenemos todo.
1: Dilluns a les 7, repetireu, sí, ja teniu entrades per poble espanyol.
5: Bueno, sí, supongo que sí, porque eso se encarga mi hijo, el mayor, así que somos de cábalas nosotros, así que bueno, lo más probable.
1: Martín Posse, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al Mundial al Club de la Mitjanit.
5: De nada, buenas noches.
1: Sergi, mentre es parlava amb Martín Posse, sentenciat a Anglaterra, ha fet el 4-2, gol de Rashford.
6: Rashford, que ha rebut una pilota a l'interior de l'àrea, perfilat a l'esquerra, ha fet un retall, ha xutat amb la dreta entre el porter i el pal esquerre de la porteria. El quart d'Anglaterra guanya 4-2, som ara al 88, el gol ha estat el 85.
1: Bon gol de Marcus Rashford, que havia entrat feia 15 minuts
6: per
1: Anthony Gordon, sí. Flash Gordon, com diu el Jordi Costa. Tram final del partit, sembla que això està sentenciat força bé a Anglaterra, Ricard, Àlex.
7: Molt bé, aquesta segona part la recuperaré perquè he tingut la sensació que han passat moltes coses i m'ha agradat bé, el que he vist per sobre, però és que hi ha hagut moltes oportunitats, no, Sergi, a la segona part, sí. És que ha estat constant.
6: Sí, sobretot a Anglaterra, però fins i tot hi ha hagut un moment que s'ha estirat també Croàcia, n'ha tingut un parell, no diria de molt clares, però també d'aproximacions a l'àrea.
1: El partit sembla decidit, falten 2 minuts, minut 88, 43 i mig de la segona, Anglaterra 4, Croàcia 2. A veure, Sergi, Andreu, dades. Amb els 3 gols contra Algèria, quants gols ha fet Messi als Mundials?
6: 16.
1: Igual a l'alemany
6: Klose, que fins ara era el màxim golejador en la història dels Mundials.
1: Quins golejadors tenen al darrere en aquest rànquing?
6: Ronaldo Nazario amb 15, Mbappé amb 14. Ahir Mbappé en va fer 2 amb la França-Senegal i va arribar aquests 14 gols als Mundials.
1: Qui creieu, molt ràpid, qui creieu que acabarà al davant de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials en aquest Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà? Messi i Mbappé. Messi, 16 gols, Mbappé, 14 gols. Ricard?
7: Jo, després del que he vist, Messi.
1: Messi, eh? Àlex?
2: Messi i Mbappé, els dos.
1: I Sònia?
4: I és que crec que França farà molts gols en aquest Mundial. Potser Mbappé.
1: I, home, Messi, algun penal li xiurà a favor a l'Argentina.
4: No, sí. Li té ara 2 gols de marge.
1: Perquè màxim golejador d'aquest Mundial, us imagineu més a Messi, Mbappé, Kane, que ha fet 2 gols, o Haaland, que ahir també va fer 2 gols.
7: Home, màxim golejador, potser Mbappé.
1: Potser Mbappé, eh? I tu has dit Kane, eh, Àlex? Sí. I la Sònia té alguna aposta?
4: Jo crec que Mbappé.
1: Messi 3 gols, Mbappé 2 gols, Haaland 2 gols, Havertz 2 gols a l'alemany i Kane 2 gols, que el que acaba de fer Sònia. Avui els jugadors de la selecció espanyola, la Minya Mal i companyia, han tingut dia de festa aconseguit per Luis de la Fuente. T'has trobat algun jugador pels carrers de Chattanooga?
4: No, tot i que estan per aquí amb familiars i xatanugats, no és molt gran, però vaja, t'haig de dir que els companys de Mundo Deportivo explicaven que la Minya Mal, per exemple, ha marxat a Nashville, que està unes dues hores per carretera. Per tant, no tots s'han quedat per aquí, però en qualsevol cas, vaja, tenien dia per descansar, dia per estar amb les famílies, i a partir de demà ja començaran a pensar en l'Aràbia Saudita i en com redreçar aquest primer partit, perquè jo crec que els ànims avui ja han començat a pujar com a mínim a la concentració. L'entorn no tinc del tot clar.
1: Ja, encara deu haver-hi nervis. El pròxim partit de la selecció espanyola, diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, i és com a mínim delicat. Us acomiado aquí, que m'espera la resma amb la prèvia de la final de la CB, que farem tots els partits en directe aquí a la ràdio. Són Es Almà, Ricard Torquemada, Àlex Almàs. Gràcies per ser una nit més al Mundial, al Club de la Mitjanit. Fins demà.
7: Bona nit.
4: Bona nit.
7: Demà.
4: Bona nit.
1: A veure, ara anem amb el bàsquet, final de la CB. Ernest Macià, bona nit.
8: Bona nit.
1: Demà és a les 8 del vespre, el partit comença la final. Amb quines expectatives, amb quines opcions per al Barça?
8: Mira, això fluctua molt des de diumenge, que veus el València i dius això pot ser un 3-0, ja t'ho vaig dir al programa, un 3-0 com a molt 3-1, i a mesura que avancen les hores vas agafant consciència, recordes altres finals que també et pensaves que ho enllestirien per la via ràpida i la vaca va guanyar. Per tant, és molt important, almenys els dos partits a València, sorprendre en un, en el primer, potser en el segon. A l'Euroliga recorda que el Barça va guanyar a València un partit que el València no en va ficar ni una, o tenia un percentatge d'un 20% en triples. Si es dona el cas, doncs, que això passa, i el Barça té qualitat a Eurolliga, ja no és un equip ACB, ja té qualitat a Eurolliga, doncs jo crec que el València el respectarà, el València se'l mirarà una miqueta més, i físicament, si el Barça ha pogut descansar, doncs potser no li serà tan fàcil al València. Això
9: sí, estem tots t'atreviries a posar percentatge? T'ho vaig demanar el diumenge.
8: Sí, però t'ho vaig dir un 30%.
9: Vas escapolir de les comeses?
8: No, vaig dir un 30% al Barça.
9: Doncs està prou atent.
8: I ara que potser hi he pensat una miqueta més, et diria potser 40.
9: 40, puges una miqueta.
8: Sí, una miqueta. Tot dependrà de què passi. Si el València ve al Palau amb dos partits, jo crec que serà impossible. Si, en canvi, venim al Palau amb un 1-1, jo no dic que el Barça guanyi els dos, perquè no, però ja crec que més o menys tenim garantit el cinquè,
9: yeah.
8: Perquè no crec que el Barça perdi dos partits amb el València. No ho descarto, perquè són una màquina de fer bàsquet. Aquesta gent és una passada. No ho descarto, perquè semblen Golden State, però jo crec que si marxem amb un 1-1 de València, potser hi haurà emoció.
9: El Barça ja hi és a València, ha viatjat avui.
8: Avui al migdia, sí.
9: I tu...
8: Amb autobús.
9: Tu com hi vas?
8: Jo vaig amb cotxe, de l'empresa.
9: Demà,
8: sí, sí.
9: Demà, amb la Lloberes.
8: Sí.
9: Demà amb la Lloberes, perquè a Catalunya Ràdio farem tots els partits... Tots els partits d'aquesta final ACB a partir de demà a les 8 del vespre a l'antena principal, antena FM de Catalunya Ràdio, aquesta final de l'ACB, on hi ha el Barça i també hi ha el València de Pedro Martínez.
8: 15.500 persones, està tot venut.
9: A València?
8: Sí, sí.
9: I aquí també s'omplirà el Palau.
8: Sí, també.
9: Gràcies, Ernest, que vagi molt bé aquesta final.
8: Gràcies, Xavi.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: És que m'heu posat la pell de gallina.

0: Sergi Andreu, quant falta perquè acabi l'Anglaterra 4, Croàcia 2?
1: Minut i mig.
0: Minut i mig per arribar al final del partit, ja amb el temps afegit. Croàcia ha tingut una oportunitat per fer el 4-3, però vaja, el partit ja està decidit. Un bon partit per aquesta victòria d'Anglaterra. Anglaterra 4, Croàcia 2. Els anglesos, entrenats per l'alemany Thomas Tuchel, sumaran els 3 primers punts en aquest Mundial. Moment de tancar el programa, moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història de la música i dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ha volgut recuperar la vida que va perdre ahir quan va posar La vida loca de Ricky Martin, la cançó del Mundial de França el 98, perquè avui l'elecció és incontestable. El Waka Waka de Shakira, la cançó oficial del Mundial de Sud-àfrica l'any 2010. Possiblement la cançó del Mundial més popular de totes les que s'han fet. Bona nit i que descanseu, si és que no us quedeu a veure el Ghana Panamà o l'Uzbekistan Colòmbia. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran s'ha signat electrònicament aquesta nit fa poca estona. Segons acaba de confirmar la Casa Blanca, això vol dir que la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran, que entra en vigor, per tant, ja, inclou un pla de recuperació per a la República Islàmica valorat en uns 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Des de Viena, al final de la cimera del G7, Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb més bombardejos si no compleix aquest acord.
4: Compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
3: Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, els líders del G7 han acordat d'augmentar la pressió a Rússia perquè s'avingui a un acord de pau. Més notícies, Oriol Pujador.
5: Els bombers continuaran treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i es continua ara remullant la zona. El foc ha afectat majoritàriament camps de conreu de cereal i ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallarols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, en declaracions a Catalunya Nit.
6: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
5: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i 10% terreny forestal.
3: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, lamenta que, segons ell, l'expresident Rodríguez Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx. En una entrevista a El Hormiguero, d'Antena 3, ha mantingut aquesta nit l'ombra de sospites sobre el polític socialista.
7: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
3: Això passa hores després que l'expresident espanyol ha comparegut davant del jutge aquest dimecres. El magistrat ha descartat mesures cautelars contra Zapatero.
5: L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de trens a la R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un alt risc de descarrilament, segons el sindicat Alternativa Ferroviària, denunciant que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Martí Fuentes és maquinista i responsable d'aquest sindicat.
8: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIP.
3: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència de Filla de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. El brot, recordem, entre el novembre del 2020 i el gener del 2021 va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors. Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAD d'Arquitectura 2026. Els premis s'han entregat aquest dimecres al vespre al Disseny Hub de Barcelona.
5: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a interior d'illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Usos i Eli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. El Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de joc.
3: Els esports, el Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028.
5: El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de la pretemporada de l'equip de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
3: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blaugrana considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i per tot plegat els demana que actuïn.
5: Mentre el Madrid ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el club blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries que siguin pertinents.
3: I el Mundial de Futbol, jugada aquest dimecres, Portugal 1, República Democràtica del Congo 1 i Anglaterra 3, Croàcia 2.
2: Fins aquí les notícies.
1: Les dones i els dies.
9: Amb Montse Virgili.
10: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
10: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
1: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
10: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Però què pensava que era la intel·ligència?
9: Aquest és l'Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
12: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per...
9: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
13: És tan fort que cada vegada que penso...
9: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
14: Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
9: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
15: Una nova finestra a l'Univers blanc i blau.
9: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
16: És un dia feliç.
9: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Avui intentarem començar bé. Intentaré pintar de civisme i de bona educació aquesta entrada del programa per contrarrestar altres dies que tots plegats estem una mica més negatius. Quan les coses no es fan bé, s'han de dir, però quan un dia trobes algú que fa les coses bé, que fins i tot et sorprèn, perquè sempre ens costa més veure les coses positives, doncs també m'agrada explicar-ho. Avui he hagut d'anar a comprar un regal i com que no tenia molt clar per on tirar, he decidit anar a uns grans magatzems, cosa que no acostumo a fer gaire, però he pensat que allà, si no m'agradava una cosa, segur que en trobaria una altra que em faria més el pes. I ha passat això, que la primera incursió ha quedat allò descartada, perquè no trobava res que em donés confiança, i la segona decisió que he pres ja ha estat més encertada, i al final l'he comprat satisfeta el regal, esperant que la persona que l'ha de rebre li agradi tant com a mi. Baixava amb una bossa en una mà i he recordat que necessitava també comprar pa, i he pensat, ja que hi soc i aquí s'està fresquet, aprofita i compra aquí un pa rodó tallat i així ja no m'haig d'aturar enlloc més i puc tornar cap a casa a dinar. Aleshores ja portava dues bosses, una a cada mà. He pujat les escales per agafar una de les sortides dels grans magatzems i quan he arribat a la porta, que ja em portava a l'exterior, una noia que entrava i m'ha vist amb les mans ocupades m'ha aguantat la porta i m'ha deixat sortir. Jo li dono les gràcies, perquè no passa sempre que et facilitin el camí, i ella ha contestat, i aquí ve la meva sorpresa, que encara li dono voltes. No m'ha dit de res el meu gràcies, ni de nada, ni you're welcome, ni... o potser ja ara només faltaria. No, no, no. La noia m'ha contestat a su orden. Així, en singular. Com si jo fos capitana i ella una soldat, allò ras. A su orden, no ho havia sentit mai. Estic convençuda que no era de cap lloc d'Espanya perquè no havia sentit mai contestar a su orden quan algú dona les gràcies. I he pensat, calla, que ho demanaràs als ignorants, a veure si algú sap d'on procedeix aquesta expressió que a mi m'ha deixat bastant parada. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal, com esteu? Són les 12 i 11 minuts. Comencem aquí un altre programa de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Tothom a punt, pendent de trucar, d'escoltar, d'aprendre, com nosaltres, com cada dia. I com avui mateix ja ha marcat el 93207474, la Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona. Bona nit. Hola, Maria Rosa.
2: Ara...
0: Ai, que no he sentit la primera frase perquè no has entrat bé. Maria Rosa, disculpa.
2: Perdó. Que dic que, com sempre,
0: sí,
2: al peu del canó.
0: Home, t'ho diràs. La primera, només faltaria.
2: Ah, i això m'agrada.
0: Clar, ben fet.
2: Vol dir... Dit això, el Lluís, el primer ignorant que va trucar abans de passar jo amb antena.
0: Sí, sí.
2: La caixa.
0: Sí.
2: Rectifico. La caixa, no. Actualment és CaixaBank.
0: Sí.
2: Quina és la diferència? La caixa era amable, ajudava a la gent, eren encantadors, però ara no és la caixa. Torno a repetir. És CaixaBank. És un banc. I des de que es va convertir en banc, el tracte ha canviat. A veure, dit això, actualment què queda de tot el que s'ha anat absorbint? CaixaBank, BBVA, Banc de Sabadell, jo crec que amb aquests tres n'hi ha prou. Per què dic tot això? Perquè la gent que tenim l'edat que tinc jo, 80 anys recient fets, enrere estàvem molt acostumats que anàvem a la nostra caixa d'estalvis i ens tractaven molt bé, però això, Marta, s'ha acabat.
0: Això ha canviat,
2: Ha canviat. És trist, però és així.
0: Però ha canviat amb tantes coses que abans t'agafaven el telèfon i et resolien coses i ara no hi ha ningú que s'hi posi, tots són màquines, no? Això també ha canviat molt.
2: Bueno, jo no m'agrada dir disbarats, però et diré, i ara permeta-m'ho, i que els ignorants em disculpin. Els bancs que hi ha actualment són unos cabroncetes.
0: T'ha dit així, queda més suau, no? Molt bé.
2: És així. A veure, tota la meva vida laboral ha sigut administració laboral. És a dir, que des dels 18 anys fins als 65, que em vaig jubilar, he tractat amb entitats bancàries.
0: Clar, i ho has vist clarament.
2: I l'experiència... Sí. Bueno, les coses han canviat. Avui en dia els bancs que queden estan per fer diners i no crec que es preocupin de que la gent de la nostra edat tinguem problemes, és igual. Ens tracten, no ens tracten bé. Jo, de CaixaBank, per amics, en sé de moltes coses i molt greus. Evidentment, no les explicaré, perquè només amb el Lluís el que va explicar ahir n'hi ha prou. Hi ha moltes més coses. Ara bé, a veure si això d'alguna manera es podria resoldre, que tinguin una mica de respecte amb els que tenim diners, pocs o molts.
0: Sí, sí.
2: Dit això,
0: molt bé, Maria Rosa.
2: Una cosa més molt breu. Com que el dia 16 vaig fer 80 anys, el dia 16 ho vaig celebrar amb amics, perquè la meva jove no podia fer festa. Avui l'hem celebrat, consogres, jove, fill i jo. Hem anat al Sempruniana.
0: Mira-la ella.
2: Oh, mira-la ella.
0: Molt bé.
2: Som clients bastant habituals.
0: Molt bé. I hem fet la festa allà, amb l'Ada.
2: Hem fet la festa allà. I com que el meu fill és un sol, quan hem acabat de dinar, postres i tal, s'han anat un momentet, ha demanat una ampolla de cava, i ha vingut l'Ada per allà.
0: Ai, que bonic. I t'ha felicitat l'Ada.
2: Home, m'ha abraçat, m'ha fet dos petons.
0: Que bonic, que bé, Maria Rosa. Me n'alegro.
2: I, perdó, breu, li ha dit, ella ja ho sap, la segueixo molt. L'últim comentari que li he fet, el dia que tu vas parlar amb ella.
0: Sí.
2: I em diu, carai, sí que te'n vas tard a dormir. Dic, oi,
0: cada dia a les dues li has de venir, no?
2: Tinc vacances indefinides.
0: Clar, tu mateix, clar, ella no, que va molt d'hora, va molt d'hora.
2: Avui m'hi he extès una mica més.
0: Ja està, t'ho perdonem.
2: Demano disculpes.
0: Molt bé, Maria Rosa. Gràcies per compartir-ho tot. Una abraçada molt gran.
2: Gràcies.
0: Adéu-siau, bona nit. La Lluïsa, que està en rutes, espero que se senti bé, perquè fa estona pobra que s'espera. Lluïsa, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Sí, sí que se sent bé. Digues, Lluïsa, com estàs? Sí.
3: Mira, bé, ara torno... Bueno, vaig a caçar cap a Arenys de Mar. I tinc por que se m'atagui per la carretera.
0: Sí.
3: I, bueno, he sentit que comentàveu això d'autoorden.
0: Sí.
3: La procedència. Mira, jo fa res poquet, el pare té 88 anys, i fa res poquet que hem posat una cuidadora, només el meu horari de matins, i aquesta noia és de Venezuela. I a mi també em va sobtar, però sempre que parlem, a tu orden, a tu orden.
0: Sempre diu això,
3: molt sovint,
0: però per dir de res, no? Perquè, clar, jo li dono les gràcies a aquesta noia. Jo no li he demanat res, perquè una cosa és que tu li demanis... Sí, no. Clar, ho diuen
3: jo
0: les...
3: Tampoc... Ja. Quan m'acomiado d'ella, per exemple, dic, bueno, ja fins al migdia, a tu orden, a tu orden.
0: Ai, quina gràcia, no ho havia sentit mai. Per tant, és de Venezuela. Sí. No, molt bé, mira, veus com jo tenia
3: el
0: raó.
3: El meu és de Venezuela, no sé si és d'altres llocs, però de Venezuela segur,
0: Ho diuen segur, molt bé. Doncs mira, ja m'has tret de dubtes, perquè m'ha sobtat molt.
3: Em va sobtar i fins i tot em vaig sentir malament.
0: Clar.
3: Perquè aquí no estem acostumats a dir, vaja, ens tractem de tu i d'igual, igual. I el fet de dir a tu ordi, nosaltres ens ho agafem com una mica d'una estructura de piràmide, no?
0: Sí, allò que...
3: I a mi no m'agrada.
0: Exacte, per això m'he sentit com no capitana i he pensat, no, si m'estàs fent un favor d'obrir-me la porta. Sí, sí. Doncs mira, Lluïsa, m'encanta que ens ho hagis explicat perquè així m'has tret de dubtes. Ara ja sé una cosa més. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies i jo mira, és que no vull parlar molt perquè em sabia greu deixar-vos amb la paraula a la boca... i que se m'apegués la comunicació.
0: No, de moment
3: se sent bé. Prefereixo acomiadar-me ara.
0: Molt bé. Doncs tranquil·la.
3: I moltes gràcies pel programa, sí?
0: Gràcies a tu per trucar-nos i fer-lo més gran, també. Així que gràcies, Lluïsa, que arribis bé a casa.
3: Moltes gràcies, guapes, gràcies.
0: Adéu, bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: Mira que, escolta'm, és que la gent, és que els ignorants ho sabeu tot, és que ho sabeu, sabia, que això avui ho resoldríem, avui o algun altre dia. Però mira, ho he resolt el mateix dia. A part de trucar al 932017474, també ens deixeu aquests missatges de WhatsApp, que deixeu al 667-220-148. I avui ens hem trobat aquesta pregunta que fa la Fina des de Nou Barris.
4: Me gustaría recibir la respuesta por parte de alguien experto en Constitución y en asuntos parlamentarios. ¿Es lícito que desde una tribuna el presidente del gobierno o alguien de su grupo parlamentario ataque a medios de comunicación hostiles o contrarios a su línea editorial o de pensamiento o de gobierno, los medios que discrepan? ¿No sería contravenir los principios que nos dio Montesquieu de separación de poderes, de alternancia en democracia y discrepancia sana, como digo, y libertad individual, personal y colectiva en pensamiento libre?
0: Doncs és la pregunta que vol que li contesti algú que sàpiga sobre Constitució i és el que demana la Fina sobre aquests atacs a mitjans de comunicació des d'una una tribuna pública, per entendre'ns. Ara ens truca la Cristina des de l'Esquerra de l'Eixample Barcelona. Bona nit.
5: Bona nit, Marta. Bona nit a tothom. Mira, l'expressió aquesta de suarda és una expressió de cortesia.
0: De cortesia? Mira
5: sí. I prové de Venezuela.
0: Ah, sí, sí, sí.
5: Bàsicament. Però és de cortesia. És com, estic al teu servei, m'entens? Vull dir, és la manera de donar les gràcies.
0: Clar, clar. Però és que les gràcies sí. li havia donat jo. Ella m'havia de comptar.
5: Ja, però ella agraïda de que tu li agraeixis,
0: ja.
5: No? És una expressió de cortesia.
0: Sí, sí, és el nostre de res és a su ordre.
5: Sí, exacte. Sí, seria això.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Pues molt ja bé, està. Escolta'm, hem fet complet el mapa de l'expressió
5: sí.
0: de Venezuela.
5: Ara ja pots ja dormir tranquil·la.
0: Sí, senyora, molt bé.
5: Sempre s'aprenen coses
0: sempre,
5: en aquest programa.
0: Sempre.
5: I durant el dia, en diferents moments, en diferents ocasions, sempre sorgeix alguna cosa que sempre treus alguna positiu.
0: És veritat, allò que diuen, te'n vas a dormir sempre sabent una cosa més.
5: O... Això mateix.
0: Si procures fer-ho, aconsegueixes. Hi ha gent que no vol aprendre o que no vol saber coses noves,
5: sí.
0: Però no és el nostre cas, oi? Que no?
5: No, no, no, perquè més aviat som curiosos.
0: Exacte.
5: Bueno, més les dones que els homes, poder, eh?
0: Però els que escolteu aquest programa tots sou curiosos, així que...
5: Això sí, això sí.
0: Els ignorants tots sou curiosos.
5: Tots, tots.
0: Molt bé, Cristina, gràcies.
5: Bona nit, gràcies.
0: Bona nit. Adéu. Un altre missatge de WhatsApp que ens heu deixat, el 667-220-148, és de l'Albert, des de Vilassar de Mar.
6: Una pregunta que faries que envolta. I cada dia les notícies veus els polítics que surten i tal, i qual, i no sé què. I cada dia van un traje diferent, un vestit diferent, o sigui, sembla un passe de modes més que, jo què sé, que una escena política. I els diaris veiem el mateix. I fa dies que volto, qui paga això? Tenen un pressupost especial? No sé, li regalen? Perquè en realitat, a veure, jo he treballat amb traje molts anys. I, bueno, en fi, no te'l canvies cada dia.
0: Qui paga els vestits dels polítics? A veure qui respon, qui sap respondre aquesta pregunta que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar. I ahir que ens va trucar, crec que va ser en Jaume, parlant del tema de les baixes, queixant-se que algú havia vist que li feia mal la cama i que havia anat a demanar la baixa, doncs ens arriba una reflexió sobre les baixes dels joves de l'Àngels des de Sant Cugat del Vallès.
7: Ahir un oient va parlar del tema de les baixes i es va sorprendre d'unes declaracions que va fer, que no és un cas real, jo crec, eh? Són unes declaracions que va fer el representant dels empresaris de Castella, que va dir, doncs, a veure, que els joves d'avui, que eren uns tous, ell va dir memos, això és el que va dir, va inclús comentar que ell tenia fills en edat jove adolescent, i que avui en dia es demanaven baixes per qualsevol petit problema que es produís dintre de la feina, qualsevol desencontre que hi havia, doncs, amb els caps o entre companys, i també, doncs, per qualsevol trencament de parella o qualsevol cosa sense importància. I a l'oient, doncs, s'exclamava, no?, de dir, ui, això, doncs, he treballat tants anys i això, doncs, és com que és una cosa increïble. A veure, el tema de les baixes és un tema que jo, que porto 30 anys a l'Institut Català de la Salut, baixa sense motiu, n'hi ha hagut sempre. Persones que exageren, n'hi ha hagut sempre. A vegades és més fàcil detectar-ho i a vegades és més complicat. Però, de tota manera, el senyor Garamendi, que és el representant de la COE, es va desmarcar d'aquestes declaracions i penso que ho va fer molt intel·ligentment, perquè determinar el tema mental en una persona i si aquest conflicte a la feina o el conflicte familiar és més o menys important, a vegades és molt difícil perquè la persona tampoc et dona tota la informació. Vull dir, a vegades és la punta de l'iceberg el que t'està comentant. Potser no només hi ha un trencament de parella, hi ha també un problema familiar greu aquí, o a vegades no només és que el cap li ha dit que fa això bé o malament, a vegades hi ha altres problemes, hi ha movings, hi ha altres temes aquí que a vegades no s'atreveixen a dir. Simplement aquella persona l'únic que et diu és que no vol anar a treballar perquè, bueno, vol evitar l'estressor que li està provocant i tal. Per tant, jo penso que hauríem de ser curosos amb tot aquest tema i els professionals fan tot el que poden amb el tema de les baixes, no donen les baixes sense pensar, a vegades és molt difícil, i també hem de veure que si el professional es vol posar molt estricte i denega una baixa perquè li sembla que no hi ha prou fonament per donar-la, si després això té una... Vull dir, aquesta persona pogués caure amb algun problema greu o el que sigui, el responsable no deixa de ser el professional. Llavors, minimitzar el que una persona t'està expressant perquè dius, va, total, un trencament de parella, o total, una bronca al seu cap, quan a vegades a darrere poden haver-hi moltes altres coses que se t'escapen, si després això té un desenllaç fatal, que podria ser, doncs hi ha una responsabilitat molt gran per part del professional i a veure, en té la duda, tampoc, davant el dubte tampoc et pots aventurar a dir, doncs tiro pel dret, no li dono o si li dono. És molt més complexa que tot això.
0: Molt bé, doncs com que és algú que coneix des de dins el sector, doncs ens ha quedat claríssim la reflexió que ens feia l'Àngels des de Sant Cugat sobre les baixes laborals. Ens truca el 932077474, la Pilar des de Sant Just. Bona nit.
8: Hola, bona nit. No, jo volia fer una queixa perquè fa molt de temps que us volia trucar i allò que dius, va, no val la pena, no m'atrevia, però dic és que estic molt farta de tant de futbol. Que fins i tot pues, trauen les programacions que fan a la tele o així.
0: Pel Mundial vols dir, Pilar? Ara, sobretot. Perdó? Pel Mundial de Futbol estàs dient, ara?
8: Sí. I després per ràdio també, tu poses el ràdio a totes hores tens comentaris del futbol a futbol. I jo no sé de ser l'única, però la veritat és que jo estic ben avorrida amb tot això, estic molt avorrida.
0: Estàs molt avorrida.
8: I diumenge a la tarda, mira, a la 1, a la 2 i a la 3, pues futbol. Jo aquí, parlant amb els de casa, dic és que no hi ha dret. Sort que els de casa no són fanàtics, però...
0: Clar, perquè si no tens la tele ocupada amb futbol tot el cap de setmana, si ho fossin, no?
8: Sí. La tele, el ràdio, i a totes hores, a migdia, jo cada vegada escoltava, si estigues a la cuina, escoltes alguna cosa, i... però posa el ràdio, posa una emissora a futbol, posa l'altra emissora a futbol. I, francament, és que jo vaig de ser l'única, però estic avorrida.
0: No, segur que no ets l'única, hi ha molta gent que es queixa. Vull dir que...
8: El que passa que potser la gent no s'atreveix, a mi m'ha costat molt de trucar-vos,
0: No, dona, no, aquí no passa res, aquí pots trucar i pots quedar tan ampla i tan tranquil·la de dir-ho, només faltaria, per això estem, d'acord?
8: Bueno,
0: molt bé, gràcies per fer-ho.
8: Gràcies, bona nit a tothom.
0: Adéu-siau, bona nit.
8: Bona nit, adéu.

0: les xarxes, 27 anys, que treballa com a ballarina i animadora des d'en fa 17 i que juntament amb una companya ha muntat la companyia de The Bliss, dedicada a crear shows i espectacles a mida, una proposta que pot capgirar del tot qualsevol nit. I amb l'Erika hi ha parlat el nostre company Domènec Sobirà.
1: Erika Avenged, bona nit.
2: Bona nit.
1: Avenged, no sé si ho he dit molt bé, em sembla que molt català no és, i tampoc és un cognom, no? D'on surt, què vol dir?
2: Ve d'un grup de música de heavy metal que a mi m'agradava quan era petita i així es va quedar.
1: Val, val, en tot cas és el teu nom a les xarxes, i aquesta que sona és la música que podríem escoltar en un dels vostres shows per un casament. En què consisteix aquest espectacle per un casament?
2: Bé, doncs, el que més solem fer són el que s'anomenen hores loques, que és quan comença la festa, després del ball nupcial, és una hora on no podem desvelar molta cosa, però passa de tot. Surten molts tipus d'artistes, fem ballar la gent, fem concursos, hi ha un munt de materials diferents, llavors no paren de passar coses. Apareixen xanquers, apareixen performers, pot haver-hi de cop un acròbata penjat, algú repartint xarrups, sí, és una bogeria durant una hora.
1: I si et pregunto enmig de tot això, quina és la teva professió, el paper que tu hi fas específicament?
2: Mira, jo sóc ballarina professional, porto treballant professionalment des dels 17 anys, i el que faig és gestionar tot el que és la proposta artística amb les músiques, les artistes, els vestuaris, juntament amb la meva sòcia Lorena, que som dues, i també participem de forma activa sent ballarines, especialistes de foc, i ara estem aprenent a anar en xanques, o sigui que una miqueta de tot.
1: Aprenent a anar amb xanques?
2: Sí, sí.
1: Però tu ets professora de dansa, també, no?
2: Sí, jo tot això compagino, sobretot a l'hivern, que la temporada com que baixa, amb classes de dansa, sobretot urbana, però faig una miqueta de tot, a diferents escoles de dansa.
1: I com passes de ser ballarina a muntar la teva pròpia empresa?
2: Doncs mira, la veritat que tot això va ser molt orgànic, va ser com a molt natural, no ho teníem pensat. La cosa és que ens van trucar per treballar en un dinner show a l'estiu a la meva sòcia Lorena i a mi, que clar, en aquell moment no ens coneixia. Que nosaltres havíem d'estar treballant tot l'estiu en aquest restaurant fent l'espectacle mentre la gent sopa. Què va passar? Que després d'aquest estiu treballant al restaurant, a l'obrir l'Instagram i posar totes les fotografies, ens van començar a trucar de llocs perquè vinguem a fer espectacles. I una cosa rere l'altra, vam acabar doncs, acabant fent una companyia molt més gran, amb molts artistes i cada cop amb coses més grans.
1: Molt bé. Ara que deies això de les coses més grans, vas actuar, si no m'equivoco, a la presentació de la Kings League al Camp Nou, no?
2: Sí, sí. Va ser molt guai a la Kings League allà al Camp Nou. Va haver algun fallito tècnic, però bé, com a experiència va ser brutal, molt, molt guai.
1: Parlant d'anècdotes, suposo que en deus tenir moltes, de bones i de menys bones, potser. Va, explica'm-ne una de bona.
2: A veure, una de bona... És que hi ha... Mira, festes majors, que aquí passa de tot. Una vegada, dos noies de la companyia van anar a un poble, hi havia pues, el típic festa major, i en aquell poble hi havia bous. I quan van arribar els van dir que anessin amb molt de compte perquè un dels bous s'havia escapat, estava corrent pel poble i no sabia on eren. A més, aquell dia va ser com estrany perquè on les van posar a ballar, perquè clar, moltes vegades anem a llocs que tampoc estan preparats 100% per portar artistes. Pues van acabar ballant en una barra on hi havia un munt de fuets penjats. Sí, és que no sé.
1: I el bou va arribar a aparèixer?
2: No, almenys amb elles no els va trobar, o sigui que...

0: Erika, canviem de música. Aquesta que sona ara podria ser, m'heu dit, en un dinner show. Què oferiu aquí?
1: Vale, un dinner show és un concepte totalment diferent. El que fem és aportar un vestuari, unes coreografies, una música molt específica a el moment en el que la gent està sopant. La gent està en ple sopar. Nosaltres apareixem amb diferents propostes, depenent una miqueta de la temàtica i de l'espai que hi hagi. Llavors, el que estem fent actualment el fem a Saló, en un restaurant que es diu Sexy Cat, i és una temàtica tribal. I el que fem és fer passes de coreografies amb aquest tipus de música mentre la gent va sopant.
0: És gaire diferent treballar de dia o de nit?
1: Molt diferent, no té res a veure.
0: Què canvia?
1: Mira, Dani,

0: nit, el primer de nit, el tema dels horaris. Vas al revés de tothom, les coses com són. I sobretot de molt que quan tothom té festa, quan els teus amics tenen festa, quan la teva família, tu no pots ser. Perquè justament tu estàs treballant perquè la gent pugui estar de festa i tingui aquesta cosa de més a les discoteques, als festivals, a tot arreu. Llavors sempre vas, sents que vas una miqueta com al revés del món. Dorms diferent, dorms de dia, arribes a casa molt tard. Això és la cosa que més em canvia a mi, per exemple.
1: Però l'ambient també deu canviar, no? No sé, l'estat d'ànim del públic no deu ser el mateix. La nit sempre porta més a l'extroversió, l'eufòria, la desinhibició, no?
0: Sí, totalment, totalment. De fet, els events que tenim de dia amb els events que tenim de nit no té res a veure, perquè és un altre tipus de públic, com bé dius. La gent de nit està de festa. Està de festa amb tot això, el que inclou està de festa. Llavors, bueno, és un ambient que has de saber moure't perquè no se't mengi.
1: I això vol dir?
0: Vol dir que, bueno, que has d'anar amb cap, que nosaltres, per exemple, tenim com a normes, no podem beure, no podem fumar, no ens podem veure, o sigui, ha de ser el moment de ballar amb els trajes i camerino, ballar i camerino, perquè a vegades que hem volgut fer coses d'animació entre la gent de nit, clar, van amb els cubates, van amb coses, no tenen compte, ens tiren cubates a sobre. Llavors tot això ho hem deixat de fer per dedicar-nos només a pòdiums o escenari i camerino, pòdiums, escenari i camerino, justament per això.
1: De fet, quan ens vam conèixer, em vas dir que havíeu volgut trencar amb aquest cert estereotip que hi ha hagut sempre sobre aquestes ballarines. Quin era aquest estereotip i cap on voleu anar vosaltres?
0: Mira, nosaltres, quan vam crear la companyia, el que volíem era allunyar-nos el màxim possible de tot l'estil aquest de gogó d'antanyo, de pezoneres i plataformes. Això no ho volíem. O sigui, nosaltres el que volíem reivindicar és que artistes que es dediquen a la nit poden ser artistes que no cal que estiguin assenyant, evidentment no anem amb tapades fins al cap, però anem amb banyadors, amb bodys, amb mallots, que sí que es veu cama, es veu tal, però no és tan exagerat com el tema de gogos que té tothom al cap. Sí, són gent que porta molts anys de formació, com és el cas de, almenys els que tenim nosaltres a la companyia, són ballarins en actiu, ballarins professionals, que no es vegi que, bueno, jo veig això i qualsevol pot pujar a fer el mateix. No, que si tu puges a intentar fer el mateix, que vegis que no és tan fàcil.
1: De tota manera, justament com que hi ha aquest estereotip, imagino que més d'una vegada hi pot haver hagut alguna confusió per part dels espectadors o que el públic no acaba d'entendre que el que feu és una feina. Deu haver-hi anècdotes a explicar aquí, no?
0: Sí, a mi el que em xoca molt és moltes vegades que gent propera que ens diu, o gent mateixa que estem treballant a la mateixa discoteca o al mateix lloc, que quan altres marxem és com, ah, bueno, ja estàs, no? Ja habéis acabado. Com que estem, realment altres estem 2-3 hores, normalment, no? Depèn de l'evento i tal. Però clar, és com, sí, és que jo tota la feina gran l'he fet abans de venir a l'evento. L'evento és la part fàcil, com aquell que diu. Però la gent només veu el moment de, ah, mira, estan aquí, bailant un poquito i marxen. No, no és així.
1: T'entenc.

0: una nova música, la que està sonant. Aquesta a quin espectacle sonaria?
1: Doncs mira, aquesta música justament és per una temàtica molt específica que també treballem, sobretot en el mes d'abril-maig, que és quan més ens la demanen, que és la de la Fèria d'Abril. Això sonaria en una discoteca i nosaltres el que fem és preparar aquesta una coreografia en funció de l'estil que ens demana i ho ballem.
0: I la gent pot arribar a ballar amb vosaltres? De l'escenari aneu al camerino, però en aquestes festes més populars pot ser que hi hagi, no sé, més connexió, més interacció entre vosaltres i el públic?
1: Sí, tenim diferents propostes, perquè hi ha llocs on sí que es dona aquesta interacció amb el públic. En discoteques, més de nit, normalment no. És el que et deia, que és sortir a ballar i camerino, sortir a ballar i camerino. Però en aquest estil de festes, sí que és veritat que a vegades muntem coreografies molt senzilles, que de fet el DJ moltes vegades ens diu que ens seguim, i la gent ens sol seguir. O moltes vegades baixem a baix també, i si el lloc dona com per fer-ho, fem jocs, animacions, i estem entre el públic també amb la part actoral, per exemple, tenim actors i animadors, que són els que es dediquen, per exemple, a anar entre el públic a justament fer això. Interacció, animar, ballar amb la gent, fotografies, concursos...
0: Va, explica'm alguna anècdota més que us hagi passat, divertida o no tan divertida, o algun problema fins i tot, ja que em deies abans que d'anècdotes en tens un munt.
1: Sí, en tenim un munt. Mira, per exemple, una vegada en una de les discoteques portàvem uns ventalls amb LED i tinc una... I,
0: bueno, amb llums LED en el ventall.
1: Sí, sí, amb llums LED. Clar, perquè hi hagi la LED havia d'anar a la pila. Bueno, doncs, amb un acte de motivació extrema d'una de les meves companyes va sortir la pila disparada i li va caure el cap al seguretat, que no sabia d'on li venia això, amb un pilazo al cap, saps?
2: Es podia haver convertit en una batalla campal, no? Gairebé.
1: No, sí, clar, perquè de fet t'arriba el World Cup perdú, clar, una pila i a la potència que ho estava fent, perquè la coreo era ràpida, va volar. També després, amb una... És que les festes majors són les coses més rares que passen. Estàvem enmig del passe, enmig de la coreografia, i va venir un home cridant a dir que paréssim, que paréssim, que paréssim, que havíem de fer el bingo. I evidentment ens van parar, vam haver de marxar i vam començar a fer un bingo, però enmig del passe. I nosaltres vam quedar com... No entenc. Una cosa molt estranya, també.
0: Us van fer parar el vostre espectacle només per cantar el bingo?
1: Sí, sí, perquè havien de fer el bingo.
0: I us passa de vegades que vosaltres a la nit faríeu una cosa, però el client en vol una altra, i la vostra part creativa potser de vegades ha de quedar al marge?
1: Sí, al final sí que és veritat que t'has d'adaptar una mica, però per sort nosaltres sentim que ens escolten molt i nosaltres li passem una proposta i ells acaben escollint doncs, la que més els encaixa, però normalment ens solen escoltar molt. Sí que és veritat que discoteques o llocs que ens donen molt de marge creatiu ens ho passem molt bé, perquè és com tenen molta confiança en nosaltres i els diuen vosaltres feu.
0: Esclar, em parles de festes molt enteses, no? Enteses com una festa major, un casament, però tornant a allò dels estereotips, us podeu trobar, per exemple, que us vulguin contractar per un comiat de solter?
1: La veritat és que no ens han trucat mai per despedida de solter. Mm-hmm. Vam anar alguna vegada a fer alguna cosa d'un esmorzar d'uns que s'ajunten a tal dia i volen que hi hagi dues noies ballant o coses així, però res massa exagerat. La gent que ens coneix o la gent que ens contracta ja sap com treballem, què fem, qui som, i això sí que és veritat que és un producte que nosaltres no venem.
0: I escolta, una nit de feina, a quina hora pots començar i fins quina hora et pot tocar treballar?
1: Depèn del lloc. Solem començar sobre la una i mitja, més o menys, i acabem sobre tres i mitja, quatre.
0: I com comentàvem no fa gaire amb el discjòquei José Lorenzo, tothom té la idea que els que treballeu en aquest àmbit de la nit acabeu anant de festa. No sé si és així.
1: Bueno, és que jo crec que nosaltres som una miqueta l'excepció de moltes companyies. Nosaltres som uns abuelos, ¿vale? En general. Nosaltres anem, treballem i tenim tanta son i estem tan cansats com acabem que el que volem és marxar. Diem adeu a tothom, ens despedim de tothom, plans, això sempre ho fem, ens despedim de tothom, el diem adeu, però volem agafar el llit com vamos, com agua de mayo. Que no estàs ni...

0: Abans ja hem parlat una mica de les festes majors. Ara està sonant una música de festa. Què trobaríem en una nit de festa major amb vosaltres?
1: Bé, doncs el concepte que nosaltres treballem, sobretot en festes majors, ja no és... La gent no ve a veure't ballar, sinó la gent està de festa i s'ho vol passar bé. Llavors, nosaltres el que fem és intentar que s'ho passi encara millor. El que fem a festes majors és molta més interacció amb el públic, però la majoria són animacions, és a dir, coreografies molt senzilles que el que fan és anar-nos seguint. Una mica estilo zumba, perquè ens entenguem, no? Que tothom ho pot seguir. O sigui, és increïble, perquè juntes com a moltes generacions i és molt guai. És com fer-los partícips de la festa.
0: Què passa si una nit toca treballar i l'endemà, a més, també has d'anar a donar classes?
1: Bueno, doncs, molt de cafè. Sí. Clar, nosaltres és el que diem que tenim la vida... Nosaltres ens diem que tenim vida com de Hannah Montana, que durant el dia estàs donant classes a nens i per la nit estàs ballant a discoteques. Llavors, clar, compaginar això costa una miqueta. Costa una mica perquè al final pues, vas cansada, no tens totes les teves hores de son, potser no has sopat a les 11 de la nit i clar, i te'n vas a dormir, t'has d'aixecar aviat i no tornes a menjar, o sigui, és com que vas una miqueta cansada, però amb cafè no hi ha res que no es pugui superar. I després quan estàs allà, ja, a mi m'encanta, o sigui, ho gaudeixes, ja. Et distreus, ja, quan estàs a classe, ja...
2: Ja, ja, m'imagino.
0: Alguna altra anècdota?
2: A part de les que hi hem comentat? A veure...
1: A veure, tinc alguna més... Bueno, que no és tan divertida, però bueno, que passen coses perquè al final el món de la nit és una miqueta així. Una vegada estàvem ballant i al mig del passe pues, va començar a haver-hi una baralla i al DJ se li va la brillant idea de posar... Saps aquesta cançó que posen els indios a les fires de... No ni no pot ser... Clar, t'he imaginat el passe, nosaltres ballant, la gent pagant-se baix i el DJ posant la canció de los indios Apache. Mira, wow. Que riure que diria, va ser una cosa molt rara.
0: Esclar, és que una cosa sou vosaltres, però una altra és el que deveu veure. I de vegades m'imagino que sou testimoni d'excessos i de conflictes, potser, no?
1: Veiem coses, o sigui, el món de la nit no deixa de ser el món de la nit, amb tot el que això comporta. Llavors, sí que és veritat que nosaltres, al període en el que estem fora amb la gent, veiem coses estranyes, veiem gent o gent que l'han de portar fora perquè va molt passada, gent que s'està barallant, això ho hem vist. Però, bueno, sí, jo crec que va una miqueta dentro de el que hi ha.
0: No t'has trobat mai que t'hagin hagut de treure de sobre algú que s'estava posant així molt, molt pesadet?
1: No, la veritat és que no. Així que veus que estan com... o que estan mirant massa o que estan gravant i dius... Tu ja ho veus. Qui va amb aquesta cosa de que guai el que esteu fent o qui va amb aquesta cosa de ui, estoy viendo un culo, saps?
0: Es veu
1: molt ràpid. Llavors sí que és veritat que en la majoria de discoteques treballem molt mà a mà amb les de seguretat i estan molt pendents de nosaltres. I això també a nosaltres ens dona molta tranquil·litat i estem molt a gust.
0: Clar, sens dubte, m'ho imagino. Erika,
1: estem molt cuidades.
0: Com ha de ser. És llàstima també que hagi de ser així, però és el que hi ha, no? I Erika, el dia que no treballes, com és la teva nit ideal?
1: Bé, la meva nit ideal, el dia que no treballo... en tinc poques, també t'ho he de dir. Però jo crec que és tot el contrari al dia que treballo. És més, relax, demanar algú per sopar que ho portin a casa, quedar amb els amics i fer unes pizzas, o passar-me la nit amb mascarilles aquestes de la cara, que m'encanta posar-me, una peli, i amb la gata, amb la meva gata, tranquil·líssima.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, Erika, moltes gràcies, perquè a través teu hem estat testimonis de tot el que pot passar en una nit de festa, i hem descobert també el que és la vostra feina més enllà dels estereotips. Moltes gràcies, t'ho agraïm, Erika.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.

0: és que gairebé amb el ritme de la música se me n'anaven els peus, gairebé estic cansada de ballar al ritme d'aquesta música com ha fet aquesta noia tantes i tantes nits. Gràcies per explicar-ho avui a la nit dels ignorants. D'aquí res, 10-11 minuts arribarem a la 1 de la matinada. Us deixo temps amb una petita pausa perquè truqueu al 93-207-474. Ara tornem. Catalunya
1: Ràdio. Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Molt parides, aquestes vaques,
6: sí, sí,
5: eh?
6: Sí, sí, sí.
5: És la típica vaca londinenca.
6: Quina raça és?
5: Londinenca.
6: Londinenca.
5: Londinenca del nord.
6: Ah.
5: De dos banyes.
6: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
5: Se'n diuen rinocerons.
6: Fan llet, no?
5: Sí.
6: La família del rinoceron deu fer llet, també.
7: Clar, fallet. Puríssima.
6: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Va, 93-207-474, encara tenim uns minuts abans d'arribar al butlletí de la una per parlar amb vosaltres. I ens ha fet cas en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
9: Bona nit, Marta, i tots els ignorants. Bueno, ja saps que jo sóc breu, eh? Perquè a vegades, que encara que sigui en el terme d'arribar a la una, doncs ja, ja
0: no,
9: em vaig a dir.
0: No, queden 10 minuts, estigues ben tranquil, eh?
9: Ah, bueno.
0: No, però no, tranquil.
9: Poder trucar algú més, també. Allò de Suorden m'ha fet pensar que en català, moltes vegades, també, com fas un favor amb algú, o això que deies tu, que t'han obert la porta, o sí, així, i tu dones les gràcies... I, en comptes de res, també podem dir a disposar.
0: És veritat. Gràcies de res a disposar. Però potser és gràcies de res a disposar. Potser és el que dona les gràcies. No sé. És veritat, alguna vegada ho he fet servir, també. I ho hem fet servir. Sí, tens raó, Joaquim.
9: Sí, jo no fa gaire que ho vaig fer servir, també. Quan van donar les gràcies, jo dic a disposar, sense dir de res.
0: Clar. Sí, sí.
9: Ho vaig fer-ho així. I ara, mira, m'ha vingut...
0: No, està ben vist, és veritat. És una mica el mateix, no? És a su orden, a disposar.
9: Sí, exacte, més o menys, sí. Sí. Poder és més laic que el nostre, no?
0: Sí,
9: no
0: sé. Potser sí, és que el meu m'ha sonat molt militar, però no.
9: Sí, és que clar, en castellà dona aquesta sensació.
0: Sí, correcte.
9: I després, bueno, tornar altra vegada es torna a parlar de la Caixa i dels bancs aquests, que és clar. Jo torno a dir que jo estic molt content amb la meva oficina, almenys, i que això del telèfon, hi ha vegades que truco a la gestora, o comunica o no contesta, i res, pot passar com a molt tard una hora, i ella me truca i me diu què necessites i tot això. Vull dir que en aquest cas torno a trencar la llança en favor.
0: Sí, ja veig que aquí a la Bisbal funcioneu diferent, per sort.
9: Sí, es veu que sí. I aquesta noia que ha parlat ara m'ha fet pensar, clar que amb molta diferència i distància, no?, amb els sopars espectacle que feia, per exemple, a Scala a Barcelona, que es va cremar, no?
0: Sí.
9: Jo no havia anat mai, però sé que feien... que mentre sopaves feien l'espectacle, no?
0: L'espectacle de ball, sí, mentre la gent sopava.
9: Sí. O sigui que quasi no hi ha res per inventar, però
0: no,
9: el que passa
0: no.
9: Que es canvia.
0: Exacte, tot evoluciona. Molt bé, Joaquim. Bé,
9: doncs, una altra cosa, encara, això no us agradarà a vosaltres, que saps que com hi ha un partit de futbol diumenge del Barça, així, després fan el tercer temps, i que s'allarga i a vegades fins a dos quarts d'una i vosaltres comenceu tard.
0: Sí, alguna vegada ha passat, sí, una miqueta més tard, un quart o així, sí.
9: Sí, i després, esclar, el vostre programa són dues hores, i per què no robeu aquest quart o aquesta mitja hora que us han robat a vosaltres, entre cometes?
0: Els següents, Clar, sí, perquè no ja podem. Que... No podem, perquè a les dues, el programa que va a les dues és repetició.
9: Sí, per això mateix el, set llaunat encara seria poder, anem més bon fer.
0: És més complicat, perquè va al programa tal qual ha anat al migdia, repeteix a la nit. Llavors hi hauria algú que hauria d'editar, encara seria més complicat. Jo crec que la resposta és aquesta, és més fàcil que nosaltres ho fem més curt i mira, i l'endemà recuperem el temps, ja està. Però vaja, molt no bé. Ens passa gaire, per sort no ens passa gaire.
9: No, només quan el partit és a les 9 o així, que després s'allarga.
0: Sí, quan és a 9:15, a les 9 encara arribem bé. Quan comença tard perquè hi ha algun problema, aleshores sí que aquí ja comencem a sospitar.
9: Sí, però vaja. Perquè encara fan aquests horaris que... partits a 9:15 i a les 10, sí, per també Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. Molt bé, Joaquim, moltes gràcies, com sempre. Bona nit.
9: Bona nit.
0: Adéu. L'Àlex, des de Badalona, bona nit.
7: Hola, Marta, bona nit, què tal?
0: Molt bé, i tu?
7: Molt bé. Mira, jo volia comentar molt breument un parell de coses. Primer, el que ha comentat també aquest senyor i abans la Rosa Maria del tema de les caixes i de la caixa i de CaixaBank i de com abans les coses. I ja també me'n recordo que també tenia la meva oficina de tota la vida aquí al meu barri amb empleats que portaven anys i panys, que els havia conegut des de que era petit i que els meus pares des de que havien vingut a viure aquí i tot i amb tota la confiança del món i sempre amb ganes de solucionar els problemes, inclús perquè no haguéssim de patir pels temes dels diners en moments complicats i aquestes coses. I després com amb els anys tot això també ha anat canviant. Ara tenim una altra oficina perquè la que teníem ara és només d'empreses i anem a la central del centre de la ciutat, que està aquí mateix, però vull dir que és realment ja és diferent. I que hi ha hagut gent que s'ha mantingut, gent que l'han canviat i que clar no et coneixen i que per qualsevol gestió et demanen el DNI i et tracten amb una cara com volent dir sí, és un client, però clar, aquest ves a saber qui és i aquestes coses. I a vegades també, inclús amb gent amb qui tens confiança, a vegades també m'hi he barallat amb coses de si això o allò, escolta, no sé què, tal, que si això o allò, o a vegades amb problemes que hem tingut, perquè tots tenim a vegades èpoques dolentes i aquestes coses que et diuen unes coses que dius, sisplau, no em prenguis el pèl, que el que m'estàs dient sé que és mentida i tu ho saps, i no m'enganyis, no intentis enganyar-me, perquè, en fi... Sí. Com sempre hi ha coses que dius ho sento, però aquí no m'entens? Vull dir, no, i que durant molts anys, i això també m'ho van dir com van morir els meus avis, que havien tingut allò, havien conegut empleats que els havien vist durant 35
0: sí, o... Sí, però clar, ara entre que jubilen d'hora i que els canvien d'oficina o que tanquen oficines...
7: Exacte, aquest és el problema, sí, sí. El que tanquen oficines i aleshores el tancar oficines o que una passa a ser d'empresa, només d'empreses
0: sí,
7: i l'altra passa a ser general, aleshores clar, hi ha un moviment general de personal que clar que tothom es canvia, hi ha un canvi general de personal d'una oficina a l'altra.
0: Sí, sí,
7: i dius noi, no sé jo si
0: el tracte
7: si
0: no
7: val
0: el
7: la pena si és,
0: home,
7: si
0: menys sí que els hi val la pena, clar, per això ho fan. El que passa que els que quedem a l'altra banda doncs són els dipositaris, no?, que es diu, o no sé com es diu.
7: Sí, exacte.
0: En fi, Àlex, tota la raó. Escolta'm, gràcies per explicar-ho, per compartir-ho.
7: De res. I després una altra cosa molt bé. L'altre dia que veu estar parlant sobre una senyora que va estar parlant sobre la Renaixença, el programa d'en Peyu, que si a vegades deixen anar algunes paraulotes, algunes coses... jo l'escolto bastant, l'escolto gairebé cada migdia, escolta, no ho vas a la nit... Tampoc és que sigui allò una cosa molt exagerada, eh?
0: No, doncs van trucar més d'una, dient això. Que molt
7: és
0: bé tot,
7: que algunes vegades se'ls hi pot escapar, però jo crec que és, no sé, amb un to bastant distès i sense ganes de fer mal.
0: Però amb aquestes oients no els hi va agradar, llavors, com que aquí
7: tampoc
0: dir la seva...
7: No, i tant, sí, sí. Vull dir, el que passa que com que suposo que s'ha parlat amb Peyus de poble, de Muntanyola i tot això, doncs potser se li escapa més, però crec que tot sempre dintre d'un respecte i amb
0: sí,
7: un...
0: Sí, això segur. No, ja els estem buscant, a veure què ens diuen.
7: molt bé.
0: Molt bé, Àlex, gràcies, com sempre.
7: Bona nit.
0: Que tens bona nit. Adéu,
7: Marta. Bona nit.
0: Bona nit. I mira, m'he deixat un missatge de WhatsApp que ens ha enviat l'Antonio, que també crec que va ser... no sé qui va ser que va preguntar com es deia Cazo, en català. No me recordo qui va ser. És que, clar, no me recordo totes les preguntes. Però Antonio ens ha fet un missatge i en diu Cazo. En català és Cassó. I fins aquí. Doncs resols tots els missatges de WhatsApp, resols totes les trucades que hi havia fins ara, les que arribin a partir d'ara, doncs s'hauran d'esperar uns minuts o trucar després del butlletí, perquè ara arriba la una de la matinada. Escoltem els nostres companys dels serveis informatius, ens posem al dia de com està la situació i tornem després amb més preguntes, amb més respostes. Encara tenim algunes preguntes sense resposta, que us recordaré. Tenim també les preguntes contestades, una conversa... Avui estem molt musicals, ja us aviso. Una conversa que ens queda i, evidentment, el nostre conte abans d'anar a dormir. Així que no marxeu, que de seguida tornem. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran s'ha signat electrònicament aquesta nit, segons acaba de confirmar la Casa Blanca i també el govern de l'Iran. Això vol dir que la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran, valorat en 300.000 milions de dòlars, i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Des de Vian, al final de la cimera del G7, Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb més bombardejos si no compleix l'acord.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
1: Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, els líders del G7 han acordat augmentar la pressió a Rússia perquè s'avingui a un acord de pau. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses fa pocs minuts. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que a la major part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Recordem que aquest dilluns Rússia va matar almenys 10 persones en una nova onada d'atacs a Ucraïna i va bombardejar el monestir de les Coves de Kiev, un dels temples sagrats del cristianisme ortodox que datava del segle XI.
1: Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat, volíem dir, a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
3: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Els metges han tornat a fer vaga aquest dimecres per reclamar un conveni propi i menys pressió assistencial. Una aturada que han seguit un 4% dels facultatius, segons el departament, tot i que Metges de Catalunya eleva la xifra fins al 29%. També s'han manifestat mig miler de professionals dels serveis socials d'ajuntaments i consells comarcals per denunciar sobrecàrrega de feina i falta de recursos. La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana.
3: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
4: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té tres dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
3: La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives. I en altres literatures, el guardó ha estat per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català.
1: Esports, el Mundial de Futbol acaba d'arrencar. El Ghana, Panamà, jugat aquest dimecres. Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balaguerí Robert Martínez. I també ha jugat l'Anglaterra 4, Croàcia 2, amb el davanter del Barça, Gordon, titular amb els anglesos.
3: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i per tot plegat els demana que actuïn.
3: El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit escrit a la UEFA, en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça, el vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
7: Els tarats ens trobem en el camí. I en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
6: On es va assajar això?
7: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar.
6: Imagina't,
8: és una visió.
7: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
6: Als Estats Units això acaba amb trets.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: La millor hora del dia.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, on ara mateix ja hi tenim la Carmeta des del barri de Santa Barcelona. Bona nit.
1: Bona nit, mate a tothom. Mira, jo és que aquesta noia m'ha fet pensar, perquè a veure, jo vull preguntar als oients algú, si se'n recorda d'un espectacle que feien també a la nit, que es deia la Bohèmia.
0: L'espectacle o la sala? Es deia...
1: No, la sala. La sala es deia la Bohèmia, feien espectacles d'aquesta manera, però en gent gran, eh? Gent retirada, que cantava òpera, o ballava, i tot és així. I és que també actuava un xicot que vivia al carrer Massini, a Sants, que es deia la Felipa. No sé si se'n recordaran, perquè aquest xicot també es disfressava pels carnavals i anava al Mercat de Sants disfressat de Farabona o d'Andalusa, de la Cofusa, oi?
0: Sí.
1: I a veure si algú se'n recorda d'això.
0: La sala Bohèmia,
1: No sé si era pel Paral·lel o per l'Eixample. Jo sé que hi anava amb la meva cunyada, amb el meu marit, i anaven de festa a la nit.
0: Sí, molt bé. A veure,
1: moltes
0: segur que molta gent se'n recorda. Gràcies, Carmeta.
1: A veure, què tal? Sí.
0: Bona nit.
1: Adéu-siau.
0: L'Eduard, des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit a tots, eh? Mira, referent, seré molt breu, referent als aquests comentaris d'aquestes senyores i d'aquest senyor sobre la Renaixença, que lògicament cada un podem expressar, per sort, doncs, les nostres opinions, no?
0: Sí.
2: Però jo volia dir que sóc un entusiasta ja del Peyu i tot el seu equip, i aquest programa que estan fent, jo m'imagino com si és una escudella barrejada que vas trobant, dius, ostres, ara he trobat això, que bo, i això no hi comptava. És a dir, des de la presentació d'un objecte o l'origen d'aquella cosa, la presentació del savi conegut o el savi per conèixer, que la trobo genial, perquè hi ha una quantitat de gent importants i que fan unes feines anònimes i que t'ho expliquen.
0: Molt interessant, sí.
2: Sí, el nivell musical de l'Aia i l'Arnau, no cal dir-ho, no cal dir, etcètera, el passatge amb el gos. I bé, aleshores, doncs, per acabar, voldria dir que s'ha de respectar, però ja que hi ha gent també és molt, molt prima i molt mirada, respectant les opinions, no?
0: Sí.
2: I te'n diré una, així ja l'acabem, no? Diré que, collons, és així, no? I per cert, la paraula collons la va inventar un català.
0: Ah, sí?
2: Sí. Bona nit.
0: Està bé.
2: Adéu-siau.
0: Adéu-siau. Ai, el doctor Duarte que m'ha fet riure ara. Mira, saps? Vull dir, si ho diu el Peyu, perquè no pot dir un oient, perquè sempre és respecte cap als altres, i ell no ha ofès a ningú. Espero que ningú s'hagi ofès, només faltaria. Va, 93-201-7474, que ara hem acabat rient amb totes aquestes consideracions que ens ha fet. A veure si algú recorda com demanava la Carmeta, perquè això ens obriria un altre moment d'aquests de recordar que amb això sou especialistes, els ignorants. Aquesta sala de festes, que no sé si és la bodega Bohèmia o és una sala de festes que es deia Bohèmia, segur que hi ha més d'un del que ens està escoltant, dels que aquells que escolten des de fa tants anys i no truquen mai, que també podeu trucar, que ja ho heu fet molts dies, per dir-nos si recordeu aquesta sala quina era, perquè ens ho ha deixat anar la Carmeta i estic convençuda que moltíssima gent sap de què estem parlant. Va, 93-201-7474, que és la 1 i 11 minuts. Mentrestant, us torno a recordar que teniu temps fins demà per si voleu fer alguna consulta de dermatologia, perquè entrevistarem la doctora Lola Bou, dermatòloga, amiga i oient del programa, com ho sabeu, i ja vam fer una primera conversa quan vam començar la temporada, i ara que doncs estem a les portes de l'estiu volem tenir una altra conversa per parlar d'altres aspectes de la pell, doncs tenint en compte que estem més a l'exterior, que hi ha més al·lèrgies, que ens toca més el sol, que potser no ens hauria de tocar tant en algú, etcètera, etcètera, i que segurament serà interessant també, com sempre, la conversa amb la doctora Bou. Si algú vol doncs fer alguna consulta, ens ho deixa escrit al WhatsApp del programa, al 667-220-148, i nosaltres li fem arribar. Ens truca el 93-201-7474, la Remei, des de Sant Gervasi, Barcelona. Bona nit.
3: Sí, és sobre això de la bodega Bohèmia.
0: Ah, mira.
3: Perquè, sí, jo ja havia anat bastant a veure-ho quan era jove, perquè era d'uns familiars meus, del Miguel bueno, els coneixia molt, eren família, eren cosins de la meva àvia, i anàvem molt, i havia el Jean Gilbert, tots aquesta gent, era una espècie del Molino,
0: sí,
3: com si diguéssim, de gent retirada i gent així, i nosaltres, jo tenia la padrina de la meva mare, que hi vivien allà, i els ajudava a despatxar, i la iaia hi anava tots, i era tota la família hi anàvem. I nosaltres, amb el meu marit, quan ens va fer il·lusió d'anar-hi de joves, i llavors hi anàvem i veiem el Jean Gilbert i tota aquesta gent retirada del Molino, però molt bé, molt bé. Això, o sigui que ho dic perquè és una cosa molt bé.
0: Doncs és aquesta, la Bodega Bohèmia.
3: Aquesta, sí, sí, sí. La Bodega Bohèmia del carrer Gran de la Rambla, Nou de la Rambla, que era, però la van tirar a terra sobre els anys ja... el nou carrer Nou de la Rambla era, entre la Rambla i el
0: sí,
3: Paral·lel.
0: Sí, sí, molt bé. Perfecte.
3: I llavors el van tirar a terra l'edifici, que jo vaig tenir molt de disgust, perquè, esclar, era, jo hi tenia molt de carinyo.
0: Clar.
3: I a l'entrada hi havia Colmado, i en el Colmado hi despatxaven la meva padrina, de la mama, i tota aquesta gent de tota la vida, i llavors a dintre hi havia les atraccions, que sempre estava a tope, i anava també aquest, ara no em sortirà el nom, aquest que vivia a la plaça Real, que va morir, aquest que era que va morir cremat, no sé si us en recordeu, no, era,
0: ara no sé, jo no sé
3: ara
0: qui
3: no vols dir. El nom. Sí, sí, un que vivia, era veí meu d'aquí, Barcelona, d'aquí de Sant Gervasi, i resulta que actuava... I era... bueno, ara
0: segur que un altre
3: dia... Com que els meus fills ja dormen, ja no els hi puc preguntar.
0: No, ara no es parteixis per això.
3: No, per dir-ho això no, però se'n recorden ells. Bueno, se'n recorden, no, ells no hi han anat mai, perquè ja, això és molt antic. Jo fa 60 anys que jo hi anava, eh?
0: Mare meva, sí, sí.
3: 50, 60, ja en tinc 80. Vull dir, era de l'època i hi teníem molt de carinyo. I perquè eren gent, doncs, que també de les set portes hi havien anat, que amics i... Bueno, era una cosa molt maca. I ara no em surten tots els noms perquè se m'ha ocorregut el sentir-ho.
0: No,
3: però, bueno, més que res que existia i que era una cosa fantàstica.
0: Molt bé.
3: Això
0: perfecte,
3: és tipus del Molino, però amb més
0: bueno, petit, més modest, sí.
3: Més modest, i vivia la meva família, els meus padrins, i tot vivien a dalt, a la mateixa entrada.
0: Molt bé, Remei. Moltes gràcies, bona nit.
3: De res. Adéu. Adéu, bona nit.
0: Va, que la Bodega Bohèmia, ja sabia això, que aquestes coses agraden. Maria Rosa de Sant Cugat, bona nit.
4: Hola, bona nit. Bé, aquesta senyora, més que ella, que si és de la família, ja ho pot
0: dir. Gairebé, però... sí, sí, però li faltava un nom, no sé si tu ho sabràs.
4: Sí, ja sé, sí, home, mira, és que ara no em puc recordar. Sí, aquest sí, era aquell xicot, que sí, que va morir cremat, que es vestia de senyora i anava per la Rambla, pintava moltes verges i pintava així, i era gay, evidentment, i anava
0: però
4: sempre
0: no,
4: a través...
0: No te'n recordes el nom?
4: No, i és que no me'n recordo. El que sí que me'n recordo era el Gilbert, que era el gran Gilbert. Sí, i era gran d'edat, ho era, eh? Mira, i el gran Gilbert hi cantava en francès. Ah. Amb un accent de la barceloneta
0: de
4: que no
0: volies
4: tu. Tenia un accent fatal, però ell cantava en francès.
0: Francès.
4: Anàvem tot posadet, me'n recordo jo una vegada que vaig anar que el vaig veure, ell tot elegant, ell tot pentinat pel cabell tenia, i el gran Gilbert, sí, sí, sí. I aquest, com es deia, aquest sí que vivia a la plaça Real i va morir cremat, home, i ja dic, pintava verges, moltes verges.
0: Però què vols dir pintava verges? No ho entenc, papau.
4: Aquest que va morir cremat,
0: que
4: deia, sí, que era un xicot que pintava i sempre pintava moltes verges i, sí, o sigui, sempre el Virgen del Rocío o coses així, perquè anava d'Andalusa.
0: Ah.
4: I el... Home, si algú se'n recordarà, perquè... És que ara, mira, jo tampoc... M'acabo de despertar, o sigui que estic mitja dormida i no me'n recordo.
0: No, però he intentat buscar-ho, a veure si ho trobo, però no...
4: Sí, sí, sí.
0: No.
4: I tot era gent molt gran que anava allà a la Bodega Bohèmia, saps? Sí,
0: ja,
4: sí, sí.
0: Ja.
4: A vegades era una mica trist i tot, trobo jo, mirant... Perquè bé, ells s'ho passaven bé, però en el cas, si quan miraves la cosa era una mica trista. En fi, en quan, no sé què s'haurà parlat de la... Ara parlant de la...
0: No, és perquè li ha vingut amb un oient, perquè hem fet una història de nit d'una noia que va allà en festes de nit.
4: Ja.
0: Llavors, a partir d'aquí, ella s'han recordat de la sala i per això
4: sí,
0: ho ha demanat.
4: Sí,
0: sí. Sí,
4: sí. Sí, sí, bé, clar, bé, bé, sí. No, i també he sentit que no sé què dèieu de la resistència. A mi m'agrada la resistència, sí, tenen aquesta manera de fer. Però és un programa original, no?
0: Sí, dir, no, no, era perquè ahir agrada molt, però ahir va haver un parell d'oients que, tot i agradar-los molt, consideren que es passen una mica amb el que amb la manera...
4: Amb la parla.
0: Sí,
4: amb
0: alguns tacos. Per això ara el doctor ara fa la broma.
4: Sí, amb paraules aquelles que van inventar els catalans, com diu l'Eduard.
0: Exacte.
4: Sí, sí, a vegades bé, sí, sí, sí. I a vegades sí, una mica directe el Peyu, sí.
0: Sí, però sempre ha sigut així, el Peyu. Sí, sí, sembla que faci el que faci, sempre parla així, parla de la
4: mateixa manera. Sí.
0: Però vaja.
4: Bé, ara, escolta'm, escolta, el que volia dir, em sembla que, sí que m'ho han dit avui, que ahir va trucar la Maria Rosa i va dir la meva edat, es va xivar.
0: Sí, senyora.
4: Sí, es va xivar, mare de Déu.
0: Jo dic, no pot ser, vaig pensar jo entre mi, no pot ser. S'ha equivocat. Jo no dic, ara em perdonarà, perquè igual ara jo he fet... Però jo no he dit res, Ara perquè tu ho has dit, si no jo, muts i la gàbia,
4: No, no, ella va dir, diu, és que també té la meva edat, sí, els faré el dia 30, però és que jo no hi he amagat mai l'edat.
0: Els faràs el dia 30?
4: Ell va dir que em perdoni, no, perdona, escolta, i ara...
0: El 30 de juny els faràs?
4: El dia 30.
0: Oi?
4: Sí, perquè sí, i us volia demanar una cançó per aquell dia.
0: Home, ja me l'apunto.
4: Sí. Sí, bé, perquè era Yerrancor, que era del Aznavour, que és una criu... Yerrancor, jo de dato... Sí, encara tenia 20 anys ahir, abans d'ahir, sí. Aquesta.
0: A veure, com es diu? Perdona,
4: Yerrancor, ahir encara.
0: Ah, d'acord.
4: Yerrancor, de l'Aznavour, en francès, no sé si ho he posat-me-la... En castellà...
0: No, francès, no. El dia 30,
4: El dia 30, Vinga. Sí. Bé, doncs, digue-li que se l'haga per dir-li que res, que no pateix.
0: Que estigui ben tranquil·la, Maria Rosa. Que no...
4: La meva sogra deia, nena, és que los dineros i la edad no se dan a contar a nadie. I jo deia, mire, oiga, jo la edad no me l'he amagada mai, de dineros como no tengo, pues mire...
0: Pues tampoco, ja està.
4: Tampoco, en fi, vinga, noia, sapa.
0: Vinga, gràcies, una abraçada, bona nit.
4: Adéu.
0: Va, que em sembla que sabrem més sobre aquest personatge que busquem, el Jordi des de l'Eixample, bona nit.
5: Molt bona nit. Era l'estimat i un personatge realment increïble, l'Ocaña. L'Ocaña...
0: Home, l'Ocaña, s'estan referint a l'Ocaña. Home, i tant, mare meva. Però sí, hi ha un espectacle que fan ara de l'Ocaña.
5: Increïble.
0: Increïble. Sí,
5: increïble. Encara ara, el Nazario, que pertany a la mateixa època, segueix vivint a la Plaça Real, però hi ha un documental que ha estat emès, jo crec que un parell de cops per TV3, que era Ocaña, retrat intermitent.
0: Sí,
5: i que, és veritat. I que jo crec que és l'any 74 o 75, una cosa així, no? Però, i sí que, malauradament, en una festa major del seu poble, ell era d'un poble d'Andalusia, es va vestir de sol, amb tan mala desgràcia i mala sort que el sol va prendre foc.
0: Oh,
5: I el pobre va morir, no era
0: conscient d'això.
5: D'una manera dramàtica, va tenir una mort increïble, però realment, per tots aquells que eren molt jovenets en aquella època, aquests personatges trencaven tots els esquemes, no? I l'Ocaña realment era de lo més insòlit. Va fer diverses exposicions al voltant d'algunes galeries que hi havia en aquella època pel Born, i alguna d'elles, tal com diu aquesta senyora, molta de la seva iconografia, sempre en verges, a Verge del Rocío i elements, diguem-ne, barrejaven sempre referències d'imatges religioses.
0: Ja. Sí. Jo, a mi em sona molt perquè hi ha un actor català que em va fer un espectacle musical que em sembla que ha guanyat més d'un premi, que és Ocaña, reina de les Rambles.
5: Sí, és que ben bé les pujades i baixades que feien la Rambla de finals dels anys 70 eren realment, diguem-ne, fantàstiques. Era aquell moment de bogeria absoluta,
0: sí.
5: I per aquells que érem uns marrecs i molt jovenets, per nosaltres allò era l'expressió màxima de la llibertat. No?
0: Absoluta, sí, sí. I tant, molt bé.
5: Molt provocadores, però sempre amb una provocació que sempre he pensat que a vegades els transsexuals o així, amb alguns espectacles, davant d'algun impresentable, demostren tenir molta mili i que de repent són capaços a qualsevol impresentable de respondre d'una manera molt, molt, molt ingeniosa, molt, molt, molt intel·ligent, i que moltes vegades aquesta provocació, quan hi havia algun ximple que no sabia com respondre a aquestes provocacions, elles ràpidament responien i tallaven el machito de turno, sí, d'una manera molt, molt divertida. No?
0: Sí.
5: Res.
0: Ai, que bé, Jordi, gràcies per compartir-ho.
5: I el Nazario té molts llibres, té molts còmics, que fa referència també a l'Ocaña.
0: A l'Ocaña, perfecte.
5: Sí.
0: Doncs
5: molt
0: hi
5: bé.
0: Hem sortit de som. De dubtes. Gràcies, Jordi.
5: Bona
0: una abraçada,
5: nit.
0: Bona nit.
5: Adéu. Adéu.
0: Mira que he trobat l'Oriol. Un trosset del gran Gilbert.

Doncs mira, com si estéssim a la bodega Bohèmia fa 50 anys enrere, gairebé igual. Però avancem, que ara tornem al present, a les pròximes hores.

0: Segurament, per molts, el Boig per tu de Sau és més que una cançó. Molta gent considera que és un himne que representa tota una generació que va descobrir la vida amb les veus de Carles Sabater i Pep Sala. Sau va treure el seu primer disc el 1988 i no va trigar gaire a convertir-se en un referent musical d'aquest país. El carisma de Carles Sabater i la guitarra de Pep Sala omplien concerts i gires. Tot el que tocaven sonava a èxit. Fins al 13 de febrer del 1999, en què després d'un concert a Vilafranca del Penedès, en Carles queia fulminat i moria amb només 36 anys. Aquell dia naixia un mite que més d'un quart de segle després continua ben viu. Aquesta tardor s'estrena als cinemes Els de Sau, on s'explica la història del grup. A l'espera d'aquesta pel·lícula, d'aquesta cinta, en Pep Sala està recorrent el país des de fa mesos amb un espectacle que es titula Un concert de pel·lícula, on a banda de sentir les cançons de Sau, es poden veure fragments del film i imatges inèdites del grup. El Boig per tu, que ara estem sentint, és el que es va interpretar al Palau de la Música Catalana el desembre passat, dins precisament d'aquesta gira. D'aquí unes hores tindreu l'oportunitat de tornar-la a sentir al Festival Blau Marí, al Port Vell de Barcelona, que aquest dijous acull l'espectacle. I abans de pujar a l'escenari, en Pep Sala ens atén i parla amb nosaltres amb la nit dels ignorants. Pep Sala, bona nit.
1: Bona nit, Marta.
0: Com estàs?
1: Escolta'm, molt bé, molt content.
0: Content, perquè d'aquí no res pugeu una altra vegada a l'escenari. De fet, vau començar la gira Valls l'octubre de l'any passat, que déu-n'hi-do. Heu fet, si no m'equivoco, 14 concerts, gairebé tot exhaurit sempre. Aquesta pròxima nit tocareu al Blau Marí i encara teniu programats diversos concerts fins a finals d'any. Estàs content, satisfet de com estan en aquesta gira?
1: Home, aquesta gira és com una mena de regal que ens ha fet la vida. Perquè en principi havia sigut una gira de 10 concerts en teatres i s'ha allargat tot l'any i degut a que també la pel·lícula s'ha retreçat a la seva estrena, que serà segurament per allà al novembre,
0: sí.
1: Doncs també la gira s'allargarà el 2027, amb la qual és fantàstic. A més els concerts són collonuts, la gent ens ha rebut d'una forma increïble. Sabíem que cançons com El Boig per tu, Us i no t'ho continuar, El tren de mitjanit, Envia un àngel, sabíem que les cantarien, però que les canten totes.
0: Clar.
1: I és bastant... Estem molt encantats i molt agraïts amb l'acollida que ens ha fet la gent. No?
0: I a més, crec que a cada concert hi ha alguna col·laboració, no sé què heu tingut fins ara, perquè jo no he vist cap encara, no sé si aquesta nit tindreu també alguna sorpresa, si és sorpresa no es pot dir res, o si es pot dir alguna cosa.
1: És un artista que... dues col·laboracions tindrem, que la gent que em fa molta il·lusió, però moltíssima il·lusió, però són allò... No puc dir.
0: No pots dir.
1: Sobretot no ho diguis.
0: Sobretot no ho diguis. Doncs ho respectarem. Però diguéssim que a cada concert hi ha alguna d'aquestes col·laboracions, no? Els que heu tingut fins ara, sí que me'ls pots dir?
1: Sí, tant, sí, tant. Hem tingut... No els recordaré tots,
0: No, alguns.
1: Tenim el Pau Franc de Mallorca, que vam tenir la Lucrecia, el Palau de la Música, la Mariona Escoda, la Ivet Nada... hem tingut un pilot de gent i tots amb un talent, el Titot dels Brams, hem tingut molta gent a cada concert i a més tenim tres convidats que venen a tots els concerts, és a dir, la banda és la formació inicial,
0: sí, l'original, no?
1: Del Sau de l'any 1987, la que vam gravar els primers discos, i després tenim tres convidats fantàstics, que són el Jonathan Reguelles, el Frederic Strand i l'Aurelio Morata, que era el fundador dels Rebeldes, de la banda mítica Los Rebeldes, no? Aleshores, doncs, són tres cracs, tres artistes com la copa d'un pic, que ens ajuden a cada concert a fer aquest espectacle que realment ens commou a tots, no?
0: Tu et parlaves del Jonathan Arguelles, que de fet en els últims, crec que són 8 anys, ha fet segona veu en els concerts.
1: Sí, aquí
0: també s'ha incorporat aquesta veu nova, la del Frederic Strand, que no sé si tots els oients el recorden, jo el vaig conèixer a crec que era la tercera edició d'Eufòria, que és un nano que és d'Estocolm, però que fa moltíssims anys que és aquí, i que a més té una veu espectacular, no?
1: Sí. A part de la veu, té un talent musical fantàstic. Jo estic segur que té un futur extraordinari. I és un home Molt talent, molt talent. Fot una mica de rabieta, perquè és jo molt jove, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Fot una mica de rabieta d'enveja, però és un tio collonut, i a més ha encaixat perfectament amb la banda, i ens ho passem molt bé junts. A més, és un concert que ens ho passem molt bé a dalt l'escenari, i suposo que això es deu notar. Portem una pantalla, que això no ho he dit, portem una pantalla de 10 metres, que és la que hi ha aquestes imatges que deies, no?
0: Sí.
1: Aleshores, clar, això és un mamotreto enorme, però que té un, i té, això fa que tingui un protagonisme molt important. I aleshores hi ha moments que els actors, com bé deies, estan interpretant una cançó que nosaltres, o sigui, estan fent veure que interpreten la cançó,
0: sí,
1: els actors filmats. Nosaltres estem interpretant la cançó realment a sota, i la veu és el Carles. Aleshores tenim el Carles, tenim la sort que amb algunes cançons, no gaires, però amb algunes cançons tenim la veu del Carles a l'escenari.
0: Clar, això present realment a l'espectacle, no? Clar, això...
1: Això és realment per nosaltres una cosa increïble.
0: Això és pell de gallina, segur, vaja.
1: I ens emociona molt.
0: Clar, clar,
1: a nosaltres, els primers dies era... I, bueno, sempre, a vegades, ens emocionem de l'escenari.
0: Ja has dit que la pel·lícula serà cap al novembre. Què explica,
1: sí,
0: aquesta pel·lícula?
1: Finals.
0: Tota la història de... Què explica, exactament?
1: Bé, en teoria, la pel·lícula... Esclar, jo no sóc el productor ni el director, ni molt menys, no?

0: veure amb uns altres ulls, perquè clar, crec que és en Guim Puig que interpreta Carles Sabater i de tu fa en Pol Monen.
1: Paul Monen. Sí.
0: Com és
1: veure... Guillermo dels Heres fa de Joan Capdevila.
0: Com és veure't que et fa algú altre que no ets tu? Però està fent de
1: home,
0: tu.
1: És una sensació molt estranya. Però, a veure, jo més que... A veure, el Pol Monen és un tio amb un talent increïble, realment meravellós, un tio, un actor fantàstic, que penso que ho fa extraordinàriament bé, no? Però més que jo veure'm o no veure'm jo, ens veig a nosaltres tres realment reflectits en la pel·lícula. O sigui, la relació que teníem nosaltres tres i amb la resta del grup, i sobretot els primers anys que estàvem a les Tallades i Vilanova de Sau, per això ens dèiem els de Sau, no?
0: Clar.
1: Hi ha escenes que realment semblen que ens haguessin filmat. És que són realment escenes que, hòstia, m'identifico el 100% amb el que veig, no? I això és realment molt guapo, no? Clar, jo no he vist la pel·lícula sencera, no he vist el muntatge final, però els trossos que he vist realment m'han agradat moltíssim.
0: Clar, suposo que aquesta gira que esteu fent és una mica... complement d'aquesta pel·lícula, Van de la Maneta?
1: Sí, Van de la Maneta, perquè va sortir la idea a partir de la pel·lícula i vam dir, escolta'm, i si tenim això, doncs podríem fer una gira amb imatges de la pel·lícula i amb imatges d'arxiu. El problema és que la pel·lícula s'ha retreçat.
0: Ja.
1: Aleshores hem començat la gira sense la
0: pel·lícula.
1: La gent veu les imatges, jo penso que encara els hi ve més ganes, i per això també allargarem la gira l'any que ve, perquè penso que hi haurà un moment que serà molt divertit, que serà quan estiguem amb la pel·lícula als cinemes i nosaltres amb de gira.
0: Amb concerts, clar.
1: Exacte.
0: Perquè em sembla que també heu anat a País Valencià i Illes, oi? Amb aquesta gira?
1: Sí. Vam estar al COI, al Teatre sí. del COI, i va anar superbé.
0: També l'acollida és la mateixa, eh? Vull dir, la gent
1: Totalment.
0: Canta igual. Igual que a Catalunya.
1: El COI feia temps que no baixàvem tan avall i fins i tot jo sol, com a Pep Sala,
0: sí.
1: sol, i la gent recordava les cançons, vam omplir el teatre del COI, que és un teatre molt maco, per cert. I a les Illes vam estar 2 dies a Inca i ara tornem a Pollença i després al setembre ens anem a Eivissa. Vull dir que ens en fem un fart. No? I segurament l'any que ve hi tornarem, segurament.
0: Imagina't si dona per això. Escolta'm, estic pensant, què tenen aquestes cançons que han passat els anys, va passar el que va passar amb el Carles, i la gent les continua escoltant, les continua cantant, i estic convençuda que els concerts... Hi ha gent nova que no coneixia el Sau de quan va començar, però que s'hi ha enganxat després, ja sigui per qüestions familiars, perquè els pares també. No sé quin tipus de gent us ve als concerts ara, si és dels...
1: És molt transversal.
0: Sí.
1: Totalment, és totalment transversal. Hi ha molta gent que havia vingut ja a aquella època i que ara tenen 40, 50 i 60 anys.
0: Clar.
1: Però hi ha també molta gent jove que ens ha descobert i que ha descobert el grup i que ens ve a veure i que s'ha enganxat, i gent que repeteix... I l'altre dia, per exemple, sense anar més lluny, que això ja ho he explicat alguna vegada, ens va venir una... És que em va impactar molt, perquè ens va venir una noia d'uns 20, jo què sé, 28, 30 anys, amb els ulls plorosos, emocionada i donant-me les gràcies, com si li hagués salvat la vida. I diu, és que mai hagués pensat que podria veure Sau en directe. Ja sé que no és Sau, que no hi és el Carles, però crec que... No, és molt semblant el que feu al que podria ser un concert de Sau, i té raó, no? I realment hi ha gent que és això, que no s'havia plantejat mai la possibilitat de veure Sau en directe, i ho pot fer ara amb aquest concert. Per gent que es va descobrir ja l'any 2002. Per
0: clar, sí. Escolta'm, d'aquesta gira en pot sortir un disc, també? Posats a fer?
1: No ens ho hem plantejat, de moment no ens ho hem plantejat. S'ha editat... Hi ha gent que ens ha demanat les cançons, perquè hi ha gent que... Com pot dir les cançons? Hem editat un disc de grans èxits, diguem-ne, amb estudi i en directe, però aquest disc només es ven als concerts.
0: Ja.
1: Aleshores, la gent que té el concert que diu, demanen-vos, servia aquestes les cançons que heu tocat avui, tenir-les d'alguna forma, doncs agafen aquest disc. No està previst que tinguem un disc en directe, però, clar, aquest món no podem dir mai que no.
0: No, està clar. No sé si tots aquests dies, entre la gira, entre la pel·lícula, el que heu assessorat i després quan s'estreni, no sé si tot plegat, tu has continuat cantant, has fet el teu recorregut, has fet el teu dol, només faltaria, com ha fet moltíssima gent, però no sé si tot plegat t'ha remogut una mica i has pensat què hauria passat si haguéssiu continuat junts i no hi hagués hagut la desgràcia que hi va haver l'any 99, què hagués pensat

0: passat amb el futur de Sau? Hi has pensat alguna vegada?
1: Sí, moltes vegades hi he pensat, moltes vegades, evidentment. Home, jo crec, estic convençut que haguéssim seguit fent exactament el que fèiem. O sigui, quan el Carles va morir, teníem pensat fer un... Era el primer concert d'una gira, i teníem pensat començar a preparar un nou disc, no? I haguéssim fet el mateix que fèiem, que fèiem un any, dos, tres anys de concerts, discos, concerts, gires, i després aturàvem, i el Carles feia les seves coses de cine, de cinema, de teatre, de sèries de televisió, jo feia altres projectes, treballava de productor, feia bandes sonores, feia la banda del bar, i després ens tornàvem a juntar i... O sigui, una mica, jo crec que haguéssim seguit igual, perquè realment era una cosa molt còmoda per tots, i realment la relació que hi havia entre nosaltres, el Carles, jo, el Joan Capdevila i la resta de músics, era realment fantàstica, no? I érem gent molt... Estava molt bé, ens havíem muntat molt bé, per dir-ho d'una manera. No mai havíem tingut conflictes de, escolta, ara com ho fem? Doncs no, cap problema. Podem parar una època. A més, va molt bé parar en un país com el nostre, que és molt petit. Aleshores, nosaltres, jo ara que no estem fent aquesta gira, m'ho estic passant molt bé, però esclar, arribes a un teatre d'un poble, dius, aquí he actuat 7 vegades, arribes a un altre teatre d'un altre poble. Esclar, és que és petit el nostre país.
0: Clar,
1: no?
0: clar.
1: Esclar, i l'hem fet moltes vegades, no? Aleshores, també s'ha de tant aturar la màquina, i per això ja ho havíem fet 2 vegades amb Sau, i crec que és un seguit igual, la mateixa rima, no?
0: Uh-huh. Aturant i anar reconvertint al final, en definitiva. Escolta'm, Pep Sala, gràcies per explicar-nos-ho, que vagi molt bé aquest un concert de pel·lícula, ara al Festival Blau Maria al Port Vell de Barcelona, aquesta pròxima nit de dijous, i res, llarga vida als pròxims concerts, i quan surti la pel·li, doncs anirem a veure la pel·lícula, esclar. Així que moltes gràcies, que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, salut, bona nit.
1: A reveure.

0: Ja fa estona que ha passat el tren de la mitjanit per nosaltres, perquè d'aquí 4 minuts arribarem a 3 quarts de 2 de la matinada a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants. Al 93207474 ens truca el Lliberat des de Navarcles. Bona nit.
1: Suposem que funcioni res, eh?
0: No, sobretot, eh?
1: Que l'espai.
0: Exacte.
1: Bueno, jo vull explicar, no sé, si tenen temps d'explicar-ho tot. Resulta que tenia un tio que li va pagar la carrera de capellà al seu llar de nit. El tiet de l'Arejo Mirau Quadres.
0: Ui, sí.
1: Del Vino Canal.
0: Sí.
1: De Sant Benet. Bueno, va acabar la carrera, va anar de vicari a Vacarisses,
0: sí.
1: A Sant Miquel de Castellet, i llavors va anar, perquè el tio va estudiar 3 o 4 carreres de, i va anar a Espantagrà a Madrid, que va ser director del seminari hispano-americà.
0: Sí.
1: Bueno, aleshores, va ser l'època de Joan Pau I, que els capellans s'ho van deixar, s'ho van deixar ser capellà. Com el tio va deixar ser capellà.
0: Sí.
1: I es va casar amb una noia de llengua, que era la que podrà posar una cartera dient de l'època de Franco.
0: Mare meva.
1: Era la mare gallega, ai, la pare gallec,
0: sí.
1: I la mare andalusa.
0: Sí.
1: Que justament anaven a col·legit plegats amb el Felipe González a Sevilla.
0: Ja, mare meva, tots s'ajunten aquí.
1: Bueno, més aviat una mica d'aquests del tio, el subir de xumes que va tenir, com que era bastant llestot, doncs va ser executiu de la fàbrica que havia esperat-ho ell i un tal Valls.
0: Sí, el van anar a esperar.
1: I... Bueno, això es va quedar amb aquesta dona de la tia Vesta, el seu company, que és jesuïta, es va casar amb el duquès de Jaume.
0: Ostres, tu, sí, i ahí som tots.
1: Dic això perquè, esclar, jo tenia, tinc un terreny que a mi l'àvia hi havia un terreny que jo vendré al meu pare. Però, esclar, era un curs una mica petit i per poder anar una mica i van anar un tros perquè a mi l'àvia que ens va morir la casa i tot va quedar de petit per tots els germans, que la meva mare era gran.
0: Ja. I va quedar repartit per tots els germans.
1: El que fan a Castella, mateix.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: La meva àvia era d'origen de Castella. I la meva àvia era Palacio de Segona.
0: És que tinc alguna dificultat en acabar d'entendre alguna paraula que no sento bé.
1: Perquè ara parlen del Zapatero,
0: sí.
1: Que si tal i que si qual, que té unes ganes de poder terribles. I estàs fotent la cervesa el qui poden, m'entens?
0: Ja,
1: que si els àngels, però jo no dic que siguin àngels de la guarda, però...
0: Sí.
1: Si ets d'aquests, els favorables seran la banca i els grans fortunes, com per exemple hem fet.
0: Sí.
1: I els treballs, els petxonistes, un 0,25%
0: això mateix.
1: Cada any.
0: Exacte, tota la raó, Lliberat, tota la raó. Vinga, moltes gràcies per compartir-ho. Una abraçada.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
2: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Va, que obrim el capítol de preguntes contestades. Parlarem de la gestió vitalícia de l'habitatge, perquè tenim algunes preguntes relacionades amb aquesta pràctica, i una d'elles ens la feia el Joan des de Vallcarca, que volia saber com funciona la gestió vitalícia de l'habitatge, si, i si, quan la persona no hi és, es pot recuperar el pis. Bé, doncs la Marta Legarreta és presidenta de la secció de Dret Civil de l'ICAP, de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i ens explica què és la gestió vitalícia de l'habitatge i respon d'aquesta manera el Joan de Vallcarca.
1: La cessió vitalícia és una terminologia que es fa servir per descriure aquella figura en la que una persona transfereix la nua propietat de casa seva a un tercer a canvi d'una renda o una pensió mensual de per vida i es reserva per a si el dret d'ús i gaudiment. El venedor té coberta la seva necessitat de vivenda de per vida i, a canvi, rep un ingrés mensual que complementa la seva pensió i no suporta les despeses extraordinàries de la comunitat de propietaris, perquè ja no és propietari. Aquesta figura de la cessió vitalícia es diferencia de l'ús de fruit, en què la cessió és per satisfer les necessitats pròpies de la família i de la persona que l'otorga. Tu pots percebre els fruits per cobrir les teves necessitats, però no en pots fer negoci. Per contra, l'ús de fruit sí que permet fer negoci. Fins i tot pots vendre el dret i si el propietari es ven la nova propietat, tu tens dret a adquirir-la de nou. En la cessió vitalícia això no pot succeir. Tu no tens aquest dret d'adquisició preferent. En ocasions, a part d'aquesta renda mensual, també es fa un pagament inicial en el moment de la venda. El preu es fixa pel valor de l'habitatge i, a més, en funció de les expectatives de vida del venedor. Pensem que ni el venedor sap quant de temps viurà, ni el comprador sap tampoc quan acabarà pagant per aquell immoble, perquè anirà en funció del que visqui la persona. Mentre el dret vitalici estigui vigent, el comprador no pot recuperar la possessió. Si la persona beneficiària del dret vitalici es mor, el dret s'extingeix automàticament i el propietari comprador recuperarà en aquell moment la plena disponibilitat del pis i la possessió. A la pregunta de si el dret s'extingeix per l'absència temporal que no hi estigui vivint la persona, és a dir, si n'hi ha prou que la persona marxi uns dies, setmanes o fins i tot mesos, que pugui passar temporades fora al poble o que resideixi temporalment amb familiars o una residència, temps durant el qual no s'utilitza la vivenda, cal respondre dient que depèn. I depèn de què? De com es configura el dret en el moment de la compravenda i de la constitució del dret d'ús vitalici, d'aquesta cessió vitalícia. Perquè es pot plantejar que, per exemple, un ús continuat durant un període de 6 mesos en el transcurs d'un any o el fet de residir en una residència amb pèrdua de l'autonomia suposi de per si l'extinció del dret. Cal veure com es configura aquest dret i en quins termes. En general, però, mentre la persona està viva i no hagi renunciat al seu dret de manera voluntària, hi podrà viure i no la poden fer fora. Ara bé, si aquest dret no està ben definit, de ben segur es generaran conflictes que caldrà resoldre i amb una altra probabilitat acabarem als tribunals. Per tant, és molt i molt important assessorar-se amb un advocat i definir molt bé jurídicament els termes d'aquesta cessió vitalícia.

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana anem a dormir amb les històries de vida que l'escriptor gallec resident a Catalunya, David Montiagudo, va agrupar en aquest llibre, Avui he deixat la fàbrica, que es va publicar el 2018 pel segell Rata Books i traduït per Jordi Llavina. Avui tornem a llegir dues històries, dos relats. El primer es titula Biografia. Era un nen d'ulls molt oberts, de llavis entrebadats, en una mena d'esturament ingenu davant el món. Després la seva mirada es va tornar més vivaç, era graciós i enginyós, però els seus ulls encara eren nets i oberts de bat a bat. Va enamorar-se d'una nena amb un amor precoç, desmesurat, que feia riure els grans, però va arribar a la pubertat i la mirada es va fer esmunyadissa. El somriure esdevingué fatu i despectiu, mentre que per dins tot era un caos. Hi va haver un estiu interminable de platja i sol, de pell colrada i biquinis, de jocs i secretets a la vora d'una piscina, acabat de sopar, amb amics i cosins, amb nenes que ja no eren nenes del tot, no gaire lluny dels pares, que xerraven fins molt tard entre gots llargs i cadires de jardí. Hi va haver una revista plena de fotos en color que es va anar gastant i desfollant durant mesos i anys en el fons més amagat d'un calaix. I fora, mentrestant, en el món real, va tenir una xicota una mica distreta, que va durar-li un any, que sempre feia tard, que no es quedava mai a soles amb ell, a qui només podia basar en hores rituals als sofàs de la discoteca. Buscant-ne una altra, una que fos com les de la revista, va acabar el cou, va començar una carrera i va trobar feina, tot plegat en poc temps. Guanyava calés, tenia llibertat i va comprar-se una moto. Va deixar de buscar xicota i no gaire més tard en va trobar una. Van anar de vacances amb la moto. Van fer l'amor unes quantes vegades en una tarda especialment tòrrida i al cap d'un any, vestits amb una roba informal, però ben planxada, en un berenar perfectament organitzat, ensenyaven als amics el pis que s'havien comprat. Era l'estiu i ell demostrava a mitja dotzena de trentins, tots els quals amb el got a la mà, que bé que s'estava en aquella hora en la minúscula terrassa si s'obrien estratègicament les dues portes. A partir d'aquí, tot va anar molt de pressa. Va abandonar definitivament la idea de canviar de feina, es va vendre la moto, van arribar els fills i en els àpats familiars sempre s'emprenyava o remugava en un silenci tens quan la seva dona deia segons què. Cada vegada guanyava més calés, però es va anar quedant calb. Es va engreixar. Conduïa en silenci al costat de la dona, els fills ja adolescents, cada un amb els seus amics, amb una expressió de gravetat ofesa i durant anys va recordar un restaurant en què havien menjat molt bé i no gaire car, al barri antic de Logronyo. Va tenir a deshora i malament un amant, gairebé per despit, per satisfer un caprici. Es va aprimar una mica durant uns mesos, va deixar de fumar, però després tot va tornar a ser igual. Es va jubilar, va assistir a un taller de pintura, va tenir un infart, complia amb rigor les rutines diàries dels menjars i el passeig. Mentre mirava la tele, la seva dona li duia els nets, que li feien un petó de mala gana. Es va anar apagant. A la residència el visitava la dona i els seus fills de tard en tard. Només vivia per esperar els dos moments del dia en què, a culleradetes, com si fos un nadó, li peixien el dinar i el sopar. Ahir mateix es va morir. I el segon es diu El sofregit. És diumenge al migdia i la veïna està a punt de fer un dels seus arrossos. La veïna que du la intendència d'un pis petit, com un cop de puny i superpoblat, que renta i neteja i cuina per una tropa de fills sense feina, parents i rellogats. La veïna que entre setmana cuina de qualsevol manera, una mica barrim-barram, mentre es guanya el dret a una pobresa digna amb la seva feina de merda, els diumenges es lleva més tard i obsequia els seus amb tot un requisit. Un plat de lluïment segura del seu art, segura que els deixarà tots bocabadats, que tots ells s'enllaparan els dits i que hi sucaran pa en un sentit literal. A les dues, l'olor de sofregit transcendeix les fronteres, s'esquitlla per les escletxes de les portes, envaeix l'escala, s'esmuny fins a l'interior de tots els pisos i arriba al carrer, embafadora, insubornable, impossible de tapar. Sembla mentida que el tomàquet, l'all i la ceba, que per separat i en cru no són més que vegetals, produeixin ensucarrimar-se plegats en l'infern de l'oli d'oliva aquesta aroma sensual, luxuriosa, tan universal i innegable com la del cafè que es torra o la del pa acabat de sortir del forn. Però la veïna sap que no es pot fer via, que el sofregit s'ha d'anar reduint, que, com deia sa mare, l'arròs, quan el sofregit es torni de color de xocolata, i deixa que es deshidrati, que es consumeixi i, contra tota norma dietètica i culinària, el manté a foc fins que es comença a agafar. I llavors el rasca amb la cullera de fusta i, quan l'aroma ja es daura, es torra i la sensualitat arriba a l'embriaguesa, a l'excés, la veïna hi aboca l'arròs, l'ofega, el daura, el crema en la cassola incandescent. Diríeu que la cosa ja no té remei, que no sols ha fet desaparèixer el poc que quedava del sofregit, que ara empastifa i tenyeix els grans arròs d'un color ataronjat, sinó que aquests mateixos grans s'han de torrar, recremar, i que serà impossible tornar-los a hidratar. Però la veïna domina el temps, arriba al límit i aboca el brou a la cassola just un segon abans del desastre. Remena i distribueix per darrera vegada i ja no tocarà res durant 20 minuts, més enllà de fer quatre sàvies manipulacions en la intensitat del foc. Però en aquests 20 minuts, dins la cassola bombollejant, té lloc el miracle. I quan l'arròs arriba a taula, untuós però ferm tot, el tomàquet i la ceba, l'all, l'anyora, el brou i el pollastre i les espècies, l'aroma embriagadora, tot és allà, transubstanciat, renascut, sumat i reinterpretat en cada gra d'arròs. Aquest és el moment del triomf, de l'apoteosi de la veïna, quan el primer comensal assaboreix la primera bocada d'arròs i se li il·lumina la cara amb un gest que ho diu tot. La veïna, que no pesa l'arròs, ni dosifica l'aigua per al brou, ni calcula la sal, que ho fa tot a bell ull, en la seva petita cuina llardosa, la veïna que no pot evitar un esbufec de superioritat de menyspreu quan veu les cuines de disseny que surten als anuncis, diàfanes, escèptiques, de cantells impecables, amb un bocinet de peix molt petit, molt quadrat, i un espàrrec verd al mig d'una planxa negra rectangular sense mica de pols ni cap taca d'oli. Gairebé te'l menjaries, l'arròs, amb aquesta descripció del sofregit que ha fet el David Monteagudo. Va, que arribem al final, que arriben les notícies de les dues i nosaltres ens n'anem a dormir i vosaltres, doncs, potser també, o molts en dieu que també, però demà a les 12 us vull aquí, puntuals com sempre, perquè farem, demà és l'últim dia de la setmana per nosaltres, oi? Sí, farem l'últim, l'última nit dels ignorants de la setmana. Demà a les 12 ens retrobem. Gràcies per ser-hi, bona nit, que descanseu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El jutge del cas Zapatero ha advertit aquest dimecres a l'expresident espanyol que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el magistrat no hi veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport i la resta de mesures cautelars que havien demanat tant la Fiscalia com l'acusació popular del Partit Popular. Durant una declaració de més de 3 hores, Zapatero ha negat aquest dimecres totes les acusacions i ha donat via lliure al jutge perquè comprovi que no té cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals. En un comunicat posterior, l'exmandatari ha demanat un vot de confiança i temps per demostrar la seva innocència i ha enviat un missatge a la ciutadania que ara dubta d'ell, afirmant que no els decebrà. Sobre les joies localitzades al seu despatx no n'ha dit res, però ha assegurat el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat